0: afiliar al Partit Comunista, etc. Però vull dir que dins de la seva ensenyança i de la manera d'entendre el món i d'ensenyar, és veritat que hi havia aquest desig d'alliberament pel joc. Vull dir que era una manera, amb la fantasia, amb la imaginació, poder crear un nou món.
1: Uh-huh. A través d'aquests contes, ell construeix aquest nou món, contes per telèfon, també el llibre dels errors, que podem intuir la mateixa fantasia.
0: Sí. Bueno, hi ha la seva introducció, hi ha una frase que a mi m'agrada molt, que diu: els errors no es troben en les paraules, sinó en les coses. Hem de corregir els dictats, però sobretot cal corregir el món.
1: Està molt bé.
0: Bueno, això per mi és una frase brutal.
1: Hem de corregir els dictats, però també hem de, sobretot, corregir el món. Això és el que el fa tan vigent, no? És a dir, que avui llegeixes els llibres, els contes per telèfon de Jenny Rodari o el llibre dels errors i trobes... no et caduca.
0: No caduca, i jo crec que, vull dir, la lluita que va tenir ell per reformar l'escola, la pedagogia, encara és present. Vull dir, a les aules aquí a Catalunya almenys veiem que hi ha molts professors que volen una altra forma d'ensenyar, uh-huh. on els nens s'ho passin bé, on puguin expressar-se, on puguin ser lliure, i això sempre va de la mà de la imaginació, del joc, de la fantasia.
1: A ell li va mereixer el premi, el reconeixement també, que se li diu el Nobel de Literatura Infantil, el Premi Andersen. Uh-huh. Això va ser el 1970, va morir jove.
0: Bueno, el 60, sí.
1: El 60, sí, però a causa d'una operació que hagués pogut tenir molta més producció literària, sí. I va fer la gramàtica de la fantasia, l'art de construir històries.
0: Bueno, això és un manual que hauria de tenir tots els mestres i també els pares, jo crec, els pares i les mares, uh-huh. perquè vull dir, és com un manual de com crear històries, com jugar amb el llenguatge... hi ha un munt d'idees i de... És com, bueno, un manual per poder inventar històries i de manera molt, molt fàcil. Per exemple, està allò del binomi fantàstic, uh-huh. que seria unir dues paraules oposades. Per exemple, pues, no sé, un cocodril i un avió. Uh-huh. I a partir d'aquestes dues paraules, els nens han d'inventar una història. I vull dir, això dona molt, molt, molt de joc. Vull dir, cada nen i nena inventaran una història diferent amb aquest cocodril, amb aquest avió que pot passar, etc. Però partim de dues paraules. Vull dir, per exemple, vull dir, això és brutal. És una cosa tan fàcil com donar dues paraules als nens i a les nenes i deixar volar la imaginació.
1: I que experimentin. A més, totalment revolucionària, pensant en l'època que ell també va escriure i va proposar aquesta gramàtica de la fantasia, que no estàvem acostumats a que els nens fossin els que creessin lliurement, no? Aquesta voler que siguin ells sense cap pauta i amb coses tan bàsiques que desenvolupessin tota la seva fantasia. Exacte. Amb aquesta innocència i aquest joc amb la realitat. Clar. Era molt revolucionari.
0: Era molt revolucionari i ja el nen pues, era un ésser actiu i vull dir, ell el que volia era això, que participés, però no només al col·legi, sinó al barri, a la família. Volia crear com, bueno, éssers que poguessin reflexionar per ells mateixos.
1: Exacte, aquí surt una mica el pensament crític, ja des de petits, treballar-los per arribar a conclusions ells mateixos. En el llibre trobarem, no sé quants contes hi ha, no els he arribat a comptar, però n'hi ha molts perquè són molt curts, tots ells.
0: Són molt curts, perquè a la introducció diu que el seu pare, com que, clar, que les trucades eren molt cares, pues, havien de ser curts, i algun dia, si venia una mica més, pues, sí que podia ser una mica més llarg el conte.
1: Aquí està la base d'aquests relats tan, exacte, breus, que, com dèiem, ens agradaran a petits i a grans.
0: Sí, vull dir, es llegeixen en menys de 5 minuts, són, bueno, realment són llibres molt, molt macos, ple d'humor, d'imaginació, de fantasia... A la vegada crítica al món actual, però amb un llenguatge molt espontani i, bueno, i la traducció de la Teresa Duran és excel·lent, és una molt bona traducció. La Teresa Duran també és, coneix molt bé a Jenny Rudari perquè també va fer la traducció de Llibres dels Errors. Ella també té aquest espíritu juganer també i jo crec que, bueno, hem trobat la gent adient a l'espíritu Rudari.
1: Mm-hmm. A més fa un recorregut per Itàlia.
0: Exacte.
1: Que a través dels contes també te la imagines, no?
0: Que no és fàcil traduir, perquè, clar, vull dir, hi ha moltes referències a Itàlia o al menjar, i clar, la Teresa va tenir...
1: En poques paraules es explica coses que una cultura ja les té sumides, no?
0: Exacte. O tenir molta imaginació per fer les adaptacions, perquè, clar, els errors, el llibre dels errors, hi havia molts errors ortogràfics italians,
1: clar,
0: que això s'havia de passar al català. I per sort tenim les dobles S's i vull dir que l'ortografia catalana no és fàcil, tampoc.
1: I
0: va poder jugar amb això perquè, clar, hi havia contes que eren molt difícils de traduir. Uh-huh. Però us recomano realment llegir-los perquè són superdivertits, us ho passareu molt bé. I tant adults com nens, com deies tu, jo crec que realment, vull dir, cadascú entén al seu nivell la crítica que fa el Gianni Rodari.
1: A més, és un llibre, com dèiem, que hauria d'estar a totes les cases, perquè es pot llegir en qualsevol moment, no hi ha excusa, pots començar i acabar un conte en menys de 5 minuts.
0: Exacte.
1: I per totes les edats.
0: I també podem potser proposar a pares i mares que viatgen molt que facin el mateix, que
1: exacte,
0: cada nit...
1: Mira,
0: truquin doncs, als seus nens.
1: Que truquin cada nit als seus nens i que els expliquin un dels contes.
0: Un dels contes.
1: No els passarà factura tot això, perquè serà una tarifa molt econòmica perquè ja va néixer pensat així. Contes per telèfon i l'altre és el llibre dels errors que em deies, està esgotat, o sigui, ja no el trobareu, però podeu anar a les biblioteques.
0: Es troba a les biblioteques. A les biblioteques el trobareu i potser alguna llibreria sí que queda algun exemplar. Va ser una edició especial que vam fer el 2020 pel centenari del naixement de Rodari. I, bueno, que això també va ser bastant especial perquè va ser en plena pandèmia. I clar, quan vam fer el llançament d'aquest llibre vam pensar, ostres, i ara com fem aquest llançament? Un llibre, clar, que vam treballar tan maco,
1: és preciós.
0: La edició és preciosa i al final vam decidir fer una presentació online, clar, perquè tothom estava tancat a casa i va ser una de les presentacions més exitoses de, potser dels últims 20 anys de la nostra editorial. Perquè clar, es van apuntar més de 300 persones a la presentació, vam convidar acadèmics, especialistes de Jenny Rodari, etc. I va ser un èxit total, que no ens ho esperàvem i va ser realment molt, molt maco.
1: És que segurament va marcar una generació també.
0: Sí,
1: aquests contes
0: també
1: van marcar el imaginari d'una generació dels anys, que podríem dir, des dels
0: 60
1: des dels 60 fins que ell va morir i que continua absolutament vigent i viva. Doncs moltíssimes gràcies, Elodie Bourgeois, per haver-nos ha explicat aquest món de fantasia tan constructiva com és el que va crear Gianni Rodari. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: RAC 1. I seguir pautes de bons hàbits esportius és fonamental, sobretot quan tenim bons exemples. One day in London City, a crew called C2C, they came to rock the party. Say what? I nosaltres seguim en la lluita d'estar sans al màxim de temps possible, com diu el Fito, ser joves al màxim de temps possible, al màxim d'anys possibles. Fito, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: El Fito és el director esportiu de Coa Center i a més avui li hem dit, escolta, vine i explica'ns el secret d'aquesta senyora, la Taquimica, que diu que als 94 anys encara és, de fet, és l'entrenadora més longeva del món i està estupenda, practica esport i a més va començar a practicar tard. Quin és el secret d'aquesta senyora? Perquè a més diu que hi ha quatre exercicis bàsics.
2: Correcte,
1: explica'ns aquest secret de la llarga, de l'eterna que han fet.
2: Bueno, ella parla, primer, per favor, si entenem tot, és japonesa, el Japó és el país amb més longevitat del món, concretament hi ha una illa, Okinawa, però bueno, en general, al Japó viu la gent més longeva del món i amb més qualitat de vida. i amb més qualitat
1: que
2: de vida.
1: Això ajuda.
2: Això ajuda. Llavors, a banda de l'herència genètica, que no ho sabem, que pot tenir aquesta senyora, és al·lucinant, perquè he vist les imatges, és al·lucinant amb 94 anys, i llença un bon missatge, que és, escolta, mai és tard, perquè va començar amb 75 anys a entrenar, amb 87 es va convertir en instructor de fitness, i ara amb 94, clar, és tota una icona, no?, l'entrenadora en actiu, més longeva del món i més antiga. Llavors, quatre exercicis, ja ho fonamenta tot en quatre exercicis i alimenta't millor que pitjor. Aquest apartat ho deixarem aquí,
1: sí,
2: evidentment.
1: Sí, perquè és molt important.
2: És,
1: sí,
2: molt important.
1: No li podem dedicar dos segons.
2: Però ella marca quatre exercicis, la sentadeta amb equilibri, és a dir, t'ajups, com si t'ajupissis per seure en una cadira, però al final no seus. Ella concreta els 90 graus, això és una mica mita, però bueno, ella diu això, 90 graus, sentadeta, i quan puges has de pujar un genoll al pit o un amic a elevar-ho fora de terra, no cal que sigui al pit, i mantenir-te 2 segons, 5 segons, llavors tornar a baixar. Això, 10 sèries no he vist, he buscat, però no he vist exactament les repeticions, no tinc el seu llibre, però bueno, aquest és un dels exercicis, uh-huh, i diu que 10 sèries, no?, d'aquest exercici, després la libèl·lula, no?, que treballa l'esquena i els braços, no?, doncs promet una bona postura, has de seure a terra, amb les cames obertes, l'amplada de les espatlles, i llavors dur els braços des de davant i estirats a dalt, que tapin les orelles, no?, uh-huh, traient pit. Bueno, llavors la reverència, una reverència, doncs, de genolls a terra, són flexions de braços amb genolls a terra, que ella li diu reverència, que és molt japonès.
1: Clar.
2: També, no?
1: I a més, queda més estilós, li faré unes quantes reverències, que no passen unes quantes exercicis de
2: flexions. Flexions de braços.
1: No, flexions de braços.
2: Avorrit, ja havies dit mil, sí, vegades. Sí. Són reverències, i els genolls al pit, que és, doncs, tomba't mirant el sostre, les cames flexionades, els peus a terra, i a partir d'aquí mou els genolls cap al teu cap, ella concreta cap al cap, i el cap ha d'estar fora de terra. Això és el que diu ella. Pots carregar una mica l'esternocleidomastoideo, entre altres, però bueno,
1: és el que diu ella,
2: no? El coll per davant. Uh-huh. Senyor, el coll per davant, sí, perdó.
1: És que jo sóc una ignorant de segons quins termes a l'hora de parlar d'esport.
2: I és que jo...
1: És aquella sensació de dir, ostres, quan el coll el tenses perquè estàs fent força amb el coll, perquè estàs aguantant aquell abdominal que no l'estàs fent...
2: Exacte.
1: No sé si és que la fas malament o és que...
2: Fas força amb un múscul que no cal fer força, sí, i que pots carregar el coll. Sí, per davant i per darrere. Llavors ella diu que aguantis també 2-5 segons i que facis 10 sèries. 10 sèries de cada exercici, cada dia. 10 sèries, quantes repeticions? Posem-ne 10, aproximadament.
1: Però cada dia, de dilluns a diumenge.
2: De dilluns a diumenge, mira, això no m'ho inventaré si t'ho dic. No ho sé, perquè he buscat i no ho sé, i no tinc el llibre. I no ho he vist especificat.
1: Home, jo crec que només que ho facis...
2: Potser 3 dies.
1: Un parell de dies o 3,
2: parell,
1: ja, si no fas res, ja estàs millorant, no? Exacte. Sempre parlem del mateix.
2: El concepte millor que pitjor. El, sí, concepte substitueix flexibilitat per perfecció. És a dir, perfecció, perdona, al contrari, per flexibilitat.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Millor que pitjor. Si no ho feies i ho fas, correcte.
1: Exacte. Doncs anem una miqueta a més. Però està clar que aquesta senyora té 94 anys, és entrenadora, l'entrenadora més longeva del món. Busqueu-la... Taquimica, i el mètode es diu Taquimica, per tant, no hi ha pèrdua, i en allà, doncs mira, com a mínim trobarem una altra manera de motivar-nos, que al final és el que busquem tots.
2: Efectivament, una altra eina, exacte, que sigui aspiracional, per dir, hosti, aquesta senyora va començar tard i mira com viu, no?
1: Sí,
2: no,
1: sí,
2: només com està, amb 94 anys, doncs, bueno,
1: està molt
2: perquè
1: bé.
2: No puc jo.
1: Doncs això, a fer esport, i si no, la cursa de RAC1, que també està ben a prop, o sigui que, Fito, una bona manera també de començar-se a motivar, fent una cursa
2: impacte,
1: curta.
2: Impacte, corrent una mica.
1: I amb bona gent, al voltant.
2: Comunitat, és sempre acompanyat, faràs més exercici, està demostrat això també.
1: Sí, veus? Sí. Doncs mira, la cursa de RAC1 és perfecta. Fito, que vagi molt bé.
2: Igualment.

0: Ens submergim de la mà de David Valverde. David, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ell és instructor de submarinisme, a part de tècnic de la casa, i li hem dit, va, porta'ns avui a un lloc que sigui propet de la ràdio, no? Per exemple...
1: Us porto a casa.
0: A casa teva, exacte. A Mataró, sí, i allà veurem moltes coses.
1: Sí, a Mataró no us portarem un punt de busseig concret com acostumem a fer, sinó que us portarem un grapat ben gran de punts de busseig.
0: Ah, perfecte. Què té d'especial Mataró?
1: Doncs Mataró és sovint molt menys tinguda, pel bussejador, perquè és evident que la costa catalana tenim la Costa Brava, que és un gran paradís del busseig, amb grans parets, amb grans espècies molt vistoses, amb molt de color... Però és que Mataró és molt especial perquè és, a més, és gairebé únic al món. Perquè Mataró, què té? Què tenim a Mataró i al Maresme? Tenim rieres.
0: Sí. Vale,
1: doncs aquestes rieres, al llarg dels anys, amb anys i milions d'anys d'història, les rieres han aportat aigua dolça al mar. Aquesta aigua dolça, al barrejar-se amb l'aigua salada, han fet precipitar el carbonat càlcic, que han fet que la platja, amb la pujada al nivell del mar, hagi anat quedant fossilitzada sota el mar.
0: Mm.
1: Llavors, el que són les immersions, estem bussejant en història viva del planeta, en antigues platges fossilitzades, que amb el pas dels anys doncs, han anat trencant, han anat fent forats i han anat quedant colonitzades a vida.
0: Home, això pinta molt bé.
1: És molt xulo.
0: Com és la immersió, per això?
1: Mira, doncs són immersions de molt fàcil orientació, a més, perquè són, com et dic, barres que són horitzontals, són paral·leles a la costa. Per tant, tenim... una orientació de nord i sud que són 60 graus, 240, si nosaltres seguim 60 graus nord anirem amunt de la barra, quan s'acabi tornarem 240 graus sud i arribarem cap a un altre cop al vaixell on tenim el vaixell.
0: Difícil de perdre'ns, eh?
1: Difícil perdre'ns. A més, el bo que tenim és que hi ha immersions des dels 6 metres de profunditat fins als 40, 50, 60 metres de profunditat.
0: Això ho fa fàcil?
1: Això ho fa fàcil que pugui bussejar-hi tothom.
0: Ah,
1: també és un lloc molt bo per iniciar-se en el busseig. Sí que és veritat que és un lloc que s'hi ha d'anar sempre en vaixell en aquests punts d'immersió, perquè són allunyats de la costa i, per tant, no s'hi pot arribar des de la platja, però hi ha punts per tots els nivells, des dels que s'inicien fins als més experimentats que se'n volen anar a immersions de 40 o 50 metres.
0: Escolta'm, què té d'especial? Què veurem? Quin fons marí trobarem?
1: Doncs, com et dic, veurem primer aquesta història viva del planeta, que són aquestes barres de roca, però és que aquestes barres, com et dic, han anat colonitzades i al ser de roca, doncs el que trobarem és molt de peix de roca que s'ha amagat entre els forats i demés. Però si hi ha alguna cosa especial a Mataró és, per una banda, la posidònia, que no és una alga, sinó que és una planta, recordem, planta que té la seva arrel, té la seva tija, té la seva fulla, fa flor i fa fruit, i a més fa la fotosíntesi, cosa que vol dir que absorbeix diòxid de carboni i expulsa oxigen. Això és una molt bona, un molt bon criteri per saber la qualitat de l'aigua. Un lloc on hi hagi posidònia, saps que hi ha bona qualitat de l'aigua perquè està oxigenant l'aigua i hi ha bona qualitat, hi ha bona visibilitat perquè necessita sol. Llavors, és un punt de bo per les aigües. I a part d'això, hi ha una altra cosa que ens encantarà.
0: Què?
1: I si us puc, jo us portaré alguns vídeos perquè són preciosos. Els nudibranquis.
0: Nudibranquis.
1: Ens hem d'imaginar les baboses de terra, que fan una mica de fastiguet, així amb aquella bava, marrons i aquestes coses.
0: Sí, d'entrada no ho pintes bé,
1: Doncs són maquíssimes.
0: Ah, sí?
1: Perquè són molt més petites, és a dir, poden medir des de pocs mil·límetres fins a uns 20 centímetres, veiem que hi ha un ventall gran de mides, però és que a més tenen formes i colors molt diferents i molt espectaculars. Des de grocs, blaus, vermells, taronges, de color verd, molts colors i moltes formes amb plomalls, amb punxes, són molt maques de veure.
0: Doncs recomanem que ens seguiu a l'Instagram de La Primera Pedra i segurament allà podreu recuperar algunes d'aquestes imatges que us estem dient aquí només en paraula, doncs la podreu veure. David, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.

0: Hi ha infants i adolescents que viuen en una situació difícil. La seva família no en pot tenir cura i l'administració se n'ha de fer càrrec. Mentre la família d'origen d'aquests infants intenta refer-se, és convenient que n'hi hagi una altra que pugui oferir-los un bon entorn per créixer. D'aquest tipus de família se'n diu família d'acollida o família acollidora. A Catalunya es pot dir que en falten unes 300-400 d'aquestes famílies d'acollida per tenir un sistema robust en aquest sentit. Avui volem parlar de tota aquesta realitat amb l'Helena Lladós, que ella és directora de l'Institut Català de l'Acolliment. Helena, bon dia.
1: Bon dia.
0: També en parlarem amb la Clara Camacho, que ella és psicòloga, treballa en equips d'acompanyament i validacions. Bon dia també.
2: Bon dia.
0: Clara, i també volem parlar-ne amb els protagonistes d'una d'aquestes famílies, l'Anna i l'Òscar. Bon dia i benvinguts a tots dos.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
0: Tenim moltes ganes de conèixer aquesta realitat, però primer potser l'hem de descriure una mica des del punt de vista més institucional. Ara estava dient, falten unes 300-400 famílies d'acollida per tenir un sistema robust. Com és que falten tantes famílies? Quina és aquesta realitat? Quines són les mancances principals?
1: Bé, la primera realitat és que, com dèieu bé, no, hi ha infants que estan tutelats per l'administració perquè no poden viure de manera temporal amb la seva família, i aquests infants estan o en famílies d'acollida o en centres d'acollida. La realitat és que les famílies d'acollida, que poden ser tant la pròpia família extensa que es busca la família, o famílies d'acollida alienes, no? Famílies que ens encarreguem de buscar des de l'Institut Català de l'Acolliment i de la adopció. Però com que no hi ha prou famílies, hi ha en concret 255 infants menors de 6 anys que encara estan vivint en centres. Llavors, per tots aquests infants menors de 6 anys, és bàsic que poguéssim trobar, no, aquestes famílies que els volguessin acollir a casa seva i que els volguessin acompanyar durant aquesta etapa de creixement i mentre no poden estar amb la seva família. D'altra banda, també hi ha infants més grans que estan en centre, però la prioritat i el que ens hem marcat des del departament, en principi, és que aquests infants menors de 6 anys no estiguin en centre. Per tant, contra més famílies tinguem, més tipologies de famílies tinguem, més aquests infants podran sortir del centre, tant els menors de 6 anys com els més grans.
0: Hi ha diferents tipus d'acollida, també, perquè segurament molta gent està escoltant depèn del tipus d'acollida, hi ha un nivell d'implicació o un altre. Estem parlant de urgència i diagnòstic. Quin grup és aquest?
1: Sí, l'acollida d'urgència i diagnòstic és aquella acollida immediata que es fa amb aquells infants que es desemparen i es tutelen per l'administració, i mentre l'administració està estudiant quina és la millor mesura per a aquell infant, es fa aquest acolliment d'urgència. Aquest acolliment, idealment, no hauria de durar més de 6 mesos, perquè és quan els equips han de fer aquest estudi, i són infants, acostumen a ser infants, nadons o fins a 6 anys, però hi ha molts nadons. Aquest acolliment d'urgència i diagnòstic, el que deia que és la primera, aquest sí que, com que són nadons, necessita una dedicació per part de les famílies més exhaustiva que quan acompanyes amb un infant més gran. Mm-hmm. Sí que és cert que aquestes famílies tenen dret a tenir el permís marental i parental. Per tant, també com quan tens una criatura o quan adoptes una criatura, pots tenir aquest permís i, per tant, tens aquest temps per acompanyar-lo. Mm-hmm. Però, tot i així, són nadons i necessiten...
0: Després hi ha l'acolliment simple.
1: Sí, l'acolliment simple és aquell acolliment, ja hi ha una mesura d'acolliment, l'infant no ha pogut tornar amb la seva família amb aquesta primera mesura, i aquest acolliment acostuma a durar uns 2 anys, que és mentre s'intenta treballar amb la família d'origen perquè es pugui produir aquest retorn. Uh-huh. Quan aquest acolliment simple pot tornar l'infant amb la família, s'acaba l'acolliment, i si no, passa a acolliment permanent, que és aquell acolliment que no té una data fixa o no té una data segura que es pugui fer aquest retorn amb la família, si és que es pot fer, perquè també hem de dir que hi ha un percentatge molt petit d'infants que després puguin realment tornar amb la família d'origen.
0: Uh-huh. I famílies col·laboradores?
1: Sí, després hi ha aquelles famílies...
0: Que serien períodes de vacances o períodes més curts?
1: Exacte, són aquells... No, períodes més curts no, són períodes de vacances i caps de setmana. Uh-huh. Són infants que estan en centre, amb CRAES, més grandets, a partir de 8-9 anys, i que surten amb aquestes famílies en períodes de caps de setmana o vacances, no?, per també gaudir de la vida familiar, viure en un entorn familiar, però continuen vivint al centre, i és el centre que els hi fa el seguiment.
0: Ara passo a parlar amb la psicòloga, amb la Clara Camacho. Clara, què necessita un nen que li pugui donar una família d'acollida? Quines són les principals necessitats?
2: Bueno, la principal necesidad de un niño en este caso es precisamente tener la familia, es decir, un hogar, un entorno estable, un entorno seguro que le proporcione todo lo que un niño necesita y merece, ¿no? Atención, cuidado, afecto, respeto. Y una palabra que es muy importante para Cullimén, que es la incondicionalidad, ¿no? Que es que pase lo que pase, haga lo que haga, esta familia permanecerá ahí, ¿no? Para atender precisamente todas sus necesidades. Y una cosa específica también de la Cullimén es que necesita que la familia acogedora y todos los profesionales que lo rodeamos tengamos una visión muy amplia y muy flexible de todos sus procesos de vida, porque en su vida hace parte de su familia biológica. Entonces es importante que tanto la familia acogedora como los equipos de profesionales que lo acompañamos hagamos una validación de esa familia, un acompañamiento y que esta familia biológica haga parte de su vida, tanto como la familia de acogida.
0: Què necessita tenir una família d'acollida a nivell més emocional i més psicològic, independentment de la part material, que se suposa que hi ha uns mínims per poder assumir una criatura, però sí, sobretot la part més psicològica, què ha de portar a la família?
2: Sí, hay unos requisitos que sí, como tú bien dices, están establecidos, que son lo básico, como bien dices, pero nosotros realmente lo que buscamos y estas campañas que se están haciendo de difusión son familias normales, entre comillas, que tengan una situación estable. La idea es que tengan una situación estable, sí, ¿verdad?, a nivel económico, a nivel social, a nivel de pareja, que sea una familia que tenga claro el proyecto de Cullimén, esto es fundamental, que comprenda muy bien las diferencias entre un acullimiento y una adopción, eso es básico, porque un proyecto no tiene nada que ver con el otro, por lo tanto, esto tiene que tenerlo claro. A partir de allí, que su ofrecimiento esté claro, que sea una familia, generalmente lo que se busca, una de las características es la flexibilidad, porque el acullimiento es un proceso muy vivo, muy cambiante, muy dinámico, y se requiere que haya capacidad para adaptarte a los cambios, a las cosas que no están previstas, a los movimientos con visitas biológicas, a la intervención de muchos profesionales que estamos allí acompañándolos. Entonces, flexibilidad, adaptabilidad, y sobre todo estabilidad emocional también, que sean familias que estén en un momento bueno de su vida y que como pareja también estén, si hay pareja o si son solos, pues que estén tranquilos i consolidats.
0: Ara veia a l'Anna i l'Òscar que anaven somrient i anaven fent que sí, perquè clar, com se us va córrer? Com va néixer la idea de ser família d'acollida quan vosaltres també ja, em sembla que teniu 5 fills ja. Déu-n'hi-do. Com va néixer aquesta idea? Com us va aparèixer la possibilitat de plantejar-ho a la família i com van reaccionar, sobretot també els més petits, no? Que suposo que va ser la primera consulta que devíeu fer després de decidir-ho vosaltres.
3: La veritat és que fa uns anys ho vam veure a la tele, una d'aquestes campanyes que es fa a TV3, que sortia, no? Ser família acollida, ens vam mirar i ens vam dir, ostres, ha de ser algú molt bonic, però nosaltres teníem la petita, que encara era molt petita, i vam dir, ens agrada, però creiem que no és el moment, ho aplacem.
4: I hi havia també una família a l'escola que era família acollidora, i això també ens va...
0: O sigui que ja coneixíeu uns pares.
4: Va ser la primera port d'informació que vam tenir.
3: Sí.
4: No?
3: Sí, sí, els van fer moltes preguntes, inclús ens van estar explicant i van dir, ostres, doncs per més endavant ens ho guardem. I va ser ara farà 2 anys, quan a l'estiu van fer també una nova campanya de ser família acollida, ho vam veure, ens van mirar i vam dir, és el nostre moment, ara sí. L'Adri, la petita, tenia 8 anys i vam dir, va, vinga, mirem-ho. Vam entrar a la web de la Generalitat, com ser família acollidora, i una de les coses que deia és, primer, heu de preguntar, si hi ha fills biològics, s'ha de tenir en compte l'opinió dels fills. I, bueno, era juny-juliol, i amb un dinar un cap de setmana els vam dir, escolteu, ens agradaria parlar amb vosaltres. Hem pensat que podríem ser família acollida. Clar, els nens van dir, què? Què és això? I ens els hi vam explicar. Ràpidament molts van dir, sí. Va haver-hi la petita que va dir...
0: Tindré competència.
3: Clar, deixaré de ser la petita. Els vam explicar que sempre per normativa ha de ser 2 anys més petit que el teu últim fill biològic. I ens van dir, doncs, màxim tindrà 6 anys. I una de les nenes va dir, però i això què és? Adoptem, com els gossos, perquè tenim 2 gossos adoptats. I ens va dir, no.
0: A més a més.
3: I ens diu, no és com els gossos, no. No és adoptar, és acollir. I llavors els vam estar explicant i ens va dir, bueno... Mirem-ho, anem a mirar-ho, i llavors ens vam...
4: Bueno, ho vam deixar una miqueta en l'aire i al cap d'uns dies van tornar a preguntar, no?
3: Sí, vam estar parlant uns dies a casa.
0: Clar,
3: sí.
0: No va ser immediat, no va ser...
3: No, és un procés molt llarg.
0: És un procés molt llarg,
4: que
0: sí.
4: Que rumin, que pensin, llavors pregunten.
0: I com va ser que la primera visió del nen, perquè és un nen, no?, el que teniu acollit, què tal va ser? L'adaptació va ser fàcil, ràpida?
3: Sí, va encaixar bastant.
4: Bueno, ja la primera visita va ser molt còmoda, molt, no en diré fàcil, però sí amb molta connexió, jo crec, sí, és veritat.
3: Sí, la veritat és que sí, perquè va ser... Llavors vam passar un any, per tornar un moment ràpidament a això, vam passar un any en què ens vam contactar amb el SAF Tercera i vam estar un any on vam fer moltes entrevistes psicològiques, moltíssimes, moltíssimes, vam fer entrevistes individuals, entrevistes amb parelles, van entrevistar els nostres fills individualment, després va venir a casa una treballadora social per veure la casa, va fer una altra entrevista a tots els nens en grup, vull dir, ha sigut un procés que ha anat molt bé perquè et vas fent a la idea. Et t'obliguen a fer un curs de formació on dèiem formació.
4: Que aquesta va ser la nostra sorpresa.
3: Clar, clar, si tenim 5 fills, què ens han d'explicar? I vam dir, anirem a perdre el temps. Vam pensar, no ens fa falta. Haguéssim fet els dos 3 sessions més, o sigui, va ser una meravella. Aquell curs de formació...
4: I el primer dia vam sortir bastant tocats.
3: El primer dia ens va obrir els ulls. Tocats. I ens van canviar moltes mentalitats, idees que teníem, i ens va fer encara...
0: Fonamental, fer aquest curs i tot aquest procés, per també, ho dic des del punt de vista també institucional. Doncs és evident que us heu adaptat molt bé, perquè tenim també un tall aquí de la Mariona, que és la més petita, que ho descriu molt bé.
5: M'agrada molt tenir un germà d'acollida perquè és molt mono i molt petit i hi ha moltes coses que ha descobert amb nosaltres, per exemple, en el tren, en avió, en el zoo, i sempre s'ho passa molt bé i és molt guai compartir-ho amb ell. I a sobre, abans ja no jugàvem tant amb coses de nens petits i ara, gràcies a ell, tornem a jugar amb cotxes, amb avions, veure Bluey, és molt xulo. No sé quant de temps estarà amb nosaltres, espero que estigui molt, però des del primer dia que està aquí l'estimo com si fos un germà més. És una passada.
0: És una passada, Però clar, aquest moment que està descrivint la Mariona, suposo que vosaltres també estareu d'acord com a institució, deu ser el més dur, no? Pensar que potser un dia, ell, afortunadament també per ell, torna amb les seves famílies. Aquest encaix, com el porteu vosaltres i com s'ha de portar des del punt de vista institucional? Comencem potser des del punt de vista de la família d'acollida, no?
3: De moment el portem molt bé, perquè encara ho veiem molt llunyà. Però és veritat que gràcies al curs de formació et dones compte de que és un bé pel nen. El nen té uns pares biològics i l'objectiu és donar-li una família, perquè aquest nen estava en un centre i un nen de 3 anys en un centre no hi ha d'estar. I necessitava una família, necessita amor, necessita aquest amor incondicional, que com diu la Mariona, estàvem fent el pla d'acoplament. El pla d'acoplament és aquest nen estava en un centre i anàvem cada dia al centre a conèixer-lo, a estar estones amb ell, hores a dinar amb ell, vam passar el dia amb ell, i el tercer dia va venir a casa a passar unes hores. El dia següent va tornar a casa i la Mariona em va dir, mama, és que pot ser que ja l'estimi?
0: Que maco!
3: Va ser... I dius, és que el dia que nosaltres ens va dir mama i papa, que va tardar 4 dies només en dir-nos mama i papa, es converteix en el teu fill.
0: Us va canviar la vida, no?
3: Totalment.
4: Tot.
0: Us dieu convençuts,
4: A tots els nivells, sí. I a nivell de família ha sigut una experiència, jo crec, espectacular.
0: Enriquidora en tots els sentits.
4: Que també hi ha els moments, que no és tot flors i violes.
0: Hi ha moments durs, també, m'imagino.
4: Perquè aquell s'ha començat a sentir segur, ha anat traient caràcter, ha anat traient el seu nivell de dir, que jo estic aquí i es fa el que jo vull, i també està bé, perquè...
0: Quina edat té?
3: 3 anys, fa 4 anys.
4: Farà 4, d'aquí poc.
3: D'aquí poc fa 4 anys.
0: Per tant, per vosaltres, l'experiència positiva pesa infinitament més que qualsevol altre punt negatiu que hagueu pogut viure, no?
3: I tant.
4: Sí, no, i veure com ha crescut, com ha guanyat pes, com s'ha desenvolupat, va arribar a cap cas i no xerrava, ara xerra pels colzes.
3: No
4: calla. No anava, pràcticament no caminava, ara ja agafa la bici i se'n va, vull dir, és tremendo.
0: Aquesta evolució, des del punt de vista psicològic, és el que es pretén, no? És el que es busca amb aquestes famílies d'acollit.
2: Sí.
0: És aquí on volem arribar.
2: Sí, exactamente. Y como tú decías, ¿cómo se supera estos miedos, esto es con respecto a la temporalidad o tal, se supera precisamente pensándolo así, ¿no? Si tú piensas que en estos nenes como una propiedad o como, ¿no? O si piensas en ti, más bien, ¿no? En tu propia situación de pérdida, pues es un problema, ¿no? Si tú piensas en el bienestar que le puedes aportar a este niño desde el minuto cero hasta el tiempo que sea que esté contigo, ya las cosas van a cambiar. Si ya ellos, con el poco tiempo que lleva el niño, ya ven estos cambios, pues imagínate tú con todo lo que se va ganando en el tiempo. Lo que nos tenemos que quedar es precisamente con eso, con lo que el niño va adquiriendo, con lo que el niño va aprendiendo, va sintiendo, la seguridad que va desarrollando. Y eso, todo eso, sea el tiempo que sea, lo va acumulando en su mochilita. Y pase lo que pase con este nene, eso que lleva en la mochila lo llevará toda la vida. Uh-huh. Entonces, las familias acogedoras tienen un papel fundamental, no solamente de enseñar, de cuidar, de proteger, que es no lo básico también, sino la idea de reparar esa mochilita, de dar herramientas al niño para que afronte su vida futura. Y la familia acogedora hará parte siempre de su historia, que eso es algo que a veces la gente no piensa, ¿no? Y si está entre ahí se va, pues esos 3 años tú haces parte de la historia de ese ser humano. Y esos 3 años, seguramente, si lo has hecho bien o lo has hecho con el amor que has podido, has impregnado en ese niño lo que se necesita, que la familia acogedora es un hogar. Amor, afecto, cuidado.
3: Era un nen molt insegur, perdona. Sí. Era un nen molt, no molt insegur, bueno, era un nen de 3 anys que havia viscut una realitat molt dura a casa seva, després va estar un any en un centre d'acollida. I és un nen que ha estat 6 mesos, els primers 6 mesos, que era tot... Si t'enfadaves una mica o feia alguna cosa i t'aixecaves una mica el to de veu, no, això no, vigila. O no, però què fas? Estàs contenta, mami? Mm-hmm. Aquesta por de no t'enfadis, dic, no, clar, estic contenta i t'estimo molt. I doncs aquests 6 mesos, on era com una oca que ens anava seguint sobretot a mi, perquè la figura materna ell la tenia més descuidada i ara ens ha sigut com una lapa.
4: Ha sigut una descoberta.
3: Sí.
4: O sigui, sí. Les primeres 3 setmanes estava amb mi enganxat, i a la que l'ha de descobrir amb ella, jo vaig desaparèixer durant un temps, sí.
6: Vas passar segon pla.
4: Vaig agafar vacances.
3: Sí. I el tenia totalment enganxat, amb una dependència bestial, totalment... I va passar aquests 6 mesos i de cop i volta va fer un canvi. I dius, ostres, ara jo vaig al lavabo i no em segueix, ara vinc, vaig a passejar els gossos, ara vinc, estàs amb el papi, amb els germans, ara torno. I, vale, mami, fins ara. Vull dir, i ara si t'enfades fa... Perdó, mami, ja no és... Estàs enfadada, no? Aquella por de no t'enfadis, no?
6: Ell manté la relació amb la família biològica?
3: Sí, anem a les visites amb la família biològica cada 15 dies.
6: I què tal, porteu aquesta part?
3: Bé.
4: Sí.
3: No, molt bé.
4: Jo crec que bé.
3: Molt bé. Sí, la veritat és que quan anem a buscar li diem anem a veure el papi, el nom del papa, i jo perquè ell és el papa Òscar, l'altre és l'altre pare, i ara ens diu, val, anem a veure el papa i després anem a casa, amb la Mariona, amb l'Adri, amb el... Dic, sí.
6: Clar,
3: anem...
6: i a sobre ell s'ha trobat amb una família nombrosa, sí, no? Molt més que nombrosa.
4: Però insisteix molt en això, eh? Anem, estic, però anem a casa, eh? I tu, sí, tranquil, que després anem a casa.
3: Sí. Però va molt content, surt molt content. També és un treball que al principi és no vull anar, i el que ens van dir, l'objectiu és que s'hi ha d'anar, i a més és positiu, o sigui, Clar. Sí, és molt xulo, anem a veure el papa, tu estàs allà jugant, ho ha de veure. També és veritat que ens diuen que les reunions, les visites són de qualitat, o sigui, les visites que fa amb el pare, hi ha algun que ens explicaven, hi ha casos, en el curs de formació t'ho expliquen, a vegades hi ha casos que els pares són visites que no són bones pels nens, doncs no, ells no t'estimen tant com jo t'estimo molt més. Nosaltres hem tingut la gran sort que el seu pare també està fent un treball paral·lel amb la DGAIA, on va a unes entrevistes i es veu que li donen formació de com exercir, quines pautes seguir en les visites, i les compleix. I llavors el nen va molt content i surt molt content.
4: Sí, no, la veritat és que no falla una visita.
3: No falla mai.
4: Visita.
6: Un exemple que probablement seria l'exemple utòpic, no?, de que hauríem d'aconseguir, no? És a dir, que si algú ens està escoltant i té ganes de ser família d'acollida, les calerans són un exemple perfecte. El primer que han de fer és que entren a la pàgina web, no?, de la
1: sí,
6: Generalitat.
1: A la pàgina web de la Generalitat, a la retencionó acolliment.gencat.cat, allí hi ha tota la informació, i com bé dèieu, també hi ha la informació de les entitats que col·laboren amb nosaltres, no?, per fer tota aquesta formació i aquestes entrevistes, i a partir d'aquí pues, ja comencem el procés. Però sí que és cert el que dèieu, que des de que tu planteges, no?, fins que realment fas el pas, acostumen a passar aquests 2-3 anys, no?, perquè clar, és un canvi amb la família, s'ha de pensar, s'ha de parlar, i també una altra cosa que dèieu, que el boca a orella al final, no?, conèixer altres famílies acollidores, altres exemples, també és el que amb el percentatge més elevat amb el que les famílies s'acosten a nosaltres, pel boca a orella d'altres famílies i també per les campanyes, però el boca a orella de les famílies i les experiències és molt important.
6: Experiències que dèieu, no canviaríeu per res,
3: per res.
6: Hi ha un abans i un després de,
3: la veritat és que com a família som millors, jo crec que hem crescut com a família, hem guanyat, també és veritat veritat que, com deia, hi ha moments en què no tot és flors i violes. Vull dir, són situacions en què és un nen que no l'hem educat nosaltres.
0: Clar, no que ja l'hem la seva motxilla.
3: Ell no té la base que tenen els nostres fills, ell té una altra. I també t'has d'adaptar. Has de ser molt versàtil i saber-te adaptar i saber tenir recursos per donar-li la volta. I també flexibilitat horària, perquè són visites al CDA, visites amb el...
0: És una ocupació més que no és cap broma.
3: És una feina.
0: Doncs ens ha encantat poder parlar, sobretot amb l'Anna i l'Òscar, que són aquest exemple que ens anima a molts a tenir ganes de poder fer aquesta acollida tan necessària, com dèiem, també amb l'Helena Lladós i amb la Clara Camacho de cara a la institució per poder donar doncs, cobertura a tots aquests infants que ens necessiten com a societat. Moltíssimes gràcies a tots, Òscar, Anna, Helena i Clara, per haver estat aquí i per haver parlat d'aquest tema. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a ti.
3: A vosaltres.
4: Gràcies a vosaltres.
0: I a l'estiu ens agrada reflexionar i endreçar els nostres números.

0: Parlem d'errors financers. Així ens hem proposat aquest estiu i ho fem amb l'Eduard Conti, que el trobareu a contieconomia.com. Ell és assessor de finances personals. Eduard, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I dèiem, parlem dels errors financers més habituals, perquè ens falta una mica de cultura financera i sobretot a nivell de finances més bàsiques, les més quotidianes. Avui parlem d'habitatge i decisions sense fer números, que és un gran error. Anem amb aquest error financer molt, molt, molt habitual.
1: Sí, sí, és al final prendre qualsevol tipus de decisió respecte a l'habitatge, ja sigui de compra o de lloguer, sense haver fet números, això és un error molt i molt típic.
0: Mm-hmm. Per tant, estem parlant de les dues coses, tant comprar com de lloguer.
1: Sí, sí, perquè moltes vegades es planteja com si hi hagués una resposta correcta universal, no? Aquells tòpics, no? O frases fetes de lloguer és llançar els diners, o comprar és una bogeria, que també això, jo diria que últimament sentim bastant aquesta segona, no? De comprar és una bogeria, o és impossible, o és complicadíssim. I la realitat és molt més complexa, perquè l'habitatge, al final, no és només una decisió econòmica, sinó també emocional. I aquí és quan ens hem de posar en guàrdia, no? Quan les emocions s'interposen sobre les decisions econòmiques.
0: Llavors, quin és l'error concret? Quin seria?
1: Mira, l'error en relació a l'habitatge seria decidir només per emoció, pressió o inèrcia. I sense fer números. O sigui, jo els números ho poso... Els números al final són un llenguatge i parlen, no? Llavors els hem d'escoltar, els números. A veure què ens estan dient els números.
0: Exacte, que siguin de veritat, és a dir, no ens enganyem nosaltres a ells.
1: De veritat i saber interpretar-los. I perquè és comprensible, aquesta... Aquest pes del factor emocional en relació a l'habitatge. I més perquè, a més, tots sentim una pressió al voltant de l'habitatge. Jo crec que, quan dic tots, vull dir...
0: Fins i tot els més joves, no?
1: Jo crec que és una societat pressionada pel tema de l'habitatge, no? I perquè crec que estan passant moltes coses en molt poc temps i s'està transformant la relació de la població amb l'habitatge. O sigui, si anem 40 anys enrere, era una relació, diguéssim, més sana, no? En el sentit de que no era una missió impossible ser propietari, no? I això et donava una... Tot i que en aquell moment la gent va fer un esforç molt gran, no? En cada context de l'esforç no tens la perspectiva de pensar d'aquí 40 anys serà més difícil, no? Tu ho fas a cada moment. Però ara és una relació de conflicte, no? L'habitatge, a més, jo crec que està al peu del carrer, no? Al final, tornant a l'error concret, jo diria que jo he vist gent, per posar exemples, no? He vist persones, famílies, pagant lloguers molt alts durant anys sense cap tipus d'estratègia en relació a l'habitatge, sense reflexió de dir, bueno, estem pagant aquests diners, però podríem fer una cosa diferent, no? Ens podríem plantejar una compra que implicaria allò de seure's a fer els números, no? Però també he vist persones comprant habitatges, o sigui, passant a ser propietàries, i després sentir-se econòmicament ofegades, no? O sigui, d'una banda fas un pas endavant que en teoria té que millorar la teva situació, com és comprar un habitatge, però després te'n dones compte que el cost d'oportunitat és molt gran perquè fas un pas enrere en molts altres àmbits, no? I de cop igual pots inclús arribar a sentir la paradoxa d'aquest propietari, però econòmicament estàs pitjor.
0: I què hauríem de mirar abans de decidir?
1: Mira, coses molt bàsiques. Abans de decidir, quin és el cost real que tindrà aquest habitatge? És a dir, fer bé els números vol dir, escolta, el preu anunciat són 300.000 euros, jo tanco la compra per 290, val, però no costa 290. I haig de sumar uns impostos, després tinc que veure la hipoteca que em costarà, perquè la hipoteca no és gratis, no? Inclús els que pagaven un 1% també els costava diners, després també hauré de pagar, doncs igual hauré de fer una petita reforma, hauré de moblar, hauré de pagar després uns IBIs, unes comunitats, igual alguna derrama. Llavors també, entre aquestes coses bàsiques que hem de mirar és quan podem assumir sense anar massa justos, no? Sense fer aquests sacrificis que abans et comentava, no? Faig el pas endavant de ser propietari, però després em faig dos enrere en quant a tota la resta de les àrees de la meva vida, no? Llavors hem de veure quin impacte tindrà sobre la resta de la nostra economia, no? Aquestes decisions, perquè al final una hipoteca no és només una quota mensual. Moltes vegades el que fem és comparar la quota amb el lloguer, amb la renda del lloguer, i això és una simplificació excessiva, i més perquè, per exemple, una cosa molt típica que em trobo, no? Pensa que quan tu pagues una quota hipotecària, no tots els diners que surten, cada mes per pagar aquesta quota de la hipoteca tenen el mateix efecte o el mateix destí. És a dir, quan pagues una hipoteca, una part són interessos, però una altra és patrimoni propi. És a dir, la part que amortitzes a cada quota hipotecària, això és com posar-te diners a la teva guardiola, que és el teu pis, no? O sigui, el que és el cost, per exemple, amb una hipoteca a 30 anys amb un tipus d'interès del 3%, al final de la vida d'aquesta hipoteca veuràs que de cada 3 euros que pagaves, un ha anat a pagar interessos, però els altres dos han anat a pagar el pis. És a dir, que al final el que ha sigut cost ha estat al voltant d'un 30%, no?, del que has anat pagant cada mes. En canvi, quan vius de lloguer,

0: ¿Algo que declarar?
1: Vaya conciertazo ayer. Conseguí entradas gracias a la preventa de CaixaBank y lo vi en primera fila, pegadita a los de seguridad, como ahora.
2: Vivir una experiencia en un concierto es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas con Experience CaixaBank. Preventas, sorteos, descuentos y más. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
3: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Si t'has dit mil vegades que no ho miris cada dia, tu cada dia vas mirant com està la inversió, no? Però tu, quan tu et compres un habitatge, no estàs cada dia mirant com van les valoracions, ni se't passarà pel cap vendre-ho perquè ha baixat un 10%, que és el que sí que et passa a vegades quan la inversió financera baixa, no? Des d'aquest punt de vista, com que simplement el que estàs fent és deixar passar el temps, moltes vegades aquesta paciència és precisament el que més costa quan invertim diners. Per això moltes vegades veiem, quan mirem a la generació anterior, a la nostra, no? Les persones que ara tenen 65, 75, 85, 90 i pico anys, aquestes persones, què és el que veiem quan analitzem el seu patrimoni? Que és un patrimoni molt immobiliari, i que aquestes persones s'han enriquit amb el pas del temps. O sigui, són les generacions més riques del nostre país. Però ho són per l'immobiliari. Mm-hmm. Són generacions que a nivell de coneixements financers, experiència, invertint, tot això no en tenen. I quan ho han fet han tingut disgustos. Però, en canvi, simplement fer una cosa aparentment tan senzilla com comprar-te un pis per resoldre una necessitat, perquè al final se l'han comprat per viure a ells o per anar de cap de setmana, el que fos, al cap de 30, 40, 50 anys resulta que econòmicament s'han enriquit.
5: I per tant, què li diries a qui està ara mateix en aquest dilema?
4: Jo li diria que abans de decidir si comprar o llogar, facin els números, ho repeteixo, que facin els números, que entenguin bé què poden assumir i pensin com aquella decisió afectarà la seva vida d'aquí 10, 20 o 30 anys. Perquè és una decisió que pot donar-te molta estabilitat, però també te la pot treure, si no ho fas bé. O sigui, aquí no és un tema de simplificar-ho tant com per dir comprar o llogar. És comprar què, llogar què, quan, en quines circumstàncies, val? Tot això és el que és qualitatiu. La pregunta al final és: estàs decidint quin habitatge et convé o simplement tens por de quedar fora? Perquè moltes vegades el que tenim, jo això ho estic observant molt en el moment actual amb moltes persones, és que tenen por d'estar perdent l'últim tren de ser propietaris. No m'atreviria a dir tampoc que no tenen raó, però la història també ens diu que tot el que està pujant i pujant i pujant i pujant i pujant durant anys, hi ha algun moment que descansa.
5: Que descansa, com a mínim.
4: Però entenc perfectament aquesta pressió, perquè jo penso que la tenim socialment, no? La por de quedar fora de la propietat.
5: Doncs errors financers, això és el que anem repassant amb l'Eduard Conti, i que, com dèiem, el podeu seguir a Conti Economia. Eduard, moltíssimes gràcies.
4: A tu, vagi bé. La primera pedra.

0: Doncs sí, amb aquesta música, com no podia ser d'altra manera, parlem de música, els aprofitant que tenim aquí el Marc Tió. Marc, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Que és el nostre corresponsal de RAC1 a Nova York i que, a més, és votant dels Globus d'Or i que acabem de dir molt bon dia. I sabem que l'Abel, si ens està escoltant, ens dirà, no, en català no es pot dir molt bon dia.
1: Disculpa,
0: teva. 100%, o sigui que és bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia. I, a veure, Marc, parlem de musicals, que és més el nostre terreny, oi?
1: Exacte, sí. Escolta'm, us en porto un...
0: Jordi Ramos està dient aquí que no m'has dit bon dia.
1: No, no.
0: A tu et dic bon dia, no et dic molt bon dia perquè és un error.
2: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia i bona hora. Jordi Ramos, que no t'havíem dit res.
1: Doncs mira, Jordi, Noemí, us porto... I
0: a l'audiència en general.
1: A l'audiència en general, eh? Us porto un musical que jo crec que és dels més bonics d'aquesta temporada. És la clàssica comèdia romàntica de Hollywood. O sigui, és una preciositat... I a més passa a Nova York, o sigui, si passa a Nova York és que és molt millor, o sigui, perquè ja hi ha aquest component màgic de la

0: ciutat. Té un nom una miqueta llarg, eh? Es diu Two Strangers Carry a Cake Across New York. És a dir, dos estranys, dos desconeguts, porten un pastís per Nova York.
1: El formatge?
0: No, és un pastís de noces. Te'l menjaries igualment, com jo. Els amics li diuen Two Strangers, vale? Perquè clar, és massa llarg el títol, ja sabeu que els americans tot s'ha de fer curt. Per tant, dos estranys. I aquests dos estranys són un noi i una noia que es coneixen en unes circumstàncies una miqueta estranyes, perquè el noi que viu a Anglaterra se'n va a Nova York uns dies per anar al casament del seu pare, que és un pare que va marxar, va abandonar la casa seva i que està totalment desconnectat, i es casa amb la germana d'aquesta noia amb qui es coneix. Vol dir, ja heu vist una miqueta aquí col·laborònic.
2: Sí.
0: Però bueno, passa a Nova York i aquí és on es coneixen, perquè la noia l'espera al JFK, a l'aeroport, i lògicament ell és un flipat de la vida, una mica com jo, li agrada la Nova York, li agrada el cinema, tot veu localitzacions i això, i justament té una cançó que és de les primeres que canten al musical, que es diu New York. New York.

0: New York, is that Times Square?
1: No, that's Queens.
2: Sumem una altra cançó de Nova York, que no, crec que no n'hi ha mai suficients. Vol dir, ja m'agrada.
3: Sí. Has anat, que és el que responsa a Nova York.
4: Aquesta que fem tots quan anem a Nova York.
3: Sí, és que realment Nova York és, mereix totes les cançons del món mundial.
2: Exacte, i aquesta, i també es mereix aquest musical, ja us dic. És un musical molt divertit, molt, molt graciós, i aquella mena de xoc cultural, no? El noi que és anglès, que té molt... Aquestes mena de... S'ha fet una muntanya de Nova York, una, la, com idealitzada, ho fem bastant tots, això, i arriba en aquesta Nova York, que és la real. I clar, es troba amb aquesta noia que es diu Robin, que està allà, diu, mira, la ciutat n'estic fins al monyo, perquè ella coneix més la realitat d'això de l'esforç, que tot costa molt, que vols trobar parella i no la trobes. I de fet és la que canta la cançó següent que us porto, que es diu Què serà, What will be, que és ella està servint cafès allà i és, clar, s'imagina dir, hòstia, no seria millor tenir una vida més xula que la que tinc ara? What's happening? What'll it be? Are you happy? Are you coming? Are you going in the mirror? In the future, what do you see? Clar, la ciutat de somnis, i ella diu, home, els somnis no són això que estic vivint, no? Exacte, és aquest contrast, no?, d'algú que ve amb el lliri a la mà, que va arribar a la ciutat, tot és cine i televisió, i ella diu a la ciutat que tu tens tan idealitzada, en realitat, home, una merda no és, eh? Us ho dic perquè jo he vist qui no ho és, però bueno, que et trobes també la realitat de viure a Nova York, no?, i tots els reptes i les dificultats que tens. I crec que és per això funciona també aquest contrast, no?, d'algú que ve amb aquell idealisme i ella que li fa aquell xoc de realitat. És un musical d'aquests curts, 1:45, és com una pel·lícula, per això us deia que és com una comèdia romàntica, no tenir pausa, és a dir, que la mira sencera com una pel·lícula.
4: No és que no l'acabin adaptant.
2: Podria ser, jo crec que té molts números, perquè és que realment és deliciós, o sigui, el guió, els diàlegs, ells estan molt bé, la parella d'actors. A més, penseu que són només 6 actors a l'escena, i els, o sigui, són els dos protagonistes i els altres 4 que van sortint esporàdicament. Vol dir que el pes el porten els dos protagonistes, que són els que estan constantment en escena, vale? I és un petit format, és a dir, que no té grans canvis d'escenografia, però no, que té aquesta mena de sentit del ritme, humor i aquestes cançons que sentiu que són molt boniques. Us porto una miqueta la que és la Cluenda. Lògicament són dos, es van coneixent, no, es van enamorant una miqueta, tot i que ell li diu, seràs la meva tieta, clar, quan es casin, seràs la meva tieta, no? I aquella mena de cosa de dir, hòstia, quina cosa més rara. Però al final, diguéssim, pues això, la vida els hi canvia, s'han conegut i els ha canviat la vida, i canten aquesta cançó que es diu If I Believe, no?, si hagués cregut, i que és com una miqueta el final d'aquest musical.

0: Nosaltres també hem, estem canviats. Després de sentir aquestes cançons hem canviat. Som uns altres.
1: Molt obets, Sergi. Estem molt obets.
2: És la típica obra que notes que és perquè sortís amb un somriure.
1: Sí, no? Això està molt bé.
0: I és així, eh? Surs
1: i que agraït, eh? Sortir amb un somriure avui dia de veure un espectacle.
0: Sí.
1: Almenys a mi, a vegades em fa molta falta el que m'està al món. Necessito una mica de somriure.
2: Ara, n'hi ha moltes.
1: No, per això, ja volem, sí, sí. A veure, Jordi, què ens portes tu?
0: Fes-nos somriure.
1: Clar.
2: Doncs mira.
1: T'has quedat una mica mut.
2: No. També us puc fer somriure, en aquest cas, en família. Perquè també hi ha propostes musicals per tota la família que val la pena posar en valor com el fil invisible.

0: Està molt bé, escolta'm, això quan ho veurem.
1: Sí, sí. Home, de fet, aquesta ja ha tingut dues temporades, al Teatre Goya, a partir del gran èxit del llibre de Míriam Tirado. Ha anat superbé de vendes el llibre del fil invisible. Parla de la maternitat, d'aquest fil que connecta pares i fills, i realment doncs, ha sabut connectar molt bé amb tot el públic familiar que ha omplert el teatre dia rere dia, que aquest estiu el podrem veure el dia 10 d'agost al Festival de Cap Roig, i confio plenament en que pugui tornar a la temporada del Teatre Goya, perquè jo, que visc molt a prop, et puc dir que estava ple cada dia a la porta, i que, de fet, no només la tinc pendent, sinó que a sobre la protagonista, si segueix sent-ho, és la Bet.
0: Home, a veure, això no podia anar més de clar. Cara al Jordi Ramos, ho hem fet expressament. Home. Una cantant eurovisiva en aquest musical, sisplau, què està passant? És el musical del Jordi Ramos.
2: Que ets el productor.
1: De... No ho soc, però només per això jo crec que és un motiu per anar-la a veure. Llàstima que no posin Dime, Eurovisió 2003, però... Això ja la faria a nivell màxim. Algun dia haurien de fer un musical... És igual.
0: No? Ja n'hi va haver un, no?, el musical.
1: Però ostres, sí. Dime, la Bet, això ja seria espectacular. Ja sé que no està ella en aquest punt, però, bueno, temps al temps.
0: El Jordi sí que hi està.
1: En qualsevol cas, estem amb musicals familiars. Aquest realment és una aposta segura, ha tingut molt èxit. El podem veure aquest estiu, encara hi ha oportunitats. I el Nadal torna. Per 13a vegada,
0: epa,
2: ostres,
1: El Petit Príncep.

0: fer-lo sentir.
1: Que ja són 13, dius?
2: 13 temporades. Que escolta'm, l'ha vist molta gent, però encara hi ha temps per veure-la o per tornar-la a veure, i que jo crec que també val la pena posar en valor, perquè, escolta'm, que pugui seduir a tanta gent durant tants anys, escolta, diu molt de sí, eh? I a més una partitura que, escolta'm, que podria internacionalitzar-se molt fàcilment.
3: Anava perquè... a dir això, mereix Broadway?
1: Absolutament. Què fa Nova York que no el té allà?
2: I escolta, li
3: faré quatre trucades.
2: S'ha de dir que, a veure, tu vas a veure l'espectacle i, a veure, té els actors que té i el pressupost que té, però tu l'infles de diners aquí i montes una gran cosa així molt espectacular
1: que sí.
2: Amb aquesta mateixa partitura i aquest mateix argument, i realment jo crec que podries fer un espectacle, no dic que no triomfi, perquè 13 temporades ja és una prova prou important de triomf, sinó que, escolta'm, que pugui arribar a ser un fenomen internacional que jo crec realment que té el potencial
1: des
2: per fer-ho.
1: Des d'aquí ho demanem.
2: Sí, jo recordo que el tindreu aquest any al Paral·leu 62 del 4 de desembre al 8 de gener, per tant, temporada de teatre nadalenca absoluta, familiar, i que val la pena anar-la a veure, sigui amb nens o no sigui amb nens, perquè no només
1: petits
2: trobes...
1: Petits i adults.
2: Petits i adults, no només tens cançons com aquesta, sinó com la que, mira, cada vegada que fan Eufòria, diuen que acaben farts de que totes les noies que van a fer la prova de cant ho fan amb una cançó. Aquesta. Aquesta.

0: també, que la triïn, aquesta.
1: Home, és que és espectacular, sí. Tu, la primera repartiment, que era l'Helena Gadel, qui feia aquest personatge de la Rosa, jo realment em vaig quedar... bocabadat davant d'aquell moment diva en un espectacle familiar, que és l'última cosa que t'esperes, amb tot el respecte pel, pel gènere. Vull dir que realment, escolta, Petit Príncep, sé que ja és un clàssic de l'escena catalana, encara no són els Pastorets, però jo crec que una cita que s'ho val i que val la pena reivindicar una vegada més.
0: Sí, senyor, doncs des d'aquí la reivindiquem i escolta'm, qui sap, Marc, si un dia te la trobes per Nova York.
2: Home, ja farem els possibles perquè així sigui.
0: Exacte, fes les teves trucades. Marc Tió, Jordi Ramos, moltíssimes gràcies a tots dos.
2: Adéu, bon dia.
3: Bon dia.

0: I una setmana més aquest estiu al Via Lliure d'estiu amb l'Arturo Puente. Què tal, Arturo? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I la Sandra Vicente. Sandra, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Que insultem els diumenges, ens dediquem a insultar el Via Lliure. Fem una mica d'això. Amb aquesta secció de l'Animus Injuriandi, Injuriandi, costa molt. Ja l'últim dia ho direm bé. Aquesta secció que, ja et dic, repassem diferents tipus d'insults, diferents tipus de mal nombrar, que ens agrada molt aquest verb, i que aquesta setmana diria que anem un pèl més enllà amb els insults, perquè avui som més ambiciosos, crec que mirem cap amunt. No sé si avui insultem el poder.
2: Correcte, el poder, sí. És una cosa que ve de molt lluny, no? Sempre que hi ha hagut un poder, hi ha algú que té ganes de cagar-se una
0: mica. Això sempre.
2: De cagar-se en aquest poder, no? Anem lluny, anem molt lluny, anem a la història antiga, no? Us parlo de Suetoni, per exemple, que va recollir els insults que es llançaven ja en aquell moment contra Julius César i fins i tot abans de ser César.
0: Carai, què li deien?
1: Doncs sembla que quan tornava a Roma després del triomf per la conquesta de la Gàlia, compte perquè havia guanyat, no sé què li dirien si hagués perdut. I les tropes li cantaven: ciutadans, guardeu-vos les dones, portem el calf adúlter, l'or te'l vas polir en putes a la Gàlia i aquí el vas demanar prestar.
0: Carai, o sigui, això li cantaven als seus, les seves tropes.
2: I quan havia guanyat.
0: Sí, carai, sí. Doncs els enemics devien quedar contents també, si això li deuen als seus, a les seves tropes.
2: Doncs imagina't si això t'ha semblat malament.
0: Home,
2: ni en de pitjors, també. Els soldats diu que cantaven que César havia sotmès les Gàlies, però que Nicòmedes havia sotmès César. Amb aquestes coses una mica homòfobes, també. Nicòmedes era el rei de Bitínia, que era una manera de recordar-li a l'home més poderós de Roma un rumor sexual de joventut, com deien en públic, el dia de la seva glòria, o sigui, de dir-li que era homosexual com una cosa...
0: Com una cosa...
2: Un insult.
1: Era homosexual passiu.
2: Passiu, a més.
1: Ser homosexual actiu, cap problema. Ser homosexual passiu era una cosa que te feminitzava i, per tant, dolent.
0: Clar, i en tot aquest context, sent ell el màxim responsable, la màxima autoritat d'aquell imperi, ell no sé què en deia o si ho permetia.
2: Bueno, a veure, vés a saber, saps? Recordeu allò del Franco que tenia el color blanco?
0: Sí.
2: Doncs, bueno, a veure, cadascú s'ho pren com pot i reacciona com pot, no? Però, bueno, jo suposo que César no s'ho devia prendre gaire bé. Clar, la gràcia de tot plegat és que no et pillin, i l'altra cosa era insultar-ho per escrit o insultar-lo de cara, no?
0: Però això no devia passar, això.
1: Sí, i tant que va passar.
0: Per escrit?
1: Sí, ho va fer Càtul, un dels més famosos insultadors de la història de Roma.
0: Carai.
1: Un dels dards més afilats de Càtul va ser contra Aureli i Furi, dos coneguts seus que li havien retret que la seva poesia era massa afeminada.
0: Un altre cop, eh?
1: Un altre cop. Càtul els contesta amb un vers que és literalment considerat dels més obscens que s'han escrit mai en llatí, tant que no se'n va publicar una traducció íntegra en anglès fins al segle XX.
0: I el tenim aquí o no? És massa fort.
2: Jo... És massa sexy.
1: Bueno,
2: no sé si sexy és la paraula.
1: Exacte, podem dir que comença dient, si sabeu llatí, pedicabo ego vos et irrumabo. I que ve a dir...
2: No sona sexy.
0: No.
1: Ve a dir-los, no hi entraré, però que mantindrà diversos tipus de relacions sexuals amb ells sense el seu consentiment.
2: És una manera de presentar-los, no? Però Càtul va insultar moltíssima gent i una de les persones a les que va difamar més va ser el propi César, com deien, no? Però ho va fer atacant a Mamurra, un protegit de l'home que era el més poderós de Roma, César, i que s'havia fet immensament ric a la Gàlia. Càtul li diu corrupte i immoral, però sobretot revela una suposada vida d'escàndol sexual. Vinga, torno a fer el disclaimer. Catalans, catalanes, nens i nenes, no insultem a ningú per la seva vida sexual. I llavors, clar, diu, arriba a insinuar que Mamurra és amant de César.
0: I un altre cop, l'home més poderós de l'imperi, què fa?
2: Doncs mira, aquí sorprenentment no fa res. Bueno, fa un gest. Convida a sopar a Càtul i aquest acaba demanant perdó. No sabem què va passar en aquest sopar, a porta tancada.
0: M'ho puc imaginar.
1: S'ha de dir que, Càtul no era un qualsevol, era un pobret escriptor. Era fill d'una de les grans famílies del nord d'Itàlia, per tant, no era tan fàcil eliminar-lo.
0: És veritat que jo m'imaginava una cosa una mica més de Hollywood, m'imaginava acció, sang,
2: Bueno, mira, t'emporto.
0: Vinga, ara sí.
2: Perquè, com us deia, no sempre acaba bé això d'insultar el poder.
0: M'ho imaginava.
2: Sí, per lo que sea, no? I un exemple el trobem en el bif que es va fer entre Ciceró i Marc Antoni.
1: Bif, hem dit bif del món romà.
2: Sí, escolta, per què no?
0: Som molt moderns, ja, aquí.
2: Exacte. Marc Antoni era hereu precisament de César i la seva successió va desencadenar una tensió política, ja acostuma a passar, no?, que va acabar en guerra civil, i la batalla aquesta també va ser dialèctica. I una mostra van ser les Filípiques, que són uns discursos que Ciceró dedica, entre d'altres, a insultar Marc Antoni. Ciceró tenia la llengua esmolada i li deia a Marc Antoni que era una meuca pública.
0: Carai.
2: Que va convertir la toga viril en toga de dona, again, nens i nenes catalans i catalanes.
0: Un altre cop amb la sexualitat en aquest cas.
2: Sí, sí, sí.
0: També, Marc Aureli. Ai, Marc Antoni,
2: Marc
0: perdoni.
2: Antoni. També li deia tirà o monstre marí. Això no sabem si era una crítica al seu físic, però bueno, també l'acusava de borratxo, i aquesta m'agrada molt, de vomitar en públic en una assemblea i esquitxar tot el senat.
0: De brut, a més.
2: Brut, sí. Bueno, com deia, la cosa no va acabar bé, i quan Marc Antoni guanya la guerra, aquestes coses que se'l van passar, elabora una llista negra de noms per purgar, i lògicament Ciceró estava entre ells. Llavors acaba enviant uns sicaris que li tallen el cap i les mans amb les que havia pensat i escrit les seves cartes, i ho penja tot plegat a les portes del cementiri perquè tothom ho vegi.
0: Aquí diria que ja hem vingut molt més cap aquí, molt més cap als nostres dies.
1: 27 de maig de 1977. Sex Pistols, que estem sentint, publicant un àlbum que es diu Totems Importa Dos Collons, Nevermind the Bullocks, que com a single principal té una cançó que es diu igual que l'himne britànic, God Save the Queen. Tot suposa una evident pantuflada a la cara de la monarquia britànica, que està en aquell moment, per cert, celebrant el 25 aniversari de la coronació.
0: Home, una injúria, a més, al Regne Unit, com són en molts casos de monàrquics, i més al 1977, deies, no sé com va reaccionar en aquest cas la monarquia britànica.
1: L'estupor a tot el país. No havia passat mai res semblant. El 31 de maig, la BBC li aplica un veto total.
0: Per tant, 4 dies després, eh?
1: Sí. I la cadena de botigues Woolworth es nega a tenir-lo a les prestatgeries. No es pot vendre aquest disc. Però el mànager, aquí veuen un filó, i el mànager organitza una actuació dels Sex Pistols en un vaixell pel Tàmesi per fer-se una cançó per uns altaveus per tot Londres.
0: Per
1: no?
0: tota la ciutat, eh?
1: Per tota la ciutat. La policia persegueix el vaixell i deté els passatgers quan toquen moll.
2: Fantàstic.
1: En fi, tot és un escàndol molt gros. Aquí jo crec que se n'adonen per primera vegada de com de rentable i com de rendible, són els escàndols.
0: Una polèmica d'aquestes.
2: Clar, i a més ho va demostrar el que va passar a les llistes, no? Que la cançó va ser número 2 de la llista oficial britànica. El número 2 era per Rod Stewart, però clar, un número 2 és molt bèstia, no? Però lo divertit també, com deien, no? Aquesta censura una mica imposada és que en algunes llistes de l'època el número 2 simplement apareixia en blanc, no existia.
0: En blanc vols dir que no el posaven?
2: On hi havia d'haver God Save the Queen dels Sex Pistols, no hi havia res.
0: És a dir, el número 1, Rod Stewart,
2: i el número 2, incògnita.
0: No hi havia res,
2: i passava al
0: número
2: 3
0: ja hi havia el pis.
2: Clar, es preferia deixar un forat abans que imprimir aquell títol, no? La censura es converteix en un monument involuntari a la cançó, o sigui, actua d'una... És contraproduent, no? I clar, la història acaba el 2022 amb el Jubileu del Platí, que és la reedició de God Save the Queen, que va ser el senzill més venut de la setmana al Regne Unit.
0: Crec que això té relació amb Margaret Thatcher.
2: Amb Margaret Thatcher, sí. Quan mor Margaret Thatcher, no? Sí. El 8 d'abril del 2013, s'organitza una campanya massiva de descàrregues del Mac 2, del Magic 2, que té aquest fragment d'àudio, no? Que és Ding Dong, the witch is dead. La bruixa és morta.
0: Ding Dong, això, la bruixa és morta.
2: Clar, no és un acudit menor. Malababa,
1: eh? Malababa,
2: la cançó. Clar, aquesta cançó també va arribar al número 2 de la llista oficial britànica. És com que ens agrada, però no ens agrada gaire, com per posar-lo al número 1 mai, eh? 52.000 còpies venudes en una sola setmana després de la mort de Thatcher.
0: Això just després de la mort de Thatcher, no?
2: Sí.
0: No quan es va publicar aquesta cançó,
1: òbviament,
0: que la gent no relacionava, sinó que després la gent va relacionar-ho uns dies després de la mort de Thatcher el 2013.
2: Sí, sí, es va quedar, mira, 5.000 ventes, 5.000 còpies venudes de ser el número 1.
0: Carai.
2: Sí, sí.
0: I en aquest cas, si dèiem que amb el God Save the Queen la BBC va censurar-la, què va fer en aquest cas?
2: Doncs mira, la BBC va fer, bueno, va ser un embolic, una mica rara, no? Però el responsable de Ràdio 1, Ràdio 1, va decidir emetre només un fragment de 4 o 5 segons i en context informatiu dins el programa de les llistes. En aquest moment, o en aquest cas, no el van censurar, però bueno, sí que ho van posar. I clar, hi ha una dada bona, que és que amb els seus 51 segons és la cançó més curta que ha entrat mai al top 40 britànic.
0: Boníssim, això. És a dir, sent tan curta, no arriba ni a un minut,
2: no.
0: Top 40 britànica, l'única, la més curta. Sí, sí, sí,
1: sí, i aquella, sí, aquella campanya, a més, va tenir com a contrapunt una campanya de resposta, i aquella setmana també va entrar en el número 35, en aquest cas, una cançó del 79, d'un grup Not Sensibles, titulada I'm in Love with Margaret Thatcher.
0: Estic enamorat, no?, sí, de Margaret Thatcher.
1: Que fomentaven els conservadors pel títol, tot i que, en realitat, la cançó no és gaire, gaire lujosa. Yeah. Era una mica conyona, no?
0: Però sí que hi va haver aquesta reacció en contra dels que s'havien mofat de la mort de Margaret Thatcher amb aquest ding-dong, The Witch is Dead, la bruixa és morta. Vinga, diria que ara anem cap als Estats Units, perquè allà la relació amb el poder, ja ho hem explicat algun dia també en aquesta secció, vam parlar de Donald Trump, allà la relació amb el poder és diferent.
2: Sí.
1: Clar, és molt diferent. És que, clar, quan parlem de poder, no?, en cada cultura, en cada país, nació, pensem en una cosa. De vegades és l'Estat, de vegades l'Església, de vegades el rei, de vegades l'exèrcit. En què pensa un estadounidenc, no?, un tipus de Compton, Los Angeles, quan pensa en el poder? Doncs en la policia, no?
0: La mà dura.
1: Clar.
0: La mà dura del carrer.
1: Clar, evidentment, cançons contra la policia n'hi ha a bots i barrals, però una de les més famoses es publica a l'agost del 88, quan NWA, Niggas With Attitude, publiquen Straight Outta Compton, directe des de Compton, des de la seva ciutat, amb una cançó escrita per Ice Cube, que es diu Sense embuts, Fuck the Police.
0: I aquí hi ha reacció o no hi ha reacció?
2: Hi ha reacció. I si dèiem que els britànics són així més flemàtics, censuren... Sí. Bueno, no, no.
0: Amb una mica de masquerra, potser,
2: Subtilesa, tal... Els Estats Units no ho són, de subtils. Clar, la resposta és espectacular. L'1 d'agost del 89, molt poc després de la publicació d'aquesta cançó, l'FBI envia una carta a la discogràfica, la signa Mitt Allenrich, que és el subdirector de l'Oficina d'Afers Públics, i diu que defensar la violència i l'agressió és dolent, i nosaltres... Dolent, així com... I nosaltres, la comunitat policial, ens ho prenem malament.
0: Això està bé. Ens ho prenem malament.
1: Com ens ho prenem? Dos punts, malament.
2: I llavors recorda els 78 agents morts en acte de servei durant el 1988, així com una mica de xantatge psicològic, no?
0: Exacte, sí, xantatge emocional.
2: Sí.
0: Per tant, això, l'FBI, no deies, entrant directament en el debat públic i enviant una carta a una discografia, insistim, per una cançó que era molt explícita, però que era una cançó.
2: Clar, en aquest cas, una cosa que és molt habitual, no?, que es confon la injúria o l'insult amb l'amenaça, no?
0: Ja.
2: I és clar, per això l'FBI entra al joc. I és la primera vegada, de fet, que l'FBI intervé per un disc, per una mostra de cultura popular.

0: popular. La carta que us deia no anomenava el tema, la cançó en concret, però Alric va confirmar després que sí que parlava d'aquesta cançó, i el resultat, com és previsible, doncs com ja ho hem vist, va ser catapultar la cançó, que es va convertir en un himne que encara dura fins avui.
1: Sí, sí. Sí, i una qüestió molt americana i molt dels anys 80, perquè l'any 85 es forma el Parents Music Resource Center, impulsat per quatre dones amb vincles polítics directes amb Washington. Susan Baker, dona del secretari del Tresor, Tripper Gore, dona del senador Al Gore, Pam Howard i Sally Nevius. Se les va conèixer com les esposes de Washington, no?
2: Les esposes de Washington, i què feien?
0: Una mica Karens, me les imagino.
1: Una mica. La història comença quan Tipper Gore, la dona d'Al Gore, compra Purple Rain, de Prince, per a la seva filla d'11 anys, se'l posa amb ella i arriba la cançó Darling Nikki. A partir d'aquí, Moon té una llista de 15 cançons que consideren indecents, el Filthy 15.
2: Una llista negra, també,
1: una
2: de cançons.
1: Una llista negra, tal qual. I porten l'assumpte al Senat. Carai. Això no pot ser, no?
0: Sí,
1: surten paraulotes, bàsicament era això, surten paraulotes en els àlbums musicals que estan a les botigues.
2: Això, perdona, dones influents d'aquella Washington dels anys 80.
0: Sí. D'aquello que s'indignen, no? I, de fet, clar, com que eren influents, doncs aconsegueixen tenir un lloc al Senat, no? El 19 de setembre del 1985, i van i debaten sobre si cal etiquetar els discos. En aquella comissió hi declaren John Denver, Dee Snider de Twisted Sister i Frank Zappa també. I Frank Zappa deixa anar una frase per emmarcar. Diu, si sembla censura i fa olor de censura, és censura.
2: Vaja.
0: Independentment de qui sigui l'esposa que en parla.
2: Interessant. Com acaba tot plegat?
0: Doncs malament.
2: Ja.
0: Acaba amb 19 discogràfiques acceptant posar aquesta etiqueta d'avís als discos, i d'aquell pacte al Senat en surt l'adhesiu de Parental Advisory. Speaking content, que encara es pot veure.
1: Encara es veu,
0: d'avui. Sí,
1: que... Avui vas a qualsevol botiga de discos i trobarem aquesta etiqueta als discos.
2: Aquest avís parental, que per cert també xoca molt amb aquesta cosa de la llibertat dels Estats Units, que sempre en fan bandera.
1: Clar, és que fixeu la contradicció tan gran, no? Aquell mateix país tan prim mirat a les paraulotes, no? Protegeix, en canvi, constitucionalment, atacs verbals a l'Estat que aquí serien delicte, o que podrien ser-ho. El 21 de juny del 89, el Tribunal Suprem dels Estats Units va dictaminar, per 5 vots contra 4, que cremar, la bandera nord-americana és l'expressió simbòlica emparada per la primera esmena i, per tant, absolutament llibertat d'expressió.
0: Ah, cremar banderes.
2: Per tant, un contrast important, també si mirem cap aquí, cap a casa nostra, que si insultem, potser la cosa és diferent.
0: I si cremem banderes, també.
2: Si insultem el poder o si cremem banderes, la cosa és diferent, no, Sandra?
0: Sí, bueno, ens en podem anar fins a la dictadura franquista per trobar aquests exemples. No, hem passat èpoques molt fosques en aquest país que han obligat a plantar cara al poder, també en el plànol insultístic, però sempre aquí amb humor, que és una cosa que també és molt nostra, no? Es va tirar molt d'acudits, per exemple, per atacar Franco, com un que diu que el caudillo, durant un Consell de Ministres, és que aquest m'agrada molt, se n'adona que ha perdut la cartera i encarrega al responsable d'informació que iniciï una investigació rigorosa.
2: Sí.
0: El dia següent, Franco troba la seva cartera, perquè allò la tenia a la butxaca que no se n'havia donat, i ordena al ministre aturar la investigació, i el ministre li respon, como quiera, caudillo, aunque ya habían confesado todos.
2: Ah, ja, com volem dir, així ho tenim arreglat, però vaja, que no va així la cosa.
0: Sí, clar, s'havia de detenir i nassos per fer aquestes coses, però en aquest cas és un acudit que carrega contra les tortures, però són acudits que de fet estan recollits al llibre Chistes contra Franco, eren acudits que estaven protegits rere l'anonimat, no estaven signats, no? Però si volem parlar de pebrots, de gent que es caga en el poder, ens n'anem a una tasca de Bilbao que són els autors, els seus propietaris són els autors dels que molt apunten com el primer acudit no anònim contra el règim. Estem al 73, just després de l'assassinat de Carrero Blanco, i tot i que estava aquella tasca de Bilbao, tot i que estava just davant d'un quartell de la policia armada, es van atrevir a treure la pissarra al carrer i van escriure "Hoy solo servimos vino tinto, que el blanco está por las nubes".
2: El blanco está por las nubes.
0: El blanco está por las nubes.
1: De la categoria acudit sobre Carrero Blanco, que són molt bons tots, aquest
0: i a més, no és el primer que té noms i cognoms davant de la policia armada, que podien plantar-se allà i detenir-los o fer-los coses pitjors.
2: No sé si és subtil o no, també t'ho dic. Potser sí, però a la vegada penso, home, no.
1: És veritat, no?, que a l'hora d'insultar fem una mica de tot. Som eclèctics, no? I també tenim metralla per insultar el sistema, en general, que no deixa de ser una manera d'insultar-lo tot alhora. El poder polític, el religiós, ho diuen abans, no? Fins i tot el teu país, o la teva ciutat. Ciutat podrida! Estem sentint, no?, Ciutat podrida, de la banda Trapera del Río, que fa una precisa cançó insultant pues Barcelona, la conurbació de Barcelona. Ells eren del Prat de Llobregat i odiaven, no?, el grisó i l'amor que portava la ciutat podrida.
2: Una tònica també dels punkis, no?, del punk.
1: Totalment, és que és molt punk l'insult. Estem posant moltes cançons.

0: Sons punks, també una mica de hip-hop i d'altres, sí, però és molt punk. Preguntaves abans contra què ens clavem, no? Quan pensem en sistema aquí. Doncs un altre exemple punk. Cicatriz, grup de Vitoria, mític, que hi ha una cançó on diu escupe a l'alcalde, escupe al ministro, escupe a l'estupa, que va en su ritmo.
1: Escupe a l'estupa.
0: L'estupa, la brigada d'estupefacientes.
1: Ah, estupefaient,
0: sí,
1: vale.
0: Ho diu tot, vull dir, és un bon exemple perquè ho diu tot. L'alcalde, el sí. ministro, la policia, vull dir, una mica tots els exemples que teníem aquí. O sigui, el insultar al poder en forma de llista de la compra, una mica.
1: Ja, ja. No sé, però si aquí insultem molt els presidents, per exemple, sí, els grans responsables dels països.
2: Clar, o sigui, parlàvem abans de Franco, que president no era, però sí, sí que era com el responsable. També ho hem tingut en dictadura, en democràcia, no? A veure, que li va dir cuervo ingenuo a Felipe González.
1: Cuervo ingenuo.
2: Sí, sí, és una mica Federico Jiménez Los Santos.
1: Sí,
2: que
1: parlàvem l'altre dia.
0: Cuervo ingenuo perquè la cançó és com si cantés un cap indi, no? Sí. Manitú, i li diu cuervo ingenuo no fumar la pipa de la paz con tu.
1: Ah, d'acord.
0: Cançó que, per cert, tot i que és contra Felipe González, després Pablo Iglesias recupera per dir-li a Pedro Sánchez abans de ser vicepresident del seu
2: bueno,
0: govern.
2: Sí.
0: Li diu, li recorda que compte que sempre havia hagut aquesta cosa contra el partit socialista.
1: Aquests cuervo ingenuos.
2: Sí, ingenuo. Després Aznar també se li va fer alguna que també... Aquesta és
0: subtil.
2: Recordeu quan després va patir un atemptat, van treure amb la seva cara el recopilatori musical Bombazo Mix.
0: Bombazo Mix, que va ser molt mític als anys 90 sí. i que efectivament se'n reia una mica o utilitzava una temptada.
1: Això amb la seva cara, amb la cara d'Aznar.
2: Sí, sí, Bombazo Mix, això era complicat, no? També a Pujol, aquí a casa nostra, el grup L'Odi Social, ja li deia que pagui Pujol, no? En aquella època que ja començant a sonar runruns, no? I també es pot citar el grup Zombie Pujol, que encara està en actiu, de fet.
1: I deia l'Arturo, crec que era, que també es podia insultar al país en general.
2: Sí, sí, sí.
1: A tot el país.
2: Home, a tot el país, clar. I amb moltes ganes, i si no, recordem de Pepe Rubianes.
1: Home,
2: no?
1: I tant, i tant.
2: Anem al 20 de gener de 2006, al programa El Club de TV3, que li pregunten per la unitat d'Espanya. Sentim què va respondre.
3: ¿Vostè creu que la unitat d'Espanya està en perill? Què em diries tu?
4: A mi la unitat d'Espanya me suda la polla por delante. I que se metan a Espanya allà en el puto culo a ver si les explota dentro y le quedan los huevos colgando los campanarios.
1: D'això fa 20 anys
2: just, sí.
1: i es va formar un escàndol que encara avui en dia l'Albert Toma encara la recorda en molts casos.
2: I clar, tot allà tothom rient i aplaudint,
1: sí, sí.
2: però la cosa va acabar als jutjats,
1: sí,
2: recordem-ho, eh?
1: Sí, sí.
2: La Fundació per a la Defensa de la Nació d'Espanya, espanyola, i un particular, una persona particular, van denunciar per ultratges a Espanya a Pepe Rubianes. La causa es va arxivar al maig del 2007 i es va reobrir el juny del 2008. Contra ell i contra el presentador Albert Toma, que encara se'n recorda, normal que se'n recordi, no? Es va arxivar definitivament el 2009. Rubians va morir l'1 de març d'aquell mateix any d'un càncer de pulmó, amb el procés encara viu, vull dir que quan es va morir que no s'havia acabat la història.
1: Sí, sí, sí, de fet, és una mica el de sempre, no? Aquest tipus d'insults o de clar. comentaris et poden semblar bé, et poden semblar malament, millor o pitjor, sí. però clar, això és un delicte, és la gran pregunta
0: clar,
1: de sempre.
0: Clar, clar, clar, efectivament, però és que a més, al llarg de les dues darreres dècades hem vist que l'actuació judicial cada cop és més intolerant contra segons quines formes d'expressió.
1: Més dura, no? Vols dir?
0: Més dura,
1: el llistó està més baix.
0: Sí, sí, a banda de mitjançant la llei de Mordassa, l'acció penal, es basa en dos articles que encara existeixen, a més, que són el 543 del Codi Penal, els ultratges a Espanya, a les comunitats autònomes, els seus símbols, que això es castiga amb multa, però d'unidó, i en canvi, a l'article 490.3, les injúries al rei o a membres de la família real en exercici de les seves funcions, preveu de 6 mesos a 2 anys de presó, si són greus.
1: Déu-n'hi-do. Hi ha casos també, per exemple, com el de Valtònyc.
2: Correcte, sí, Josep Miquel Arenas, Valtònyc, aquest raper mallorquí que entre els anys 2012 i 2013 havia escrit lletres contra el rei, per exemple, demanant posar una corda al coll i altres expressions que, com dèiem abans, no es barregen amb el delicte d'amenaces. No? El 2017, l'Audiència Nacional el condemna a 3 anys i mig per enaltiment del terrorisme, injúries greus a la corona i amenaces. El Suprem ho confirma el 2018 i al maig d'aquell any, en comptes d'ingressar a presó, se'n va a Bèlgica amb Puigdemont, Valtònyc.
0: Segon cas, Pablo Hasél, també, conegudíssim, cas de raper lligatà, que el va acumular diverses condemnes. El 2014 li van caure 2 anys per enaltiment del terrorisme, per dos cançons. El 2018 el tornen a condemnar, en aquest cas, també per enaltiment del terrorisme, però sumen injúries a la corona per 64 missatges publicats a Twitter entre 2014 i 2016 i una cançó penjada a YouTube, també. I tot això va sumant, no? I sumen un delicte que tenia durant una mobilització a la Universitat de Lleida i amb un altre per obstrucció a la justícia, cosa que li ha tingut ara ja més de 5 anys.
1: 5 anys a la presó, continua Pablo Hasél, eh? Més de 5 anys tancat entre barrots
2: per cançons
1: per
2: i tuits.
1: Aquest raper lleidatà. Deies que hi havia un tercer cas que potser no coneixem tant.
0: Sí, és una mica menys conegut, és Black Marfil, és un artista drill és com el rap d'ara, diguem-ne, de Pamplona, és aquest. El gener del 23 el condemnen a 2 anys i un mes de presó, 2 anys i un mes és per entrar, és a dir, aquestes condemnes, per una cançó amb amenaces contra la policia municipal de Pamplona.
1: Per tant, tornem a això, al punt de fa 2.000 anys amb l'imperi romà, una miqueta.
2: No ens hem mogut.
1: 2.000 anys després...
2: Sí, a veure, ens hem canviat una mica els insults, no? Si els soldats de César li deien calp a Durtar a la cara, ell havia de somriure. Ara, doncs ja no per ara, el que sigui, podem enviar la gent a la presó, no?
1: César podia fer de més i de menys, i ara, vinga, cap a la presó.
2: I les coses no se solucionen convidant la gent a sopar.
0: De no. Convidar-los a la presó. No. FBI escriu cartes, la DBC talla cançons, els jutges posen dates de lluici, i l'única cosa que aconsegueixen invariablement és que aprenguen la lletra de les cançons.
2: Sí, exacte.
1: Això és un clàssic, eh? Quan més, com és l'efecte Streisand? Sí, senyora. Sí. Doncs això, aquest efecte que acaba fent que tots ens coneguem aquestes cançons, tots ens coneguem aquests casos de Valtònic, de Pablo Hasél, que potser serien rapers que no coneixeríem mai a la vida, i que amb aquesta acció de la justícia acaben fent-se molt i molt famosos, malauradament. Per cert, crec que poden continuar enviant als oients les seves propostes, les seves idees d'insults, malnoms, renecs, tot el que faci falta.
2: Clar, la iaia, vosaltres mateixos, però la iaia també, les vostres filles, els vostres cosins, com us insulten, com us posen malnoms, si us plau, expliqueu-nos-ho, perquè ens interessa moltíssim.
0: Insults i malnoms antics, graciosos, o no especialment res, però que us facin, per alguna cosa, us facin gràcia, us voleu comentar?
1: Ens els poden enviar al WhatsApp del programa, del Via Lliure, número 606 25 64 39. Per tant, notes de veu al WhatsApp del programa. Que, per cert, hi haurà regal a final d'estiu?
0: Algo habrá.
1: Hi haurà regal.
2: Sí, animeu-vos, que no és gratis.
1: Per no dir regals. Perquè diria que vam detectar, ens van enviar un vi, que és el Chicharello, que des del 2012 té aquelles ampolles, crec que les heu vistes, amb tot de renecs, 70 insults, 70 renecs a les ampolles. Doncs crec que anirà per aquí el regal, aquest vi del Chicharello, que és del Penedès, i que...
0: Bon vi, més.
1: Que podrem regalar algunes coses als oients que ens enviïn.
0: Vinga,
1: aquests insults i aquests renecs. Sandra Vicente, Arturo Puente, la setmana que ve més.
2: Més.
1: Vinga, fins ara.
5: Gràcies.
1: Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure d'avui.

0: Música tot drap, sempre amb aquesta sintonia que sempre alegra el matí, al migdia dels diumenges dels oients del Via Lliure a l'estiu. Joan Pancorbo, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Arnau Mañé.
0: Com estàs?
1: Bé, i vos?
0: Bé, has dormit bé?
1: Sí, avui sí.
0: Molt bé, me n'alegro. Albert Millán, bon dia.
2: Hola, bon dia, buenos días.
0: Buenos días para que nos entienda todo el mundo.
1: Exacte.
2: Avui tema de nínxol, Arnau.
0: Per què? Tema de nínxol?
2: Tema de nínxol. Sí, brometes de nínxol, tema de nínxol.
0: Què vol dir això, llavors? Que anem a una cosa molt, molt específica?
1: Avui és
0: no feu por, ara, que si no tots els oients marxaran, eh?
2: No.
1: És un programa Café para muy cafeteros, avui.
0: Per tant, si tots els oients marxaran de...
1: Però,
0: al Via Lliure.
1: Saps quan et costa una lliçó que quan l'entens dius, hòstia, és que era això? Doncs aquí anem.
0: I què ens fa pensar que vosaltres fareu bé la lliçó com perquè tothom l'entengui?
1: Els tres programes anteriors.
0: Ai, ja hi som. O tres programes, ja ens creiem que som...
2: El Basté, pràcticament.
0: O el Nin o el Pulitzer, aquí. Sí. Va, doncs avui... Tema de nínxol, deies, Albert?
2: Sí. Avui parlem de l'electrificació de la música.
0: Electrificació de la música, a veure.
2: I demanem que ens deixeu 10 minutets de marge per explicar-vos quatre coses una mica complicades, però després tot fa baixada.
0: Vinga, 10 minutets, una mica menys. Va,
2: us ho prometo. Vinga,
1: anirem ràpid.
0: Vinga.
2: Hem de parlar d'això perquè, en realitat, el fet de poder convertir l'electricitat en so doncs, ha estat una gran revolució per la música.
0: Clar.
2: Així que, doncs, sense més dilació, posem una mica de context.
0: Vinga. Home... Sempre funciona, la música de context. És ben bé que... Jo escolto aquesta música, su context.
2: És benvinguda.
0: És benvinguda.
1: Com el Juliana, una mica. Contexto.
0: Contexto, mapes.
1: Exacte. Vam parlar fa dies, no?, de la industrialització, que també havia afectat a la música, no?, i havia provocat una reducció de preus dels instruments. La nena del piano.
0: Sí, la nena del piano, que sonava cada setmana.
1: Lamentem, exacte. Doncs això, evidentment, si els instruments eren més econòmics, doncs tothom en podia tenir, i això va provocar una democratització en general de la música, tothom podia participar. Aquesta democratització encara va ser més quan va arribar l'electrificació. Que això què vol dir? Que és que les cases abans no tenien electre i de cop en van tenir.
0: És un canvi bàsic.
1: Exacte. Llavors, si la font principal d'energia passa a ser l'electricitat, això també afecta a la música.
0: Clar.
1: I es creen instruments que van amb electre que són molt revolucionaris.
0: Clar, per tant, no només pel com es fa la música, sobretot pels instruments.
1: Exacte.
0: Perquè són totalment diferents. Fins llavors eren uns i a partir de l'electrificació canvia tot. Ara ens ho explicaràs.
1: Efectivament. Suposo. O sigui, una trompeta funciona perquè una persona la bufa.
0: Clar.
1: Però una guitarra elèctrica, no. Llavors, el primer invent del qual volem parlar avui és el fonocaptor, que és la primera paraulota del dia. Que
0: fonocaptor.
1: Exacte.
2: Atenció.
1: Que si parlem de... O sigui,
0: és una paraula que no havia escoltat mai.
1: Exacte. Que com a fonocaptor no te viene nada, però si parlo de guitarra elèctrica,
0: sí,
1: doncs ja ens entenem, no?
0: És el mateix.
1: Ara bueno, el
2: fonocaptor és un aparell que es va posar en una guitarra i el que permetia era captar la vibració de les cordes, electrificar-ho i amplificar-ho, que és el concepte que vam parlar la setmana passada,
0: sí,
2: el de l'amplificació. Doncs aquest catxarro el que et permetia era fer això, captar la vibració de les cordes i convertir-ho en senyals elèctrics que després podies reproduir en un altaveu.
0: Això és el fonocaptor?
2: Això és el fonocaptor.
0: Fonocaptor que, per entendre'ns, a veure si ho he entès bé, és aquella mica de peça que hi ha a les guitarres elèctriques i que detecta les cordes de les guitarres per després amplificar-ho a través de l'electrificació.
2: Exacte. Els primers fonocaptors realment eren molt difícils de tocar bé. De fet, es distorsionaven amb molta facilitat, però com en tot, Arnau, hi ha gent hàbil que sap fer hàbil les coses, i entre aquests hi destaquen Eddie Durham i Charlie Christian, que tocaven la guitarra acústica amplificada amb un fonocaptor d'aquesta manera.
0: Això era el principi, eh? Evident que sona una mica estrany.
1: Exacte, sembla com un videojoc d'aquests de mala qualitat.
0: Sí, exacte.
1: Però, bueno, com sempre hem dit, els invents no surten bé la primera.
0: D'acord.
1: Requereixen una mica de millora.
2: Sí, hem d'avançar fins als anys 50.
1: Exacte. Aleshores, als anys 50 ja aquest invent ja
2: està perfeccionat.
0: Clar, perquè hem dit que el fonocaptor és dels anys 30. I llavors saltem dels 50, 20 anys de diferència.
1: Correcte.
0: Per intentar afinar aquest fonocaptor.
1: Aquí hem de parlar d'una marca que li farem una mica publicitat ara, que és Fender...
2: Li fa falta. Jo crec que li fa falta que li fem publicitat.
0: Fender està molt, molt content que vosaltres li feu la publicitat avui.
1: Però és que ells van fer el model més famós de guitarra i el que s'ha convertit en un estàndard fins ara, que és l'Stratocaster, que és la segona paraula del dia. Aquesta guitarra es va llançar el 1954.
0: Stratocaster.
1: I és totes les guitarres elèctriques, més o menys, han passat a semblar-se, que és la que ja té aquelles banyes, el so aquest de guitarra elèctrica, que clar, això venint de l'època d'un violí, doncs evidentment és molt revolucionari.
0: No us ho creureu, però jo tenia un Stratocaster.
1: Eh, no?
0: Ah, home, és que...
2: És que era... el jazz...
1: Exacte, el jazz.
0: No. No, no, però sí, sí. Sí, sí, és aquest model exacte, que és el que agafa... És a dir, d'aquí s'agafa la forma, no, habitual, sí, de les guitarres elèctriques.
2: Aquestes dues banyes al costat del pont...
0: Sí. Molt bé, molt bé.
1: Llavors, que tu la tinguis vol dir que la guitarra elèctrica molt cara no devia ser.
0: No.
1: Aquest és un altre element, que és que el que aconsegueixen Fender és fabricar massa, que sigui econòmica, però que a sobre tregui molt bon so.
2: Clar, hem d'entendre que aquesta guitarra era buena, bonita, barata.
1: Exacte.
2: Llavors, com tot, és un instrument barat fins que es converteix en una peça de col·lecció, perquè és que la guitarra Fender de David Gilmour, membre dels Pink Floyd, es va subhastar per 14,5 milions de dòlars.
0: 14 una... milions i mig de dòlars.
2: Una ganga.
0: Una ganga, sí. Si fa o no fa com la meva.
2: Exacte. Més o menys. I té el mateix prestigi.
1: La teva també es pagarà així, quan sigui una estrella.
0: De fet, ja no sé ni on està. Segurament ja no la tinc.
2: Bueno, va, escoltem com sonava una guitarra Stratocaster.
0: Això és una Stratocaster,
2: això és una Stratocaster.
0: Una guitarra elèctrica.
2: Tocada per un xicot d'una botiga de guitarres que vam trobar per YouTube.
0: Però que era una bona manera d'entendre què és l'Stratocaster. Ah, està bé.
2: Però les guitarres no són l'únic instrument que s'ha electrificat al llarg de la història. Mm? Als anys 20 del segle passat ja hi havia alguns inventors fent proves d'alguns instruments elèctrics que no eren gaire calç, però que justament en aquell moment ja hi havia unes corrents, no, Joan? Sí. Tu en saps més d'aquest tema de les corrents de principis de segle?
1: No, el que passa és que hi ha gent, o sigui, com Picasso fa les Dames d'Avinyó amb la música, també hi ha gent de trencar amb tot, no? I de fer coses molt avantguardistes. Evidentment, això també arriba amb la música i van haver uns italians futuristes que van crear el que es considera el primer sintetitzador de la història, que és aquest instrument, es deia, atenció, intona rumori.
0: Com?
1: I sonava d'aquesta manera.
2: No cal tenir les obres dintre.
1: Exacte. Això no és una batedora.
0: Perdó, torna-ho a dir, Intonarumori.
1: Exacte.
0: Perquè eren italians. I què era això?
1: Això és important. Eren unes caixes de fusta que treien aquest so tan agradable.
0: Sí, a veure. Realment ve de gust. Jo pensava que això seria una secció de música i resulta que no ve bé.
2: El que passa és que aquests italians van dir que nosaltres anem a deixar enrere tota la música, tot el que s'ha fet fins ara, i anem cap al futur.
1: Exacte.
0: Eren uns visionaris, realment.
2: I li direm que el so i el soroll tenen la mateixa entitat artística que la música.
1: Exacte. A nivell teòric, exacte. Això a nivell teòric ha tingut molta importància, com veurem després. Tot i així, sí que hi van haver instruments més agradables d'escoltar, no? Aquí potser podem trobar el theremin.
2: Sí, el theremin és un instrument, és una caixa rectangular de la qual en surten dues antenes, una en vertical i l'altra en horitzontal, i per tocar-lo, aquestes dues antenes generen un camp electromagnètic entre elles i tu has de posar les mans allà entremig i llavors així generes variacions de to i de volum.
0: Theremin, eh? Aquest sí que
2: és més famós,
0: sí, no? Sí. Que no pas el intonarumori.
2: Correcte. Escoltem com sonava un theremin.

0: sí que realment pot ser una mica de melodia, no com la resta, el Víctor Armoniker.
1: Aquest, el Theremin aquest està tocat pel seu inventor, Lleó Theremin, però la veritat és que era dificilíssim de tocar. Clar. No sé si mai heu tingut l'oportunitat de fer-ho.
2: Jo
1: no.
2: Sí, jo una vegada vaig estar davant d'un Theremin i és impossible, o sigui...
1: Generar, o sigui, aquesta melodia que està fent Lleó Theremin...
0: Era
1: és
0: molt difícil, eh?
1: Impossible.
2: Sí, exacte. És una
1: has de ser un virtuós.
2: Sí, és un instrument realment molt complicat de fer, però sobretot el que és l'avi dels sintetitzadors.
0: Exacte. Ah, dels sintetitzadors actuals? Exacte. Ah, sí. D'acord.
2: És un d'aquests antecedents, no?, com els Intonarumori, però...
0: Com qui? Com qui?
1: Intonarumori.
2: Intonarumori. Ah, vale, m'ho faràs dir 30 vegades, home, ja t'estic veient avui. El que estem veient també és que aquests instruments no servien per fer música comercial, eren més experimentacions, jocs, etc. Però sí que van servir, per exemple, pel cinema, no?
1: Exacte.
2: El setè art, que és com li diem nosaltres.
1: Els que en sabem.
0: El Theremin va servir pel cinema o pel que va venir després.
2: Exacte.
1: Tot aquest, clar, el Theremin no era l'únic instrument que hi havia en aquest moment. Hi havia molts altres, i de fet eren grossos i eren uns catxarros considerables. Però tots feien com sons estranys, i entre aquests hi destaca un que és el Trautonium.
0: Trautonium?
1: Sí, tots tenen noms com de cosa...
0: Avui molts insults, eh?
1: Sí, sí. Que el compositor Oscar Sala va fer servir el Trautonium per fer ni més ni menys que el so dels ocells de la pel·lícula de Hitchcock.
0: Home. Ah, és a dir, això que són clarament so d'ocells, podríem dir, i que podríem pensar que són gravats realment, no és un so
1: no
0: real d'ocells. No,
1: no tot. Hi ha alguns trossos que sí que hi ha gravacions d'ocells, però estan barrejats amb els sons que sortien d'aquest catxarro.
0: Això de Hitchcock, eh? Hitchcock.
1: Hitchcock, sí.
2: Exacte. I el Trautonium hem de pensar que ocupava com una furgoneta, més o menys. O sigui... i consumien, era com els centres de dades aquests de l'illa, que els havien hagut de ficar una central nuclear, doncs cada vegada que...
0: Barcelona Supercomputing,
2: exacte,
0: no?
2: Sí. Pues això, més o menys, ens hem d'imaginar aquests instruments.
0: Un Trautonium, avui.
2: Ara, tot això són instruments, exemple del que volem explicar ara, que és que a finals dels anys 50, tots aquests instruments que eren molt grans, una cosa molt de nínxol experimental, es comencen a popularitzar, no? Hi ha una mica, cada vegada són més petits, els saben fer servir millor. Llavors, una d'aquestes pioneres i una de les figures més amagades i més infravalorades de la història de la música del segle XX és Delia Derbyshire, que era una enginyera de so, que és de les primeres en popularitzar aquests instruments. I, per exemple, va ser la compositora d'una mítica banda sonora, que és la banda sonora del Doctor Who.

0: que això és amb aquests instruments, amb aquests aparells.
1: Sí, bueno, i ella, a més, feia coses amb la cinta magnètica dels casets, recursos dels casets, vaja. Tallava, feia efectes, llavors creava com textures diferents que no s'havien sentit fins llavors. I és que les seves exploracions de la Delia Derbyshire en el camp del so i les seves composicions doncs, van ajudar a democratitzar i popularitzar aquests sintetitzadors.
2: Hem de pensar que aquesta sèrie...
0: Doctor Who, no?
2: Sí, Doctor Who era molt famós a l'època de la BBC. Mm-hmm. Llavors va
1: de fet, encara
2: molt...
1: està en antena, porta més de 60 anys en antena,
2: exacte,
1: que és una proesa.
2: Llavors, clar, molta gent va veure que era possible crear música amb aquests sons estranys, no? Ho va portar a la massa una mica, no?
1: Sí. Una altra dona que va ajudar a popularitzar aquests instruments és Wendy Carlos. La senyora Carlos, com Delia Derbyshire, era també enginyera i compositora i és la responsable de popularitzar un sintetitzador molt en concret, que és el Moog.
0: Moog. Ni un nom que se salvi, eh?
1: Bueno, no. El Moog és una discoteca d'aquí a Barcelona.
0: Sí, també és veritat.
1: Que està anomenada així en homenatge al sintetitzador i la seva influència.
0: Molt bé.
1: Llavors, a finals dels 60, aquest sintetitzador Moog es va posar a la venda i té una particularitat que el diferenciava de la resta i que és molt tonta, i és que pots tocar notes. Tenia un teclat... La resta d'instruments, tu no podies tocar notes. Tu posaves les mans, tocaves controls i tal, però...
0: Intentaves crear una melodia, una seu de melodia, però no
1: el
0: eren...
1: El do de la tercera octava no el podies localitzar així com
0: ja,
1: així.
0: L'havies d'anar a buscar una miqueta.
1: Sí, el que va fer el seu inventor del Moog doncs, va ser trobar una fórmula per generar tons estables. Llavors hi va posar un teclat i aquí es podien tocar notes.
2: Mm.
1: A partir d'aquí ja la música ja pot fer música de veritat. O sigui, aquests catxarros ja fan música de veritat.
2: I no s'hi van posar per poc, sinó que per fer música de veritat i per demostrar que era un instrument com tots els altres, van decidir gravar peces de Bach.
0: Això, Joan, és una peça de Bach tocada amb un Moog.
2: Amb un sintetitzador, correcte.
0: O amb un sintetitzador, d'acord.
2: Amb un sintetitzador Moog. Clar, això ja és tota una altra història. Les barbaritats que hem escoltat fins ara,
0: clar,
2: doncs aquí ja hi ha notes.
0: Sí,
2: ja,
0: sí, mira, a veure.
2: Això ja...
1: Estem parlant un altre idioma,
2: exacte,
1: ja.
2: Aquí...
0: Clar, això és una adaptació d'una peça de Bach, eh? Però,
2: sí,
0: però que també si Bach aixequés el cap, suposo que li explotaria el cervell.
1: No, jo
0: però...
1: crec que li agradaria.
0: Sí, o li podria agradar, no dic que no, però que realment és un so diferent, també.
2: És Bach amb la textura aquesta electrònica. Evidentment, totes les... això ho comença a veure el món del rock i del pop, i diuen, home, aquí hi ha possibilitats, no? Wendy Carlos es fa relativament famosa. Hem de pensar que aquest àlbum que estem escoltant de Bach va vendre 1 milió de còpies.
0: Ostres!
2: Que no està malament.
0: No està gens malament.
1: No, clar,
0: està gens
1: en aquell moment malament. No són moltes, però hem de pensar que estava competint contra els Rollings, els Beatles...
0: I que era un format molt peculiar.
1: Un instrument nou.
0: Una proposta molt peculiar.
2: Exacte. Llavors, Wendy Carlos també es va fer famosa perquè va fer bandes sonores com la Taronja Mecànica o El Resplendor.
1: Aquestes bandes sonores utilitza el Moog per fer diversos sons dels que s'hi poden escoltar. La veritat és que gràcies al disc de Bach, molts estudis i productors musicals doncs, comencen a comprar aquest sintetitzador per intentar incorporar-lo com a instrument. I als anys 70, com deia el Joan, per exemple, Queen ja feia experiments amb el Moog,
0: sí,
1: i ja el posava a les seves cançons. Però si hi ha una cançó que ha fet que els sintetitzadors es popularitzin i entrin al pop, com diu la cançó, com una ola de fuerza desmedida,
0: a veure...
1: és aquest.

0: Aquest és el primer gran hit, llavors, dels sintetitzadors, el primer que es popularitza ja a grans masses.
1: Exacte.
2: Jo diria que sí.
1: És I Feel Love, de Donna Summer.
2: I a mi ja se m'estan movent els malucs, aquí.
0: A veure. Home, és que realment ara vindria de gust sortir a la pista de ball.
1: Exacte. Tu perquè no has sortit
0: no,
1: a casa
0: perquè...
1: mai de les 10 del vespre, però els que hem estat en algun festival d'aquests o alguna festa...
0: En algun que altre?
1: Home, quan es fa dia i el DJ decideix posar aquesta cançó i està tothom ben amorós, ben estovat, és fantàstic. Perquè ens en fem una idea de la importància d'aquesta cançó. Brian Eno, que era el productor de David Bowie, en aquell moment, als anys 70, estava a l'estudi amb David Bowie i li va dir...
2: Estaven gravant els tres primers discos, em sembla, alguna cosa així.
1: A la trilogia de Berlín, i va dir, acabo d'escoltar el futur. Perquè realment aquesta cançó, pel context del rock de l'època, era una cosa molt, molt avançada.
0: Acabo d'escoltar el futur, m'agrada.
2: He sentit el so del futur.
1: Exacte. Però, evidentment,

0: ¿Me cuentas un cuento, papi?
1: Claro, me puse el traje de las bodas y me llevé a tu madre. Iba como una princesa. CaixaBank nos había invitado a un evento increíble.
2: Vivir una experience es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas en música, gastronomía, cultura y deporte con Experience CaixaBank. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
3: Aquest estiu casa teva pot ser diferent. Més còmoda, més teva, més tu.
4: A la Sénia País del Moble tens més de 20.000 metres quadrats amb tots els mobles, tapisseria, matalassos i solucions a mida. T'esperem a la Sénia.
3: País del Moble.
5: Albert. Depeche Mode, anys 80, i això que escoltem és el Tora, Tora, Tora, i aprofitant que ja ens hem plantat a la dècada de la millor música de la història, segons diuen alguns, doncs és el moment d'assistir a l'autèntic boom dels sintetitzadors. Cap als anys 80 és quan els sintes comencen a tenir xips incorporats i aquesta actualització fa que millorin moltíssim les seves capacitats. I a més, els fa bastant més barats. A partir d'ara, els sintes són accessibles per qualsevol butxaca. O sigui,
6: sí, ja tothom pot comprar un sintetitzador,
5: O sigui, ja estem parlant de que costen 300, 400, 500 dòlars.
6: D'acord.
5: Coses així. Sí que n'hi ha que costen 2.000 i 4.000 i 10.000, però per 300 dòlars pots tenir un sinte que soni bé i et permeti fer bona música. Llavors, que s'hagin abaratit d'aquesta manera ens porta a analitzar el cas d'una marca japonesa anomenada Roland, que és el cas icònic d'un fracàs increïble, però que després ha desembocat en una revolució musical sense parangon.
7: Exacte. Roland el que fa és diu, home, ara puc fer màquines molt més econòmiques, anem a rebentar el mercat. I llavors té una idea que a priori sembla brillant, que és amb dos trastos petits, un que et faci de baix i un que et faci de bateria, si tu eres un guitarrista, doncs mira, et pots fer com la teva orquestra, pots assajar a casa...
6: Tu sol.
7: Tu sol. Llavors, el que fan és inventar simuladors de baix i de bateria. I ara ens ficarem... Ara anem a escoltar la marca, vale? Un baix normal sona així. Això és un baix.
6: Aquí té una línia de baix.
7: Doncs Roland el que fa és inventar una màquina en què el baix sona així.
6: Vaja, no acaba de funcionar,
7: Sí, això és un fracàs,
6: és evident que potser el baix no acaba de funcionar, però hi havia més exemples.
7: Exacte. Hi ha, per exemple, una bateria. Una bateria normal sona així.
6: Impecable.
5: Perfecte.
7: Exacte. Una bateria de Roland sonava així.
5: No acaba de ser exactament
6: no,
5: el mateix.
6: No, més encertat que el baix, segurament.
7: Exacte.
6: Però no acaba de funcionar.
7: Evidentment, no en venen ni un d'aquests.
5: Bueno, les màquines són un fracàs. La marca atura tota la producció de tots els models.
6: El que sigui.
5: I la gent que se'ls havia comprat les ven a preus de saldo en mercats de segona mà perquè vol veure-les el més lluny possible de casa seva. Però, ai, el destí és capritxós. I... com que aquestes màquines es venien tirades de preu en mercats de segona mà, van arribar a les mans adequades, a les mans a les quals havien d'arribar.
6: De qui?
5: D'uns tal Juan Atkins, Kevin Saunderson i Derrick May, que són els pares fundadors de la música techno.
6: Home... Aquí es posen les botes, suposo.
5: Home, és que només feia falta que algú li veiés el potencial que tenien aquests catxarros doncs, per començar a fer música i no fer acompanyament, que era el que estaven pensats. Això que hem escoltat és Big Fan, de Kevin Saunderson i el seu grup Inner City. La bateria està fet a partir d'una caixa d'aquestes de Roland, la 909 concretament, que és la màquina potser la més icònica de tota la marca, un sintetitzador Yamaha DX100 i poca cosa més. I clar, pues, tenir-les a preu de saldo els hi va permetre fer tot el que volguessin.
6: Virgaries màquines.
5: Sí.
7: Exacte.
5: Tot el que van publicar va arribar, algunes coses van arribar al top 1 d'algunes llistes de Billboard, es van vendre més de 6 milions de còpies i es va demostrar que amb molt poca cosa podies fer hits internacionals.
7: Exacte. I també va engegar una altra revolució en paral·lel, que és la del hip-hop.
6: Era el techno, el hip-hop.
7: Exacte. Aquí estem escoltant Afrika Bambaataa, també utilitzant una d'aquestes caixes de ritmes de Roland, que ningú volia i que ells van saber aprofitar. Això és
6: sí, aquí la qüestió era que s'havia de canalitzar bé el que tenien a les mans. Sí.
7: Exacte. És a dir, aquest és un exemple paradigmàtic, no?, de com un fallo industrial, no?, una idea fallida, es pot reconvertir en una revolució musical.
6: Clar.
7: I realment... Ara, molta la música que escoltem som derivats del hip-hop o de la música electrònica i aquesta gent van ser els pioners reutilitzant unes màquines que no servien per res.
6: I aquí hi ha una paraula clau que és el sampler.
7: Exacte.
5: Sampler és una altra màquina que el que fa és És una cosa totalment revolucionària. És que et permet que qualsevol so pugui ser un instrument en potència.
7: Exacte.
5: Un sampler, t'has d'imaginar una caixa més o menys quadrada...

0: té unes quantes tecles, i tu aquestes tecles els hi pots assignar un so.
1: D'acord.
0: No? Tu graves un trosset, però imagina't, una flauta, un piano, un tros de bateria.
2: I amb un altre botó pots gravar bon dia, RAC1. Sí. Llavors pots tirar bon dia, RAC1 i una flauta al mateix temps, per dir alguna cosa.
0: Carai. I llavors gravar, gravar aquestes peces de so, no? Aquests trossets petits, s'anomena samplejar. Agafar un fragment i utilitzar-lo per crear música nova. Llavors, amb un sampler i una mica de creativitat, un productor podia escoltar qualsevol disc, triar-ne un tros i transformar-lo en una peça totalment diferent. Llavors, ara escoltarem uns quants exemples icònics de sampleig. El primer que us posem, la veritat és que no té massa secret.
2: Això que estem escoltant de fons és el baix de Walk on the Wild Side del Lou Reed. Llavors que el grup americà de hip-hop A Tribe Called Quest va samplejar aquest baix i el va reconvertir, el va... Bueno, és una cançó totalment diferent, no? Sí, sí. Però és el mateix baix.
1: A veure.
3: I aquí... Can I kick it to all the people who can quest like a tribe?
2: Això també ho va fer un altre geni del hip-hop, com és Jay-Z, que va aprofitar la bateria de Big Beat de Billy Squier. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rap patrol on the... En aquesta cançó Jay-Z agafa la bateria de Billy Squier, que és el que dèiem, i un solo de guitarra de Walk Over You de AC/DC. Llavors tot junt és el que estem escoltant, no? Llavors, això és en el hip-hop, però en la música electrònica, no? El cas més paradigmàtic de hit fet amb samplers és el que explicarà el meu company Albert a continuació.
0: A veure, va, Arnau, et proposo una mica de joc.
1: A veure
0: si endevines. Jo et poso ara una cançoneta,
1: sí?
0: I a veure si endevines cap on anirem a parar.
1: A veure.
0: Sona així. Et sona d'algú?
1: Em sona, però no sé on em vols portar.
0: Va, doncs n'agafo uns trossets. Amb aquests tres trossets, què tal?
2: Bé, et pots tornar a posar els trossets?
1: Sí. No, ho tinc a la punta de la llengua.
0: Els hi canvio una mica el to.
1: A veure...
0: Què, ja ens anem entenent, no, i ara?
1: Jo crec que sí que sé com
0: va. Va, que si te'ls poso així tots junts i que es vagin repetint, sonarà d'aquesta manera.

0: això sí que és música.
1: Home, aquí hem d'entendre, o sigui, clar, hem passat d'una cançó dels anys 70 trossejada a un hit de
2: música. A fer un disc de platí. Exacte. No sé quantes vegades.
1: Aquí a Catalunya també hi ha hagut bastant de sampling, no? Per exemple, sí, els Manels, quan van samplejar la Maria del Mar Bonet.
0: Sí, que fins i tot els Manel poden samplejar, que sí, potser no ens esperaven en aquell moment, però que realment va ser, també va quedar la mar de bé.
2: Però si hi ha un rei del sampling a Catalunya, aquest és Víctor Pizza, que ha sigut el productor del Faves Tendres de Valle a Valle. Oh, yeah.

0: Clar, aquí estem escoltant un sampler que, a més, l'ha aprofitat la biblioteca de l'Òscar Dalmau.
1: Ah, sí, eh?
0: Exacte, que té una col·lecció de discos. Clar, amb tot això, el que hem volgut explicar avui és que amb totes aquestes innovacions tecnològiques, realment hi ha hagut... Ara qualsevol persona pot fer música a casa seva, perquè és molt senzill, no cal tenir una formació, i aquí el que compta és el teu talent, perquè són eines que cada vegada han sigut més senzilles de fer servir.
1: I tot això a través de l'electrificació, no?, que és el gran concepte d'avui, que realment ha permès passar d'aquelles primeres proves estranyes, amb sorolls molt estranys, aquests samplers que hem explicat avui aquí i que hem trastejat una miqueta també. M'ha agradat aquest exercici d'anar provant-los i veient exemples. Hem sentit el Valle a Valle i també de casa nostra, com per exemple el Manel, que també va fer aquest sampler de la Maria, de Per la bona gent.
0: Exacte.
1: Res més, deixem aquí avui.
2: Sí.
1: No tenim temps per més. La setmana que ve, més i millor, música, a veure què em portareu.
0: Internet, la setmana
1: Internet,
0: que ve. Streaming. Tornarem a parlar de diners, que és aquí ens agrada molt.
1: Que és el que ens agrada. Joan Pancorbo, Albert Millán, gràcies. Fins la propera.
2: Moltes gràcies.
3: Adéu.
1: Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure d'avui.

0: L'any 2023, ara fa 3 anys, durant un concert, la cantant del grup Amaral, Eva Amaral, va ensenyar els pits com un acte de reivindicació per la llibertat de les dones. De fet, sonava aquesta cançó, que ara estàvem sentint, que és En Revolució. També feia poc temps que la cantant catalana, la Rigoberta Bandini, havia publicat una altra cançó que també va fer-se molt, molt coneguda, que és Ai, mamá, amb aquella frase de ¿Por qué dan tanto miedo nuestras tetas? I que, de fet, es va quedar a les portes d'anar a Eurovisió, la Rigoberta Bandini. Totes dues escenes, la de Amaral i la de la Rigoberta Bandini, van generar un debat públic sobre si les dones poden ensenyar els pits o no, encara que en aquest cas fos en un escenari. Neus Aldeguer.
1: Exacte. Passa el temps, però el debat continua sobre la taula i a l'estiu sobretot pren protagonisme. L'anomenat topless. Als anys 70 i 80 es va convertir en un dels grans símbols de l'alliberament corporal europeu i, de fet, la primera vegada que una dona va fer topless a Espanya va ser el 1930 amb la gala Dalí. Aleshores, alliberar-se de la part superior del biquini representava, no, d'alguna manera, el trencament amb la pressió estètica envers les dones. Ara, gairebé 100 anys després, només cal donar un cop d'ull a les platges per veure que alguna cosa ha canviat.
0: I aquest és el debat, realment. El debat no és si les dones poden ensenyar o no els pits, sinó que si ho poden fer, per exemple, les platges o les piscines amb llibertat. De fet, les generacions més joves sembla que comencen a donar l'esquena a aquesta pràctica, el topless, ara ho deia la Neus, que durant anys ha format part també del paisatge habitual de les nostres platges amb total naturalitat des de fa molts anys, ara ho deia també la Neus. La pregunta, per tant, és inevitable. Per què passa això? Per què algunes generacions, les més joves, comencen a donar l'esquena, en aquest cas, al topless?
1: Les causes poden ser moltes, ho anirem veient. Podria ser l'onada de conservadorisme, podrien ser les mirades incòmodes, però també hi ha una certa por a ser fotografiades i exposades a les xarxes socials, i no ho diem nosaltres. És una por que no respon únicament a una percepció, sinó que hi ha un estudi publicat per Save the Children el 2025.
0: Per tant, hi ha dades, eh?
1: Sí, exacte. Que es va elaborar a partir d'una enquesta a més de 1.000 joves d'entre 18 i 21 anys sobre experiències que havien viscut quan eren menors. I aquest estudi revelava que una de cada 5 afirmava que havia, que li havien difós imatges generades amb intel·ligència artificial en les quals apareixien nues sense el seu consentiment.
0: Una de cada 5,
1: una de cada 5.
0: Entre 18 i 21 anys estem parlant.
1: Exacte, per tant, l'informe també concluïa que el 97% havia sofert algun tipus de violència sexual en entorns digitals abans de fer els 18 anys.
0: Aquesta és, per tant, alguna de les grans preguntes, si realment les xarxes i l'entorn digital tenen alguna cosa a veure amb aquesta caiguda del topless a les nostres platges o a les piscines de Catalunya. Per això en volem parlar amb dues persones. La primera és la psicòloga de la UOC, la Silvi Pérez, i doctora també, la psicòloga de la UOC, la Silvi Pérez. Silvi, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I l'altra persona és la doctora en Història i Teoria de la Moda, la Sílvia Roser. Sílvia, bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: Anem a pams, perquè realment potser ens hem aventurat. Realment, heu detectat també vosaltres que hi hagi menys joves que facin tobles a les platges i a les piscines de casa nostra?
2: Sí. En el meu cas, sí, jo sí que ho he detectat, però jo també soc bastant usuària de piscina. I també he de dir que aquí és un altre món i realment hi ha com molt, molt més tabú pel fet de fer topless a les piscines. Vull dir, és que gairebé no m'ha arribat ni aquesta llibertat. Però la que sí que havíem conquerit a les platges, estem retrocedint clarament.
0: Silvi?
3: Estic d'acord, Sí, hi ha aquest retrocés del topless en les dones joves. El que m'agradaria

0: poder centrar una mica la conversa en si això realment ho hem d'interpretar com un retrocés o no.
1: Ah, per què?
0: Perquè a vegades, de fet, la companya que ha fet la introducció ha apuntat a diverses causes i no necessàriament és una qüestió de més conservadorisme o un retrocés en la nostra llibertat. La llibertat no hauria de ser tant si fem o no topless, sinó si podem decidir lliurement al fer-lo.
1: Clar, clar. Llavors aquesta és una de les claus. Sílvia...
2: Sí, jo estic bastant d'acord, perquè realment, quan va haver l'explosió del topless i després del nudisme, es va assimilar massa ràpidament el fet de mostrar el cos a llibertat. Aleshores, crec que aquí també va haver un gir patriarcal molt intens, en el qual doncs, el nostre cos va quedar captiu de la sexualització. Per tant, el que hem d'entendre, com diu la companya, són les conseqüències d'aquest topless. Jo penso que hi ha dos nivells aquí. Si legalment o normativament podem fer topless, és a dir, hi ha normatives de moltes piscines que tu no pots fer-ne, o hi ha països, per exemple, que està prohibit. És un nivell de discussió. I el segon nivell de discussió és que, malgrat poder-ne fer, quines conseqüències té tot això? Perquè hi ha gent que diu, bueno, escolta, ningú t'ho prohibeix, fes-lo, i ja ho sé, però és que el nostre cos, que no passa tant amb el dels homes, estem captives de tot això. I després, jo també parlant amb persones, allò que em diuen, home, clar, però a veure, si tu ets allà dels pits, a mi no em demanis que jo no m'exciti. Clar, aleshores, jo sóc la responsable de la teva excitació i també el que hem d'entendre és que l'excitació davant d'uns pits és cultural, no és natural. Per dir-te, el que ens excita, el que ens erotitza, sí, ha anat variant al llarg del temps, sí? Però... Perdoneu, tinc una música molt, molt, molt forta a l'orella, no sé si és vostra.
1: Ara la baixarem, si som nosaltres la baixarem.
2: Ah, és el Pentàgon que ens espia i em posa. Vale, gràcies.
1: La baixarem una mica, així la conversa és més fàcil. No, però el que sí que us volia preguntar, perquè ho dèiem, als anys 90, a partir dels 2000, estava molt extès el topless, es veia com una cosa normal, s'havia normalitzat, fins i tot, si no em dieu el contrari. Què ha passat últimament perquè realment aquest debat torni a plantejar-se i la sensació sigui que no sé si Neus estàs d'acord, que també moltes dones potser sí que us sentiu més violentades en això.
3: Sí, sí, jo com a dona que vaig a la platja o a les piscines, sí que és veritat que no m'acabo de sentir còmode a l'hora de fer.
1: Per tant, Sílvia, Silvi, què ha passat perquè això hagi canviat?
0: Jo crec que hi hagi més exposició del cos, perquè de fet estem vivint una cultura molt visual, és a dir, constantment estem veient cossos, però això no implica necessàriament que hi hagi una major acceptació del nostre propi cos. Més aviat al revés, l'exposició constant del cos normalment va acompanyada de comparació i d'autoobservació. Això lligat a que la mirada dels altres també ha canviat, és el que esteu comentant, és a dir, la imatge ja no queda en la retina, pot ser fotografiada, gravada, compartida, difosa... Clar, la sensació de vulnerabilitat, més enllà de lo que legalment sigui possible o no, la sensació de vulnerabilitat i de comparació constant també fa que tu prenguis la decisió de no exposar-se. Ara, que m'agradaria que com a dona jo pogués decidir lliurement si de veritat faig o no topless, en plena llibertat, no perquè només normativament estigui permès, sinó si deixaria de sentir-me vulnerable pel fet de fer-ho.
1: Sílvia?
2: Sí, totalment d'acord. És el que deia dels dos plans de discussió. Un és si les normes ens ho permeten i l'altra cosa és que, malgrat ens ho permetin, ens hem d'enfrontar a unes hostilitats, especialment de la dona com a ganxo comercial. Tot plegat, aquesta comparativa, fa que els espais com la platja siguin espais hostils, sense parlar, per exemple, dels cossos normatius i els cossos no normatius. No? Una persona, per exemple, que té un cos trans, una persona que, per exemple, ja té certa edat, per exemple, sembla que les persones que ja no tenim doncs, 20 anys, ja no puguem portar ni biquini, que ens haguem d'enfundar en aquest cas amb un banyador, perquè la pell que lògicament cau o es despenja, doncs això ja no és bonic de veure. Per tant, vull dir, això ull amb tot això. I el que deia abans, enllaçant, que m'he despassat amb el tema de la música, el pit dels homes abans tampoc es mostrava. És a dir, que va haver diversos escàndols en el cinema, per exemple, amb Clark Gable va succeir una nit a aquesta pel·lícula en el qual hi havia sortit sense res a merda interior i mostrant els mugrons. Clar. Això va ser un escàndol total.
1: Ah, sí,
2: per tant, que no pensem... Sí, que no pensem, doncs, que l'home doncs, no hi ha erotisme o sexualització entorn als seus pits, perquè en el passat n'hi ha hagut i ho hem superat, no? O sigui, ara podem veure el pit d'un home sense, veient-lo amb naturalitat. En

0: canvi també podem arribar, en aquest cas, en aquest punt amb la dona, però no hi hem arribat. I això també és qüestió de tots i totes, de plantejar-nos la sexualització de les dones, del cos de les dones, no és natural, és cultural.
1: Per tant, el moll de l'os és això que dius ara, la sexualització del cos.
0: Hi ha diferents molls de l'os. Sí, sempre les qüestions són multifactorials. El tema de la sexualització és molt important, el tema de la pressió estètica és molt important, el tema de les xarxes socials i sentir que quan tu, per exemple, estàs a la platja i decideixes, bueno, que et poses la part de dalt del biquini i deixes de fer topless, tu atures aquí l'exposició del teu cos. Amb les xarxes socials ja això ja no està a les teves mans. El teu cos pot seguir circulant per xarxes malgrat tu has decidit que ja no el vols mostrar més. Per tant, ja no som estrès del nostre cos nu. Fins i tot, també, la cosa és més complexa, perquè fins i tot no havent-lo mostrat mai, també la IA pot fer que se'ns despulli, i això també està a l'ordre del dia als instituts, no? Vull dir que tot plegat és multifactorial, però és una qüestió social i cultural que crec que ens hem de plantejar i hem de assumir les responsabilitats com a societat.
1: Silvi, tu deies que la clau aquí era tenir el control, no? Que les dones poguessin tenir el control de decidir que ningú decidís per vosaltres si fer tobles, sí, tobles o no. En això, el telèfon mòbil és el que ha complicat aquesta decisió, aquest poder de la decisió?
2: Clar, jo treballo molt amb adolescents i amb noies molt joves. Llavors, El que em frapa més és que, tot i ser una generació que hem inculcat molt el dret a decidir el que puguis fer o no topless com a un símbol de llibertat, en aquest moment en concret, el fet que una fotografia pugui escapar del seu control, el fet de la pressió que hi ha al voltant, fa que la noia jove se senti molt menys segura exposant el seu cos, i parlem dels pits, però és que podríem parlar dels braços, podríem parlar de la panxa. Hi ha un munt de roba de biquini, que no són biquinis, que són tanquinis, que és com un biquini, però que porta com una mena de samarreta penjant perquè puguis amagar la panxa. Vull dir, hi ha moltes parts del cos que ara mateix les noies joves especialment se senten molt vulnerables, i les dones que tenim una edat, que jo tinc 50 també ens sentim molt vulnerables a la mirada de l'altre, al judici de l'altre, al poder ser robat la teva imatge. Jo crec que el que hem retrocedit no és en el conservadorisme de les dones que deixen d'exposar el seu cos, sinó en com la societat està llegint aquesta exposició.
1: Neus, volies fer una pregunta.
3: Sí, no, ara que parlem de les xarxes socials i de com una imatge del teu cos ja et deixa de ser teva en el moment en què corre, doncs, per tot aquest món digital, hi ha potser també una sensació de que no es castiga prou, és a dir, que la violència digital, en aquest cas sexual, sobretot cap a les dones i les persones que ho fan, que bueno, solen ser homes, no? Que no se'ls castiga prou i que, per tant, hi ha aquesta sensació d'impunitat.
2: Tal com heu vist jo sí, amb les dones joves...
1: Silvi i Sílvia després, si us sembla.
2: Perdó. És que a més ens diem igual.
1: Sí, Silvi Pérez primer, Sílvia Roses després, Rosés després, sisplau.
2: Vinga. Només volia dir que des del punt de vista de les dones més joves sí que hi ha aquesta sensació de molta impunitat, perquè ho viuen en el seu grup d'amics i en el seu grup de companys. Llavors, aquest no castiga prou és que ni tan sols es castiga. Vull dir, és que és una cosa que costa moltíssim en els instituts i que ens costa moltíssim en el grup d'adolescents de poder responsabilitzar a qui difon o a qui mira amb aquesta despreci a la dona. Llavors, jo penso que això sí que és una qüestió molt clau.
1: Sílvia.
0: Clar, jo en aquest cas sí que es podria endurir la qüestió punitiva, però jo crec que la qüestió punitiva és l'última. Crec que falta molta educació prèvia. En el cas, per exemple, dels meus fills, de l'institut, hi ha hagut un cas d'aquest tipus, d'unes criatures que han despullat a una noia i l'han despullat digitalment i han fet córrer la imatge per tot arreu. A veure... també has de pensar que ha de recaure en aquest estudiant el fet d'emprendre accions legals. Això té unes conseqüències en el seu grup classe, per exemple. Això té una conseqüència també amb els pares i mares, amb la comunitat educativa. Clar, a veure, sí que hi ha d'haver una acció punitiva clara, però també hem d'intentar, a través de les famílies, a través de les escoles, a través dels mitjans de comunicació, educar en que això no arribem fins a aquest punt, perquè després és molt dur per un estudiant emprendre una acció d'aquest tipus. I després, lligant amb el que esteu dient abans, el tema de la lliure elecció. Bueno, doncs que ja hem vist què és la lliure elecció. Què és? Què significa això de la lliure elecció? Què significa la llibertat de fer una cosa? O sigui, perquè no podem reduir el debat a això simplement. Si sóc lliure de fer una cosa o fer una altra. Ja sabem que la llibertat, hi ha molts, com dir-ho, el que deia, jo faig una cosa i això té unes conseqüències, malgrat legalment jo la pugui fer, m'explico? Per tant, hem d'entendre tot l'entramat que hi ha al darrere.
1: I això, quina relació té, per exemple, amb la criminalització també del feminisme que estem veient últimament? Perquè el topless també era una manera de reivindicar el feminisme directament i potser hi té a veure alguna cosa en aquesta criminalització del feminisme dels últims anys?
0: El que passa que jo crec, si la Sílvia em corregeix, jo penso que el tema del topless, això va ser un símbol feminista però fa molts anys. Hem de pensar que el feminisme, de fet hauríem de parlar de feminisme, sinó de feminisme, no és un territori estanc, sinó que els símbols també van evolucionant. Aleshores, jo ara mateix ja no percebia el topless com quelcom que fos un símbol feminista. Ho va ser en el seu moment, no? Però en el seu moment també va haver aquest gir sexualitzador. Per tant, mostrar el cos en un moment donat pot ser una eina dissident, però en un altre moment pot ser, o en un altre espai entorn, pot ser un reflex d'un patriarcat, saps? Vull dir que els símbols també hem de pensar que varien. El que està clar és que la societat d'ara mateix està molt polaritzada. Jo no sé si estem fent girs conservadors. Crec que els feminismes estan avançant cap a un cantó, però els altres estan tibant cap a l'altre cantó. Per tant, més que retrocedir, estem tibant la corda, estem polaritzant-nos, i això, òbviament, no ajuda al consens. En aquest cas, no estic posant al mateix nivell els feminismes que els retorns conservadors que coarten llibertats, ni molt menys.
1: Sílvia?
2: No, estic d'acord en la qüestió del símbol. El símbol al final és una idea compartida per la societat i que en el seu moment sí que es va convertir en un indicador d'alliberament femení. El que passa és que sí que veig que no sé si estaria tant en la línia de la criminalització del feminisme, sinó més potser també en la censura constant a la que estem vivint en fer opinions dissidents o en aquesta polarització que comentava també la Sílvia. És a dir, que al final els símbols són llenguatge i en el moment que parlem, en tot allò que estem normalment ara parlant, conversant, és fàcil que siguis censurat si no estàs en línia amb la majoria del grup en el que estàs en aquell moment. Llavors, sí que hi ha aquesta censura. Si les teves amigues que van a la platja no fan topless, tu no seràs la persona dissident que farà topless. Si les teves amigues senyores que van a la platja porten un banyador, tu no seràs segurament la que porti un biquini i mostris la teva panxa. És a dir, hi ha una qüestió de censura en el llenguatge que passa també pels símbols, que crec que sí que està afectant a tota aquesta exposició corporal.
1: De fet, abans parlàvem de la normativa, Neus. A Espanya no existeix una llei estatal que obligui les dones a cobrir-se el pit per banyar-se, en aquest cas, en una piscina pública. A Catalunya sí que des del 2023 el topless està permès també a les piscines municipals, però sobre les normatives també hi havia debat.
3: Clar, de fet, aquesta setmana precisament hi va haver una polèmica en una piscina municipal d'un poble de Segòvia, on una dona que passava els estius allà des de fa més de 30 anys, doncs estava prenent el sol a la tovallola sense la part superior del biquini, i en aquest cas va ser una noia de 21 anys que es va anar a queixar al socorrista dient que se sentia incòmoda, i no només van obligar la dona a cobrir-se, sinó que va venir l'alcaldessa també a insistir, va venir també dos agents de la Guàrdia Civil, i la dona, ella reclamava que no hi havia cap norma específica que ho prohibís, i és així, no hi havia cap norma que ho recollís. L'alcaldessa deia que era, bueno, sentit comú,
1: sí.
3: Però clar, sentit comú per aquí, no? I la dona doncs, ja ha posat diverses queixes a l'Ajuntament i també una denúncia a la policia.
1: És un exemple més d'aquest canvi, com a mínim puntual, en algunes generacions o en algunes persones de les noves generacions que han de sorprès al Via Lliure i que volíem comentar també amb dues expertes en la matèria, aquesta derivada, no?, de que cada cop segurament hi ha menys tobles a les platges i a les piscines catalanes.
0: Va, per sí, alguns, em permets per fer un apunt?
1: Sí, digues,
0: és possible?
1: Sílvia.
0: Clar, en aquest cas, bueno, això és un cas particular que espero que no sigui general perquè demostra que l'estupidesa humana no té límits, això per un cantó, i que això realment no és la norma general, però sí que és veritat que a les piscines municipals hi ha molt de debat, però fixa't, un debat pot ser el topless i l'altre debat pot ser el burquini, perquè a les piscines municipals també hi ha molt de problema el tema del burquini. Per tant, el que hem d'entendre és que el debat no és mostrar el cos, és avançar, el que deia abans la Silvi, que estic totalment d'acord, mostrar el cos és avançar i és ser modern, tapar el cos és ser retrògrad. No, el que hem d'entendre és per què el tapem, per quina qüestió, per què no ens atrevim a destapar-lo. M'explico, perquè si una persona, per exemple, es tapa totalment el cos perquè no vol que li toqui el sol, perquè es crema amb facilitat, en aquest cas no hi haurà cap problema. Per tant, no és un tema de tapar o destapar, sinó és el per què el tapem o per què no el tapem i per què el destapem i per què no el destapem.
1: Sí, sí, que motius per tapar-la o per destapar-ne, si són vàlids, són completament lògics i que no és el moll del debat perquè n'hi ha mil, però sí que volíem comentar-ho això amb la Sílvia Rosés, que és doctora en teoria i història de la moda, i amb la Silvi Pérez, que és professora col·laboradora dels estudis de psicologia de la Universitat Oberta de Catalunya. Gràcies a les dues.
0: A vosaltres.
1: Fins ara, que vagi bé.
2: Moltes gràcies.
1: I Neus Aldeguer també, gràcies.
3: Adéu, a vosaltres.
1: Les 12 i pràcticament 7 minuts. Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure d'avui.

0: pagar.
1: Quin canvi de registre, ara. Hem passat de la Xina a casa nostra, a les habaneres, d'aquesta música oriental, no sabria com definir-la, a les habaneres. Passen, o falten més ben dit, 4 minuts per 3 quarts de 2. Avui volem acabar el Via Lliure amb habaneres, ja us ho he dit abans, perquè molts de vosaltres segurament sou de Festa Major. Diumenge 16 d'agost és aquest cap de setmana oficialment, segurament, de Festes Majors a bona part del país, i és ben sabut, sobretot, que si sou a la costa catalana, que un dels plats forts és, evidentment, la cantada d'habaneres al vostre poble o al poble del costat on faci falta. És un gènere musical que arriba a Cuba, però que és veritat que ha arrelat molt fort a Catalunya des de fa dècades, que és part de la nostra idiosincràsia i que, evidentment, forma part de l'imaginari popular. Una tradició que a dia d'avui es manté i també es reinventa, i avui justament d'això volem parlar amb els de Gairó, que és un grup d'habaneres format per 4 joves que acaben de treure el seu primer EP. Per tant, avui, el Via Lliure, habaneres reinventades. No sé si estan d'acord amb això, ara els hi preguntarem. Ricard Moner, Luar Alberdí, Júlia Moner, Roc Ramoneda, bon dia a tots, què tal, com esteu?
2: Bon dia. Bon dia.
1: Esteu d'acord amb això o no? Habaneres reinventades o no us sentiu còmodes?
2: Sí, nosaltres sempre diem que fem habaneres a la nostra manera.
1: Ah, d'acord.
2: Perquè nosaltres, o sigui, juguem com amb aquestes dues idees, no? Que per una banda és una tradició que ens encanta, sí, i ens encanta tal com és, però per altra banda, nosaltres, amb la nostra edat i amb la nostra experiència, amb el nostre bagatge musical i cultural, tampoc la sabríem fer com la fan els senyors de Palafrugell.
1: Però llavors, quina és la vostra manera?
2: La nostra manera, doncs, no sé, habaneres, nosaltres diem que les fem una mica amb els codis culturals de la nostra generació. Per tant, mantenint una mica l'essència i la tradició i l'imaginari, però alhora, doncs, introduint també els canvis que ens ha sortit de manera natural fer.
1: Quins són aquests canvis? Noies?
3: Musicalment potser estem intentant barrejar l'habanera amb diferents estils, que és una cosa que ja s'ha fet des de, o sigui, tota la tradició de l'habanera, però intentem això, com sí, moure'ns entre diferents estils musicals, i sobretot la lletra també intentem que sigui un llenguatge molt similar al que s'ha fet servir sempre, però potser amb un altre tipus de missatge, un altre tipus de...
1: Temàtiques temàtica. Més actuals, fins i tot?
3: Sí, exacte.
1: Temàtiques actuals, perquè és veritat que les habaneres clàssiques, les temàtiques són de mariners, de fa anys, de dècades, que anaven mar endins. Però no sé si ara la temàtica fuig una mica fins i tot del mar.
2: Bueno, el mar sí que l'estem mantenint a nivell com d'imaginari, sí, i de lèxic, però nosaltres volem parlar dels temes que ens afecten a nosaltres generacionalment, com són, doncs, la crisi de l'habitatge, la gentrificació, l'ètica del treball, totes aquestes coses.
1: Per tant, no sou gent de mar.
3: Sí,
1: ah, sí, eh?
3: Sí, som prou gent de mar.
4: Sí. Sí, bé, sí. Si ens fessis triar mar i muntanya, potser tindríem un debat.
1: Ah, sí, home, si un grup de baneres em diu muntanya, ara jo ja...
4: Bé, jo soc de Premià de Mar, vull dir, més sí, de mar no es pot ser, considero.
3: Sí, jo soc de Badalona.
1: Badalona, Premià de Mar...
2: Jo, la Vila de Gràcia.
1: La Vila de Gràcia...
5: Jo soc d'Iruña, de Pamplona.
1: I d'Iruña, imagina't, o sigui que hi ha una barreja de mar, sí, sí, muntanya, també... I, o
5: molta
1: de,
5: platja
1: de...
5: no hi ha,
1: Iruña. No hi ha molta platja, no hi ha molta platja a Iruña. No, però el que sí que us volia preguntar és, i això com comença? Perquè si sou de llocs diferents, que podríem pensar en un grup de música, de maneres, en aquest cas, que és una cosa molt popular, de poble, mai millor dit, com comença de Gairó?
2: Sí, en general, tots ens ve del nostre interès per la cultura popular i per les festes majors i les cantades d'habaneres que sempre es fan a les festes majors.
1: Això que dèiem, per tant, sí que hi ha aquesta relació amb les festes majors.
2: I tant, i tant, sí, és el nostre hàbitat natural. De fet, jo ara estic de Festa Major de Gràcia,
1: clar.
2: Per tant, aquí estic una mica com fora de la bombolla, però bueno, intentaré fer-ho.
1: T'hem tret, no? T'hem tret. De...
2: Correcte. Llavors, comença per una banda el Roc i jo, que jo venia d'un estiu d'anar moltes cantades i, per tant, de tenir-ho superfresc, i l'aniversari del Roc és a finals d'agost, pues, a la seva festa d'aniversari, jo estava molt animat i li vaig dir, va, hem de fer un grup de maneres. I ella em va mirar com amb condescendència, dient com... Bueno,
1: sí,
2: va, tira.
4: Copet a l'esquena i endavant.
2: Després...
4: Després el que va passar va ser que justament jo uns dies abans havia estat parlant de maneres amb una companya que va començar el grup però que per disponibilitat i tal al final no va deixar, i així aquí és quan va entrar la Luar, i que justament l'Edna, que és aquesta companya, havia estat parlant amb la Júlia de, hòstia, doncs potser un grup de maneres de joves molaria muntar, no sé què, i a mi em va comentar la idea per sobre.
1: És a dir, en paral·lel, havien nascut la mateixa idea de grup de maneres de joves, i es va trobar en aquest punt.
4: I a mi m'arribaven els dos inputs. Llavors, dos dies després del meu aniversari, Jo sóc de Premià de Mar, vaig pujar a Vilassar de Dalt, que està al costat, i feien la cantada de Havaneres de Vilassar de Dalt. Llavors allà jo vaig veure la situació, estava superconnectat, i vaig com connectar cables, bàsicament, i vaig dir, ei, i si ens trobem i en parlem?
0: Clar. Potser no era tan mala idea.
1: I aquí esteu, no?
4: Aquí esteu, exacte. Sí.
1: Això quan fa, més o menys?
4: Això va ser a l'agost del 24 i la primera reunió al setembre-octubre del 24 mateix.
1: Pel que dèiem abans de renovar-se, no sé com ho dèiem abans, d'innovar, per entendre'ns, o de portar-ho a l'actualitat, sí, fer-vos-ho vostres. Com s'innova en la tradició? Perquè també a vegades suposo que en un sector o en un espai com les Havaneres tampoc no ha de ser fàcil.
3: Jo crec que la tradició és una cosa que està en moviment tota l'estona i està canviant tota l'estona, inclús... O sigui, fa res vam anar a tocar a Palafrugell i ens van dir que havien tingut debats sobre lletres de molt tradicionals i vull dir que, bueno, nosaltres, primer que hem tingut molt bona rebuda dintre del món de l'Havanera, tothom ha sigut super, super, super maco i jo crec que en general s'acull molt bé com aquest canvi perquè crec que és una cosa que ha de passar naturalment en tota la, tota la tradició i la cultura popular. S'ha d'anar renovant.
1: Anar a fer havaneres, anar a cantar havaneres a Palafrugell devia ser un repte, també.
2: Ens feia respecte, però és això. A tot arreu on hem anat a llocs així que eren una mica importants dins del món de l'havanera, com diu la Júlia, els popes del món de l'havanera amb qui ens hem trobat han rebut de molt bons ulls la nostra proposta i els ha agradat.
1: Els de Gairó sonen així, també.
5: I jo

0: això que dèieu, eh? Lletres polítiques i amb intenció que potser en altres moments l'Havanera no tenia. Era una cosa important per vosaltres també, això?
1: Sí, no? Jo crec que sí. O sigui, ha sortit prou naturalment, però al final és això el que ha dit el Riqui, no? Que parlem de temes que ens apel·len directament com a joves. Llavors, és evident que... Pues en algun moment parlarem de la crisi de l'habitatge.
0: De fet, aquesta cançó jo crec que va d'això, no? Pel que he sentit.
2: Definitivament, sí, sí.
0: Quins temes, a part de crisi d'habitatge, podem escoltar si escoltem els de Gairó?
3: Pues això, també la gentrificació, l'ètica del treball, no? Que tenim una cançó que es diu Dilluns de Peixater, que, bueno, volíem una mica, a la nostra manera també, tocar una mica aquests discursos que hi ha ara entre el jovent, de que si treballes molt o si et despertes super d'hora i fas 50 burpees abans d'anar a treballar, o que si inverteixes en criptomonedes et pots fer ric, doncs nosaltres, durant la nostra visió, que nosaltres
0: no... Spoiler, no passa.
3: Exacte, no passa. Primer que no passa i després que tampoc és la vida que volem nosaltres.
0: Dèieu, el jovent, quina resposta ha tingut del jovent? Perquè també és un part del vostre públic, suposo, objectiu.
2: Bastant bona, la veritat. Sí. Tenim la sort de que els nostres entorns també estan molt vinculats a la cultura popular. Llavors, doncs...
0: Que teníeu xarxa, vols dir, no?
2: Sí, tenim una mica de xarxa. I també, bueno, sí que ens passa una mica que, doncs això, si t'allunyes una mica de l'àrea metropolitana, a vegades pues, els concerts que fem ja són més cantar d'havaneres clàssica, i potser el públic no mira qui va cantar, ni la gent del poble potser llegeix el programa qui va cantar, sinó que va anar a la cantada d'havaneres. Llavors el públic acostuma a ser... pues, de més avançada d'edat. En canvi, aquí, per exemple, jo que sé, ara que són festes de Gràcia, sabem que vindrà molta més gent jove. Bé, quan t'acostes a l'àrea metropolitana, molts cops pues, la gent sí que potser està més pendent del programa, perquè a vegades no vas a una cantada d'havaneres com a tal, sinó a un concert concret. I bueno, que de moment la rebuda està sent bastant bona.

0: diria, però, que aquesta l'heu versionat, també. L'Ola de la Tavernera és la clàssica, però diria que teniu una versió diferent. Ara diria que la lletra era la mateixa, la clàssica.
1: No, la lletra és la mateixa.
0: Ah, és sí, la mateixa, sí. Heu versionat musicalment. Sí. Ah, d'acord, d'acord, d'acord, d'acord.
1: Sí, sí. El que sí que hem fet alguns canvis a la lletra. O sigui, de la lletra original hem canviat, si no m'equivoco, dos o tres paraules. Sí. Tres paraules. Més que res per la comoditat al cantar-ho. Ja. Perquè la lletra original diu mulateta, i què més hem tret?
2: Cans de mulata i balanceja els pits.
0: També és important, suposo, això, adaptar o adapteu algunes lletres per sentir-vos més còmodes, dèieu. Mm.
3: Sí. Sí, bàsicament és per ser conseqüents com amb el missatge que volem donar. Sí, com adaptar-ho al nostre context.

0: d'un ratall.
1: Al març diria que veu treure aquest EP que dèiem, Desembarco al poble, és així? Agenda pels propers dies perquè la gent pugui venir a veure els de Gairó, perquè ho tingui tothom, que s'ho apunti. Què tenim per davant? Concerts? Deies les Festes de Gràcia,
2: ara
1: també?
2: Ara tenim Festes de Gràcia, que tenim avui al carrer de la Perla. El dia 17 toquem a la Travessia de Sant Antoni a les 7 de la tarda i a les 9 i 10 i mitja de la nit a la plaça Raspall. El dia 20 a les 7 a la plaça de la Vila. El 21 a Cambrils, al Festival Pròleg, i després ja...
3: Hi ha més coses a l'agost, però ja, jo què sé, que ens segueixin a Instagram.
1: O que busquin Instagram, o a la pàgina web ja no n'hi ha. O sigui, pugen
4: no,
1: web, pàgina web ja no existeix. Instagram dels de Gairó, que segur que estarà tot allà detallat. Algun lloc que us faci especial il·lusió tocar aquests dies, que tingueu a l'agenda?
4: Home, Gràcia.
5: Sí.
4: Gràcia, especialment a tots els carrers, gent coneguda, amb qui estem super a gust com a casa. Però plaça La Vila, no?, que també sí. És un concert especial, perquè portem un amic, un cinquè integrant que ve de vegades i que aporta moltíssima qualitat musical al directe. I després també a Torroella de Montgrí, que trobem el 24 d'agost, al vespre, que també, bueno, sempre, no?, entrar a l'Empordà és una cosa que estem fent a poc a poc i sempre ens fa il·lusió.
1: A prop de Costa Brava i, per tant, una zona...
4: Zona zero.
1: Zona zero de l'Havanera.

0: així sonen els, ja ho diré bé, els de Gairó, els de Gairó, que sonen així de bé, i que avui diria que farem alguna versió, alguna de les vostres cançons aquí al, al Via Lliure. Què ens interpretareu?
1: Us cantarem Oli d'Oliva.
0: Oli d'Oliva. És nou, o sigui, és vostra, no és cap versió,
1: sí, és
0: diguem-ne,
1: nostre,
0: de manera. Per tant, aquesta no m'ha de sonar.
1: No.
0: A partir d'ara em sonarà.
2: A no ser que siguis molt fan.
0: De moment encara no, però ja aviat ho seré. Els de Gairó, que ens interpretaran aquesta Oli d'Oliva, heu dit, però serà després d'aquests 30 segons perquè es puguin preparar i perquè tots plegats puguem acabar d'ajustar algunes coses. Per tant, els de Gairó d'aquí, res, un minutet, potser una mica menys, amb aquest Oli d'Oliva en directe aquí al Via Lliure de RAC1. Ara tornem. RAC1.
3: Aquest diumenge el Barça juga a RAC1. A 4:45 de la tarda, Basilea-Barça. El tercer compromís de pretemporada del conjunt de Hansi Flick. Viviu el partit des d'una hora abans a RAC1 amb Jaume Molló, Xavi Puig, Marta Ramon com a enviada especial a Suïssa i els comentaris d'Albert Blayer. I després, les estrenes a la Lliga de l'Espanyol i del Girona a partir de les 7 del vespre. Aquest diumenge a 4:45, Basilea-Barça. Aquest diumenge torna el Barça a RAC1. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
4: RAC1. Tots som 1.
3: A RAC1, Via Lliure. A l'estiu, dissabte i diumenge, de 9 a 2, amb Arnau Mañé.
0: Falten 5 minuts per les dues del migdia, 5 minuts i acabarem el Via Lliure de RAC1. Insistim, estem parlant amb els de Gairó, aquest grup de veneres, que ells mateixos us diuen que reinterpreten o no. No era el verb que fèiem servir, com era?
5: Bueno, serveix, a la nostra manera.
0: Això, que fan a la seva manera les habaneres clàssiques que a molts pobles ha sonat aquesta nit passada, que sonaran els propers dies perquè estem de festa major a molts punts de Catalunya. Per tant, els de Gairó interpreten en directe el Via Lliure de RAC1 aquest Oli d'Oliva.

0: Els de Gairó al Via Lliure de RAC1 en directe amb aquest oli d'oliva. Ja ho sabeu, si els voleu escoltar en els propers dies, entreu al seu Instagram, que segur que estarà tot detalladíssim per veure'ls en directe. Els de Gairó, amb aquestes habaneres a la seva manera, que avui ens han acompanyat aquí al Via Lliure de RAC1, i aquí els agraïm molt la seva presència. Una abraçada, nois, i fins la propera, que tingueu molta sort.
1: Moltes gràcies.
0: Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure d'avui. Doncs mira, fem una cosa. A aquesta hora ens escolta el Via Lliure l'Ernesto Pascual, que és professor col·laborador també dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. Ernesto, bon dia.
2: Bon dia.
0: No sé si tens resposta per aquesta pregunta, si tens la teva visió, com a mínim.
2: Bueno, sí, bàsicament el precedent que hem de buscar és el de 2021, no? I això obliga a canviar. Aquella crisi va coincidir amb el conflicte diplomàtic per l'acollida d'Espanya de Brahim Ghali, no? El líder del Front Polisario, i això va fer créixer la tensió bilateral i la relació dels controls marroquins, la relaxació, no? Com ha passat en aquesta ocasió. I és bàsicament, i a partir d'aquell moment es va crear una nova política, s'està parlant, no?, del govern Sánchez, si és ingenu o no, estan dient els tertulians, no? Jo distingiria aquesta ingenuïtat del càlcul polític. Després d'aquesta crisi del 2021, el que va fer el govern espanyol es va decidir reconstruir completament la relació amb Rabat. Hi havia raons objectives que tenen a veure no només amb l'estat espanyol, sinó també amb Europa. Recordem que Europa, o sigui, aquesta crisi que estem vivint també s'ha viscut amb Erdogan a Grècia, o sigui, entre Turquia i Grècia, no? Però Espanya, que té una vinculació molt clara, hi ha immigració, terrorisme, comerç i, òbviament, la posició geoestratègica de Ceuta i Melilla, no? I l'estabilitat regional. Deia que això va incloure un canvi molt important que sí que vam viure, que és el de la posició espanyola respecte al Sàhara Occidental, no? I això, a l'error, si és que hi ha hagut algun error, seria pensar que una bona relació diplomàtica elimina els interessos contradictoris. I no, hi ha interessos molt clars contradictoris. El Marroc coopera amb Espanya, però continua tenint els seus propis objectius nacionals, entre ells la sobirania del Ceuta i Melilla. No,
0: li preguntava també, justament, llavors, en aquests termes de relacions entre governs, com interpreta el que va passar ahir, que el Marroc finalment sembla que sí que va parar els peus aquest cop, sí, encara que fossin 300 persones només les que intentaven entrar a Ceuta.
2: Dos claus, no? Ho heu dit repetidament, demostrar control, claríssimament, no? Jo no diria, no afirmaria que, perquè no tenim una prova pública que demostri que hi hagués una ordre del govern marroquí per facilitar l'entrada massiva, però el fet que s'ha dit també de que eren tots nacionals marroquins, el que facilita en un moment determinat és que, per dir-ho així, i amb perdó, a toc de pito, tornin cap a casa, no? En el sentit que es va dir en un moment determinat, quan ja es va produir la invasió, es va dir ara torneu cap a casa, i molts d'ells van tornar cap a casa voluntàriament, no? Això significa que el paper de Marroc, sense dir-ho, el que vol és demostrar l'enorme capacitat per controlar el territori anterior a la frontera. Estem parlant d'aquests camps de refugiats que hi ha aquí. Aquí ara, en aquest moment, aquest dia 15, es va deixar passar precisament, i no és menor, subsaharians, no? Nigerians, etcètera, etcètera, que aquests són els que estan habitualment refugiats en els campaments, no? I que intenten saltar la valla quan poden. Poder demostrar que el Marroc té la clau del control és el que volien, el que no podem és que demostrar que decidissin obrir la porta, però claríssimament estem veient que tenen aquest control, no?
0: Llavors, si tenen aquest control, aquesta clau de volta, hem de confiar que el Marroc realment continuï contenint aquests intents d'entrada que hi puguin haver a Ceuta o a Melilla, fins i tot en els propers dies, setmanes o mesos?
2: Home, podem trobar-nos amb aquesta... Si la pregunta és si ens podem trobar amb aquesta situació d'aquí a 6 mesos, sí, ens podem trobar amb aquesta situació.
0: Que deixin entrar centenars o milers de persones, no?
2: Bàsicament, és, però com dic, no és una lectura només d'espanyola, és una lectura que hi ha molts nivells, o sigui, la interdependència ho hem d'entendre. Una cosa que ha passat desapercebuda, i això també volia donar resposta, és que 10 dies abans Pedro Sánchez estava visitant Argèlia, sí, i va declarar que Argèlia era un país estratègic per Espanya, no? Algèria i Marroc s'esporten bé? No, són enemics. Amor, no? Pot ser això un toc d'atenció de cara al govern espanyol precisament per no ser ingenu, precisament per construir una política que no depengui només de Marroc, sinó d'altres països a l'Àfrica. Potser és una crida d'atenció de part del govern de marroquí, no?, en aquest aspecte. Hi ha un segon nivell de lectura més internacional, a nivell europeu. És una crida a la Unió Europea, com fa Erdogan habitualment, per rebre més ajudes amb l'externalització de fronteres que hem fet. Perquè això no es diu, però nosaltres en realitat estem dient que la frontera la controla a l'estat espanyol, però en realitat és Europa, i el que passa és que després hi ha hagut problemes dins dels socis europeus, però realment hi ha tot un programa de fronteres europeu i que a més ha decidit externalitzar i donar diners a aquest govern. I una tercera lectura més àmplia a nivell internacional seria el que ja s'ha parlat també dels, del Marroc, que en aquest, perdó, dels Estats Units, que en aquest cas ha guanyat preponderància al Marroc en la seva política internacional, i això podríem pensar bé derivat del fet de no prestar ajuda a les guerres del senyor Trump. Potser sí, però és veritat que ve de més llarg plaç, no? I per una altra part, aquesta sí més directa és la confrontació amb l'estat israelià, i aquí, amb això que s'està dient de guerra híbrida, de fer una cosa sense que la puguis demostrar però que interfereix en la vida interna de l'altre país, doncs evidentment Marroc està utilitzant aquesta estratègia. Per tant, Arnau, si hem de pensar que d'aquí a 6 mesos potser és el mateix, potser sí.
0: Per tant, senyor Pasqual, vostè atribueix, i entengui'm, l'èxit d'ahir de la policia marroquina, la contenció de la policia marroquina, l'atribueix només a les autoritats del Marroc o les atribueix també a una diplomàcia o una certa mà esquerra del govern espanyol per també desincentivar aquest nou intent d'entrada a Ceuta?
2: També hem d'entendre una cosa, analitzem, i t'ho diré, analitzem això, el ministre de Justícia diu una cosa, però el ministre d'Exteriors marroquí diu una altra. Un demana, o sigui, és el joc que ja coneixem de poli bo, poli dolent, un demanant una cosa i una altra. Aleshores, per això aquesta tibiesa del govern, que entenem com a tibiesa, però mirem, Marroc ens pot, es preguntava un tertulià, Marroc ens pot pressionar? En aquests moments, l'agricultura espanyola depèn de tres països, Israel, Argèlia i Marroc. I em diràs per què? Per als abonaments, nitrats, sulfits, etc. Si Marroc vol tancar l'exportació de nitrats a la nostra agricultura, se'n va a Norris, per exemple. A la vegada, Argèlia ja no dona gas natural a Marroc perquè va tancar l'oleoducte. Bé, ara venen barcos a Espanya i aquell oleoducte que estava, o gasoducte que està tancat, li cua el gas i li torna a Marroc. És a dir, hi ha una interrelació i no es pot trencar. Pensar que la política exterior és tíbia o no, és política exterior, i això vol dir que els governs tenen interessos creuats. I tu dius, és això només Marroc? Evidentment, la part fonamental és la decisió de Marroc de no deixar passar ningú, però això té una lectura de diplomàcia exterior dels dos països, evidentment.
0: Ernesto Pasqual és professor col·laborador dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. Ernesto, moltes gràcies i fins la propera. Una abraçada.
2: A vosaltres, una abraçada.
0: I fins aquí els millors moments del Via Lliure d'avui.

0: Mentiras, amb Pau Bonastre.
1: Bona nit, les 11. Benvinguts i benvingudes al Tu diràs, diumenge 16 d'agost del 2026. A 16 dies per tancar el mercat de fitxatges, el Barça comença a tenir la feina més encarrilada, en dos flancs, el del mig del camp i el del lateral esquerre. Rodri i Cancelo, dos objectius del mercat, especialment el de Rodri des de fa uns dies, seran jugadors del Barça de manera oficial ben aviat. En el cas del migcampista madrileny, l'operació s'ha accelerat en les últimes hores i ja hi ha un principi d'acord entre clubs. Hem d'anar ara cap a Basilea, on el Barça hi ha jugat i guanyat 2-5, l'última amistosa abans del Gamper, justament per parlar de Rodri. Allà hi ha la Marta Ramon. Marta, bona nit.
2: Bona nit. Sí, el Barça ja ha confirmat definitivament que té un principi

0: ¿Me cuentas un cuento, papi?
1: Claro, me puse el traje de las bodas y me llevé a tu madre. Iba como una princesa. CaixaBank nos había invitado a un evento increíble.
2: Vivir una experience es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas en música, gastronomía, cultura y deporte con Experience CaixaBank. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
3: Aquesta quantitat de mails diaris que acaben en mal de cap. Uix, ni aigua.
4: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
5: Molt difícil, malgrat que el Barça es neguen a donar-lo per perdut. Si no és Julián, el club haurà d'optar clarament per un pla B. Actualitat farcida aquesta nit pel que fa al mercat de fitxatges, tot plegat després que el Barça, com dèiem ara, hagi jugat el seu penúltim partit de preparació, l'últim abans del Gamper, ha guanyat per 2-5 contra el Basilea i ha deixat prou bones sensacions i amb noms propis destacats. Marta.
6: En el compte enrere del mercat, Rafinha ha actuat com a nou d'inici i el jove Hamza s'ha consolidat com a màxim golejador de la pretemporada a la segona part. Ha tingut una bona estrena Anthony Gordon com a titular i ha destacat Xavi Espart, fent gran la versatilitat que tant li valora Hansi Flick, aquest cop actuant al mig del camp a la base de la jugada. Dels campions del món, Joan i Eric García han jugat a la primera part, Eric de lateral passant-li al davant a Koundé, i a la segona meitat han acumulat rodatge Lamine Yamal, autor de l'1-3 de Penal, Olmo i Cubarsí. El regust final del triomf ha estat especialment dolç per Visibu, amb el seu doblet que li havia donat relleu a una Adeyemi feliç que havia donat mostres del seu progrés havent obert la llauna. Flick ha marxat satisfet en línies generals amb el 2-5 final.
5: Gràcies, Marta. Des de Basilea, després ho comentarem tot plegat en tertúlia amb el Dani Solsona, el Pitxi Alonso i el Jordi Roura. Els preguntarem què destaquen més d'aquest partit i, lògicament, abordarem les carpetes que ara comentàvem de Rodri i Cancelo avui, que, com dèiem, el Barça ha confirmat que té les dues operacions molt i molt encarrilades. En el cas de Rodri, insistim, un principi d'acord entre Barça i City que el mateix Barça ha confirmat. És un tu diràs en què també haurem de parlar de la primera jornada de Lliga. Recordem que el Barça no debuta fins diumenge que ve al Camp de l'Elx, però avui ja ha arrencat l'Espanyol i amb victòria contundent 3-0 contra el Llevant, doblet de Roberto Fernández i un altre gol de Tyrese Dolan, bona estrena i molt plàcida de l'Espanyol a l'RCD Stadium, que li serveix per començar amb un peu i també girar full de la temporada passada. En parlarem també al final del Tudiràs amb Leo de Batlle, el Dani Solsona i la resta de la taula. També avui a primera s'ha jugat el Racing 2 Villarreal 2, el retorn del Racing de Santander a primera. I un esglaó per sota, a segona divisió, el Girona ha acabat salvant un empat contra el Leganés, 1-1, el gol de Bel Ruiz al 90, li ha donat el primer punt al projecte de Quique Álvarez i ha neutralitzat així el golaç que havia fet Naïm pels madrilenys a la primera meitat.

0: Encara en futbol, el Madrid ha jugat l'últim amistós de la pretemporada i ha guanyat 0-3 al camp del Schalke amb gols d'Mbappé, Hausen i Carlos Espí. Han debutat Konaté, Cucurella i Diomandé i també han tingut els primers minuts de pretemporada justament Mbappé i Jude Bellingham. A França, el PSG ha perdut el primer títol de la temporada. La Supercopa francesa ha caigut 1-0 contra el Lens amb un gol del Lens a la mitja hora de joc, encara sense Ferran Torres, que de fet només havia fet un entrenament sota les ordres de Luis Enrique. Això a França. I a Anglaterra, l'Arsenal s'ha endut la Community Shield amb una victòria inapel·lable contra el Manchester City, 3-0. Continua com un tro l'equip d'Arteta. Encara li falta, però, camí al nou projecte d'Enzo Maresca, que a més ha de buscar ara un recanvi al mig del camp per la sortida de Rodri. Sis minuts i mig per sobre de les 11. Hem de fer una pausa i de seguida comentem tot plegat. L'arribada de Rodri Cancelo, que, insistim, s'ha de fer oficial en les pròximes hores o dies, aquí a la tertúlia del Tu Diràs, amb el Dani Solsona, el Jordi Roure i el Pichi Alonso. Això és la nit esportiva de Catalunya. Ara tornem.
1: Amb Pau Bonastre.

0: 11 i 8, moment d'obrir tertúlia aquí al Tu Diràs, en aquest diumenge 16 d'agost del 2026. Ja en corren per aquí el Jordi Roura. Hola, Jordi, què tal?
1: Hola, bona nit. Hola, què tal? Bona nit.
0: El Dani Solsona. Hola, Dani.
2: Hola, bona nit, Pau.
0: Avui fas una altra cara, eh?
1: Sí, avui... Com
0: sembla que sigui...
1: Estic, sembla que estic millor, no?
0: Sí? Això té una explicació, eh?
1: Home... Començat bé.
0: Ha començat bé l'Espanyol, molt bé la temporada, 3-0 contra el Llevant. Després en parlarem, una victòria sòlida de l'equip de Manolo González, motiu de la felicitat del Dani Solsona. També tinc per aquí el Pichi Alonso. Hola, Àngel, bona nit.
3: Què tal, Pau? Molt bona nit.
0: A veure, avui hem estat molt pendents d'aquest partit del Barça a Basilea, el penúltim partit de preparació, l'últim abans del Gamper. Però aquest vespre rebíem la notícia que el Barça confirmava definitivament que té un principi d'acord amb el Manchester City pel traspàs de Rodri. Encara no sabem xifres de l'operació, tot i que alguns mitjans parlen aproximadament d'uns 70 milions d'euros. Ja ha començat l'intercanvi de documentació i en els pròxims dies serà oficial. Signarà fins al 2030, 4 temporades. Jordi, per fi, després de molts dies, sembla que l'operació arribarà al final i que Rodri, veurem si dimecres ja pot ser presentat al Gamper, però com a mínim tenim aquesta certesa que això és a punt de tancar-se.
1: Bé, home, crec que és una molt bona notícia, no? Hem comentat, no? Al final dèiem, no?, que potser home, doncs al mig del camp ja hi ha molta gent, que el Barcelona anava cobert, però escolta, al final el Barça fitxa l'últim pilota d'or i fitxa el millor jugador del Mundial, no? Per tant, jo crec que és un fitxatge, és un jugador extraordinari, que anirà molt bé. Crec que és una molt bona notícia per l'equip, no? Sense cap mena de dubte, no?
0: Àngel, com ho veus tu?
3: Gran fitxatge, com deia Jordi, gran fitxatge, jugador que no és imprescindible, que no era dels que probablement la seva posició necessitava un fitxatge pel Futbol Club Barcelona, però que li resta al Real Madrid la possibilitat de fitxar-lo, i això jo crec que és tremendament positiu. És un jugador amb una experiència brutal, que ha apostat ell del Barça personalment i que ha demostrat ser el millor mig centre que hi ha al món en aquests moments.
0: Mira, avui ha jugat el Manchester City, que és l'actual equip de Rodri, i el seu tècnic, Enzo Maresca, després que el City, després en parlarem, hagi perdut la final de la Community Shield contra l'Arsenal per 3-0, tenen feina encara el City, ha dit això sobre Rodri.
4: És un jugador que acaba de guanyar el Mundial, té una pilota d'or. Tots els equips necessiten un jugador com Rodri.
0: Tots els equips volen un futbolista com Rodri. Diu Maresca, que sap que no el podrà tenir, però admetent que és una pèrdua de molt de pes.
1: No, significativa, és la veritat. I el que ha fet Maresca és començar a muntar l'equip, que un resultat contundent avui de... Quant?
0: 3-0, sí,
1: 3-0, sí. 3-0, escolta, amb la quantitat de jugadors que té el Chelsea i amb els diners que es guanyen, la feina que tindrà. Però és veritat que Rodri... podia tardar més o menys al Barça, però jo en aquest cas estava més o menys convençut de que el Barça el fitxaria. El que ja no estic convençut és de Julián. De Julián no, però de Rodri sí, tardarà més o menys, seran 60, seran 70, no sé quines són les xifres, però crec que es mouen amb aquest nivell. I a partir d'aquí, com deia el Pichi, és veritat, no era una necessitat el que el Barça busqués un jugador d'aquestes característiques pel mig del camp, tenint en compte els jugadors que té el Barça en aquesta posició. Però, escolta, si tens la possibilitat i t'arriba un jugador d'aquestes característiques, que a més és dels millors que hi ha, junt amb Pedri i Vitinha, diguéssim, però aquest encara és més posicional, és més el que organitza, el que passen totes les pilotes per ell, doncs Flick tindrà feina. Tindrà feina, no per col·locar-lo amb ell, sinó per intentar buscar la millor solució amb tots els migcampistes que té el Barça. De fet, tornant, això del Rodri que dèiem, no? Quan va tindre aquella lesió enrere amb el Pep, el City va estar una època que ho va notar moltíssim futbolísticament parlant, va tenir un baixón important, per tant, no hi ha cap mena de dubte que és un jugador absolutament determinant, no?
5: Sí, inclús jo crec que van anar a buscar Nico.
1: Exactament, exactament.
5: Sí, van anar a buscar Nico.
1: perquè jugués en aquesta posició. I clar...
2: Però van portar a l'Oporto, si recordo malament, no?
3: Sí, sí,
2: no,
3: sí.
1: I no, no és el mateix, clar, evidentment que no és el mateix.
0: I, a més, mira, aquesta tarda, durant la transmissió del Barça en xancletes, ho deia, diria que era el Xavi Puig, que parlava... Rodri, amb 30 anys, també pot aportar aquesta maduresa, aquest component de ser sensat en moments determinats, sobretot en moments importants en què cal un punt de calma, un punt de controlar les emocions. Això també és important, tenint en compte que la mitjana d'edat de la plantilla és jove. Tenir un futbolista d'aquest tipus, que a més és absolutament referencial en el món del futbol, que també pugui ser una mica de professor pels companys, Jordi.
2: No hi ha cap mena de dubte, sempre hem parlat, o hem lloat, de fet, aquesta precocitat del Barcelona amb els jugadors que té, no? Tant i tan joves, no? I fins i tot hem dit que, home, hi ha partits que potser faltava aquell punt de no sé què. Sense cap mena de dubte, un jugador com el Rodri, en moments determinats, segurament entendrà millor el tempo. El Pedri ja ho comença a fer, ja ho ha fet molts partits, però, home, és un jugador de moltíssim nivell, no? I que pot aportar, entre moltes altres coses, aquest punt de tranquil·litat o de llegir el tempo dels partits, no?
0: Es parlava, ara el Dani apuntava alguna xifra, uns 70 milions d'euros aproximadament, un jugador de 30 anys. Recordem, ara ho dèiem, que Rodri signarà per 4 temporades. Què us sembla un fitxatge d'aquestes característiques per uns 70 milions d'euros aproximadament?
3: Bueno, el rendiment ho dirà tot, però al principi és una garantia de que pot aportar moltíssim, com es comentava. De fet, crec que serà bo, per exemple, per jugadors com Marc Bernal, que hi ha molta gent que diu, bueno, ara li traurà minuts al Marc. Jo crec que Marc, al costat de Rodri, pot aprendre moltíssimes coses. Pot ser un professor espectacular, i tu què vols són resultats. I, òbviament, amb Rodri millores l'equip. Millores l'equip no només a nivell competitiu domèstic a la Lliga, sinó a Europa. I fins i tot aquesta sensació que també un central de molta experiència i tal també aniria molt bé en aquest sentit, no? Però bueno, no es pot fitxar tothom.
0: Sí que és veritat que li quedava un any de contracte, però clar, estem parlant d'un futbolista absolutament diferencial, com deia ara l'Àngel, guanyador de tota una pilota d'or. Vaja, és que és un preu que has de pagar. El City ha anat tensant la corda, segurament el Barça hauria volgut pagar un preu més baix, però han anat al City també conscient que perden aquí un puntal i que ells s'hauran de reforçar, hauran de trobar un relleu per Rodri, que no és fàcil, és clar.
1: No, i que no serà el mateix estil, perquè parlen d'Enzo i clar, quan ja vas a buscar un jugador d'aquest nivell que està jugant amb un equip top, ja, ara ja 120 sembla que es quedin curts ja, i clar, tu has de pagar molt més, però a sobre no et farà la mateixa funció que et farà Rodri, potser en farà una altra, potser serà més interessant, sí, però la mateixa, si busquen aquest perfil, és molt complicat. El tema dels diners és... Bueno, ells han anat apretant, perquè saben de la vàlua del jugador, i després el rendiment amb aquests 3 o 4 anys. Escolta, recordem que Lewandowski va venir amb 33, o més o menys, jo crec que amb 33, i es van pagar 50, 55, no? És veritat que és un golejador. I un golejador, si tu el vols, l'has de pagar. Encara que tingui una certa edat, i ho va demostrar Lewandowski amb els primers 2 o 3 anys, els gols que va marcar. Bueno, Rodri, aquí... O sigui, amb Rodri no hi ha cap dubte. Si està bé físicament, no hi ha cap dubte. Ningú la té.
0: Bon rendiment, 4 anys. Podria donar.
1: Anirem veient, perquè, clar, l'edat passa per tothom, però pot ser, 30, 33, 34, pots estar a un gran nivell encara. Aquí l'únic que s'haurà de veure és el gran treball, o el treball que haurà de fer Flick per donar-li encaix a tot aquest producte que té. De 4, 5 jugadors en aquesta zona. I els que juguen davant, que veurem si arriba un altre, si hi ha un plan B, és el plan A o el que sigui. I a partir d'aquí és això. L'altre, com a futbolistes, no en tenim cap dubte ningú.
2: Jo estic d'acord, no? Jo, si tu, tal com està el mercat d'avui en dia, repeteixo, estàs fitxant el pilota d'or i estàs fitxant el millor jugador del Mundial, per tant... I bé, és veritat, té 30 anys, però jo estic absolutament... Sí, li respecta les lesions, òbviament, que això, malauradament, no sap mai, no? Però si tot va bé, i per l'oposició que ocupa en el camp, és un jugador que 4 o 5 anys es pot fer perfectament. Perfectament, repeteixo, si li respeten les lesions, no? I després, doncs, com molt bé deia l'Àngel, no? Això depèn del rendiment. Quan es va fitxar Lewandowski, la gent deia, hòstia, 33, has pagat... Sí, escolta, algú té alguna dubte de que s'ha amortitzat Lewandowski? Cap. Per tant, depèn del rendiment, no? Si al final el Rodri juga, no té problemes i es guanyen, per tant, ningú s'oblidarà i serà absolutament rentable, no? Depèn, com tots, per altra banda, depèn una mica del rendiment, no?
0: Mira, llegia, de fet ho expliquen diversos mitjans, que el substitut de Rodri al City seria Ayub Boadi, que és un migcampista de l'Illa.
5: Demanen ser
0: jove. Sí, alguns mitjans parlen d'uns 100 milions d'euros per deixar sortir...
2: Ara a partir de 100 començava a parlar.
5: Sí, bueno, aquest és jove,
0: Sí, sí, és jove.
5: 18, 19 anys.
2: Sí, clar.
5: Ho ha dit que tothom parla molt bé, massa marroquí.
0: 18 anys. Mira, en farà 19 a l'octubre. Sí, sí, és un jugador, clar, també és una aposta. Però clar, és molt difícil de trobar un substitut de Rodri. En el seu moment al Barça es parlava de trobar un substitut de Busquets, era impossible. Pel City segurament, salvant les distàncies, lògicament, però trobar un relleu per Rodri, vaja, és que no ha de ser fàcil. Veurem què passa en els pròxims dies, i si dimecres ja el podem tenir aquí a Barcelona i el veiem a la presentació dels jugadors davant de la seva afició en el trofeu Joan Gamper, dimecres al vespre al Camp Nou. La de Rodri és una de les notícies de les últimes hores, esperant que es concreti. L'altra és la de João Cancelo, que a mi em fa la sensació que és una carpeta que tots teníem clar que Cancelo acabaria arribant, però anàvem passant els dies, anàvem passant les setmanes, i clar, ell tenia un contracte amb l'Al Hilal, i per tant estava lligat en aquest sentit contractualment. Avui podem explicar que la seva arribada és, vaja, està molt a prop i ho faria com a agent lliure. Recordem que a la segona etapa ell va estar cedit per l'Al Hilal, ara arribaria lliure i s'espera que en un o dos dies ja pugui ser anunciat oficialment com a nou jugador del Barça.
5: Però no tenia una clàusula, deien, de 15 milions o no sé.
2: Això és no sé que... per què ara és agent lliure, no ho sé.
0: S'entén que ell hi haurà tensat la corda o que l'hauran deixat sortir per la raó que sigui, però vaja, a mi no, és veritat ja. Però en qualsevol cas, pel que fa a l'impacte que pot tenir el Barça, que ho sembla, Cancelo, després del rendiment especialment que va tenir aquesta segona etapa a Can Barça?
3: La passada temporada va estar bé, va donar molt bon rendiment. És cert que va tenir poca competència perquè Valde ha estat a un nivell bastant inferior al que ens havia mostrat amb anterioritat. El que passa que, bueno, sent dretà, és un jugador que està habituat a jugar també a la banda esquerra, i bueno, molt millor ofensivament, sense cap mena de dubtes, que no defensivament, en aquest sentit. Però a llarg pla, si no hi ha cap mena de dubtes, que el Barça ha d'optar per trobar un bon lateral esquerre. Jo sempre he tingut l'ull posat amb Lewis Hall, que és el lateral esquerre del Newcastle, que va anul·lar completament a Lamine pràcticament els dos partits, i ofensivament també té moltíssima qualitat, però bueno, no es pot fitxar tot. Està clar que no es pot fitxar tot.
0: Et convenç, Jordi, Cancelo, dins el que, no sé si del que hi havia al mercat, que el Barça hagi apostat per ell?
2: Home, és un jugador que a la primera etapa va deixar molts dubtes, quan es va tornar a portar a la gent, ui, ui, ui, ui, i la realitat és que va estar a un nivell molt més alt del que tothom es podia pensar. Jo crec que va estar francament bé, amb les seves característiques. Òbviament és molt millor atacant que defensant, però jo crec que va estar correcte, va jugar partits importants i va estar a molt bon nivell, no? Dit això, bé, jo crec que el que s'està aconseguint, per exemple, en la banda esquerra, és que hi hagi competència, no? Esperem que el Valde torni a recuperar el nivell que tenia. Si recupera el nivell que tenia, doncs ja ho veurem, perquè el Valde també ara l'ha estat matant, perquè ha tingut un any dolent, lesions i tal, però és un jugador que si recupera el nivell crec que té bon nivell. I és veritat, com deia l'Àngel, home, aquest jugador que ell comentava és fantàstic, però clar, hòstia, igual no podem fitxar tot, no? Però bueno, a mi em sembla que... L'arribada de Cancelo millora l'equip, no? Li dona competitivitat i seguim amb aquest rol de jugadors que poden optar moltes posicions, no? Que són versàtils, que poden jugar, i això sembla que en el Flick li està funcionant, li agrada, i de fet ja n'hi ha diversos d'aquests jugadors i crec que és positiu per un equip, no?
0: El que passa que tenim el record del segon Cancelo, més proper, no? Ara deies la primera etapa molt més irregular, clar, ara ens convenç més pel que hem vist en els últims mesos.
2: Ara ja has vist el que pot fer, clar.
1: És que aquest era el gran dubte. Defensivament, què? Bueno, és que no defensa. Atacant millor. Sí, ja ho sabem, tot això ja ho hem vist moltes temporades. Però, escolta, quan ha tingut que defensar aquesta temporada, ho ha fet prou bé. No, jo diria que molt bé. Ho ha fet, aleshores, vull dir, no és un problema de que ell no pugui defensar bé, ni que sàpiga defensar bé, sinó és que la seva mentalitat és de pujar a l'atac i anar en profunditat. Però si tu l'obligues, entre cometes, a dir, escolta, avui tens un atacant que, escolta, que és un partit de Champions, que no sé què, i avui, escolta, procura estar més a l'hora de defensar, que ja tindràs temps a l'hora de pujar si anem progressant, no? Per tant, a mi em sembla una bona opció, i més si ve lliure.
0: Sí, clar, econòmicament.
2: Clar, abans... No, i en aquest sentit, home, crec que té molt a veure l'entrenador, no? Jo crec que el Flick ha estat capaç, no?, de revertir una mica potser les coses que no feia tan bé, potenciar-les, i repeteixo, crec que aquesta última etapa va tenir un rendiment molt bo, molt bo.
0: I coincideixes, Àngel, amb la mà de Flick per canviar el rendiment i la percepció que tenim actualment de Cancelo?
3: De Cancelo i de molts altres futbolistes.
0: Sí, sí.
3: La mà del tècnic alemany se veu clarament. Cancelo estava habituat a jugar amb les dues posicions, tant a la dreta com a l'esquerra. El que sí és cert que sempre, bueno, seria tirat per cara la poca capacitat a l'hora de defensar, però com molt bé dia el Jordi, la passada temporada, fins i tot en defensa, en molts moments, va estar francament bé, no? Per tant, veient com està el planter dels laterals esquerres, jo crec que Cancelo, amb la idea de Flix en aquest moment, és que sigui titular.
0: I veurem si té una competència real o no. Ara traies, Jordi, el nom de Baldi, que és un futbolista que ha demostrat que té problemes físics de manera recurrent, però jo coincideixo plenament amb tu que el millor Balde és un grandíssim jugador pel Barça. Aquí estava per veure si realment tots estan en la seva millor versió. No sé qui seria titular, si Cancelo o Balde.
2: Bé, el Balde l'has de conèixer, no? I és una mica... bueno, potser ha estat irregular en alguns partits, ha tingut molts problemes de lesions, això és veritat, però crec que ha mostrat, quan estava bé, tot el nivell que té. No oblidem que ha estat internacional per Espanya moltes vegades. És un jugador que si recupera aquest nivell, si torna a, no sé, autoexigir-se, té la confiança i té... Crec que és un jugador absolutament aprofitable, no? I que pot donar aquesta competitivitat en el lateral esquerre, no? Crec que ara s'ha d'intentar recuperar, i en aquest sentit, el que deia l'Àngel abans, no? El Flick ho ha fet, segur que l'apretarà, i segur que... repeteixo, si físicament acaba solventant els problemes que té, pot ser un lateral fantàstic, no?
1: És que a vegades acostumem a fer comparacions, no? És que Valde, és que pujant, en atac no, clar, en atac no és Cancelo, no és Alba, no. Ara, ell equilibra molt bé l'aspecte defensiu amb l'aspecte atac. Sense ser determinant, et compleix si està bé físicament, que ja està treballant bé. A mi em sembla molt bon defensa. Ara, clar, amb el Barça potser es demanen una sèrie de coses que no es demanen amb un altre equip, no? De dir, bueno, no, a sobre de defensar bé, a sobre has de pujar bé, has de marxar del lateral, fer la centrada i que remati l'altre. Home, d'això n'hi ha pocs, vull dir...
2: No, i després, tal com juga el Barça amb aquesta línia tan alta, és extremadament ràpid, és el que deies tu, Dani, és bo corregint, és tan ràpid, és potent, i això ho pot fer-ho bé, no? Després, clar, o sigui, és que clar, és que té que atacar, defensar, fer-ho tot, bueno, pues, noi, pues, tot perfecte no ho farem, no? No ho sé.
0: Àngel,
3: perdona,
0: sí.
3: També hem de tenir present que probablement amb l'arribada de l'inglès de Gordon i de Adeyemi, ja la banda tampoc serà tant pel lateral, no? i que probablement tampoc necessite que el lateral s'incorpore tant a l'atac, no? En aquest sentit, perquè Gordon és un jugador que juga a la banda, que té capacitat de desdoblar això, i probablement tampoc requerirà que el lateral arribi tant com arribava en temporades anteriors, no?
1: Tot, jo crec que tot dependrà en funció una mica del rival i en funció de quin jugador et posarà a la banda, si posarà Dayemi, si posarà Rafinha, si posarà Gordon, i en funció de quin jugador posi, aleshores el lateral haurà d'anar més en profunditat o menys, perquè clar, si juga a Lamin i juga a Dayemi i està jugat a, i juga en banda i Lamin juga en banda, els laterals pujaran quan puguin pujar, quan els altres els hi deixin espai, no hi ha un altre.
0: Per anar tancant aquesta qüestió de Cancelo, que insistim, és a punt de tancar-se el seu fitxatge pel Barça, com dèiem, arribarà lliure, si tot va com està previst, en un o dos dies arribarà com a agent lliure, per tant es desvincula de l'Hilal. Àngel, a tu una banda esquerra amb Cancelo i Balde et deixa tranquil per aquesta temporada?
3: Sí, però jo cada futur miraria de tenir la vista posada amb els laterals esquerres, no? Sense cap mena de dubte.
1: Però el del Newcastle, però no? El del Newcastle.
3: entre d'altres, no? No, tenir controlat el mercat dels laterals esquerres, però bueno, jo crec que la posició amb Cancelo i Valde, i fins i tot avui m'ha encantat pescar,
0: sí.
3: El Roset, en aquest sentit, vull dir que en fi, que a més el Barça té molts jugadors joves. És que de fet, jo crec que Hansi Flick tindrà molt de treball ara a l'hora de determinar qui es queda, qui no es queda, aquest s'hi va cedir, perquè...
6: És que Àngel fa goig,
3: estan demostrant un...
6: Comencen a sortir tots aquests nanos i hòstia, quina feinada, això que dius tu, decidir,
3: decidir. És que dic, ara t'ha aparegut el visibu aquest avui amb una facilitat, dius, home... El Hansa, bueno, el Xavi Espart jugant al centre del camp ha estat extraordinari, vull dir, tots són xavalets de 18 anys, i quan parleu abans de veterà 30 anys, home, és que és bo que hi hagin veterans, això tampoc és necessari que siguin.
6: No, és que, Àngel, aquest que comentaves, que és molt bon jugador, el Jordi Pasqué,
0: 16 anys.
6: No, té 16 anys, és que aquest, Àngel, ha jugat 5 partits al juvenil A.
0: Sí, sí.
6: A la A, no ha jugat al B, en el Barça B, No ha jugat,
0: Jugava al juvenil B.
6: Jugava al juvenil B i avui ha estat francament bé. És molt bon jugador aquest noi,
1: Avui n'ha debutat un any amb el Llevant amb 15 anys.
3: 15 anys,
6: sí. Sí, sí, sí.
3: Lateral esquerre, també.
1: Sí. Mare de Déu. No, és que... És molt complicat. És que la lateral esquerre inclús podria posar, en cas determinant, a Gerard Martín, no?
6: És que va començar aquí.
0: Però amb el rendiment que t'ha donat també la posició de central, dius ara...
1: Però amb una necessitat, si tens el Christensen, tens l'altre, i tens l'Eric, i tens el Cubarsí, doncs amb una necessitat que dius, s'han lesionat els dos, doncs potser haurà de buscar una alternativa, i una d'elles podria ser aquesta. Però bueno, això ja és anar molt més endavant, perquè, clar, s'ha de lesionar Valdés, s'ha de lesionar Cancelo, s'ha de... normalment no passa, normalment.
0: I per tancar ja el tema lateral esquerre, el cas de Jordi Pasqué, avui el veiem en la pretemporada a Basilea, em sembla també meritori, és veritat que la posició de lateral esquerre en aquest cas encara no està tancada i per tant és més lògic que tingui minuts, però han anat caient, per dir-ho d'alguna manera, jugadors del filial i del juvenil a la pretemporada i ell continua i està rebent la confiança de Flick i a més és un jugador que s'incorpora a la pretemporada més tard que els altres, perquè a priori no estava previst que anés a entrenar amb el primer equip, l'acaben trucant, Flick el veu, veu que és un bon jugador, malgrat que és molt jove, i li acaba donant minuts, i minuts de bon rendiment, com ara dèieu. A veure, 2 minuts i mig per sobre de 12:15, hem de fer una pausa, i de seguida hi han començat a sortir unes quantes coses del partit d'avui del Basilea-Barça, les comentem i les posem sobre la taula, fent tertúlia amb el Pichi Alonso, el Jordi Roura i el Dani Solsona. Ara tornem.
7: RAC 1.
8: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
9: Un tauró!
10: Per favor, sortiu de l'aigua!
11: Fora! Au!
8: Traieu aquell nen, que s'acosta!
12: Ràpid, nadeu, tothom fora, va!
9: Quins nervis, socors!
0: picat, que era de mentida l'aleta.
9: Així sona l'estiu a RAC1.
11: Estadella, et pelaré.
12: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l.
0: No, no, pareu, pareu, pareu, oh, que era una broma.
9: RAC1, tots som un milió. RAC1.
13: Però jo també soc bastant usuària de piscina. Hi ha com molt, molt més tabú del fet de fer, pel fet de fer topless a les piscines. Vull dir, que gairebé no m'ha arribat ni aquesta llibertat. Però la que sí que havíem conquerit a les platges, estem retrocedint clarament.
14: Hi van haver uns italians futuristes que van crear el Intona Rumori i sonava d'aquesta manera.
15: No cal tenir les obres dintre.
14: Exacte,
15: no,
14: no. Exacte.
16: Atenció als fans de La La Land, perquè tornarem a veure Ryan Gosling i Emma Stone.
0: Amb la reestrena. I és la meva pel·lícula de terror preferida.
16: Per què de terror?
9: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
17: Ring, ring, ring. Joel, sóc el Marc Giró. Escolta'm una cosa, passar-me per l'Arc del Triomf del canvi climàtic? Me n'he anat a les Bahamas aquest estiu. He passat un estiu genial, m'ho he passat pipa. On tinc el cotxe? Estic a l'aeroport.
18: Ui, a mi què m'expliques? Jo estic fent ioga ara.
17: Joel, mira, et penjo. Quina barra. Cloc. Ring!
19: Sí?
17: Esther, carinya, estic aquí que torno de les Bahamas i no tinc la limusina i el Joel, pues, no sé, es diu que està fent ioga. Estic a la Terminal 4.
19: Ui, just ara entro al club de lectura de Tolstoi i em sap greu, però no puc.
18: Tolstoi no era aquell que era amic de la meva mare?
17: Joel, nosaltres estem gravant una promo. Tu trobes que Tolstoi va ser amic de la teva mare? Portem no sé quants anys fotent a la cosa que està del Vostè Primer.
9: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró.
17: La promo aquesta és una merda, mira, no tornem i punto, ja està.
9: RAC 1. Tots som un milió. RAC1.cat, el portal de RAC1. RAC1.
20: Ai, que bé s'està en aquesta platja, Alba, de veritat, que bé!
21: Això és glòria, nen. Escolta una cosa, ara pensava, no li hauríem de visitar el Bala, que vingués?
20: Bueno, però ara està molt enfeinat, vols que el truquem?
21: Ai, sí, va, fem-ne una trucadinha.
20: Bala?
21: Bala!
20: Ui,
21: què és això? Ai, no, la nena! Merda, l'hem despertat! Calma-la, calma-la, Estadella!
20: Escolta, el camp!
21: No es calma així una criatura!
20: Ah, jo què sé!
21: Bueno, que et truquem per dir-te que està tot controlat, eh?
20: No, no preocupis, està tot l'estiu dels taloners ja programat perquè soni i aprendre a passar les migdiades amb el ventilador.
21: I la de la teva filla també.
20: Ara.
9: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
20: Un mojito, sisplau!
21: Dos!
9: RAC 1. Tots som un milió.

0: RAC 1. Tots som 1.
1: I no em busqueu que jo no estigui a dormir quan s'acabe l'estiu.
0: Tu diràs, amb Pau Bonastre.

0: encara.
1: La Fúmiga, 4 minuts per les per sobre de 2:15. A veure, ara començàvem a treure aquest Basilea 2, Barça 5. Penúltim partit de pretemporada. Bones sensacions. Avui que ja hem vist una cosa que s'acosta més segurament al que veurem durant la temporada, amb els mundialistes, jugadors del primer equip, però bones sensacions, malgrat que encara hi ha uns quants jugadors, Eric, Joan Garcia, que ha estat titular després de sortir Lamine, que encara els hi falta rodatge perquè venen de les vacances. Jordi.
2: No, naturalment. Avui hem començat a veure jugadors que no teníem tan vistos, no? Han començat a donar minuts a jugar del Gordon, ha jugat altres tipus de jugadors. Hem tingut, com deies tu, aquesta combinació encara de jugadors joves que no són, però la grata sorpresa de trobar del Xavi Espar, no? En aquesta posició de doble pivot, que crec que també ha estat francament bé. Però bueno, jo crec que, per exemple, hi ha hagut algun aspecte ja que... per exemple, el tema de la línia, no? És veritat que en el gol d'ells no han estat massa fins, però després la línia diverses vegades han estat bastant coordinats i bueno, són partits que mica en mica han d'anar començant i sobretot el càlcul dels minutatges, no? Hi ha hagut gent, aquest famós Excel, doncs ho tenen absolutament controlat, no? El minutatge d'uns més, altres menys, però hi ha hagut jugadors que ja van acumulant. I bé, al final el que es tracta és això, no? Queda un partit més i preparar ja el que realment interessa a tothom, que és el començament de la Lliga, no?
1: Mira, d'aquí a 7 dies estarem explicant el final de l'Elche-Barça, per tant, una setmana justa perquè arrenqui la Lliga pel Barça. Àngel, com veus l'equip? Encara, com dèiem, jugadors que s'acaben d'incorporar de les vacances, però quines sensacions tens amb aquest Barça a 7 dies perquè torni a la Lliga?
3: Bueno, com molt bé dius, hi ha molts jugadors que encara estan lluny de poder aportar tot el que tenen que aportar, però és obvi que crea il·lusió. Repeteixo, veure aquests jugadors jovens amb futurs que dius, a mi, ho he comentat abans, el Bicibú avui fa 2 gols. Havia estat apagat els partits anteriors, però se li veu una soltura gran. El Hamza té moviments extraordinaris de nou, però extraordinaris. I l'altre dia em va quedar molt sorprès i, bueno, està fora una mica de lo que és el Barça, no? Però a la Supercopa d'Europa l'Aston Villa PSG va jugar al Maggio aquest, el davanter centre de l'Aston.
4: Sí. Sí.
3: 17 anys, 1,90, no sé quan.
4: 93, és un armari.
2: És un armari, un armari.
3: Però és que a Pacho, jo no l'havia vist mai patir a Pacho, per exemple. I tots els cossos a cossos li va guanyar tots.
2: Físicament, Àngel, el va guanyar tots.
3: 17 anys, va fer tots. Un golaç molt difícil, és cert que va fallar 2 gols de cap, però té 17 anys i han pagat 10 milions d'euros d'un equip francès. Però pot ser que no necessites després que te surti el Hansa o que te surti el Bicibú i tal, i que no necessites res més amb tots els davanters que tens. Tots estem molt preocupats que falta la figura del nou clàssic, que tal, però que a mi, veient jugar aquests xavalets jovens i tal, a mi em crea molta il·lusió per veure quina capacitat tindran i quin rendiment li traurà Hansi Flick a aquests joves xavalets.
1: Anirem estirant els diferents fils que ha donat de sí aquest partit del Barça a Basilea, però abans hem d'escoltar què ha dit Hansi Flick després del partit. Hola, Oriol Jové, què tal? Bona nit.
5: Hola, bona nit.
1: Què és el més destacat que ha dit el tècnic alemany després d'aquest duel?
5: Doncs mira, Flick, en consonància una mica amb el que dèiem ara, ha dit que ha estat una bona prova. 7 dies de començar la Lliga, 7 dies que comenci la competició oficial. En línies generals, el tècnic ha vist millor equip a la segona part que no pas a la primera, i de fet la segona és la part en la qual l'equip ha fet 4 dels 5 gols d'avui, la primera per prendre notes i per millorar en la posada a punt de cara al partit contra l'Elche.
6: Ha estat un bon test per nosaltres. El Basileu ha fet molt bé i no ha estat fàcil jugar contra ells. A la primera part potser no hem jugat tan ràpid com volíem. També en el posicionament sense la pilota. Això és el que hem de millorar. Tenim potencial, però en general estic content.
7: We have potential, but at the end with the test and also with the result I'm happy.
5: Per tant, a una setmana que comenci la Lliga, Flick satisfet, tot i que és conscient que a l'equip li queden encara coses per polir.
7: Well, I think we need a little bit more, so we will analyze this game and we will...
6: Crec que necessitem alguna cosa més. Analitzarem el partit i entrenarem la setmana que ve, però com he dit, el més important és com entrenem, com és la qualitat i la intensitat en els entrenaments, i això fa bona pinta. Aquí és on veig en quin nivell està real l'equip. I per a mi això és el més important. Hem de millorar en els entrenaments i els partits, només mirar com de lluny hem arribat. Avui hem estat molt bé.
7: How far we are and for today was good.
1: A l'inici d'aquesta declaració, ell deia necessitem alguna cosa més o volem alguna cosa més. Li preguntaven específicament pel mercat. Després ell fa una volta llarga i no acaba tocant el tema, però sí que aquesta, jo crec que aquesta primera resposta de dir necessitem alguna cosa més, conscient que falten aquestes peces, Rodri, Cancelo i també el nou. Però en qualsevol cas... Jordi, amb quines sensacions o què és el que t'ha agradat més avui del partit?
2: Oh, jo crec que, com comentava abans, no? Hem començat a veure una mica l'estructura que pot tindre l'equip, no? Però repeteixo, també és difícil secar o treure conclusions, primer perquè encara hi ha una barreja doncs, de jugadors que en principi no han de tindre màxim protagonisme, no? I després perquè també, home, no ens enganyem, el rival tampoc era un primer pas, no? Per tant, crec que és un partit ideal per anar progressant, per agafar minutatges, per anar veient coses, i res més, sobretot perquè la gent vagi agafant minutatges, no? I sobretot, el més important, el tema dels joves, no? Que abans ho començava l'Àngel, no? Veus que, escolta, que van sortint un a l'altre i tal, i l'altre, i caramba, i és... Ostres, és bonic, no?, com a barcelonista, com veure el potencial d'aquests nanos que poden, amb un plaç més o menys curt, ser importants a l'equip. Jo crec que això, home, això és molt il·lusionant, no?, veure que això està, el futur està, en certa forma, assegurat, no? Jo crec que és el més important d'aquests partits, no?
4: Falten peces, falta Rodri i falta Pedri.
1: Sí, sí.
4: Que jo no sé, Pedri, que fa un treball a part, després de 3 setmanes de vacances, quan venia del Mundial, no sé, no sé que realment què és el que té, no sé.
1: Gestió de càrregues, a priori. Càrregues físiques.
4: Bueno, però bé, no, mare, sí, no sé, però bé de 3 setmanes de vacances, no?
1: Sí.
4: No sé.
1: No, però potser no, físicament necessita un punt més de posar-se a to abans de tenir minuts de competició, més enllà dels entrenaments, no ho sé.
4: Sí, val. Però que a mi m'ha estranyat.
1: Sí.
4: A mi m'ha estranyat. Vull dir que no es va parlar que tingués algun tipus de molèstia o tipus de lesió. No sé, però bueno, això és...
1: No, ni Pedri ni Gavi.
5: En Pedri segurament és més conservador que amb d'altres jugadors per l'historial que té, i és veritat que la tornada a la feina després d'un període d'inactivitat pot ser convida a la precaució, no?
4: Per tant, no estarà a la Lliga d'entrada.
5: Clar, és que dels mundialistes, a veure quants en veiem a l'11 titular al Martínez Valero. Jo tinc ganes de veure-ho, això. Suposo que n'hi haurà, però clar, no sé si l'11 que hem vist avui es comença a costar una mica, potser el que veurem d'aquí unes setmanes, que no falta tant.
1: Home, avui al mig del camp titular, Marc Bernal, Xavi Espart i Fermín. Podria ser perfectament l'11 de diumenge que ve a Elx, amb aquest Xavi Espart, que està, vaja, tenint un rendiment excel·lent a la pretemporada, però jo crec que aquest mig del camp és perfectament vàlid, tenint en compte que Pedri no està, com a mínim, físicament al 100%, perquè si no hauria viatjat, encara que estigués a un 70 o un...
4: I Gavi tampoc està?
1: Tampoc. Sí. Són dos jugadors que estan fent un procés diferent. Segurament també en la línia de Pedri, doncs també Gavi necessita en aquest sentit un procés més individualitzat per tornar una mica al teu nivell. Sí. Per exemple, Xavi Espart és un jugador, jo crec que ens ha cridat molt a tots l'atenció. De fet, a la transmissió l'hem votat com el millor jugador del partit, perquè, vaja, al mig del camp, a més és un jugador que pot jugar de lateral, però que està tenint, Jordi, un rendiment molt bo a la pretemporada.
2: Sí, ha estat francament bé. Quan ha jugat de lateral, És veritat que tothom diem, no, és que amb la pilota en ataques, però després defensivament ha estat correcte, ha estat bé també. I avui al mig del camp és una posició per ell bastant natural, no? Que ha jugat moltes vegades aquí, de fet, amb els altres equips, no? I avui està francament bé, no solament des d'un punt de vista posicional en pilota, sinó que a vegades ha arribat, ha trencat a l'espai alguna vegada. Jo crec que ha estat segurament doncs, dels millors del partit d'avui, no?
1: Àngel, com has vist a Xavi Espart, o què et sembla Espart pel primer equip del Barça en aquests moments?
3: Molt bé, molt bé. La veritat és que avui ha estat francament bé, inclús filtrant passes, vull dir, jugant de primera, rebent, jugant de primera i combinant. Té molta facilitat per combinar, perquè de lateral, quan juga de lateral, també té molta facilitat per associar-se i busca, i a més col·loca bones pilotes en profunditat. Però jo li diria time to time, no? A poc a poc. A veure si és cert que hi ha problemes amb gent que no estarà en condicions. Jo crec que Pedri no estarà, que Gavi no estarà, però bueno, el Mundial pesa, però jo crec que davant de l'Els ja el diumenge s'ha de veure un equip que sortia descaradament a demostrar que és millor des del primer moment.
4: Al mig del camp, no sé, Eric Bernal. No? I en defensa Gerard Martín en Pau Cabarsí, no?
1: El que passa és que...
4: O Christensen, si està
5: Christensen...
1: Avui, per exemple, hem vist Eric i Koundé, que porten els mateixos dies de feina, i Eric ha passat per davant. Potser és anecdòtic, al lateral dret volia dir, potser és anecdòtic o és una mica un símptoma del que s'imagina Flick a partir d'ara. Sabem que hi confia molt a Eric, ho ha demostrat aquesta última temporada especialment, però és veritat que podria ser una opció Eric a lateral dret per davant de Koundé en aquest sentit, vull dir que li prengui el lloc.
3: Bueno, ja fa dies sí. Que es parla d'aquesta possibilitat. De fet, l'any passat quan va jugar Eric en aquesta posició va estar a un nivell molt alt. A mi personalment em va agradar molt més Eric que no pas Koundé en aquest sentit, però bueno, crec que en aquesta posició qualsevol dels dos pot tenir dona garanties de poder rendir en funció de les necessitats que tingui a la resta de l'equip per la baixa que hi ha de jugadors. Pues utilitzarà el català pues, la posició que més pugui rendir en aquest sentit.
5: I comptes per que no comenci a agafar, és a dir, si comença bé la temporada, que pugui entrar, diguéssim, en la rotació. Ara mateix Koundé no té lloc assegurat i la polivalència d'Eric t'obre aquí un espai al lateral dret molt interessant. Vull dir que jo crec que ja l'aparició al mes de març de l'any passat, en el tram final de la temporada, li obre la finestreta a Xavi Espart. Ostres, per què no? Intentar rascar, no dic al mig del camp, però sí en aquest lateral dret, on Koundé, doncs, fa temps que no... Vaja, que no el veiem al nivell que hauria d'estar Jules Koundé.
1: I Espart, que reuneix unes característiques, per exemple, que comparteix amb Eric, que és aquesta polivalència, i sabem que això agrada molt a Flick, i vaja, que el pot utilitzar al mig del camp o el pot utilitzar al lateral dret, i avui l'hem vist rendir a bon nivell al mig del camp, i ja li havíem vist un bon rendiment també a la posició de lateral dret. En aquest sentit, és una garantia tenir un jugador... Jordi, amb aquesta polivalència per Flick, vaja, és un regal.
2: Sí, abans ho han dit, no? Que li agrada aquest tipus de jugadors, no? I en aquest sentit Espart reuneix aquestes condicions, no? Un jugador que pot jugar en garanties, a diferents llocs, no? Aquest primer partit és un partit, és una mica especial, no? Perquè arriba en un moment, això, no? Que molts jugadors encara no tenen les cargues, que encara no estan no sé què, que encara no sé quantos. Però és un partit que crec que l'alineació encara pot ser una mica, diguem-ne, pot sorprendre, no? O pot aparèixer algun jugador que en principi la gent no hi pot o no pensava que d'inici seria, no? Després, mica en mica, quan recuperem tots els efectius, doncs veurem realment quines són les verdaderes intencions de l'entrenador, no?
4: També hi ha jugadors que amb el mateix treball i amb els mateixos dies uns es posen en forma més aviat que altres.
1: Ah, pot ser, sí.
4: Les característiques de cadascú.
3: Sí, perdona.
4: No, digues.
3: No, que, a veure, Espart de lateral dret, Cancelo de lateral esquerre... Bueno, pot ser el camp de l'Elx, però... necessite algo més contundent defensivament a l'equip.
4: parles ja en partits, en partits...
3: Sí, parlo en partits...
4: En partits grans, en partits grans.
3: No, no grans, de cert nivell.
2: Ja, no, per això deia que...
4: Grans de cert nivell.
2: Sí, per això deia que aquest partit és una mica especial.
3: Sí, aquest partit pot servir, molt bé, com ho deia el Jordi, em sembla, molt bé perquè hi haguin sorpreses i aparegui l'Espar i sigui titular i l'altre, però no pensant en què aquest serà el titular quan estiguin recuperats els altres jugadors que ara no estan encara, no?
1: No,
3: en
1: no. Sentit.
4: Home, és que si tu poses a Espar o l'afegeixes amb aquesta nòmina de jugadors al mig del camp on estiguin tots, doncs...
1: Difícil, clar.
4: Anem malament, eh?
1: Tindrà difícil. Per cert, justament, em sembla que Jové ha parlat a Espar d'avui.
5: Sí, mira, a Flick li han preguntat específicament per dos noms a l'acabar el partit, per Adeyemi, que ha marcat i segurament ha fet el millor partit en aquesta pretemporada, i per Xavi Espar, que com dèiem ha estat la novetat jugant al mig del camp, i el propi Espart doncs ha dit que s'ha sentit còmode en una posició on amb el Barça no l'havien vist, però que ell coneix molt i molt bé.
0: Còmode perquè al final estic acostumat també a jugar aquesta posició, vinc de l'europeu que he jugat a dintre, i la veritat que també amb els companys que tinc al costat doncs m'ho posen bastant fàcil.
5: Un Xavi Espar que ha jugat 79 minuts, que ho dèiem ara, va debutar el mes de març amb el primer equip i que està satisfet per les oportunitats que està tenint i davant la possibilitat de seguir-ne tenint un cop comenci la competició.
0: És molt difícil arribar, però realment el que costa és mantenir-se, perquè aquí l'exigència amb aquests jugadors i al final és el Barça, que és el meu equip del món, doncs és màxima, i ja et dic, és cada dia. No pots baixar mai, i la veritat que és això, no baixar cada dia, treballar, i amb il·lusió, però treballant al màxim.
5: I precisament sobre la competició, una setmana pel debut a la Lliga a Elx, Espart diu que veu l'equip preparat.
0: Els del Mundial que han arribat ara venen amb moltes ganes, nosaltres que ja portem 3-4 setmanes doncs el mateix, i crec que tothom està centradíssim en afrontar el Gamper i després el fin de la Lliga, amb molta il·lusió que la temporada aquesta estarem a tope.
1: Ell, jo crec que també feia una reflexió de, és molt difícil arribar i no tots hi arriben, però encara és més difícil quedar-s'hi. I avui, per exemple, llegia el Pol Ballús, The Athletic, parlant que, vaja, Tomi Marquès està molt a prop de sortir a l'Sporting de Braga, traspassat, és un jugador que havia debutat amb el primer equip en partit oficial, però també tenint en compte que no hi ha espai per tothom, no? Però amb aquesta sensació de, d'una banda és difícil arribar, però encara és més difícil quedar-se i tenir regularitat dins del primer equip del Barça.
2: Home, naturalment, no? A més, es donen les circumstàncies, no? I més en un any com aquest, que s'incorpores molts jugadors tals, que necessites l'aparició de molts jugadors, no? Ara, una altra cosa és arribar, debutar, jugar, i l'altra és, ja no solament assentar-se, sinó formar part estrictament de la primera plantilla, no? I això és complicat. I cada vegada, ho hem dit moltes vegades, serà més complicat, perquè al final el Barcelona acabarà tinguent molts jugadors de casa, molt i molt joves. I cada vegada, per tant, serà més difícil, no? I en aquest sentit, Tomi, que és un jugador també fantàstic, doncs escolta, aquestes, no sé si va cedit o va traspassat, no sé quin és el...
1: A priori serà un traspàs.
2: Un traspàs, però
1: sí, segurament el Barça
2: de reserva, opcions,
1: sí. Sí.
2: Són bones opcions, perquè tots aquests jugadors no hi queben, tenen moltíssim nivell i cadascú té que créixer i té que evolucionar en altres llocs, perquè aquí és impossible, no?, amb el nivell que tenen, no? Siguen molt i molt joves encara, eh?
1: Mira,
4: i s'han de prendre a vegades riscos amb jugadors, perquè que tots tenen un gran nivell, això ho veiem, que tenen un gran nivell, però clar, tots no poden arribar, i aleshores tu has de començar a fer una selecció junt amb l'entrenador que porti uns anys, ja estigui veient i això, i resulta que el risc és no, aquest, escolta, el traspassem amb un percentatge X, el que sigui, aquell també i tal, i a lo millor algun d'aquests jugadors doncs al final toca la flauta i dius, ostres, i aquest el vam deixar. Bueno, el vam deixar, però és clar, és que si en tens 50, algú ha de sortir, i t'has d'equivocar el menys possible en aquest aspecte, i això és un gran treball dels que estan a les categories inferiors, més els que estan a dalt, que són els que es colleixen.
1: 6 minuts i mig per la mitjanit, parlant d'aquest Basilea Barça, i afegirem una veu per acabar d'analitzar-ho. I a aquesta hora ens escolta el periodista i col·laborador d'aquesta casa, Marc Marvà. Hola, Marc, què tal? Bona nit.
8: Què tal, Pau? Bona nit a tots, com esteu?
1: T'hem demanat un exercici de posar, d'avaluar aquest partit de pretemporada de, del Barça amb unes notes, una mica per destacar el que t'ha agradat més i el que no t'ha agradat tant de la visita del Barça a Basilea. A veure,
8: sí.
1: Comencem a veure. Pel que consideres excel·lent.
8: Mira, excel·lent, Pau, això que les notes diuen que es posen a final de temporada, però avui ja amb els primers amistosos ja ho fem. Excel·lent, li dono a Hansi Flick, que ha marcat el perfil del nou. Jo crec que sense Lewandowski, sense Ferran, a mi m'interessava molt veure quin perfil de nou decidia dins de la pròpia plantilla Hansi Flick. I amb les opcions que tenia des d'Olmo, Gordon, Adeyemi, ha acabat escollint a Rafinha. A la segona part hem vist a Hamza, però que escollia a Rafinha jo crec que ja explica quin nou l'interessa tenia a Hansi Flick, que entre el de Lewandowski i Ferran, si busquem un perfil i un altre, s'assembla més al de Ferran amb Rafinha. De fet, el primer gol del Barça arriba gràcies a aquesta profunditat de Rafinha i la passada enrere, no? I a la segona part, com dèiem, visa a Hamza, i per tant, a dia d'avui, sense cap nou que hagi arribat en el Barça, jo em pregunto si Rafinha serà el nou en el partit contra l'Elx.
1: Tu el veus com una opció plenament viable, a Rafinha, ja no de la setmana que ve, sinó en partits mínimament importants aquesta temporada, Marc?
8: Sí, jo el veig com una opció, però també veig a Gordon i també veig a Adeyemi, per tant, per això el que més m'agrada avui és que Flick marqui ell, no? Una mica el seu perfil, perquè a més també ho hem vist en les pressions. Per exemple, avui eren Rafinha i Gordon els dos homes que pressionaven, i era una pressió una mica diferent a la que es feia quan jugava Lewandowski, que eren els dos extrems que pressionaven. Però vaja, també és un partit avui amb pinces, no? Que pots avaluar-ho. Però a mi m'agrada que Flick marqui una mica el perfil amb Rafinha i veurem si té continuïtat o està sent una prova. El que de moment no hi ha passat és Adeyemi, amb els partits que hem vist. Veurem si acaba passant Gordon, que això ho veurem el dia del Gamper.
1: Això és el que t'ha semblat excel·lent. La següent categoria de nota és notable. Marc, què em diries? Sí, el partit d'avui és notable.
8: Sí, i en parlàveu, és el nom que us sentia amb el Dani, amb el Pichi, amb el Roura, que és Xavi Espar. I jo em pregunto si Xavi Espar pot aspirar a ser el nou Sergi Roberto, perquè la veritat que és un perfil de futbolista que, quan es parlen de jugadors de la Masia, i el Roura ho sabrà perfectament, jo sempre penso que un jugador de la Masia, si fos un membre del cos tècnic d'algun equip inferior, posaria la figura del Sergi Roberto com a gran exemple, és a dir, un jugador molt polivalent, que normalment s'acaben cuinant en el mig del camp, com ho ha fet Xavi Espar en el futbol base del Barça, però que té capacitat per jugar en el lateral dret, i avui, per exemple, li hem vist també amb aquestes passades trencant línies, que ja li vam veure l'any passat, en recordo una al camp del Sant Andreu, que li dona la victòria en el Barça Atlètic, però que és un jugador molt polivalent, que aquesta virtut jo crec que agrada molt a Flick, i que veurem si aquesta temporada doncs ja no només té minuts residuals, ara en parlàveu, sinó que pot fer un pas endavant i en un futur convertir-se, doncs això, en un jugador de dins de la plantilla que pot jugar d'interior, pot jugar de lateral, pot arribar a jugar de mig centre en un dia, de lateral dret, de lateral esquerre, i crec que Xavi Espar pot aspirar a ser un jugador com aquest.
1: Tindrà competència al mig del camp seguríssim, al lateral dret també, perquè peces n'hi ha, però no sé si, veient una mica, sobretot aquesta pretemporada i amb el que el coneixes del Barça Atlètic, si el veus més al mig del camp amb aquest Barça o més al lateral dret?
8: Jo el veig més en el lateral dret, la veritat, sobretot a nivell de peces també. L'any passat amb el Barça Atlètic, per exemple, el que feia molt, el Barça de Flick també ho fa, que era aquesta sortida de 3, i en aquesta sortida de 3 Xavi Espar s'incorporava molt al mig. I en aquesta figura d'aquesta sortida de 3 sí que el lateral dret amb Lamine doncs és una peça molt específica, que això no ho veig tant com ho feien en el Barça Atlètic. però jo és que el veig un jugador de futbol amb un talent per saber-se... amb un talent tàctic per saber-se adaptar en qualsevol posició, i després també té un peu que en aquesta posició d'avui, això ho deia, la passada prèvia de Rafinha en el primer gol és seva, i té aquestes passades en profunditat a l'espai que li poden sumar molt en el Barça. En dies, m'imagino més amb un equip replegat i amb el Barça doncs tenim més la pilota.
5: Ara mirava algunes estadístiques de Xavi Espar de l'amistós d'avui, 95% d'encert en passada en els minuts que ha jugat, 55 passades intentades, 52 completades, i és el tercer jugador de l'equip amb més passades clau en tot el partit. Vull dir que ja és una mostra una mica del que explicava el Marroa.
1: Excel·lent com Hansi Flick ha marcat el perfil del nou, notable com Xavi Espar pot aspirar a ser el nou Sergi Roberto, diu Marc Marvà, i suficient, Marc?
8: Doncs mira, han sigut suficients per mi els 20 minuts de Lamin. I la veritat que en 20 minuts ha robat dues pilotes que han sigut els dos gols de Visibu. I quan Lamin a sobre ha fet un gol de penal, no? Però...

0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: ¿Me cuentas un cuento, papi?
3: Claro. Me puse el traje de las bodas y me llevé a tu madre. Iba como una princesa. CaixaBank nos había invitado a un evento increíble.
4: Vivir una experience es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas en música, gastronomía, cultura y deporte con Experience CaixaBank. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
5: Soroll, però després en el camp sembla que no li pesi tot això.
6: I per últim, l'última nota, a veure, insuficient. Què és el que t'ha semblat insuficient, Marc?
5: Doncs la veritat que és una pretemporada de moment que crec que poc demostra el que veurem. I ara també ho deia el Roure, perquè jo crec que és com que tens jugadors a ritmes diferents. Primer, òbviament, els que arriben més tard perquè són mundialistes i a sobre han guanyat la Copa del Món i venen més tard que qualsevol altre jugador de qualsevol altre equip, juntament amb els argentins. Això li sumes a que hi ha jugadors que des del 15 de juliol ja estan entrenant. I aleshores són jugadors a ritmes diferents, amb entrenaments diferents, més jugadors que incorporaràs nous. I tot això tinc la sensació l'altre dia a Flick, després, crec que era la prèvia de, o postpartit, després del triangular, deia, crec que fins a l'octubre no veurem la millor versió del Barça, i és la sensació una mica que tens, que et sembla insuficient, no? Veus el partit i dius, ostres, m'agradaria anar a la tercer partit de la Champions a mitjans d'octubre per dir, d'acord, aquest és el Barça que veurem, ara te l'has d'imaginar una mica. I aquests partits de pretemporada, d'alguna manera, et fan sentir insuficient de dir, ostres, on arribarà aquest Barça? I a sobre li comences a sumar les peces que avui es confirmen de Rodri o la peça de Cancelo. I, clar, els partits d'avui, doncs, amb les ganes que tens de veure aquest equip, doncs, et fan sentir una mica que són insuficients per projectar el Barça que serà la tercera temporada de Flick.
7: O sigui, Marc, que ho has trobat tot bé, no?
5: Ho he trobat tot bé.
7: M'has trobat tot bé, sí, gols, perquè tant. Entre els sobresalients, els
6: home, bé, clar, hem d'anar que posi unes notes.
7: Ja, però i una nota dolenta no l'ha trobat. Totes són bones. Està bé, molt bé, Marc, has estat fenòmeno.
6: No, però tampoc cal
5: fer... Bé, Dani, bé, m'agrada
7: no,
5: com apretis.
7: No, home, no, que està bé.
6: Home, sí que és veritat que, clar, molts jugadors, a més, era el primer partit, avui hi havia molts jugadors que tornaven de vacances, que han tingut, de fet, pocs entrenaments, i altres que s'estan adaptant encara una mica als esquemes de l'equip. Marc, ja per anar acabant, i aprofitant que et tinc per aquí, ara ho deies tu mateix, tres el nom de Rodri, aquest jugador que, insistim, ha d'arribar en les pròximes hores o dies... Què et sembla i com veus l'encaix de Rodri en aquest Barça?
5: Doncs, ostres, jo crec que canviarà bastant la manera d'interpretar el partit des del mig centre, no? Pel mig centre que hi havia ara i el mig centre que vindrà. Vull dir, és que per mi, al final, el Barça ha fitxat el millor jugador del món en aquesta posició. I aleshores és pujar, per mi, molts nivells. Que no tindrà una afectació directa en el gol, potser, Rodri, no, però sí que una afectació directa en el joc i la veritat és que jo crec que l'afició del Barça pot estar tranquil·la que amb Rodri el Barça puja el nivell. Veurem, tinc dubtes o m'agradarà veure aquest encaix de Rodri i Pedri que amb la selecció no va acabar funcionant i jo crec que també era normal que en 8 partits de la Fuente doncs, no ho provoqués, no? Que acabés funcionant, però serà un migcentre posicional, això canvia la manera de jugar que hi havia ara. De Jong no era un migcentre posicional, Marc Bernal sí que ho és més. I vaja, al final el Barça fitxa el millor migcentre del món i davant d'això, per mi, només es pot aplaudir el fitxatge de Rodri. Pujarà el nivell per mi també en defensa, aquest triangle que a Espanya va ser Rodri, Cubarsí i Laporte, ara el triangle serà Rodri, Cubarsí i Gerard Martín, i això també el farà millorar en defensa per mi

0: El Barça.
1: Ja, l'última, i et deixo anar a dormir. Et convenç l'opció de Cancelo pel lateral esquerre?
0: Sí, sí, i tant. Jo sóc un... soc un ferm defensor. Me recordo al principi quan arriba Cancelo que estava sol, però a mi m'agrada molt.
1: Has aguantat la posició, eh?
0: Sí, i amb això, abans ho deia el Pichi, que amb Gordon o amb Adeyemi, si estan més oberts, amb el lateral, doncs tindrà potser una posició més interior, i jo crec que aquí Cancelo encara pot ser millor, no? Si Gordon sempre, per exemple, juga a l'extrema esquerra i és el jugador que sempre està obert, Cancelo és un lateral que per dins també et pot sumar molt, i vaja, jo el veig al lateral esquerre titular, i per tant Valde a guanyar-se la titularitat.
1: Doncs notes posades del partit d'avui i també apunts fets sobre Rodri i Cancelo amb el Marc Marvà, que avui
0: ha fet... I Dani Solsona tocant el crustó, eh?
1: Sí,
0: no
1: m'esperava
0: menys.
1: Sí, que ha anat a apretar, el Dani, ha anat a apretar.
2: No, home, ja saps que no, Marc, ja saps que no.
1: Riu, ja t'aviso que riu.
2: Home.
0: Va, no m'ho esperava.
1: Sí. No pateixis.
3: Sempre hi ha professors que són més benèvols, no?, que posen notes que d'altres. Això està bé, això està bé.
0: Clar, avui el Pau m'ha demanat unes notes en...
1: Clar.
0: Saps aquell primer dia de classe?
1: No es...
3: Sí, de preavaluació.
0: Que... Sí, sí. Sí, sí, una preavaluació, exacte.
1: No cal anar cremant-ho tot.
0: No era ni el primer trimestre, això.
2: No, el que no ve gaire clar, Marc, del que has dit, és el Rafinha, en aquesta posició. No estic gaire convençut, jo, eh? No estic gaire convençut, però bé.
0: O sigui, jo avui no l'he acabat de veure molt còmode, però si és l'aposta de Flick, entenc que insistirà, no? Vull dir que... A mi no és que em generi dubtes, sinó que ni Rafinha, ni Gordon, ni Adeyemi veuria, saps? Però clar, si aposta per Rafinha...
2: Veuries doncs... més a Olmo.
0: Exacte, sí, sí, jo veuria més a Olmo, però també és una... No, és un jugador molt diferent a Rafinha. Si aposta per Rafinha, entenc que vol un nou que vagi molt a l'espai, que vol un nou que sigui el primer en la pressió, i per això deia això d'excel·lent, de dir, bueno, doncs Flick defineix aquest perfil de nou que vol, i que entenc que s'assemblaria doncs també al que va ser Ferran, o al que seria un nou més Julián. Clar, o el mot canvia totalment.
2: Perquè aquesta percepció. Tu descartes que vingui Julián, i si no ve Julián, no hi ha pla B, sinó que seria això?
0: No, jo crec que vindrà algú. Jo crec que vindrà algú. No sé, la sensació que aquesta setmana... Es parlava de la passada, eh? Però que aquesta setmana o fins al Gamper s'aposaran les opcions per Julián, i que si no vindrà un altre jugador i un estil Julián, estil Ferran o estil aquest nou del que estem parlant més com Rafinha, perquè l'alternativa molt ja la tens, òbviament el davanter d'àrea sembla que aquesta figura potser la pugui acabar fent Hamza, però és un jugador molt jove, eh? però et faltaria aquesta figura, que és la que ha fet marxar Lewandowski, en aquest sentit. Però Rafinha no ho veus clar, Dani?
4: S'ha obert un debat que pot ser molt guapo. Per mi el millor equip d'Europa en aquest moment, sense cap mena de dubtes, és el PSG. El PSG juga sense nou. Són tres extrems, i quan entra l'altre, quatre extrems. Per què no pot jugar el Barça així?
1: Ara ens seguirem...
4: És una pregunta que llanço, perquè és un debat que pot ser interessant. Sempre hi ha entrenadors valents, Luis Enrique ha estat valent i li ha sortit molt bé. I ho fa jugant amb tres extrems, cap d'ells davant de centre.
2: L'equip
4: fa gols per un tubo.
2: Ara veurem si Ferran Torres...
4: Igual.
0: No, però
4: Ferran Torres el tindrà com a plan B.
1: Marva.
0: Amb això que diu el Pichi, comparar amb això, i a mi m'agrada la idea, que no hi hagi un nou, entre cometes, com ho fa el PSG, però sí, Pichi, que potser Rafinha, Dembélé, cau molt, et ve a rebre, i no és comparable amb Dani Olmo, però sí que té aquest joc entre línies que potser Rafinha no té. Llavors, aquí sí que potser crec que Gordon té més joc entre línies que Rafinha, eh? Si haguéssim de fer aquesta comparació amb el Paris Saint-Germain, no. Qui podria fer de Dembélé?
4: Mal, doncs, jo no dic que ho fugi, però que és un tema que pot sortir a debat.
0: Ah, sí,
4: no?
0: Sí,
4: en aquest sentit. Sí, una aposta sí. d'Adeyemi, jo què sé, Rafinha i Lamin, o Gordon i... Vull dir que, o fins i tot el fals nou, ja, però ja seria una mica diferent, no? Però a veure, ho ha provat un entrenador i li ha anat molt bé. I quan una cosa va bé, ho proven un equip i va bé, hi ha molts que volen copiar.
2: Sí, si tens els bons jugadors, sí. Tu, Marc, no t'interessa que ja els entrenadors no juguin amb un nou, perquè tu ets atacant referència.
0: Exacte.
2: Ah, tu si veus l'entrenador que juga amb un fals nou, t'ha fotut, eh? Jo
5: et convenço sempre que necessites el Guadalla.
4: Ah, no, jo ho dia perquè també, a més estic escoltant amb molta gent que parle de que sense Ferran, sense Lewandowski, sense Rashford, el Barça perd 45 gols.
2: Això ho dèiem nosaltres, el Jordi i jo.
4: Bueno, doncs jo crec que el Barça no necessite fer 125 gols per acabar campió de Lliga, que igual ne fa 80 i pico o 90 i seguís sent campió de Lliga. Vull dir que no és necessari guanyar cada partit 6-1, 5-0, 4-0. Vull dir que tampoc s'ha de buscar el fet aquest de dir que aquests fien tants gols i els que venen han de fer tants gols, no? Jo crec que no és així.
0: I amb això que diu el Pichi, un últim apunt de, o sigui, com el PSG jugava sense nou la temporada passada, però sí que tenia Gonzalo Ramos com a alternativa, sí, sí. No? Com a, però ara aquest any s'ha tret de sobre Gonzalo Ramos i fitxa a Ferran. I no tenir l'alternativa, vull dir que a vegades amb hi ha equips que poden no jugar amb nou, però sempre tenen una alternativa. Recordo, de fet, com la premsa de Madrid es va carregar a Luis Enrique en el seu dia per no tenir plan B, no? Perquè no tenia un nou, doncs això, per penjar-li pilotes en els últims minuts i rematar quan era seleccionador espanyol. Però ara amb el Paris Saint-Germain ho ha tingut amb Gonzalo Ramos, però marxar al Milan i fitxar a Ferran, que no acaba de ser un nou rematador, vull dir que ni com a plan B tampoc Luis Enrique decideix tenir un nou aquesta temporada.
1: Ara recuperarem el fil del davanter, com dèiem el Marc Marbach, i li agraïm molt que hagi posat aquestes notes del partit de pretemporada. Després el Dani Solsona ha avaluat el Marc Va. L'aproves, no, Dani, el Marc?
2: Aprovadíssim.
1: Veus, ja està. Ja pots anar a dormir.
0: Gràcies, Dani.
1: Tranquil i content, Marc.
0: Gràcies, Pau.
1: Moltíssimes gràcies. Una abraçada. Nosaltres fem una petita pausa, a punt d'arribar a un quart d'una de la nit, i de seguida, mira, recobrarem aquest fil de la posició del nou, sense Julián. Veurem si el Barça troba l'alternativa dins del mateix equip. Ara tornem.
6: RAC 1. RAC 1.
7: I ara desapareixerà aquest diamant i teòricament veurem les perles de Baileys. Wow. Carajillo!
8: Ai, ai.
7: Ahí está! Efectivament.
8: Ai.
7: La mare que l'ha matriculat, ha de dir algú per aquí.
9: L'últim raig de sol.
7: I ja no hi ha
8: sol. Uau!
10: Va, nena, us pico de mans. Ah. Si voleu ser cabareteres.
11: Però llavors parles francès?
12: No, el practico.
7: Ai, va, ja. Si tu veux, on peut parler en France. On peut parler en français.
11: Pere, volies xulear i no sé si t'ha quedat gaire bé.
13: De dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
14: Amb Pere Mas, jo mateix.
15: RAC 1. Tots som un milió.
16: Ara que hem acabat l'escola i tenim més temps lliure,
17: ara que podem fer el que volem,
16: volarem els pares amb la pistola d'aigua i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
18: I escoltarem els contes de Reco.
16: A la piscina!
19: Al cotxe!
16: viatge o a l'hora de la migdiada.
9: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
12: I, oh!
16: Els contes de RAC1 són dels Vivim del Cuento. És en divertidíssim.
18: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
19: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
20: RAC1 Podcast.
16: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
21: Escolta el futbol a l'aplicació de RAC1 sincronitzat amb la televisió.
22: Pots seguir els partits del Barça, l'Espanyol i el Girona quadrats amb la televisió.
23: Fàcil, només amb un clic.
24: Obre l'aplicació de RAC1 durant el partit i prem la icona del televisor que hi apareixerà.
22: Ajusta la transmissió de RAC1 per sincronitzar-la amb les imatges i a gaudir.
25: Molt ràpid,
26: molt còmode.
27: Molt RAC1.
28: Tots som u.
29: L'aplicació de RAC1 ara
30: fàcil, intuïtiva i renovada.
31: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
32: Escolta'ns al cotxe.
33: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
34: I a Apple CarPlay.
35: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
36: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
37: RAC1. A l'estiu, la primera pedra del cap de setmana també la posem nosaltres. I, a més, ampliem horari.
38: Hi ha dos grans grups del que culturalment en diem insectes, que són els que tenen sis potes, que serien els saltamuntanyes, les libèl·lules, les papallones, els escarbats, les formigues, etc. I després hi ha els aràcnids.
39: Inaugurava un 26 de juliol de 1975 el primer Canet Rock. Sisa l'acabava d'enregistrar, però ell no la va poder cantar.
40: Els dissabtes i diumenges d'estiu, de 7 a 9 del matí, La primera pedra, amb Noemí Polls.
41: Perquè també a l'estiu en som molts amb moltes ganes de dir bon dia.
42: RAC1. Tots som un milió.
43: RAC1.
44: Ring, ring, ring.
45: Joel, sóc el Marc Giró. Escolta'm una cosa, passar-me per l'Arc del Triomf al canvi climàtic? Me n'he anat a les Bahamas aquest estiu. He passat un estiu genial, m'ho he passat pipa. On tinc el cotxe? Estic a l'aeroport.
46: Ui, a mi què m'explica? Jo estic fent ioga ara.
45: Joel, mira, et penjo. Quina barra. Cloc. Ring!
46: Sí?
45: Esther, carinya, estic aquí que torno de les Bahamas i no tinc la limusina i el Joel, però no sé, es diu que està fent ioga. Estic a la Terminal 4.
46: Ui, just ara entro al club de lectura de Tolstoi i em sap greu, però no puc. Tolstoi no era aquell que era amic de la meva mare?
45: Joel, nosaltres estem gravant una promo. Tu trobes que Tolstoi ve a ser amic de la teva mare? Portem no sé quants anys fotent a la cosa que està del Vostè Primer.
47: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró.
45: La promo aquesta és una merda. Mira, no tornem-hi, punto, ja està.
48: RAC1. Tots som un milió. Estiu.

RAC 1. Tots som 1. Tu diràs, amb

0: La posició del nou, la posició d'atac, que clar, genera molts debats. Què passarà amb la faceta golejadora? Qui la suplirà? Qui pot assumir aquest rol del carril central? Avui ha marcat Karim Adeyemi, el primer gol que marca amb el Barça, i de fet Jové també l'hem sentit aquesta tarda.
1: Sí, Adeyemi, després de jugar també 79 minuts abans de ser substituït per Bissibu, que ha acabat amb bones sensacions, i això ho explicava ell mateix després del partit.
2: M'he sentit molt bé, crec que ha estat un bon partit. Ens seguim adaptant, però és fantàstic estar aquí. Tenim ganes de més.
1: Una Adeyemi de respostes curtes, però que n'ha deixat una d'interessant també, dient que, vaja, que està vivint en un núvol aquestes primeres setmanes com a blaugrana.
2: I think it's a dream.
3: Crec que és un somni fet realitat. Estic gaudint cada dia i puc aprendre moltíssim de l'equip per ser encara millor. És simplement espectacular estar en aquesta ciutat i en aquest magnífic club.
0: Avui el primer gol, no sé si és simptomàtic, necessitarà el Barça xifres prou contundents dels diferents jugadors d'atac, en absència de Lewandowski, de Ferran. Ja és un bon símptoma que avui Jordi Adeyemi hagi fet aquest gol. A veure si pot tenir continuïtat, això.
4: Sí, jo és l'únic dubte que em queda, és veure tant ell com el Gordon, si són capaços una mica d'augmentar els registres que han tingut fins ara, no? Però no són jugadors especialment golejadors, eh? Aquí al Barça segurament augmentaran per l'estil propi del club, no? I després també, doncs, això, que el Rafinha sigui capaç de mantenir aquests números tan extraordinaris que va tenir, que tampoc eren habituals en ell, però que ha tingut uns números golejadors extraordinaris, no? Si això es puja, doncs, escolta, fantàstic. No és l'únic dubte que tinc, no? En aquest sentit, en els números estrictes de golejadors, després que tindrem desborde, que pressionarem, que serem agressius verticals, això no hi ha cap dubte, no? Veurem si som capaços de mantenir, i en aquest sentit que hagi marcat ja, doncs bueno, pues ja està bé, no? Que comencem a veure'l, no?
5: Perquè va marxar Rashford també.
4: Ah, exactament,
5: sí, sí. També. I Rashford amb la marca 10, no?
4: Tenia bons 10, números.
0: Segons més, sí.
5: Bons números, sí, que 14, ser jugador de banda.
1: I moltes assistències.
4: Bons números,
5: Sí, sí. No, aviam, que té raó el Pichi, té raó el Jordi, en aquest sentit. Vull dir, que és veritat que no cal marcar 125 gols per ser campió, si te'n marquen pocs o tal. Però és que sí que necessites una sèrie de jugadors que vagin omplint això. Per què? Que sí, que Adeyemi, si em marcava la temporada passada, em marcava 7, estant al Barça, jugant com juga, doncs em marcarà més. Gordon em marcarà més. Si Rafinha marca els que marcava la temporada passada, tal. Lamin va pujant els registres. Vale? Tots sumen. Fermín ja marcant, sí, però clar, s'han de fer.
4: No, i després, perdona, per exemple, aquests dos jugadors en moltes ocasions eren gols molt determinants, els que marcaven, en moments molt determinants.
5: Sí, sí, sí.
0: Clar, aquest és el tema per mi. És a dir, és veritat que no calen grans golejades, però el dia que no tens un bon dia, que valgui la redundància, que se t'encalla el partit, necessites aquell futbolista que té una relació estreta amb el gol, que podia ser Lewandowski, per exemple, en alguns moments, que et podia vaja, desembossar un partit que se t'havia ennuegat. Ara, aquest perfil no el tens, aquella facilitat amb el gol. Jo crec que és el que segurament el Barça aquí perd, però sí que és veritat que necessita, doncs, que vagin sumant bones xifres Rafinha, Adeyemi, Gordon, que avui ha jugat a l'esquerra, no sé si Gordon, sortint, però el veieu, per exemple, no, per dins.
5: Però jo l'únic dubte que tinc, però el tinc jo, perquè jo no tinc cap tipus d'informació, vull dir, si no ve Julián, jo no tinc clar que em vingui un altre, jo des de fora, que no tinc informació de res, només el que us escolto vosaltres, que ja és bastant. Vull dir, no sé si al final no ve Julián, tenen un altre jugador que pugui semblar una mica aquest perfil, si és que estan buscant un jugador d'aquest perfil, no ho sé. La veritat és que no ho tinc clar, jo no ho tinc clar.
0: I l'opció, ho plantejo, no ho sé, l'opció de fitxar un nou a priori suplent que pugui entrar en moments determinats, però que sigui aquest davanter referència tipus que tenim al cap, però que només sigui per moments determinats, però que no sigui la gran estrella, que seria, per exemple, Julián.
6: I no pot ser el Hansa...
0: Per exemple, sí, no, podria ser. Podria ser, no ho sé.
4: Totalment d'acord, Àngel. Si hem, escolta, si hem de fitxar un segon espasa...
6: Estem parlant de la figura del nou. Julián no és nou.
5: Ah.
6: Ja partim d'aquesta base. Julián no és nou. Julián no és l'home d'àrea. Julián és un jugador que es mou molt per tot el front d'atac, però no és un nou. A l'estil que de, quan parlem dels nous, no? No és un Lewandowski, no és un Benzema, no és un nou. És un jugador que es mou molt, que té moltíssima qualitat i que teòricament el Barça faria més gols que l'Atlètic de Madrid, però no és un nou típic. Per què no? La possibilitat de donar-li minuts al xaval aquest, que es mou bé, té bons moviments, té gol... Bueno, pues potser sigui aquest plan B que necessita l'equip en un moment determinat. Per què no? És que si no fitxes a Julián, no serà fàcil trobar un futbolista que et doni la garantia de ser titular i de fer gols, eh? I aleshores què portaràs? Un plan B de fora? No sé.
5: Per això que jo deia que jo no ho veig clar, però, per exemple, tenim un cas al Madrid que és claríssim. Té el plan A, que sortirà veu malament, amb Mbappé i tots aquells que hi ha, Vinícius, ara Dio Mandé, i ha fitxat un jugador totalment diferent. És Espí. Per un moment determinat, escolta, això no funciona perquè s'han tancat i no trobem espais i no sé què. Escolta, doncs traiem aquest jugador que era el Joselu de torn en el seu moment o que sigui, i és una altra manera de veure el futbol en un moment determinat. Bueno, el Barça vol a Julián, ja ho sabem, que no és un delanter tipus referència, ja ho sabem, però com que jo fa no sé quants mesos que escolto que Flick vol jugar amb un fals nou, doncs esclar, entenc que vulgui a Julián, ho entenc. Ara, si no hi ha Julián, és que, escolta, el mercat és el que és. Jo cada vegada em costa més trobar un jugador d'aquestes característiques, vull dir, no ho sé, ja veurem, després queden 15 dies, o sigui, per saber, o abans.
0: Ara traia el nom, l'Àngel, de Hamza. Avui, déu-n'hi-do, quina rematada. El segon pal ja va marcar el dia del Birmingham. És un jugador que ha demostrat que té alguna cosa amb el gol. Té una relació predilecta amb el gol, Hamza.
4: Home, per exemple, això que deia l'Àngel, no? Si no has de fitxar allò, el crac, i necessites... el Hamza ho pot fer perfectament, no? I tornant a això que deia el Dani, que estic totalment d'acord, no? Jo crec que és important... tindre jugadors diferents, tindre coses diferents està bé, tindre altres opcions en aquest sentit. Jo crec que el Hansa també ho pot fer una mica aquest paper, pel que li hem vist fins ara, noi molt jove, ja ho veurem, però està clar que aquest sí que és el típic nou de tota la vida, no? que té aquell nas, aquella arribada especial, que té aquell remat, que té aquell gol que dius, oh tia, sí, però no, però està, sempre està on té que estar, no? Té bons moviments de nou, es mou bé, bueno, potser si vols algo diferent, l'opció podria ser aquesta, no? Si no has de portar, repeteixo, el primer espasa, el crac de turn, no? Va, en aquest sentit, que pot tindre lloc, repeteixo, per tindre una opció diferent, no?, que tens.
0: Uh-huh. I avui també hem vist a Bisibu fent un doblet, especialment cridaner el primer gol, que vaja, Àngel, és un golaç. Després també rebent l'assistència de Lamin i marcant, però déu-n'hi-do, també li comencem a veure cosetes a un futbolista que el Barça va pagar 8 milions i mig, aproximadament.
6: Per això, jo el fet que hagi pagat 8 milions i mig per un futbolista de 18 anyets, que, és que li han vist coses segur, i la veritat que el primer gol que fa avui és un autèntic golarro. I té coses, se li veuen coses, aquesta, com es planta quan vol sortir encara en l'1 contra 1. Jo crec que si és valent i atrevit, pot donar més d'una sorpresa, eh? Pot donar més d'una sorpresa. Uh-huh. Hi ha futur molt, molt brillant al Barça amb aquesta gent jove que segueix pujant. I crec que és un gran encert del club apostar per joves jugadors... de cara que en un futur molt proper puguin ser titulars al primer equip.
0: I ja per anar acabant aquest anàlisi del Basilea-Barça, Àngel, Lamine Yamal, de fet ho destacava el Marvà, que ha tornat, se'l veia amb gana, l'hem vist pressionar i després, lògicament, aquest gol de penal, però també bona notícia que un futbolista com ell, en els primers minuts, doncs, que ja deixi bones sensacions.
6: Sí, jo crec que a Lamine el que li agrada és jugar. I és feliç jugant, no?, en aquest sentit. I, bueno, i tot i l'edat que té això, el recorregut que li queda per davant és grandíssim i estarà en el punt de mira de moltíssima gent. Per què? Perquè hi ha molta gent que quan destaca un futbolista tan jovenet i això, sempre li va buscar el pero, no? Però a mi les garanties, em donen les garanties de que és un futbolista que vol estar al camp, que vol seguir jugant i que vol seguir creixent com a futbolista.
0: 4 minuts per arribar a 12:45. Farem una pausa i de seguida aquí el Tu diràs. Repassem el que ha donat de si la jornada de primera divisió, que ja ha arrencat amb la victòria de l'Espanyol. També explicarem que ha jugat el Madrid aquesta tarda l'últim amistós. Sentirem a Cucurella, que ha tingut els primers minuts com a futbolista blanc, i també hem de repassar en plana internacional dos tornejos importants: la victòria de l'Arsenal a la Community Shield i la del Lens contra el PSG a la Supercopa Francesa. Una pausa, ara tornem.

0: punt d'arribar a dos quarts d'una. Què et sembla aquesta tria musical del Dani, Manzanera? Un altre Dani. El Dani 2.
1: El Dani 3.
0: No, el Dani 3, correcte. El Dani 2 és el Dani Aguilar, que el tenim de vacant encara. Jo crec que ja fa dies, eh?
1: Deu fer dos o tres mesos.
0: Pràcticament. Em sembla que torna aviat, però sí, sí, és veritat. És veritat, fa molts dies que no el veig.
1: Sembla que sigui ja fa tres mesos.
0: Ha passat una vida, sí, sí. A veure, ara connectarem amb l'Edu de Batlle per parlar de l'Espanyol, sentir Manolo González, també comentarem aquí a la taula el que ha donat de si aquest partit. Abans, però, entra el Miquel Pasqual aquí a l'estudi. Hola, Miquel, bona nit.
2: Bona nit.
0: A veure, torna-hi.
3: Bona nit.
0: Ara sí, bona nit. Com un tro. A veure, per comentar breument, la victòria del Madrid, l'última de la pretemporada 0-3, avui al camp del Schalke.
3: Sí, el conjunt de José Mourinho ha tingut una tarda ben plàcida, Glaser Kitchen, des que al minut 6, un defensa del Schalke ha fet una passada enrere cap al seu porter, Loris Karius, s'ha quedat curta i Mbappé, doncs, ha fet el 0-1, el seu primer gol de la pretemporada el dia que s'estrenava després del Mundial. D'inici, també comença el seu compatriota Konaté, que ha debutat amb el Madrid, i al minut 20, el seu company a la defensa, Tinhausen, ha anotat el segon gol a la sortida d'un córner, el 0-3 decisiu, a la trobada de Carlos Espí, que ha fet el seu segon gol amb el Madrid en una segona meitat en la que també ha tornat Bellingham i han debutat Diomande, recordem el missatge més car de la seva història, i Marc Cucurella, després de guanyar el Mundial, el d'Alella ja està llest per afrontar la seva etapa al Madrid i ha parlat a Real Madrid Televisió dient que és un premi aquesta etapa al Madrid al seu esforç els últims anys.
4: Nada, muy feliz. Al final, detrás de todo esto hay mucho trabajo y nada, todo el esfuerzo que he puesto estos años ha valido la pena. Muy feliz por todo lo que me está pasando y ojalá seguir así, seguir ganando títulos y sobre todo disfrutar de esta experiencia.
3: Ara ja amb tots els jugadors disponibles, Mourinho ha volgut treure pit de les peces que té, però ara la feina és fer-les funcionar.
5: Aquí solo tenemos jugadores buenos, jugadores muy buenos y jugadores muy, muy, muy, muy buenos. Y de la conjugación del trabajo de estos jugadores tenemos que hacer un equipo muy, muy bueno. Es lo que estamos intentando hacer y pienso que estamos dando los pases ciertos para hacerlo.
3: Déu-n'hi-do. Buenos, muy buenos y muy, muy, muy, muy buenos. De fet, la pretemporada del seu retorn ha estat invicta amb 5 victòries, incloent aquells dos primers partits d'entrenament contra el Corcón i Leganés i només un empat contra la Fiorentina, així que Mourinho reclama que l'afició ha d'estar il·lusionada.
5: Estamos todos y lo más importante es que los jugadores están ilusionados. Si están los aficionados, si estoy yo, si está el presi y si ellos no están, tenemos un problema. Yo pienso que ellos están demostrando que están. Están.
3: Doncs bé, veurem com li va el Madrid, que debuta dissabte a 2:15, recordem, contra l'Espanyol a Cornellà del Prat.
1: Estan sentenciats.
0: Què et sembla aquest Madrid fins ara? Avui que ja s'han incorporat les peces noves amb la plantilla que està fent, com el veus, Dani?
1: Home, sempre estem parlant d'aquesta peça que ha fitxat el Barça, que és
0: correcte.
1: La peça que els hi faltava amb ells, no? Però avui ha posat un mig del camp, que no sé quin mig del camp farà, perquè falten jugadors, però avui ha jugat amb Valverde, amb Bernardo Silva i Arda Güler. No tant. Ha estat bé el Madrid, ha estat bé. La veritat és que ha estat bé. Però d'aquí que falta Bellingham i altres jugadors, no? Però avui han jugat bé i Bernardo Silva és molt bon jugador. No està al nivell per jugar com Rodrigo, no? Allà, amb aquesta posició de pivot, però jugant al costat de Valverde i quan té la pilota, escolta, l'administra molt bé, molt bon jugador. Veurem com està, què farà Mourinho, veurem, no ho sé, si el farà jugar aquí, el farà jugar en una altra banda, perquè aquí hi ha peces a aquestes mitges puntes que també haurà de decidir entre Bellingham, De Guller, Bernardo Silva i altres.
0: També té feina per triar aquí, eh, Àngel, Mourinho?
6: Sí, sí, té per triar, té bons futbolistes. Jo crec que la premissa d'ell és equivocada. El Madrid té bons jugadors, millors jugadors i molt millors jugadors. però el que ha de tenir és un molt bon equip. I bons jugadors no tenen per què fer un bon equip. Per tant, la tasca és la de l'entrenador i ahir és on ell ha de demostrar que té la capacitat de fer un bon equip.
0: Cucurella, Diomandé, que ja són els tres jugadors que han debutat avui amb el Madrid. Dani, no sé, quin és el dels tres el que et crida l'atenció? Bueno, lògicament, els diners que s'han gastat allà a Madrid amb Diomandé genera curiositat, però quins jugadors diries, home, m'hi fixaré més?
1: No, m'hi fixaré més en Konaté, perquè sí que havia sentit parlar, Konaté, havia vist i això i tal, però després vaig veure algun partit que em va semblar, dic, ostres, fa coses rares, no? Però
3: en França, aquell partit del tercer lloc, que juga, el canvi a la mitja part, perquè el partit en general és el que era, però surt especialment assenyalat, sí, perquè va ser suplent tot el Mundial i el dia que juga el treuen al 1045.
1: Pues avui ha estat bé, és veritat que són partits de pretemporada, repeteixo, i els rivals a vegades tampoc estan bé, i avui ha estat amb un bon nivell amb Hausen, avui ha jugat a Hausen. Per tant,
0: hi ha marcat, no, em sembla?
1: Sí, ha marcat la sortida d'un corna. Bueno, i Cucurella ja sabem. Però potser la incògnita, o que no és tan incògnita, és Diomandé. Per què? Perquè has pagat una quantitat enorme de diners, és un fitxatge d'un xaval jove que estava al Leganés, que se'n va anar al Leipzig per 20 milions, van tenir bon ull, i aquí anem a veure quin és el rendiment que pot donar en banda dreta. A mi em sembla que és un jugador molt ràpid i que pot aportar molt i que pot ser un dels jugadors de la Lliga, però bueno, anem a esperar, tot té la seva prudència, anem a veure i a veure com s'integra dins d'un grup que davant tens a Mbappé, tens a Vinícius, per tant és diferent.
3: Per cert, a Cucurella, avui jugant a Alemanya, encara el xiulen a Alemanya per l'Eurocopa. Recordeu com la selecció lleva aquelles mans als quarts de final contra Alemanya? Doncs avui destaquem que cada cop que hi va surt xiulat. Avui debutava, però vaja, ha sigut entre xiulets.
0: Doncs aquest Madrid que jugarà dissabte que ve a 2:15 a l'RC Stadium contra l'Espanyol, que avui ha debutat amb victòria 3-0.
2: Contra l'Espanyol, Roberto, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Així narrava el primer gol del partit de Roberto Fernández, l'Edu de Batlle. Hola, Edu, què tal? Bona nit.
7: Hola, Pau, bona nit.
0: Primera jornada, primera victòria plàcida contra el Llevant, 3-0, amb què et quedes?
7: Doncs mira, sí, d'entrada em quedo amb la sorpresa d'aquesta comoditat de victòria. Jo crec que ningú ho esperava, malgrat que el Llevant és un dels equips que està tenint més problemes a l'agost, abans de tancar el mercat, perquè té jugadors que ha fitxat i no ha pogut inscriure, té poques fitxes disponibles i avui ja arribava gairebé un quadre a l'RC Stadium, però és que l'Espanyol no ha guanyat la temporada passada cap de les victòries que va aconseguir, en són unes quantes, mai va aconseguir guanyar per més de 2 gols de diferència. Avui ho ha fet en la primera estrena, en aquest primer partit, en l'estrena de la Lliga, i ho ha fet de manera solvent. S'ha avançat molt d'hora, al minut 5, amb aquest gol de Roberto, que ara sentíem. El mateix davanter andalús ha rematat una gran jugada que ha fet néixer Roger Hinojo, i que en què Javi Hernández l'ha assistit abans del descans per fer el 2-0, i Tai Dolan ha rematat la feina 10 minuts pel final per fer el tercer. El Llevant no ha generat ni una oportunitat a la porteria de Dimitrovic, i l'Espanyol ha aconseguit guanyar un partit per 3-0, a més fent jugar futbolistes, molts futbolistes joves, futbolistes que l'any passat eren cedits a segona divisió. Ha jugat Hinojo de titular, ha jugat Javi Hernández, ha jugat Calatrava, que ha arribat procedent del Castelló. Està reivindicant Roberto, i la veritat és que ha estat una tarda absolutament rodona pel conjunt blanc i blau. Així ho expressava també Manolo González, satisfet pel triomf dels seus.
8: Contents, perquè sabíem que era un partit complicat. També és veritat que el partit es posa molt de cara amb l'1-0 tan aviat, però és veritat que l'equip després ha estat bé. Ha hagut 10 minuts, des del minut 10 al 20, que ja no hem estat bé, hem volgut atacar massa ràpid i hem tingut moltes pèrdues, però penso que a partir d'allà el partit l'hem controlat bé, i per sort hem tingut arribades i ens han generat, penso que poques situacions de gol, I bueno, els contents ja et dic, perquè era important guanyar a casa, començar guanyant, i molt content per la imatge d'aquí també.
7: Ha destacat això, sobretot Manolo González, i també amb el que ara ho explicàvem, els ingredients d'aquesta victòria. La quantitat de futbolistes que aquesta temporada han de passar endavant, han de reivindicar perquè l'any passat van estar cedits o perquè potser no són fitxatges d'aparador o de llumanetes, però són futbolistes en alguns casos formats al planter de l'Espanyol que volen fer un pas endavant, que necessiten confiança i que per això el tècnic es felicitava que s'hagi començat d'aquesta manera. Valorem no només el què, Manolo, sinó també el com.
8: Molt important. Guanyar sempre és important. Guanyar, si pots, com ha fet l'equip avui, encara més. I, bueno, tot això t'ajuda a créixer moralment, el que dèiem, molts jugadors joves que estan jugant d'inici. Això ajuda a tots a anar millorant i a jugar i afrontar els partits amb una altra calma. Hem de tenir en compte que ve el Madrid, anem a Real Societat, que són partits complicats, i avui era molt, molt important començar guanyant.
7: Fixa't que de les cares noves, dels fitxatges, dels 5 fitxatges que ha fet l'Espanyol fins ara, només n'han jugat 2 avui. Unai Núñez, titular a l'eix de la defensa, al costat de Riedel, no de Cabrera, ara explicarem per què, i també Calatrava. És a dir, no han tingut minuts ni Hartman, al lateral esquerre, que ha vist el partit des de la banqueta, el migcampista brasiler Moscardo, que encara no ha debutat, ni el central eslovet Erkusic, que aquest, veritat, en aquest cas és veritat que va arribar fa 48 hores, només tenia un entrenament amb l'equip. Voldré veure la segona jornada del dia del Madrid tenir un xest titular, però de moment ells tres encara no s'han estrenat. No ha jugat Cabrera perquè, de fet, anava convocat a la convocatòria que l'Espanyol ha fet oficial 6 hores abans del partit, a la 1 del migdia, i era l'uruguaià, però no havia caigut tots una hora abans del partit quan s'han anunciat les alineacions i les banquetes. En principi semblava que era per una indisposició o per lesió, però no, resulta que és per una sanció. I és una sanció que no havíem conegut perquè no s'havia reflectit en l'acte i perquè no s'havia fet pública. És una sanció que arrossega Cabrera des del mes de març d'aquest any, finalment. Monchi, el director esportiu, diguem-ne que sense voler-ho, ha desinformat el descans. Es parlava d'una sanció de feia una temporada i mitja en un derbi, no. El cas és que Cabrera, en el partit contra el Getafe de la temporada passada, com dic, el mes de març, va malmetre la instal·lació del VAR que hi ha al camp de l'Espanyol. Va rebre una sanció, malgrat no constar en acte, va rebre una sanció de 3 partits que l'Espanyol va anar recorrent i van aconseguir la cautelar i ho ha fet fins avui. És a dir, l'Espanyol avui ha inclòs a Cabrera la convocatòria pensant que els tribunals esportius allargarien aquesta cautelar, però finalment no. Són 3 partits de sanció que Cabrera ha de complir ja, i avui ha complert el primer, per això avui no ha estat sancionat. No ha jugat, vull dir, està sancionat i tampoc jugarà el partit contra el Real Madrid a la segona jornada i el tercer contra la Real Societat.
0: Déu-n'hi-do.
7: Ho ha valorat així Manolo González, que després d'explicar el tema no s'ho explicava massa.
8: L'àrbitre a l'acte crec que no ho va posar, si no recordo malament. És una sanció d'ofici, per dir alguna cosa, perquè la sancionen per imatges, i torno a dir el mateix. Hi ha un precedent que no es va sancionar, i sí, en aquest cas, a sancionar el jugador a l'Ele Cabrera. Bueno, penso que són coses que jo no veig massa normals, però bueno, és el que hi ha i amb això hem de lluitar.
7: Com diem, Cabrera no jugarà ni dissabte que ve la jornada 2 contra el Real Madrid a casa, ni la jornada 3 d'aquí 15 dies a Sant Sebastià contra la Real Societat. Veurem qui juga al costat d'Unai Núñez, que jo crec que ara per ara és central fixa a l'eix de la defensa de l'Espanyol. Avui ha jugat Riedel, que no ho ha fet malament, és veritat que l'Espanyol no ha tingut feina, però jo m'atreviria a dir que la parella de centrals canviarà de cara a dissabte, bàsicament perquè Riedel no ha tingut una bona pretemporada. Unai Núñez jo crec que ha d'estar per davant, és el central número 1. Veurem si ja ha debutat Erkusic contra el Real Madrid o encara és molt d'hora, però en tot cas fins a la jornada 4 no tindrem a Leandro Cabrera. En veurem aquesta setmana si l'Espanyol tanca algun fitxatge, perquè n'hi queden 2, un lateral dret i un home de banda, un extrem en principi esquerre. Veurem què passa. També ha de donar sortida a 2 futbolistes que no compten per Manuel González. De fet, avui no n'estan ni convocats, que són un central, Miguel Rubio, i un lateral dret, Rubén Sánchez.
0: Dani, com has vist els fitxatges? Unai Núñez, ara en destacava l'Edu, que a priori ha de ser un fix en aquestes pròximes jornades. També que Calatrava ha estat titular. Què en destacaries?
1: Aquí el gran problema que se li presentava a l'Espanyol a l'inici de partit sense Cabrera era a veure quin comportament tenien els dos centrals, perquè no havien jugat junts, acabaven d'arribar. Unai acabava de feia res, 4 dies que havia arribat, i no sabíem a veure quina compenetració podien tenir i si s'entenien bé. La veritat és que no han tingut molta feina, ha sigut molt més fàcil del que podíem preveure amb un inici de partit, i el seu comportament ha estat perfecte, igual que el resta de l'equip, eh? Uh-huh. Perquè després de nous que Calatrava jo ja el coneixia de l'època, de la temporada passada amb el Castelló, que ja havia vist partits i ja l'havia vist. Bueno, és un jugador que diferent dels que habitualment hem tingut, habilidós, banda dreta però cama canviada, doncs es perfila bé, s'associa bé, treballa, bueno, és un jugador, és interessant. I després els altres ja encara no han jugat. Harman, Hinojo està ara, veurem, no el conec bé, uh-huh, per poder fer una valoració, igual que en Boscardo, tampoc li pis bé aquesta pretemporada perquè ha jugat molts minuts, i quan ha jugat doncs no ha estat finet. I després veurem el jugador que acaba d'arribar al central, l'eslové Darkusic, no? Mm-hmm. Per tant, bona notícia, per exemple, el mitja punta Javi Hernández, que bé, ja venia de la sessió del Mirandés, que va estar bé, avui ha treballat bé en aquesta posició, però clar, és el primer partit, queden molts, i la veritat és que això acaba de començar, segurament arribaran alguns jugadors més, els altres equips també aniran reforçant, i començarem a veure la realitat segurament doncs d'aquí 2 o 3 partits.
0: Mm-hmm. Edu, bona notícia el doblet de Roberto, no? No sé si el tenim encara. Dani, Edu, estàs per aquí. Anava a dir, bona notícia aquest doblet de Roberto, que comenci així la temporada. El necessita l'Espanyol i que estigui inspirat de cara a porteria.
7: Sí, és evident que aquest jugador ha de fer un pas endavant per diferents motius aquesta temporada. El primer, l'Espanyol va pagar per ell 6 milions per el 50% de la propietat fa un any. La temporada passada no va fer tants gols com tothom preveia, van ser 7 gols, no va ser el màxim golejador de l'equip, de fet va acabar compartint titularitats amb Quique García, cosa que no es preveia. El pla inicial de l'Espanyol és que Quique García fos un pla B, i aquesta pretemporada amb la lesió de Quique, del mateix Quique, doncs Roberto va fer un pas endavant. És molt important. És molt important començar amb confiança i començar fent 2 gols, perquè és aquesta classe de jugadors que funcionen molt per Coco. Avui també ho explicava Manolo González a la roda de premsa, i la veritat és que ha començat la temporada ficat el futbolista andalús.
0: Dani, un Roberto bé, eh?
1: Sí, sí, sí. No, la veritat és que sí. Ara ha començat una nova temporada. És veritat que la temporada passada jo vaig comentar moltes vegades doncs que li costava molt, que treballa molt, això és veritat, que no dona una pilota per perduda, que es baralla amb els defensors i això, però després de cara a porteria o en el joc de desmarc, doncs no m'acabava de fer el pes, no? Però de la mateixa manera que vaig dir això i vaig comentar això, ara quan ha començat aquesta temporada dic, home, aquesta ha de ser la temporada de Roberto de consolidar-se en aquesta posició. I a l'Espanyol no demanem que el delanter centro marqui 25 gols, no. Pot ser que toqués la flauta alguna vegada, no? Però sí que aquest jugador ha de marcar entre 12 i 15, perquè si Quique està lesionat, veurem quant temps té, 2, 3 mesos, no ho sé, que és l'altre jugador que entrava al terreny de joc quan la situació estava complicada i això, i sempre aportava coses, de fet va marcar un gol més que Roberto, doncs hem de confiar que ell sigui el jugador titular i que vagi rendint i marcant gols, i donar pas a Marcos Fernández, que és l'altre jugador que va arribar cedit del Ceuta, que va marcar 14 gols aquella temporada, i que ha de tenir minuts ja d'anar ocupant aquesta posició quan Roberto no hi sigui. A part, queda Puado. El Puado potser també en un parell de mesos entrarà, i el Puado també és un altre del jugador, el que passa que portarà 9 mesos, 10 mesos, 11 mesos inactiu. Per tant, necessitarà també un procés d'adaptació.
0: Ho anirem seguint. De moment l'Espanyol ha començat amb bon peu a casa, avui contra el Llevant, 3-0 en l'estrena a la Lliga. Segona jornada, dissabte que ve, un altre cop a l'RC Stadium, a 2:15 del vespre contra el Madrid, i lògicament amb la narració de l'Edu i també els comentaris del Dani. Edu, gràcies i a descansar. Bona nit.
7: A vosaltres, bona nit, una abraçada.
0: I també diem bona nit al Pichi Alonso. Àngel, bona nit, gràcies.
9: Bona nit, Pau, bona nit.
0: Jordi Roura, bona nit.
10: Gràcies, bona nit.
0: I Dani, gràcies, bona nit.
1: Bona nit.
0: Fem una pausa i de seguida anem cap a Girona. Ens espera el Miquel Agut per parlar de l'estrena del Girona a la segona divisió, i també hem d'anar cap a Sabadell. Demà debut el Sabadell a segona, a les 7 al Molinón contra l'Sporting. Res, pausa curteta i ara tornem.
11: Diràs, amb Pau Bonastre.
0: Encara unes quantes coses a comentar abans de tancar aquest Tu diràs. A 8 minuts pràcticament per arribar a la 1 de la matinada hem d'explicar l'estrena del Girona a la segona divisió, avui empatat a 1 a casa contra el Leganés. Hola, Miquel Agut, bona nit.
12: Bona nit, Pau Bonastre.
0: I amb quines sensacions ha deixat el Girona aquest debut a segona?
12: Les sensacions són bones. El que passa és que no es poden treure del marc general, del neguit que representa que el mercat estigui obert i de saber que hi ha jugadors que se'n volen anar i que poden deixar un buit important a nivell futbolístic, més enllà que després puguin deixar uns calés a la caixa del Girona. Però futbolísticament, avui el Girona ha fet un partit que jo no me l'esperava, perquè ha jugat contra un rival que s'ha tancat però li ha sabut trobar les escletxes. El problema és que, com la temporada de passada, li ha faltat acabar d'aprofitar les oportunitats, perquè n'ha tingudes unes quantes en el global del partit. 24 rematades del Girona, 5 del Leganés, però al final empat a 1, gol anul·lat a Arnau per un fora de joc justet a la primera part, gairebé només començar. A la segona part, golaç des de la distància de Naïm, que col·locava el 0-1 en el primer xut a porta dels madrilenys, i poc després, un altre que cau des de molt lluny, en aquest cas de Tejero, ex de l'Espanyol, ha picat a la creueta. Si arriba a entrar i es col·loca el 0-2 al marcador, probablement avui el Girona no hauria sumat ni un sol punt. Un gol d'Abel Ruiz, entre ell, el pal i un defensa visitant, la pilota ha acabat entrant, ha provocat l'empat final, i el Girona, que se'n va relativament content pel resultat, i més content del que es pensava segurament per la imatge i per la relació entre l'equip i l'afició, perquè avui gairebé 11.000 persones hi havia a Montilivi per animar l'equip i posar la primera pedra per tornar a primera divisió.
13: Jo el que vull dir és que pues, bueno, estava bé, en teoria, estava convocat i pues, no ha volgut canviar-se, ja està. Simplement això, jo no puc dir res més.
12: Parla Quique Álvarez de Sigankov, que és el nom propi d'aquesta nit, perquè sí, futbolísticament hi ha un diagnòstic que és el que hem explicat, i després, amb el mercat obert, hi ha altres casos. Per exemple, el de Sigankov, perquè Benat era a la banqueta. Benat ja veurem si continua o no el Girona, tot i que el club està fent esforços per convèncer-lo. Però el cas més extrem és el de Sigankov, que avui s'ha negat a jugar amb el Girona. Vol marxar, vol fer-ho a cost zero, tot i que té contracte fins a la temporada que ve, i avui, quan l'ha convocat el tècnic i l'ha assegut a la banqueta, ell s'hi ha negat, no s'ha canviat, i ha vist el partit des de la llotja. Quan se l'ha vist al marcador electrònic de Montilivi, i l'afició no ho sabia això encara, ja se l'ha xiulat. Sabent això, encara se'l xiularà més si és que se'l torna a veure per l'estadi gironí, i això d'una banda representa un trencament del codi intern, el club li obrirà un expedient i podria ser fins i tot el cas acabés un judici, o sigui que sí, aviam si totes dues parts arriben a un acord i si Gankov pot marxar, deixar uns calés a caixa i tal dia farà un any, però de moment, a aquesta hora de la nit, això és el que podem explicar i haurem de seguir de prop aquest cas.
0: Què més ha dit Quique que puguem destacar, Miquel?
12: Doncs per contrastar amb Sigankov, Arnau, que té una oferta ferma del València, però que ha volgut jugar, li han preguntat al tècnic si el d'avui pot ser l'últim partit del premierenc a Montilivi.
9: Desconec si ha sigut l'últim partit, però és veritat que, bueno, que la situació, jo no seré el que amagui que hi ha una possibilitat de que surti, però ha estat professional, ha volgut, a mi m'ha volgut jugar...
12: Això és el que deia el tècnic del capità del Girona avui, ho ha estat fins que Estuani ha entrat al camp, i per acabar, doncs clar, entre tants noms, doncs parlem una mica de l'equip i de com ho ha vist l'entrenador després d'aquest empat a un que valorava positivament, tenint en compte que al minut 90 gairebé l'equip estava per darrere el marcador.
9: Està clar que quan vas perdent a minut 90 i pico i empates, pues bueno, et sembla que l'empat és bo, no? Jo crec que hem fet un partit per guanyar, però això és futbol, en els moments bons no hem estat encertat i bueno, al final ens emportem un punt que pot tenir un sabor amarg, però que jo crec que és positiu.
12: Doncs veurem si les sensacions es mantenen divendres a Còrdoba en el segon partit i com queda la plantilla aquell dia, si els que hi eren avui hi continuen sent, o si no, o si n'ha arribat algun altre. Vaja, que s'acabi el mercat d'una punyetera vegada i puguem saber tots plegats què és el que tenim entre mans i amb quines cartes juguem.
0: De moment, escolta, un puntet i gol de Bellruiz avui, Miquel.
12: Sí, no, això és gairebé miraculós. En Brugui ja deia abans del partit que ell signava l'empat a 0, fins i tot. Almenys li deia un 1-0, home, signen 1-0. Però no, i al final, doncs mira, un puntet i aviam a Còrdoba com van les coses. I això, si Abel continua veient porteria o esmolat a dalt, si Benat vol jugar o pot jugar. Avui deien que tenia un problema, havia tingut un accident domèstic, però vaja, en fi, tot són rumors fins que el mercat no estigui tancat i barrat.
0: Divendres, el segon partit del Girona a l'Arcàngel, al camp del Còrdoba, divendres a les 9 del vespre en directe a RAC+1 amb el Miquel Agut. Miquel, gràcies i a descansar, bona nit.
12: A disposar, bona nit.
0: Això pel que fa al Girona, que avui ja ha debutat, i demà serà el torn del Sabadell, que visitarà l'Sporting de Gijón a partir de les 7 de la tarda i en directe a RAC+1, Oriol.
3: Sí, en el que serà el retorn dels arlequinats al futbol professional 5 anys després, i després del doble ascens aconseguit, l'equip que ja és a Gijón, on s'ha exercitat aquesta tarda, i arriba a l'estrena amb 11 cares noves, els defenses Edgar González, Miqui Codina, Català i Pipa, els migcampistes Pere Pons, Òscar Sanz i Alain Ribé, i els davanters Gastón Valles, Obolski, Xavi Moreno i Rahmani. D'aquests encara no hi serà demà Ribeiro, que es baixa, com també ho són Pipa i Javi López Pinto. Per tant, un possible 11 podria ser amb Fuol i la porteria, Bonaldo, Edgar i Genar a la defensa, Ton Ripoll, Urri, Pere Pons, Quadri i Miqui Codina al mig del camp, i al davant Joel Priego i Rahmani. Davant un Sporting que enceta l'era de l'argentí Nicolás Larcamón a la banqueta, ve de fer una temporada discreta al conjunt asturià, la desena consecutiva ja a la categoria, i té les següents coses que a Ferran Costa, tècnic del Sabadell, li treuen la son.
10: Jugadors molt contrastats a la categoria, jugadors amb estatus important, que ja venen fent temporades molt, molt bones, combinat amb jugadors de la casa, que tenen aquest sentiment de pertinença, una afició que empenta molt en un estadi on, a part, es fa notar i hi ha sempre sensació de soroll, amb un ambient de futbol meravellós. Bueno, un equip que té gent de molta qualitat per dins, amb molt bon peu, que dalt té mobilitat, també té capacitat per atacar l'espai. Un equip amb molt potencial.
3: L'Sporting té de cara demà les baixes d'Andrés Ferrari, Mamadou Loum i Jorge Sáenz, i manté el dubte de Gaspar Campos per molèsties. El partit arrencarà a les 7 al Molinón i en directe, com deies, a RAC+1, amb arbitratge de Domínguez Cervantes.

0: Inspira profundament. Sent com a poc la tranquil·litat t'envaeix.
1: Ara descobreix Hyundai Renting i gaudeix de la tranquil·litat de tenir-ho tot inclòs. Emporta't un Tucson Hybrid per 451 euros al mes amb Hyundai Renting. Informa-te'n a Hyundai.es.
2: Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Cambrils.
3: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
4: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Alain Ribeiro i de Pipa, López Pinto també ha sigut baixa durant la pretemporada. Jugadors que els hi falta rodatge, deia divendres Ferran Costa en roda de premsa. Clar, això fa que ara mateix, o que demà, veiem un Sabadell que segurament serà molt diferent al que puguem veure d'aquí a un parell de mesos, per exemple.
6: Jo crec que sí, perquè jo també aposto una mica per jugar sense nou, no? Que és una de les figures més preuades, però Volski, que ha de ser una mica la referència, aquest jugador amb experiència a segona divisió tot just, acumula 5 entrenaments. Gastón Valles també ha arribat amb molèsties i no està al 100%, igual que Agustín Coixa, que tampoc ha pogut completar la pretemporada. Per tant, queden peces i encara fitxatges i noves cares per incorporar, d'aquestes d'última hora, aquestes dues últimes setmanes de mercat, on el Sabadell intentarà pescar jugadors contrastats a la categoria, però per això, com que no anem amb la bitlletera segurament més gruixuda de la categoria, doncs caldrà esperar fins l'últim instant.
5: Fins ara la gran majoria de fitxatges, exceptuant Pere Pons i Edgar González i potser algun més, la gran majoria són jugadors amb una gran trajectòria a primera federació, però no a segona. Dius que a partir d'ara el que ha de venir en aquest mercat, que no sé quines línies creus que són més prioritàries per reforçar, han de ser jugadors amb una certa trajectòria a la categoria, Guardi.
6: Sí, al final Lucas Vial és un director esportiu que li agrada anticipar-se als timings del mercat i crec que ho ha fet molt bé amb aquestes més de 10 incorporacions de jugadors top de primera federació, que és un mercat que coneix molt, de jugadors també que volen reivindicar-se a segona, amb temporades potser una mica més a l'ombra, com el cas de Dobolski. I ara, doncs, segurament, més enllà dependent també de sessions, a veure si els catalans de primera divisió doncs, també se'n recorden de nosaltres, però al final aquest efecte papallona que tant passa al mercat de totes les categories de jugadors que han de marxar d'un equip, i això fa que doncs, hi hagi moviments i aquests puguin recaure al Sabadell, que està a punt de tancar la incorporació d'un porter. Jo crec que falta un lateral dret, una peça amb qualitat al mig del camp, a la sala de màquines per fer jugar aquest equip, i veurem també si una referència, perquè estem pendents d'entrades, però també de sortides com Rodri Escudera, i veurem si, si Agustín Coixa, si l'argentí. Per tant, pendents de les entrades, però com passa tot arreu, abans d'entrar també s'ha de deixar sortir.
5: Sentint l'àlia a Ferran Costa en roda de premsa, vaja, l'ADN de l'equip, aquest estil tan característic, crec que és innegociable, malgrat el canvi de categoria.
6: Jo avui m'imaginava el partit de demà i els primers, l'11, crec que com us deia, ho he afinat bastant, però més enllà dels noms, m'imaginava sortir molt valent al Molinón, no? Com és habitual al Sabadell, aparellant a la sortida de pilota amb molta intensitat, amb jugadors sense jugar amb un nou referència, que veurem si acaba apostant o no Ferran, però amb jugador amb molta grapa, amb molta cama per anar a la pressió, per deixar-ho tot. L'Sporting, evidentment, és un equip històric, que segurament no està en el seu millor moment, però sí que a priori ha de portar doncs segurament la iniciativa, i el Sabadell aprofitar això, no? El mig del camp amb Quadri, amb Pere Pons, amb Murri i sobretot la velocitat també d'aquests jugadors en punta. Per això et deia que al final això és innegociable, que aquest caràcter, aquesta intensitat i aquest ADN Ferran Costa em fa pensar en una temporada on hem tornat al futbol professional, ens ha costat suor i de tot la temporada passada,
5: i algú descens entre de... mig també.
6: Ah, efectivament, sí, i ens hi hem de ferrar com sigui, no? A aquesta categoria de plata.
5: I a més, Guardi, que enguany la ciutat podrà gaudir de la categoria.

0: No va poder ser així en l'última experiència segona per culpa del coronavirus. Enguany, vaja, si una pandèmia no ho impedeix, podrem entrar tothom qui vulgui a la nova Creu Alta.
1: És molt curiós perquè ara no tenim temps, ja ho anirem explicant en les retransmissions, però aquest, com deies, aquest de pràcticament doble descens al Sabadell de pràcticament el fang de segona federació ha servit per reactivar tota l'afició, tota una ciutat d'aconseguir xifres, vaja, de rècord històriques del club, fins i tot pensant en un futur d'ampliar graderies, com ha passat també recentment a Montilivi, que ara no, sembla molt agosarat, però pràcticament estem ja fregant la xifra als 9.000 socis. A la nova Creu Alta actualment hi ha una capacitat pràcticament de 12.000, és a dir, que farà patxoca, i crec que això, aquesta empenta, aquest jugador número 12, que és un tòpic, però que el Sabadell crec que aquest any hem vist remuntades en el play-off, en aquest camí cap a la segona divisió, i aquesta ha de ser una mica la imatge aquesta temporada d'un Sabadell que a segona divisió, si a primera federació ja ho és d'important, a segona divisió veient places com en les que ens trenem al Molinón, doncs els partits a casa, els 3 punts s'han de lligar, sí o sí.
0: Guardi, demà t'esperem a RAC+1, a 6:45 la prèvia, a les 7 el partit, per viure aquest duel, aquesta estrena al Sabadell, al Molinón contra l'Sporting, i tant de bo puguem explicar demà tots plegats, també amb la Clara Rodergues i un servidor, la victòria del Sabadell en el seu debut.
1: Ens escoltem demà, guarda forces, Pau, per narrar, esperem la primera victòria del retorn. Una abraçada.
0: Tu també, descansa, bona nit, ens veiem demà.
1: Bona nit.

0: 7 minuts per sobre de la una. Un cop analitzat la prèvia del debut del Sabadell demà a segona, ho dèiem a l'inici del Tu diràs, avui s'han disputat la Community Shield i la Supercopa de França, victòries de l'Arsenal contra el City, de l'Ens contra el PSG. Martí Villegas, bona nit.
1: Bona nit, Pau.
0: Comencem per Anglaterra, repassem breument en aquest partit en què l'Arsenal ha superat clarament el Manchester City per 3-0.
1: Gran partit dels de Mikel Arteta contra un City encara molt verd i en ple procés de transició en aquesta nova etapa post-Guardiola. Un partit en què el conjunt d'Enzo Maresca ha trobat a faltar jugadors com Bernardo Silva o sobretot Rodri, de qui hem sentit abans que n'ha dit Enzo Maresca a roda de premsa. El City afronta ara un procés de transició post-Guardiola, però des del club demanen paciència. Sentim què n'ha dit en zona mixta el capità citizen Rubén Díaz.
2: It's part of any transition.
3: Que les coses no vagin del tot bé al principi forma part de qualsevol procés de transició, però hem de tirar endavant, seguir treballant, comunicar-nos i fer que les coses funcionin entre nosaltres i amb l'Enzo. Sento que anem pel bon camí, però hem de seguir treballant i, evidentment, haurem d'afrontar molts reptes durant tot el procés.
2: Lots of challenges along the way.
1: Un projecte que encara ha de cobrir algunes de les importants baixes d'aquest estiu, com la que serà la de Rodri. Sobre el mercat de fitxatges, Enzo Maresca explicava que, independentment del resultat de la final, des del club ja sabien que se'ls acumulava la feina abans que s'acabi l'estiu. Tot això pel que fa al City, l'Arsenal, en canvi, segueix en la mateixa línia que la temporada passada, com un trobeja. Un bloc defensiu difícil de penetrar i molt poderós de mig camp cap endavant, amb jugadors molt fins, algun d'ells acabats d'arribar, com el grec Christos Tsolis, que ha fet dues assistències. Partit rodó dels de Mikel Arteta, que s'ha mostrat molt sorprès del nivell del seu equip en aquestes alçades de temporada, sobretot perquè, com tants altres grans d'Europa, l'Arsenal ha viscut una pretemporada on els jugadors han anat arribant de forma esglaonada.
0: L'altra final que s'ha disputat aquesta tarda és la Supercopa de França, amb sorpresa perquè l'Ens ha guanyat el PSG per 1-0 jugant amb un menys des del minut 39. Gol de Florian Zoubent a la mitja hora de joc, que ha estat decisiu per decantar la final a favor del l'Ens. Encara no ha jugat Ferran Torres, de fet no estava convocat perquè ahir tot just va fer el seu primer entrenament. Martí, no marxis, perquè més enllà del futbol, i abans de tancar el Tu diràs, hem de fer un repàs a l'actualitat en clau poliesportiva.
1: Sí, perquè avui a Gael Bestué i Guillem Crespí s'han penjat la medalla de bronze en el relleu 4x100 metres mixtos a l'última jornada dels europeus d'atletisme de Birmingham. També ha estat bronze la vegenca Meritxell Soler en la modalitat de marató femení per equips. Tot plegat el dia en què Armand Duplantis ha guanyat una nova medalla d'or en salt de perxa, la quarta consecutiva en campionats europeus. Avui també han posat punt i final als europeus de natació de París amb dues noves medalles per a la delegació espanyola. El mallorquí Hugo González s'ha penjat la plata als 200 metres estils, mentre que Laura Cabanes ha sigut bronze als 200 metres papallona. Per la seva banda, els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck han quedat sisens al relleu de 4x100 metres estils. I en tenis, fa una estona Dani Mérida s'ha classificat per a la tercera ronda dels Masters 1000 del Mastersville, ara ho diré bé, de Cincinnati contra el belga Zizou Bergs en 2-7, 6-3 i 6-2. En canvi, Pablo Carreño ha caigut contra Andrei Rublev. De cara a demà, Rafa Hodder s'enfrontarà al xilè Alejandro Tavilo en tercera ronda, mentre que Martín Landaluce ho farà contra l'argentí Thiago Tirante, el butxí, recordem, del serbi Novak Djokovic.
0: Martí, gràcies. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Pràcticament 11 minuts per sobre de la una de la matinada. Nosaltres ho hem de deixar aquí, en aquest Tu diràs, en què us hem explicat que Barça i Manchester City han arribat a un principi d'acord per Rodri. Per tant, se l'espera en els pròxims dies ja a Barcelona. També Cancelo, de fet, ho reflecteix a la portada de Mundo Deportivo d'aquest dilluns, que diu Rodri sí, Cancelo también. Nosaltres, com diem, ho deixem aquí. Gràcies al Dani Manzanera, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà hi tornem amb el Gerard Ballera. Descanseu, bona nit.
4: Tu diràs.
5: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, Peu a Terra, que és dilluns, 17 d'agost del 2026, i aquesta setmana que comença amb un temps més tranquil després de les tempestes fortes en algunes zones aquest cap de setmana. A la tarda d'avui, això sí, encara es pot escapar algun ruixat entre el Montseny i l'extrem més nord del Maresme. Ara mateix la xafogor és intensa a la costa i en molts sectors del prelitoral, i de cara al migdia, en la majoria de casos, ens mourem entre els 30 i els 35 graus. Era una notícia esperada i aquesta nit s'ha confirmat. Rodri serà nou jugador del Barça. L'acord amb el futbolista era ferm des del principi, des de ja fa dies, però el club ha hagut d'anar apropant posicions amb el Manchester City fins que finalment ahir es va tancar l'acord. El fitxatge es tanca per uns 60 milions d'euros fixos més uns variables que poden arribar fins als 70. Això ahir, que l'equip de Hansi Flick també va deixar molt bones sensacions en l'amistós contra el Basilea amb una victòria sòlida per 2-5 i amb el retorn dels mundialistes. Encara en futbol, l'Espanyol va debutar a la Lliga amb una victòria contundent contra el Llevant a casa per 3-0, i el Girona va salvar un empat a 1 in extremis a casa contra el Leganés. En parlarem avui cap a 11:15 amb l'Anaïs Martí i el Miguel Rico. Esports a banda, continuem molt pendents de Lleida. Aquesta matinada els bombers han hagut d'evacuar un edifici al barri de Balàfia per l'esfondrament de la primera planta en un edifici. Aquest foc arriba després d'un cap de setmana molt convuls en aquest mateix barri, en aquesta mateixa zona de la ciutat. Els Mossos estan investigant una batalla campal amb més de 100 implicats, que aquest dissabte va deixar 5 ferits per arma blanca, 4 d'ells menors. El PP ja ha aprofitat per carregar contra l'alcalde i diu que ara mateix Lleida és literalment una ciutat sense llei. D'això, entre altres coses, en parlarem avui durant la tertúlia amb la Júlia Ojeda, la Sílvia Barroso, la Carla Torré i el Joan Bordeus. Quan avui també hem de tenir un ull molt posat a la guerra entre Rússia i Ucraïna, perquè torna a escalar el conflicte, i de quina manera aquest cap de setmana 600 drons ucraïnesos han assetjat Moscou en una de les ofensives més importants dels últims anys. De fet, les autoritats russes van denunciar ahir la mort d'almenys 7 civils, mentre que les ucraïneses van informar per la seva banda de 5 civils morts més. Tot això en un cap de setmana horribilis novament a Rodalies. Avui el servei intentarà recuperar la normalitat després de 2 dies amb incidències pràcticament arreu, més enllà de les pluges que van tallar la circulació de l'R3 i van provocar retards a l'R11. 2 nous robatoris de coure, una vegada més, van deixar sense servei unes hores trams tant de l'R3 com de l'R13. I avui, aquí al Monarracó, a partir de les 11, celebrarem els 40 anys del primer concert de Sopa de Cabra, i ho farem amb el cantant del grup, el Gerard Quintana. I a més, coincidint amb que avui fa 9 anys ja dels atemptats del 17 d'agost, entrevistarem Fernando González. Ell és el director de la pel·lícula Cronos, que s'ha d'estrenar al setembre i que ens permetrà viure des de dins el dispositiu que van desplegar els Mossos d'Esquadra a partir d'aquella tarda del 2017. I amb tot això, més el que pugui passar, arribarem a les 12, són les 7:03. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1. Amb Sergi Ambudio.
0: Un cop d'ull a la matinada. Violeta Martos, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Roger Jofre, bon dia.
3: Bon dia.
0: Abel Caral, molt bon dia.
4: Bon dia i bona son.
0: I ben tornat.
4: Gràcies.
0: I tant, si bona son. A veure, alguna cosa d'aquesta nit i matinada... Roger.
3: Sí, la veritat és que sí. La notícia del dia és que Rodri ja és virtualment jugador del Barça, i al vespre el club va confirmar definitivament que ja té un principi d'acord amb el Manchester City pel traspàs del migcampista. Ja ha començat l'intercanvi de documentació entre els dos clubs i en els propers dies serà oficial. Això sí, el club blaugrana encara no ha facilitat les xifres concretes, tot i que segons Mundo Deportivo el fitxatge s'hauria de tancar per 60 milions d'euros fixes i l'operació podria arribar fins als 70 milions amb els variables en funció de títols. Rodri, recordem que té 30 anys, signarà per 4 temporades després d'haver-ne estat 7 al Manchester City. La carpeta Cancelo també és a punt de tancar-se, i va ser dia enfeinat a la ciutat esportiva i a la direcció esportiva del Barça en Deco. I arribarà lliure un cop resolts alguns aspectes fiscals. Si tot va bé, com està previst, en les properes hores o com a màxim en 1 o 2 dies. Arribarà com a agent lliure sense necessitat de pagar res a l'Al Hilal.
0: L'acord amb Rodri era total des de feia dies, ho vam explicar.
3: Sí, amb el jugador estava tot ja pactat, i ara faltava doncs tancar entre els dos clubs, perquè recordem que aquesta és la tercera oferta que ja fa el Barça, que ho anirem desgranant sobre el programa, però ha anat escalant el preu fins que el City li ha semblat doncs una xifra considerable.
0: Exacte, el Barça bàsicament havia d'anar apropant una miqueta més de posicions amb el City, però com ja va explicar la Marta Ramon fa uns dies, amb Rodri l'acord era total, sí. Ell volia venir a jugar al Barça, s'havia decidit pel projecte de Hansi Flick, i ara, per tant, ja...
3: I també un espectacle doncs, que l'any que ve acabava contracte amb el Manchester City.
0: Efectivament. Tot plegat, Roger, l'endemà que el Barça guanyés 2-5 al Basilea en el seu, el que serà el penúltim test de pretemporada.
3: Sí, l'equip va deixar bones sensacions amb gols de Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal de penal i un doblet de Visibo en el tram final. Rafinha va actuar com a nou d'inici, Anthony Gordon va debutar amb una bona actuació i Xavi Espart va destacar de mig centre, demostrant la seva versatilitat que tant valora Flick. L'entrenador va marxar en línia general satisfet amb el partit.
2: Ha estat un bon test per nosaltres. El Basileu ha fet molt bé i no ha estat fàcil jugar contra ells. A la primera part potser no hem jugat tan ràpid com volíem. També en el posicionament sense la pilota. Això és el que hem de millorar. Tenim potencial, però en general estic content.
4: We have potential, but at the end with the test and also with the result I'm happy.
3: Pel que fa als campions del món, Joan i Eric Garcia van jugar la primera part, Eric de lateral passant-li al davant a Koundé, i a la segona meitat van acumular rodatge Lamine Yamal, autor de l'1-3 de penal, Olmo i Cubarsí.
0: Pel que fa a la resta d'equips catalans, l'Espanyol va estrenar-se a la Lliga per la porta gran amb una victòria molt contundent contra Llevant.
3: Els blanquiblaus van sumar els seus primers 3 punts de la temporada, mostrant una gran imatge davant la seva afició. Roberto Fernández va ser el gran protagonista amb un doblet, obrint el marcador al minut 6 i fent el 2-0 al 40, i Dolan va situar el 3-0 definitiu a les acaballes del partit. Mentrestant, a segona el Girona va salvar un empat contra el Leganés, 1-1, gràcies a un gol al minut 90 d'Abel Ruiz. L'equip de Quique Álvarez va rematar 24 vegades a porteria, mentre que el Leganés només ho va fer en 5 ocasions, però els gironins no van aconseguir rascar més d'un punt. I avui debutarà el Sabadell a partir de les 7 al camp de l'Sporting de Gijón. És el retorn del futbol professional del conjunt arlequinat que ve d'encadenar un doble ascens i el partit es podrà seguir en directe a RAC+1.
0: En pretemporada el Madrid va guanyar ahir també, no?
3: Sí, el conjunt de Mourinho va disputar el seu últim amistós a Alemanya, on va superar per un plàcid 0-3 al Schalke. Mbappé, Hauser i Spi van ser els autors dels gols, i Konaté, Diomandé i Cucurella van debutar. I en futbol internacional, l'Arsenal es va proclamar campió de la Community Shield després de superar amb un contundent 3-0 al Manchester City, amb gols de Calafiori, Havertz i Odegaard, mentre que el PSG va perdre la Supercopa de França 1-0 contra el Lens.
0: Són les 7 i 8. Violeta, a Lleida, un incendi al barri de Balàfia conclou un cap de setmana molt convuls.
5: Sí, les flames han calcinat un edifici i han ensorrat una de les plantes. Ha passat aquesta matinada, no hi ha cap ferit. Protecció Civil, això sí, ha activat en prealerta el pla Procicat. El foc arriba després d'un cap de setmana complicat a la ciutat. Divendres, una agressió va acabar amb 2 menors detinguts acusats de diverses agressions. Tenen 14 i 15 anys i també estarien relacionats amb robatoris dels dies anteriors. Segons una de les víctimes, els joves se li van acostar amb actitud amenaçadora i un d'ells el va intentar atropellar amb un patinet elèctric. Dues altres persones també van assegurar haver patit agressions divendres i en responsabilitzaven els dos mateixos menors. El dia següent, dissabte, a la mateixa zona, una batalla campal va provocar 5 ferits per arma blanca, 4 d'ells menors, 3 amb ferides greus. Hi van participar un centenar de persones. Segons les primeres informacions, serien 2 grups, un de magrebins i un altre de pakistanesos. Els Mossos ja han detingut un home per intent d'homicidi. Segons els testimonis, tot plegat va començar quan una trentena de persones amb la cara tapada i armats amb bats de beisbol i armes blanques van irrompre a la zona de l'avinguda Rosa de Parcs. Els Mossos han reforçat la vigilància a la zona per intentar evitar nous incidents.
0: I Rodalies intentarà recuperar avui la normalitat després d'un nou cap de setmana amb talls i més robatoris de coure.
5: Les fortes tempestes van provocar problemes durant tot el cap de setmana, bé pels forts esclafits, bé perquè van fer caure arbres sobre les vies que van tallar la circulació. Més enllà de les condicions meteorològiques, els usuaris de Rodalies van haver de carregar-se de paciència i de nou per 2 robatoris que van provocar endarreriments. A l'R3, un robatori de coure va tallar durant unes hores la circulació entre la Garriga i Centelles, i a l'R13 el robatori va provocar que els trens arribessin amb retards al tram entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Mar.
0: Més coses. Les pluges intenses donaran avui una treva a la majoria de Catalunya i només s'esperen xàfecs en algunes comarques del nord-est aquesta tarda.
5: Sí, això després que aquest cap de setmana haguem passat dels avisos per calor extrema als avisos per tempestes intenses. La pluja va obligar a activar el pla Inuncat tant dissabte com diumenge. Dissabte més van arribar acompanyades de ventades i calamarsa que en alguns punts van superar els 5 centímetres de diàmetre.
6: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Què, Bel?
7: Doncs això, més tranquil·litat. Perquè déu-n'hi-do, dissabte va ser la Mare de Déu d'agost. De tota la vida s'ha dit que per la Mare de Déu ja comencen els canvis i allò que la segona quinzena d'agost...
8: I patapam.
7: I patapam, vull dir, va ser, o sigui, de llibre, vull dir, com abans, no? Però avui el temps molt més tranquil. Sí que a la tarda, mitja tarda, pot haver-hi algun ruixat cap a l'àrea del Montseny, Guilleries, Cabrerès... Poden desplaçar-se fins a l'extrem nord del Maresme. Més tard, cap al vespre, algun xàfec pot aparèixer cap a la zona del Cadí, Pedraforca, algun sector del nord del Ripollès, però bé, una tarda, un dia en general tranquil. Ahir recordem, tempestes de nou fortes, després d'aquestes també les pedregades de dissabte. Ahir es van recollir fins a 62 litres per metre quadrat a Montblanc, o 44 a Montfullà, al Gironès, a Seva, a Osona, 32. Hi havia unes parets de cumulonimbus a la tarda imponents. En alguns llocs es carregaven força, en d'altres per això feia un bon sol. Avui el dia molt més tranquil i amb calor intensa. Ahir encara es va arribar als 37, 38, pràcticament 39 graus alguns sectors del Priorat, de les Terres de l'Ebre. Avui en conjunt de 30-35 graus. A l'interior del país, en molts casos, més a prop dels 35 que dels 30. A la costa, més entorn dels 30, molta xafogor. Ara mateix, ambient molt xafogós, de nou mínimes en alguns casos de 26-27 graus. Uh-huh. I sí que es pot arribar als 37-38 en alguns sectors de Ponent, de l'Ebre, però no 40.
8: Aquests 40... Creus que ja ens podem acomiadar definitivament d'ells, almenys per aquest any?
7: Es fa difícil de dir. Recordem que hem tingut ja rècord de dies en què algun punt o altre a Catalunya s'ha arribat als 40 graus, però sembla que l'estiu pot haver quedat una mica tocadet. Això no vol dir que no pugui continuar fent molta calor, però als 40 és més difícil que hi arribem. Però bé, amb la dinàmica que portem de calor intensa ja des de finals de maig, doncs no seria gens estrany que encara algun dia s'hi arribés. Ahir 38 amb 6 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, que està a prop dels 40. De moment, els pròxims dies, sembla que temperatures, doncs això, més contingudes, el que dèiem de la Mare de Déu d'agost i la segona quinzena ja de mes.
8: I aquestes pluges, repetir-se a curt, mitjà termini?
7: De cara a divendres, potser dissabte, sembla que tindrem de nou noves tempestes, però bé, avui, demà, potser més xàfecs de tarda, alguns sectors del Pirineu, Prepirineu Oriental.
8: Però els típics.
7: Els típics, no aquests aiguats, amb esclafits, amb pedres de 5 centímetres dissabte al Bruc, per tant, situació més tranquil·la, ho anirem veient, ja va bé també, calor més continguda i menys tempestes, que va bé regar el territori, però tampoc ens passem amb aquestes tempestes tan fortes.
8: Gràcies, Abel.
7: De res.
9: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
10: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
9: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
8: 7 i 12, Violeta, en plana internacional s'intensifica i de quina manera el conflicte entre Rússia i Ucraïna.
5: Sí, les últimes hores els atacs creuets han provocat una dotzena de morts. Ucraïna ha atacat amb gairebé 1.500 drons les últimes 24 hores, uns 500 dirigits contra Moscou. És l'atac més potent des que va començar la guerra i anava dirigit parcialment contra uns magatzems de l'anomenada Amazon russa. Ucraïna assegura que dins d'aquestes instal·lacions de més de 250.000 metres quadrats els russos amaguen armament. Mentrestant, el Kremlin no s'arronsa i ha atacat Kiev amb més d'un miler de míssils i drons. El conflicte que s'intensifica amb mitjans aeris i, mentrestant, Europa s'ho mira de reull. Ahir uns avions militars de l'OTAN van abatre un dron que volava sobre l'espai romanès. És el quart aquest any. I encara que es desconeix el propietari, en les altres tres ocasions eren aparells russos.
8: I atenció a això, l'Iran ofereix $30.000 a qui mati o capturi algun soldat nord-americà.
5: Ho ha anunciat el cap de l'estat major de l'exèrcit. Si la captura la fa una dona, la recompensa serà doble. Avui acaba el termini, per cert, que els Estats Units i l'Iran havien acordat per acabar de tancar l'acord de pau i transformar el document base en un pacte definitiu. 60 dies després, però, les negociacions estan encallades i res fa pensar que s'hagin d'acabar aviat. El pacte havia d'incloure la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz, que ara continua tancat i sota atac.
8: Mentrestant, en el Pròxim Orient, Israel i els Estats Units continuen sense posar-se d'acord en la base de la pau a Gaza.
5: Per això, les últimes hores, el gendre de Donald Trump, Jared Kushner, ha viatjat fins a Egipte per reunir-se amb diferents líders de Hamas. El primer ministre hebreu, Benjamin Netanyahu, assegura que el document de 15 punts és inadmissible i Hamas ha demanat a la Junta de Pau que obligui a Israel a comprometre's. No sembla, però, que el primer ministre hebreu hagi de canviar d'opinió ni instat pels mateixos Estats Units. Les últimes hores, un dels membres més ultres del govern israelià, el ministre de Seguretat Nacional, ha declarat a un podcast que els palestins no són persones i que cal assassinar-ne una trentena cada dia.
11: Crec que s'haurien de fer atacs específics a Gaza cada nit per reduir 30 o 40 palestins, no només aquells que et posen en perill en aquell moment. Hi ha gent que no són éssers vius allà, no mereixen viure, no són persones. Els hi estic fent un favor anomenant-los persones.
5: El mateix podcast ara dirigit per un supervivent israelià dels atacs de Hamas del 7 d'octubre de 2023. El ministre també ha assegurat que estudiarà reincorporar la forca pels presoners palestins.
8: Mare meva. Mentrestant, Ceuta, encara una nova setmana sense tornar a la normalitat i amb la mirada posada sobre aquesta possible crisi sanitària que pot arribar els propers dies.
5: Sí, aquesta setmana farà 20 dies que milers de persones van creuar la frontera per arribar a la ciutat autònoma i una gran part encara hi és. Les condicions en les que malviuen, en cabanes a la platja o en campaments improvisats amb fustes i llençols, no ajuda els ferits a recuperar-se. Molts tenen talls o cops que es van fer ara fa 17 dies i que encara no han pogut tractar, i altres necessiten medicaments que no poden demanar. El govern espanyol, però, defensa que el sistema sanitari no està col·lapsat, és la realitat sobre el paper. El govern espanyol defensa que la pressió assistencial ha anat minvant amb el pas dels dies i que el sistema ha pogut absorbir bé l'impacte d'haver d'atendre més de 5.000 persones.
8: Pel que fa als incendis, els bombers han estabilitzat el que crema Huelva.
5: Sí, els focs d'Osca i Huelva cremen encara. Hi va morir un militar de l'UME en un accident de trànsit mentre treballava en les tasques d'extinció de l'incendi de l'Aragó. Ho va explicar el president de l'Aragó, Jorge Azcón.
12: El fallecimiento de uno de los miembros de la UME, una de las autobombas de la UME con cuatro personas ha tenido un accidente, una de ellas está ingresada en el hospital Miguel Servet esta misma tarde, dos de ellas están heridas y por desgracia un miembro de la UME ha fallecido.
5: El foc ja ha arrasat gairebé 17.000 hectàrees a Niebla, a Huelva. Les últimes hores els bombers han donat per estabilitzat el foc que ja ha calcinat unes 38.000 hectàrees.
8: Avui que fa 9 anys ja dels atemptats terroristes a Barcelona i Cambrils.
5: A tarda del 17 d'agost del 2017, una furgoneta va entrar a gran velocitat a la Rambla de Barcelona, atropellant mortalment desenes de persones. En la seva fugida, el conductor també va matar un noi, a qui després va robar-li el cotxe, i a Cambrils, un altre terrorista, va matar una dona a ganivetades. En total van morir 16 persones, entre ells dos infants de 3 i 7 anys. Com cada 17 d'agost des de llavors, avui s'han organitzat diversos actes per retre homenatge a les víctimes i als familiars de la Rambla, però les obres evitaran que es faci el mosaic de Joan Miró i han traslladat la cerimònia a la plaça Sant Jaume.
8: 9 anys després, però, encara no s'han indemnitzat totes les víctimes.
5: No, segons el govern espanyol, un de cada 3 afectats encara no ha rebut compensació. Això són unes 136 persones. Alguns no se'ls ha trobat i d'altres no han seguit tots els passos per rebre les indemnitzacions. El govern espanyol creu que la majoria són turistes que eren a Barcelona de visita en el moment dels atemptats.
8: I atenció a aquest cas. Anem a Itàlia, al municipi de Messina, això a Sicília, perquè denuncia que els han desaparegut 4 obres valorades amb 80 milions d'euros.
5: Els responsables del Museu Regional se'n fan creus pel que el robatori hauria passat amb els sistemes de seguretat activats. Les obres són 3 panells i una taula doble, tots de l'artista Antonello de Messina. Són obres renaixentistes que daten del 1473. El robatori, a més, va coincidir amb el Ferragosto, una festivitat local on els habitants surten en processó. La directora del museu ha explicat que l'artista ha començat a despertar interès després que el Ministeri de Cultura italià hagi comprat una obra per gairebé 15 milions de dòlars a Nova York.
8: Encara haurem de trucar al Marc Balcells. Ja sabeu que, entre altres coses, és expert en el crim dins del món de l'art, per preguntar-li aquests robatoris d'un mateix autor i això, obres 80 milions d'euros. Avui que Gales acomiada Bonnie Tyler.
5: L'estrella del pop va morir el juliol, als 75 anys, després que l'ingressessin d'urgència per una operació intestinal. Els seus fans han col·lapsat aquest cap de setmana a la ciutat gal·lesa de Mumbles per veure i passar el cotxe fúnebre, i avui es farà el funeral amb amics i familiars. Tyler va estar nominada als Grammy 3 vegades i va representar el Regne Unit al Festival d'Eurovisió.
8: I atenció a això, perquè ja pintava que seria així, però avui ja ho podem confirmar. La nova pel·lícula de Spider-Man ja forma part del selecte club de pel·lícules que han recaptat més de 2.000 milions de dòlars.
13: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
5: Spider-Man Brand New Day és un èxit a la taquilla i s'ha convertit en la segona pel·lícula que ha recaptat 2.000 milions de dòlars més ràpidament, en poc més de 2 setmanes a la cartellera. Es queda a 6 dies de la pel·lícula que lidera el rànquing, que és del mateix univers, i és Avengers Endgame.
8: Són les 7:19, a la resta dels esports. Ens falta alguna cosa per saber, Roger?
3: Sí, que hi ha hagut doble medalla catalana per equips a l'última jornada de l'Europeu d'Atletisme. El relleu 4% mix dels catalans Guillem Crespí i Jael Bastué, acompanyats per Maribel Pérez i Andoni Calvano, va aconseguir la medalla de bronze lesions en la darrera jornada dels campionats a Birmingham, i en la jornada matinal la vegenca Meritxell Xulé es va endur una altra medalla de bronze per equips en la prova de marató, tot i ser vintena a nivell individual. Els europeus de natació, el mallorquí Hugo González i la manxega Laura Cabanes, van aconseguir medalla. Hugo González ha estat plata als 200 estils, mentre que Cabanes s'ha fet amb el bronze als 200 papallona. I en tennis, Mérida segueix endavant el Masters 1000 de Cincinnati. El tenista madrileny es va imposar el belga Zizou Bergs en dos sets i passa a tercera ronda. Avui la disputaran Rafa Hoder i Martín Landaluce. En canvi, Pablo Carreño va caure eliminat.
8: Per cert, Roger, què va passar amb... Va fer una remuntada Rafa Hoder bestial, però el seu rival estava com... es va com enfadar, no?
3: Sí, sí, es va enfadar i...
8: No
3: vaig entendre gaire, sí, sí, perquè al final això és el tennis, són els esports,
8: sí,
3: no?
8: Exacte.
3: Són coses que poden passar.
8: Coses que passen, vaja.
3: La vida.
1: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
14: El trànsit. En general, força tranquil·litat, es nota que encara és molt aviat i que és 17 d'agost. Sobretot sí que hi ha alguna circulació amb retencions, amb certes retencions a la Ronda de Dalt de Barcelona en sentit Llobregat per aquest carril tallat per aquestes obres a la Ronda de Dalt. Per la resta, tranquil·litat absoluta i molta, molta, molta calma i sense retencions. Ara ho dèiem, avui a quarts de 12 farem diverses coses aquí al Món RAC1. D'entrada farem tertúlia amb el Miguel Rico i l'Anaïs Martí per comentar el partit de pretemporada del Barça d'ahir contra el Basilea amb aquestes bones sensacions, per comentar aquest inici de Lliga molt contundent de l'Espanyol ahir contra el Llevant 3-0 a Cornellà, amb aquesta victòria expulsant-se una mica tots els fantasmes de la temporada passada. Després parlarem amb el Gerard Quintana, us explicarem exactament per què, però després, també abans d'acabar el programa, parlarem amb el Fernando González Molina. Ell és el director d'una pel·lícula que s'ha d'estrenar la primera setmana de setembre, que es diu Cronos, i que explica des de dins tot aquest dispositiu que van muntar els Mossos d'Esquadra el 17 d'agost del 2027, després dels atemptats a la Rambla de Barcelona. Fa 9 anys d'allò. 9 anys han passat. Això en parlarem, però avui també és l'aniversari d'un, en aquest cas, una efemèride molt més alegre. 17 d'agost del 1986, a l'Estartit, feien el seu primer concert al Sopa. 40 anys fa avui d'aquell dia i, com diem, ho recordarem i ho celebrarem amb el Gerard Quintana aquí al Món RAC1.

0: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio. RAC 1.
1: Entrar a la dutxa no hauria de ser un esport de risc. Si encara tens banyera, aquest agost és el moment de canviar-la per un plat de dutxa.
2: A Servei Estació t'ho fem tot. T'assessorem, t'ho instal·lem, t'ho financem a la teva mida i t'ho fem ara, a l'agost.
1: Més còmode, més pràctic, més segur. I per combatre aquesta calor, vine a Servei Estació i et regalem un gelat High Cream.
2: Servei Estació. Treu la banyera, estrena dutxa.
3: Tren amb destinació la teva feina. En parada a Deixa els nens al col·le, entrarà a la via... Ah, no, espera, que va amb retard com cada matí.
4: No esperis a quedar-te tirat amb el tren. No donis més voltes i lloga un Malco. A Malco Rentacar, el teu cotxe de lloguer i renting per molt menys del que t'imagines. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
5: Ja n'has tingut prou de les aplicacions per trobar parella? A Samsara Matchmaking t'oferim un servei personalitzat amb més de 30 anys d'experiència i més de 7.000 parelles formades. Tindràs cites reals amb persones compatibles. No esperis més. 93 362 23 29. Samsara.es.
6: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
7: Fàcil, intuitiva i renovada.
8: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1.
0: El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
9: 7:27.
10: Romauto Nissan patrocina aquest espai.
9: I arribarem a 7:45, com cada matí aquest estiu, amb el periodista musical Jordi Garrigós i una cançó que ens apropa a un racó concret del nostre país.
11: Avui dia a Barcelona hi ha empadronades més d'un 1.700.000 persones. Doncs estic segur que el percentatge de totes les que coneixen el Morrot és baixíssim. És la zona de Montjuïc que toca el mar. Perquè m'entengueu, si veniu pel litoral i entreu per les Drassanes, tota la zona de penya-segats que hi ha passats al cementiri. Explica Xavier Terós que és el lloc on la ciutat perd el seu nom. I té raó, perquè acostuma a passar totalment desapercebut pels seus habitants. Però mira, coses de la vida, el Gato Pérez, el gran Gato Pérez, li va dedicar una cançó, la Curva del Morrot, inclosa a Romesco, un dels grans àlbums de rumba catalana mai escoltat.

0: El món a RAC1 amb Sergi Ambudio. Amb l'aplicació de RAC1 tens tot a cop de clic.
1: Descarrega.
0: Podcasts exclusius.
1: Streaming.
0: Doble reproductor RAC1 i RAC+1.
1: Contingut a la carta.
0: I escolta el que vols quan ho vols.
1: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
2: Busques un vehicle híbrid?
3: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
2: Més eficient, és menys consum.
3: Més potent és més cavalls.
2: Tot a Romauto.
3: Barcelona.
2: Molins de Rei.
3: Mataró.
2: Blanes.
3: I Santa Coloma de Farners.
2: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
3: RomautoNissan.com.
2: Romauto.
4: Són 2:15. Bon dia, Catalunya, benvinguts al món. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Què hem de saber, Aurora Rodríguez, Violeta Marto, Roger Xofre, bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia, que Rodri ja és virtualment jugador al Barça i al vespre el club va confirmar que ja té un principi d'acord amb el City pel traspàs del migcampista. El club encara no facilita les xifres concretes, però el madrileny arribarà a canvi de 60 milions d'euros fixes i l'operació podria arribar als 70 amb els variables per títols. Rodri signarà per 4 temporades, tot plegat l'endemà que el Barça guanyés 2-5 al Basilea, en el penúltim test de pretemporada, que l'Espanyol debutés a la Lliga amb una victòria contundent contra el Llevant 3-0 i que el Girona salvés un empat a l'últim minut contra el Leganés. Avui torn pel Sabadell contra Sporting.
2: A Lleida, diversos enfrontaments els darrers dies han acabat amb diverses persones ferides, 5 per arma blanca, 4 d'ells menors. Això després de la detenció de 2 menors divendres per un seguit d'agressions al barri de Balàfia. El dia següent, a la mateixa zona, es va organitzar una batalla campal i aquesta matinada ha cremat un edifici.
4: Els usuaris de Rodalies esperen avui un servei amb normalitat després del seguit d'incidències del cap de setmana. Les fortes tempestes i els robatoris de coure han tornat a complicar el servei amb interrupcions a l'R3, l'R11 i l'R13.
2: A casa nostra passem dels avisos per calor als avisos per pluja intensa. S'esperen xàfecs importants aquesta tarda a les comarques del nord-est. Això després que el cap de setmana la pluja, les ventades i la calamarsa hagin provocat desperfectes a alguns punts del país.
4: Els atacs entre Rússia i Ucraïna s'intensifiquen i deixen una dotzena de morts les últimes hores. L'exèrcit ucraïnès llança l'atac més contundent des de l'inici de la guerra amb 1.500 drons les últimes 24 hores.
2: Les negociacions per acabar amb els conflictes a l'Iran i a Gaza continuen encallades. Els Estats Units pressionen Israel perquè accepti, però el país hebreu s'hi posa de perfil. Un dels ministres més ultres assegura que s'ha d'assassinar 30 palestins cada dia perquè no són persones.
4: I avui fa 9 anys dels atemptats terroristes a Barcelona i Cambrils en què van morir 16 persones. Com cada 17 d'agost des de llavors, avui s'han organitzat diversos actes per commemorar les víctimes. A Barcelona, les obres a la Rambla obliguen a moure l'homenatge a la plaça Sant Jaume.
3: Pel que fa a la resta dels esports, doble medalla de bronze catalana per equips a l'última jornada de l'Europeu d'Atletisme. Guillem Crespí i Jael Bastué als relleus de 4 per 100 metres i Meritxell Soler a la marató.
0: El temps.
5: Edificar.com, refresquem els preus. I ara us oferim aquest espai.
0: Abel Caral, bon dia.
6: Bon dia. Un dilluns més tranquil que no pas el temps que hem tingut aquest cap de setmana, amb pedregades, amb tempestes fortes, amb ventades. Sí que a la tarda avui alguns xàfecs, algun pot ser una mica intens, fins i tot es poden escapar entre el Montseny, la zona de l'extrem nord del Maresme, les Guilleries. Però bé, un dia, doncs, per tant, clarament més tranquil i amb calor continguda respecte al que hem tingut al llarg de l'estiu, però bé, encara podem passar els 35 graus en sectors de Ponent o de la Vall de l'Ebre, 37-38 puntualment. En general ens movem entre els 30 i els 35.
5: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
0: I amb Naturgy sapiguem la qualitat de l'aire, Bel.
6: Doncs que és entre bona i raonablement bona al conjunt del país, es noten les pluges d'aquests últims dies. Això sí, irregular per micropartícules, a Montcada i Reixac.
7: Ah. 15:40, seu central de l'equip Estalvi de Naturgy. Senyora rentadora.
8: Dim, dim, dim.
7: Què fa?
8: Jo res.
7: Se'n riu de mi?
8: Mai.
9: Crec que està fent servir el mode Eco.
8: Clar, així estalvia un 33%.
7: Un altre cas resolt per l'equip Estalvi.
10: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: El trànsit.
11: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
0: Hi ha una mica de retencions a la Ronda de Dalt i la Ronda Litoral. A la Ronda de Dalt, sobretot, en direcció Llobregat, per aquest carril tallat per les obres. I hi ha certa circulació intensa a l'A2, al tram de Jorba, en direcció Lleida, també per unes obres. Per la resta, màxima tranquil·litat.
12: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: Obrim el diari del món a RAC1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Roger Jofre, bon dia.
1: Bon dia.
0: Berna González, bon dia.
1: Bon dia.
0: Mariano Martínez, bon dia.
14: Bon dia.
0: Lluna Belani, bon dia.
15: Bon dia.
0: Avui tots els diaris, esportius i no esportius, destaquen aquest preacord entre el Barça i el City perquè Rodri s'incorpori a les ordres de Hansi Flick en els propers dies. De fet, tots coincideixen que ja arribaria per poder jugar al Gamper d'aquest dimecres. Tot plegat es va accelerar ahir a la nit, després d'una setmana intensa de converses i d'ofertes amunt i avall, i finalment sembla que el jugador podria arribar a Barcelona per uns 70 milions d'euros.
3: El Mundo Deportivo escriu amb grans lletres de la portada Rodri sí, i afegeixen just a sota i Cancelo també. Expliquen que el Barça i el City han arribat a un principi d'acord verbal que situaria el jugador madrileny al Camp Nou fins al 2030 i, de fet, asseguren que ja hauria d'estar del tot disponible per jugar al Gamper d'aquest dimecres, un partit que també serviria com a gran esdeveniment de presentació del pilota d'or. Diuen que costarà 60 milions d'euros fixos i superaria els 70 amb les primes per títols guanyats.
16: El diari Esport escriu en portada ras i curt fitxat. Diuen que l'acord amb el City és total i que Rodri firmarà un contracte per 4 temporades. També expliquen que tot plegat es farà oficial en qüestió de dies. Joan Belis titula el seu article "El Barça ja té el que volia al Madrid". Per això diu que no només és un gran fitxatge, sinó que també és una declaració d'intencions en tota regla, i conclou que si Deco aconsegueix completar tot el que encara falta, hi ha motius de sobres més que suficients per pensar que aquests dies el Barça podrà competir absolutament en qualsevol competició.
17: L'esportiu titula "Acord amb el City per Rodri". El pilota d'or, expliquen, és un reforç de luxe que firmarà per 4 anys, mentre que també destaquen l'arribada de Cancelo totalment lliure. En pàgines interiors, Oriol Tortajada ho descriu com una operació espectacular del club.
0: I a Madrid els esportius també ho donen totalment perfet.
15: Sí, és el cas del Marca, que escriu en portada directament "Rodri ja és del Barça". També destaquen que el club blaugrana pagarà 75 milions d'euros entre fixos i variables per al que va ser el millor jugador del Mundial.
3: L'AS afirma que Rodri està a un pas de ser jugador del Barça i admet que tot plegat és qüestió de dies, perquè l'acord entre el club i el futbolista és total. Destaca que Manchester també tenien clar quin club volia marxar al migcampista, però que no han volgut cedir en la xifra que consideraven justa. El diari també subratlla que el Barça podria tornar a juntar Rodri i Cancelo, que ja havien coincidit al City. Diuen que l'acord pel defensa amb l'Al Hilal està pràcticament tancat i opina que el seu retorn estava cantat després del bon rendiment del jugador en la seva segona etapa com a blaugrana.
0: Recordem totes les reaccions als mitjans de Madrid. Ara ja han paït una miqueta al cop, però recordem quan es va anunciar que Rodri donava el sí al Barça, que més ho vam recuperar aquí al RAC1 al matí, els talls de les ràdios i els diaris, el mal que ha fet aquest fitxatge a Madrid. La premsa generalista de tots els diaris, tant els editats a casa nostra com a Madrid, porten el titular a la portada, asseguren que Rodri hauria d'arribar en els propers dies i que, a banda del Gamper, també, evidentment, doncs, ja hauria d'estar llest per començar la Lliga diumenge que ve.
16: A La Vanguardia, Anaïs Martí escriu "Preacord amb el City i Rodri lligat". En el seu article fa un repàs de tota la cronologia, que ja ha acabat amb el fitxatge del madrileny. Explica que el club va iniciar les converses formals amb el City fa una setmana amb una oferta de 45 milions i 10 de variables que va ser rebutjada. La segona, per 60 milions, també va ser rebutjada, però el futbolista ja s'havia compromès, diu, amb el Barça i en un any quedava lliure per anar-se'n de franc. Només era qüestió d'arribar a una entesa. Tot plegat fins a aquest acord nou d'ahir al vespre, que diu Anaïs Martí, serà d'un màxim de 60 milions d'euros fixos més un seguit de variables. I destaca que el club sempre hi ha regnat l'optimisme total al voltant d'aquesta operació.
17: El periòdico parla de Rodri com el fitxatge d'or del Barça. Ja dona per fet que jugarà al club i espera que arribi a temps per ser presentat al Gamper aquest dimecres. I dona també per fet el retorn gratuït de Cancelo, que ja va coincidir 4 temporades amb Rodri al City. El diari ara li posa deures al club blaugrana en la cerca del nou. Avisa que la manca d'un davanter centre ara s'ha agreujat amb la marxa de Ferran Torres al PSG i pel fet que Julián Álvarez s'ha erigit en la màxima dificultat al mercat.
0: I a Madrid els diaris generalistes es divideixen entre els que ja parlen de Rodri com a blaugrana i els que no donen per tancada encara la incorporació del migcampista al Barça.
15: A Madrid el País és contundent, titula "El Barça lliga Rodri fins al 2030, malgrat que es parli d'un principi d'acord". Pablo Vini opina que la de Rodri no és una incorporació qualsevol, perquè és un dels millors jugadors del món en la seva posició i que ve precedit d'un estiu immillorable com a peça clau al Mundial de Futbol. I reflexiona que la seva arribada obligarà a Hansi Flick a repensar el mig del camp del Barça i creu que la seva presència contribuirà a repartir responsabilitats entre els migcampistes actuals a la plantilla.
3: El Mundo afirma el titular. Acord per l'arribada de Rodri al Barça. Dona per tancada l'arribada del que anomena el quart reforç del Barça. El diari destaca que el migcampista tenia ganes de jugar al club blaugrana i que ha estat precisament l'actitud del propi futbolista la que ha fet que l'operació arribés a bon port, però subratlla que el club finalment ha hagut de cedir més del que volien les xifres que demanava el Manchester City per la pressa de la temporada que arrenca la setmana que ve.
16: En canvi, la raó és prudent encara. Parla d'un Rodri molt a prop del Barça i insisteix a remarcar que tot plegat encara és un principi d'acord. El diari, a més, qüestiona el moviment del Barça, creu que la posició del migcampista estava més que coberta al club blaugrana i no entén com el club encara estigui disposat a pagar aquests diners, una xifra tan alta, per aconseguir el jugador quan el contracte de Rodri al City s'acabava just el 2027 i opina que el problema del Barça està a la davantera per la pèrdua de Lewandowski, Rashford i Ferran Torres.
1: Menys de dos minuts.
14: Des que s'enterra registre, a més de 1.350 dones les van estimar a mort. Ni una més, ni una menys. 016.
18: Me quiso morir.
14: Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
19: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
20: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
19: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
20: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
19: Important, en un refugi climàtic natural.
20: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
21: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
22: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
23: 93.828 93828 de la sèrie 38 038.
22: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
1: 7:42. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal. Carles Fernández, bon dia.
2: Bon dia.
1: A qui se li entrevessarà aquest matí el xuxu?
2: Aquest matí a les persones que no callen ni sota l'aigua si llegeixen la carta que signa Alfonso Ucía a l'ABC. Lamenta que hem adquirit el costum de reaccionar, opinar i comentar-ho tot.
1: Ai, sí.
2: Davant d'aquesta obligació d'anar deixant constància, reivindica que callar és un acte de resistència. Assegura que hi ha coses que s'espatllen quan algú obre la boca, com un impertinent que bonic al veure la posta de sol. Ironitza dient que el món portava funcionant molt de temps abans que arribessin les nostres opinions i demana no espatllar els silencis amb frases absurdes.
1: Joé Ribadí, bon dia.
3: Bon dia.
1: Quina notícia falsa hem trobat avui?
3: Una noia que va arribar nedant a Ceuta la farà aconseguir establir-se a Espanya. Les xarxes s'han fet molt virals, algunes imatges seves passejant feliç per Ceuta, però estan fetes amb intel·ligència artificial. Es tracta d'una campanya de xarxes en àrab que presenta un somni europeu que no és real, l'informe verificat.
1: La notícia que fa la volta al món.
4: Roma Kuruma, concessionari oficial Mazda i Suzuki a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi, patrocina aquest espai.
5: El fiscal general dels Estats Units es nega a comprometre's a actuar amb independència de Donald Trump. El fiscal, tot Blanche, en una entrevista a l'NBC, ha dit que ni ell ni cap fiscal ha de jurar independència al govern. Blanche ha accedit al càrrec després que Trump cessés la seva predecessora perquè a ulls del president no era prou dura amb judicialment amb els enemics de Trump. L'actual fiscal també era l'advocat personal de Trump durant el judici que va condemnar per falsificar documents el 2024.
4: Aquesta calor no hi ha qui l'aguanti ni a la platja ni enlloc. Per això és millor anar de botigues amb un...

0: Recorda, només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, Roma Kuruma.
1: Abel Caral, bon dia.
2: Bon dia.
1: Biomassa a la carta procedent d'aigües residuals.
2: Sí, un equip de la Universitat d'Almeria ha aconseguit convertir aigües residuals en biomassa de microalgues rica en proteïnes o greixos, segons el que es vulgui. Ajustant les condicions de cultiu, aquesta biomassa es pot destinar a fertilitzants, pinso per animals o biocombustibles. El projecte demostra com les aigües residuals poden transformar-se en recursos útils dins d'un model d'economia circular.
1: Marc Margarit, bon dia.
3: Bon dia.
1: Obre les portes al primer teatre sauna del Regne Unit.
3: Compta amb 80 butaques, il·luminació, so envoltant i una sauna que pot arribar als 90 graus. Dins aquesta sauna d'Edimburg s'hi fan festes i espectacles diversos, tots ells en tovallola o banyador. El teatre sauna només estarà obert fins al 31 d'agost, ja que és una instal·lació temporal del Festival de Teatre d'Edimburg. Ho llegim a l'estampa.
1: Ah, sí, l'obra és curteta. Però si vas a veure l'herència, que a 7 hores t'ofegues. Surs allà com una figa pensida. Polònia s'erigeix com el país més devot d'Europa.
4: Una parella de milionaris del poble rural Konotopie ha finançat la construcció de l'estàtua més alta al continent de la Verge Maria. Fa 58 metres i fins i tot supera la famosa estàtua de Crist Redemptor de Rio de Janeiro, al Brasil. Això sí, queda lluny de la figura de la Verge a Filipines, que fa 98 metres. La van consagrar en una cerimònia amb dos helicòpters tirant-li pètals des del cel. Ho llegim a la BBC.
1: Fer un mes seguit de vacances no és ideal.
5: És preferible...
1: A veure.
5: És preferible fer vacances fragmentades d'entre 7 i 10 dies. Sí. Així ho asseguren alguns metges experts. El màxim nivell de benestar físic i emocional arriba al 8è dia de descans i desapareix el 7è de reincorporar-te a la feina. Per tant, el millor és programar descansos periòdics per poder viure aquesta sensació de relaxació més d'un cop l'any. N'informa el periòdico.
1: Mira, jo no vull contradir els metges, però s'equivoquen. Vull dir, quan fas una setmana o dues de vacances, això tots, qui més qui menys, ens hi hem trobat. Quan comences a fer el clip de desconnectar, ja tornes.
6: Ja se torna.
1: Per tant, escolta, que vinguin aquí aquests metges experts. Va, no, i si aneu de vacances per la Garrotxa, no us fieu de Google Maps.
7: Al municipi de Santa Pau, el GPS envia els conductors pel centre del poble fins a un carrer tan estret que alguns vehicles queden atrapats provocant embussos i molèsties de convivència. Els veïns cansats han acabat posant un cartell advertint que Google Maps s'equivoca i que el camí és exclusiu pels veïns. Ho llegim al diario.es.
1: A qui li fa mal el dit?
8: A Taylor Swift, de com li deu pas a l'anell de bodes. Els mitjans han capturat per primer cop l'aliança de la cantant nord-americana després que assistís a un casament al Regne Unit. Es tracta d'una peça amb un diamant molt gran, Page Six, que ha publicat les imatges al titlle de gegant i descomunal.
1: En canvi, qui no s'ha gastat ni un duro per la boda?
3: Una núvia britànica que s'ha casat amb un vestit de segona mà de menys de 3 euros a una botiga solidària. Ah. La parella de Chester va demanar que tots els convidats fessin el mateix i amb els diners que es van estalviar tots plegats van fer una donació a orfenats. Ho explica The Mirror.
1: Cancelen una actriu per culpa del seu besavi.
4: L'actriu sud-coreana Ha Young, una de les protagonistes de l'èxit de Netflix Our Sticky Love, tot plegat arran que sortís a la llum el passat colonial del seu besavi, vinculat al domini japonès de Corea. La controvèrsia ja ha tingut conseqüències en la promoció de la sèrie i ha obligat l'actriu i la seva agència a disculpar-se després d'haver negat inicialment les informacions, n'informa VilaWeb.
1: Parlant de polèmiques, què ha defensat Anne Hathaway?
4: Que les pel·lícules que inclouen trames sobre la mort de gossos haurien de classificar-se com a aptes per a majors de 18 anys. Hathaway ho ha afirmat a la roda de premsa de la seva nova pel·lícula, The End of Oak Street, després d'haver llegit molts comentaris de fans preocupats perquè el gos que apareix al film no sobrevisqui. Ho explica The Hollywood Reporter.
1: I atenció a això, el videojoc The Last of Us fa el salt a la realitat.
7: Sí, perquè amb èxit han descobert 6 fongs zombis que poden controlar la ment d'alguns insectes. Apagui. Aquests fongs infecten...

0: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
1: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
2: I a veure què ens recomana avui el Guillem Tarrés per desconnectar de les xarxes.
3: Xocolata Jolong patrocina aquesta secció.
2: Guillem, bon dia.
4: Bon dia. Jo tinc la teoria que als humans ens agrada molt el canvi. Per exemple, per mi els millors mesos de l'any són sempre els que hi ha un canvi d'estació. Quan hi ha fred de l'hivern arriba la primavera o quan l'estiu ja s'està fet tan llarg que de sobte et fa il·lusió que se't presenti la tardor. Ens agraden els canvis i avui el meu canvi ha estat tornar a Barcelona després d'uns dies fora i tornar-me a trobar amb la Barcelona d'agost, més buida, més tranquil·la, com mig tancada per vacances. I m'ha recordat molt a un vell article de Sergi Pàmies parlant justament d'això, de Barcelona a l'agost. Explica que si t'hi quedes has d'estar disposat a canviar d'hàbits. S'ha de caminar més per trobar un quiosc, l'oferta d'esmorzars disminueix, el mercat redueix la vitalitat, etc. Un article molt divertit titulat Oberts i tancats que trobareu a l'hemeroteca de La Vanguardia i que em recorda el dia en què el mateix Sergi Pàmies va explicar que quan li pregunten que per què es queda durant l'agost a Barcelona respon que perquè tu te'n vas.
3: A Xocolata Jolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Jolong, la xocolata, xocolata.
2: Un minut i mig.
5: Ah, no. Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
2: Pensava que anàvem a publicitat i encara no. La notícia freak.
6: Ara el faig sense patro,
2: sí,
6: no?
2: Sí, ja ha sonat el patro. Ja perdona, m'he equivocat jo, disculpa.
6: Ja sabem, Sergi, qui és el gos més lleig del món. És la Ginny Lu, un gos carlí de només 6 anys que va ser adoptada i rescatada de Corea del Sud. Ha guanyat la 50a edició d'aquest concurs que se celebra cada any a Califòrnia. El jurat s'ha fixat, entre altres coses, en els seus ulls molt oberts, la llengua sempre penjant i un detall que no passa desapercebut, un collaret de perles que li dona un aire de senyora gran. Després de 4 edicions intentant-se fer amb el podi, finalment ho ha aconseguit.
2: On ja som aquest matí?
6: A La Vanguardia, que dona més detalls de com va ser el casament entre Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez. Es van casar al saló de casa seva amb els seus fills i vestits de Gucci en honor a la botiga on es van conèixer. Després del casament, la família va visitar Fàtima perquè un sacerdot beneís la unió.
2: I avui, que és Sant Jacint, és l'aniversari de...
6: De l'escriptora Irene Solà, els dics Canto i jo i la muntanya balla, que fa 36 anys, la model Helen Lindes, que en fa 45, el polític Miquel Iceta, que fa 66 anys, i l'actor Robert De Niro, el padrí Taxi Driver, que fa 83 anys.
7: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Ali.
8: Qué ambientazo, mano.
7: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será citado sobre la línea.
8: Qué barbaridad.
7: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
8: Buena venta.
7: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
8: Ven a por más.
7: ¡Venta! Ocasión Plus.
2: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món RAC1 d'avui, Lluna?
9: Amb la de La Vanguardia, que conversa amb Miquel Carós, jubilat, que resideix en una de les cases de pescadors de Salguer, la cala on s'ha rodat el nou anunci d'Estrella d'Am a la Costa Brava. Explica que la seva família hi va arribar fa més de 100 anys i que la barraca es va salvar de l'expropiació franquista perquè Franco va morir literalment 2 dies abans d'enderrocar-la. Ara ja fa 12 anys que viu allà i assegura que no troba a faltar res de la seva vida anterior i ho remata amb un "No em preocupa res, cada dia faig el que em passa pels nassos i això no es paga amb calés".
2: Ara sí, un minut i mig.
10: Ganar es el derbi, es lo único que pido.
11: Volver a ser grandes.
12: Un altre sextet, serà massa.
13: Torna a somiar, torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa't a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
14: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
16: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
17: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
18: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
19: Moeve està amb tu durant els viatges d'estiu. Per això, del 13 al 17 d'agost, estalvies el doble, de 10 a 60 cèntims per litre en cada proveïment, amb Moeve Go i les seves marques col·laboradores. Consulta'n les condicions a moeve.es.
20: Moeve. Lucía traduce. Pablo adquiere una caja de acuarelas a buen precio, así como una camiseta de marca.
21: Lucía se ha pasado el juego. Caja de acuarelas Pelican, 12 colores, 5 euros.

0: y camisetas de marca de Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack and Jones o LS por 10 euros. Quien afloja pasta en otro lado no se entera de la película, literal.
1: Back to Cool. Teddy, un mundo de ideas.
2: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
3: Sí, les 8. Posem el català a la maleta com cada matí d'aquest estiu amb l'Abel Espinosa. Avui fem una volta per la Mediterrània.
4: Sí, Sergi, avui cap al mar, perquè parlem de galera, el terme que fa referència a aquesta nau impulsada majoritàriament a rem. Si no, que els hi expliquin als que eren destinats a galeres, aquells infortunats condemnats a remar en els vaixells de la corona com a càstig. Precisament, les galeres de la corona d'Aragó es van fer d'allò més famoses a la Mediterrània a partir del segle XIV, i és probable que això propiciés l'expansió del terme a dues llengües veïnes, el francès i l'italià. Ara bé, a banda del significat d'embarcació en aquestes llengües, com el català, la paraula galera ha adoptat altres significats. Per exemple, en francès s'usa per parlar d'una situació difícil o precària, mentre que en italià, i atenció, també té el significat de presó. Així que feu bondat i eviteu finire en galera si viatgeu per Itàlia durant aquest estiu.
3: I a aquesta hora... Gràcies, Abel, per cert. Va, aprenentatges que ens dona la vida i lliçons que també anem aprenent mentre anem fent camí i mentre jo em netejo
5: les ulleres.
3: És que estava molt bruta.
5: Tinc
3: les ulleres molt brutes i no veig res.
5: Llavors, sort que en ràdio i no es veu, Joel, perquè, mare de Déu...
3: Què diuen els nostres... Oh, que netes ara, mare meva.
5: Quina nitidesa, Oh. Per començar el dilluns.
3: Ara me n'he adonat que veia, tenia com dues o tres capes de merda dels vidres. Va, què ens recomanen els nostres oients?
5: Mira, avui el nostre oient, el Joan, ens porta un consell per les persones indecises.
6: El meu consell va dirigit a aquells moments en què ens castiguem massa dur per una possible mala decisió. Així que el meu consell és: no castiguis el teu jo d'ara, defensa el teu jo d'abans, que va prendre la decisió. Perquè qui va decidir no sabia el que tu saps ara, ni podia saber-ho. Potser va fallar per manca d'experiència o d'informació. Fent-ho així, pots deixar de retroalimentar l'autocrítica, et permet aprendre sense vergonya i et fa relativitzar. I sobretot et permet dignificar-te. Defensar qui va ser és aprendre a tractar-te bé a tu mateix.
5: No podria estar més d'acord amb aquest consell. Tothom ha dignificat les seves decisions, sempre i quan no haguem fet mal a ningú, clar, perquè jo veig jo aquí un munt de persones que han pres males decisions i han fet mal a gent, dient, no, hem de dignificar les nostres decisions. En aquest cas, no, això és l'excepció. La resta, sí. I recordeu sempre com va cantar Guillem Gisbert, que la vida que ens hem perdut simplement no existeix. Per tant,
3: totalment.
5: Si tu no has pres una decisió i la vida t'ha portat per un altre camí, era aquest el que havies de tenir, l'altre no existeix. La vida que ens hem perdut simplement no existeix. Tothom a cantar la bola de cristall.
3: I, hòstia, el Joan, impecable, eh?
5: Has vist?
3: A més, amb aquest punt una miqueta filosòfic. Molt bé, Joan. Recordeu que si teniu ganes de compartir amb nosaltres el vostre consell, afanyeu-vos perquè queden 9 programes, queden 9 matins per acabar la temporada d'estiu. Ens ho podeu fer arribar al 669-10-10-10 per WhatsApp, amb una nota de veu breu, ja heu vist el Joan, uns 20-30 segons, no gaire més. 669-10-10-10. I arribarem a les 8, Lluna, amb el menú de concerts d'avui, que n'hi ha forces, no, potser?
7: Sí, bueno, hi ha bastants artistes. Per començar, podeu anar a veure Rosario al Festival Mar d'Estiu a Santa Susana. Serà a 2:15 de la nit i encara podeu comprar entrades a partir de 61 euros.

0: Miqui Núñez.
1: Ah, mira, ha tornat. Coses del Dalet. Va passar bé. Digues, digues, Lluna.
0: Miqui Núñez.
2: Quan estem junts som pura vitamina.
0: Doctor.

0: El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
1: El meu veí Joan em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat, però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. T'esperem a Movento Sarsa Volkswagen, a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
2: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: El primer cap de setmana de setembre s'estrenarà una pel·lícula sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils de just avui fa 9 anys. 9 anys. Si hi penseu un moment, us sembla que són molts o que en són pocs? És a dir, teníeu la sensació que va ser fa més temps o que en fa menys? Realment el temps passa volant, eh? La pel·lícula es diu Cronos, perquè així es deia l'operatiu que van muntar els Mossos d'Esquadra la mateixa tarda d'aquell 17 d'agost. Estarà en català, com no podia ser d'una altra manera, i compta amb un repartiment fantàstic, amb un Enric Auqué sensacional, un Pablo Derqui que sembla que hagi nascut per fer de Josep Lluís Trapero, o una Diana Gómez enorme en el paper de Patrícia Plaja com a cap de comunicació de la policia. Menció especial es mereix la Mònica López, que fa un dels papers més durs de la pel·lícula, encarna un agent dels Mossos d'Esquadra de Ripoll que coneix les famílies dels terroristes, coneix els terroristes i que en un principi hauria posat la mà al foc per aquells nois. I una frase, en una conversa amb la Patrícia Bargalló fent d'educadora, que diu, si és veritat, tot això que estem fent aquí no haurà servit de res. La pel·lícula demostra que, tot i que ja hagin passat 9 anys, les sensacions d'aquells dies les tenim encara molt presents. L'inici, amb els crits de pànic i les corredisses pel Raval, t'estreny per sorpresa el cor. I la recreació dels instants posteriors a la Rambla directament a l'Esmicola. És gairebé impossible no emocionar-se en molts moments de la pel·lícula, però també és un exercici catàrtic, i això està molt bé. Des del món de RAC1 l'hem pogut veure uns dies abans, perquè avui, en el 9è aniversari d'aquella barbaritat, podrem parlar amb el director de la pel·lícula, amb el Fernando González Molina, que aconsegueix retratar amb molta contundència, però també amb molt de respecte, el suspens i l'angoixa profunda que va sentir tot un país durant 124 hores. Són les 8:02 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dilluns 17 d'agost del 2026.
2: Un dilluns que comença amb temps tranquil i amb ambient xafogós, sobretot a la costa i al prelitoral, amb ambient fresc, això sí, en altres zones de l'interior del país. Al migdia, màximes de 30-35 graus a la majoria dels casos, arribant als 37, puntualment 38, a la Vall de l'Ebre i a l'interior i a la zona de la Plana de Lleida. Dia més tranquil, això sí, mitja tarda pot aparèixer algun xàfec entre el Montseny, les Guilleries i l'extrem nord del Ripollès.
3: I pel que fa al trànsit, hem de dir que en aquests moments hi ha una mica de circulació a la ronda del litoral i a la ronda de dalt, en sentit Llobregat especialment, i unes obres dificulten la circulació a la 2 a Jorba, en sentit Lleida.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. La notícia del dia és que per fi podem dir oficialment que Rodri serà jugador del Barça, per tant, sí, lluirà la samarreta blaugrana aquesta temporada. Ja fa dies que aquesta carpeta estava oberta sobre la taula de Deco, però no va ser fins ahir al vespre que l'operació es va accelerar i el Barça va confirmar definitivament que ja hi ha un principi d'acord amb el Manchester City pel traspàs del migcampista. De fet, ja ha començat l'intercanvi de documentació entre els dos clubs. Rodri arribarà a Barcelona aquesta mateixa setmana per signar el contracte i en els propers dies l'anunci es farà oficial. Un contracte de 4 temporades i que, segons avança Mundo Deportivo, seria de 60 milions d'euros fixos. Això amb marge d'arribar fins als 70 milions d'euros per les variables en funció dels títols que aconsegueixi el jugador com a futbolista del Barça. Aquesta negociació, però, ha estat més llarga del que potser podia semblar en un principi. Segurament recordareu que després del Mundial tot apuntava que Rodri, millor jugador del Mundial, pilota d'or del 2024, traient-li la pilota d'or a la cara de Vinícius, ho tenia tot fet, o semblava que ho tenia tot fet amb el Real Madrid. De fet, el club blaugrana ja tenia força coll avall que Rodri preferia estar sota les ordres de José Mourinho aquesta temporada. Però fa 10 dies hi va haver un gir de guió de 180 graus i Rodri va donar llum verda al Barça perquè mogués fils per la seva incorporació, deixant el Madrid a l'estacada amb un pam de nas. Però com es va anar gestant tot això? Doncs bé, l'agent de Rodri va trucar a Deco per tantejar la qüestió i el director esportiu del Barça, que sempre s'ha declarat admirador del migcampista, va dir que ell no entraria en cap licitació, en cap subhasta amb el Madrid. I contundent va afirmar que si Rodri volia vestir la samarreta del Barça, ho havia de fer saber. I llavors, dit i fet, el jugador va trucar al Real Madrid per agrair-los l'interès i l'oferta, però va deixar clar que s'estimava més formar part del projecte i de l'equip de Hansi Flick. Un equip ple de jugadors amb qui comparteix molt bona sintonia a la selecció. De fet, en els últims dies, mentre les posicions entre el Manchester City i el Barça s'havien d'anar provant mica en mica amb aquestes ofertes que ara repassarem que es van anar produint i amb els primers nos del Manchester City al Barça, Rodri mantenia un contacte permanent i diari amb els seus companys de selecció espanyola del Barça. A partir d'aquí, a partir d'aquest gest de Rodri, a partir d'aquesta trucada de Rodri al Madrid dient moltes gràcies però jo me'n vaig cap a l'altra banda, si no us importa, a partir d'aquí el Barça va començar a estudiar el terreny per quadrar els números. Hi havia ganes, sobretot després de veure la seva actuació, que va anar de menys a més al Mundial i que va anar de menys a més, disculpeu, i sabent que la lesió de Frenkie de Jong podria allargar-se. Amb aquest escenari va començar a llançar ofertes. Fa una setmana en va fer una al Manchester City de 45 milions d'euros i 10 més en variables, però aquesta proposta no va convèncer el club anglès, que la va rebutjar d'entrada. El Barça no es va rendir i en va presentar una altra, en aquest cas de 60 milions, sumant fixos i variables, però tampoc va arribar a bon port. Ara bé, des del club blaugrana no van tirar la tovallola perquè sabien que el futbolista volia venir cap aquí i que en un any quedava lliure per anar-se'n de franc. És a dir, que era qüestió d'arribar a una entesa. L'acord amb Rodri era ferm, era total, des del principi. Ja estava tancat. A partir d'aquí quedava que el City el deixés marxar. Finalment, l'entesa ha arribat aquesta nit, fa poquetes hores. L'operació s'ha pogut desencallar per la sortida de Ferran Torres al PSG per gairebé 50 milions d'euros. Això ha generat 20 milions d'espai salarial que han ajudat a poder tancar l'operació. Doncs bé, amb aquest traspàs, Rodri deixa el Manchester City després de 7 temporades i es planta amb 30 anys a un Barça que tindrà un mig del camp d'absolut luxe aquesta temporada amb Pedri, Gavi, Bernal, Fermín, Olmo, De Jong i ara Rodri. Ara la feina serà de Flick per veure com encaixa totes aquestes peces, però ho hem dit moltes vegades. La temporada és molt llarga. La temporada és molt llarga. A partir d'aquí, preguntes. Tallarà la projecció de Marc Bernal? Servirà perquè el migcampista de Berga, en canvi, aprengui i es faci un futbolista més complet? Aquesta és la teoria del Martí Pere Arnau. Encaixarà el doble pivot amb Pedri? Passarà com amb la selecció espanyola? És el cop definitiu a Frenkie de Jong? Amb quin paper queda ara la figura de Gavi? Modificarà d'alguna manera la manera de jugar del Barça de Hansi Flick? Mica en mica anirem sabent aquestes respostes a tots aquests interrogants. Avui, com no podia ser d'una altra manera, tots els diaris, esportius i no esportius, destaquen aquest preacord entre el Barça i el City. De fet, tots coincideixen que ja ha d'arribar per poder jugar al Gamper. És a dir, demà passat, aquest dimecres, se'ls ha llegit el Roger Jofrà.
4: El Mundo Deportivo escriu amb grans lletres a la portada Rodri sí, i afegeixen just a sota i Cancelo també. Expliquen que el Barça i el City han arribat a un principi d'acord verbal que situaria el jugador madrileny al Camp Nou fins al 2030 i, de fet, asseguren que ja hauria d'estar del tot disponible per jugar al Gamper d'aquest dimecres, un partit que també serviria com a gran esdeveniment de presentació del pilota d'or. Diuen que costarà 60 milions d'euros fixos i superaria els 70 amb les primes per títols guanyats. El diari Sport escriu en portada ras i curt fitxat. Diuen que l'acord amb el City és total i que Rodri firmarà un contracte per 4 temporades. També expliquen que tot plegat es farà oficial en qüestió de dies. L'esportiu titula Acord amb el City per Rodri. El pilota d'or, expliquen, és un reforç de luxe que firmarà per 4 anys, mentre que també destaquen l'arribada de Cancelo totalment lliure. En pàgines d'interiors, Oriol Tortajada ho descriu com una operació espectacular del club. I a La Vanguardia, Anaïs Martí escriu preacord amb el City i Rodri, lligat. En el seu article fa un repàs de tota la cronologia que ha acabat amb el fitxatge del madrileny. Explica que el club va iniciar les converses formals amb el City fa una setmana amb una oferta de 45 milions i 10 de variables i que finalment el club anglès ha acceptat la tercera proposta.
0: Gràcies, Roger. Avui tota l'atenció mediàtica se l'endú el fitxatge de Rodri, que podríem dir que de moment és el fitxatge de l'estiu al Barça, però no va ser l'únic moviment que Deco i la direcció esportiva blaugrana van tancar ahir, ara ho deia el Roger, ja que Joao Cancelo serà també jugador del Barça per la temporada 2026-2027. Era un fitxatge que tothom donava per fet des de ja fa moltes setmanes, però que s'havia anat allargant, s'havia anat dilatant durant l'estiu i que no s'acabava de tancar. Ara, però, ja es pot confirmar, el futbolista portuguès arriba lliure un cop resolts alguns aspectes fiscals. Si tot va com està previst, a les properes hores o com a màxim en un o dos dies, ha d'arribar, com diem, com a gent lliure, sense necessitat, per tant, de pagar res a la Lila. Recordem que Cancelo ja ha estat en el Barça durant dues etapes, però les dues com ha cedit. En aquesta segona, el futbolista va oferir un gran rendiment a la segona meitat de la temporada passada, traient el lloc a l'11 Balde, i va convèncer totalment a Hansi Flick. Així que el lateral arriba per donar més profunditat a la plantilla, igual que Rodri, més experiència també en un equip que és encara molt jove. I encara en mercat, segons The Athletic, Tomi Marquès se'n va traspassat al Braga. Com ja han dit, l'arribada de Rodri obliga a que hi hagi algunes sortides en el mig del camp, així que el jove futbolista sortirà traspassat a l'equip portuguès per 10 milions d'euros més 2 en variables després que els dos clubs hagin arribat a un acord. Tot i això, el Barça mantindrà una opció de tanteig pel jugador més endavant. Tot plegat l'endemà que el Barça s'imposés 2-5 al Basilea en el seu penúltim test de pretemporada. El Barça va donar molt bones sensacions, va golejar l'equip suís amb gols de Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal de penal i un doblet de Visibu en el tram final del partit. Enviada especial de RAC1 a Basilea, Marta Ramon.
5: Enmig de les incerteses del mercat, Rafinha va actuar com a nou d'inici i el jove Hamza va consolidar-se com a màxim golejador de la pretemporada a la segona part. Va tenir una bona estrena Anthony Gordon com a titular i va destacar Xavi Espart, fent gran la versatilitat que tant li valora Hansi Flick, aquest cop actuant al mig del camp a la base de la jugada. L'entrenador marxava en línia general satisfet.
6: Ha estat un bon test per nosaltres. El Basileu ha fet molt bé i no ha estat fàcil jugar contra ells. A la primera part potser no hem jugat tan ràpid com volíem. També en el posicionament sense la pilota. Això és el que hem de millorar. Tenim potencial, però en general estic content.
5: Dels campions del món, Joan i Eric Garcia van jugar a la primera part, Eric de lateral passant-li al davant a Koundé, i a la segona meitat van acumular rodatge Lamine Yamal, autor de l'1-3 de penal, Olmo i Cubarsí. El regust final del triomf va ser especialment dolç per Visibu, amb el seu doblet que li havia donat relleu a una de Yemi feliç que havia donat mostres del seu progrés havent obert la llauna. Amb el 2-5 al Sarró, el Barça marxava amb les millors sensacions demostrades en aquesta preparació d'estiu.
0: Gràcies, Marta. Avui, a l'inici de la tertúlia, cap a les 9, un quart de 10, avui per ser amb el Julio Ojeda, la Sílvia Barroso, la Carla Torró i el Joan Bordeus, tornarem a trucar a la Marta Ramon per repassar tranquil·lament tots els detalls de les incorporacions al Barça de Rodri i de Joao Cancelo. Pel que fa a la resta d'equips catalans, l'Espanyol va estrenar-se ahir a la Lliga per la porta gran amb una victòria molt contundent contra el Llevant. Els blanquiblaus van sumar els seus primers 3 punts de la temporada mostrant una molt bona imatge davant la seva afició. Roberto Fernández va ser el gran protagonista amb un doblet, obrint el marcador al minut 6 i fent el 2-0 al 40. Dolan va situar el 3-0 definitiu a les acaballes del partit. El va seguir, evidentment, des de Cornellà, l'Edu de Batlle.
7: Bon dia, doncs sí, inici millorable de Lliga de l'Espanyol en un partit en què els blanquiblaus van ser molt superiors al rival, un resultat contundent que esborra tots els dubtes que pogués haver generat la pretemporada de l'equip. Manolo González valora haver iniciat el camí d'aquesta manera.
8: Contents perquè sabíem que era un partit complicat, també és veritat que el partit es posava molt la cara amb l'1-0 tan aviat, però és veritat que l'equip després ha estat bé. Ha hagut 10 minuts des del minut 10 al 20 que ja no hem estat bé, hem volgut atacar massa ràpid i hem tingut moltes pèrdues, però penso que a partir d'allà el partit l'hem controlat bé i per sort hem tingut arribades i ens han generat, penso que, poques situacions de gol. I bueno, contents ja et dic perquè era important guanyar a casa, començar guanyant, i molt content per la imatge d'aquí també.
7: L'Espanyol afrontarà doncs amb 3 punts al Sarró la primera gran cita de la temporada aquest dissabte, en la jornada 2, la visita del Real Madrid a l'RCD Stadium, en què serà l'estrena del conjunt blanc al campionat. No hi serà Leandro Cabrera, i vam saber que està sancionat fins a la jornada 4 per una sanció de la temporada passada.
0: Gràcies, Edu. D'aquesta victòria de l'Espanyol en el seu debut a casa, escoltem el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del món, RAC1, Roger Requena.
9: La temporada 90 de l'Espanyol a primera va començar amb un primer capítol d'allò més atípic. Una victòria còmoda i sense patiment. Un 3-0 a mitjans d'agost, quan encara toca anar amb xancletes, banyador i la crema solar a mà. Feia 7 anys que els blanquiblaus no guanyaven per 3 o més gols un partit de primera a casa. Ahir, el Llevant va pagar els plats trencats. Roberto, afamat de gol, va firmar un doblet. Javi Hernández va deixar detalls de qualitat a la mitja punta i Hinojo va demostrar que pot competir pel lateral esquerre. L'Espanyol, en definitiva, sembla haver tornat de vacances sense síndrome postvacacional. Ordenat quan tocava defensar, veloç amb les transicions i amb la capacitat de no deixar escapar un partit que tenia de cara. I això, en un equip acostumat a fer-nos patir fins al final, ja és tota una novetat. Més de 28.000 espectadors en ple agost són també una declaració de principis. La fidelitat perica no entén de vacances. Monchi encara haurà d'acabar de vestir la plantilla, però l'estrena convida a pensar en positiu. Ben tornada, Lliga. T'havien trobat a faltar.
0: Gràcies, Roger. Qui també va estrenar-se aquest cap de setmana va ser el Girona, en el seu cas a segona divisió. L'equip gironí va salvar un empat a l'últim minut amb un gol d'Abel Ruiz. El joc i la imatge van ser realment bons, però els gironins només van poder esgarrapar un punt a la recta final. A banda d'això, el més destacat que va deixar la tarda a Montilivi va ser el pols obert entre el club i Sigankov, que es va negar a jugar. L'ucraïnès no ha jugat en tota la pretemporada perquè se'n vol anar de franc, tot i que li queda un any de contracte. El Girona accepta un traspàs, sí, però lògicament vol guanyar-hi diners. Quique Álvarez el va convocar ahir i havia de ser suplent, però s'hi va negar i va veure el partit des de la llotja. El va seguir el Miquel Agut.
10: Entrada de primera en la tornada a segona per empènyer l'equip des del primer dia. L'afició, però, va evidenciar que no perdona alguns futbolistes, com Sigankov. Xiulada general quan se'l va veure el marcador electrònic, i això que els gairebé 11.000 que hi havia a l'estadi no sabien encara el que va explicar Quique Álvarez.
11: Jo el que he de dir és que estava bé, en teoria, estava convocat, i no ha volgut canviar-se, ja està. Simplement això, jo no puc dir res més.
10: L'ucraïnès vol marxar a cost zero quan encara té un any de contracte i es va negar a jugar sense motiu mèdic, fet que implica un procediment disciplinari intern i que pot acabar amb una demanda judicial. Tot el contrari d'Arnau, tot i tenir una oferta ferma del València, va voler jugar.
11: Desconec si ha sigut l'últim partit, però és veritat que la situació, jo no seré el que amagui que hi ha una possibilitat de que surti, però ha estat professional, ha volgut, a mi m'ha volgut jugar.
10: Futbolísticament, bon Girona va rematar 24 vegades a porta per 5 del rival, però va empatar gràcies a un gol afortunat al minut 90. Divendres visita a Còrdoba, encara amb el mercat obert.
0: Gràcies, Miquel. Per cert, el Madrid ahir en partit de pretemporada també va guanyar 0-3 al Schalke. En futbol internacional, l'Arsenal és el nou campió de la Community Shield. El conjunt de Mikel Arteta va superar clarament un Manchester City molt tendre en el primer partit, sense Pep Guardiola a la banqueta. De fet, Calafiori va avançar els londinencs al primer minut i Havertz i Odegaard van completar el resultat. Enzo Maresca, nou tècnic del Manchester City, va reconèixer que van trobar a faltar Rodri, que no va viatjar amb l'equip i que, com ja hem dit, va estirar la samarreta blaura en aquesta temporada. I a França, el PSG de Luis Enrique va perdre la Supercopa francesa. El Lens va donar la sorpresa i es va proclamar campió davant l'equip parisenc, el qual va superar per la mínima 1-0. Ferran Torres encara no va participar amb el conjunt del PSG, que va acabar amb 10 futbolistes per l'expulsió al tram final de Nuno Mendes.
12: 8 i 18, més enllà de Rodri, més enllà del mercat de fitxatges, més enllà del futbol, avui hem d'estar pendents de Lleida. Ara de seguida us expliquem una baralla multitudinària amb diversos menors ferits aquest cap de setmana, que ha despertat una autèntica tempesta política a la ciutat. Però abans, aquesta matinada, un gran incendi ha cremat diverses plantes d'un edifici al barri de Balàfia. Segons els bombers, el foc hauria començat a les 10 de la nit al primer pis i després d'ensorrar-se sencer, les flames s'han estès descontrolades edifici amunt. Fa pocs minuts, els bombers han concretat que l'incendi ja està totalment extingit. De moment, no hi ha constància de cap víctima ni de fet de cap ferit. Ara bé, els vídeos que circulen per xarxes s'hi veu una gran fumarada realment espectacular, negra, que fa desaparèixer del tot la façana del bloc de pisos. Tot això, però, coincidència o no, ha passat al mateix barri on dissabte hi va haver aquesta baralla que ara us dèiem que ha deixat 5 ferits per arma blanca, 4 d'ells menors d'edat. Els Mossos encara ho investiguen, però en aquesta disputa multitudinària hi hauria, atenció, més de 100 implicats, tot i que no tots van participar en la batussa pròpiament. Segons els testimonis, la baralla hauria començat passades les 10 de la nit a l'avinguda Rosa Parks de Lleida i podria ser una revenja per diversos robatoris i assalts que ha patit la zona. A La Vanguardia expliquen que les discussions entre grups ètnics són habituals en aquest punt de la ciutat, però no havien arribat mai fins a aquest extrem. Asseguren que tot es va complicar dissabte a la nit quan un grup de pakistanesos es van presentar armats amb armes blanques i altres objectes i es va originar una batussa amb un altre grup de diverses nacionalitats. Tot plegat passava 24 hores després que divendres els Mossos ja detinguessin dos menors per una agressió que va acabar amb diversos ferits. De moment, pel que fa a la baralla campal de dissabte, la policia ha detingut una persona per un delicte d'homicidi en grau de temptativa. En té més detalls des de Lleida, el Julen Andrés.
13: Alguns testimonis han apuntat que un grup d'una trentena de persones es va presentar al lloc amb la cara tapada, passamuntanyes i amb armes blanques, bats de béisbol i cinturons, i haurien anat directes cap a un altre grup. Els Mossos han apuntat al diari Segre que una de les hipòtesis efectivament seria una baralla entre dos grups després de diversos malentesos. Les reaccions no s'han fet esperar. El PP en un comunicat ha dit que Lleida s'està convertint en una ciutat sense llei i li demana a l'alcalde un pla de xoc. A més, afirmen que a Lleida s'estan important, o diuen així, comunitats que encara conserven comportaments primitius i medievals. Junts demana més mesures per prevenir aquests episodis i, per la seva banda, l'alcalde Félix Larrosa i les tinentes d'alcalde Cristina Morón i Carme Valls es reuneixen aquest matí amb la Guàrdia Urbana, els Mossos i veïns, i després atendran als mitjans.
0: Gràcies, Julen. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han coordinat per incrementar la vigilància a la zona i evitar fets similars, però, segons publica avui el diari Segre, no s'ha pogut evitar una nova agressió propera a la zona que ha acabat amb un home a l'hospital per una ferida a la cella. De fet, durant tot aquest diumenge encara hi ha hagut agents dels Mossos patrullant la zona. I Rodalies intentarà recuperar avui certa normalitat després d'un nou cap de setmana horribilis amb incidències a molts punts del territori. Les fortes pluges van obligar a tallar dissabte la circulació de l'R3 entre Manlleu i Ripoll perquè un arbre va caure sobre les vies i ahir el temporal va provocar molts retards a l'R11. Però no només hi ha hagut un bon sidral per les condicions meteorològiques, també per dos nous robatoris de coure. El pa de cada dia últimament, que van deixar sense servei durant unes hores tant l'R3, entre la Garriga i Centelles, i l'R13, entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Mar. I encara amb mobilitat, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses, el Ripollès, ha reclamat a Trànsit més personal per minimitzar les cues diàries per les obres de la Nacional 260. Fa més de dos mesos que els treballs s'allarguen i s'han convertit en un autèntic mal de cap als conductors habituals, que a vegades poden estar 45 minuts aturats. Aquesta via és l'única connexió entre la vall de Camprodon amb Ripoll i l'àrea metropolitana de Barcelona. I un dia més toca estar pendents del cel, perquè aquesta tarda en algunes comarques del nord-est del país s'hi esperen pluges intenses que han de descarregar amb força en menys de mitja hora. Però, més enllà d'aquest episodi, que ara repassarem amb l'Abel Caral, exactament aquestes zones, a gran part del país es pot donar ja per acabat aquest episodi de temps violent d'aquest cap de setmana, uns xàfecs que van obligar Protecció Civil a activar fins i tot el pla Inuncat, tant dissabte com diumenge, mentre que el Meteocat va emetre diversos avisos per temps violent. Dissabte les pluges van arribar acompanyades de ventades i calamarsa, que en alguns punts van arribar fins als 5 centímetres de diàmetre. On en van patir més les conseqüències van ser el Coll del Bruc i el Ripollès, on van caure fins a 100 litres per metre quadrat. Això va ser la creu. La cara d'aquestes tempestes és que en alguns punts han ajudat a refrescar molt l'ambient. Ahir, per exemple, a Girona va baixar la temperatura fins a 15 graus en només una hora gràcies a la pluja. Durant tot el cap de setmana, el 112 va rebre més de 300 trucades per les tempestes i els bombers van atendre més de 100 avisos relacionats amb les pluges, la majoria a l'interior del país, per inundacions o desperfectes com arbres caiguts. Abel Caral, bon dia.
14: Bon dia. La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: A veure, aquesta tarda...
2: Més tranquil·leta.
0: Sí. El cap de setmana, déu-n'hi-do, no?
2: Home, déu-n'hi-do. Cap de setmana, tant dissabte com diumenge, i sap d'aquestes pedres de 5 centímetres a la zona del Coll del Bruc, aiguats en alguns casos, ahir també doncs, grans torres de cumulonimbus, aquests núvols de tempesta que des d'algunes zones de l'interior es veien afectant a sectors del prelitoral, de l'interior de les comarques de Girona, a Montblanc es van recollir 62 litres per metre quadrat, això ahir. O a Montfullà, el gironès 44, a Seva, a Osona 32. Tempestes fortes que no s'han de repetir avui, tot i que hi ha aquests avisos, i aquest avís, vaja, d'intensitat d'aquests 20 litres en 30 minuts que poden caure entre les 2 de la tarda i les 8 del vespre, al Ripollès, a la Garrotxa, a Osona, la Selva, Gironès, Pla de l'Estany i el Vallès Oriental. És bàsicament la zona entorn del Montseny, les Guilleries, el Cabrerès, aquesta zona entre Osona, la Selva, la Garrotxa, però també poden arribar cap a la Selva Marítima o l'extrem nord del Maresme, on pot haver-hi alguns xàfecs una mica intensos, però no aquestes tempestes fortes amb ventades i calamarsades o pedregades, insistim, pedres de 5 centímetres dissabte al Bruc. Això no s'ha repetit avui, però encara es manté una certa inestabilitat i amb calor, a veure, calor intensa, però respecte al que hem anat tenint fins ara, doncs encara.
0: Els 40 graus ja ens n'acomiadem?
2: Jo crec que els podem anar donant per liquidats, tot i que no seria estrany. Ahir encara es va arribar a 38 amb 6, vam acostar els 40 a Vinebre, la Ribera d'Ebre, i no seria estrany, amb la dinàmica que portem aquests últims mesos, que algun dia encara s'arribés als 40 graus. En tot cas, avui, de 30 a 35 graus a l'interior del país, en molts casos més a prop dels 33, 35, que no pas dels 30, la costa entorn dels 30-31, però amb molta xafogó. En alguns casos passa de les 30, però hi ha molta humitat i fa molta xafogó. Ho hem muntat també una nit més a molts sectors de la costa, però també del prelitoral. I com ahir es pot arribar als 36, 37, 38 a l'interior de l'Ebre o cap a la plana de Lleida. Els pròxims dies no han de pujar les temperatures, però tampoc han de baixar, o no han de tenir grans oscil·lacions, per tant, més o menys ens mourem en aquesta forquilla de 30-35 graus, puntualment una mica més.
0: I algun episodi, novament, de pluja, curt, mitjà termini, veus
2: doncs,
0: alguna cosa?
2: Doncs hem d'estar pendents de divendres i a cap setmana, que es torna a embolicar la cosa. Demà, de nou, algun xàfec de tarda, sembla que Pirineu i Prepirineu Oriental, algunes tempestes, no els aiguats de cap setmana, com dèiem, i entre divendres i dissabte i diumenge ara mateix, que era molts dies, estem a dilluns, però es veu que, si més no, es veu que es torna a activar la maquinària aquesta pròpia de la segona quinzena del mes d'agost, i ja veurem diumenge, perquè queden molts dies, però sembla que podríem tenir un dia amb pluges intenses un altre cop, ho anirem seguint, però en tot cas, fins divendres, sembla que el temps, en general, bastant tranquil, i el que dèiem, temperatures que poden pujar una mica, baixar una mica, però no es veu ni una gran pujada, ni una gran refrescada, si més no, això fins a finals de setmana, que també arriben les noves precipitacions extenses, que poden arribar, doncs les temperatures tornarien a tirar cap avall. Sembla que l'estiu està ja una mica tocadet, eh?
0: Una
2: mica estocat, però bé, no podem tampoc donar per acabat, ni molt menys, estem a mitjans d'agost, i encara al setembre fins i tot les temperatures poden ser molt altes, ho anirem veient, però de moment això, calor més continguda, si més no respecte al que hem anat tenint
0: fins ara. I en general s'està confirmant que l'agost està sent prou humit?
2: Sí, no tot arreu, aquesta irregularitat pròpia de les situacions de tempestes, ahir mateix vèiem això, zones on feia sol i es veien les parets aquestes de cumulonimbus doncs que les carregaven en algunes comarques, però si més no, sí que estem tenint un agost en què va plovent clarament més que el juliol. Vaig estar jo fa dues setmanes justament cap a la vall de Camprodon, nord del Ripollès, i ens deien el juliol, que és una zona on acostuma a ploure les tardes d'estiu, el Ripollès i altres zones del Pirineu, ens deien el juliol ha plogut molt poc, jo vaig estar allà tres tardes i les tres tardes va haver-hi tempesta i ens deien comença a verdejar tot una mica. Zones, com està passant a altres zones del continent europeu, ho hem vist per exemple a Gran Bretanya, habituades al verd, doncs que fins i tot a l'estiu, doncs que havien groguejat, i aquestes pluges sí que està veient que estan tenint doncs, un efecte positiu en el territori, tot plegat va verdejant, i també en algunes zones fa baixar el risc d'incendi. Però sí que estem tenint clarament un agost, aquesta primera quinzena i el que portem de segona quinzena, amb més precipitacions del que havíem tingut el juliol, juny, juliol, que han sigut dos mesos molt secs. Insisteixo, també en zones on és habitual que plogui les tardes d'estiu.
0: Gràcies, Abel.
2: Disposar.
15: Aquest estiu, regala't l'equilibri perfecte. Ara, amb el nou Amoda 5S AQS no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 22.390 euros. Amoda 5S AQS, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris Amoda Jaeco de Catalunya.
0: Dos minuts i arribarem a dos quarts de nou. Obrim aquesta hora plana internacional perquè el mal temps s'intensifica a Europa. Els últims atacs entre Rússia i Ucraïna d'aquest cap de setmana i també de fa pocs minuts encenen les alarmes al continent. Fa poca estona han mort 6 civils russos i hi ha diversos ferits després d'un atac de míssils ucraïnesos a la regió fronterera de Belgrod, segons està informant aquesta hora l'agència EFE. Tot plegat, després d'una gran ofensiva el diumenge, una de les més grans, de fet, des que va començar la guerra, ara fa ja 4 anys, el febrer del 22, les defenses antiaèries russes van haver d'interceptar més de 800 drons a 16 regions del país i el balanç total va acabar sent de 12 víctimes mortals. L'ofensiva també va provocar un incendi en un gran magatzem de distribució de l'empresa Wildberries, conegut com l'Amazon russa, encara que Ucraïna l'acusa d'emmagatzemar armament. Això a uns 45 quilòmetres tot just de Moscou. Tot plegat fa que els ciutadans russos estiguin notant més que mai els efectes de la guerra. La resposta del Kremlin va saldar-se amb diversos atacs arreu d'Ucraïna, on també van morir 7 persones i van ferir-ne una trentena, segons el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, l'última setmana, Rússia ha llançat més de 3.000 drons i bombes contra les ciutats ucraïneses. La guerra també s'ha intensificat a les últimes setmanes amb atacs creuats als ports i vaixells al Mar Negre, i això està impactant les exportacions de gra a Ucraïna. Per això, el govern de Volodymyr Zelensky va proposar una treva que Rússia rebutja una i una altra vegada. Amb la guerra d'Ucraïna està passant una mica el mateix del que està passant a Iran, i que és un punt de mecanisme social d'autodefensa, que és que sabem que hi són aquestes guerres, en som conscients, però en certa manera ens les comencem a mirar una miqueta més de reull, perquè si cada dia haguéssim d'estar parlant de totes les morts que hi ha, seria directament un horror, però com estem veient, 4 anys després, febrer del 22, que arrosseguem això, estem encara amb ofensives amb centenars de drons i provocant desenes i desenes de víctimes. Per tot plegat, i aquí ve el que ens apuntaria una miqueta més endavant, la preocupació dels líders europeus és que el conflicte, d'una manera o d'una altra, s'acabi estenent. Segons llegim avui a La Vanguardia, ningú a l'OTAN creu que Rússia estigui en condicions d'obrir un nou front i desencadenar una nova ofensiva terrestre a un altre país de l'Aliança, ni molt menys, però sí que treballen des del Kremlin amb la possibilitat de fer alguna incursió limitada per posar a prova la solidaritat del Tractat Atlàntic. Per exemple, a països com Estònia, com Letònia o Bielorússia. Això després que ahir, sense anar més lluny, un avió de combat espanyol integrat a les forces de l'OTAN hagués d'abatre un dron que volava il·legalment a l'espai aeri de Romania. L'OTAN ja ha assegurat que investiga el cas i que encara no sap quin era l'origen ni la intenció de l'aparell. Però també fa 4 dies va haver-hi aquell atac frustrat amb bomba a l'aeroport de Leipzig, a Alemanya, contra un avió gegant de càrrega ucraïnès. Aquesta mena de guerra híbrida, que aquest temor a aquesta guerra que va agafant força dins d'Europa, com avui explica La Vanguardia. Encara en plana internacional, perquè ens ha deixat parats l'últim moviment de l'Iran en el conflicte amb els Estats Units. Ara el país persa ofereix $30.000 a qui mati o capturi algun soldat nord-americà. Ho ha anunciat el cap de l'Estat Major de l'Exèrcit, Amir Hatimi, que també ha explicat que si l'acció la du a terme una dona, aquesta recompensa de 30.000 es duplica.
16: Si un estimat guerrer mata o captura un estatunidenc, lliureu-lo a qualsevol unitat de l'exèrcit de la República Islàmica de l'Iran. Donarem suport a tots aquests que volen participar en la guerra amb la garantia de l'exèrcit que, juntament amb la gran recompensa de la jihad, els donarem un bon regal. Seran $30.000, 50.000 milions de tomans.
0: Ara bé, és una declaració d'aquella manera, perquè des del passat mes d'abril no hi ha cap membre de l'exèrcit nord-americà desplegat sobre el terreny, en certa manera. Suposo que aquí el govern de l'Iran mira una mica de cara al futur per si, finalment o no, hi ha aquesta incursió tan amenaçada des dels Estats Units quan el vent bufa cap una banda. El conflicte entre l'Iran i els Estats Units està, a hores d'ara, absolutament encallat. Cap dels dos països sap ben bé per on avança les negociacions i, mentrestant, les eleccions de mig mandat dels Estats Units es van apropant. Trump no vol arribar-hi amb un altre fracàs bèl·lic, però de moment tot fa pensar que serà així. Recordem que avui acaba el termini de 60 dies que els dos països s'havien donat per transformar el document base en un acord de pau definitiu. El pacte inicial incloïa, entre altres coses, la reobertura immediata a l'estret d'Hormuz i també donava peu a començar en un futur les negociacions sobre la capacitat nuclear del país persa, etc. Però dos mesos després, 60 dies després, res de res. Els atacs sobre els vaixells que creuen l'estret continuen i els països de la regió s'han vist forçats a unir-se per assegurar la seva defensa. Ahir mateix, l'Aràbia Saudita, Turquia i el Pakistan van signar un acord en què asseguren que un atac contra algun dels tres s'entendrà com un atac contra tots. I doncs bé, com dèiem, les eleccions de mig mandat dels Estats Units s'acosten i sembla que Trump tampoc podrà apuntar-se aquesta victòria amb un acord al proper Orient. Hamas ha demanat a la Junta per la Pau que obligui Israel a acceptar l'acord de Gaza. El líder de la milícia islamista van reunir-se ahir a Egipte amb el gent de Donald Trump, Jared Kushner, per impulsar el pla de 15 punts per acabar d'una vegada per totes amb la guerra. Però Israel ja ha avisat que no pensa moure ni un dit fins que Hamas no deposi les armes. De fet, la setmana passada venia Benjamin Netanyahu va qualificar el full de ruta d'inadmissible. Per tant, almenys de moment, la mediació dels Estats Units no està ajudant a desenredar el conflicte. A les últimes hores, alguns països de la regió han signat una declaració conjunta per condemnar el rebuig d'Israel al document que havia d'establir aquestes bases de la pau. I són alguns dels mediadors, com Qatar, Egipte o els Emirats Àrabs, però també Indonèsia, Turquia o el Pakistan. Però el govern israelià tant li fa realment aquesta pressió internacional i es continua fent el suec, però això no és tot. Aquest cap de setmana, el ministre de Seguretat Nacional d'Israel n'ha dit una de l'alçada d'un campanar. L'ultradretà Itamar Ben-Gavir ha proposat, atenció, l'assassinat selectiu d'una trentena de palestins al dia perquè, les seves paraules, no mereixen viure. El ministre ho ha dit al podcast d'un dels sobrevivents dels atacs de Hamas l'octubre del 23.
17: Crec que s'haurien de fer atacs específics a Gaza cada nit per reduir 30 o 40 palestins, no només aquells que et posen en perill en aquell moment. Hi ha gent que no són éssers vius allà, no mereixen viure, no són persones. Els hi estic fent un favor anomenant-los persones.
0: A l'entrevista, el presentador també li ha demanat al ministre que permeti executar presos palestins a la força. Ben-Gavir ha respost que treballaria per complir-ho, perquè executar-los seria un dels seus somnis més grans. Passen 5 minuts de 9:15. A Ceuta, 17 dies després de l'arribada de milers de migrants, continua la tensió i ara totes les mirades se centren en l'atenció mèdica que han rebut i que estan rebent i que haurien de rebre aquestes persones que porten dies i dies vivint en condicions ja infrahumanes, amb ferides de diversa consideració i dormint en unes construccions que s'han fabricat ells mateixos per passar les nits a les platges. Estan fetes de qualsevol material que han pogut arreplegar i, evidentment, no serveixen per aïllar-se ni de les condicions meteorològiques ni de la humitat del mar, que fa que puguin proliferar les malalties amb més facilitat. Mentrestant, aquest cap de setmana ha sigut especialment complicat amb l'ombra de l'amenaça d'una nova entrada de centenars de persones, que finalment no va passar. La policia del Marroc va protegir, aquesta vegada sí, la frontera i va carregar contra els centenars de persones que s'havien acostat a Finidec, a l'altra banda del pas fronterer. Avui la ciutat autònoma comença una nova setmana en què farà 20 dies de l'arribada de milers de persones amb menys presència policial després del blindatge dels últims dies, però encara sense pair aquesta crisi humanitària. Ara els esforços se centren a gestionar la situació als carrers per intentar recuperar la normalitat. Un dels temes que més preocupa el govern espanyol és el sanitari. Recordem que a Ceuta encara queden milers de persones que estan vivint en aquestes condicions insalubres que ara detallàvem. Sobre el paper, les autoritats asseguren que no hi ha col·lapse en el sistema sanitari. El govern espanyol ho nega i utilitza les xifres per demostrar que la pressió assistencial minva amb el pas dels dies. Però això no és prou pels professionals sanitaris, que denuncien la manca d'intervenció i asseguren que la situació és directament crítica. Ahir la ministra de Sanitat, Mònica García, va desplaçar-se fins a Ceuta per analitzar la situació sobre el terreny, però el gest no va agradar a alguns professionals del sector. Des de la delegació del govern, la ministra tornava a negar el col·lapse sanitari i reconeixia la bona tasca que està fent la sanitat pública aquests dies. A més, informava que s'ha decretat el nivell 1 de la guia de catàstrofes per garantir que no s'alteri l'atenció regular a la població. Fem diverses connexions amb Ceuta. La primera, evidentment, amb l'enviada especial de RAC1, Júlia Manero.
18: Sí, Mònica García descartava ahir l'emergència sanitària aquí a Ceuta. Ara bé, reconeixia que hi ha seccions especialment tensionades, com poden ser les urgències. Explicava que en els últims 15 dies han atès fins a 5.800 migrants.
19: 5.800 persones atendides en los últimos 15 días, de los cuales se han repartido 3.500 en atención primaria y 2.300 en hospitales, en el hospital. Se empezó con el primer día con una atención de 1.149 personas y a lo largo de estos 15 días, bueno, pues obviamente ha ido disminuyendo un 70%. Ayer teníamos una atención de 193 personas.
18: García destacava més que no ha calgut fer tornada a les vacances al personal sanitari com a prova de la capacitat de resposta del sistema. Ara bé, el president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Roviralta, explicava a RAC1 que els professionals estan al límit.
20: El día de la avalancha se multiplicó por 15, como mínimo. Y ahora que estamos pasando ya después de dos semanas y media, que hoy está aquí la ministra de Sanidad, de dos semanas y media, con la misma plantilla de médicos, porque no hay médicos en Ceuta, evidentemente, y menos en verano, pues están multiplicando su actividad por 3 o por 4.
18: Afegia que la situació és insostenible i que cal un estudi epidemiològic urgent.
0: Però més enllà de la situació als hospitals, més enllà de les dades oficials de persones que van als serveis sanitaris, hi ha una cara oculta de tot plegat, i és la dels migrants que no estan visitant ni cap hospital ni cap cap. tot i necessitar-ho, bàsicament per por ser deportats. Més enllà de les dades, la situació sobre el terreny, els carrers i els assentaments és molt diferent. Molts dels que hi malviuen tenen talls i ferides que es van fer fa dues setmanes i que encara no han curat. Segona connexió amb Ceuta, Júlia.
18: Sí, com hem anat dient aquests dies, a la perifèria de la ciutat és on hi ha la majoria de campaments que acumulen moltes persones en pèssimes condicions d'higiene. En Mohamed explicava a RAC1 que necessiten assistència urgent.
1: La gente tenemos leria de asmàtic, tenemos corteta el mano, hay gente corta las piernas. Cuando entramos el jueves, hay la militar de Marruecos, me pague, entiende. Me corta la mano, hay mucha gente me corta la mano y las piernas.
18: Els sanitaris alerten que en aquests assentaments ja hi ha casos de sarna, tuberculosi i tot tipus d'infeccions.
21: La principal preocupación es que no se conoce el estado de vacunación de los que han pasado, ni de dónde vienen. Entonces, nos podemos encontrar con que determinadas enfermedades que en teoría no existen o se considera que estan erradicades, poden tenir un rebrote.
18: Insisteixen que com no hi hagi una intervenció immediata i significativa, el sistema acabarà patant.
0: Gràcies, Júlia. I avui explica La Vanguardia que entre aquests dos menors amb tuberculosi, un d'ells ja havia iniciat el tractament al Marroc i l'altre, de moment, presenta símptomes. També s'han detectat casos de mantoux positius, és a dir, persones amb exposició a la tuberculosi o que ja tenien vacunació prèvia. Per l'oposició, en el camp polític, la ministra de Sanitat és responsable de la situació a Ceuta i ja en demanen la dimissió. El vicesecretari de Coordinació Autonòmica i Local del Partit Popular, Elías Bendodo, va dir ahir des de Tarifa, Andalusia, que la ministra és la responsable del col·lapse sanitari a la ciutat autònoma.
22: La senyora ministra tiene que assumir su responsabilidad. Ella es la culpable de ese colapso sanitario en la ciudad de Ceuta y, evidentemente, ya no le pido que vaya, yo le pido que dimita, porque es una irresponsabilidad lo que está haciendo.
0: De tornada a Catalunya, el Pla Alfa continua actiu un dia més. Avui el risc d'incendi és més elevat en pràcticament tot el territori i només se n'escapa al nord del país, on fa més dies que plou amb intensitat. Les zones amb perill més alt són a l'interior de les Terres de l'Ebre, al Prepirineu de Lleida, al Bages i a l'Empordà. Per cert, que dissabte es va donar per extingit el foc que va cremar 10 hectàrees a Collserola i que va obligar a confinar els veïns del barri de Can Caralleu de Barcelona. Ara, el Partit Popular acusa l'Ajuntament de Barcelona de ser directament la responsable de l'incendi. Això després que els populars assegurin que s'està investigant si el foc va originar-se en un assentament de persones sense sostre. En un comunicat publicat a les xarxes, el candidat popular a Barcelona, el Daniel Cirera, carrega contra Jaume Collboni, diu, per mantenir els assentaments i ho qualifica d'irresponsabilitat majúscula. Cirera també ha anunciat que el seu grup municipal exigirà al govern informació detallada sobre la situació a Collserola. Però avui també hem de parlar dels focs que cremen a la península. Malauradament, hem de lamentar la mort d'un militar en un accident de trànsit mentre treballava les tasques d'extinció de l'incendi a Espeñas de Riglos, a Osca. Ho va explicar ahir el president de l'Aragó, Jorge Azcón.
23: Fallecimiento de uno de los miembros de la UME, una de las autobombas de la UME con cuatro personas ha tenido un accidente, una de ellas está ingresada en el hospital Miguel Servet esta misma tarde, dos de ellas están heridas y por desgracia un miembro de la UME ha fallecido.
0: Per fer-hi front ahir es van incorporar un centenar de bombers francesos i també d'altres comunitats de l'Estat. Això sí, el jutge ja ha determinat presó provisional sense fiança per l'home que van detenir dijous com a presumpte autor de l'incendi. La bona notícia ve de l'incendi a Niebla, a Huelva. Després de 10 dies cremant sense control, s'ha donat per estabilitzat. En total, les flames han calcinat 38.000 hectàrees i s'ha convertit en el pitjor incendi de la història d'Andalusia. I un últim punt vinculat als focs. Segons El Periódico, la Generalitat treballa per respondre a les peticions dels bombers, que denuncien des de fa temps carències en el material de protecció quan extingeixen incendis. Un dels canvis que demanaven amb més insistència és el de les mascaretes que fan servir durant els focs de vegetació. Volen canviar-les per un model que els protegeixi millor dels tòxics que pot haver-hi en l'ambient durant aquest tipus de focs. També exigeixen més agilitat en la descontaminació dels equips amb què es vesteixen. Això perquè només 17 dels 71 parcs de bombers de Catalunya tenen una rentadora específica pels EPIs. I sovint arriben al punt que els mateixos bombers són els que han de rentar el seu propi vestit de protecció a casa. I avui, que és 17 d'agost, ja fa 9 anys d'un dels moments més foscos i que més ens ha marcat de la història recent de Catalunya.
3: Perquè hi ha hagut un incident a la Rambla de Barcelona. Una furgoneta hauria atropellat desenes de persones. És, de moment, l'única cosa que sabem, Adrià. No sé si podem ampliar alguna cosa més.
4: De moment el que sabem és això, que hi ha hagut una furgoneta, sembla ser blanca, que hauria entrat a forta velocitat per les Rambles de Catalunya.
0: Així explicava RAC1 les primeres informacions sobre l'atropellament massiu a la Rambla de Barcelona. Ho feia el Xavier Rocamora amb l'Adrià Santasusagna en el versió estiu del 2017. Passaven 10 minuts de les 5 de la tarda i feia pocs minuts que una furgoneta havia baixat Rambla avall des del carrer Palai, atropellant desenes de persones, fent esses per enganxar el màxim de persones al seu pas. L'atac va deixar 14 víctimes mortals. Poc després es confirmarien dues víctimes més. El conductor de la furgoneta, a la seva fugida, va assassinar un jove per robar-li el cotxe, i a Cambrils un dels terroristes va matar una dona. En total, 16 persones van morir pels atacs terroristes, entre ells dos infants de 3 i 7 anys. Els atacs terroristes també van deixar més de 150 ferits. Des del 2017, cada any es fa un homenatge a les víctimes, coincidint amb el 17 d'agost. Un dels punts on sempre es concentra més gent és a la Rambla de Barcelona, evidentment, concretament en el mosaic de Joan Miró, que és el punt on es va aturar la furgoneta conduïda per Younes Abouyaaqoub després de l'atropellament. Les obres a la Rambla, però, continuen presents i, per tant, obliguen aquest any a canviar de lloc l'acte de record. De manera excepcional es farà a la plaça de Sant Jaume. Començarà d'aquí poc més d'una hora, a les 10 del matí. Serà una cerimònia breu i senzilla, amb un minut de silenci i una actuació musical. Estarà presidida per diversos representants institucionals, com l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. També seran víctimes i familiars dels afectats, i en aquest sentit la plataforma 17A, Exigim Responsabilitats, ha explicat que se sumarà a la concentració per reclamar justícia per les víctimes. A banda d'aquest acte, se'n farà un altre monument a les víctimes del terrorisme davant de l'estació de Fabra i Puig. Començarà a les 7 de la tarda i la convoca l'Associació de Víctimes de Terrorisme de Catalunya. Més enllà de Barcelona, també recordarà les víctimes a Ripoll, el poble d'on era la cèl·lula terrorista. És un acte que des de fa anys està envoltat de polèmica. L'organitza l'Ajuntament del Poble, presidit per Sílvia Orriols, i alguns sectors acusen el govern d'Aliança Catalana d'aprofitar l'aniversari dels atemptats per intentar alimentar discursos d'odi. I tot i que avui ja farà 9 anys dels atemptats, es calcula que no s'ha indemnitzat totes les víctimes encara. Els afectats són molts i molt diversos, perquè no es redueixen només a ferits i a víctimes mortals. Segons dades del govern espanyol, un de cada 3 dels afectats encara no ha rebut cap mena de compensació, ja sigui perquè no els han trobat, no han tramitat la petició o perquè desconeixien les prestacions que els corresponen. Més detalls, una part.
5: Sí, són 136 les persones que encara no n'han vist ni 5 de la indemnització que els hauria de donar el govern espanyol. Asseguren, però, que no és que no se'ls vulgui compensar, sinó que o bé no se'ls ha trobat o ells no han fet els passos necessaris per rebre la indemnització. El govern creu que és perquè la majoria deuen ser estrangers que estaven visitant Barcelona en el moment dels atemptats. Tot i això, plataformes en defensa de les víctimes critiquen que el govern tampoc els ho ha posat fàcil. Asseguren que l'administració no ha buscat els afectats. I això, que a finals del 2025 la Generalitat va obrir una unitat d'atenció que preveia rastrejar les víctimes per informar-los dels seus drets.
0: Gràcies, Ona. Tot això quan d'aquí a una mica més de 15 dies s'ha d'estrenar Cronos, la pel·lícula sobre l'operació policial després dels atemptats terroristes a la Rambla. La pel·lícula, protagonitzada per Enrique Unqué, amb Mònica López, Diana Gómez, Pablo Derqui, entre tants d'altres, aterrarà als cinemes el 4 de setembre. És la primera adaptació que es fa dels atemptats i, de fet, porta el mateix nom que el dispositiu policial que es va activar per atrapar els terroristes. Per conèixer detalls com aquest matí parlarem amb el director de Cronos, amb el Fernando González Molina, que és també el director d'altres pel·lícules com Palmeras de la Nieve o El guardián invisible. Serà a partir de 3:15 o cap a 12:15 aquí al Bona RAC1 avui al matí. En plana de successos, un home ha mort en un accident a la C-37 a Manresa, a la coneguda carretera del Xup. L'accident hauria passat ahir sobre les 9 del matí, quan, per causes que s'estan investigant, el vehicle hauria sortit de la via. Amb aquesta víctima ja són 85 les persones que han perdut la vida a les carreteres en el que portem d'any. A Barcelona, un jove italià de 21 anys està en coma després que l'ataquessin a la sortida d'una discoteca. Sembla ser que una dotzena de persones el van increpar i van colpejar-lo al clatell. Un cop el van deixar inconscient, i a partir d'aquí el van deixar allà. El jove té una lesió cerebral i el pronòstic és reservat. Encara a la capital catalana, els Mossos han detingut dues persones que haurien robat productes per valor de gairebé 400 euros de diferents supermercats de Gràcia. Els agents van detectar que tenien un comportament estrany en un establiment del barri, els van seguir amb el cotxe i van comprovar que s'havien endut diversos productes d'alimentació.

0: i us diuen, que me'l pots cuidar? Doncs bé, no patiu, perquè, segons diversos establiments i veterinaris consultats per RAC1, cada vegada són més les persones que decideixen ja endur-se amb ells els seus animals de companyia quan marxen de vacances. Entre altres coses, perquè les generacions més joves ja consideren gats i gossos com uns membres més de la família i ja no contemplen deixar-los a casa quan ells se'n van de vacances. Aurelia Carrascal.
1: A Catalunya hi ha més de 800 hotels, hostals i cases rurals que admeten mascotes. Normalment són gossos i les famílies han de pagar una taxa extra per l'animal, que pot anar des dels 5 fins als 30 o 40 euros per nit. Els hotels tenen jardins molt amplis on els gossos poden passejar, però no s'hi poden quedar sols. Alguns apliquen restriccions segons el pes i raça dels animals i tenen un límit de mascotes que hi pot haver a l'hotel. Tot i això, el model és un èxit. El director de l'hotel Alga, Xavier Nicolazzi, i la propietària de l'hotel Mar Rabiol, Glòria Pérez, expliquen a RAC1 que cada vegada hi ha més demanda.
2: Cada dia un hotel més. Fa com uns 3 anyets que s'està notant una demanda i cada vegada més. O sigui, aquest any encara molt més.
3: De sempre l'hotel que hem acceptat mascotes, sempre amb un límit de pes i amb un límit de mascotes a l'hotel, evidentment. Sí que a partir de la pandèmia, sobretot, hem notat que sí que hi ha més gent que vol venir amb mascotes.
1: El perfil de persones que s'endú la mascota a l'hotel és el d'una parella jove que no vol deixar el gos sol.
0: Gràcies, Eulàlia. Si aquests dies heu passejat per la platja, potser en algun moment us heu trobat amb alguns residus. Fins aquí, res que sorprengui a aquestes altures. Però el que sí que crida l'atenció és que alguns d'aquests residus, en molts casos, poden arribar a tenir dècades. Ho ha denunciat l'associació Vivir Sin Plástico, que després de recórrer tota la costa espanyola ha anat trobant envasos de fa més de 40 i de 50 anys sota la sorra. La bossa de les primeres patates Matutano, un protector solar Delial o envasos de iogurt Yoplait. Peces que ja es poden considerar gairebé de col·leccionista. L'associació denuncia que alguns han tornat a la sorra 50 anys després d'arribar del mar i lamenta que el desplegament de la llei de residus aprovada el 2022 encara no s'hagi completat del tot. 8 minuts i arribarem a les 9. Fem una petita pausa i continuem amb més notícies aquí a Mont RAC1.
4: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
5: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Lucía traduce. Pablo adquiere una caja de acuarelas a buen precio, así como una camiseta de marca.
7: Lucía se ha pasado el juego. Caja de acuarelas Pelican, 12 colores, 5 euros. Y camisetas de marca de Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack and Jones o LS por 10 euros. Quien afloja pasta en otro lado no se entera de la película, literal.
8: Back to cool. Teddy, un mundo de ideas.
9: ¿Qué pasa?
10: Que no em tanca la maleta.
9: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
10: Bé, si trec uns quants banyadors...
9: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
11: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
9: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Obrim plana de salut perquè a les farmàcies d'arreu de Catalunya i, de fet, de la resta de l'estat espanyol ja fa mesos que escassegen els medicaments pel tractament de símptomes de la menopausa. Potser algunes de les oients us hi haureu trobat d'anar-los a buscar i no trobar-los. Són sobretot els fàrmacs que venen en format d'esprai, que són els més finançats per la Seguretat Social. Aquesta problemàtica ha generat molt d'enrenou a les xarxes socials per part de pacients i professionals que denuncien la poca informació al respecte per medicaments que són tan importants. Doncs bé, des del món RQ ens hem posat en contacte amb el sector farmacèutic per esbrinar què està passant exactament. Asseguren que hi ha un problema d'oferta i no tenen clar quan es podrà solucionar, Mariona Martínez.
13: Davant el problema, els professionals recomanen a les pacients que canviïn de medicament a pastilles convencionals o pagats, però això també provoca el desabastiment d'aquests productes

0: i alhora no totes les pacients poden canviar de format. La ginecòloga de la Vall d'Hebron, Lídia Illan, lamenta que hi ha poca producció d'aquest producte per la menopausa en comparació amb altres medicaments. Ho ha dit a RAC1.
1: Solo hay un spray financiado o no financiado que contenga estradiol. Creo que la producción de estrógeno no es lucrativa y no es súper rentable y por eso hay menos productores de estrógeno.
0: Des del sector farmacèutic, però, ho neguen i apunten a un augment molt sobtat de la demanda i a problemes de distribució. Ho ha explicat també a RAC1 el president de l'Associació de Farmàcies de Catalunya, Antoni Torres.
2: És un problema que entre el moment que el laboratori fabrica, envasa, distribueix i ens arriba als distribuïdors a Europa, arriba a les farmàcies, hi ha un problema. Increment de demanda, problemes de fabricació, problemes d'abastiment de matèria prima. Mentre els medicaments essencials a Europa no sigui capaç de subministrar pròpiament als seus ciutadans, tenim un problema.
0: Torres fa una crida a les pacients a no comprar més medicaments dels que necessiten alhora per no contribuir al desabastiment.
3: Gràcies, Mariona. I atenció a aquesta dada, el temps d'espera per veure un metge especialista ha augmentat gairebé un mes des del 2023. Segons les xifres del Departament de Salut que publica avui El País, l'endarreriment mitjà ha passat de 93 dies a gairebé 120. Els hospitals on més ha crescut el temps d'espera són els del Vallès, amb l'Hospital Pare Taulí de Sabadell al capdavant, amb 314 dies d'espera per aconseguir una cita amb un especialista. Gairebé un any. El segueixen l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell amb 210 dies d'espera, el General de Granollers amb 189 i l'Hospital de Terrassa amb 186. I entre les especialitats amb més endarreriments hi ha la d'urologia i traumatologia. I tornem a obrir plana internacional perquè a Indonèsia continua la recerca contrarrellotge de supervivents després del terratrèmol de magnitud 7.7 que dissabte va afectar el país. De moment hi ha 53 morts i més d'un centenar de ferits. A més, 5.000 persones han hagut de ser evacuades per seguretat. El sisme va tenir lloc a la matinada de dissabte i des d'aleshores ha tingut gairebé un miler de rèpliques. L'última avui cap a les 6 del matí amb magnitud 5.7. I a Sicília, a Itàlia, hem viscut i estan vivint aquestes últimes hores un cas de pel·lícula. Uns lladres han robat 4 obres d'un pintor, Antonello de Messina, valorats en 80 milions d'euros. Estaven exposades al Museu Regional de Messina i, segons sembla, els delinqüents van burlar els sistemes de seguretat dissabte al vespre i van aconseguir endur-se els quadres. La Fiscalia italiana ha obert una investigació i sospita que les obres ja circulen pel mercat negre i fan una crida per mirar de trobar-les tan ràpid com sigui possible. I avui, després de dies, gales, acomiada per fi la mítica Bonnie Tyler.

0: Aquest dilluns es fa el funeral amb amics i familiars després que aquest cap de setmana centenars de fans de la cantant hagin emplenat i col·lapsat els carrers de Mumblers, una ciutat gal·lesa, per veure passar el cotxe fúnebre. L'estrella del pop va morir el mes passat, el juliol, als 57 anys, en un hospital de Portugal, i havia ingressat per sotmetre's a una operació intestinal d'urgència, però no se'n va sortir. L'enterraran a Skewen, un poble proper a Sansi, la seva terra natal. La cantant deixa milers de fans de les seves cançons, algunes ja convertides en himnes, com aquest Total Eclipse of the Heart, que ara sentíem. Al llarg de la seva trajectòria va estar nominada als Grammy 3 vegades, va representar el Regne Unit a Eurovisió i va rebre la condecoració de membre de l'Ordre de l'Imperi Britànic de mans de la reina Elisabet II per la seva contribució a la música britànica i internacional. I avui encetem a casa nostra una nova setmana plena de festivals, plena de concerts, un d'ells, el de Rosario a Santa Susana, al Maresme.
1: Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme ya cantar como siempre.
0: La famosa cantant madrilenya actuarà a l'Auditori Mar d'Estiu, al Festival Occident Summer Fest, a la Cerdanya, avui Pablo López.
1: No quiero escribir.
0: Està presentant El Niño del Espacio, una gira en què combina grans èxits com aquest Lo saben mis zapatos amb noves cançons. Mentrestant, el Portaferrada avui tindrà l'escenari ple a vessar. Realment, el festival organitza la Festassa Kilòmetre Zero amb diversos grups catalans, per exemple, Miqui Núñez.
1: L'últim petó i el primer.
0: Mama Duixa.
2: Mama meva, s'ha costat un moment de fer.
0: Doctor Prats o les Balkan Paradise Orchestra. Els acompanyarà un altre grup sorpresa que encara no s'ha desvelat. Els concerts començaran a 7:45 del vespre i s'allargaran fins ben entrada la matinada. I acabem al Mediterranean Guitar Festival amb un tribut a Queen.
3: Somebody, somebody.
0: La Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries acollirà aquesta nit el concert que repassarà algunes de les cançons més mítiques de la banda. I si sou apassionats del circ, quan són les 9 en punt del matí, heu de saber que el Cirque du Soleil busca un nou lloc on plantar la seva carpa. Aquest octubre tancarà definitivament la seu del sud d'Europa, que feia 8 anys que estava a l'Hospitalet de Llobregat. Ho farà, però, per la Porta Gran amb un espectacle que es diu Curiós, que s'estrenarà el 3 de setembre. Ara els responsables del circ hauran de trobar un nou espai on establir-se i reconeixen que ja han trobat 3 candidats. Tot plegat està en una fase molt incipient, però sí que saben que volen que la nova seu sigui també a l'entorn de Barcelona. De fet, no marxen de l'Hospitalet per gust. El terreny d'uns 19.000 metres quadrats on ara hi ha el circ, l'Ajuntament vol construir espai pels veïns i zones verdes. Tot plegat, un dilluns més en què hem de tornar a parlar de rècords a la taquilla. Aquest rècords que continua esmicolant cada dia que passa Spider-Man.
4: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: I és que la pel·lícula ja ha superat els 2.000 milions de dòlars i s'ha convertit en la segona producció que ho aconsegueix més ràpidament, quan fa poc més de 2 setmanes que està en cartellera. Es queda a 6 dies del monstre Avengers Endgame, que va arribar a l'anomenat $2 Million Club en només 11 dies. Dins d'aquest prestigiós del club, només hi figuren 8 pel·lícules en tota la història. Hi ha una altra pel·lícula dels Vengadors, Infinity War, les dues primeres entregues d'Avatar, Titanic, de James Cameron, la 7a entrega de Star Wars i Nesa 2, la pel·lícula d'animació xinesa que és l'única feta fora dels Estats Units que s'esmuny dins d'aquesta llista. I abans de la tertúlia, recordem avui amb Júlio Ojeda, Sílvia Barroso, Carla Torró i Joan Bordeus, fem un repàs a la resta d'actualitat esportiva amb una doble medalla catalana per equips en l'última jornada de l'Europeu d'Atletisme.
5: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: L'equip espanyol de relleus del 4% metres mixts amb els catalans Guillem Crespí i Jael Bestué van aconseguir la medalla de bronze en la darrera jornada dels campionats a Birmingham, mentre que la jornada matinal la vegenca Meritxell Soler es va endur una altra medalla de bronze per equips a la prova de marató. Els europeus de natació, la delegació espanyola no va sumar les primeres dues medalles fins ahir, l'últim dia, trencant una mala ratxa de dos trofeus continentals seguits sense endur-se'n cap. El mallorquí Hugo González va ser plata als 200 estils, mentre que la manxega Laura Cabanes es va fer amb el bronze als 200 papallona. En handbol, el Barça es va proclamar campió de la Premium Cup, un torneig amistós a Northorn davant del Fuchsia Berlin, a qui va derrotar la final de l'última Champions, tot i portar menys rodatge que el seu rival. El conjunt de Carlos Ortega es va imposar per 35-39. En futbol sala, l'equip blaugrana també va aixecar un títol. Els de Javi Rodríguez van superar per 3-4 el Valdepeñas a la final del torneig amistós Mucho Más, i així el Barça tanca el seu primer cap de setmana de competició amb dues victòries. I en tennis, Dani Mérida segueix endavant els Masters 1000 de Cincinnati. El tenista madrileny es va imposar al belga Sisu Bergs en dos sets i passa a tercera ronda. Avui la disputaran Rafa Joder i Martin Landaluce. En canvi, Pablo Carreño va caure eliminat.
6: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
0: El trànsit.
7: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Connexió directa amb el Servei Català de Trànsit. Allà hi tenim la Sílvia de l'Amo. Bon dia, Sílvia.
8: Hola, bon dia, Sergi i companyia. Doncs poques retencions en aquests moments. Les que ja són causades dues per obres. Una a l'A2 a Jorba, en sentit Lleida, on hi ha un parell de quilòmetres, i unes altres a la B20, a la zona de la Vall d'Hebron, cap al Nus de Llobregat, amb un carril tallat i un quilòmetre i mig de lentitud. En canvi, l'avaria d'un vehicle a la C60 Argentona, cap a l'enllaç amb Granollers, cap a Granollers i l'enllaç amb la P7, obliga a tallar un carril i també hi ha lentitud. Com sempre, demanar-vos cautela i que tinguem molt bon dia.
9: Encara no saps quin Nissan és per a tu? Aquest agost és el moment de descobrir-lo. Prova un Juke híbrid, la tecnologia e-power del Qashqai i l'X-Trail, o la mobilitat 100% elèctrica amb l'Ariya, el nou Micra o el nou Leaf. Amb Nissan Mas, gaudeix de fins a 10 anys de garantia. Més info, Nissan.es, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: I acabem aquests punts aquí al Mont-RAC1 parlant de... Vull dir, parlant de... A veure si ho puc dir. Parlant de pitos. Perquè, tornant del cap de setmana, encara no ens hem recuperat d'una de les escenes que més ens costarà d'oblidar, radiofònicament parlant. I és que divendres passat, aquí al Mont-RAC1, parlant de pitos, he hagut de trobar la paraula, passava això. Diguem on estàs, Esteve, i donem 20 minuts a la gent perquè et trobin.
10: Mirant a mar esquerra de la platja, m'hi trobareu allà amb el micro de RAC1. És una platja nudista, és la meva primera connexió fent nudisme a RAC1.
0: Una escena que a molts ens pot resultar estranya, a d'altres fins i tot sensual.
10: Fregant
0: el pal. Ara està passant aquell efecte. Fregant el pal. Això per tots. Però no per l'Esteve Giral, que quan es tracta de tot allò que passa cintura avall, sembla que se sent com un peix dins l'aigua.
11: Esteve, alguns municipis, com Falset, avui obren la piscina amb entrada lliure.
12: Sí, amb les cigales anant a tot drap. Amb les cigales anant a tot drap i la calor apretant de balena.
13: Que yo me hago película, loca del coño.
0: Fins aquí, res que no pugui passar en un dia corrent aquí a RAC1, però entre pitos i flautes ens n'hem adonat que som una ràdio capaç de fer pujar la temperatura fins i tot quan no és una onada de calor. De vegades escalfem l'ambient gairebé sense tenir-ho previst, com li va passar a la Mar Poyato enmig d'una manifestació, que li faltaven paraules, li faltaven adjectius.
14: Que diuen que aquestes... Ara veiem com provoca un manifestant tocant-se... Déu-n'hi-do, eh? Un manifestant tocant-se les seves parts baixes per provocar... Perdó, un manifestant no. Ai, ai, ai, ai, ai.
15: Què cony està passant?
14: I ara veiem com un dels assistents a la desfilada acaba de baixar-se els pantalons i els calçotets i acaba d'ensenyar el cul als manifestants.
16: Culet, culet!
14: senyor molt elegant, eh? Amb un vestit que li deu haver costat els seus diners, eh? I amb un barret.
16: Ante muerta que sencilla.
0: De vegades ens conquereixen les baixes passions i diem les coses que no tenim previst dir-les.
17: Rubén, gràcies per haver-nos trucat.
18: De res.
17: Eh? I, no sé, una carícia al pitu.
0: I de vegades són els convidats els que ens incomoden, com li passa aquí al Jordi Basté.
19: Ha cerrado como, pues bueno, ya el ciclo. Pero te estoy mirando, tienes un paquetón, ¿eh? Es increíble.
20: Esto ya es la primera, vez que alguien me lo dice en mi vida.
0: Basté, no pateixis, que com cantava la Trinca, si està fresca i eixerida, no ve d'un pam.
21: No ve d'un, no ve d'un pam.
0: I rectes, erectes cap a la tertúlia.
22: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
23: M'expliques un conte, papa?
24: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank que ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
25: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
22: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: 9 i 8.
26: Avui, amb la professora i crítica literària Júlia Ojeda i les periodistes Sílvia Barroso, Carla Torró i Joan Bordeus.
0: Hola, Sílvia Barroso, molt bon dia.
27: Bon dia.
0: Quina cara i quin color de pell més estupendo que tens.
27: Però és que sàpigues que estic fent una pausa en les meves vacances per venir-te a veure i per entrar en contacte amb els oients de RAC1, que feia dies que no hi era.
0: I nosaltres t'ho agraïm. A més, t'has posat aquestes ulleres que et ressalten una miqueta més el to de pell, perquè tenen aquest color així com blau turquesa, que encara et destaca en la morenó.
27: Molt bé, doncs res.
0: Et queda molt bé.
27: Gràcies.
0: Carla Torró, molt bon dia.
28: Què tal, bon dia.
0: Com estàs?
28: Bé, aquí anar fent.
0: Molt bé.
28: Anar fent. Però jo estic treballant.
0: Sí.
28: Però bé, suportant-ho. Amb decència.
27: Tindràs vacances, suposo.
28: Em queda, sí, perquè com que sabia que havia de treballar una mica a l'agost, vaig dir, serà massa dur això, i la setmana vinent torno
0: a menjar. Mira, aquest és un tema que avui explicàvem a la lectura de la premsa en Diagonal, que jo personalment no hi estic gens d'acord, però no sé vosaltres. Jo l'he fet algun dia.
27: Ara
0: el comentem. I Joan Bordeus, molt bon dia.
29: Bon dia.
0: Que hi ha uns experts, a mi que vinguin i m'expliquin quins són aquests experts, jo els vull veure, els vull mirar a la cara, que diuen que fer un mes de vacances... Que no sabés de res, que el millor és fer 7-8 dies a tot estirar i anar fent com pauses de 7-8 dies durant tot l'any. Primer de tot, m'agradarà que això li comentin a les empreses, que la gent vagi marxant 7-8 dies així durant l'any. I l'altre, perdona.
28: Dos, vull saber quines vacances fan ells, sí. Si efectivament ho fan així.
0: Que hi ha aquell dia en què comences a desconnectar i has de tornar...
28: Sí, això és veritat que... o sigui, jo no sé què és millor, perquè, sincerament, sempre he fet vacances llargues i aquest és el primer any que he fet... A veure, no, hi he tingut bastants dies, eh? Vull dir que no he fet 8 dies seguits, però que sí que me les he partit més. I una cosa que sí que crec que és clau amb el tema de les vacances, o almenys per mi, que no sé com ho gestioneu vosaltres, és el tema del mòbil. O sigui, un, a mi 8 dies em sembla poc, ha de ser més, i dos, jo m'arxivo... Sí, jo m'arxivo tots els xats, em trec totes les notificacions... O sigui, crec que això és el que em permet poder tenir una desconnexió ràpida perquè deixo d'estar molt connectada.
0: Clar, però hi ha diferència entre arxivar-te el xat o sortir del xat. Te l'arxives tu.
28: I me l'arxivo i no el veig.
0: Clar, però et queda allà dalt, eh?
28: No, però jo no ho veig.
0: Queda com aquella pestanyeta sí, dalt del WhatsApp que quan reps notificacions, quan reps missatges en aquell xat, et surt que tens notificacions en un missatge.
28: A mi em surt com tens 8 grups arxivats, 10 grups arxivats, sí. Tal. No, jo ni ho miro.
0: Nosaltres aquí al Món a RAC1 el que fem és després del sopar de final de temporada, quan ja acaba tot, la temporada regular, eliminem el grup. Cada temporada n'eliminem un i en creem un de nou.
28: Això està molt bé, el que passa que he de dir que jo els del diari, o sigui, no els puc eliminar perquè la gent segueix fent el diari.
27: Clar, és que tu, si treballeu per temporades és una cosa, però si no... Ei, s'ha acabat. Aquí ningú llegeix res. No, no, clar, la gent continua treballant, llavors jo educadament i silenciosament el que faig és arxivar-ho per no veure-ho, i sí que crec que és molt important per salut mental desconnectar, o sigui, un, tenir més de 8 dies seguits, perquè crec que és el que et permet fer una desconnexió, i dos, desconnectar també del mòbil.
1: També depèn del sector, no? Jo ara pensava en Bordeus autònom, no sé, ell parlarà, però, per exemple, jo que em dedico a l'educació i que sempre hi ha el mantra dels professors, teniu moltes vacances, en el cas dels professors universitaris, almenys parlo per mi, normalment juliol i part de l'agost serveix per fer coses que no has pogut fer durant el curs, no? Recuperar lectures, escriure, llavors, bueno, aquí cadascú també gestiona les pauses una mica com pot.
0: Una mica com pot, exacte.
1: Depèn del moment, no?, de la teva carrera en el que et trobis, sí. També.
0: No tothom pot triar, mira, ara faig dues setmanetes aquí.
1: No, exacte, exacte.
27: No, però, per exemple, en el meu cas, jo no puc triar fer un mes sencer, perquè ja tinc una responsabilitat que no puc eludir durant un mes sencer. Llavors, jo no, ni m'ho plantejo fer... M'agradaria, com a experiència, fer un mes sencer, però ja ni me'n recordo de l'última vegada que ho vaig fer. Per tant, com que no tinc la possibilitat, el que faig és partir-me de manera estratègica. Aquest any crec que ho he fet molt bé, que no ho havia fet l'any passat ni l'anterior, i crec que l'any que ve intentaré repetir la fórmula, és que em vaig agafar una setmaneta al juny per anar a un lloc de platja, que a mi el mar és el que més em desconnecta, sense gent. És a dir, vaig anar acompanyada, però no, hi havia poca gent a la resta de l'espai, diguem-ne.
1: Mm-hmm. No diguis on, No diguis on.
27: No, no, no, no, no, no, perquè no vull que vingui ningú més. No, no. Aleshores, això m'ha permès arribar amb molta tranquil·litat i amb les piles carregades fins a l'agost. I a l'agost faig 15 dies, perquè hi ha altra gent després amb qui em torno a fer vacances també. Després ja quedaran uns dies per allò, per Nadal i així, i haig de dir que això prou bé. A mi ja m'està bé tenir més d'un espai de vacances mentalment, i sí que és molt important desconnectar del mòbil. Jo, Carla, és que jo ho veig, el grup va sortint i tal, però no li faig el més mínim cas.
1: És capaç de passar.
27: És que m'és igual. Ja hi ha gent molt vàlida i molt responsable que s'ocupa de mantenir el barco.
0: Fins i tot té un punt de plaer de veure quan passa alguna coseta.
27: No, home, si fos alguna cosa molt greu...
0: No, no la gran cosa.
27: A veure, jo
0: no
27: me'n recordo del 17A, justament, que estava de vacances i vaig anar al diari, i llavors treballava l'Ara, justament. Sí. Una cosa així... Escolta'm, però salta
0: quan
27: tot pel...
0: Quan és un marronet, no? Que té un punt de marronet, però no suficient, tu t'ho mires i penses...
27: Ja s'ho faran.
0: Ai, té com aquest puntet de ple, tu allà...
27: No sóc imprescindible. Això ningú també s'ha de tenir en compte. Doncs aplica tu...
0: Clar.
27: Per relaxar-te.
0: Sí, totalment. Per tancar aquest bloc vacances... A veure, l'autònom.
2: Sí, autònom és la meva condició, com ho dic, com Sísif amb la pedra.
27: Tens allò, una amiga meva diu, tinc allò.
2: Exacte, sí, això em passa, d'això pateixo. No, jo m'adono molt, hi ha una paradoxa a l'estiu, o sigui, per mi és com canvia la comunitat lectora, el to canvia, també radiofònica, és a dir, jo m'adono fins a quin punt jo escric per a una persona oficinista que té temps al matí de llegir els articles que la premsa emetem el contingut de 9 a 10 del matí. Aquesta persona efectivament desapareix. O sigui, la sensació d'escriure per una conversa, també les xarxes socials tenen molt més mala llet o molta més tensió durant l'any, a mi... I alhora, el que passa amb els diaris és que sí que hi ha una demanda de contingut, precisament perquè tothom se'n va de vacances. Si tu ets autònom i has de proveir a la maquinària de contingut, la maquinària al vol, les seccions d'estiu fresquetes, la ràdio, tot això hi és. Però sempre, sí, el que canvia molt és la sensació de no escriure per la mateixa bombolla que et fa una pressió. És com si escrivissis per un nou públic indeterminat, i això a mi em relaxa existencialment. No és que no em prepari les tertúlies, que jo, si hi ha temes, me'ls preparo, però és veritat que vaig als articles, treus un altre tipus, una altra mena de temes, sobretot llegeixes d'una altra manera. A mi el que m'està ajudant molt últimament és que hi ha una guerra cultural sobre l'agost entre Europa i Estats Units, no? Es parla molt de que Europa és l'únic lloc que queda on hi ha una inhabilitat real, no? És un mem inclús a la premsa
1: internacional.
2: Sí, a Europa Sud, però a la premsa internacional, al The Economist, i d'això trobes molta gent com ofesa amb els europeus perquè t'envies un correu i a l'agost no serà retornat. I a mi aquest supremacisme cultural de defensar l'agost europeu com una cosa que és completament contra la resta del món, em fa feliç. Vull dir, aquesta improductivitat, quan et sents de la banda de la improductivitat més Europa Sud, però veient com es queixen...
3: Europa Sud, vés a Brussel·les a l'agost, a veure qui trobes.
2: Exacte, vull dir que la premsa anglosaxona bombardeja...
1: Alemanya i el Regne Unit...
2: Allò que dèiem l'altre dia dels pics, diu, sí, jo sóc un porc, com els d'Ulisses, sóc un porc, ens dic que estic fent el porc tot l'estiu, i que no oblidem que, al marge de l'humor, això és un guany, vull dir, que tots els que... Per mi aquests experts que tu dius que lluiten per qüestionar aquest agost monumental... tenen una agenda qüestionable i cal aturar-los i posar la barrera de la civilització és l'agost.
3: Hi ha un tema de clima, també, en això que diu la Júlia de Sud. És veritat, segurament, però és que la calor que fa al sud d'Europa i cada vegada és més insufrible, i jo que he estat a Andalusia, al Cabo de Gata, clar, entens que hi ha moments que...
1: No es pot fer res.
3: Hi ha hores que és que no tanquen els bars, estan tancats al migdia.
1: O Mallorca és exactament igual. Jo el que em pregunto és si això cada vegada serà... Si l'agost cada vegada serà més llarg, perquè el juliol i el juny, enguany que hem viscut onades de calor des de principis de juny, hi ha un punt en què realment hi ha certes feines que t'horroritza que no s'aturin.
28: I més enllà d'això, aquests experts dels 8 dies, penso... perquè sempre que es parla de la redistribució de la riquesa, al final ens fixem en temes, no?, de l'habitatge, el menjar, el tal, i jo penso que hi ha una cosa de redistribució de la riquesa que dius, no?, distribuïm, sisplau, bé, també el temps lliure. És a dir, voleu dir vull dir que ells estan fent això dels 8 dies o que la gent que viu bé... Diu, no, és que faré la millor de les opcions, que serà només fer de 8 en 8. No, escolta, jo penso que si podem parar 2 o 3, millor que millor, sí. Saps? I que ens hem de... I que, diguéssim, que hem d'intentar imitar també en el luxe, diguéssim, i en el temps lliure a la gent que viu bé, i jo crec que defensar que és un dret de tothom.
2: És que hi havia un cas molt cridant aquest estiu, un alt executiu de Meta va escriure com dient... A Meta és una empresa molt bona perquè tenim un privilegi excepcional, que és que de 6 anys podem fer una cosa com 4 setmanes, una cosa que jo en dic un mes sabàtic. I llavors la gent contestava, sí, a Europa en diem agost. Vull dir que... És, llavors, clar, si acabes convertint l'agost en un privilegi excepcional de treballar per Meta, dius, bueno, és que a vegades el privilegi és justament ve de baix, no de dalt, és haver aconseguit aquest agost.
1: Bueno, i també les variables de conciliació, no? La gent que té canalla tampoc no té moltes opcions de quan pot i quan no pot fer vacances, i l'agost és segurament
3: les
1: el mes...
3: Les llars d'infants estan tancades, l'agost.
1: Clar,
3: no fan ni casar,
1: segurament és el mes que els pares poden estar tot el dia amb els seus fills, i per tant, bueno, no sé, els Yankees no sé què fan amb els nens, però...
2: Treballen 400 hores més que nosaltres l'any, de mitjana. Sí, vull dir que l'ètica protestant té conseqüències.
20: Estats Units, eh?
2: Sí,
20: Estats Units,
2: sí, treballen, que no vol dir que siguin més productius. A més, tothom diu que treballar més hores, això també ens ho diuen sempre, aquí no és ser més productiu necessàriament. L'ètica protestant se't posa al cap.
1: Sí, fan molta fan.
2: El Mediterrani és l'única barrera contra l'ètica protestant.
1: Sí, per això deia que l'Europa protestant funciona d'altra manera. Vull dir, Alemanya o el Regne Unit no tenen aquesta concepció d'un mes tampoc de vacances, no? En lloc, vull dir, ni a les escoles, pràcticament.
20: És que no sé quants pares i mares poden agafar-se una setmana a l'octubre i marxar, no? I de dir, mira, amb els avis, o amb qui sigui, no tothom per estructura familiar pot fer això. Bueno, són les 9:20, d'aquí una estona explicarem novetats del cas del contenidor. Aquesta temporada d'estiu estem sobretot amb dos casos molt potents oberts del contenidor. Un és aquesta presumpta estafa amb una dotzena, com a mínim, de víctimes de Wallapop, compradors de vehicles que fa molt de temps que no veuen els seus diners. Estem parlant de desenes i desenes de milers d'euros que es borden. Aquesta setmana crec que tindrem novetats sobre aquest tema, però avui en podem explicar una sobre aquesta mena de narcopís, tot i que no se li pot anomenar narcopís, del carrer Muntaner, perquè no s'hi fa tràfic de drogues, sembla a gran escala com a tal, però que sí que és un pis dels horrors, és un malson que viu una comunitat de veïns des de fa molt temps a Barcelona. Tenim novetats, i ara vindrà la Lluna Belani i ens ho explicarà, però ja d'entrada us dic que cada dia va pitjor. I la situació, malgrat haver-ho explicat per antena, malgrat el desplegament de la policia i augmentar la seguretat a les portes de l'edifici, el conflicte va cada vegada a pitjor. I aquells veïns viuen un malson multiplicat per 2, per 3 i per 4 cada dia que passa. Però abans vull parlar de Rodri, vull parlar de Joao Cancelo, vull parlar de les novetats al mercat, i per tant aquí hem de trucar una persona, que és Marta Ramon, perquè ens expliqui tots els detalls d'aquests últims fitxatges d'ahir a última hora, d'aquests últims moviments que ha fet Deco, que ha fet el Barça, per tancar
0: una miqueta més aquesta plantilla, que encara no està tancada del tot. Un minut i mig i la Marta Ramon ens explica tots els detalls, tot el que hem de saber.

0: Un altre sextet. Serà massa.
1: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
2: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
3: Ara a Lidl amb Lidl Plus tria 950 grams de contracuixa sense pell a 3 amb 29 i estalvia't un 16%. I 200 grams de nous a 1 amb 99 i estalvia't un 16%. Lidl, val la pena.
4: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
5: Perquè quan confies en Verisure, confies en un referent mundial en alarmes, amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'anticipar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol perill. Perquè aquest estiu te'n puguis anar de vacances amb tota tranquil·litat.
4: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
6: Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Verisure. Què et passa?
8: Que no em tanca la maleta.
7: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
8: Bé, si trec uns quants banyadors...
7: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: El perquè de tot plegat.
12: Marta Ramon, molt bon dia.
13: Hola, bon dia.
12: Què tal, Marta, com estàs? Tornada ja de Basilea, encara no? Sí,
13: sí, sí, vam tornar ahir a la nit, una nodrida expedició de periodistes. Hi havia un vol al vespre nit i vam tenir temps de deixar Rodri ja empaquetat abans d'entrar a l'avió i de tornar cap a casa. Un amistós plàcid, ràpid, a primera hora de la tarda, fantàstic per les nostres vides, diguem.
12: Totalment. Van ser uns quants dies de, podríem dir, d'estira i arronsa, sobretot Barça-City, perquè l'acord amb el jugador, és a dir, club i Rodri, Barça i Rodri, ja havien arribat al seu acord i això ja, sí. És a dir, això ja estava tancat, ara faltava que el City deixés anar el jugador, no?
13: Sí, sí, sí, i tot es desencalla al llarg d'ahir, acabant, doncs, arribant a bon port al vespre. Des del moment que Rodri va donar-li el sí al Barça, us recordareu, el 6 d'agost, tot es va accelerar moltíssim, Barça i City estaven d'acord en tirar endavant el traspàs des d'aquell moment, però el preu i la fórmula, la part fixa i la part dels variables han anat ballant aquests últims 10 dies. També ho havíem explicat aquí a RAC1, que el City també estava pendent de si esgarrapava algun pessic econòmic de la sortida de Ferran Torres al Paris Saint-Germain, i fins que no es desencallés tampoc la carpeta de Ferran, no acabant de quedar, diguem, tancades les condicions econòmiques del traspàs de Rodri al Barça. Finalment, Rodri vindrà al Barça a canvi d'uns 60 milions d'euros fixos, més alguns variables, sobretot en funció de títols. La xifra concreta exacta no s'ha fet encara pública, el Barça encara no la dona de manera definitiva, però amb els fixos pot superar per poc els 70, sobretot amb els variables, volem dir. Els fixos, 60, i amb els variables pot superar per poc els 70. El club estan sobretot satisfets de com ha acabat tot, posen en valor que s'hagi tancat amb aquests 60 milions fixos, consideren que és una bona operació per un jugador estratègic al mig del camp, amb experiència, amb ascendència jeràrquica al vestidor, influent, campió del món, pilota d'or, es celebra sobretot això, no haver arribat als 70 fixos que inicialment hauria pretès el City.
12: La idea és que Rodri ja pugui estar pel GAM per aquest dimecres?
13: Sí, aquesta és la idea. Ara estem en aquest punt d'intercanvi de documentació, de papers que van amunt i avall. L'aterratge de Rodri tot apunta, pel que sabem a aquesta hora, que és probable que sigui aquesta tarda, i si tot va com està previst, doncs demà hauria de passar la revisió mèdica, signarà per 4 temporades, i dimecres, doncs, ja hauria de ser davant l'afició en la presentació de l'equip al Gamper. Aquesta és la previsió amb la que es treballa ara mateix.
12: Aquestes converses amb el City, que el City deia, una mica més, una mica més, han arribat a perillar en algun moment, Marta?
13: No, en cap moment, en cap moment. Pel que ens expliquen, en cap moment ha perillat l'operació, simplement era doncs collar una mica, el Barça fer-se valer una mica. Han estat dies de sobretot polir una xifra que deixés còmodes les dues parts que estaven perfectament d'acord des del moment que Rodri diu que vol anar al Barça en traspassar-lo al Barça.
12: Ara ho has dit, si tirem una mica enrere, Marta, aquí estava estant la clau, no? Va haver-hi aquell moment en què el Barça va dir que no estava disposat a entrar a una subhasta per Rodri amb el Madrid, a veure qui en demàs. Va ser quan Rodri diu, no, escolta, Madrid, moltíssimes gràcies per l'interès que heu presentat per mi, però jo he triat el projecte de Hansi Flick. És llavors quan el Barça diu, d'acord, si és així, sí, anem nosaltres en solitari, diguéssim.
13: Exacte, per entendre tot això, ens hem de remuntar en el moment que es produeix el primer sondeig o la primera aproximació Barça-Rodri, i d'això fa molt temps. L'únic que es va portar amb molt secretisme, ens diuen que en plena celebració encara d'Espanya pel Mundial hi ha el primer flirteig. El que passa que és això, un flirteig, i el Barça no volia fer cap pas si no sabia segur que Rodri preferia el Barça i descartava del tot el Madrid, per no enxampar-se els dits i perquè no hi hagués el relat de el Barça pretès un jugador que se'n va al Madrid, no? Per això el discurs que es transmetia des del Club Blaugrana fins al mateix 6 d'agost, que és quan tot canvia, amb el sí rotund de Rodri, era que Rodri no interessava, perquè fins que no van veure que realment a la piscina hi havia aigua i que la piscina estava plena, doncs no s'hi van voler llançar.
12: La setmana passada van sortir algunes informacions també de que s'havia vist el representant de Marc Bernal, també hi havia el representant de Jules Koundé, que havia anat a reunir-se amb Deco i amb diversos membres del Barça. S'havia explicat en aquell moment que simplement el representant de Marc Bernal havia anat a preguntar si Flick comptava amb ell o no. La incorporació de Rodri, és a dir, és incompatible d'alguna manera amb continuar explotant Marc Bernal, o precisament no. El que està convençut Flick és que una mica la teoria Martí Pere Arnau, de que la idea és que Marc Bernal creixi al costat de Rodri?
13: A veure, és que sobretot quan preguntes per l'aportació de Rodri et destaquen l'experiència, la jerarquia, el que pot ensenyar no només a Marc Bernal, és que estem parlant d'un jugador de 30 anys, a més els que el coneixen diuen que és un tio molt madur, que diu les coses clares, una mica sense ganes de comparar la gent perquè cadascú és com és, no? Però una mica l'aura que desprenia Íñigo Martínez, no? Que Hansi Flick al llarg de la temporada doncs, va dir públicament que trobava a faltar, no? Més enllà de la part, diguem, de vestidor, a nivell futbolístic també es considera que podrà ajudar a créixer l'equip des del mig del camp, i a Marc Bernal li anirà molt bé tenir un jugador així al seu costat, que ja cabuda per tots. I és que, a part, Marc Bernal no té per què ser incompatible alhora amb Rodri al mig del camp, perquè Marc Bernal pot jugar una mica més avançat, fins i tot, que de vegades només el veiem a la base de la jugada, però és que Marc Bernal pot jugar una mica més avançat.
12: Cancelo també al caure, Marta.
13: Sí, Cancelo també està al caure. Hi ha hagut unes qüestions fiscals, bàsicament per estalviar-se uns quants impostos a pagar, que han fet que s'ajornés una mica la seva arribada al Barça, que sempre s'ha donat per descomptat al club, també a la Lliga el donant per descomptat, el lloc que havia de tenir Cancelo pel que fa a inscripció i tot plegat. Arriba finalment com a agent lliure, o sigui que el Barça no li haurà de pagar res a l'Al Hilal, i també està al caure, en el sentit que si abans dèiem que Rodri aquesta tarda ja podia aterrar amb vistes a passar la revisió mèdica, doncs a Cancelo el mateix, l'esperem potser fins i tot abans, pot ser que al migdia ja hagi aterrat a Barcelona.
12: I ara el que queda per resoldre és la carpeta que porta oberta des del principi del mercat, que és la carpeta del nou.
13: Que s'està fent llarg, eh? O sigui,
12: sí, sí.
13: Així de clar t'ho dic. No s'acaba mai, això. Sí, a veure, pel que es transmet des del club, Julián continua sent la prioritat, almenys a aquesta hora, a dia d'avui. El Barça encara no ha tirat la tovallola per Julián, però és evident, i ho admeten obertament, que és molt difícil que pugui resoldre's la seva arribada. El que passa que des del Barça tampoc admetran que estan treballant amb un pla B per no transmetre el missatge que Julián s'ha acabat a l'Atlètic de Madrid i al propi jugador que s'està mullant i que està intentant tensar la corda al màxim que pot, no? Aleshores estem en aquest compàs d'espera, però jo crec que el Barça no s'esperarà gaire més per activar la que ha de ser l'alternativa a Julián, perquè Hansi Flick vol un nou, vol algú que ocupi el lloc deixat per Robert Lewandowski, i a més s'accentua aquesta necessitat amb el fet que Ferran Torres doncs també hagi marxat. Aleshores, ara sí que ja entrem en la fase una mica d'urgència, d'anar una mica contra rellotge amb aquesta carpeta que és tan clau, no?
12: I aquesta alternativa quina ha de ser? Hi ha tants noms,
13: si la sabés ho hauríem explicat.
12: Ja.
13: Però és per cada nom que ha sortit, quan vas al Barça a dir escolta, aquest nom és el nom, no t'ho reconeixen.
12: Ja.
13: Perquè ara mateix encara no és el que et dic, o sigui, no et diran que l'aposta és Lautaro o que l'aposta és Luis Suárez, no t'ho diran perquè encara no volen llançar la tovallola ni traslladar el missatge que el serial Julián s'ha acabat.
12: Mm.
13: Aleshores, és estratègic també en clau de mercat. Mm. I a part d'Eco, i això ho fa molt bé, fins que les coses no estan una mica avançades, ho porta tot amb molta discreció.
12: Mm-hmm.
13: I treballa de manera eficaç, una mica en silenci.
12: Aquí el tema econòmic, clar, és a dir, semblava, o tenint en compte que fins i tot es va presentar l'oferta, que el Barça té o tenia uns 100 milions o uns 100 i pocs milions reservats pel fitxatge, digue-li Julián o digue-li el nou. Ara s'han invertit aquests 70 per Rodri, però també és veritat que n'has ingressat 50 per Ferran Torres. És a dir, els diners hi són per fer una inversió important pel nou.
13: Sí, els diners sempre hi han sigut, perquè el joc que fan el Barça sobretot no és només de comptar els diners que s'inverteixen per fer un fitxatge, sinó l'espai que tu has de generar en termes de fair play a l'hora d'inscriure les Clar. Noves incorporacions. I en aquest joc d'equilibris no només has de comptar amb els diners que tu facis de caixa amb un traspàs, sinó amb els diners d'espai de sous que alliberis. I per exemple, estem parlant molt de Ferran Torres, però Araujo ha deixat anar un espai important de fitxa. Mm. I això també suma. Aleshores, l'espai que s'havia de dedicar a la incorporació del nou, diguem que resta més o menys intacte, perquè amb les altres operacions que s'han fet, sí que es pot incorporar i encaixar Rodri. El que passa que és cert, i és una bona pregunta, com que no era un fitxatge que estigués previst inicialment, s'haurà de veure quins ajustos en qüestió de fair play s'han de fer a última hora, perquè potser sí que és veritat que ballen alguns milions i el dubte és pertinent, sí.
12: Encara estem a 17 d'agost, o ja estem a 17 d'agost, aquí cadascú que faci la lectura que sigui. El mercat acaba, és el primer cap de setmana de setembre, Marta, que es tanca això?
13: És un dimarts 1 de setembre.
12: A veure, clar, l'1. Dimarts 1. Allò, el dimarts és aquell dia, el dia de l'EFA 5.
13: El dia frenètic, clar, perquè has de pensar que el 31 hi ha partits, o sigui, encara hi ha el partit de dilluns, que el juga el Barça, precisament.
12: Sí.
13: I aleshores es dona aquest marge, aquest coll.
12: Fes-lo. Doncs res, Marta, anem veient qualsevol cosa i evidentment també cita per aquest dimarts, no, per dimecres, demà passat, el Gamper, que torna al Pou i companyia, no, ja?
13: Sí.
12: Ja els tenim a tots
13: per aquí. Bona part de l'equip ja estarà per aquí, sí.
12: Molt bé, Marta, una abraçada i gràcies.
13: Una abraçada a vosaltres.
12: Contenta, Carla, amb el fitxatge de Rodri?
14: Sí, o sigui, he de dir que inicialment em va... O sigui, em va sorprendre molt, perquè el primer que vaig pensar va ser com... Hòstia, necessitem un...
15: Tenim 800 migcampistes,
12: yeah.
15: No?
12: Vull dir, vols dir que cal un altre, no?
14: Després és veritat que com que era el jugador que el Madrid volia, sempre fa il·lusió de dir no. A més, a mi em sembla que no només era el jugador que el Madrid volia, sinó que millorava molt clarament el... Bueno, la meva impressió és que millorava molt el Madrid, no? I que, per tant, és una bona notícia que no el tinguin. Que és un jugador boníssim, que jo sí que estic d'acord amb els que diuen que pot ajudar a Bernal i créixer, i perquè és veritat que no... Ens hem acostumat a unes edats que són una mica bèsties. Vull dir que parlem de Bernal com sorprendre... Bueno, té 19 anys, no? Vull dir, si no m'equivoco,
12: sí.
14: Que té 19. Vull dir que hi ha recorregut. Ara, el meu dubte ara és més la davantera. O sigui, si tu tens tants migcampistes... Bueno, tinc molta curiositat per veure com farà jugar Flick l'equip, perquè tu ara mateix tens molts migcampistes, crec que tens un De Jong que no necessites si tens a Rodri, o sigui, crec que hi ha una carpeta molt incòmoda ara mateix, que és que, bueno, és veritat que De Jong ara està lesionat, però fins a quin punt el necessites tenint a Rodri, i sobretot que t'han marxat els davanters, o sigui, et marxa Ferran, et marxa Lewandowski, et marxa Rashford... Vull dir que el tema que perds molts gols sense aquests tres, no sé, a veure què passa. I després Rodri em sembla com curiós com a, després com a lectura, si ens posem en una altra visió, o sigui, no deixa de ser que tu tindràs, jo no sé si això havia passat, el capità de la selecció espanyola, que és de Madrid, serà jugador del Barça. Primer capità, eh? És evident que el Puyol, el Xavi, havien sigut capitans de la selecció, però vull dir que, sí, que o sigui, em sembla... Hi ha diverses coses sorprenents. I després aquest tio, la seva dona, que també em flipa, és cirurgiana, crec.
12: Ah, sí?
14: O sigui, té un perfil... Ell crec que va estudiar una carrera universitària i la seva dona és cirurgiana, que em sembla com un perfil molt poc...
12: És lletra ferit, llegeix moltíssim... Vull dir, és un perfil, entenc el que vol dir, poc futbolista.
14: Bueno, que em genera curiositat fins i tot en l'àmbit personal que dedica... Bueno, en fi, vull dir, que no sempre va ser, que dic, hosti, quina vida deu haver tingut aquest... Crec que no va ser tampoc... No era que fos... Bueno, segur que era boníssim, però vull dir que va estar pel Villarreal, va haver-se de lluitar al Manchester... Bueno, en fi, no sé. A veure, esperem que vagi molt bé.
12: Algú vol dir alguna cosa més? O ho dic perquè després ja venen l'Anaïs Martí i el Miguel Rico, eh?
16: Jo quan he sentit lletres ferit he recordat Héctor Bellerín i he tingut un moment de... No va acabar de sortir bé, llavors. Cal separar la política del futbol? No ho sé, però sí que cal separar la lletra del futbol. I, clar, com Messi testimonia molt bé.
14: O que potser llegeix molt i dius, i què llegeix?
16: Exacte.
12: Ja,
16: això és bueno, el mític vídeo d'Héctor Bellerín dient Yo solo leo mujeres.
14: Sí, sí, sí.
16: Espectacular.
12: Va, 21 minuts i a les 10, fem una pausa i quan tornem parlem d'aquest pis dels horrors a Barcelona, que no hi ha manera de poder solucionar això. Un segon.
17: RAC 1.
18: Ganes de pel·lícules icòniques? Icons by Movie prepara la tornada de vacances el 23 d'agost amb el 40è aniversari de Cuenta conmigo a Movie Aribau Cinema. I al setembre, 50è aniversari de Taxi Driver i 25è aniversari de Princesa por Sorpresa. Entrades i més informació a moviecinemes.com.
19: El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
20: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
21: Actualitzada al minut.
22: Alertes d'última hora.
21: Tot el que sona a RAC 1.
22: Contingut exclusiu.
21: RAC més 1.
22: Fàcil.
21: Ràpid.
22: Còmode.
21: RAC1.cat.
22: RACU.CAT.
21: RAC1.cat.
23: Posar la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Bressol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
24: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu? Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
25: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
26: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
27: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
28: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así. ¡Valora! Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
29: 100% asegurado.
28: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
0: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
1: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
0: Truca a Verisure al 900-903-744.
2: Verisure.
3: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
4: Ara a Lidl amb Lidl Plus tria 950 grams de contracuixa sense pell a 3 amb 29 i estalvia't un 16%. I 200 grams de nous a 1 amb 99 i estalvia't un 16%. Lidl, val la pena.
5: El perquè de tot plegat.
12: 9:42, recordeu el cas que us explicàvem al contenidor del món RQ de fa gairebé dues setmanes sobre un narcopis a una finca de l'Eixample Esquerra de Barcelona, que ja fa un any i mig que ha convertit la convivència veïnal en un autèntic malson? Doncs avui tenim novetats de com ha evolucionat tot plegat després que dues de les veïnes ho denunciessin aquí al programa ara fa tot just 12 dies. Lluna Belani, bon dia.
6: Bon dia, Sergi, què tal?
12: Per qui encara no tingui... algú digui, ai, quin cas era? Podem recordar una miqueta?
6: Sí, a veure, es tracta d'un presumpte narcopis al carrer Muntaner, aquí a tocar de la ràdio. Bàsicament aquests veïns porten atemorits un any i mig per aquest narcopis.
12: Diem presumpte narcopis perquè des que ho vam explicar els Mossos d'Esquadra ens han dit que no es pot parlar de narcopis com a tal perquè ells no tenen confirmat que a dins s'hi hagi muntat un negoci de tràfic de drogues. Ara ens ho explicarà la Lluna, però és un pis on s'hi consumeix droga, on molta gent hi va consumir droga, on entren i surten bicicletes i motos de repartidors tot sovint al dia després de passar-s'hi pocs minuts a dins. Per tant, aquesta és la imatge que tenim, però els Mossos d'Esquadra ens diuen que no està confirmat que dins s'hi hagi muntat aquest negoci de narcotràfic i que, per tant, no es pot parlar de narcopis com a tal. Per tant, parlem d'aquest presumpte narcopis, però en tot cas és un pis extremadament conflictiu. Perdona, Lluna.
6: Exacte, com deies, Sergi, és això, porten un any i mig amb un degoteig de gent entrant i sortint constantment, gent en un estat de, bueno, evidentment sota els efectes de la droga, pràcticament cada setmana es troben a gent al portal que semblen zombis i, clar, els veïns després han de trucar als serveis d'emergència perquè molts cops és gent que no responen. I vaja, doncs, més enllà de fer múltiples denúncies de que els Mossos hagin anat al pis infinites vegades, aquesta gent continuen actuant amb total impunitat, tenen la llum punxada, els robaven aigua, els han destrossat la porta de l'entrada diverses vegades, han entrat a robar a dos pisos, vull dir, és una situació que és invivible, hi ha gent gran, hi ha gent amb famílies, hi ha nens petits... I això no pot seguir així, i és això. Nosaltres vam explicar el cas en Antena fa dues setmanes, ara hi han hagut moviments, però vaja, el malson continua.
12: Molt important aquest any i mig.
6: Any i mig, és que és molt fort.
12: El relat que ens feien les dues veïnes d'aquest pis era terrible, això que ens explicava la Lluna. Ens havien dit que havien rebut amenaces d'un de les persones que viuen en aquest pis, que havia sortit de casa amb un ganivet de grans dimensions, sí, que havia perseguit alguns veïns escales amunt i escales avall, crits constants, amenaces quan la policia se n'anava.
6: Clar, cada cop.
12: De dir, vosaltres torneu a trucar a la policia que veureu què us passarà. Hi havia hagut agressions físiques i havien arribat, com deia la Lluna, a contractar seguretat privada en aquest pis amb una gent que anés patrullant durant la matinada perquè intentar evitar d'alguna manera que es produïssin incidents d'aquest tipus, recordem, durant un any i mig a dia d'avui.
6: Clar, el tema de la persona de seguretat durant la nit ho han contractat per aquest mes d'agost perquè la majoria de veïns són fora de vacances i, clar, tenen por que entrin a robar perquè, evidentment, si ja han entrat a robar durant, diguem-ne, l'any normal, quan la gent està a casa, doncs ara a l'estiu és encara més probable que entrin a robar. Més enllà d'això, també han contractat, bueno, han instal·lat càmeres de seguretat ja des de poc abans del gener. Clar, molts veïns que no tenien alarma l'han posada, llavors, més enllà del perill i la por amb la que conviuen, s'han deixat molts i molts calés i fins a dia d'avui.
12: Doncs a aquesta hora podem saludar una veïna de la finca, amb qui no havíem parlat encara, és una altra veïna, li hem posat el nom de Lourdes perquè, igual que les dues primeres veïnes, ens ha demanat, si us plau, que intentem protegir el seu anonimat, i així ho farem. Lourdes, bon dia.
7: Hola, bon dia.
12: Bon dia. Amb qui vius tu en aquest pis?
7: Doncs mira, jo sóc una de les famílies que té menors a casa, sóc una mare soltera que viu amb nens d'edat infantil escolar i que està patint doncs, tot aquest calvari que molt bé heu resumit vosaltres dos ara.
12: Esteu a Barcelona aquests dies, Lourdes, o no?
7: Jo aquests dies he marxat, però he tornat aquest cap de setmana. Val. I he pogut comprovar doncs, que la situació segueix com sempre. Jo he estat aquest cap de setmana, he pogut veure doncs, que el trànsit de persones és habitual, hi ha un moviment constant de persones alienes a la finca. També hem vist que a la nit segueixen entrant, el vigilant ens ha explicat que entra una mitjana de 6-8 persones a la nit i continuem amb aquesta por. O sigui, no ha passat res nou. Sí que hem notat que els Mossos d'Esquadra, doncs, quan els truques, tenen molt més interès i tenen com els hi haurà arribat algun mandat, entenem, gràcies al ressò que n'heu fet als mitjans de comunicació, de prestar més atenció a aquest cas. Però la veritat que jo no he notat cap diferència. Sí que no hi ha hagut cap succés fatídic com aquests que us hem explicat, però el trànsit continua estant allà. Vosaltres, sí, digues.
12: No, dic que vam explicar que un cop es va fer públic el cas, i vam explicar això ara fa 12 dies, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana, van reforçar la seguretat a la zona amb diversos agents de paisà. Recordem que això, si no m'equivoco, és carrer Muntaner. Oi?
6: Exacte,
12: carrer Muntaner. El carrer Muntaner. Fins i tot van intervenir la policia, un individu que intentava accedir a l'edifici amb una bicicleta de lloguer, el van detenir, almenys per apropiació indeguda, i és per això que, almenys els primers dies, com ara ens deia la Lourdes, semblava que les persones que viuen en aquest pis, doncs, podríem dir que s'havien relaxat o la situació s'havia calmat. Però tot plegat era un miratge perquè han passat coses aquestes últimes hores, Lourdes, oi?
7: A veure, jo, si voleu, us explico una mica els perfils que veiem allà, perquè d'això també és important veure. Nosaltres, en aquest any i mig, hem vist que hi ha el perfil del consumidor, que és un perfil que te'l trobes a baix i que està, doncs, ja el veus, amb un estat de mono, tremolant i tot, que és el que ve a buscar la seva dosi, i moltes vegades hem vist fins i tot com alguna persona els hi puja a buscar la paperina i els hi baixa. Aquest és un perfil que ja et dic, quan les coses van malament, doncs fins i tot ens el trobem en estat de sobredosi després de consumir, i és quan jo, per exemple, quan porto els meus fills a l'escola, me'ls he hagut de trobar a mig camí, he hagut de trucar al 112 i els he hagut d'explicar als meus

0: que tenim molta por, però on hem vist que realment allà agafen algunes coses, se les lliguen a la bicicleta i se'n van. Aquest perfil és un perfil de noi més jove amb una actitud molt més raptadora. Són gent, per mi, més perillosa, perquè són els que ens increpen els veïns, els que ens trobem amb les bicicletes i els que van, un dels exemples que va detenir un policia de paisà fa uns dies. Ah. I després tenim un altre perfil, que per nosaltres és el que ens fa més por també, que és com la persona que ve a fer els ajustes de cuentas, que és quan trobem que hi ha baralles, que venen amb molt males ganes, que estan nerviosos, que són agressius i que són uns perfils que són els que després a dins generen les baralles amb arma blanca, perquè segurament podem entendre que hi ha alguna cosa entre ells que han d'ajustar. No? Llavors, aquesta és la situació que vivim nosaltres i, efectivament, ara durant l'agost sí que és cert que notem més presència policial, que les bicicletes ara intenten anar més en compte, però no para d'haver-hi un trànsit de gent pel matí i per la nit. Això vol dir que segueix havent-hi activitat.
1: Ha passat alguna cosa, potser, amb la porta d'entrada?
0: Sí, mira, just aquest cap de setmana que jo he pogut anar a la finca, hem pogut veure que la porta, que ja l'hem hagut d'arreglar diverses vegades, torna a estar forçada, és a dir, la deixen, la trenquen de manera que es pugui obrir tancar només empujant, i això per què ho fan? Perquè és quan arriben, piquen el timbre, i com que, òbviament, no estan per ells per atendre'ls perquè estan fent altres coses a dalt, comencen a trucar altres veïns. Fins i tot a la nit. A la nit rebem moltes trucades a l'interfono i el que fan és, escolta, com que ningú els obren, forcen la porta, d'aquesta manera tenen lliure accés. Llavors tornem a tenir aquest cap de setmana la porta trencada. També nosaltres, com bé dèieu, vam instal·lar 3 càmeres de seguretat per protegir doncs la seguretat de les persones que vivim en aquesta finca. I aquest cap de setmana n'han trencat una. I, curiosament, s'han instal·lat una càmera ells a la seva porta, enfocant el replà. Clar, això és il·legal perquè totes les càmeres de seguretat, com bé sabeu, s'han d'aprovar per la comunitat, però clar, aquests senyors també ens indica que no són uns delinqüents qualsevol, són professionals i a més deuen tenir encara punxada l'electricitat il·legalment perquè s'han pogut posar aquesta càmera, no? Mm. Llavors això és el que jo vaig denunciar amb tots els veïns aquest cap de setmana als Mossos d'Esquadra.
1: Ah, i què et van dir els Mossos?
0: Doncs els Mossos d'Esquadra, la veritat que van ser molt amables. Els Mossos ens van demanar fer fotos d'aquests successos, tant de la càmera nova com que s'han posat com de la que van trencar, que els hi enviessin per e-mail. Primer ens feien presentar-nos presencialment a la comissaria per fer la denúncia, però entenent que la situació és molt difícil pels veïns i, a més, que la presidenta no estava presencialment a la finca i que amb menors no ens podem presentar a la comissaria, ens ho van gestionar ells i també ens han demanat, ens va trucar la tinent dels Mossos d'Esquadra que està al cas d'aquest succés de la nostra finca, per demanar-nos doncs, que els veïns recopiléssim una sèrie d'al·legats individuals on poséssim en constància tot el calvari que cada veí, inquilí o propietari ha estat vivint durant aquest any i mig. Uh-huh. I realment, quan llegeixes això, és que se't posen els pèls de punta. Això ho hem d'entregar avui als Mossos d'Esquadra i confiem que es pugui fer alguna cosa amb això. De moment, la situació està igual.
1: Heu rebut alguna resposta, algun missatge? Algú s'ha posat en contacte amb vosaltres des de l'Ajuntament de Barcelona, des de que les teves dues companyes de bloc, les altres dues veïnes, van explicar la situació aquí al MRQ?
0: Mira, doncs això és una molt bona pregunta perquè justament és el que més impotència ens genera i el que més ens demostra que estem sols. Perquè molts veïns hem presentat denúncies a l'Ajuntament i justament aquesta setmana hem anat rebent respostes de l'administració que són totalment administratives i estàndard, on et posen, bàsicament, gràcies per escriure'ns, ens agrada que els veïns, que els ciutadans ens facin arribar les seves peticions i, si necessita res més, truqui als Mossos d'Esquadra o a la Guàrdia Urbana, que estan al seu servei, el qual és un silenci administratiu. Fins i tot hem arribat a escriure al senyor Collboni, el nostre alcalde, fent-li constar els fets i en el seu propi Instagram, el que per mi clama més al cel és que té posat a la descripció del seu Instagram Pues per una ciutat on la gent visqui més...

0: és segura. Li hem posat damunt la taula un cas on clarament hi ha un seguit de famílies que vivim en constant perill, uns delinqüents que estan en total impunitat i que si actuen d'aquesta manera sense dissimular és perquè saben que els detindran i els deixaran anar i no passarà res. I la resposta que hem rebut els tres veïns que hem contactat al senyor alcalde ha estat un corta i pega, exactament la mateixa resposta als tres, dient doncs, que estan al corrent de la situació i que saben que els Mossos s'estan ocupant del tema, però cap resposta, cap indicació de què es pot fer, què faran, quins són els propers passos. Clar, tot això és com no fer res, no?
1: Lourdes, els primers conflictes venen de gener-febrer del 25, més o menys, era?
0: Sí, exacte, sí.
1: Estem a mitjans d'agost del 26. Lourdes, una abraçada, gràcies i força.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, bon dia.
1: Clar, gener-febrer, els primers conflictes. Estem a l'agost del 26. La Lourdes, aquesta veïna que ens ha demanat preservar el seu anonimat, no es diu Lourdes, li hem canviat el nom per fer-ho, que té dos fills menors i que a l'entrar i sortir de casa han d'anar esquivant gent amb el mono o amb sobredosi. I una frase que ha dit la Lourdes: estem sols. Aquesta sensació segurament és la pitjor.
2: Bueno, és que jo crec que una de les preguntes claus que tu li has fet és on és l'Ajuntament, on és el regidor de districte, on és Albert Batlle, on és Jaume Collboni. És a dir, a mi el que em sembla alarmant és que la seguretat i la gestió de la seguretat pública és una de les principals funcions de la política en general. I per tant, l'absència d'aquesta o la priorització d'uns casos davant d'altres, no? A mi em sembla que el PSC dedica més esforços clarament a perseguir el top manta que a gestionar casos tan flagrants com aquest, no? I jo crec que una altra vegada som davant de l'evidència que tenim un partit polític que està sempre més preocupat per la propaganda que per resoldre les qüestions de fons. Aleshores, per què no han presentat una denúncia com a acusació particular? Per què no han accelerat un procés que clarament afecta, no, a diversos veïns al mig de l'Eixample de Barcelona? És a dir, crec que a part del problema que tenim amb el discurs de la seguretat és que el que ara mateix no siguin solucions ràpides amb una política efectiva es converteix en un discurs de propaganda autoritària, que és una cosa també bastant habitual per part del PSC. Es genera un relat securitari on l'extrema dreta més té camp per córrer, i aquí després veiem que en els casos concrets, també recordo el cas de les Paneroles, que és un altre extrem, no? Crec que era de Vilanova o de Vilafranca, és igual. El cas és que estem davant d'una situació que es podria resoldre amb, no sé, amb una política efectiva. M'imagino coses com desallotja l'edifici, dona'ls una alternativa habitacional mentre, no? Vull dir, crec que hi hauria possibilitat de gestionar això si és que no hi ha una denúncia formal als jutjats que no pugui desallotjar el pis, no ho sé. El cas és que, per resumir una mica la meva intervenció, crec que la política ha d'entomar la qüestió de la seguretat pública, a més en un moment en què es mercadeja políticament amb el discurs de la seguretat. Crec que hem d'evitar que el discurs caigui en mans, no?, d'aquesta dinàmica autoritària on sembli que la solució hagi de ser posar un policia a cada cantonada, i per tant també hem d'evitar que aquests discursos siguin estigmatitzadors i anar cas per cas, no? Perquè no és que Barcelona tingui un problema generalitzat de narcopisos, que això és segurament el discurs que, si no es fa amb cura, pot acabar adoptant l'extrema dreta. Aleshores, si no hi ha una política efectiva que se n'ocupi directament d'això des del gener, el que estem fent és abonar el terreny per l'estigmatització, per la criminalització i perquè els propers que vinguin, no sé si Aliança o Vox, trobin un camp absolutament fèrtil per abonar els seus discursos d'odi.
1: Sílvia.
3: A veure, en aquest cas és bastant curiós. Hi ha unes quantes coses que grinyolen. Per començar, aquesta matisació que fan els Mossos sobre que això no es pot assegurar que és un narcopis perquè no tenen acreditat que s'hi hagi instal·lat un negoci de venda de drogues.
1: Sí, que no són paraules literals, ho he intentat explicar jo.
3: No, ho dic perquè el mal llenguatge s'hi juga a conveniència. I jo me'n recordo de quan va esclatar el gran boom de, del concepte narcopís, que va esclatar el Raval, que jo, a més, hi visc, i, per tant, els veïns del Raval estan molt castigats per aquesta mena de pisos, que a més allà n'hi ha molts que directament estan abandonats per grans tenidors, fons d'aquests d'inversió, que els tenen allà abandonats fins al dia que els hi convingui fer-ne alguna cosa, i no se'n preocupen i ni tan sols denuncien les activitats delictives que hi pugui haver. Però mira, doncs també en altres zones de Barcelona també passa.
1: Sí, i llavors... De fet, perdona, si hi havia una línia sobre això. Vam explicar també que els Mossos d'Esquadra, una cosa que ens havien dit, li havien explicat al Josep Moragues, que havia destapat tot el cas aquell d'un pis on vivien uns horrors similars al d'aquest, de fet és el seu pis on ell viu, que els narcopisos, molts narcopisos ara s'estan traslladant del Raval a l'Eixample Esquerra.
3: Sí, perquè hi ha molta pressió.
1: Perquè d'allà els treuen.
3: De totes maneres, n'hi continua havent, perquè a més la indefensió de moltes escales i del veïnat del Raval és molt gran. No podem contractar un vigilant per les nits perquè no ens el podem pagar. Que això no vol dir res, o sigui, em sembla perfecte que ho hagin fet, perquè és que a més si fa un any i mig que els tenen així, alguna cosa han de fer, jo ho entenc. Llavors, el que volia dir és que quan va esclatar tot aquest concepte dels narcopisos, ens deien que el narcopis era el lloc on es consumia, era una mena de bar, diem-ne, de consum de drogues, consumia in situ, diferent del lloc on es trafica, que ens deien, no, això és un punt de venda. No, és que el cas és que quan van poder dir que havien, van fer una gran batuda monumental, que va durar hores i hores, que en van desmantellar molts, i van dir, ara ja no en queden. I quan sortia alguna altra casa deien, no, és que això no és un narcopis, és un punt de venda. A veure, m'expliqui la diferència. I el llenguatge, quan convé, s'interpreta d'una manera o d'una altra. Justament ara l'està interpretant d'una altra manera. És veritat que això fa anys, i a més, i les modalitats delictives evolucionen, està clar. Això, però hi ha una part d'utilitzar el llenguatge segons et convé en cada moment, i clar, a la gent no li expliquis tants tecnicismes. I una altra cosa que és, un any i mig que estan denunciant-ho, que hi ha evidències de que allà passa alguna cosa, és que és igual si és narcopis, és punt de venda, digue-li com vulguis, el llenguatge és una mica el de menys. Per què no hi han actuat? Per què no hi han entrat? Per què no han demanat un permís, una autorització judicial, o se'ls ha aconseguit l'autorització judicial per entrar-hi i certificar què és el que hi ha allà? Doncs és probable que això estigui en el nucli d'una investigació que encara no convé esclatar, perquè això va així. Per si tenen gent de paisà al voltant, si estan reforçant, això vol dir que estan controlant, estan investigant el cas. Però clar, fins a quin punt s'ha d'allargar la investigació fins que els investigadors decideixen que està prou madura perquè llavors valgui la pena esclatar-la, però un cop l'has esclatat, després ja els fils que surten d'allà queden tallats, ja no pots estirar més. No sé si és això el que passa, però està clar que aquí passen coses, perquè el que expliquen són fets concrets i no són imaginacions. I hi hauria raons per demanar una autorització judicial per entrar en aquest pis i aclarir què està passant i mirar de posar solució en aquest punt en concret. Una altra cosa, si resulta que això forma part d'una xarxa que els interessa atacar més globalment. Però clar, la paciència arriba a un punt que s'esgota.
1: Evidentment. Joan i Carla.
4: Sí, a veure, a mi m'interessa molt el tema del relat de fons, que això que deia la Juliana, la diferència d'anar cas per cas i la cosa simptomàtica, i el que he llegit en el cas d'aquesta situació, que també, com deia la Silvia, no ens encaixa amb el cas paradigmàtic del Raval, on bé, hi havia aquesta sèrie que s'ha fet Ravalejar, no sé si l'heu vist, que un dels arguments principals era un narcopís, de fet. Vull dir, i és un altre tipus de cas, i la Lourdes, aquesta veïna que ha parlat amb nosaltres... Sí. Ja es veien com ho emmarcava en un cas molt d'eficiència administrativa i seguretat, sense entrar en aquest relat que a vegades sí que es pot fer més transversal sobre el com i el per què de la degradació de la ciutat. Ella ho reduïda molt a un cas puntual i no ho estava... Vull dir,
1: Estem sols.
4: Estem sols, d'eficiència administrativa. Per això, clar, i per mi això el que és interessant, també el que feia molt hàbilment ella, era com jugar els propis estàndards que Collboni s'ha marcat en la seva administració, que és abordar la seguretat, és a dir, si tu com el que diem a vegades de Illa parla de gestió, també Collboni de forma similar ha parlat, jo em distingiré per la gestió de la seguretat, i llavors el veí té dret a a tenir uns nous estàndards, a posar el polític, a jutjar-lo a l'altura del que ell ha promès, una cosa clàssica. Mm. Per mi, en aquest cas, veiem que aquest problema, per mi, és molt difícil d'entendre, perquè hi ha sempre una batalla de números, perquè unes administracions ens expliquen que els números de crims baixen o que la impressió que Barcelona està bruta és completament atiada per ser mitjans, però que quan vas al detall no existeix, i alhora també tens altres números dient que potser el crim baixa, l'altre dia ho comentàvem, però puja a la gravetat del crim, no? Llavors, aquí crec que s'ha de tenir un biaix popular i populista. Si hi ha veïns preocupats, s'ha d'anar amb ells, i que les administracions no han de fer aquesta cosa paternalista de dir, bé, això està bé o malament, però els números pugen o baixen. Al final és molt important el relat en el qual s'emmarca les crisis de seguretat o d'habitatge que pugui tenir Barcelona. En aquest cas, ha quedat... Aquest cas concret no és il·lustrativa del que podem parlar abans d'altres veïns del Raval que parlen de la gentrificació, de la crisi d'habitatge. Aquí veiem un problema que costa d'agafar amb el relat estructural, i per tant crec que cal cenyir-nos en que hi hagi aquest clima de pressió des dels mitjans o la ciutat, que el nostre tema de conversa sigui si hi ha una administració que considera que hi havia problemes per atendre ràpidament els veïns en aquests casos, haurien d'haver-hi solucions, i això hauria de fer aquest efecte que fa típicament el contenidor, no? Que és que la gent s'hi posi. Mm. Però crec que és un cas que no ens serveix per fer molt discurs estructural, com s'hi acostumen a fer altres del Raval, on pots parlar de pobresa o de gentrificació, i aquí el que hi ha és un cas de crim on caldria exigir a l'administració que estigui a l'altura del seu discurs, que era una de les seves prioritats.
1: Però molt probablement això. El discurs més transversal és el de la ineficiència.
4: Exacte,
1: moltes vegades de l'administració, que també és transversal. Això.
4: Exacte, però que a vegades quan agafem aquesta mena de casos, com passen al Raval, el connectem molt més amb una degradació de la comunitat que té a veure amb el model econòmic de la ciutat, que fa molts anys que s'arrossega i que cap administració ha canviat de rumb. Però vull dir que aquí és molt important, si tu... parles de les raons estructurals perquè es donen als narcopisos aquests fenòmens, i parles de que les respostes que dona són només en el cas de la repressió o la seguretat, o parles de model alternatiu, i en aquest cas sí que és un cas molt de... El problema és l'eficiència de l'administració, i que si aquestes són les seves prioritats, ha d'haver-hi recursos en respondre ràpid als veïns. No crec que siguin dels que ens serveix més per entrar en el gran debat de fons de la ciutat, perquè la pròpia veïna no hi ha entrat, i crec que cal respectar les seves paraules, que
1: totalment.
4: És abandonament de l'administració.
1: Totalment.
2: O sigui, sí, és veritat que si intentem buscar, avançava en això que deies del relat estructural... O sigui, és evident que si tu convius, o sigui que la degradació pels veïns d'aquella escala és absolut, i que és terrible, i que conviure amb això és terrorífic. Sí que és veritat que per fugir de la part més de seguretat, i amb la idea que deies tu de si hi ha alguna idea estructural, sí que és veritat que hi ha un debat que és, bueno, què fem amb els drogadictes, en el sentit de que, i això és veritat, que és un debat social, educatiu, perquè tu tens un tema que és tota la gent que és addicta, que has d'intentar rehabilitar, però que mentrestant què fas? Perquè també la realitat és, i també ho entenc, que quan es parla d'espais segurs on puguin consumir, que no estiguin a dintre d'habitatges, sinó que siguin narcosales, genera debat, evidentment, als barris on aquestes narcosales es volen col·locar. Vull dir que és un debat molt antic i molt complex a Barcelona, que precisament la pressió de determinats barris ara fa que pugin a d'altres, i a mi el que em sorprèn més d'aquest, o el que em passa amb aquest, és que em genera moltes preguntes. La primera, sobre la propietat. Hi ha una cosa molt important quan parlem de narcopisos, i en el cas del Raval això ha estat molt evident, i ho apuntava la Sílvia, que és que un factor que ho facilita moltíssim és que siguin pisos buits de grans tenidors.
1: Sí, això t'explicava la Lluna qui és el propietari del pis.
5: Sí, bueno, el propietari era un advocat que tenia bastants pisos, pel que saben els veïns, a la Mina i a l'Eixample de Barcelona. L'advocat va ser el primer que va arribar al pis al febrer del 25, o sigui, ell tenia el pis llogat a unes persones que van marxar i va entrar ell. Quan ell entra és quan comencen a viure amb ell i a entrar i sortir constantment aquestes persones. Mm. Això és el febrer del 25, i a l'abril del 26, és a dir, un any i dos mesos després, l'advocat se'l veu per últim cop a la finca, se'l veu sortint, i aquella mateixa tarda és quan ja aquesta gent ocupen, diguem-ne, permanentment al pis i ja queden sols.
1: I mai ha presentat, que se sàpiga, que sapiguem nosaltres, no sabem si ha presentat mai cap denúncia al propietari legítim del pis per ocupació, pel que sigui.
5: Nosaltres, que sapiguem, no. I a més, o sigui, el que ens consta és que l'advocat tenia un problema amb les drogues, també, llavors la teoria dels veïns, diguem-ne, és que potser tenia deutes amb ells, la manera de pagar era, doncs, mira, us deixo estar aquí, i llavors ell va decidir marxar, no sé si perquè l'amenaçaven, és probable, perquè sí que els veïns sentien amenaces i baralles constantment, i ell va marxar, aquesta gent es van quedar allà, i no sabem res més d'ell.
6: Ho dic perquè és molt diferent quan nosaltres parlem de narcopisos. En general es compleixen una sèrie de patrons, i un dels més habituals és que siguin de grans tenidors, de bancs que sí. Els tenen buits i que això facilita que hi entrin i que la gent, a més, d'alguna manera se'n desentén perquè és una entitat que té 800 pisos. En aquest cas és diferent, llavors a mi em genera moltes preguntes, no exactament què és aquest senyor, aquest propietari que m'han entrat. Vull dir que em sembla molt estrany en aquest sentit, i també molt, si el propi propietari tampoc ha presentat la denúncia, vull dir que em sembla un cas molt estrany. Sí que és veritat, i elevant la mirada també amb la línia del que deia el Joan, que no sé si som conscients del problema que tenim amb les drogues. O sigui, de fet, jo crec que és el propi Ajuntament que va dir després de l'habitatge és un dels majors problemes que hi ha ara mateix a la ciutat. No, evidentment no parlo d'aquest cas concret, però la policia fa molt de temps que alerta que Barcelona s'ha convertit, per exemple, sense anar més lluny, al port de Barcelona, no? Hi havia una sèrie de ports europeus que eren les portes d'entrada més grans d'accés de droga, i això, per la pressió, precisament en aquests ports, ha fet que les màfies busquin altres vies d'entrada, i algunes d'aquestes vies d'entrada o alguns d'aquests ports on sembla que hauria incrementat el consum és precisament a Barcelona. Hi ha petites màfies que cada vegada més s'instal·len en el territori, no només a la capital, sinó a tot arreu. Com això impacta en que després pugui estar circulant més droga i hi hagi més persones que estiguin consumint, amb totes les conseqüències que això pot tenir, és un tema, jo crec, molt important, no només de seguretat, encara que la seguretat sigui importantíssima, sinó a tractar de manera, diguéssim, polítiques socials i educatives. I la solució, i això potser quedo fatal dient-ho aquí en el programa, però jo quan parlem de l'administració no crec que la solució pugui ser, amb tot, espero que s'entengui això que diré, no? Que tu hagis de passar pel contenidor de RAC1 perquè et facin cas.
1: Evidentment.
6: O sigui...
1: Carles, no, si nosaltres el que diem sempre és que tant de bo el contenidor no existís.
6: No, ja ho sé, vull dir que jo el que crec és... No, però en la línia fins i tot el que dèiem, jo no està Collboni, clar, l'alcalde d'una ciutat d'aquests milions d'habitants, i no penso que l'alcalde hagi d'estar porta per porta picant, hi ha d'haver una estructura que funcioni...
7: Però el regidor de districte sí que pot aparèixer.
6: No, sí, el que vull dir és que hi ha d'haver una estructura que funcioni sense la necessitat de que tu hagis de sortir en premsa o a la ràdio i sense que, diguéssim, que l'alcalde que ha d'estar per sobre de tot això hagi d'estar resolent els problemes del porta a porta, perquè entenc que l'alcalde d'una ciutat dels milions de persones que té de més d'un milió i mig hagi d'estar per altres coses. I això sí que entenc que la imatge que dona és de molta desesperació, de que no hi hagi ningú actuant. És un problema. Ara ens falten molts detalls, insisteixo en el que deia la Sílvia, molts detalls d'aquest cas vinculats a temes de seguretat. Si no, jo no ho entenc.
3: Sí, no, jo tampoc l'entenc, aquest cas, i entenc que els veïns estiguin desesperats, perquè com estàs un any i mig amb aquestes circumstàncies? És que això no es pot resistir.
7: El principal problema que hi veig aquí, molt en la línia del que s'ha dit, és que no pots deixar que un cas així el preu el pagui la gent que hi viu, que va treballar, que porta els nens a l'escola cada dia. O sigui, no pots. I insisteixo que crec que també la feina, diguéssim, dels que opinem sobre aquestes qüestions és contrastar sempre dades i casos reals i solucions o no solucions o ineficiències, també per no contribuir al relat general de que hi ha una inseguretat extrema i que Barcelona és un lloc invivible. Crec que això és una responsabilitat extrema. Totalment. I també per què em sembla que ho hem de fer així? Doncs perquè si això fos a Badalona, Xavier García Albiol hi hauria anat a fer-se un vídeo i hauria dit que els veïns una solució, no sé què, no sé quantos. Llavors, això sí que em sembla un problema real, perquè jo no sé si el regidor de districte o el mateix Batlle haurien d'haver aparegut. Jo, si fos, ho faria. Per què? Perquè em sembla que si no ataques d'arrel problemes així, dones solucions ràpides. Per mi, un cas tan extrem no es distingeix d'un veí que té un esvorant en una finca i que, per tant, ha de ser reallotjat. No em sembla que siguin diferents. És a dir, la seguretat real existeix. O sigui, si tu vius amb amenaces constants de crits, baralles, amenaces de violència, que els teus fills han de presenciar escenes terrorífiques, no veig tanta diferència en la possibilitat de que s'esfondri l'edifici. És a dir, la sensació d'inseguretat és la mateixa. Aleshores,
2: l'administració ha de poder garantir solucions immediates.
3: Sí, però, Júlia, saps què passa? Que està el parc, diguéssim, d'habitatge d'emergència, està
2: saturat.
3: No, està absolutament desbordat.
2: Que expropiïn els 800 pisos de Blackstone al centre.
3: No, clar, és que aquí cal una solució estructural. El que passa és que el que no pots fer és tenir uns veïns esperant una solució estructural durant un any i mig. Llavors, què els has de dir? I clar, jo ja entenc que diguin, miri, el senyor Collboni, oi que es fa tants vídeos a l'Instagram amb els gatets i amb tot el que calgui, eh? Perquè fa la cosa aquesta de jo sóc una persona i tinc gats i tinc nòvio i tot això, i després també sóc alcalde i vaig a les festes populars i em relaciono amb els ciutadans. Però quan hi ha un problema greu, contesto amb una resposta estereotipada, que és els Mossos se n'estan ocupant. Que jo no dic que no hagi de ser així. O sigui, no pot anar l'alcalde en persona i dir, a veure, em pica la porta...
2: Home, si la seguretat és el teu lema de campanya, potser sí, no? No estàs prometent coses que no estàs complint.
3: Aquest és el problema. Aquest és el problema. No pot actuar com si fos a l'Oest, jo això ja ho entenc. No pot anar a plantar-se, això que faria el Biol, jo crec que no s'ha de fer, plantar-se a la porta
2: però
3: i...
2: Però és que no fer res és que el pròxim ajuntament hi hagi un el Biol 2 faci
3: el
2: això.
3: El que passa és que precisament el PSC juga amb la qüestió de la seguretat, dient-la que la posa al centre, que preocupar-se de la seguretat és d'esquerres, i tot això que ho podem signar, eh? Però després, això, com ho afrontes? Què fas? Fas quan hi ha un cas d'aquests? Els Mossos s'han d'ocupar i han de seguir uns procediments, i hi ha uns procediments judicials a seguir, efectivament, perquè és que si no després allò no pot tirar endavant.
1: La llei és molt garantista.
3: Clar,
1: ho ha de ser.
3: Sí, no tenen lloc per allotjar la gent que està desnonada, per l'amor de Déu.
2: Doncs expropia pisos, o sigui, solucions n'hi ha.
3: Tot el que vulguis. En tot cas, és veritat que si generes un discurs que et fas populisme, perquè en fan quan convé, després han d'acceptar que les crítiques i que se'ls fan reclamacions i que es trobin ara en un cas en concret, que segur que n'hi ha més, eh? Estic segura que no és l'únic cas.
2: Destina els diners de la Copa Amèrica a comprar pisos de Blackstone on puguis reallotjar casos així. És que solucions n'hi ha.
1: Carla i Joan.
6: Jo espero que diguéssim, crec que si la solució acaba sent que els polítics siguin l'Albiol de torn i que vagin a fer-se vídeos davant dels llocs on passen coses concretes per dir-li a la seva parròquia que estan fent alguna cosa, ens equivoquem, perquè aquí el que necessitem és tenir algunes respostes de fons. Qui és el propietari d'aquest edifici i exactament on està? Quant de temps es necessita? Perquè entenc que tu l'has de localitzar per tenir dret, o sigui, si has de per accedir-hi, trobar la manera...
3: Sí, però si hi ha delicte flagrant, encara que no el trobis, pots entrar-hi amb autorització judicial. Judicial, evidentment.
6: Exacte.
3: I per això s'han de reunir una sèrie d'evidències i de proves i d'indicis. Però clar, quant temps estaran recollint-ne? Perquè sembla que n'hi ha moltes.
6: Llavors, en tot cas, s'ha de resoldre aquesta qüestió. Per què no s'està entrant? Què està passant pel mig? On està el propietari de l'edifici? Qui són les persones que estan subministrant aquesta droga? Quines són les màfies que es lucren de tenir aquestes persones enganxades? Perquè aquestes són les qüestions que ens resoldran els problemes de fons. I a mi són respostes que m'agradaria tenir, que entenc que ens ha de donar l'administració. Però en tot cas no ho solucionarem fent vídeos que, a més penso, en el cas del Biol és molt evident que vas a generar un conflicte que deshumanitza d'alguna manera una de les dues parts i que sobretot a mi em sembla que és una estratègia poc intel·ligent perquè no resol els problemes de fons. Hi ha un problema amb les xarxes de droga molt complex que s'ha d'abordar, no?
2: Però és que no arriba a fer-se vídeos, diguéssim. Oriol fa el mateix, que hi ha un assumpte petit a Ripoll, fa el tuit de torn, vull dir que és la mateixa dinàmica. Jo el que crec també, i en aquest cas concret, és que segurament, com que és un edifici del carrer Montaner, també la comunitat de veïns té la sort de tenir un capital social i cultural que els hi permet ajuntar-se, posar-se d'acord i que sigui un cas de contenidor. Quants altres pisos en barris perifèrics deuen tenir problemes similars on no hi arribem, no? Per tant, torno al discurs que estem fent tots alhora, que és l'administració, especialment si es presenta guanyant unes eleccions dient que garantirà la seguretat, té una responsabilitat extrema, no? Que això em sembla que qui està demostrant que es poden fer coses és ara mateix l'alcalde de Nova York, que és una persona que ha dit que està està complint el que va prometre.
1: Joan.
4: Sí, ho veig molt, molt amb aquesta qüestió de relat. Al final el que podem fer és, des de la fiscalització pública, podem generar un tipus de pressió que es tradueixi en més recursos a un lloc o a un altre. Per això crec que és intel·ligent la veïna posant èmfasis amb el relat de Collboni per fer-lo entrar en contradiccions i simplement aquí que això s'acabi traduint. Són els climes socials que pels quals porten, per això també estem molt d'acord amb el que s'ha dit, que el clima social aquí és saber tenir alguna percepció mínimament objectiva del que passa. I clar, jo, si parla, és diferent si parlem d'habitatge que si parlem de drogues. Quan mires el tema de drogues, si mires els últims números, és això, t'adones, mires els reportatges i llavors tens els Mossos que t'expliquen que les xeringues ara està malament, però era pitjor fa 2 anys, però ara està una mica millor. O sigui, és tan fàcil fer alarmisme i costa tant veure la tendència de fons, i aquest cas és tan particular que crec que el que més ens ajuda, més que ser una prova de si ara està augmentant, perquè sempre trobaràs la policia dient que, bueno, no, ja pots distingir entre problemes falsos i reals, és com els de la neteja o les drogues, hi ha números, no? És el que els furs, hi ha números. Però el que sabem és que, jo el que he vist abans de venir avui, quan he mirat el tema de les xeringues, les drogues, és que no estem en un any particularment rellevant respecte d'això, i que aquest cas s'entén millor com un d'abandonament judicial administratiu, i on hi ha relat a fer pressió és fer pressió als polítics a l'altura del seu discurs sobre la seguretat. També és interessant això que deia la Júlia, això que s'han de mandani, com el cas de com el polític surt a capitalitzar aquestes baixades objectives. O sigui, a la que hi ha hagut una baixada del crim a Nova York, que s'havia predit que amb l'arribada d'un socialista a Nova York seria el paradís de la violència, a la que hi ha hagut unes baixades objectives a les estadístiques, ell ha sortit a vincular això amb la seva ideologia i ha girat tota l'expectativa que hi havia contra ell en una virtut. Doncs això han de fer els polítics hàbils, i crec que estem veient una mica que Collboni va fer aquest discurs que tenia un sentit electoralment, però s'haurà de veure, o sigui, aquests casos són un torpede a la línia de flotació del discurs, i hauríem de generar el tipus de pressió discursiva perquè aconsegueixi fer alguna cosa semblant al que ha fet Mandani, sortint a dir, tots pensàveu que el crim pujaríem durant el meu mandat, doncs ha baixat espectacularment. Doncs hem d'aprofitar aquesta contradicció perquè aquests veïns se'ls solucionin un cas espantós.
1: Lluna, què volies dir?
5: Jo vull dir dues coses. La primera és que, clar, o sigui, el que els veïns reclamen sobretot és que després d'un any i mig i d'haver-se fet el cas públic, que normalment agilita les coses, no pot ser que encara ahir rebin correus de copiar i enganxar amb un missatge totalment neutre, que l'únic que diu és els Mossos s'ho estan mirant i seguiu trucant al 112. Home, bueno, és que no cal que els hi contestin per dir això. Això primer, i segon, que més enllà del tema de la seguretat i del perill, també hi ha un tema de salut pública, perquè aquesta gent, vull dir, la gent que viu al narcopís, llencen roba constantment al cel obert. Això els veïns ho han netejat milers de vegades, torna a estar plena roba, que està en molt mal estat, que fa molta pudor. Els veïns no poden ni obrir les finestres sent estiu, vull dir, és terrible, i a més el balcó que tenen els del narcopis, que és el quart tercera, tenen un balcó ple de matalassos, roba, bueno, de tot, inclús és que si orinen i bueno, fan les seves necessitats al balcó. Clar, els que viuen al costat ben bé no poden obrir les finestres, però és que l'olor, o sigui, la pudor ja es filtra per tot arreu. L'Ajuntament, o sigui, una de les denúncies dels veïns era el tema de que tinguin el balcó ple de coses perquè més pensen que pot cedir i caure. Al final, o sigui, són pisos relativament antics. I l'Ajuntament els hi van dir que ja havien comprovat que ho havien retirat. Jo no sé com ho han comprovat, perquè entrar-hi no hi han entrat, però és que no ho han retirat. Vull dir, continua tot ple de coses. Llavors, què han de fer? Anar aguantant? Perquè vale, ara és estiu i a l'estiu els moviments són mínims, però tot aquest any i mig, bueno, més, no ha sigut estiu.
1: Són les 10:24, evidentment ho anirem seguint. És probable, sense dir massa res, que en les properes hores, i que al llarg d'aquesta setmana, tinguem novetats importants també sobre el cas del contenidor d'aquesta presumpta estafa amb més d'una desena de víctimes de Wallapop, oi, Lluna?
5: Sí, és bastant probable que tinguem novetats per part nostra. Hem intentat, bueno, estem contactant amb la persona, amb el presumpte estafador, perquè, bueno, volem saber la seva versió i escoltar, no?, doncs, què explica ell i com es justifica, si és que té alguna cosa a justificar. Per tant, estigueu pendents perquè aviat hi haurà novetats.
1: Gràcies, Lluna. Són les 10:25, pràcticament. Avui ens ha cridat molt l'atenció, canviant de tema, una carta a La Vanguardia que signa l'Isabel Moreno i avisa que molts cellers de la denominació d'origen cava s'estan fent enrere a última hora i sense avís de les compres de raïm que tenien pactades amb els pagesos, amb tot el que això suposa pels pagesos. En alguns casos són contractes plurianuals i en d'altres, senzillament, es desdiuen de tot el que havien acordat. La redacció del MRQ ho ha investigat una mica i hem pogut confirmar que aquests casos existeixen. I segons ens expliquen des del sector, això està passant. Ara, i ens hi fixarem una miqueta, sobretot per les conseqüències que això pot tenir per molts pagesos i petits productors. Un segon.
8: RAC 1. Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
9: RAC 1. Aquest dilluns el Sabadell juga a RAC més 1. A les 7, des de l'estadi Arcàngel, Sporting Sabadell. Els arlequinats tornen al futbol professional amb un desplaçament a terres andaluses. Viviu el partit en directe a l'app i al web de RAC 1 amb Pau Bonastre i Jaume Molló. Aquest dilluns a les 7, Sporting Sabadell. La Lliga de Segona juga a RAC més 1. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
10: Escolteu, no puc més ja amb aquesta xafogor. Cal que tornin les temperatures neutres. Ni fred ni calor. A 0 graus.
9: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió.
11: El perquè de tot plegat.
1: Són les 10:27. Estàvem acabant de comentar una miqueta més la situació, però canviem de tema perquè, evidentment, n'anirem parlant. A aquesta hora ens pot explicar, això millor que ara dèiem just abans d'anar a la publicitat, el Josep Marrugat. Ell és membre de l'executiva de la Vinya i el Vi d'Unió de Pagesos. Bon dia i moltes gràcies, Josep. Això sona a penjat, eh? O sigui, és el so de penjar la trucada. Ara ho intentarem recuperar. Aprofito, mira, vaig a buscar la carta i si us la llegeixo bé, i us puc llegir el que explicava la Isabel Moreno a La Vanguardia. Segon, eh? Això que sentiu ara del micròfon són les pàgines de La Vanguardia, que les estic passant fins a trobar les cartes al director. Segon.
3: Així veiem que el paper, els diaris en paper continuen
1: finets, perquè són dies que et notes allò, gairebé que et podries fer proves d'empremta dactilar d'un dit amb l'altre, dels finets que són els diaris aquests dies, només faltaria. Val, ja el tenim, per tant no cal que us llegeixi la carta al director del Marí i ja ens ho explicarà ell. Josep, bon dia.
12: Hola, bon dia.
1: Hola, Josep, que t'havíem perdut un segon. A veure, per qui hagi connectat ara de cop, recordo molt ràpid el que explicàvem fa 2 minuts. Aquesta carta de la Isabel que avisa que molts cellers de la DO Cava s'estan fent enrere a última hora de les compres de raïm que tenien emparaulades amb els pagesos i amb el que tot això suposa per pagesos i petits productors. Això que es denuncia avui a La Vanguardia, és cert? Què està passant?
12: Bé, això és cert i el que està passant ja es ve intuint des de fa temps. Vam intentar d'establir mesures extraordinàries de barem en verd per eliminar collita i també es va fer una mobilització en aquest sentit per denunciar el tema com estava a mitjans de juliol. I el tema està que crema, ja ho intuïem, els cellers no van vendre part del vi que està estocat, les vendes han caigut i els cellers doncs feien... Fins a última hora no han dit preus ni condicions i hi ha una part del raïm que malauradament no té ni preu ni opció a que hi hagi una demanda per aquest raïm i d'altra que està ostensiblement per sota els costos, gairebé a preu de regal. Vull dir que
1: és un tema d'excedent del raïm.
12: Bàsicament és un tema d'excedent, però aquí també hi ha l'abús per part dels cellers cap als pagesos, aprofitant la conjuntura.
1: Clar, perquè aquí, Josep, s'estan trencant acords.
12: Bé, hi ha cellers que tenien acords signats, n'hi ha d'altres que tenien acords més o menys emparaulats. Yeah. Aquests no es poden denunciar perquè, bueno, el celler diu que compra el que necessita. I, d'altra banda, els que estaven més signats i més a llarg termini ho estan complint. El que passa és que bueno, en molts casos el que sí que s'està incomplint és la llei de la cadena alimentària, perquè és una llei que tampoc no serveix per gran cosa en aquests casos. Ho estem veient, eh? Estem patint que la llei que diu que no es pot comprar sota preu de cost, doncs no funciona.
1: Per un pagès que una gran marca del sector del cava li retorni una part del que ja comptava poder-li vendre, això què pot suposar per un pagès?
12: Bé, depèn de la quantitat, de la varietat i de les condicions. Perquè
1: hi ha algun
12: no tothom
1: exemple
12: tindrà
1: concret que em puguis posar, Josep, d'algú que s'hagi trobat també recentment?
12: Sí, bé, de que doncs, varietats blanques i negres i de tot colors, bàsicament negres, no tenen comprador i han d'enviar mails i contactes amb altres cellers o altres cellers que n'hi comprava i dic aviam si li interessa més o no. I la cosa és que si es pot col·locar, doncs bueno, i sí, moltes vegades no és qüestió de preu, sinó que ja no es pot col·locar perquè no es troba comprador. I per això també es va eliminar molt de... O sigui, les vinyes que es van treure la barema en verd, que es va eliminar la producció, es comptava que algunes renunciarien i no s'hi va renunciar. I això és que ja indicava un termòmetre de que la cosa aniria complicada. I en aquests moments, doncs els que són socis de cooperatives i portaran tota la collita, i els que no, doncs alguna vinya es quedarà per collir. I, d'altra banda, hi ha empreses que respecten un 70% de la producció a un preu que podríem dir sobre lleugerament o aproximadament amb el que va publicar l'INCAVI d'Estudi de Costos, sí. I una altra part de la collita te la fan regalar 12 cèntims. O sigui, una part de 50, 52 cèntims. Perquè diuen que pel cava no anirà per vi de taula i que el vi de taula no té gairebé preu i que si no saps on col·locar-lo, el portes amb ells, que 12 cèntims se'l queden. 55 no, però 12 sí. I això ho fan empreses de renom, com l'empresa de la presidenta del cava, Vallformosa, està fent això. I això, bueno, potser és legal, però tampoc no tenim la certesa de que aquests raïms de 12 cèntims que puguin entrar puguin arribar dins una ampolla de cava.
1: Clar, i aquí hi ha aquest tema que passa sempre, no? Una mica dels pagesos lligats de mans i peus, de hem d'acceptar això, tot i estar-hi en contra, perquè si no, l'alternativa és que no ens comprin res, no?
12: Sí, ras i curt és així. Yeah. És així, i llavors també hi ha aquesta por de denunciar i de sortir, donar la cara i dir quines són les empreses i qui està fent aquestes coses, aquestes pràctiques. Però vaja, es va fer un comunicat conjunt la setmana passada i ja es deien noms i cognoms, i bé, així és com està la cosa. Normalment la major part dels cellers estan comprant a un preu que és per sota del cost, quasi bé el 50% del cost, o sigui, hi haurà un preu aquí mitjà entre les cooperatives i cellers individuals que rondarà els 30-35 cèntims, mentre que el cost publicat per l'INCAVI, que no ens ho hem inventat nosaltres, ronda els 55 cèntims, o 53, o... Bé, vaja. I això, doncs, que es pugui liquidar o cobrar 35 amb una cosa que costa de produir 53, doncs és terrorífic, no? Per això diem que no funciona la llei de la cadena i que cal prendre cartes en l'assumpte, que també s'estan aprofitant de que el sector ha estat ajudat per l'administració, tant amb la barema en verd com amb ajudes específiques de sequera els darrers anys, i això fa que els pagesos puguem aguantar. Però, esclar, una cosa és que puguem aguantar i l'altra que els hi hàgim de regalar el raïm, no? Vull dir,
1: hi ha una mica la sensació, no sé si és així, de que o ningú ho està denunciant o que s'ha estat denunciant poc? Ho dic perquè ara hem vist aquesta carta de la Isabel Moreno a La Vanguardia, però pot ser que no se n'estigui parlant d'això.
12: A veure, sí que se n'ha parlat, però tot té la seva estratègia, no? És a dir, la publicació dels preus, per exemple, uh-huh. l'han feta ara, quan la gent ja té la verema pràcticament engegada. I això dona poca capacitat de denúncia i de reacció. I ara ens trobem que tot està madur. Els tallers el que volen no ho volen ja, perquè el raïm està madur, el blanc, el negre, l'aparellada, em deien que es collia a finals d'octubre i ara està quasi ben madura, uh-huh. perquè aquestes calors han fet que tot vagi molt avançat. I, per tant, doncs, aquesta publicació de preus s'escau amb la verema i no hi ha capacitat de denúncia ni de gaire reacció. És important que totes les organitzacions hagin fet aquest comunicat de la setmana passada denunciant-ho i dient que ja està bé, que ens porten al límit de la ruïna. I també s'ha d'aprofitar per dir que encara que no agradi a alguns, hem de casar l'oferta i la demanda. Hi ha una sobreoferta, el sector està patint una davallada de consum, que és tendència i que, a més, està molt consolidada, la davallada, no és conjuntural, sinó que és una línia que cau en picat, que tenim un bon producte, però que cada vegada en venem menys, i, per tant, doncs, hem d'adaptar-nos a aquesta situació i fer que, si volem que ser viables, hem de retirar superfície, i això s'ho està plantejant pràcticament tota Europa i Espanya també, i és aquest el debat que s'ha de tenir i potser doncs, aquí a Catalunya sobrarien uns milers d'hectàrees, eh? I hauríem d'aviam com ho fem perquè no sigui una desbandada i puguem sortir una mica amb dignitat, no? Perquè aquesta situació no es pot allargar en el temps. La gent no pot aguantar això, d'anar a treballar i pujar i diners. Bueno, això no es pot aguantar. Mm-hmm.
1: Totalment. Josep Marrugat, anirem parlant. El Josep Marrugat és membre de l'executiva de la Vinya i el BID d'Unió de Pagesos. Moltes gràcies per atendre la trucada del món al recull, Josep. Una abraçada.
12: Gràcies a vosaltres i igualment una abraçada.
1: He vist, Carla, o Sílvia o Carla, que us he vist que anàveu apuntant coses mentre anàvem escoltant el Josep. Digues.
3: Sí, no, és que precisament, sense voler marcar perfil ni res, nosaltres al Món tenim una site, un diari d'informació sobre el món del vi, i justament hem estat informant d'aquest conflicte les últimes setmanes, perquè cada vegada s'està greujant més, perquè resulta que tant la DEO Cava com altres organitzacions han fet comunicats dient que es mantenien els preus de l'any passat, i els productors de raïm el que estan dient és potser es mantenen els preus, potser es mantindran els preus, però és que et compren menys, amb la qual cosa diguem, el resultat és igual de ruïnós. I a més a la DEO Cava pot haver una crisi interna, perquè per un cantó hi ha evidentment a la DEO Cava, a la Junta del Consell Regulador hi ha els cellers, però també hi ha els viticultors, els pagesos, i un dels que ha aixecat la veu és David Cendra, de Unió de Pagesos, i ell forma part del Consell Regulador de la DEO Cava. Per tant, ara ja hi ha tensions internes dintre de la DEO Cava per això. I això a què treu cap? Doncs, efectivament, aquesta davallada mundial del consum del vi, que això afecta a tota mena de cellers. El que passa és que els cellers petits estan patint tant com els pagesos, per tant, són una cosa a part, i després hi ha les grans empreses, que aquestes tenen més capacitat, diguéssim, d'imposar una certa regla. Això que deies, que ens estranyava tant, no? Com pot ser que et diguin que et compren una part del raïm al preu pactat, perquè regulat oficialment no està, però hi ha uns pactes, i hi ha unes recomanacions de l'Incavi, uh-huh. Però l'altre tant per cent, si vols que me'l quedi, pràcticament me'l regales. Per què? Doncs perquè no el necessito. Jo no em faré escumós d'això, no em faré cava. Amb la qual cosa, doncs, si tu no has pogut incloure la verema en verd, que és destruir la part de la collita abans d'arribar al punt de maduració, que això t'ho subvenciona l'administració, doncs si vols fer-ne alguna cosa, o sigui, o te'l quedes, te'l menges a patates, o me'l vens a 15 cèntims. Uh-huh. I mira, pitjor és zero. Clar, tot això els viticultors ho viuen com un abús, diguem-ne. Llavors, clar, el tema és que la veu de les grans empreses està molt limitada, fan determinades comunicacions, no se surten del discurs. Uh-huh. I clar, és una mica difícil saber exactament a veure què és el que aleguen més enllà de... Però al final el problema és estructural, és que hi ha una caiguda mundial de consum del vi i a més hi ha, com que hi ha, després de la sequera hi ha hagut ara hi ha unes collites molt bones perquè a més ha plogut i el clima, la meteorologia ha sigut favorable i hi ha un excés de producció.
1: És el que ha dit el Jordi Marrugat al final, el Josep Marrugat, crec que ha sigut força interessant, que deia que potser hem de replantejar una miqueta...
3: Sí, el que passa és que això és estructural, és a dir, per exemple, amb el vi negre passa igual, el vi negre està caient més que cap altra cosa. Hi ha molts cellers que es plantegen, arrenquem vinya de vi negre, de raïm negre, per fer vi negre, i en posem de blanca, o què? Perquè està canviant la tendència mundial. Però és que...
7: Se sap per què ha canviat la tendència?
3: Gustos. És una qüestió de gustos. En general es prefereixen vins amb més acidesa, més frescos, que són els vins blancs. Això és mundial, eh? I el vi negre està retrocedint. Però és que la moda pot tornar a canviar d'aquí 10 anys. Llavors, què fas? Perquè la vinya és una cosa que triga anys a donar-te resultats bons. I hi ha tot una crisi que afecta tot el sector. I què passa? En el moment en què el sector està en crisi, tothom pateix, és una mica campi qui pugui.
1: Carla, fes, no. Anava a demanar brevetat perquè vull connectar un moment amb Plaça Sant Jaume, amb el Cesc Giró, que està en l'acte d'homenatge del 17A. Vull dir, acabem això, però ho dic perquè hi ha hagut una mica de
6: manera. No, tampoc no és que sigui jo gens experta en temes de cava,
1: sí que
6: he de dir que quan parlem de consum, i a més jo crec que és molt evident, bueno, si us passa a vosaltres a les vostres famílies, jo a casa meva, quan era petita la meva àvia em diu, menja el cava, era una cosa de es menja amb cava, no? I moltes vegades diem als amics de dir, hòstia, nosaltres en canvi ens ha costat i cada vegada ho fem més, però jo crec que durant molts anys no hem sociabilitzat tant bevent precisament la beguda que segurament té un component més de casa. Sí que és veritat que fa molt de temps que s'explica que és precisament aquesta caiguda del consum i l'estoc acumulat el que faria que s'arribés a una campanya que era difícil. El comunicat de fa pocs dies, és veritat que deia això de que es mantindran els preus i afegia aquesta cosa, no?, de en la majoria dels casos, que tu deies, bueno, i què vol dir, i en la resta que no són majoria exactament què passa, i fa res, no sé si era un o dos dies, que la Trinitat Gilbert de l'Ara entrevistava justament a la presidenta de Deo Cava i apuntava perquè vulgui recuperar algunes qüestions interessants en la línia del que està passant, perquè ja parlava de la necessitat de reconvertir el sector, de repensar-ho en diferents línies. Ella parlava, evidentment, de que s'ha oferta i demanda, d'un tema de qualitat, és a dir, de quin estàndard li donem al cava, i, en fi, de qüestions que per qui ho vulgui recuperar tal i com estan les coses, jo crec que pot ser interessant.
1: A veure, Cesc Giró, des de la plaça Sant Jaume de Barcelona, Cesc, què està passant o què acaba de passar?
13: Hola, Sergi, doncs, bon dia. Ha estat un acte breu, sense inicialment cap incident, molt solemne, on a part dels representants polítics i els familiars de les víctimes, també hi havia una trentena de manifestants amb estelades i banderes d'estat assassí exigint explicacions, responsabilitats i que s'investigui si l'estat espanyol va tenir alguna cosa a veure amb la gènesi, no?, d'aquests atemptats. I el que ha passat ha estat que quan ha acabat aquest acte, el representant de Vox, Joan Garriga, s'ha acostat als mitjans de comunicació per fer el que en diem un canutasso, per donar, diguéssim, fer unes declaracions davant dels mitjans de comunicació, i ha estat quan aquests manifestants l'han increpat i li han retret que volgués aquests segons de protagonisme. Aquest ha estat el moment en què els manifestants l'han increpat, i seguidament, quan en Joan Garriga ha acabat aquesta intervenció, que ha estat força llarga, s'ha girat d'una revolada i, podríem dir, buscant una mica la imatge, ha corregut cap a aquest nucli de persones i s'hi ha encarat de forma violenta, els hi ha intentat estirar algunes de les banderes i això ha generat un moment de tensió que també podem sentir.
14: Yeah!
13: ràpidament ha intervengut doncs, a la policia que hi havia a la zona, que hi havia força agents de seguretat, tant de la policia local, de la Guàrdia Urbana, com dels Mossos d'Esquadra, i els han separat. Joan Garriga ha marxat doncs, per un dels carrerons increpat amb crits de vergonya. Els manifestants el que ens deien això, que els ha semblat lleig que es volgués apropiar d'aquest moment amb diguéssim, intentant captar el protagonisme i faltant el respecte, creuen, a les víctimes, i et dic, ha estat un petit incident de 30 segons que ha atacat un acte que en general ha estat del tot correcte i solemne.
1: No ha arribat, Cesc, a haver-hi càrregues ni res, per part de la policia, ha sigut intervenir, posar-se una mica al mig, no?
13: Exacte, simplement els han intentat separar. Hi havia unes tanques, però clarament ha estat Joan Garriga de Vox que ha anat a buscar els manifestants i a prendre'ls la bandera i encrepar-los i a retreure'ls les crítiques que ha rebut mentre doncs, ell feia la intervenció. Vull dir, la imatge ha estat inequívoca, ha estat el diputat de Vox que ha anat a buscar directament els manifestants i ha provocat aquesta situació.
1: I per la resta, és l'acte tot bé? I
13: un acte molt correcte d'uns 15 minuts, on s'ha fet un minut de silenci, on també s'ha fet proclames demanant pau, cohesió, fent una alegoria al record perquè no tornin a passar fets com aquests a la convivència, i també s'ha llegit un poema de Miquel Martí Pol i s'ha cantat una cançó de Charango. Amb això doncs ha clos aquest record institucional per celebrar el 9è aniversari dels atemptats. Recordem, l'any que ve hi haurà fet 10 anys dels atemptats del 17 d'agost.
1: Una abraçada, Cesc, gràcies.
13: Una abraçada, Sergi, fins ara.
1: A veure, el Cesc, sí, l'any que ve farà 10 anys.
7: És bestial, pensar en aquests termes. També vol dir que farà 10 anys de tot el que va venir després, no?
3: Exacte.
1: Sí, sí, sí. Totalment.
7: Exacte. Bé, no sé, per comentar una mica la qüestió, jo crec que, bueno, ja sabem, no?, que juga a Vox, és el mateix que Santiago Abascal anant a Ceuta fent-se el vídeo. A mi el que em preocupa de la instrumentalització dels atemptats és la instrumentalització que es fa des de Ripoll, que això normalment no ho traiem durant el 17A, però és així, i en part, gran part de la política, no?, d'aquestes vísceres que Aliança promou, surt pel trauma que Sílvia Orriols instrumentalitza encara avui amb un cas d'atemptat, diguéssim, d'ordre mundial, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè el jihadisme islàmic és un problema mundial, fins i tot, si anem a escala més concreta, europeu, no? I respecte a la presència de manifestants que reclamen investigacions de l'Estat, bé, jo crec que aquí més o menys coincidim tots, encara hi ha grans incògnites, encara hi ha, no?, diguéssim, carpetes que no s'han volgut obrir. Evidentment l'actual govern no n'ha demanat tampoc explicacions, i que més enllà de conspiranoies, que jo no hi crec molt en això, no?, però hi ha algunes evidències que sí que ens porten a pensar que almenys hi havia informació que es tenia d'abans, i que no és casualitat que coincidís amb els mesos pre-1 d'octubre i etcètera, etcètera, no? Dit això, em sembla que tan greu és que Garriga vagi a provocar i es faci la foto i vulgui apropiar-se d'un atemptat i de les víctimes i de més, com que Orriols faci el mateix des de Ripoll any rere any.
4: A mi el que em crida l'atenció de que hagin passat tants anys és que, com, parlant del com es va intentar tot treure el rèdit polític d'aquest acte, la gran pregunta que va quedar, o sigui, que va quedar, perquè jo em pregunto què s'ha fet en aquests 10 anys, perquè el que ha permès aquesta, que ara la islamofòbia sigui un dels grans temes de polítics de Catalunya quan fa uns anys no ho era, era, tot es formulava en clau d'aquesta pregunta de o sigui, el que és el que deia sempre la Sílvia Reals quan hi havia Ripoll, que era va haver-hi aquest atac que, com diu la Júlia, té una condició estructural mundial, i llavors es va polaritzar la població entre la resposta que van trobar en determinats grups polítics era no s'ha d'atiar l'islamofòbia, molt correcte, i llavors va quedar una mena de buit que era no s'ha d'atiar l'islamofòbia, però què en sabem de els dispositius d'integració, evitar la radicalització, tot el que vam saber de l'imam. clar, jo 10 anys després no sento per enlloc saber si, si allò va ser un abans i després en la inversió en la cosa social per la comunicació d'aquestes comunitats, en la cosa policial. Sí que sabem que no hi ha hagut més atemptats des d'aleshores, que ja és alguna cosa, però em sorprèn perquè, de fet, just ara s'estrenarà com una nova sèrie que va sobre això, que no l'he pogut veure, però només veient Laura posa molt l'èmfasi en la cosa policial.
1: La pel·lícula.
4: Sí, la pel·lícula Cronos, que posa molt l'èmfasi en la cosa policial, però em sorprèn fins a... Tenim una conversa molt centrada en atiar o no atiar la islamofòbia, i a mi m'agradaria saber si la gent que treballa amb la immigració, amb la integració de la immigració, amb els números d'aquestes comunitats, amb tots els aspectes, si hi ha hagut una direccionalitat política per respondre, si es fan les coses diferent des d'aleshores, si aquí va haver-hi una forma d'atacar les situacions estructurals que havien pogut portar això, o si només és policial, no? Però tot queda molt opac, no? Per mi em queda aquesta sensació de... Si té tan baix to el record que el que hauria de ser... O sigui, hi ha tant d'espai, si hi ha espai perquè siguin els extrems,

0: molta fredor i molt poc diàleg, que em sorprèn. Vull dir que, o sigui, el baix to per mi és el missatge, el baix to, i que s'ho quedin friquis extremistes com Garriga, dona una mesura de que poc productiu que n'ha parlat els partits que podien parlar-ne, tenir alguna cosa a dir seriosa.
1: Carla i Sílvia, i acabarem.
2: Sí, ara, com el que et deia el Joan, pensava que no deixa de ser curiós que el crit que es va sentir en aquells dies va ser el "no tinc por", no? Sí. I es va repetir molt, i a més jo recordo el moment a les Rambles, en la primera mobilització que hi va haver després dels atemptats, i era emocionant justament sentir aquells crits, com la gent pujava a les Rambles. El que passa que jo sí que crec que hi havia por, i de fet crec que aquella por que hi va haver en aquell moment avui la notem d'una manera molt més evident, perquè bona part dels problemes que tenim a la nostra societat en relació precisament a temes vinculats a la immigració és que jo crec que la gent té por a moltes coses, no? A moltes coses, però que segurament una manera de combatre-la podria ser tenir debats adults, no? I de fons. Al Congrés dels Diputats hi ha una comissió pendent de tancar, la comissió d'investigació del 17A, i és significatiu que no s'hagi pogut tancar, i no s'ha pogut tancar, entre altres coses, per als desacords que hi ha precisament entre el PSOE i Junts i Esquerra sobre el paper d'Abdelbaki Essati, no? D'aquell imam que va radicalitzar aquells joves i sobre el qual hi ha molts interrogants. I la meva sensació amb els atemptats és que d'alguna manera són una fotografia d'un dels mals que tenim avui, que és que fins i tot sense informació cadascú decideix què és el que ha passat en base als seus propis prejudicis previs. I això és una manera molt difícil d'avançar com a societat, perquè necessitem poder tenir aquests debats seriosos, necessitem informació i necessitem saber el que ha passat, perquè això determina les decisions que es prenen a continuació. I perquè una societat que no té la informació que ha de tenir, no és capaç de fer els debats que ha de ser, no pot prendre les decisions correctes a continuació. I jo crec que estem molt atrapats en això, en la lògica d'uns partits que necessiten d'alguna manera en treure en rendiment de determinades coses amb lògica partidista, i amb un buit. Estic d'acord amb aquesta idea del buit al mig de què està passant en determinats espais, no? Al final, dies com aquest és com una oportunitat d'aturar-se, recordar i pensar, no? No sé què va passar i tal, i jo crec que com a recordatori també dels buits que hem d'omplir en molts d'aquests capítols perquè el futur pugui ser millor. I això no estic pensant només en temes de seguretat, eh? O sigui, estic pensant en l'arquitectura de les nostres ciutats i pobles, en la segregació en determinats espais, amb la informació i connexió que hi ha entre mons diferents, en fi, en moltes i moltes coses.
1: Un moment i acaba Sílvia Barroso. Un segon.
3: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum, i a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts, continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per Laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
4: Ganarles el derbi es lo único que pido.
5: Volver a ser grandes.
6: Un altre sextet serà massa.
7: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
8: Posar la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills, per a sol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, en bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí a aturar-se. Repsol.
9: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa

0: Una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
1: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
2: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
1: Truca a Verisure al 900-903-744.
3: Verisure.
1: RAC 1.
4: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
5: Un tauró, un tauró!
6: Ah, per favor, sortiu de l'aigua!
7: Fora! Au, au!
4: Traieu aquell nen, que s'acosta!
8: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
5: Quins nervis, socors!
6: Ah, heu picat, que era de mentida l'aleta!
1: Així sona l'estiu a RAC 1.
9: Estadella, et pelaré.
5: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
6: No, no, pareu, pareu, pareu! Oh, que era una broma!
1: RAC 1. Tots som un milió.
10: El perquè de tot plegat.
11: Sílvia Barroso, què dius?
10: En re, una mica semblant al que estaven dient aquí els meus companys. Si no s'ha avançat cap a cap horitzó positiu en aquests 10 anys, és perquè els principals partits de l'Estat que tenen responsabilitats en els mecanismes estatals, policials i d'investigació, actuen sempre de manera autodefensiva en aquests casos, i això és el que han fet en aquest cas, quan no han volgut que s'aclarís del tot què va fallar en els sistemes per controlar aquell imam que havia tingut contactes reiterats amb les estructures policials de l'Estat. Poden dir que si era confident o no, o només era un conegut, és que és igual, tant és discutir per l'etiqueta, no canviarà les coses. I això és el que s'ha fet a la comissió del Congrés, discutir sobre l'etiqueta, però és que és igual. Està demostrat que hi va haver contactes, perquè està per escrit, entre Abdelbaki Esfati i el CNI i la Guàrdia Civil, i després li van perdre la pista, no es van preocupar d'ell, se'ls va escapar, no ho sé. Hi va haver errors, com a mínim errors. Això no es va voler investigar en el moment de la investigació judicial, i això no ha passat per judici, i per molt que les famílies, algunes de les famílies dels afectats han demanat fins i tot a Estrasburg que pel concepte del dret a conèixer la veritat, que és un dret reconegut, que reobrís per investigar més a fons, no es farà. Però políticament sí que ha sortit una mica la comissió, i efectivament hi ha problemes per tancar-la perquè no es posen d'acord en les conclusions, perquè no tots els partits volen que quedi per escrit unes conclusions determinades que perjudiquen molt a lo que és l'estructura de l'Estat, l'aparell de l'Estat en si. Ja no tant si governaven uns o altres, que evidentment els del PP són els que menys ho volen, però al final les estructures d'Estat són sempre hi són. I després hi ha tota la part de la resta de partits que no han contribuït a mirar de posar remei, això que deia el Joan, i canviar les polítiques de relació amb aquestes comunitats, perquè no saben ni per on començar, no tenen ni idees, no tenen propostes, només miren a curt termini. Aquest és el problema de la classe política convencional, i de llavors apareixen el que apareix.
11: Avui, abans d'acabar el programa a les 12, parlarem amb el Fernando González Molina, que és precisament el director de la pel·lícula Cronos, que s'ha d'estrenar el 4 de setembre. I al moment de la pel·lícula, una part de l'equip del Món RAC1 l'ha pogut veure aquest cap de setmana, perquè ja que fèiem l'entrevista, i ho comentàvem al davantal de les 8, la Mònica López fa d'una agent dels Mossos d'Esquadra de Ripoll. I és una gent que coneix els terroristes, que coneix les famílies dels terroristes, que hi ha un moment de la pel·lícula que ella diu que posa la mà al foc per aquells nois, i hi ha un moment lligat amb tot això que dèiem. Hi ha una conversa que té amb una educadora que en aquell moment està com una mena d'institut, però clar, recordem que és 17 d'agost, però està fent d'educadora de fills de famílies d'immigrants, que és una educadora que el paper el fa la Patrícia Bargalló, i ella, l'educadora, diu, si és veritat, quan li diu, escolta, estan buscant Junes avui a CUP, estan buscant, etcètera, etcètera, li diu, si això és veritat, tot això que estem fent aquí no haurà servit de res.
10: No, clar, és que el trauma Ripoll va ser molt fort, i encara l'arrosseguen, perquè havien cregut en una, en el que semblava que hi havia una certa integració amb nanos joves, que eren criats allà, o pràcticament criats allà, i semblava que estaven integrats, i van descobrir que no, que tot això era un miratge, i que després hi havia canals com aquest, l'imam aquest, que sí, evidentment aquest no estava en el cercle aquest de la integració, que podia arribar a ells i radicalitzar-los. I aquí és el que, això és el que falla.
7: També és veritat, però també és veritat que Ripoll és l'excepció i no la norma. És una excepció extrema. A més, això Orriols no ho diu mai, però a Ripoll hi ha una tercera part de la immigració que hi ha en tot el Segrià. Llavors, és l'excepció i no la norma que els mecanismes d'integració no hagin funcionat i que hi hagués un imam fanàtic. De fet, jo crec que va ser l'Ara fa uns mesos que va treure un reportatge sobre les comunitats musulmanes on es feia evident que només hi ha un 8% d'immigració musulmana creient en tot el que és el còmput de la immigració. Per tant, insisteixo, crec que el relat que hem de fer és que Ripoll és l'excepció i no la norma i que aquest trauma, que és legítim, a nivell de societat civil, a nivell polític, a mi em sembla un
10: problema...
7: Això és
10: una altra cosa,
7: sí, sí, que és el problema que ens està portant a tenir una senyora que cada vegada que hi ha un petit esdeveniment a Ripoll l'utilitza per dir que el problema són els marroquins.
11: I perquè la Carla ha parlat de la concentració a la Rambla posterior amb el No tinc por, però aquells dies també una altra de les frases que corria era no en el nostre nom.
7: Total.
11: De moltes comunitats musulmanes que van sortir a dir això que ha passat no en el nostre nom.
12: Hi ha una,
11: el missatge també hi era, evidentment.
12: Hi ha una història meravellosa que van recollir el Marco Tiguel, el Marvall i el Pablo Sánchez en un podcast que es deia El silenci de la Rambla,
11: sí,
12: que explica la història. Hi havia una família de, crec que no era de Ripoll, sinó de Campdevànol, però bueno, en tot cas de la zona, que estava aquell dia a les Rambles i de fet, bueno, era una mare amb la seva mare, és a dir, àvia, mare i fill, no? I crec que hi ha un moment de la furgoneta en què no sé si era la mare o l'àvia, estira, no?, el nen, perquè si no se l'emportava per endavant, amb tot el trauma que això suposa també per un xaval adolescent, i aquest nano estudiava a l'Institut de Ripoll, on anaven precisament alguns dels terroristes que van cometre l'atemptat. I aquell setembre, encara amb el xoc del que havia passat, ell arriba, i en aquell institut estaven els germans dels terroristes, començant el curs d'aquell setembre. I casualitats de la vida, aquest xaval, espero estar-ho explicant bé perquè fa molt de temps que el vaig escoltar, però aquest nano i el germà, que crec que era, no sé si era el germà de Younes avui a CUP mateix, casualitats de la vida, els va tocar el mateix equip de futbol a la tarda. I els costava, evidentment són dues persones que es veu que inicialment no parlaven, sabien el que havia passat un i l'altre, un sabia que era el germà del terrorista, l'altre que havia estat a les Rambles, i van començar, per tant, passant-se la pilota. I quan van parlar va ser, passa-me la xuta, tal, no sé què. I explicar, crec que és la mare, no?, de com el nen un dia li va explicar que en el vestuari, una sonera, el germà va anar i li va dir, ho sento. Que el germà no en té cap culpa, però bueno, a mi em semblava una història que et defineix la tensió que s'acumula en un espai de 10.000 habitants, que ha viscut el trauma que ha viscut, de persones que, com tu deies a la pel·lícula, pot sentir tot el que hem fet no ha servit de res. Jo crec que les coses en general que es fan, evidentment, serveixen i de res mai no serà, però sobretot el que crec és que el que no ens podem permetre és tenir un escenari en el que... no tenim por i es digui que no podem fer discursos racistes i no podem fer discursos xenòfobs i a l'altra banda simplement hi hagi gent fent discursos xenòfobs i que pel mig no hi hagi res. Saps? No podem només agafar-nos de les mans, cantar cançons i decidir que no serem racistes, perquè la situació exigeix de més intel·ligència política i jo també crec que exigeix de més explicacions de tenir més informació de determinades coses, perquè és des d'aquí que tu podràs construir una societat que estigui més ben preparada per combatre això. Si no, no ho estarem.
11: Ho has dit perfectament, Carles, El silenci de la Rambla, aquest podcast del Nil Marvà i el Pablo Sánchez, que és una delícia.
12: És una preciositat.
11: I una delícia sonora, sobretot, perquè tot el que toca el Pablo Sánchez en general és una delícia sonora, sí, i tot el que fa el Nil, que és un dels grans periodistes,
12: sí,
11: doncs també.
12: I que d'alguna manera jo crec que... bueno, els pobles ho són tot. Són la tensió, són els discursos racistes, però també són històries com aquesta, i és una preciositat.
11: Acabo amb dues coses molt ràpides a comentar-los. Recordeu el cas de Daniel Sancho?
12: Home, sí,
11: hombre.
12: Clar.
11: Hombre. Han passat dos anys ja, de la, gairebé dos anys, de la condemna.
12: Veus, això
10: t'està llant a la presó.
11: Han passat dos estius de la condemna a cadena perpètua. Poc després de la condemna es van presentar dos recursos en paral·lel. Per una banda, el propi Daniel Sancho, que va demanar un altre judici, i, per altra banda, la família d'Edwin Arrieta, que demanava que a la cadena perpètua no n'hi havia prou, que el que volien era la pena capital. Doncs, aviat tindrem novetats, perquè el Tribunal d'Apel·lacions de Tailàndia acaba de comunicar que ja té llesta la sentència sobre els recursos presentats i que, per tant, és qüestió d'hores o pocs dies de tenir novetats sobre aquesta qüestió. I acabem amb una novetat. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha carregat contra el govern espanyol fa pocs minuts i ha advertit que anirà a la justícia si no es resol la crisi migratòria en els propers 30 dies.
13: Pero vamos a recurrir a otras instancias del Estado. Tenemos la obligación de hacerlo. A las Cortes Generales, al Poder Judicial, a las comunidades autónomas, a las organizaciones empresariales, a los sindicatos, a quien haga falta, porque no nos vamos a rendir.
11: Tot plegat quan encara hi ha milers de menors migrants a la Ceuta a l'espera de saber què passa amb ells i només un dia després que la ministra de Sanitat, Mònica García, digués que no hi ha un col·lapse sanitari a Ceuta. Ahir a la tarda patien. Hi haurà notícies? No hi haurà notícies. Hi haurà temes a comentar? I són les 11:07. I hem arribat al final de la tarda.
10: Ja ens dones la llibertat, ara.
11: Us dono la llibertat.
10: Perquè anem a
14: 20 minuts de filosofia de les vacances, també cal dir que aquí hi ha mecanismes.
10: Ho hem estirat una miqueta.
15: Sí, mitja hora de Rodri, també.
11: Bueno,
15: que parles que el futbol no tal...
11: És el tema.
10: Però no teniu la tertúlia esportiva, ara?
11: Ara?
10: No n'hi havia prou, Júlia. No n'hi ha hagut prou amb allò d'abans.
11: Simplement hem conegut els detalls i ara ve la tertúlia amb el Miguel Rico i l'Anaïs Martí. Després, Gerard Quintana, perquè avui fa 40 anys del primer concert del Sopa a l'Estartit. No sé si se sabia o no, però el Sopa de Cabra aquest divendres passat van fer un concert a Sant Vicenç de Montalt, que era la Festa Major, al Maresme. La Bet.
10: Sí. La d'OT.
14: Dime.
11: Sí, pobre, que ell es vol treure d'aquí. La Bet Rodergues.
10: Bet Rodergues.
11: És corista. Anda. Amb el Sopa. Hi ha dues o tres cançons que canten bastant mano a mano amb el Gerard Quintana, però és corista del Sopa, almenys no sé si en aquell concert o aquesta gira. Però això va ser sorprenent, el preguntarem després del Gerard. I després ja amb el Fernando González Molina per parlar de Cronos, i amb això arribarem a les 12. Carla Torró, Sílvia Barroso, Júlia Ojeda, Joan Bordeus, moltíssimes gràcies.
10: Gràcies a tu.
11: Si podeu, feu un mes de vacances, sisplau. No feu dilluns cas al que diuen els experts.
15: Dilluns que ve tornem, que encara queda una setmana.
11: Vuit despertadors i s'acaba la temporada d'estiu.
15: Ànims.
11: Gràcies a tots quatre.
10: Fins la setmana que ve.
11: Ara tornem.
16: El perquè de tot plegat.
17: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Per a sol, tovalloles, van i crema de sol. Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol. Què et passa?
18: Que no em tanca la maleta.
17: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
18: Bé, si trec uns quants banyadors...
17: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
19: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
17: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreuesclat.
0: Marc Márquez per protegir casa seva. Confia en Verisur.
2: Perquè quan confies en Verisur, confies en un referent mundial en alarmes, amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'anticipar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol perill. Perquè aquest estiu te'n puguis anar de vacances amb tota tranquil·litat.
0: Confia en Verisur, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
22: Truca Verisur al 900-903-744.
23: Verisur.
24: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
11: 11 i 11.
25: Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
11: Anaïs Martí, molt bon dia.
26: Què tal? Molt bon dia.
11: Com estàs?
26: Molt bé, tot en ordre. I tu?
11: Molt bé, ja ha tornat la Lliga.
26: Et queda poc, eh?
11: Vull confessar que vaig veure l'Alavés Getafe.
26: D'acord, molt bé, Sergi. Bé.
11: No, ho dic perquè...
26: Bé, què tal, l'experiència?
11: Bé, curiosa.
26: Curiosa,
11: però era un tema...
26: Em sembla un bon adjectiu.
11: Sí, era un tema de desig i de trobar molt a faltar a la Lliga i intentaré no repetir-ho més. Miguel Rico, bon dia.
27: Bon dia, bona hora.
11: Vas veure l'Alavés Getafe, tu, o no?
27: Una estoneta. No, no sencer, perquè...
11: No, ja. No, es va animar una mica els últims 10 minuts, però els primers 80, déu-n'hi-do.
27: Bueno, els últims minuts vam veure coses extraordinàries. Un jugador marcar un gol que no marcava des de 4 anys, fa 4 anys o 5 anys a primera divisió.
11: Sí, des del 22 no marcava, pues Mariano.
27: Imagina't. Bueno, guanyen 3-0, resulta que aquest tio fa un gol i en dona 2. Impressionant.
11: Ja,
27: sempre el futbol sempre té una sorpresa.
11: La mejor liga del mundo, que diuen. Sí, és inadmissible, però aquest inici de temporada,
27: Bueno, no sé si aquesta primera jornada dura 11 dies. Uh-huh. Hi haurà partits de la primera jornada que es jugaran després de la segona.
11: Sí.
27: És una cosa que jo no suposo que serà explicable, però jo no tinc capacitat per entendre-la. Mm. Això, imaginem-nos que és la Lliga com si fos Sant Fermín, i en lloc de xupinazos fotés un pet al beta, el Tebas, i donés per començar de la festa. Suposo que la gent ballaria igual, però no és exactament el mateix. Un espera una mica de formalitat amb el calendari, que és el cavall de batalla dels últims anys, que no hi ha manera de posar-se d'acord, però jo no sé si és massa normal que la Lliga Espanyola comenci, per exemple, abans que la Lliga Alemana.
11: No, i que la Premier, i la Lliga Anglesa.
27: Sí, però clar, em refereixo...
26: A Alemanya comença en dues setmanes,
11: Clar, d'aquí 15 dies.
27: Clar, perquè són països
26: que fan... I les temperatures,
27: fan...
26: diria, m'atreviria a dir que no són les mateixes que les d'aquí.
27: No, no són les mateixes, i a l'hivern tenen un altre calendari, un altre circumstàncies. Bueno, és una cosa... difícil d'entendre, però després quan diguéssim entrem en un període de normalitat, de que un mes se tornarà a aturar 2 setmanes per les eleccions.
11: Sí.
27: O sigui que és una cosa que és una màquina a la Lliga que costa d'arrencar i que ho fan massa llarg. Se t'obliden els partits, els resultats i quina jornada estàs veient.
11: De fet, crec, Anaïs, que Hansi Flick ha dit en algun moment que fins a la tornada d'aquesta primera aturada de seleccions que no calcula tenir l'equip com ell voldria tenir-lo.
26: Home, clar, perquè entre que la temporada pel Barça comença aquest diumenge, ells, que el mercat de fitxatges, que és una altra d'aquestes coses estranyes que passen, no tanca fins a finals d'agost, quan les competicions ja han arrencat, que és una cosa que ja fa temps que ho comentem, de dir, ostres, com poden començar les competicions oficials si encara no estan les plantilles tancades. Després vindrà el fenomen de les inscripcions. Clar, és que tot es fa molt llarg i et plantaràs, i a més cal afegir doncs, a aquesta aturada que comentàveu ara a finals de setembre, no? Que dius, quan ja tot està rodat, para ara una altra vegada un parell de setmanes perquè vagin a fer els partits de seleccions, torna...
11: Sí, sí.
26: Costa molt que tot encaixi bé i comenci a rodar. Fins a l'octubre, finals, diria, et pots oblidar de veure un equip ben rodat, allò de dir, mira, doncs aquest serà l'11 de gala, aquest serà el primer revulsiu que entrarà. Serà molt, molt difícil treure conclusions.
27: No, hi ha jugadors que estan, com aquell que diu, tornant del Mundial, que han
26: clar,
27: fet
26: si és que fa dos,
27: dos
26: dies,
27: entrenaments o tres o cap, i que...
26: De, no fas pretemporada normal, clar,
27: no
26: tampoc.
27: No fas una pretemporada normal i de cop ja estàs jugant competició oficial i clar, arriba un moment que això no es pot aguantar. Els entrenadors no poden apostar pel seu equip perquè o bé els jugadors no estan en forma o bé els jugadors necessiten un descans que no han pogut tenir. Bah, una complicació permanent que, insisteixo, deu tenir alguna explicació, però jo no sóc capaç d'entendre'n cap.
11: Anaïs, ara que dèiem dels jugadors, dos, tres entrenaments, que Pedri estigui fent una mica de treball al marge, és més un tema de preparar bé la temporada que ve, una mica de gestió post-temporada passada? No hi ha cap lesió aquí darrere, entenc, no? Que
26: no, no, no, no, no hi ha cap lesió, és un pla específic que s'ha muntat al voltant d'un futbolista que vam veure com va acabar la temporada, sí, sí, sí, d'esgotat, es va veure al Mundial també el nivell d'esgotament que portava, és el que té jugar-ho absolutament tot i s'ha preferit fer un pla específic per respectar el que ara anomenen com a càrregues de treball, mm-hmm, no? De preparar-lo perquè no ha tingut temps de descansar en cap moment, pràcticament. I és veritat que és un futbolista que no li convé mai parar del tot, però sí, doncs, mesurar els nivells de càrregues. Acabes de tornar després d'un any molt intens i és necessari anar-li donant diferents tractaments perquè vagi posant-se al dia, no? I que recuperi una mica, doncs, el nivell de Pedri que tots esperem i que el Mundial és que tu el veies i el veies esgotat, ja va acabar la temporada passada molt, molt, molt cansat, sí. I forma part, doncs, d'aquest pla específic que cada cop es porta més, això d'anar-se adaptant també a les diferents càrregues dels jugadors, més quan tornen de competicions internacionals tan llargues com en aquest cas un Mundial. Clar. Però si tu mires els vídeos i el veus entrenar i veus les fotografies que envia el club i preguntes, et transmeten total tranquil·litat en que és un pla d'adaptació a les seves circumstàncies. I ho veurem més, això, eh?
27: Sí, jo, en el cas de Pedri, em consta que fa dos o tres anys que ell segueix una preparació específica perquè, evidentment...
26: Que la va començar, de fet, Miguel, a Canàries, perquè va marxar uns dies i allà ja tenia com uns preparadors, sí, físics per començar a posar-se a punt.
27: I a la... Bueno, però ell, aquesta preparació específica ja la va començar, crec que a la temporada de Xavi, a la segona part de la temporada va començar, i es van fer uns estudis perquè ell tenia certa tendència a les lesions, es van fer analítiques i tot el que convingués per saber com li convenia treballar, que és una cosa que crec que passen més jugadors, com és normal. No tothom pot tenir una preparació estàndard que s'ajusti a la necessitat o a l'exigència de qualsevol cos. No, tothom té un tractament, diguéssim, personalitzat i de fet, a Pedri, l'any passat és veritat que va acabar estragat, però no va tenir les lesions o tantíssimes lesions com va tenir anys enrere, de manera que, bueno, això, que avanci el departament corresponent per mirar i personalitzar la salut dels jugadors és una cosa primordial i essencial a qualsevol club d'èlit.
11: Què, Rodri, Anaïs, del 0 al 10, com de bon fitxatge el consideres?
26: 10.
11: Tenint un compte tot,
26: 10.
11: Eh? 10, eh?
26: Sí, sí, a mi em sembla que és un... Primer perquè li guanyes una partida al Real Madrid important, fitxant a un mig centre que el Madrid penso que necessitava més que el Barça, però alhora miraves els estils i crec que Rodri ha fet bé de triar el Barça perquè encaixa molt millor amb l'estil del Barça i de la selecció, no? Perquè al final són set companys, ara ja sense Ferran Torres amb els que podrà jugar aquí. Crec que més enllà del seu... O sigui, al final estàs fitxant a un, el millor futbolista del Mundial, pilotador el 2024, fitxes lideratge, fitxes veterania i fitxes un perfil que sap el que és guanyar, no? Que ja té un triplet, que ho va aconseguir amb el Manchester City, que va marcar aquell gol a la final d'Istanbul... i al final és un pack molt, molt complet, i fitxes també competència, evidentment, i has de buscar també recursos després de la lesió de Frenkie de Jong, que ja veurem com acaba, no? Una mica tu sumes tots els arguments de dir, ostres, vol venir aquí, ha trucat al Madrid, perquè Deco així li va demanar que si volia venir al Barça, doncs que ell no pensava entrar en una subhasta, no? En una competició amb el Madrid per fitxar-lo. El futbolista truca, parla amb Florentino, agraeix l'oferta, és el moviment que el Barça necessitava, no? Doncs per no competir amb el Club Blanc, li quedava un any de contracte. Al final l'operació es tancava per uns 60 milions fixes, més alguns variables en funció de títols, quatre temporades, i per mi el Barça fitxa un gran futbolista en tots els sentits, damunt del terreny de joc, fora del terreny de joc, i sobretot una veterania i un lideratge que Hansi Flick portava demanant feia temps, no? Doncs crec que Rodri... és tot això, és lideratge, és experiència, és títols, són moltes coses, i coneix a la majoria de jugadors perquè comparteixen equip a la selecció, així que crec que és una molt bona operació, malgrat no ser el nou que tothom doncs està esperant encara, no? a que arribi, i no la teva primera necessitat, però crec que sí que ajudarà amb tots aquests altres sentits.
27: Home, sí... Si parlem de prioritats, no és el jugador que més necessitava el Barça, perquè ja al mig del camp té una alineació imperial de futbolistes que, com s'ha demostrat els últims anys, tenen capacitat per disputar i assolir tots els títols que disputin. Jo, des del meu punt de vista, Rodri és un futbolista que hauria d'estar al Barça des de fa 7 o 8 anys. Ja quan jugava al Villarreal ja no s'havia d'haver permès, entre cometes, que marxés a l'Atlético, i quan estava a l'Atlético també era un jugador a firmar abans que se l'emportés al City. Una vegada és aquí, et diré que si els preus que es diuen de l'operació són certs, que jo he d'admetre que ho desconec, no sé si són 60 més 16... en variables, jo diria que pot arribar fins i tot a ser barat, entre altres coses perquè el 16 tot el que sigui variables els pagarà el Madrid, perquè suposo premis per títols que el Madrid no aconseguirà, i és una jugada de mercat interessant, perquè tu acabes firmant el jugador que més necessita el Madrid, no li permets fitxar-lo, bueno, o ell et tria tu, que és una altra cosa que també s'hauria de valorar molt positivament, perquè ell, el Rodri, que és madrileño, per les raons que siguin, s'ha estimat més venir al Barça, potser això que diu l'Anaïs, de que aquí arribarà un vestuari que coneix pràcticament a tothom, que són companys que han passat ara gairebé 50 dies junts preparant i guanyant el Mundial, i té un estil de joc que li va calcat a les seues condicions. Bom, per mi un fitxatge il·lusionant, boníssim, no m'importa gens la seva edat, he vist a jugadors molt més grans que ells dirigint les operacions d'equips molt importants, i des del punt de vista de la il·lusió jo et diré que crec que des de que van fitxar Rivaldo cap jugador m'havia fet tanta il·lusió com que fitxessin a Rodri.
1: Hosti. Home, són paraules majors, això,
27: Bueno, jo considero Rivaldo un jugador dels que he tingut al Barça infravalorat. Ha estat molt més bo i ha donat molt més rendiment que el que en general se les reconeix, però és igual, potser només és una percepció meva. Rodri, jo el poso en aquest nivell. És un jugador que li pots donar les claus de l'equip i sap segur que el portarà puesto.
1: I, clar, ara què em fa del nou al Barça, però, Anaïs? O què n'hauria de fer? Perquè, clar, ho has jugat tot, no? A Julián, almenys de moment. Estem a 17 d'agost. Sembla que Julián, tot i que el club, si tu no em dius el contrari, encara no ho dona per tancat, però sí que és molt complicat.
26: És molt complicat, i crec que en part dependrà també dels moviments que faci Julián amb l'Atlètic de Madrid, no? Fins a quin punt, entre cometes, es revela, que no m'agrada gens a fer servir aquest verb, la veritat, ni crec que hagi de ser necessari que un jugador decideixi no entrenar amb el seu equip per respectar la seva voluntat. Em sembla una situació molt complicada, no? De dir, ostres, si és un jugador que vol marxar, que t'està dient que no vol formar part del teu projecte, que a part és una estrella que interessa que la tinguis feliç, contenta i motivada, no sé si aquesta és la millor manera de conservar-lo. Jo, pel que sé, encara es donen uns dies de marge al Barça per veure si poden acabar de tancar o com a mínim començar a negociar aquesta operació més aviat, perquè clar, envies una oferta de 100 milions d'euros que ningú et respon, no? Formalment, si a través de denúncies i d'una sèrie de declaracions que penses, mare meva, com si l'Atlètic de Madrid o qualsevol altre club mai haguessin parlat amb jugadors per veure si els poden fitxar o no, sense anar més lluny amb el mateix Julián Álvarez quan era futbolista del Manchester City. És complicat, sí, però és que també preguntes i et diuen, és que perfils com els de Julián ara mateix no hi ha, no, al mercat, un nou dinàmic que s'associï. D'acord, tens a Harry Kane, tens a Haaland, no? Que són una mica els noms que ens venen a tots al cap, però que no són assumibles. Entenc que algun pla B hi haurà, però que el Barça vol gastar tota la munició que li queda amb aquesta operació en aquesta última setmana, 10 dies, també em consta. Jo coincideixo amb tu, Sergi, ho veig complicat i també veig a Flick que cada cop que surt a parlar el reclama, no? Una mica de dir, sí. Ostres, necessitem alguna cosa més. Ahir també, després dels 5 gols al Basilea, amb aquestes declaracions als mitjans del club, amb una pregunta així una mica oberta, dir, bé, i què et sembla la plantilla? Bé, necessitem alguna cosa més. Tots sabem que és aquesta cosa més, no? I realment penses, amb aquest equip, amb Rodri, si portes a Julián, doncs il·lusiona molt, no? Un Barça amb Rodri i amb Julián. Sense, bé, és una figura molt important que ja la porten buscant, no abans de Ferran Torres, abans de Lewandowski i des de la temporada passada, que hi ha una mica aquest càsting del nou obert. Ahir Flick prova amb Rafinha pel mig en aquesta primera meitat, sí, contra el Basilea. Bé, és una provatura més, però crec que l'entrenador ha estat molt clar demanant el nou.
11: I amb aquestes posicions intercanviables una mica entre Rafinha i Fermín. O sigui, quan sí. Rafinha es despenjava una miqueta i baixava una miqueta d'allò de m'estic avorrint, vull tocar una miqueta de pilota, era Fermín qui ocupava una miqueta més aquesta posició.
26: Sí, i després penses, bé, en algun moment igual veus a Lamine pel mig també, hi ha maneres, però clar, necessites un nom potent, no? Jo crec, després de la sortida de Lewandowski. Veurem.
11: Rico, per acabar.
27: Pues, quan vosaltres aneu a P2... Jo veia jugar al Barça sense nou a l'època del Cruyff.
26: P2, eh?
11: Aquí, bueno, quan anava a P2, jo?
27: No ho sé, és igual.
26: Jo he anat a P3, P2 no sé.
11: Sí, no, P2 tampoc. Això era mitjans
26: P2
11: dels 90.
26: Guardaria.
11: Mitjans
27: això
11: dels 90.
27: Era a Sant Fermín. Bueno, doncs, pues, clar, jo també estic d'acord com tothom el que el Barça necessita gol. Has perdut perquè has volgut a Lewandowski i a Ferran Torres, que eren els teus golejadors, i es tracta de generar un futbol extraordinari com pot generar aquest equip amb aquest mig del camp, que per mi és el més potent del món. Però algú haurà d'acabar jugades. Bueno, pot ser que juguin amb un fals nou i la segona línia tingui un protagonisme essencial en la resolució dels partits. Pot ser que algun d'aquests jugadors joves et pugui sortir mitja horeta i salvar-te els mobles en partits determinats, d'aquests estranys que de quan el Cruyff de jugamos a otra cosa, llavors sortia Salinas i marcava Salinas i guanyaves el partit. Bueno, no ho sé, a mi 150 milions per Julián Álvarez me semblen una barbaritat sideral.
1: Però tal com està el mercat, que tot és...
27: Bueno, tal com està el mercat, resulta... Clar,
1: que a la si mínima tu, és un sí, si 80
27: tu,
1: i per...
27: Quants gols, i tu mira quants gols va fer el Ferran Torres l'any passat i quan va fer, quants n'hi va fer el Julián, i si tu t'has venut a 50... per a Ferran, doncs ja t'estàs imaginant.
1: També és veritat, Miguel, que Julián juga en un equip que pràcticament renuncia a atacar, si pot ser, per filosofia.
27: Bueno, té un plantejament, diguéssim, radicalment oposat al Barça. Ell, com a política de club, és més important el compte de resultats que la sala de trofeus. Mm-hmm. Per tant, si són tercers o quarts que es classifiquen per la Champions i els hi va bé, jo no discuteixo, dic que és la seva política que interessa ser un club sostenible a llarg plaç i anar fent el negoci. Si un dia, pues mira, tens la sort de guanyar, guanyes, però si no quedes entre els quatre primers, que el premi econòmic compensa la situació esportiva. No ho sé, a mi 150 milions m'assembla una barbaritat de tal calibre que jo només els pagaria per Harry Kane, inclús ara.
1: Bueno, ho anem deixant aquí. Encara han de venir moltes coses, anirem parlant. A quina hora és el Gamper, aquest dimecres?
27: A les 6:30, crec, no ho sé ben bé, perquè com que el festival aquest que...
1: Ho saps, tu, Naís, ho tens present? Sí, perquè hi ha tot el...
26: A les 8,
1: ja està, ja ho he buscat.
26: Perquè a les 8 del vespre, 8, no? Sí, sí.
27: Bueno, però primer
26: sí,
27: fa la presentació i tota aquesta història.
1: Clar, tot el tema parlaments, hola, som aquests, i un per un i tal, això va abans del partit, no?
27: Sí, sí.
26: Sí, sí, sí.
1: I a les 8 és quan ha de començar aquest Gamper Barça a l'Atli. I
26: l'Atli.
1: Sí, sí, sí. I el diumenge debuta oficialment
26: 9:30.
1: Al Barça. 9:30 contra l'Elx, al camp de l'Elx. Jornada 2.
27: Jornada 2 sense haver jugat la primera.
1: Sí, perquè la primera és contra l'Atlètic de Bilbao, que ja és la setmana següent. I després em sembla que ve Rayo al Camp Nou també, i són les tres primeres jornades, i el Barça ja s'haurà posat
27: al dia. Poc a poc, amb això soc xulista. Partida a partida.
1: Partida a partida. Anaïs Martí, moltes gràcies. Anaïs, una abraçada forta.
26: Gràcies, adeu, bon dia.
1: Miguel Rico, moltíssimes gràcies.
27: De res, anem a anar.
1: Ara tornem aquí al món de RAC1.
3: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
4: RAC 1. Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
5: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
6: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
5: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
7: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
4: RAC 1.
8: Ring, ring, ring. Joel, sóc el Marc Giró. Escolta'm una cosa, passar-me per l'Arc del Triomf al canvi climàtic? Me n'he anat a les Bahamas aquest estiu. He passat un estiu genial, m'ho he passat pipa. On tinc el cotxe? Estic a l'aeroport.
9: Ui, a mi què m'expliques? Jo estic fent ioga ara.
8: Joel, mira, et penjo. Quina barra. Cloc. Ring!
9: Sí?
8: Esther, carinya, estic aquí que torno de les Bahamas i no tinc la limusina i el Joel, però no sé, es diu que està fent ioga. Estic a la Tandem Mineral 4.
9: Ui, just ara entro al club de lectura de Tolstoi i em sap greu, però no puc.
12: Tolstoi no era aquell que era amic de la meva mare.
8: Joel, nosaltres estem gravant una promo. Tu trobes que Tolstoi va ser amic de la teva mare? Portem no sé quants anys fotent a la cosa que està del Vostè Primer.
28: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró.
8: La promo aquesta és una merda. Mira, no tornem-hi, punto, ja està.
4: RAC 1. Tots som un milió.
29: Escolta, navega, descarrega, informa't. Notícies, podcast, jocs i noves funcionalitats premium.
4: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
28: El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
10: 11:35.

Si ara mateix sona Sopa de Cabres, perquè avui fa exactament 40 anys que el grup pujava per primera vegada en un escenari. Era l'estiu del 1986 a l'Estartit. I d'aquella primera nit fins avui han passat 40 anys, infinitat de concerts i, sobretot, moltíssimes cançons. Cançons que són patrimoni de tantíssimes generacions ja. I aquí podríem obrir un debat que jo crec que és pràcticament debat nacional, si l'obríssim. Quin és el tema més Sopa de Cabra de tots? L'Empordà, que ara sona, Camins...

0: El boig de la ciutat?
1: Jo era el boig de la ciutat, tu m'has matat. M'hauràs de
0: sostenir. És que la llista és infinita, no sé, cercles?
1: Dins del cercle constant, les vides que vindran seran...
0: Gerard Quintana, bon dia, i per molts anys.
2: Molt bon dia, moltes gràcies, Sergi.
0: Bon dia. Gerard, digue-m'ho tu. És impossible escollir la cançó Sopa, oi?
2: Home, depèn. Hi ha diferents etapes, cadascuna té la seva. I al final és com dir... Quin és el fill que et caracteritza més, no? I dius, no pots deixar els altres fills... saps, l'habitació dels mals endreços, no? Vull dir que tots tenen la seva importància, si et quedes amb mi, mai trobaràs, podré tornar enrere. Sí. N'hi ha tantes, sí.
0: És que sou família nombrosa, vosaltres, Gerard?
2: Sí, molts som fills, família nombrosa, tens raó. Però bé, som afortunats. Ja m'ho va dir una vegada el Joan Margarit, el poeta.
0: Sí.
2: Em va dir, tingues tots els fills que puguis. Dic, ostres, però això és molt... Vaja, vull dir que és molt difícil. Dius, sí, però quan siguis gran seràs un home feliç.
0: Yeah.
2: O sigui que bé, quants més fills millor.
0: I ets un home feliç?
2: Bé, sí, Déu-n'hi-do. No sé on està... Crec que no és un estat on quedar-se, sinó un estat al que... aspirar i que pots veure a prop i que ho tens a l'abast, però suposo que ser feliç permanentment igual t'idiotitza.
0: És bona aquesta.
2: Sí, no ho sé, dic jo, vull dir que pots acabar confonent-te i pensant que tot és perfecte i no. No és així. Si no, no ens superaríem ni miraríem de fer les coses millors. Ni...
0: Ara han passat, Gerard, 40 anys. No sé si ja heu bufat espelmes, si heu fet alguna cosa per celebrar-ho, o fareu alguna cosa per celebrar-ho avui, perquè són 40 exactes, Del primer concert, si més no, vaja.
2: Sí, del primer concert fa 40 anys exactament, sí. Encara és viu el record. Un concert que vam estar a punt de no fer, perquè vam tenir problemes tècnics.
0: Ah, sí?
2: I un concert, sí, un concert que havíem de començar potser, no sé si era a les 11 de la nit, va començar a les 2 de la matinada amb l'ultimàtum del Llorenç de la sala, el propietari, que ens deia, bé, si no solucioneu això a partir de... Ho sento, però no podreu tocar. Ens faltava un estabilitzador de corrent.
0: Val.
2: I finalment ho vam aconseguir. Vam aconseguir i vam fer el concert, sí.
0: Això era l'Estartit... aquesta sala, em pots dir com es pronunciava aquesta sala? Perquè és l'actual Mariscal, però com es deia en el seu moment? Perquè aquí llegint ho dic, com es pronuncia, que no ho vull dir malament. No sé si ho recordes.
2: Sí. Bé, eren temps més hippies, suposo, i es deia Siamahan. Siamahan. Passa que tots, ningú hi deia així. S'escrivia així, d'aquesta manera tan misteriosa. Yeah. Tots n'hi dèiem l'enciam. Sí, era l'enciam, anem a tocar l'enciam. I quedàvem a l'enciam, de Siam Mahan, doncs, l'enciam.
0: Sí, l'enciam.
2: I ara és Mariscal, ha pujat de gradació, sí.
0: Més enllà d'aquests problemes tècnics inicials, quan penses en aquella nit que ara deies, que teniu els records, què és amb el primer que penses, què és el primer que et passa pel cap? Quin record conserves d'aquella nit de fa 40 anys?
2: Uf! Recordo que em vaig passar bona part del concert cantant d'esquenes al públic.
0: I això?
2: I el home, com a bon tímid que era, saps? I em anava dient, però gira't, els companys, no? I després n'hi havia un parell d'amics més que estaven per allà al costat i que ens anaven dient... Bé, bàsicament era un concert de gent, potser érem 100 persones, i gent que ens coneixia, gent del carrer en el que ens movíem sempre, que amb els anys vam batejar com el carrer dels Torrats, a Girona, on hi havia els bars, on quedàvem per escoltar música, per fer colla, no? I aquests amics ens deien, en castellà, que en català no aneu enlloc, saps que no us guanyareu la vida, o sigui, ho veien com un, com un, com un error absolut. Suposo perquè era l'època de la movida i tot allò.
3: Yeah.
2: I no sé per què el català encara s'associava a un entorn molt més culte, molt més literat, en el sentit, suposo, tant per part de la música que havia sonat fins aquell moment, no? Mm-hmm. Tant per part de la nova cançó com fins i tot del grup de folk, grups com gent com el Pau Riba, totalment transgressor i rocker, sí, però sempre amb un verb i una llengua molt acurada, no? Mm. I de sobte, doncs això, hi havia aquesta sensació de que estàvem fora de lloc, no? Mm-hmm. Però bueno, mentrestant hi havia altra gent que també d'una manera espontània estàvem fent coses semblants. Sempre mm-hmm. penso en l'Albert Pla, no?
3: Sí.
2: Ell va començar per la cançó, però o sigui, com a cantautor en aquell format, però en el fons estàvem fent la... O sigui, estàvem trencant alguna cosa, no? Mm-hmm. Omplint també la llengua d'incorreccions, de barbarismes, portant-la a un terreny molt més col·loquial i molt més... bé, a vegades dèiem, no? També la llengua havia d'acostar-se a les clavegueres, no? Mm-hmm. I entre tota aquesta cosa, doncs, estàvem allà en aquell local sense saber que allò duraria 40 anys, sinó que més aviat teníem la sensació d'estar fent una cosa que no duraria massa temps perquè, com et dic, no hi havia massa...
3: Yeah.
2: Una base sobre la que construir, no? Yeah. Donava la sensació. Les discogràfiques havien marxat a finals dels 70, totes a Madrid.
3: Mm-hmm.
2: D'alguna manera, el nostre referent més proper d'un grup de Girona que hagués gravat un disc, ens havíem d'anar a començaments dels 70 o mitjans, força enrere, amb un grup que es deia Atila, no? Que feien rock sinfònic, i van fer 3 discos, me sembla, i després un gran desert. Aleshores, sí, d'aquesta sensació d'estar fent algú contracorrent.
3: Mm-hmm.
2: El que ens pagaven era molt poc, de fet, era la barra lliure i limitada, o sigui... No il·limitada, sinó limitada.
3: I així vam ben bé.
2: Sí, sí. Així vam estar ben bé, jo diria, uns 2 anys.
3: Yeah.
2: De fet, el primer concert que vam fer a Girona, que ens van pagar 1.000 pessetes a repartir entre tots 5.
3: Mm-hmm.
2: Es tocaven unes 200 pessetes, que és poc més d'un euro, no?
3: Uau!
2: Per cap.
3: Hosti. I van anar passant els anys.

0: Què té el directe, Gerard, que us continua fent pujar a l'escenari després de 4 dècades, ara sí ja senceres?
1: Jo crec que és el nostre espai natural. Això ens va portar fins i tot a que el nostre tercer disc fos un disc en directe, sí, al cap de, sí, de 5 anys. I cosa que a vegades no s'entenia molt bé, perquè fèiem un disc en directe. Molt sovint un directe s'associa quasi amb grans èxits i han de passar uns quants discos, no?, perquè això passi. Però al final el que estàvem buscant era reconèixer-nos en els discos, reconèixer la banda, no? Cada cop que entràvem a un estudi era una mica, no diré traumàtic, però sí, no ens sortíem massa contents. Si ho comparàvem amb el so nostre, que era el del directe, aleshores, si és sense el públic també és molt diferent, eh? Al final la música és un acte de comunicació. Aleshores, tancar-te en un estudi tu sol, cadascun tancat en una cabina, no deixa de ser una mica abstracte, no? Una mica poc orgànic pel sentit final que té la música, no? I això, per tant, som un grup de directe, som un grup que creix en directe i que en estudi ha anat aprenent i ha anat millorant. Ens va costar uns quants discos quedar plenament satisfets. Potser vam haver d'esperar fins i tot a finals dels 90, no? Que portàvem pràcticament 15 anys. Però bé, treballant s'acaba aprenent alguna cosa. Però el directe és l'estat natural del sop, em sembla a mi.
0: Ara us està acompanyant d'altres, eh? Per exemple, el Miqui Santamaria, que també us acompanya, el Pep Bosch, el Pec Soler, el Valen i això, l'Oest de Franc, el Ricky Son, si no m'equivoco, i la Bet, no? La Bet Rodergues també us està ara acompanyant aquesta gira dels 40, en alguns concerts o a tots?
1: Està venint a tots els concerts, la Bet.
0: I què?
1: I de fet, quan fas anys, fas un aniversari, et fan regals, però a vegades també està bé fer-se un regal a un mateix, no? Aquí fa anys.
0: Sí.
1: I sí, jo sempre penso que, de vegades ho comento també quan la presento, que és el nostre autorregal, és el regal que s'han fet, no? Bé, amb la Bet ens coneixem fa molts anys, havíem fet algunes cançons, ella i jo, amb algun esdeveniment, per exemple, no? Però hi ha una química i, no sé, és com la nostra Emmylou Harris o la nostra Stevie Nicks, no? Emmylou Harris, per mi, és un referent, era, perdona, una gran cantant, va acompanyar Neil Young en alguns discos, com el Harvest, o Stevie Nicks, suposo que molta gent la coneixerà per la seva trajectòria en Fleetwood Mac, no? I fem aquesta broma, no? Però la veritat és que és un luxe tenir-la i un luxe tenir el seu registre i poder empastar també la veu amb ella. El Miqui Santamaria és un baixista enorme, segurament del millor que hi ha arreu de l'estat, i bé, està treballant amb nosaltres mentre tenim el Cuco Licífic refent-se de diverses malalties, no? Ha tingut mala sort, segurament. Està passant factura de tota la quimioteràpia i radioteràpia que va fer a finals dels 90, quan va tenir un càncer linfàtic, no? I res, quan sembla que ja està a punt, aguda o alguna altra cosa que se l'endú per davant, no? I bé, ell és admirador del Miqui. Va coincidir que jo estava vivint amb un amic del Miqui quan necessitàvem un substitut, i em va parlar d'ell, i és un luxe, també, és un altre regal immens que ens fem. I l'Oest de Franc és un guitarrista que vaig conèixer quan ell tenia 16 anys. Jo vaig anar a col·laborar amb un disc del seu pare, Esteve de Franc, un cantautor. Ell és valencià, però viu a Sabadell fa molts anys. I vaig trobar un noi molt jove que tocava com els àngels amb banyes, no? Increïble. I què és això? Em va dir el meu fill. I d'alguna forma, jo crec que estàvem predestinats al final a fer una cosa així. Havia col·laborat jo amb ell, també havíem treballat en projectes com Intocables, un projecte que fèiem a partir de cançons prohibides al llarg de la història recent, d'aquí i de fora, amb el seu trio, West Trip, i bé, ara ell està treballant molt a Madrid, però bé, cada concert entusiasmat i nosaltres contents que siguem nosaltres. Jo crec que ara mateix estem, si no, jo crec que sí, que estem al millor moment de sopa pel que fa a la banda en directe i la qualitat que podem donar ara mateix en directe.
0: Gerard, moltíssimes gràcies per aquests 40 anys i pels que hagin de venir, i sobretot gaudir moltíssim d'aquest molt bon moment que dius, i potser el millor per la qualitat de la música que oferiu sobre l'escenari. Gerard, gaudir-ho moltíssim i de debò, una abraçada molt gran i moltes gràcies.
1: Vinga, gràcies. Ens veiem el 29 d'agost a Figueres.
0: A Figueres. 4 de setembre també sopa a la Festa Major de Santa Coloma de Gramenet, 18 de setembre al Tarracorent a Tarragona, 26 de setembre a Ripoll i 24 de

0: que bajo ningún concepto podíamos como era el personaje probablemente más conocido que se muestra en la película con un personaje, porque es verdad que aparecen de soslayo políticos y la alcaldesa, pero no los ves realmente, pero sí que Atrapero, Contrapero Viajas, es un personaje de la peli, era importante pues eliminar un poco el efecto Polonia, ¿no? El efecto imitación para ir a, o caricatura, sí, para ir realmente a una cosa más profunda. Y es verdad que lo que hace es muy fuerte, o sea, muy, muy, se conecta mucho con la energía que a mí Trapero me transmitía en sus apariciones públicas, ¿no?
1: ¿Tenías claro que la película se tenía que rodar en catalán?
0: Sí, o sea, absolutamente sí, a pesar de que, bueno, como todo el mundo sabe, yo no soy catalán, a pesar de que he trabajado años en Cataluña, he rodado 3 películas allí, una serie de televisión, pero no soy catalán, ni hablo el catalán fluido, aunque lo entiendo bien, pero me parecía que era fundamental, o sea, es una película que o sea, vive de, tiene, o sea, casi... De manera obsesiva, es una película muy periodística en tanto en cuanto quiere retratar exactamente las cosas como sucedieron, solo se muestran las cosas que están comprobadas de manera fehaciente, con lo cual el idioma era fundamental, ¿no? Que fundamentalmente la película estuviera mayoritariamente hablada en catalán, aunque hay partes habladas en castellano, sí, era fundamental, sí.
1: ¿Podemos contar que hay un cameo que gustará mucho a los oyentes de RAC1, así muy brevemente, o no? ¿Se puede decir eso? ¿Eso se sabe o no se sabe?
0: Bueno, no sé si se sabe, pero bueno, lo podemos contar si quieres, sí, sí. Aparece Jordi Basté, tuvo la gentileza de acompañarnos en el rodaje y de interpretar, porque no, ¿sabes? Interpretar porque no hace exactamente él mismo, sino que hace un periodista que va a una rueda de prensa, sí, pero bueno, se lo agradecí mucho, ¿no?, que viniera a participar de la peli.
1: ¿Y grabó en catalán y en castellano? Porque claro, me imagino que también la película va a estar en castellano, doblada.
0: Bueno, grabó en catalán y castellano, pero paradójicamente, que es una cosa como que me han dicho mucho, claro, que lo que se ha quedado en la peli está hablado en castellano, no por nada, sino porque él interpreta a un periodista que formó parte de una rueda de prensa que fue en castellano.
1: Claro.
0: ¿Sabes?
1: Claro,
0: entonces, es por esta razón, que pobre, yo sé que le resultará extraño, porque claro, es un periodista que habla en catalán, yo lo sé perfectamente, pero bueno, queríamos también establecer este juego, no me parecía tan fundamental. Sí, la verdad que en la peli. La peli participa mucha gente, no solo Jordi, ¿sabes? Sí, sino cientos de Mossos o sanitarios que formaron parte del operativo real del 2017 y que, digamos, que han tenido como, pues para nosotros, la gentileza de venir a participar en la peli y a formar parte de ella como extra, ayudándonos, colaborando en la peli, ¿no? La peli muy especial, un rodaje muy especial.
1: Totalmente. Fernando González Molina, muchísimas gracias y muchos éxitos. Cronos, que s'estrena el 4 de setembre. Gracias, Fernando, un abrazo.
0: Gràcies, un abrazo.
1: Nosaltres tornem demà a les 7 en punt del matí. Clavat, apa, fins demà, adéu, adéu.
2: RAC 1 Notícies. Mar Pollato.
3: Bon dia, són les 12. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, amenaça d'anar als tribunals si el govern espanyol no resol la crisi migratòria en un termini de 30 dies. Vives diu que la situació no millora i retreu a Pedro Sánchez la seva passivitat i la falta de voluntat per solucionar la situació.
4: Pero vamos a recurrir a otras instancias del Estado. Tenemos la obligación de hacerlo. A las Cortes Generales, al Poder Judicial, a las comunidades autónomas, a las organizaciones empresariales, a los sindicatos, a quien haga falta, porque no nos vamos a rendir.
3: Per la seva banda, el govern espanyol retreu a Vives la seva falta d'ajuda per oferir espais que permetin atendre dignament els migrants. La ministra de Sanitat, Mònica García, diu que ara mateix la prioritat és allotjar les persones que dormen al carrer per garantir les condicions de salubritat i evitar epidèmies. N'ha parlat a Televisió Espanyola.
5: Nos estamos jugando una prevención de la salud pública, de la transmisión de enfermedades. Es verdad que hasta ahora hemos tenido o hemos detectado muy pocos casos, ¿no? Casos además de infecciones leves o banales, gastrointestinales, dermatológicas, pero todo fruto de unas condiciones de hacinamiento y unas condiciones de insalubridad de los migrantes.
3: García insisteix que no hi ha un col·lapse sanitari a Ceuta, però alerta que la situació es pot complicar si no hi ha espais perquè els equips sanitaris puguin treballar. A Barcelona avui s'ha fet un homenatge a les víctimes dels atemptats del 17 d'agost del 2017. L'acte, que aquest any s'ha fet a la plaça Sant Jaume perquè a la Rambla s'hi estan fent obres, ha plegat familiars, representants institucionals i líders polítics. També hi havia una trentena de manifestants que han acusat l'estat espanyol d'estar al darrere dels atacs. Barcelona, Sa Giró.
6: Sí, un acte d'uns 10 minuts molt senzill i sobri, amb la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, la cançó Compta amb mi, de Charango, i una crida al respecte a la convivència i a fer memòria per evitar que es torni a repetir una tragèdia com aquesta.
7: Avui també ens reuneix la necessitat de renovar un compromís. El compromís de defensar una ciutat on la convivència, la pau, la tolerància, la solidaritat i l'entesa són els seus pilars principals. Valors que cap tipus de violència podrà derrotar mai.
6: La trentena de manifestants independentistes, habituals cada any en aquest homenatge, han respectat escrupolosament el desenvolupament de l'acte. En acabar, però, han increpat el diputat de Vox, Juan Garriga, que s'ha encarat amb violència i ha generat un breu moment de tensió.
3: I ha mort l'actriu Hayden Panettiere als 36 anys. Era coneguda pels seus papers a les sèries Herois o Nashville i també per participar en la saga de pel·lícules Scream. El seu representant n'ha confirmat la mort a la cadena ABC News, però no se n'han explicat les causes. Panettiere va ser nominada dues vegades als Globus d'Or per la seva interpretació de Juliet Barnes a Nashville, un drama que va protagonitzar entre el 2012 i el 2018. Ara els esports amb Roger Jofre.
8: Jonas Vingegaard ha anunciat aquest matí que dona per acabada la temporada 2026. El ciclista danès encara recupera de la lesió a la clavícula que es va fer en una caiguda al Tour de França quan era segon a la general per darrere de Tadej Pogacar i que el va obligar a abandonar la cursa. Més coses, aquest matí el capità espanyol de la Copa Davis, David Ferrer, ha anunciat els 5 seleccionats per a l'eliminatòria contra Xile. Rafa Hoder i Dani Mérida, dues de les revelacions de la temporada en el circuit ATP, lideraran l'equip. També seran Martín l'andalús, Jaume Munar i Pedro Martínez, en una eliminatòria que jugarà els dies 19 i 20 de setembre a Santiago de Xile. En bàsquet, el Kitzers Manresa ha anunciat el calendari de la pretemporada i s'estrena el diumenge 30 d'agost a Navàs contra el Cheshire Phoenix a les 12 del migdia. L'equip també jugarà contra l'Asisa Joventut, l'Ilerna Lleida i el Leima Corunya i contra el Mora Bengando Reial Barça a la Lliga Catalana. I en clau blaugrana en futbol, Joao Cancelo i Rodri arriben tots dos avui a Barcelona. De fet, el portuguès ja està volant cap a la ciutat comtal.
3: Pel que fa al temps, la tarda es presenta més tranquil·la que les del cap de setmana, però poden aparèixer alguns ruixats fins i tot una mica forts entre el Montseny, les Guilleries, la Selva Marítima i l'extrem nord del Maresme. La temperatura en general es mourà entre els 30 i els 35 graus, sempre més alta a l'interior que a la costa. De moment és tot i tornem a la una.
9: Ciutadans de Catalunya.
2: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
10: Especial 50 anys.
11: A tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona.
12: I benvinguts a la competència especial 50 anys, un programa en rigorós i ferit.
11: Aquest estiu repassem el bo i millor de la temporada 2025-2026.
12: Ha estat una temporada intensa on la qualitat ha vingut molt carregada i nosaltres us l'hem explicada amb humor, sí, però també amb rigor, eh? En podríem dir rimor. Segurament no cal, però és sí, aquest el concepte.
11: Vols parar de fer el ridícul?
12: Em volia, sí.
11: Per l'amor de Déu, que vas embalat, hòstia.
12: Un moment, m'he deixat anar.
11: Et deixes anar massa, de vegades.
12: Sí, de totes maneres, a vostè avui el sentirem.
11: Sí, home, i tant. Escalfant. Cada dia em sentiu. Sí, però
12: avui el sentirem parlant del carnet de conduir.
11: Home, el carnet de conduir és el DNI dels homes-homes, eh? Bueno, ja me'l vaig treure a la primera, eh? Teoria sí. I pràctica.
12: Sí, molt bé.
11: Jo no dic que la gent que no us el veu treure a la primera ja. Sigueu triliris.
12: Però
11: no ho dic, sí. Però ho penso.
12: Calli. Jo, bueno, en fi, ja ho explicarem.
11: Sí, també sentirem el professor de debò resolent sí. El misteri de Rodalies, eh?
13: Efectivament. Podria ser que fos un misteri no resolt, la Rodalies?
11: Bueno, segurament, sí.
13: De vegades es pot resoldre el misteri, de vegades no. Quan no el resol, només facturo la meitat del pressupost.
11: Sí, i certament el de Rodalies no és un misteri fàcil de resoldre.
13: Efectivament, ho han intentat experts de tot el món durant dècades, però sembla que és irresoluble. És el triangle de les Bermudes del transport ferroviari.
11: Sí, ferroviari, sí. Doncs tot això i molt més a la competència especial 50 anys.
10: Un programa que no passarà la història...
11: Però us farà companyia.
10: Jo puc fer companyia, també.
12: Hi ha hagut un cara a cara entre Jan Laporta i Víctor Font aquest matí a RAC1 i que diumenge es juguen la presidència del Barça.
14: Home, ja està, no?
12: Ja està què?
14: Ja podeu cobrar.
9: per...
11: Heu dit Barça abans que passi el primer minut de programa.
9: Ja, però no...
11: Cada cop que en aquesta ràdio pronuncieu la paraula Barça...
9: Sí.
11: Uita!
9: Què?
11: Cobreu 10 euros.
9: No funciona
11: així. Sí, home,
9: així.
11: Sí.
9: No és veritat que cobrem 10 euros cada cop que diem Barça.
11: Com que no? Mira! Que no ho sentiu?
9: Som 15? No.
11: Fem-ne la prova.
9: No, deixi-ho estar.
11: Teniu un nom.
9: Sí.
11: I a RAC1 el sap tothom. Barça?
9: Sí.
11: Barça! Barça!
9: Molt bé, perfecte. Sí,
11: amb la tonteria ja heu ingressat 50 euros ja avui.
9: Però ha sigut vostè, que a més és de l'Espanyol, vostè. No sé, no. Si vol parlem de les eleccions i en parlarem. De
11: quines eleccions?
9: De la presidència de l'Espanyol.
11: Eleccions.
9: Què ha passat ara?
11: Eleccions del presidència de l'Espanyol.
9: Crec que sé què ha passat i és que algú té connectat a l'aplicació de RAC1 i està arribant amb 10 segons de retard. I el que hem sentit de fons, si no m'equivoco, és vostè parlant fa 10 segons.
14: Però vostè dient Barça.
11: Barça! Algú? 10 haurets més.
14: No, jo sé què ha passat.
11: Sí,
14: encara sé més què ha passat.
11: Sí.
14: Hem enviat una alerta als mòbils de la gent que habitualment sent el programa a aquesta hora.
11: Sí.
14: Dient, ara parlarem de les eleccions del Barça. I algú ha clicat sense voler en aquesta alerta de push que diem, i li ha sortit un reconsum dient Barça.
9: Exacte. I aquesta persona és aquesta senyora que acaba de guardar el mòbil ara mateix a la butxaca.
15: Nena!
9: I que es toca les ulleres dient no, jo...
15: Escolta, no, si fiqueu amb ella, eh?
9: No ens fiquem, però el que
15: volem... Perdona, m'escolti d'avui del programa, eh?
9: Ja sabeu que aquest és un programa on les coses passen en directe i en directe ha passat que em penso que tu ets el culpable que hagi sonat aquest...
15: Nena!
14: Em sembla que és fals testimoni, eh?
16: No, he fet res.
15: No ha fet res, si no ha fet res. L'únic, si el pecat d'aquesta oienta és portar la muntura d'ulleres més cookie que hi ha avui aquí...
14: Sí, és veritat.
15: Escoltem, emporteu-vos la presa.
9: N'hi ha dues, eh? I les dues són taronja. Vull dir que...
15: És veritat, nenes, que veniu al conjunt.
14: Una més gran que l'altra.
15: No.
9: Sí.
15: Què és, miopia o estigmatisme?
9: Bueno...
15: Ho tens tot, eh?
9: Ho té tot.
16: Estilisme.
15: Ja.
9: Estilisme i estigmatisme. Molt bé, doncs moltes gràcies. Escolta, no patiu, sou a casa vostra, sou a RAC1.
14: Sí, però hem descobert qui ha fet sonar Barça.
9: Perquè total, en fi, si vol parlem...
15: Espera, senyor... què dius, Mohamed?
17: Que... No,
15: que t'he dit jo.
14: Estàvem parlant de les eleccions del Barça.
17: Jo vull ficar cullerada.
15: Digues, Mohamed, digues.
17: Parlem de les eleccions del Barça, no perquè sigui important el futbol, sinó perquè són les úniques eleccions en aquest país que tenen alguna transcendència, perquè la resta d'eleccions en aquest país no serveixen per res. I sabeu per què?
15: Perquè no som independents?
17: Ho entens fins i tot aquest botiflet.
15: Si sempre estàs igual.
17: Jo ja n'estic far que el Barça sigui més que un club.
15: Sí?
17: Jo tinc moltíssimes ganes de ser que siguem independents per poder dir que el Barça és només un club. Ja està. Més que un club. És que no interessa avui ser el millor club del món.
15: Ja.
17: Però no cal ser més que un club, només un club, i que el país sigui només un país. Un país normal i lliure. Visca Catalunya lliure! Gràcies.
14: Només aplaudit una part del públic, eh?
17: Perquè els altres són socialistes.
11: Escolteu, si voleu, jo, com a persona absolutament imparcial, com a perico, puc preparar-vos una petita anàlisi sobre l'interessantíssim cara a cara entre Joan Laporta i Víctor Font.
9: Sí,
11: sí, si voleu, el vaig preparant.
9: Sí, bueno, doncs preparis.
11: Però, tota manera, us informo que tinc una certa simpatia per Joan Laporta. Vull dir que la meva anàlisi serà una mica esbiaixada.
9: Que estrany, una anàlisi esbiaixada.
11: Joan Laporta, eh?
9: Sí.
11: Estem parlant d'una persona que té pinta de demanar peus de porc a la brasa per esmorzar.
9: Ja, i?
11: Demanar peus de porc a la brasa, agafar-los amb les seves mans i dir als comensals, atenció, que comença l'espectacle de claqué. I començar a fer passes de claqué sobre la taula amb els peus de porc, com si fos un espectacle de titelles.
9: Perquè, tio, moment. Sí, ara parlarem del Barça, efectivament, del debat, de les eleccions, però abans...
11: Però abans parlarem del 8M. Ahir vam tenir una nova jornada reivindicativa pel 8 de març, Dia Internacional de les Dones.
9: Exacte, de la dona treballadora. Ahir,
14: ja no és de la dona treballadora.
11: És de totes.
14: De les que no són treballadores, també.
15: Les que estan al paro, també? Bueno, perquè n'hi ha un tou,
14: ja és de les dones en general.
9: Bueno, doncs això, 8M, Dia de les Dones, tal... i 9M ja està tot solucionat. Felicitats.
11: Home,
9: ho han fet molt bé, eh?
11: No diem pas això. A Barcelona hi van haver les protestes més multitudinàries del país amb dues manifestacions per separat.
9: Sí, l'oficial que va aplegar 22.000 persones sota el lema davant l'imperialisme colonial i feixista, lluita transfeminista.
11: Hòstia, 22.000 persones?
9: Sí.
11: Me semblen moltes. Pel lema woke aquest que reivindicaven ahir, eh?
9: Sí.
11: Un lema que estic segur que de les 22.000 manifestants...
9: Sí.
15: El van entendre un o dos, eh?
9: Home, què diu, home, home, senyor?
14: S'entén sol, no?
15: Però sí, si bueno, no es pot ni cantar.
9: Home, no, sí.
15: Davant l'imperialisme colonial, feixista, lluita, transfeminista...
14: Feixista i transfeminista rima, com a mínim.
15: Però què vol dir tot això?
9: A vostè sí que no el veig encapçalant.
15: Si és el dia de la dona, doncs que es cridi. El dia de la dona! El dia de la... Tothom sap el que et vas a manifestar. Ara... Davant de l'imperialisme colonial i feixista, lluita, transformació... Aquí fa pinta que quan fa l'assemblea per dir aviam quin lema posem, surten 6 lemes diferents. Sí. I per posar-los a tots d'acord, dir, escolta'm, saps què? Dels 6 agafarem d'aquí, d'allà i d'allà, i en farem un.
9: En farem un, sí.
15: I te queda, pues, davant l'imperialisme colonial i feixista, lluita, transformació... Aquí han barrejat Ronald Trump. Han barrejat...
16: Ho havia dit bé, primer.
9: Sí, però...
16: Llàstima.
15: Han barrejat a Santiago Abascal.
9: Sí.
15: Esteu barrejant xurres amb menines.
9: Sí, i vostè també, és que pel, que, pel que veig. Bueno, sigui com si 1.400 manifestants també...
15: Bueno, perquè... lema Frankenstein.
9: Sí. Hi va haver-hi una altra mani, la mani dels dissidents, que hi van anar 1.400 manifestants, feministes que discrepaven de la llei trans i demanaven acabar amb la prostitució. Vull dir, no només hi havia...
15: 1.400 persones només, eh?
9: Sí.
15: Bueno, estaran contents de la meva whiskeria de confiança.
9: No? Sí, bueno, vaig a cagar la via. Escolteu, doncs ja ho tenim, no?
15: Sí,
9: ja s'ha fet el feminisme i l'endemà que tenim, mireu aquest xitó en el periòdico, per això ho dic.
15: Què diu?
9: El 80% dels usuaris del bus són dones, però els autobusos els condueixen un 85% d'homes.
15: Ah, doncs pues molt bé, no?
9: Sí.
15: On està el problema?
17: Home.
15: Home, perdona?
9: Igualtat.
15: A les dones cookies,
9: no,
15: a les dones cookies ens agrada que ens portin.
9: Ja, no, crec que...
15: Feu de xòfers als homes.
9: Vostè seria...
15: Així, mira, jo puc anar repassant les revistes, vostè, el mòbil,
9: vostè formaria,
15: els WhatsApps...
9: Vostè formaria part d'una tercera manifestació, que seria la manifestació masclista.
15: Que condueixin ells.
9: Que condueixin ells.
15: No, que condueixin ells, home.
14: Nenes,
15: per l'amor de Déu.
9: No,
15: me poso dret.
9: No, dret.
15: Què ha passat?
14: Et sembla que és la manifestació...
16: Ja era de fluir.
14: És la manifestació transfeminista?
15: La poso dreta. Escolta'm,
9: Transmediterrània.
15: Escolta, dels pocs privilegis que tenim... Que és que condueixin ells, mentre nosaltres podem anar al costat, doncs, bueno, vas llegint el mòbil, vas enviant-te els whatsapps amb les amigues i tot això. Ara ens volen fer conduir nosaltres!
9: Home, però...
15: Els autobusos!
9: És una feina, no.
15: Home, per la mort de Déu!
14: Pots seure, sisplau.
15: Home!
9: Els autobusos, sí.
15: Home!
9: En fi.
15: Home!
9: Sí.
15: Home! Aquest és el problema, l'home!
9: L'home és el problema. Al final...
15: Home!
11: Aquest és el lema bo de la manera.
15: Aquest!
9: Home!
15: Home, hauria de ser. Per exemple, escolta'm,
9: sí.
15: Nenes,
9: què?
15: Me torno a posar dreta.
14: No, posis dreta, és igual.
15: L'autobús que va a la Roca Village.
14: Què té a veure ara?
15: No hi ha autobús més cuqui al món. L'autobús que va a la Roca Village?
9: Sí.
11: Seré que li marco un record.
9: És que s'ha posat dreta.
15: L'autobús que va a la Roca Village?
9: Sí.
15: Està ple de dones cuquis.
9: Sí.
15: I qui condueix l'autobús que va a la Roca Village? Homes.
9: Home, però què diu? Però,
15: home, també... perdona, tu prefereixes una dona conduint a l'autobús que només arribar a la rotonda de la Roca Village
9: sí.
15: ja es distregui mirant per la finestra a veure quines ofertes hi ha?
9: No!
15: Tu prefereixes un home conductor que et porti allà a la Roca Village i que només estigui preocupat per aparcar a prop d'un lavabo.
9: Com?
15: Ja perquè està.
9: A mi tant me fa, jo ja li dic, però és que...
15: Jo vull un conductor d'autobús que estigui pel que ha d'estar.
9: Ja.
15: Si poses una dona de conductora, voldrà baixar ella primera per arribar abans que ningú a la botiga a comprar-se un bolso del Dolce & Gabbana.
9: A veure, Dolce & Gabbana... Sí. Una cosa, a la Roca Village hi ha botiga de Dolce & Gabbana, que diu vostè?
15: Home, per la mort, per què és aquesta pregunta?
9: No ho sé, jo...
15: Pues i tant que hi ha Dolce & Gabbana!
9: Només hi ha anat un cop...
15: No tens ni idea!
9: Hi vaig anar un cop sí? I esperava trobar el Dragon Khan en qualsevol moment. Fixa't,
15: un home.
9: Hi ha la Polinèsia, hi ha la Mediterrània, sí. Hi ha la Roca Village.
15: No en teniu ni idea.
9: Bueno,
15: una dona cookie sap què hi ha a totes les botigues de la Roca Village.
9: Val, jo...
15: I te sap recitar de memòria tot el que hi ha a les plantes del Corte Inglés.
9: Ah, sí?
15: Tu saps?
9: A totes les plantes?
15: Tu saps?
9: La cafeteria?
15: T'estic parlant d'una manera molt, molt calmada.
9: No, i tant. Sí.
15: Tu saps?
9: No, jo què...
15: A totes les plantes del Corte Inglés?
9: Jo sé que la cafeteria és a dalt i...
15: No. Totes les plantes del Corte Inglés de la Diagonal, per exemple.
9: No.
14: Perdoni, eh?
15: Menys un, menys dos, menys tres, pàrquing.
9: Sí.
15: Sòtan per a farmàcia, mascotes i alimentació.
9: Però què fa?
15: Semisòtan electrodomèstics, hogar, decoració.
9: Eh?
15: Planta baixa, accessoris, moda cosmètica, perfumeria.
9: Sí.
15: Planta 1, moda, home, maleta, sabateria.
9: Ja,
15: planta 2, electrònica, esports, papereria.
9: Ja,
15: planta 3, moda, dona, llanceria, palleteria.
9: Ja, bueno,
15: planta 4, mescal...
9: Ja està, sisplau. No
15: està!
9: Hòstia, no, però no...
15: Que encara caiguen en la 4 i la 5?
9: Sí,
15: com però... es nota que no té el Cort Inglés de la Diagonal? No, per l'amor de Déu.
9: Sí que no...
15: Planta 4 bebès, moda infantil i juvenil.
9: Sí.
15: I planta 5 joguines. I restaurant cafeteria.
9: Molt bé, ja està.
15: Encantat,
9: Tingo. Ja és una loteria que en comptes de guanyar diners els has de... O sigui, pagues...
15: Bueno, no, escolta, i si voleu que us dibuixi el plano, planta per planta, situant els ascensors i les escales mecàniques de baixada i les de pujada...
9: Això seria interessant.
15: També t'ho sé dibuixar de memòria, eh?
9: Sí, home.
15: De memòria.
9: Deu ser una de les úniques persones que no es perd a les primeres de canvi.
15: Ara que ho penso, és que, clar, un home... Tu li parles del Cort Inglés? Un home?
14: Ell ha dit, la cafeteria és a dalt de tot.
15: No, res. Ara que ho penso, tu saps, com a bon home...
9: Sí.
15: Només saps les dues plantes que són importants per un home.
9: Sí.
15: El pàrquing, que és a baix, i la cafeteria dalt de tot. Ja està. La resta millor si no ho toqueu, no?
14: Bueno, és que no fa, que no fos cas que ho fessin així expressament, eh?
15: Mare de Déu, senyor.
9: Al final, tot està...
15: Bueno, i ara anem al tema, sisplau, vinga, va. Són les 2:19, encara no heu parlat del tema.
9: Quin és el tema, segons vostè?
15: Home, el joc de cartes.
9: Joc de cartes?
15: El joc del cartes, el millor concurs de la Tele3.
14: Joc del cartes, no.
9: I ara què passa amb joc de cartes?
15: Com que què passa?
9: Que és tan rellevant com...
15: Va, per la mort de Déu, mira el WhatsApp que m'envia la Conchitín.
9: Sí, ja, bueno,
15: mira. Mira.
9: És la seva agència Reuters.
15: Que avui la Conchitín... Escolta'm, què estàs dient? Que no és de fiar, el que m'envia la Conchitín?
9: Home, crec que
15: sí. La setmana passada va enviar un jabalí que es posava a dos peus...
9: Sí.
15: Al metro, a l'andana del metro de Plaça Urquinaona,
9: sí.
15: I es treia una katana i atracava la gent. Fixa't tu, eh? A un turista li treia la cartera. Un jabalí, eh?
9: Sí,
15: que li va sortir el mòbil i m'ho va enviar.
9: Ja ho vam explicar,
15: doncs avui la Conchitín m'ha enviat una notícia, bueno, s'ha enviat el xat que tenim tot, és un xat amb la Pilarín, el Consolín, l'Amperín...
9: 17 anys, eh?
15: Ens ha enviat una notícia que ha sortit a l'internet, que es veu que a l'internet tu obres a l'internet del mòbil i te surten notícies.
9: Bueno, això passa segons quins navegadors i si tens una mica de criteri el que decideixes és quines notícies vols llegir, quines no...
15: Bueno, t'estic explicant jo. Ara m'està explicant una cosa que jo li estava explicant a ell.
9: No.
15: Heu dit? He vist?
9: No, li estic
15: dient... El 8M hauria de ser tots els dies. Des de luego. Me deixes parlar?
14: Potser per l'altre
15: raó.
11: Sí, acaba de passar, és horrible. Doncs
15: pues ens ha enviat la notícia, la Conchitín, que això t'agradarà, que li ha sortit, que diu que el Marc Ribas deixa el joc del cartes.
9: Ja.
15: On t'has quedat?
9: Jo m'he quedat, potser és perquè el meu navegador, les notícies van avant, sí, com sigui, perquè jo decideixo, jo... Això ja fa dies que se sap.
15: Ai, espera, que em sembla que no ho he llegit bé.
9: Eh?
15: O és el Marc Cartes que deixa el joc de Ribas?
9: No, Marc Cartes...
15: El Marc Ribas que deixa el joc de cartes?
9: L'actor no té res a veure
15: amb... Bueno, escolta, com que TV3 som els mateixos, jo no sé si era el Marc Ribas o el Marc Cartes.
9: Però, senyora, que és el
15: Un és el lector i un altre és el cuiner.
9: Sí.
15: Que, bueno, el cuiner que està tan fort que et pot obrir, nenes.
9: Què?
15: El cuiner et pot obrir amb les aixelles un pot d'olives, eh?
9: Sí, un
15: pot d'olives d'aquestes aragoneses,
9: sí.
15: Que va a rosca.
9: Sí.
15: Mort de Déu, sí. Senyor.
9: Aviam, Marc... Moment, Angelines.
15: Joc de cartes.
9: Sí. Marc Cartes, com deia vostè, és l'actor, no és el presentador de Joc de Cartes.
15: I llavors per què diu Joc de Cartes si no el presenta el Marc Cartes?
9: Perquè fan un joc amb la paraula cartes, de restaurant, d'acord?
15: No ho entenc.
9: Sí, Joc de Cartes... Sí,
15: seria un joc de Ribas.
9: No, un joc de...
15: Si es diu Marc Ribas?
9: Un joc de cartes, sí. Però en aquest cas les cartes fa referència a la carta del restaurant. És un joc de paraules, al final...
14: És un joc de paraules i un joc de cartes al mateix moment.
15: Sí. Mira, jo, escolta'm, jo l'únic que volia preguntar és que plega el presentador. Fixeu-vos això, eh? Quan us dic que el 8M hauria de ser cada dia, eh?
9: Aviam.
15: Prega un presentador del programa de cuina de la Tele3.
9: Sí.
15: Torno a aixecar?
14: No cal que ens aixequi.
15: I posaran a cuinar... Un altre home!
9: Bueno, escolti...
15: Home, va!
9: Sí.
15: El que li feia falta a Catalunya.
9: Sí.
15: Un altre home explicant-nos a les dones com hem de cuinar.
9: Sí.
15: Visca el 8M.
9: A veure,
15: vinga, home.
9: Sí, segui un moment. M'està posant nerviós, avui.
15: No m'agraden aquestes cadires que porten rodes i no saps mai
9: si
15: acabaràs a terra.
14: Totes les cadires en les que ha assegut sempre en un estudi de RAC1 porten rodes. Seria molt estrany tenir una cadira que no porta rodes en un estudi de ràdio.
9: Expliquem-ho bé.
15: El nou
9: presentador de Joc de Cartes serà el cuiner Arnau París.
15: Arnau París?
9: Sí.
15: O què farà, cuina francesa?
9: No.
15: Filet a la minyol.
9: A l'Arnau segur que el coneix, perquè surt també al Cuines al migdia de TV3 i presenta un apartat que crec que es diu Cuina Pim Pam.
15: És el que fa allò de cuina per inútils.
9: No és cuina.
15: Sí, bueno, li diuen cuina Pim Pam, però totes sabem que és cuina per inútils.
9: No.
15: És cuina per homes,
11: sí. Homes divorciats.
15: Sí. Bueno, no cal ni que siguin divorciats, vull dir.
9: Són inútils abans de divorciar-se.
15: Cuina per homes, sí. Bueno, ensenya els homes a cuinar i els diu com han d'encendre el microondes per escalfar un got de llet.
9: No.
15: Cuina Pim Pam, li diu.
14: De vegades fa servir la torradora, també, eh?
9: Sí, per escalfar la llet, eh?
15: Exacte.
9: Una cosa.
14: Ara m'has fet gràcia.
17: Jo ho vaig intentar, i se pot fer, però al final només escalfa... O sigui, tu poses el got a sobre la torradora...
15: T'has posat un got de llet damunt d'una torradora, però quin sentit té això?
17: Has de fer el play a la torradora.
15: Play? Tu creus que una torradora és com una PlayStation?
17: No, tant de bo, perquè així podria jugar al Doom i alimentar-me, però no, la qüestió...
14: Però play vols dir que va... Prens el botó perquè allò escalfi, diguéssim.
17: Però dius play?
11: Em sembla perfecte que play s'entén perfectament.
17: Prems el botó. Bueno, vale, senyor, com es deia aquell de la llengua catalana? Pompeu Fabra.
11: El que se l'ha inventat.
14: És que anaves a dir...
17: Joan Coromines.
15: Si tu poses el got de llet damunt de la torradora...
17: I no la vols ni molt freda ni molt calenta, és a dir, tèbia, doncs fas el play. Ara, no has de posar torrades a dins, perquè si poses torrades a dins, quan fas pausa o
15: stop,
17: salten les torrades i s'enduen el got de llet. Jo aviso. I si s'enduen el got de llet i cau un líquid a la torradora. Per això us ho recomano, que si us heu de fer torrades, no us les endugueu a la dutxa, per exemple, que no se recomana.
15: Fer-te una torrada dins de la dutxa.
17: Dins de la dutxa.
15: Això va fer... Encesa.
14: Això va fer...
17: I la torradora també.
14: La llegenda diu que això ho va fer Claude François, que és el senyor aquell que cantava My Way, però en francès, és l'original, que portava una tofa molt important i que es va assecar els cabells amb el secador dins de la banyera.
17: Exacte.
14: No va anar bé.
17: No, se li van arrissar els peus al pubi.
11: Sí, és raro que siguin llisos.
14: Es va assecar els cabells a la seva manera, My Way...
15: Bueno, escolta'm una cosa, deixeu-me parlar del nou...
9: De l'Arnau París, que per cert és oient del programa.
15: Sí? El nou programa del Joc de Cartes es presenta un oient de la competència?
9: No és un...
14: Alguna vegada ens ha escrit, jo me'l vaig trobar fa poc a TV3 i em va saludar com si ens coneguessin de tota la vida i no recordo.
9: Bueno, segurament et va dir hola, Òscar Andreu, no?
14: És bastant probable.
9: A mi em sol passar, però amb Òscar Dalmau.
15: Sí, l'Arnau París surt a la...
9: Sí, i és oient del programa.
15: Escolta el programa. Bueno, doncs l'Arnau a mi sempre m'ha agradat.
14: Però se l'està criticant.
15: No. Sempre m'has agradat més tu, Arnau, que el Marc Ribas.
9: Ara què diu ara?
15: Ara, si pots, Arnau, vés una mica més al gimnàs a veure si pots arribar a tenir aquests abdominals tan marcats com el Marc Ribas, perquè a mi, no sent vosaltres, nenes, però m'encanten els homes amb un ventre tan musculat que podrien obrir una cervesa amb el melic.
9: Saps allò? Però quin sentit té?
15: Aquell sorollet de... No hi ha res que em posi més tonta. Em poso tonta.
9: Molt bé, doncs avui a la competència també parlarem del trànsit.
15: Ja estan parlant de cotxes ara. Jo ja me'n vaig.
14: S'ha acabat el 8M,
9: A Tarragona els Mossos han detingut un home que circulava per l'autopista a 220 km/h.
15: Home, perdona, si no pots apretar una mica l'accelerador. Per autopista, que és tot recte, ja em diràs tu.
9: El problema és doble, perquè circulava a 220, que és haver confós l'1 del 120 del senyal.
11: No, tinc jo que no. Quilòmetres per hora per metres per segon.
9: També podria ser. Per tant, circulava, no només que circulés a 220 km per hora, sinó que ho feia sense carnet.
15: Ah, bueno, llavors ja està, home. Aquest conductor és innocent de qualsevol càrrec.
9: Per què?
15: Què vol dir? Home, sí. Ho explico perquè ho puguis entendre fins i tot tu. Com saps tu que a una autopista pots anar a 120?
9: És el límit de velocitat marcat.
15: Vale. No. No vull desenvolupar la... Jo t'he fet una pregunta concisa, clara. Sí. Espero una resposta concisa, clara, lacònica.
9: Sí.
15: Quin és el... Com saps que una autopista pots anar a 120? Perquè és el límit de velocitat marcat.
9: Això és el que dic.
15: I com saps quin és el límit de velocitat?
9: Ho diuen els senyals.
15: I com saps interpretar senyals? Exacte. Tu ho has dit, perquè t'has tret el carnet de conduir. Molt bé.
9: Sí.
15: Ebro, com ha de saber aquest conductor que no pot anar a més de 120 si no té carnet? Aquest pobre home...
11: Quan aplaude...
15: Aquest pobre home és una víctima.
11: Sí. Em fa una por quan l'aplaudeixen perquè penso que el món està d'una manera que pot arribar a ser president del que vulgui.
15: No, senyor, el món m'aplaudeix perquè saben que tinc raó.
11: Sí, sí, sí,
15: i tu, Jep Cabestany, ara perdoneu que parli en tercera persona,
14: sí,
15: però tu, Jep, tu...
11: En segona, primer
15: que tu, Jep, ell, Jep Cabestany,
11: ara sí,
15: sempre diu les coses que no ens atrevim a dir nosaltres.
14: Quina por.
15: Però té raó, tots ho saben.
14: Sí, clar, però...
15: Aquest tio,
14: està parlant.
15: Aquest pobre conductor és una víctima.
12: No, no t'eximeixo.
15: És així, una víctima dels...
12: Escolta, no em toquis.
15: Una víctima
14: dels... Senyor Font.
15: No. Una víctima dels... Avui es tocaven també bastant, Joan Laporta, sí, i Víctor Font.
14: Sí, es tocaran el braç, sí, i al final...
15: Sí, amb una víctima del sistema que no li ha donat un carnet de conduir. Aquest senyor que anava 220 és una víctima del sistema.
12: Quin sistema?
15: Jo m'ofereixo a defensar els interessos d'aquest home. Si va a judici,
12: sí,
15: seré el seu abogat defensor.
12: Per quin títol té vostè? O sigui que...
15: Bueno, el títol d'amic.
12: No, però amic no és un grau.
15: Solidari.
12: Amic solidari.
15: Amic solidari. A més, tothom sap que quan en un senyal rodó,
12: sí,
15: posa 120,
12: sí,
15: això vol dir, a partir de 120,
12: sí,
15: el que doni el motor.
12: No, no, no. No, sí, no, és que em fa,
15: sí, por,
12: vostè com a... És que, a més...
14: És veritat que la gent a l'autopista normalment no va
15: a... Escolta, a l'autopista tu no vas mirant el compte quilòmetres.
12: Home, no, el compte quilòmetres no.
15: Sí, aquest senyor li pot haver passat el que em va passar a mi un dia.
14: Aviam, què li va passar?
15: El meu volant té uns botons.
12: El seu volant, sí, sí.
11: Que no caldria, en realitat.
15: Uns botons que et porten a un menú.
12: Sí.
15: Aquest menú té diverses branques. Sí. La branca 1, que te posa velocitat.
12: Sí.
14: Castellà,
15: el punt número 2.
12: Sí.
15: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Encara no s'ha inventat el cotxe.
14: El Cupra Born.
12: La setmana passada vam parlar del Cupra Born, que ja han après català, han necessitat, doncs, això, doncs, sí, 1.000-2.000 anys.
11: Fabricant-se aquí.
12: Des que hi ha cotxes.
15: El meu cotxe no. El meu cotxe, l'1, tinc velocitat.
12: Molt bé.
15: El 2, tinc avisos. Sí. Avisos, pues, tu vas al 2 i te surt allà.
11: La roda.
15: La roda té dos rodes pinxades,
12: no, és una...
15: quatre luces de los frenos que no le funcionen, sí, i tal i qual, me va dient, però bueno, com que són llums grogues, sí, no me preocupa.
11: I si té quatre rodes vol dir que la meitat ja van bé.
15: Escolta, lo important són si te surt una llum vermella,
12: sí,
15: que ja saps que és algo greu perquè el cotxe ja no va.
12: No, no va, no va, no va.
11: A partir d'aquí ens ho mirarem.
15: Ah, no, efectivament. Si però bueno, permet, no t'ho pots mirar. Pues bueno, jo, si permet, jo, sí, a l'1...
12: Llum vermella.
15: A l'1, menú, sí, 1, sí, velocitat... Hòstia. Vas canviant de número del menú amb la mà esquerra. Hi ha un, sí, botó. Però, sí, amb la mà dreta hi ha un altre botó. I que si el toques...
12: Sí.
15: Comences ja a jugar amb coses que hi ha dintre del menú número 1. Llavors, jo li vaig donar... Primer, amb la mà esquerra, menú 1, velocitat, i després, sense voler, amb la mà dreta.
12: Sí.
15: I me va canviar de quilòmetres per hora,
12: ah,
15: a milles per hora.
14: I de cop anava l'antici.
15: Què va passar? Que jo anava per l'autopista. El cotxe ja em tremolava. I jo veia el compte quilòmetres i dic... Collons, 85 per hora. Pues que
11: raro. Són milles nàutiques.
15: Apretaré més, no? Vaig apretar el cotxe fins a pujar-lo, bueno, a tot el que es podia, perquè allò ja estava a punt de perdre les quatre rodes del que tremolava el cotxe, anava a 125, fins que vaig dir, dic, hòstia, si posa... No, posa KM/H. Posa M/H. Són milles per hora. De cop i volta vaig posar quilòmetres per hora, vaig tornar-ho a canviar, però anava a 345. Era el cotxe fantàstic.
11: És una velocitat fantàstica per tocar els menús del cotxe.
15: Bueno, increïble.
14: I al seu costat hi havia un avió de Vueling, no?
15: No ho sé, però increïble.
12: Són 20 segons o 30 segons sense mirar la carretera. Vostè com condueix?
15: De memòria. Home, els bons conductors... L'aplaudiment de tots els bons conductors que hi ha en aquesta sala, que conduïm tots de memòria.
12: Sí, socis senyor. Del RAC, eh?
15: Socis del RAC, home.
12: Sí. Escolti, de tota manera, la llum vermella, que vostè diu, si amb llum vermella, si surt una llum vermella...
15: Llum vermella és per al cotxe,
12: ja. És per al cotxe. Jo això no ho he fet, és una història personal molt curteta.
15: Sí, endavant.
12: Jo he arribat a fer...
15: Música d'anècdota?
12: No, perquè tampoc és una anècdota, perquè vegi...
15: Ai, no fiqueu aquesta música que em fa por de plorar.
12: No.
14: Anècdota personal.
9: No, és, no, ni tan sols és anècdota, però és una mica per contradir la seva màxima, sí, que dius que llum vermella. Jo he fet Terrassa-Sabadell, sí, amb la llum vermella del freno de mà posat.
18: I per tant...
14: I marxa enrere, eh? I...
18: Amb el fre de mà posat.
14: Per tant, amb el fre de mà posat.
18: No feia una mica d'olor?
14: Molta, però...
18: Qui diu olor, diu pudor.
14: Però pensava que eren de, dels porros del de darrere. Quina era?
18: I no hi havia ningú. Ojo! Que no fossin els porros del del de davant, que eres tu, que conduïes fumat.
14: Era un amigo.
18: Des de quan els porros s'han fet de pneumàtic cremat?
14: A Terrassa. A Terrassa sempre, eh? A Terrassa sempre. Sí.
19: Hola.
20: Hola, hola.
19: Què és això? Un programa que fa rissa.
21: Rissa, cada dia, minuts a una.
19: La competència.
22: Especial 50 años.
23: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
24: Ara a Lidl amb Lidl Plus tria 950 grams de contracuixa sense pell a 3 amb 29 i estalvia't un 16%. I 200 grams de nous a 1 amb 99 i estalvia't un 16%. Lidl, val la pena.
25: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
26: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
27: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
28: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament, jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
29: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
30: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
31: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
30: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
31: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
30: Important, en un refugi climàtic natural.
31: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
32: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
33: Què et passa?
34: Que no em tanca la maleta.
33: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
34: Bé, si trec uns quants banyadors...
33: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
35: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
33: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
36: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
37: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
38: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
37: Truca a Verisure al 900 903 744.
38: Merixa.

0: Sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som u. La competència.
1: Ui, especial 50 anys.
2: Des que els Estats Units van atacar l'Iran, el preu de la benzina s'ha disparat un 40%.
3: Exacte, i el preu del petroli va superar els $100 per barril durant moltes hores, uns preus al nivell dels de l'any 2022 arran de la invasió d'Ucraïna.
4: Hòstia, Ucraïna, tu. Hòstia, Ucraïna, ja no en parleu d'Ucraïna. Ja s'ha arreglat tot, no?
2: No, home, no, que collons, no, perdoni, però no s'ha arreglat.
5: Sí, vam parlar la setmana passada, que vam explicar que havien bombardejat la...
4: Però si se n'he oblidat,
5: home. La fàbrica de les Oreos, que en Japó estava molt consternat.
6: És veritat, en aquest programa sempre el més destacat de la notícia internacional, sí, no? Que han bombardejat la fàbrica d'Oreo, no?
4: Vosaltres, tot el que és les crisis internacionals i tot, escolta, només fa falta que la Lamine Yamal marqui un gol i el seu pare es posi a gravar un vídeo fent te, ficant-hi molt de sucre,
2: bueno, és com...
4: ja us en oblideu de tot, eh?
2: Calla-vos.
4: Ja esteu distrets, no?
2: Ara en parlàvem, de fet, si estàvem parlant, li passa a vostè com en Conrad Consum, si és vostè qui ha parlat... Sí, no, que vostè diu, no parleu del Barça, i és vostè qui obre el tema del Barça, i nosaltres
4: jo
2: estàvem parlant ara...
4: Jo què he dit?
2: Vostè estava dient que no parleu del Barça i estàvem parlant precisament de l'Iran.
4: Però si jo sóc el Jep.
2: Ah, perdoni, ara m'he equivocat.
4: Escolta'm, jo sóc en Consum, eh?
2: Què he dit ara? És que...
4: Hi ha uns timbres aquí...
2: Sí, però...
4: Difereixen els nostres timbres, eh?
2: En Jep, però en Jep...
4: No em compareu amb aquest feixista, eh?
2: No, però en Jep li he dit...
4: Feixista, molta honra, eh? És que m'ho diu com si fos algo...
2: Algo dolent, sí.
4: Algo dolent, vull dir, escolta'm.
2: Algo dolent, no entrem aquí.
4: Com toqui!
2: Sí, ja està, com a Víctor Font i la porta.
4: Doni-me la mà, home, doni-me la mà. Que no toqui!
2: Prou. Ho explicàvem fa un moment.
4: Sembla que feu putxinel·lis aquí.
2: La qüestió és que ahir Donald Trump va explicar que la guerra de l'Iran pràcticament s'ha acabat, però els preus es van moderar només durant unes hores.
3: Sí, perquè justament al vespre Donald Trump va tornar a dir que aniran fins al final amb la guerra, en paraules seves, diu que hi aniran 20 vegades més fort, i això ha fet que els preus remuntin una altra vegada.
7: Noelia, això és de la benzina, per favor.
3: Què passa?
7: Per favor, eh? Noelia, mira'm els ulls.
3: Sí.
2: Deixi-la.
7: Home, és que em diu sí, no mira els ulls.
3: No, clar, és que no és radiofònic, tampoc.
2: Però mira els ulls, no és radiofònic.
7: Però ha de ser de sonoritat.
2: De sonoritat.
7: Dues dones sonores, com tu i com jo.
2: Sí, bueno, dues dones i
7: escolta'm.
3: I una barba.
7: Què fa una dona parlant del preu de la benzina?
3: Home, estem donant dades.
2: Clar.
7: Les dones cookies no n'hem de fer res del preu del litre de benzina. Noelia, per favor, eh?
3: A mi tampoc m'interessa perquè no tinc ni el carnet.
7: Però ja ho veus.
3: Pues
7: vinga, parlem de lo que interessa. Com va el litro de Chanel número 5? Això sí que fa cuqui, nena, sí o no?
2: Això no ho és.
7: Home, vull dir, escolta, entres al Sephora i comences a preguntar preus? A quant va el quilo de mongeta tendre? Això sí que interessa. Digueu-ho, ningú ho sap.
2: Bueno, és que depèn...
7: A quant va el quilo de
5: mongeta tendre, que per una, gairebé a 10 euros aquests dies. No 90, no... Sí, una cosa així. No baixa de 9,80 segur.
6: Cada mongeta és increïble.
5: Cada mongeta, sí. Però el que passa és que si la matxaques i les neifes, puja.
7: Escolta'm una cosa, a quant va el quilo d'àcid hialurònic?
5: Això no ho sé.
7: I el quilo de la xocolata Dubai?
2: Ah, bueno, clar.
7: Home, nenes!
2: Sí.
7: Bueno, aquesta és la pregunta, eh? La xocolata Dubai?
2: Sí.
7: Què?
2: Què?
7: Què?
2: Vostè...
7: Home, per l'amor de Déu, ojo, la xocolata Dubai es veu que desapareixerà, eh?
2: Sí.
7: Perquè ara hi ha problemes... Si ens toquen la xocolata, ens toquen a totes, eh?
2: Buah.
7: Sortim al carrer, eh?
6: És veritat, és que han bombardejat el consulat dels Estats Units a Dubai i un Airbnb a Dubai, també, i una planta desalinitzadora, crec.
7: A tu t'amoïna, eh, la guerra.
6: És que aquesta guerra és fatal pels mercats, eh?
7: Ah, et preocupa per això?
6: Jo vaig comprar uns cromos que es diuen NFT, amb els dibuixos d'uns micos, que allò ho havia de petar, que m'havien costat 300 euros, i la inestabilitat política internacional m'està afectant a les meves inversions, que eren uns cromos que només tenia jo i molta més gent. Aleshores...
7: Només tenies tu i molta més gent. Ja m'explicaràs el valor d'això, però bé.
6: Bueno, pues al final, actualment, allò que em va costar 300 euros...
7: Ara, quan estan els cromos aquests, NFT?
6: A menys 3.000 euros.
7: Hòstia.
5: Has de pagar perquè se'ls emportin.
6: Si me'ls vull treure de sobre, he de pagar perquè se'ls enduguin.
7: Hòstia,
6: per això dic no a la guerra. No.
4: Pedro Sánchez. Que malament això, Jean Paul. Descansa
5: una mica. Podria ser que Pedro Sánchez també tingués cromos d'amics.
4: Segurament, sí.
5: Per això,
4: per això està contra Donald Trump.
8: Efectivament, sí. Doncs ja tenim aquest misteri, el primer misteri.
4: De professor, de debò, bon dia.
8: Bones i màgiques nits, amants del misteri de les pujades i baixades. La benzina puja.
4: Sí.
8: I després baixa.
4: Sí.
8: I l'endemà torna a pujar.
4: Sí.
8: I unes hores després baixa.
4: Sí.
8: I l'endemà puja.
4: Sí, sí, s'ha entès la idea, professor. S'ha entès. No cal que no...
8: Si s'ha entès, estigues tranquil, tu, eh?
4: No, tranquil·litzis vostè, professor, en tot cas.
8: Has sentit a parlar del misteri de la mà oberta? Algun moment ja s'ho dic.
4: El misteri de la mà oberta.
8: La mà oberta, eh? De la mà oberta de Martorelles. Diu la llegenda que un dimarts, 10 de març, a les 12 i 25 minuts, quan queden 10 segons per 26 minuts, una mà ben oberta podria impactar contra la cara d'un presentador de RAC1 i, malgrat tenir barba molsuda, aquest presentador, que en cap cas és Òscar Andreu, sinó l'altre, li saltarà les ulleres que les haurà d'anar a buscar a Catalunya Ràdio.
4: Li he dit mil vegades, professor. És que em fa gràcia perquè ja... Però no m'amenaci.
8: No és una amenaça, és un avís. És targeta groga. A la segona, ulleres a Catalunya Ràdio.
4: Ja, ja, ja. Bueno.
8: El preu de la benzina és una muntanya russa.
4: Això, estem parlant del preu de la benzina, sí.
8: És el nou Dragon Khan. Puja i baixa, puja molt ràpid i baixa molt lent, eh? Com l'atenció quan et prens un cafè després de les 6 del vespre. A determinada edat, no ho feu. I això que Donald Trump va dir ahir, que seria una guerra curta, però poques hores després, jugant al golf, va dir tot el contrari.
4: Sí.
8: Donald Trump és el típic amic que diu que et portarà una excursió facileta i 20 minuts més tard estàs agafat a 4 pedres d'un penya-segat lluitant per sobreviure.
4: Sí, diu,
8: no,
4: sí,
8: que m'han dit que això és fàcil, és un camí ferrat... A sobre...
4: A 400 metres de la superfície de l'aigua.
8: No veus que hi ha a sota. No veus si és aigua o si és terra. Per tant, misteri semiresolt.
4: Semiresolt, avui,
5: sí. Doncs això, misteri...
4: Perdona, podeu recordar el que ha dit Donald Trump sobre els preus de la gasolina?
3: Sí, miri, Trump considera que la pujada dels preus de la gasolina per la guerra amb l'Iran ha estat un petit error.
4: Ah. Fixa't. Un petit error, eh?
5: Sí.
4: Ho ha dit Donald Trump, eh?
5: Sí, home, si ho diu...
4: Trump reconeixent que és d'humà, eh?
5: Sí.
4: Home... Donald Trump reconeixent que qui té boca, s'etivoca.
5: S'etivoca, sí.
4: Què passa, que rieu?
5: No, bueno, la gent al final...
4: Que vosaltres no heu tret mai les claus de casa per picar la targeta del metro.
5: Això qui li ha passat?
4: Home, ningú és perfecte.
5: No, sobretot vostè, però bueno, en fi, aquest és un altre tema. Eh?
4: Ara hem d'estar alerta, eh? Amb això és a la benzina.
5: Sí.
4: Aquí hi ha gent que condueix, que diguin jo, la gent que
5: qui
4: condueix.
5: Qui condueix? Qui té carnet? Condueix? Déu-n'hi-do.
4: Jo, Déu-n'hi-do, som coll aquí, eh?
5: Qui té cotxe elèctric? De tota aquesta gent que... Qui té cotxe elèctric?
4: Hi ha algú que tingui cotxe elèctric?
5: Només ha vingut...
4: Híbrid. Senyora, vagi fot el camp.
5: No, home, no. És que només ha vingut la gent.
4: Conduir un cotxe híbrid és de triliris.
5: Home, no, perquè... Què diu ara?
4: Va, home, va, per favor, home.
5: Què diu ara?
4: Conductor, un conductor... Sí. Ha de notar l'olor de la benzina i el soroll, Vull dir, un motor que faci soroll.
5: Que faci barrom,
4: barrom. Per tant, som molts els que estem avui aquí, conductors... amb cotxes de benzina, que estem patint per aquestes pujades de combustible.
5: Sí.
4: Pues ara hem d'estar alerta, conductors.
5: Sí.
4: Recordeu el nostre himne, el podeu cantar també amb mi.
5: Què és?
4: Ara és hora, conductor.
5: No, sisplau.

0: d'un pli ve les reserves.
1: Pell de gallina, eh?
0: Ojo, eh? Ojo. Podeu aplaudir.
1: Sí, home.
2: Els sortidors, no?
1: Bon cop de gas. Bon cop de gas.
2: Sortidors.
1: Sí, de la terra. Sí. Prou. També hem sabut que l'encariment del gasoil ja impacta els pagesos, pescadors i transportistes.
3: Cago en Déu!
1: Sí, un moment.
3: Els
1: pagesos expliquen que, a banda dels preus del combustible que necessiten per treballar al camp, també preveuen l'encariment dels fertilitzants.
3: Tot! S'encarís tot!
1: Sí, sí, senyor.
4: Els pescadors també avisen que alguns armadors podrien no sortir al mar i els transportistes reclamen al govern que compensi els sobrecostos amb bonificació.
3: Carnuso!
1: Salvadoret!
3: Bixapins!
1: Bon dia!
3: Castellans!
1: Salvadoret!
3: Un
1: moment.
3: Morinots!
1: Sí, bon dia i bona hora.
3: Parla per tu, bon dia. Un pagès no ha tingut mai un bon dia.
1: Sí.
3: Especialment ara.
1: Ho sabem, però és una fórmula d'educació, de cortesia.
3: Per culpa del Donald Trump.
1: Sí.
3: Lo morinot est. Cada dia més car treballar el tros, hòstia. Que ja. ara mos puja el gasoil.
1: Sí, bueno.
3: Pagondes.
1: Sí.
3: Clar, com que valtres, los pixapins, pa treballar, a més necessiteu lo cafè. La vostra benzina és lo cafè, tot el dia davant d'una pantalla picant tecles. No t'us preocupes gens, la gent que treballem tot el dia a lo trató.
1: Però què és vostè, ja en la porta?
3: Que ara valtres també t'us prenen lo pèl, eh?
1: Sí.
3: Que pagueu 6 euros per un matcha spicy latte.
1: Ni de conya.
3: I després t'us passeu mitja hora al lavabo filtrant-lo pel cul.
1: Però calmis una mica. Calmis una mica. Sigui com sigui...
3: Davant d'esta situació d'emergència, necessito fer un bando per la gent del poble de Vilanova de la Franja. Ja sabeu que
1: sí. Tot
3: ho arreglem en bandos, naltres.
1: Sí, és la seva internet, per dir-ho d'alguna manera.
3: Exacte, els pobles petits, els pobles menuts.
1: Els pobles menuts el que fan és adreçar-se a la gent directament a crits.
3: Com que a crits?
1: Bueno, en aquest cas amb un megàfon.
5: No, a crits, ja ho ha dit. Està a punt de cridar.
3: No, és el meu tono, eh?
1: El
3: meu tono normal.
1: Sí, està per megafonia.
3: Per mi, voleu que crida?
1: No, n'hem tingut prou de crits, així que si s'ha d'adreçar a la gent del poble, el que recomano a la gent que s'ha desplaçat fins a l'estudi de recurs, que us tapeu les orelles, fem com a com Ulisses, alguns aprofiteu que teniu ceres i que sigui el que Déu vulgui. Es vol adreçar a vostè a la gent fent un
3: mando? Va, tira!
6: Atenció! Avís a tots els veïns de Vilanova de la Franja. Se fa saber que avui, a les 8 del vespre, a la plaça del Poble, col·locarem un barril de gasoil de proximitat per tots els que treballen al tros.
1: Ah, molt bé.
6: Com que el gasoil està molt car, el barril estarà ple de ratafia.
1: Però com de ratafia?
6: Ratafia que la prepara la Lolita de Cal Remei. També coneguda com la iaia remeiera. Que prepara uns potingues boníssims per passar tot tipus de dolor. Perquè són tan forts que llices de notar qualsevol patiment que no sigui la cremó a l'estómac.
1: Molt bé, doncs.
6: De l'alcohol que hi arriba a fotre, hòstia.
1: De l'alcohol. Molt bé, doncs queda clar. Moltes gràcies.
6: Fins que no baixen els preus del gasoil, ampliï els tractors en ratafia. Agondés, a veure quan durarà tot això.
1: A veure quan durarà.
6: Jo ja t'ho vaig dir.
1: Moltes gràcies.
7: De dilluns a divendres.
8: Que no s'enfadi ningú, eh?
7: De 12 a 1 del migdia. La competència.
9: Especial 50 anys.
7: RAC 1. Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
10: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
7: RAC 1.
11: Aquest dimecres el Gamper es juga a RAC1. Aquest dimecres tornen Fot-li Pou i tota la tropa. A les 8 des del Camp Nou, Barça a l'Agli d'Egipte. El Barça de Hansi Flick es presenta davant la seva afició a pocs dies d'estrenar-se a la Lliga.
12: La passada que ha generat per la Miniamal, la rosca, gol! Gol!
11: Viu el partit des d'una hora abans a RAC1 amb Joan Maria Pou i tot l'equip del Barça juga a RAC1. I després ho rematem al Tu diràs fins a la matinada. Aquest dimecres a les 8, Barça a l'Agli. Aquest dimecres és nit de Gamper i de Fot-li Pou a RAC1. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
13: RAC1. Tots som un milió.
14: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment.
13: Rebobina el moment.
14: Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
13: Més immediat que mai.
14: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
13: RAC1. Tots som u.
15: Diumenge, pollastre a l'as.
13: A RAC1.
16: Quina gana que tinc.
13: Estàs escoltant la competència.
1: Ei, què tal? Especial 50 anys, no? Hem de parlar de Rodalia Renfe.
17: No, home, no, sí. També que anàveu.
1: Home, també que anàveu, també
17: no,
1: que anàveu.
17: No, home, tot és i... que...
1: Què?
17: Qualsevol excusa és bona per posar parir el govern socialista, eh?
1: L'objectiu no és escolta'm, posar parir el govern socialista,
17: ja
1: però...
17: Ja sabeu que jo no soc ni dels uns ni dels altres.
1: Sí, ja, ja, ja.
17: Però és que us esteu passant, no? Cada sempre... dia, cada dia. Escolta, però els que... trens, vinga, cada dia, és però que...
1: Que sempre... Home, és que els trens és cada dia.
17: Parlem del bon temps que fa avui. Què és el que estava parlant aquesta gent sí, mentre feia temps que sí, començàveu el programa? Que molt... solet que fa venir ganes de ser feliç, no?
1: Bueno, fa venir ganes de...
17: Fa venir ganes de deixar enrere els problemes.
1: Però després surts al carrer i...
17: De sortir a fer un vol.
1: Sí.
17: Sí. De comprar un ram de flors i regalar-lo a un desconegut.
1: Bueno, això és assetjament, eh?
17: Fa sí, temps de dedicar un pensament a la recuperació plena de Salvador Illa.
1: Aviam, un moment.
17: El molt honorable runner.
1: Quant de temps sí, de dedicar no, això? No piquis, tu. O sigui, no distregui.
17: Són 30 segons.
1: Sí, 30 segons. Doncs parlem de trens. Parlem de retards.
17: Aneu en compte a l'hora de regalar flors?
1: Sí.
17: Que jo li vaig regalar a la meva ex, la Montse, un sí, ram de gardènies.
1: Sí.
17: I en lloc de... En lloc de besar-me, va començar a plorar molt, no?
1: Bueno, normal.
17: No és que no li agradés el gest, és sí, que tenia al·lèrgia al pol·len.
1: Doncs, i vostè ja ho podia saber. Que
17: se li va inflar la cara com el monstre dels Goonies.
1: Sí, a l'eslot. Bueno,
18: també és veritat que després el va deixar. Vull dir que no sé de què plorava, però...
1: No crec que estigui relacionat. No, sigui com sigui, parlem de Rodalies Trens, perquè tenim dades noves sobre els retards.
4: Exacte, l'any passat els trens de Rodalies i Regionals van acumular 140.000 minuts de retard com a mínim.
1: Hosti, no sé si em preocupen més la dada de 140.000 minuts
17: sí,
1: o el com a mínim. De dir, bueno, a partir de 140.000 sí, sí, minuts ja vam deixar de comptar.
3: Jo crec que no hem volgut donar la xifra exacta sí, perquè haguéssim caigut de cul tots els
1: ens vam cansar d'esperar i vam dir, mira, hem arribat a 140.000, marxem a casa. Bueno,
17: només que si ho porteu a minuts, clar, sí, perquè no ho porteu a segons, que seran mil milions de segons d'esperes, que clar, és que 140.000 minuts sembla molt retard.
1: Sí.
17: Sembla que sigui intolerable.
1: 140.
17: A quants dies equivalen tants minuts?
1: Doncs miri, són 97 dies, pràcticament 100 dies sencers esperant.
17: Doncs sí que és molt retard.
19: Sí. És que, bon dia a tothom. Una cosa,
17: bon dia, Mohamed.
19: O sigui, l'any passat, ara que ho acabes de dir tu, vam perdre pràcticament 100 dies esperant trens. 100 dies que no ens tornarà ningú i que podríem haver aprofitat per fer... Per fer...
1: Què?
19: No ho sé, digue-m'ho tu.
3: La independència.
19: Molt bé, Òscar, molt bé. Evoluciona favorablement.
3: Gràcies.
19: No.
18: Avui he vingut la gran animació, realment.
19: Molt bé.
3: Ja us ho he dit.
19: Evoluciona favorablement. No em diguis aquestes coses, Dalmau, que s'imposa com un pati Sant Jordi,
3: Bueno, calma't, va.
19: No,

0: La xarxa de Rodalies, 6 de cada 10 dies.
1: Quan dius una cosa, quan dieu incidències, voleu dir que els trens es retrasen?
0: Bàsicament, sí, són retards de tren.
1: Sí, sí, no és que he pensat en la Pilarín, perquè, escolta'm...
0: Què?
1: Que no surti d'aquí, eh?
0: No, bueno...
1: Ara, ja sabeu que jo sóc molt de la broma, eh? M'agrada, però això és sèrio, eh?
0: Què?
1: El que us he d'explicar, que la Pilarín... també pateix retrasos.
0: No, crec que no ens... Bueno, crec que no, estic segur que
1: no. No, sí, ja t'ho dic jo, que aquest mes se li ha retrasat el... Bueno, en fi,
0: sí,
1: que no...
0: Sí, d'acord.
1: Que encara no li ha baixat...
0: Bueno, ja sé.
1: Ja bueno, ja sabeu, diguéssim,
0: sí,
1: que no, que...
0: Ja ho sap, la gent.
1: Havia de tenir pintors a casa, i es veu que encara no han arribat.
0: No han arribat.
1: Hem posat l'adreça al GPS, però
0: sí,
1: no...
0: Sí, GPS, sí. Sí, fi, molt bé.
1: Hauria de tenir roba estesa.
0: Sí, sí.
1: Però encara es veu que no la deu haver tret ni de la lavadora.
2: Sí, rentadora,
0: que sí, que ja està. Molt
1: vamos, bé. Que sembla que el filet no se li ha descongelat
0: però,
1: encara.
0: Però, no... més notícies de trens. La plataforma Dignitat a les Vies denuncia que Adif els ha tombat el web que calculava els retards dels trens a temps real, que és limitacions.batar.com.
3: Hombre, censura!
0: Sí,
3: per fi una notícia que m'interessa. Sí. Digues, sóc
0: bueno,
3: tatuïdes.
0: No ho sabem del tot, eh?
4: El que passa és que en entrar al web apareix un avís que diu que Adif l'ha tombat perquè hi ha informació sensible que no pot ser coneguda pel públic general.
5: Doncs això és un misteri.
3: Professor de debò, bon dia.
5: Bones i màgiques nits, amants del misteri, dels retards i de l'escapisme.
3: Sí. Consideri que és escapisme, això sí. Que ha passat amb el web dels retards de tren.
5: No considero que m'has de deixar parlar, si no vols que...
3: Hòstia, sempre...
5: La mà del misteri
3: sí.
5: Podria rondar l'estudi i podria acabar aterrant a la cara del misteri. La cara del misteri és la cara d'Òscar Dalmau, no sabem que hi ha sota la barba.
3: Quin misteri,
5: podria
3: sí.
5: Ser una cara, però bueno, no ho sabem.
3: No ho vulgui veure. No ho vulgui veure. Ja em vaig afaitar una vegada i ja no...
5: Sí,
3: no tornarà a passar.
5: No tornarà a passar.
3: Això és el que em va dir la meva dona.
5: Exacte.
3: No tornarà a passar. Em va agafar de la mà, em va mirar fixament als ulls com mai m'havia mirat.
5: Sí.
6: Sí, perquè amb aquestes ulleres no és fàcil.
3: I em va dir, no tornarà a passar. I li vaig dir, no tornarà a passar.
5: Ha quedat clar, eh?
3: Una conversa breu.
5: Sí, però intensa.
3: Sí.
5: S'entén a la primera.
3: Ja. Bueno, doncs, escolti, què vol?
5: S'ha produït el misteri de la web, eh?
3: Sí.
5: Veus aquesta web? Doncs ara no la veus.
3: Ja.
5: És la màgia de Adif. Estaríem davant de l'últim truc del McLari. És la transformació del McLari en Adif. I paguem un preu molt alt per tots dos. Per tant, misteri de sol i moltes gràcies.
3: Gràcies a vostè, professor.
0: Bueno, en fi, segons Dignitat a les Vies, la informació disponible al web no feia quedar bé a Adif, perquè hi havia molts punts vermells on, per exemple, s'indicava una reducció de velocitat temporal des de feia anys.
4: Exacte, des de Dignitat a les Vies també expliquen que han contactat amb la Generalitat per explicar la situació i que simplement els han respost que està molt malament.
0: La situació està molt malament, o sigui,
5: sí.
0: Tenim un govern que tu truques al govern i
5: sí. Diu,
0: està tot molt malament. Moltes sí. Gràcies. O sigui, truques perquè et diguin una cosa que tu ja saps.
5: Sí.
0: Està tot molt malament. I cobren, I no cobren pas poc.
5: No
0: o sigui, està tot molt malament i prou. Això és el que contesta la Generalitat. Què són, el govern de Catalunya o jo quan el meu net Blai em pregunta què li passa a Donald Trump? Mira, no sé, està tot molt malament i al final...
5: Bueno, jo tens 6 hores que t'ho explicaré.
0: Farem una cosa, truquem directament a Adif a veure si ens poden respondre a aquest misteri de les pàgines web que desapareixen sense avisar.
7: Hola, buenos días, gracias por llamar a mí. Mi nombre es Zoraida, ¿en qué puedo ayudarle?
0: Bon dia.
7: Hostia, los pesados de la radio otra vez.
0: No, ho ha dit molt lluny i no s'ha sentit, però...
7: Ah, si quieres se lo digo a la cara.
0: No.
7: Pesados de la radio otra vez.
0: Sí, señora, una cosa.
7: Si quieres solicitar información sobre trenes, pulse 1. ¿Me está asustando?
0: No, he picat l'1.
7: Ah, sí?
0: Sí.
7: Jo no he oído nada.
0: Ja, no, bueno, no he oído nada perquè jo he picat, però li hauria de sonar. Jo he picat l'1.
7: No, me sale aquí que ha pulsado el 2.
0: No, i què és el 2? Perquè jo no sabia...
7: El 2 és el que viene después de l'1.
0: No, sí, ja. Sí, això ja ho sé. Però què implica si pitjo el 2?
7: Ah, si pulsa el 2, me está dando permiso para acabar la pantalla 1572 de Candy Crush.
0: No,
7: estoy ahora jugando.
0: No, pero yo no le doy...
7: Sí.

0: Mar Boyato.
1: Bon dia, és la una. Un accident amb tres vehicles implicats provoca més d'11 quilòmetres de retencions a l'AP7 a l'Ampolla, al Baix Ebre, en sentit sud. També hi ha 3 quilòmetres de cua al mateix punt, però en sentit nord. Els ocupants, que viatjaven en dos turismes i una moto, n'han sortit il·lesos. En crònica política, el Partit Popular demana la compareixença al Senat de la ministra de Sanitat, Mònica García, perquè et doni explicacions sobre la crisi humanitària a Ceuta. Això malgrat que els tres ministres que han convocat fins ara a la cambra on el PP té majoria no hi hagin volgut anar. A més, els populars presentaran una proposició no de llei al Congrés per exigir a Pedro Sánchez que resolgui la situació de manera urgent. Anem fins a Madrid. Roger Perciba.
2: Sí, el Partit Popular insisteix en la política de citar ministres, en aquest cas afegeix la ministra de Sanitat, Mònica García, perquè comparegui al Congrés i doni explicacions de quina ha sigut l'actuació del seu ministeri a Ceuta. La popular Cuca Gamarra fa només uns instants acusa Pedro Sánchez d'estar de vacances mentre la ciutat autònoma de Ceuta viu, diu, al límit.
3: Y esta no recuperación de la normalidad va acompañada de la negligencia, de la irresponsabilidad y de la pasividad absoluta por parte del gobierno de España. Y el primero de ellos, su presidente, que no ha considerado que ninguno de los elementos de los que estamos hablando sean lo suficientemente importantes como para que él ponga fin a sus vacaciones.
2: Gamarra, que també anuncia una proposició no de llei per reforçar la presència policial i militar a Ceuta i forçar el retorn de totes les persones que han entrat de manera irregular aquests dies, també els menors.
1: Més coses, els elaboradors de cava s'espolsen responsabilitats després que els pagesos hagin denunciat que els estan pagant el raïm a preus molt baixos i perden molts diners. Ara bé, els propietaris dels cellers asseguren que no fan res que quedi fora del que és la llei de l'oferta i la demanda. N'ha parlat a RAC1 el president de l'Associació d'Elaboradors de Cava, Joaquim Toses.
4: Quan hem tornat a tindre raïm, doncs n'hi ha més de la capacitat que tenim avui per vendre'l, no? Entenc que pots trobar casos extrems en els dos sentits, no? Tant elaboradors que estiguin comprant més raïm que altres anys, com elaboradors que estiguin comprant o tinguin necessitats més baixes de raïm i, per tant, hagin retallat les seves expectatives de compra.
1: Tot això després que avui La Vanguardia hagi publicat una carta d'agricultors i viticultors del Penedès en què asseguren que algunes grans marques de cava han rebutjat el seu raïm. Insisteixen que molts pagesos no tenen més remei que vendre la fruita per sota del preu de cost, perquè l'altra opció seria deixar-lo fer malbé. I a Tailàndia, el Tribunal d'Apel·lacions de Phuket ja té enllestida la sentència contra Daniel Sancho, condemnat a cadena perpètua per l'assassinat del metge colombià Edwin Arrieta. La sentència s'ha enviat al Tribunal de Primera Instància de Koh Samui, que és el que va jutjar i condemnar Sancho i serà l'encarregat de llegir-ne el contingut. Ara els esports. Amb Roger Jofre.
5: Sergio Busquets s'incorpora al Barça Atlètic com a tècnic assistent. La llegenda blaugrana s'integra a l'equip de Juliano Belletti per aportar la seva experiència mentre fa el curs d'entrenador. Tot plegat el dia que Joao Cancelo i Rodri arriben a Barcelona. De fet, el portuguès ja està volant cap a la ciutat comtal. Encara en futbol, ara mateix l'Atlètic de Madrid està presentant a Kang In-Lee. El Madrid ha anunciat la venda del jugador al planter Jacob Ortega a l'Estrasburg i la Juventus ha fitxat el defensa colombià John Lucumí, procedent del Bologna. En tenis, Rafa Joder i Dani Mérida lideraran a Espanya en l'equip que buscarà la classificació per a les finals de la Copa Davis contra Xile els dies 19 i 20 de setembre. Més coses, Jonas Vingegaard ha anunciat aquest matí que dona per acabada la temporada 2026. El ciclista danès encara s'està recuperant de la lesió a la clavícula que es va fer al Tour de França. I un últim apunt de vela perquè Jordi Chamar i Marta Cardona han aconseguit la medalla de bronze al Mundial de la classe 470. La parella catalana ha pujat al podi a Enoshima, al Japó, i manté la seva presència entre els tres millors.
1: Acabem amb la previsió del temps. A mitja tarda apareixeran alguns ruixats entre les Guilleries i el Montseny que poden desplaçar-se fins a la Selva Marítima i l'extrem nord del Maresme, però en cap cas seran tempestes fortes i extenses com les del cap de setmana. La calor es va intensificant i les properes hores les temperatures es mouran entre els 30 i els 35 graus, sempre més altes a l'interior. A la Vall de l'Ebre i a la Plana de Lleida poden superar els 35 graus, però no arribaran als 40. És tot. Actualitzem la informació a les dues, al 14:15, amb Aurora Rodríguez i Gemma Montero.
0: A RAC 1, vostè primer, amb Marc Giró.
6: Home, i amb l'Ernest Ferrer, Esther Robós, aquest a l'estàs?
7: Malament.
6: Però per què malament? Si l'estiu, Esther...
7: Estic amb la lluna, tinc molta calor.
6: No, tens calor,
7: estic de la calor fins al capdamunt.
6: No,
7: a més, no sento bé, aquests auriculars no se senten.
6: No passa res, dona.
7: No s'escolta bé.
6: Que no sigui que estiguis gravant totes aquestes entradetes totes seguides amb tipus marató, eh?
2: I ja no puguis més.
6: I no puguis més,
7: eh? No puc més de la calor.
6: Aquí no suporto...
7: No puc més de vosaltres.
6: De tots tres, això te la va dir, però aquesta és la pregunta.
7: No puc més de vosaltres, no puc més de l'Ernest, no puc més de l'aire condicionat d'aquesta ràdio.
2: Però fes un ranking. Ja ho ha dit de l'Ernest.
7: No puc més.
6: D'entre els tres, de... Vinga, anem a fer una mica de teràpia de grup. Vinga, molt bé, aquesta setmana fem teràpia de grup.
2: No,
6: anem a dir quins cau pitjor de l'equip.
7: O qui l'Ernest. Doncs
6: pues a mi no, eh?
7: L'Ernest.
6: A mi caieu tots superbé.
7: Sí,
6: que t'ho juro, que t'ho juro.
7: A tu et cau tothom molt bé, així d'entrada.
6: No, jo tinc una llista de gent que em cau fatal i, a més, a la que vull mal. O sigui,
7: pues
6: jo estic ple d'odi.
7: Estic ple d'odi.
6: Bueno, perquè no sóc un assassina, no sóc psicòpata. No sóc psicòpata. Jo vull el bé per la gent, però hi ha gent que em cau fatal. I, a més a més, sóc rancuniós, eh?
7: Sí, això és fatal, eh?
2: Sí, això és fatal.
7: La rancúnia és fatal,
6: eh? Però jo que la rancúnia és una forma de supervivència, que de sobte se t'apareix aquella persona i tu dius, ui, me'n vaig per una altra banda, canvio d'escena.
7: Això sí, això estic d'acord.
6: La rancúnia és positivíssima.
7: Allunyar-te de les persones que no et fan bé, em sembla perfecte. Tu això ho fas, Joel?
2: Sí, amb un gos que va mossegar el meu gos. I em canvio de cera. I he arribat al punt de la denúncia.
6: I, a més, nosaltres... Sí, perquè, a més, tu ets administratiu. Tu vas ser per la via del contencioso.
7: Total.
2: Jo sort de la Glòria.
7: Advocat.
2: Jo sóc de la Glòria,
7: demanda, queixa oficial...
6: Tu tens una advocada
7: oficial. I aquesta
6: advocada s'ho passa pipa amb tu. Escolta, una cosa, perdona.
2: Bueno, tots...
7: No se sent bé,
6: no se sent bé que estàs casco. Mira, no podem més. Escoltin, vostès escoltin-se el programa d'avui, que és genial. Per favor, t'ho demano. Per favor, no és que... Rasca. Bueno, amb tots vostès, senyores i senyors, Neus Cáceres! Sí,
8: doncs mira, avui es vinc a parlar d'un nou estudi que ha fet la Universitat de Pittsburgh, que conclou que les representacions televisives poc realistes de la reanimació cardiovascular, cardiopulmonar, desanimen a la gent a fer-les. És a dir, la majoria de pel·lícules ens mostren unes maniobres que són poc realistes. Jo sempre ho he pensat. Quan hi ha una escena d'aquestes...
7: Espera, és la maniobra aquesta de reanimar
8: de
7: algú.
8: Vamos, rápido.
7: Has de reanimar algú i acaba amb el boca a boca.
8: Lo estamos perdiendo, lo que fan allà, ¿no? Que es diu reanimació cardiopulmonar.
9: Venga, doctora. Estamos perdiendo a este señor, por favor. Dios mío.
8: No, però el que tu estàs dient ara és, per exemple, quan això passa en un entorn medicalitzat o hospitalitzat.
6: Val?
8: Aquest estudi va agafar des de l'any 2008 fins ara, va analitzar sèries de televisió i pel·lícules, com per exemple Dexter, Homeland, Quantum Leap, o sigui, Walking Dead, tot això, i va analitzar totes les escenes que hi havia una situació de parada cardiorrespiratòria i veia com es representaven.
7: Però no a l'hospital.
8: No, o sigui...
6: Al carrer.
7: Allò, vigilantes de la playa, que el treu de l'aigua, pum.
8: En entorns no medica.
6: Vigilantes de la playa, que avorrida aquella sèrie.
8: Sí, vagi per endavant, que quan passa una cosa així...
6: Sí.
8: Truqueu al 112.
6: Primer de tot, truqueu al 112. Però pots salvar vides si saps fer-ho.
8: Exacte. Llavors es calcula, aquest estudi també ha dit, que es calcula que només a nivell global només es practica en un 34% de les vegades.
6: Per tant, mor moltíssima gent.
8: O sigui, la palma, moltíssima gent.
6: Perdona un moment, abans que
7: totalment,
6: segueixis.
7: Totalment, és que s'havia d'ensenyar molt fort.
6: Diguem que això,
7: de fer cursos
6: que això que estem
7: a les
6: fent
7: escoles.
6: És una pirada que té aquesta senyora que ens explicarà ara com funciona això de la cardiovascularitat, perquè tu ets una pirada d'aquest tema.
8: Jo soc una pirada.
6: Auxilis,
8: jo ja de petita, la primera, us ho juro, amb la primera setmanada que vaig tenir, em vaig comprar unes fitxetes que venien cada setmana.
6: Però on les vas comprar?
8: Primeres auxilis.
7: Jo també les tenia.
8: Em ratxiflava.
6: Però als quioscos, comprava.
8: Dels quioscos, i era un, o sigui, un coneixement que sempre m'ha fascinat. Jo he fet el curs de primers auxilis dues vegades. Saps allò que a les empreses...
7: Però el problema és que se te n'oblida, eh? Jo el vaig fer fa molts anys i se m'ha oblidat tot.
6: Però això l'ha fet dues vegades.
8: Però saps què passa? Que després has de confiar tu en la teva... Perquè, aviam, ara parlant seriosament...
6: Home, quan hem deixat de fer?
8: Respecte a la gent que s'ha trobat en una situació així i ho ha sabut fer.
7: Clar, és que salves la vida.
8: Perquè pot salvar la vida d'algú, perquè això és una qüestió de fer que la sang segueixi circulant al cervell. Llavors, a les pel·lis...
7: Tu segueixes el Miguel Assal?
10: Què és Miguel Sola?
7: És un tio que sí? explica com s'ha
11: d'anar. Però on segueixes?
7: Bueno, si es posen molt pesats. Ja no, jo l'he anat a veure al teatre, fins i tot. Jo crec que sóc més friqui que tu, Neus?
11: Tu eres la pirada d'això, de primer auxili de la...
10: No, però el que tothom... Perquè, o sigui, tristament, tothom tenim referents mèdics a través d'internet, de les pel·lícules, i la gent, el coneixement, l'adquirim de la ficció. I la ficció...
11: Bueno, jo el coneixement mèdic l'he delegat als metges, eh?
10: Però vull dir, el que...
11: No m'hi he posat molt.
10: Exacte, el coneixement és el que rep de la televisió i és mentida, és a dir, tothom...
11: Per tant, el que veiem a la televisió, salvar la vida,
10: vinga, com es fa? Anem a buscar-li el pols.
11: Com es fa? Primer, 112-012...
10: Primer de tot, 112.
11: Trucar a algú.
10: I que precisament
11: que vagin arribant.
10: El 112 ja té un protocol perquè la persona que truca et va donant les instruccions ràpidament.
11: Però si no...
10: Però el que passa és que ja et dic, o sigui, jo quan veig i dic, ara, ja li està fotent el boca a boca quan no cal. Aviam, la gent tampoc ho fa perquè els hi fa fàstic. Jo penso, t'has amorrat a llocs pitjors. M'entens? O sigui, t'has amorrat a llocs pitjors. Llavors, el que és més important de tot són les compressions, que són... tu n'has de fer 30. De 30 amb 30. Per això les pel·lis fan...
11: Perdó.
10: Un, dos, tres, ja està. No!
11: No.
10: Has de seguir... Boing, boing,
7: quin ritme, boing, a quin ritme.
10: Mira,
11: a veure, un moment. Nosaltres tenim una persona... estassolada al terra.
10: Tu estàs solada al terra, primer has de fer.
11: Però per què? Perquè la persona s'ha desmaiat o com?
10: S'ha desmaiat, tu dius, hòstia, no respira, què faig, què faig? 112.
7: Però, sí, però quan s'ha de fer les compressions? Si respira, si no...
10: És a dir, aviam, jo, perdoneu, convideu amb una persona amb més coneixements que jo, però jo, intuïtivament, el que faria és...
7: Intuïtivament?
10: Fruni, estàs bé?
11: Clar.
10: Si no està... Després una altra cosa, lo de la llengua. No patiu, la llengua està allà ben posada, no cal, perquè la gent...
11: Atena, Maria, que la llengua se la traguem.
10: No, tu només has de tirar el capet una mica enrere...
11: De la persona, no el teu, sinó de la persona moribunda.
10: Posar-te a sobre...
11: I amb les... De la persona?
10: A sobre de la persona.
11: Però com?
10: Es recomana que es posi a terra, si pot ser, que no es faci a sobre de cap llit...
11: Val. A terra?
10: Això semblaria que estem fent conya, però us ho prometo.
11: No,
10: ojalà tothom sapigués reaccionar a una d'allòs. Llavors tu has de fer 30, o sigui, es calcula que n'has de fer entre una 100 i una 120 al minut. Per tant, tu n'has de fer de 30 en 30 i després, si vols insuflar una miqueta d'aire...
11: Però fer
10: què? El més important aquí. És a l'esternón, és aquí, on comença, diguem-ne...
11: El que separa els pulmons, les costelles.
10: Exacte, a les costelles, en aquí.
11: La de la Fundació Arrels està posant una cara d'un membre.
7: Hi havia una cançó...
11: Espero que no m'agafi res i em trobi una aquesta senyora...
7: Llavors, hi havia una cançó, no?
10: Dos cançons.
11: Sí, ràpid.
10: Dos cançons que hem de fer. Perquè tu puguis seguir el ritme. Penseu que hi ha un nen de 12 anys que va salvar amb un tio de 30 perquè va haver un episodi de... Com es diu? Stranger
7: Things. Bob Esponja. Ah, Stranger Things. Que també funciona.
11: A veure, llavors, quina és la cançó? Hem de tenir al cap... O sigui, tu tens això que hem vist a les pel·lícules, que fas així. Et poses a sobre de la persona
10: perquè penseu que tu has de fer una força que travessi, diguem-ne...
11: Vale. Quina és la música? Quina és la música?
10: I una de les cançons que suggereixen és aquesta.
11: Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu. I així fins a 30, 30 i pares.
10: 16, 17,
7: 18. Ella no para.
11: Vale. I l'altra cançó?
10: 22.
11: L'altra cançó?
12: Dos!
11: Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu.
7: No posar-te a cantar, clar.
10: I no cansar-te.
11: Perquè cansat ja està l'altre.
10: Canses i clar. No, has de seguir, és importantíssim.
11: I si no el salves i es mor la persona, té conseqüències? Perquè, és que estàs allò, l'ha xafado a les pulmones.
10: No, és a dir, tot el que tu facis...
11: Mare d'anar. Gràcies, Neus. Salveu la vida de la gent en general, si no ho vols.
7: Salvem-nos.
11: No mateu.
13: Vostè primer, amb Marc Giró.
11: I amb tots vostès, Abraham Jiménez de Nova, bravo. No tenim res del que havíem de fer, Jo no m'ho perdria avui, perquè no hi ha no hi ha el convidat, no hi ha el Giró... No,
7: és el que té, que plou, cauen quatre gotes...
11: El Joel està de mala lluna, tu estàs pesadíssima i és una merda tot, Bueno, a veure, amb tots vostès, Abraham Jiménez de Nova.
7: Aplaudit? Sí.
11: Sí, bueno, ho dic perquè tu estàs fas una dieta que has deixat
7: el sucre
11: i estàs al límit. M'esteu posant nerviosíssima, a més a més. L'altre, tot el matí, ordenant llibres. Perquè no
7: us venis. Estàs
6: jo no he estat mai bé. Jo no he estat... Estàveu bé vosaltres.
7: Un tranquil?
6: No, no, escolta, tu estàs nerviosíssim, has deixat el sucre, no sé per què l'has hagut de deixar. A més, no podies fer-ho de les vacances, deixar
7: no.
6: el sucre. Per què?
7: Pues el deixaré quan
6: digues,
7: jo vulgui,
6: digues,
7: no?
6: Digues, digues el què. No, per què?
7: El deixaré quan jo vulgui.
6: Perquè vols fer l'operació en biquini, perquè tot això de la pressió estètica, tot això del feminisme, som femenina fins que ens en cansem.
7: Mira,
6: això sempre ha de ser les 24 hores del dia. I pressió estètica és
7: ser
6: tot.
7: Ser coherent és molt complicat.
6: Va, va, va, una rega.
12: Esther, ¿y cuándo empezaste?
6: Pues hace una semana, una porta 3 dies. Està que fumant
7: pipa. Una semana y 3 dies.
6: I jo, que soy tan empático, pues ho estic menjant tot jo. Sort de l'Eder, que és una bassa d'oli. I el Joel també està impossible, Joel, estàs impossible, t'ho diga de cara, perquè és que és així.
7: Ui.
6: No, no, és veritat. Amb tots vostès, Abraham Jiménez de Noa.
7: Ara, aplaudim o no?
6: Feu el que vulgueu. A mi què m'ha explicat? Joder. És que t'ho juro, el sucre... De... Trenta una gominola, de veritat.
7: Que no, que faré el que voldré, hombre.
6: Collons. I l'altre, també, el Joel, apunta't a la xocotxurro, que fa dies que no hi és, guapo, vegi-te's braves. És que al final el que em caurà bé serà l'Ernest Ferrer, fixa't tu. Que era el que trobava més passat de tots. Amb tots vostè, joder, Abraham Jiménez de Noa, empieza ya. Collons.
12: En 1916...
6: Bueno, a veure, anem a explicar una cosa. Voy a fer, sí. Vaig a fer un titular. Clar, tu ets... Tatara, tu ets net, com per dir-ho ras i curt, d'esclaus.
12: Exacte, exacte.
6: Això és una cosa que, clar, no hi havíem pensat, sí. Però tu ets net d'esclaus.
12: Sí, solo cuatro generaciones por debajo. Sí, sí,
6: i tu vens, la teva família ven a estar d'esclaus.
12: Ven a Nigeria, sí, sí, los raptaron en Nigeria, que és un poco lo que voy a contar, y los llevaron...
6: Vale, vale, pues aplico, vale, pues, titular així una mica de, sí, sí, la, sí. Per captar l'atenció de la gent, que, clar, de vegades pensem que la gent, pues, tots venim sí, de la... Sí. Pues resulta que aquest senyor, els seus, pues eren esclaus. Endavant.
12: Sí, en 1916 nació en La Habana mi bisabuela Lázar, ¿no? En la misma ciudad, 72 años después, nací yo. Un 17 de diciembre, que es el día... es decir, ella un 17 de diciembre y yo un 16 de diciembre. Ah. Ella se llamaba Lázara porque el 17 de diciembre es el día de San Lázaro, sí. En la religión católica. Y por eso estuve a punto de llamarme Lázaro, pero me adelanté como 4 horas antes, nací como a las 8 de la noche, y me pusieron, bueno, otro nombre bíblico, pero mi familia no tiene nada que ver con...
6: Sí, pues qué manía tu familia, sin ser, sí. Sin ser nada de eso. Una cosa, ¿y para qué te usa Abraham? Tú no sabes.
12: Con mi padre, sí.
6: Ah, val, val, val. Sí. Allò típic, el patriarcat, no?
12: Exacto, total.
6: Que no fos casca.
12: Sí, cuando tenía 7 años, mis padres se divorciaron, entonces me fui con mi madre y mi hermana a la casa de mi familia materna, donde habían 3 generaciones de mujeres, ¿no? Mi madre, mi abuela y mi bisabuela. Mi bisabuela, con la cual yo viví cerca de 12 años,
6: caray.
12: Los recuerdos de mi infancia eran los cuentos de mi bisabuela, que ella se sentaba en un sillón de madera y me contaba todos los cuentos de su padre. Su padre había nacido, mi tatarabuelo Bartolo, nació dentro de una plantación de azúcar en Cienfuegos. Entonces las historias de mi abuela, que yo las recuerdo, que eran...
6: Tu tatarabuelo era...
12: Sí, nació dentro, dentro. De... Sí, sí, sí,
6: va claro. Néixer esclau.
12: Exacte, exactament.
6: Es forta,
12: los cuentos de mi bisabuela, yo los recuerdo como pataquíes. Los pataquíes son como especies de parábolas que siempre tienen como una filosofía.
6: Pataquíes.
12: Exacto, en la religión yoruba. Eran cuentos como muy mágicos, ¿no? Pero eran cuentos de verdad, pero yo era un niño y los recuerdo de esa manera. Básicamente, la madre de mi bisabuela, bueno, la capturaron en Nigeria, en el siglo XIX, la llevaron a Cuba. Bueno, a hacer el paréntesis, que bueno, durante 2 siglos España llevó entre 12 y 20 millones de personas, lo cual está reconocido por la ONU como la fecha histórica, el hecho histórico más peor de toda la historia de la humanidad, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, luego los amarraban, los llevaban con grilletes, los pelaban, tenían que hacer las heces en el mismo lugar, y esa travesía duraba entre 6 y 10 semanas.
6: Madre
12: bueno, la madre de mi tatarabuelo viajó de esa manera y su padre también, que lo conoció, tuvieron la suerte, ella, que trabajaba en la casa de un señor español que vivía en Cienfuegos y no en un barracón donde los que trabajaban en el campo.
6: Sí, esta era de salvaje doméstico.
12: Exactamente. Entonces ahí había otro señor que habían raptado también en Nigeria, que se conocieron, que también era sirviente, y bueno, se hicieron pareja y nació mi tatarabuelo Bartolo, el que se escapó en algún momento, ¿no? El padre de mi tatarabuelo se escapó y más nunca supieron de él, ¿no? Y el último recuerdo que según mi bisabuela me contaba a mí que tuvo mi...
6: Venga, tu bisabuela es filla de esclaus.
12: Exacto.
6: Filla de esclaus, ¿eh?
12: Exacto, exacto.
6: Es fuerte eso, ¿eh?
12: El último recuerdo que tiene de ella, que tuvo él, el padre de ella, de mi bisabuela, recuerdo, mi bisabuela,
6: ¿sí?
12: Con la que yo viví, su padre... Que nació dentro de la plantación y sus padres, que eran los, digamos, los que sí raptaron. Porque,
6: sí, que venían directamente a Nigeria.
12: Exactamente. Entonces, el último recuerdo que tiene mi tatarabuelo, que tuvo mi tatarabuelo, era...
6: Oye, ellos van raptar de Nigeria, sí. Diguéssim, espanyols, digo.
12: Exacto, sí, exacto, sí. Y lo vendieron a otra familia. Bueno, no saben, ellos no tienen claro si eran catalanes o de otro sitio.
6: Vale.
12: Pero bueno, se lo vendieron a otra familia... en Cienfuegos.
14: Vale.
12: Y el último recuerdo entonces que tiene ella, que tuvo él, fue haber visto a sus padres rezándole a una efigie de San Lázaro, pero no le llamaban San Lázaro, le llamaban Babalú ayer. El tema era que estaban prohibidas la religión y solo se podía profesar el catolicismo. Entonces ellos decían que era San Lázaro, pero para ellos era otra deidad. Entonces ahí viene y nace lo que se llama el sincretismo religioso y cultural, que se imbrica las dos religiones, las africanas y las católicas, y nacen unas nuevas religiones en el Caribe, ¿no? A partir de la prohibición, porque los esclavos tenían que esconder sus religiones.
6: Claro, los esclavos venían la seva propia religión.
12: Exactamente.
6: Desde l'Àfrica,
12: hay otra, ¿no?, cosa que también eran los nombres. Ellos no decían sus nombres, porque claro, le ponían nombres, ¿no? Nombres blancos, nombres españoles sobre todo. Y claro, y ellos nunca, como una manera de proteger su pasado y su historia, no reconocían cuál era su nombre africano, nunca decían su nombre a nadie.
6: Tot i que el tenien, clar.
12: Exactamente. Y bueno, ellos fallecen, bueno, el padre se escapa, la madre de mi tatarabuelo fallece, y a mi tatarabuelo sí le llega la abolición de la esclavitud. Y cuando sale, que le llega la libertad, cuando abolen la esclavitud en 1896, él lo primero que hace es pregunta dónde hay una iglesia de San Lázaro. Y le dicen, bueno, es en La Habana, Cienfuegos está en el centro del país, viaja hasta allá. Y bueno, le pone una vela y tal, y casualmente su hija, que es mi bisabuela, nació un día de San Lázaro. Caray. Y por eso se llama Lázaro. Caray. Todo esto...
7: ¿Te puedo preguntar, sí, este bisabuelo que quedó libre, de qué trabajó?
12: Bueno, luego ahí hizo como sastrería, ¿no? Y limpiaba como zapatos en la Habana.
6: Sí. I el teu rabasavi va treballar a plantació o també era servei domèstic? Això no ho explicava la disciplina. Decidia segons el tipus, segons la morfologia o jo què sé què, de l'individu.
7: I deixa'm dir, perquè és que és un llibre meravellós, Amada, de Toni Morrison, que l'ha publicat Segona Perifèria, i que explica tot això, que és
6: increïble.
12: Bueno, sí. Bueno, y luego ya nací yo en esa misma ciudad. Todo esto lo cuento porque cuando yo llego a Barcelona, yo no tenía conciencia de mi negritud, ¿no? Fue Barcelona la que me regaló a mí mi negritud. Porque claro, yo vengo de un país donde está mezclado, donde hay, bueno, había unos taínos, con los españoles los exterminaron, pero no quedó nada de eso, y trajeron los africanos.
6: ¿Había unos qué, perdona?
12: Se llaman taínos.
6: ¿Qué son
12: los? Bueno, los indígenas que había en Caribe.
6: Vale,
12: sí, que por eso es que nos dicen a los caribeños que somos más suaves, porque nosotros los taínos no tenían armas, solo jugaban, fumaban, eran como felices, ¿no? No eran como los mayas y los aztecas, que sí tenían armas, eran como más sangrientos. Los taínos eran una gente suave, ¿no?
6: Vale,
12: música, vamos a bailar, a comer, a divertirnos, sí. Vale. Pero los exterminaron todos, al menos en los de Cuba. En Dominicana sí quedó como algo y tal, los de Cuba.
6: Y van a exterminar
12: los españoles. Y claro, entonces... trajeron los africanos.
6: Como se entera Isabel Díaz Ayuso.
12: Sí. Entonces trajeron los africanos.
6: A ver qué digo yo.
12: Entonces trajeron los africanos más los españoles que estaban ahí, y de esa mezcla nació lo que se entiende hoy como lo cubano, que en un momento le llamaron lo criollo, ¿no? Que es la mezcla entre lo español y lo africano.
6: Vale.
12: Entonces yo vengo de un país donde, hay esa mezcla, pero donde hay muchos negros, y yo nunca, bueno, por más que haya mucho racismo estructural, sobre todo, bueno, por ejemplo, en 67 años el gobierno, hay muy pocos negros en el gobierno, menos del 10% de la población son los que acceden a la universidad, no hay empresarios negros, los negros viven en los peores barrios y tal, los policías en la calle solo detienen a los negros, pero en mi experiencia, obviamente hay otros negros que pueden tener otra experiencia de vida, el racismo que yo viví en Cuba fue estructural, ¿no? Entonces, hasta que no llegué a Barcelona, no fue que yo, esa cotidianidad tan marcada por mi color de piel, que yo me descubrí como negro, ¿no? Obviamente en Cuba hay mucha carestía, hay mucha precariedad, pero hay espejo. Entonces yo me miraba al espejo y me veía que era negro, ¿no?
6: Sí, sí, sí.
12: Claro, pero yo me asumía como una persona, como un humano, ¿no? Yo no tenía esa identidad, ¿no? Y por eso rescato esta primera historia familiar, que a partir de esa discriminación que yo vivo a diario y cotidianamente en Barcelona, he tenido que reconectar con ese pasado mío para sentirme negro, y también para pasarle todo eso a mi hija. También llego a todo esto porque, bueno, la semana pasada tuve como la noticia de que es muy, muy sorpresiva, porque ni siquiera yo conocí la institución. Me dieron un premio, la National Association Black Journalists, ¿no? Es la asociación de periodistas negros de Estados Unidos, que, bueno, es muy prestigiosa. De hecho, cada vez que gana un presidente de Estados Unidos tiene que ir ahí a dar un discurso y tal, y me dieron el premio periodista del año extranjero.
6: Caray, entonces, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Però a més és un premi el que no que te'l donen sense haver-te...
12: Sí, jo ni sabia que existia aquesta organització i és un premi que tu no te postules. Ellos te escogen, ¿no? Y básicamente sí, porque, bueno, ellos reconocen a periodistas internacionales que, bueno, que se preocupan por la diáspora africana y, sí, bueno, y que no están en esa categoría en los medios estadounidenses, porque, claro, es una institución de Estados Unidos, claro, donde, claro, sí hay un empoderamiento, pese a todo el racismo, ¿no? Un empoderamiento de la vida. Entonces fue como muy sorpresivo y todo eso me hizo conectar con el pasado, ¿no? Y viajé a mis infancias y recordé una canción que formó parte de mi banda sonora de mi juventud que dice así.
6: A ver.

0: es el mejor.
1: Un poco lo que cuenta la canción es eso, ¿no? Como la diferencia entre el hijo de un constructor. Cuenta la historia de una escuela de arte, sí. Como el hijo de un constructor, bueno, la tiene más difícil que el hijo de un doctor, ¿no? Un poco ese racismo sistémico, ¿no? Y bueno, básicamente la sesión iba por ahí, ¿no? Y que bueno, que mi día a día ha sido como muy duro aquí. De hecho, cuando me preguntan en entrevistas y tal, me dicen, bueno, ¿qué es lo más duro del exilio? ¿Qué ha sido lo más duro de mi vida? Yo siempre digo que es el racismo, porque es algo para lo que yo no estaba preparado, es algo que me ha costado mucho gestionar y es como muy incómodo. En ese sentido.
2: ¿Tú estás en una lista? ¿Tens una
1: sí,
2: lista?
1: Sí, de hecho, en algún momento haré algo con eso.
2: Claro.
1: Es tan asombrosamente y lamentable que es que es muy difícil que yo salga un día a la calle y que no me pase algo, ¿no? Como un gesto, una mirada, un hecho. Por ejemplo, ahora cuando yo venía caminando para acá, estaba lloviendo, iba caminando por una calle, por Casanova,
2: sí.
1: Y viene una niñita saliendo de una tienda, ¿no? Y yo, pero una niña sola de 2 años. Y yo me quedo así, una niña, y no hay nadie alrededor. Claro, y la cojo y bueno, ¿y dónde están tus paras, no? Claro, y después viene el papá así como, no la toques, suéltala. Y se va caminando y ni me agradeció nada, la niña se iba a la calle. Y yo me quedé, pero pensando en la falta de educación del señor que se viró y entonces va a donde está la mamá y le dice, bueno, es que mira Barcelona como ya está, ¿no? Ni siquiera se pueden escapar los niños porque mira lo que se encuentra.
2: Ya.
1: Sí, la señora, en el no fondo, claro, lo que yo, no voy a decir lo que yo pensé para mis adentros, ¿no? Es como, bueno, tenía que haber hecho una alfombra roja y que bueno, ¿no? Pero no voy a decir lo que pensé, ¿no? En fin, entonces es así todos los días, ¿no? Te contaba el otro día lo que me pasó en mi edificio, que es muy gráfico, ¿no? Que bajaba al edificio y me encontré una bolsa afuera de una casa y estaba cerrada y de pronto sigo caminando por la escalera y viene otra señora corriendo y mete la cabeza dentro de mi bolsa, como si yo le hubiera robado la bolsa. Ya, porque claro, veo un negro bajando la escalera y había dejado la bolsa afuera y por supuesto, bueno, sin contar lo del metro, lo de la guagua, que me detienen. Sí, el otro día igual, me cogió tarde para ir a buscar a mi hija hace como un mes y medio y iba tarde corriendo con la bolsa, claro, una sirena, el concert de Zen, parado, detención, DNI, no, bueno, puede continuar.
3: Para
1: claro,
3: que nada escurren para
1: claro, el... pero por al lado mío, ¿quién iba? Los que hacen jogging, los blancos, ¿no? Corriendo, haciendo deporte. Sí, no tengo ni derecho a correr, ¿no? Y es así todos los días, ¿no?
2: Y cada día tienes una o dos o tres.
1: Exactamente. Entonces yo las anoto en un Word, bueno, claro. Y algún momento haré algo.
2: Claro, claro, sí. Claro, de unido. Perdona, Lucas, puedo hacer una cosa. La teva filla Lala, que jo m'ha fet molta gràcia, perquè tu estàs escrivint unes columnes al Plural, a Catalunya Plural, que recomanem molt, és un mitjà de comunicació, Catalunya Plural, ara més a més hi escriu Plural, ara realment Plural per fi, si escrius tu, Catalunya Plural, unes columnes de Bran Fine de Noa a Catalunya Plural. És un mitjà digital molt recomanable. Bueno, vaig coincidir amb un col·lega, amic comú, i diu, ah, l'Abraham, sí, és veritat, tal. Diu, i em va explicar que la teva filla, Lala, imita el vostre accent de la seva mare. ¿Esto cómo es?
1: Clar, ella arribó aquí a Barcelona quan tenia un any i mig i clar, tiene 5 ara, bueno, 6 en agosto, entonces sí. Claro, ella es habla perfecta el catalán, de hecho yo no sé si su primer idioma es el catalán o el castellano, sí. Y claro, tiene acento de Barcelona, entonces cuando ve a mí y a su madre hablando en cubano, con acento cubano, le da risa y nos imita y se burla de nosotros. ¿No?
2: Nuestra cara,
1: sí, total.
4: Vostè primer, amb Marc Giró.
5: Des que se'n té registre, a més de 1.350 dones les van estimar a mort. Ni una més, ni una menys. 016.
6: Me quiso morir.
5: Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
7: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
8: Valorado.
7: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
8: 100% asegurado.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
10: Perquè quan confies en Verisure, confies en un referent mundial en alarmes, amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'anticipar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol perill. Perquè aquest estiu te'n puguis anar de vacances amb tota tranquil·litat.
9: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
11: Truca a Verisure al 900-903-744.
12: Verisure.
13: Hola, això t'interessa.
14: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
13: I allò del sorteig?
14: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
15: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
0: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
8: Valorado.
0: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
16: Así sona l'estiu a RAC 1. Tots som u.
17: Amb tots vostès, Paloma Rodríguez. Bravo. Que Paloma m'encanta. La Paloma és una... bueno, és poeta i per això la convidem. I et vaig dir una cosa, i amiga d'aquest programa, i amiga personal. Et vaig dir una cosa, Paloma. Aquesta cançó m'encanta que me l'hagis redescoberta.
18: Per favor.
17: Perquè jo pensava, com que sóc dels anys 80, que era un anunci.
18: De no sé, però tu l'havies escuchado.
17: Hombre, però sí. A la tele, i pensava que era un anunci.
18: Però és que jo, quan la escuchava de jovenzuela, no sabia que era la de Cumbres Borrascosas. Lo supe després.
17: A veure, explica'ns una mica. Per què parlem de Cims Borrascosos?
18: Sí.
17: Perquè com que hi ha la pel·lícula... Hi ha una versió de Cims Borrascosa lliure i alliberada i etcètera. Molt alliberada. Però volem recuperar també Cims Borrascosa al llibre. Vull dir, podem recomanar que la gent es llegeixi el llibre, que juntament amb Frankenstein és un dels teus llibres favorits.
18: Por supuesto. Frankenstein me robó el corazón y Cumbres Borrascosas el alma. Estoy vendida ella.
19: Mira, una poeta. Mira, la pluma. M'he traído hasta esto. No podia traer brezo aquí, al campo.
17: He traído
19: una pluma.
17: Jo també he traído varias de plumas. I el Miquel Fernández també alguna lleva. Escolta'm una cosa. Perquè aquesta cançó és de la Kate Bush. I per què la poses a col·lació de...
18: Porque cuando hablasteis las otras compañeras que hablaron de las adaptaciones y se habló de lo que eran las adaptaciones, que si eran buenas, malas... Una adaptación, ya dijimos aquí, lo dijeron las compañeras, nunca va a ser igual que la obra. Y una obra como Cumbres por las cosas, que ya tiene tela, ponerse a adaptarla. Aunque yo creo que lo haría mejor que esta señora, pero bueno, no quiero despellejarla porque tiene libertad creativa, la vamos a dejar. Entonces, yo pensé...
17: Bastante tenemos con los estos que van a Cuba
18: no
17: con el safari.
18: Comentar
17: Cuba.
18: Más odio, por favor. Aunque
17: no, no es odio, esto no es odio, eso es...
18: Entonces yo pensé en dos adaptaciones, Marc. Pensé en una canción y en una peli.
17: Que aquesta cançó és una... Torna-la a posar, Ernest. Aquesta cançó és una adaptació de Cims Borrascosas?
18: Sí.
17: I per què? Yo no sabía, no tenía idea.
18: Kate Bush escribió esta canción después de leer la novela, la escribió, la musicó, es una autora británica, lo hizo con 18 años. Joder. Además os recomiendo los dos vídeos oficiales porque ella la performa y con su cuerpo.
17: Es increíble.
18: Ella es como si fuera el fantasma de Catherine que viene a recoger al Heathcliff, ¿no? Sí. Eso sale en la novela.
17: Sí, sí, sí.
18: Me parece que es una adaptación en escasos 4 minutos que recoge el corazón de la novela.
17: Qué ¿vale?
18: Y bueno, fue un bombazo. Esta señora fue número uno, no sé si en el mundo, pero en el Reino Unido fue la primera vez que una mujer cantautora, compositora, era... Número uno.
17: Es una canción del 1978,
18: Eso. Y esta señora ha sido, en los últimos años, redescubierta por la serie de Stranger Things, que una de sus canciones...
17: ¡Ay, qué bo!
18: Y yo estoy súper contenta. Yo le decía a mi sobrino, es que es la de Wuthering Heights. Mi sobrino me dijo que se dice Wuthering Heights.
17: Wuthering Heights.
18: Para pronunciar bien.
17: That's right.
18: Y claro, yo estaba contenta porque esta señora me cae bien.
17: Sí.
18: Creo que es una artistaza. Me parece una obra de arte esa canción.
17: I és una recreació de Cims.
18: Sí, sí, és subversión.
17: És boníssim.
18: Sí.
17: Per tant, es poden fer coses sobre Cims Borrascosas bastant més interessants que la pel·lícula aquesta,
18: claro,
17: segons tu,
18: Claro, por supuesto, pero eso es mi opinión.
17: Jo la pel·lícula divertida,
18: La del Buñuel.
17: Ah, llavors hi ha el Luis Buñuel, també.
18: Sí.
17: Ah, sí?
18: Abismos de pasión es una perla extraña de su etapa mexicana que casi nadie conoce. Cuando tú dices abismos de pasión, es Cumbres Borrascosas. ¿Cómo? Y a ver, él... Estaba fascinado con la novela. Sí, él estaba fascinado con la novela como los surrealistas porque era como un ejemplo para ellos del amor fu. Es una manera de verlo, ¿vale? Amor fu, desquiciado totalmente. Y entonces él lo que pasa que quería hacer esta película, tuvo muchos problemas y luego no estuvo contento con el resultado.
17: Vale.
18: Queda como un poco kitsch en algunas cosas, pero es fascinante. Solamente por la escena final, que ya lo digo que es una profanación de tumba, es Buñuel en, bueno, si veis eso ya Flipáis. Había puesto que podíais poner tráiler, pero yo creo que es...
17: ¿Tenemos el tráiler?
18: Que no hay...
17: No hay tráiler.
18: No hay tráiler.
20: ¿Cómo tráiler?
17: Estamos a lunes. Per tant, Kate Bush i Abismos de Passió és una altra...
18: Otra obra libre, però que para mí...
17: De Luis Buñuel, fixa't
18: tu. És la mejor, porque tiene... Y fíjate, Luis Buñuel dio las directrices de que no se filmaran escenas de amor, porque él decía que no era un amor a lo hollywoodiense, que no había amor, que había odio. Por tanto, ahí los personajes, si se dan un beso, se dan mordiscos en el cuello, mientras suena una matanza de un cerdo gritando.
17: Això és la de Luis Buñuel.
18: La de Luis Buñuel.
17: Hòstia.
18: Wow. Para la poner como ejemplo...
17: A mi m'agradaria saber, tu que ets una gran lectora, i a més, sí, més quan llegeixes, depèn del llibre que llegeixis, et pot trastocar. Sí. Si les coses, quan la descobreixes? La primera cop que la llegeixes, quan la descobreixes i com t'impacta, diguéssim?
18: Pues mira, era veinteañera. Yo tenía
17: no metes tanto la mesa, que la mesa, además, ya nos dijo un fuste que va ni que, vale, bueno, que parece no un cajón flamenco, más que una mesa de radio, pero mueve las manos, que tú las necesitas.
18: A mí me interesaban las Bronte, y hablaba de las Bronte con unas amigas, y yo le decía, pero Cumbres Borrascosas, como Frankenstein, llámese la historia. Y me dijeron, no te sabes la historia, la novela es brutal y te va a encantar.
17: Pues si tú estás dispuesta a no leerla sin su...
18: Bueno, la tenía como ahí, tal, apartada. Entonces yo compré una edición, que creo que es mala la traducción, y cuando empecé a leerla, aquí lo he puesto, la leí, me secuestró. 4 noches con alevosía escondida porque vivía con mi familia.
17: Yo no tengo.
18: Y la última noche sin dormir. Yo no sé lo que hacía durante los días, pero yo esperaba la noche. O sea, el día me daba igual. Yo esperaba la noche para volver a Cumbres Borrascosas.
20: Qué bueno.
18: Entonces podía leer, las gafas no me hacían falta y dejaba de leer por la contractura de la espalda y el cuello, porque esta novela te... O sea... Sí. No huele a rosas, o sea, huele a muerte. Y no te genera mariposas en el estómago, gastritis mejor. Te deja, pero aplanchada. O sea,
17: aplanchada.
18: Por eso la película a mí me hace gracia. Pienso, pero esta señora, ¿qué novela se leyó? Que se puso cachonda. No te puede poner cachonda esta novela.
17: Porque la novela exactamente, ¿de qué va?
18: La novela es una historia de amor y destrucción, venganza y todo lo peor que puedas encontrarte. Y está hecha a modo de culebrón, pero bien escrita.
17: Claro.
18: O sea, la Emily Bronte, que era un personaje fascinante,
17: que era
18: molt jove,
17: antisocial. Més, i per llegir, sí, per haver escrit això és increïble.
18: Hombre,
17: no?
18: La escribió con 26-27, 29 la publica con nombre de tío, claro, como no, como la Mary Shelley, y a los 30 se muere. O sea, ella un año después de publicar la novela se muere, pero yo no quiso ni que la atendiera los médicos. Yo creo que ella dijo, vaya, lo he dicho todo, y ya
17: estoy harta.
18: Sí, porque ella
17: una
18: estaba...
17: Una mica la historia, para dir una mica el... Sense fer spoiler.
20: Vale. Oye, has fet, no,
18: mira, el spoiler ya está hecho, oye, y leeros la novela,
17: sí, porque punto, clàssic,
18: y punto. Sí. Además, el spoiler está más en la primera parte. La novela tiene dos partes y siempre se obvia la segunda. Y me parece fascinante la segunda, porque están las generaciones, los hijos,
17: ajá,
18: y sigue la venganza y sigue la tortura, pero en esa segunda parte hay un cambio. La autora te está dejando una semilla que te dice, bueno, quizás con un poquito de educación y cambio de valores podemos ser menos racistas, menos clasistas, otro tipo de vínculos, ¿me entiendes? O sea, de todo tipo, paternofiliales, entre o sea, vínculos amorosos. Eso es lo que está diciendo la segunda parte.
17: Otra cosa, ¿tú crees que es una novela que se asusté? O sigui que pot tenir... Bueno, que
18: en l'actualitat, por supuesto.
17: Sí, que en el moment en què estem ara, és una molt bona novel·la. És a dir, perquè també aquesta última recreació del cinema és oportunista, però està ben pensat treure, sí, tornar a posar en circulació Cims Borrascosas. Però jo hi ha gent que sempre que llegim Cims Borrascosas constantment, diguéssim.
18: Sí. Vull dir
17: que això jo,
18: mira, no? Està contada d'una manera que és com si te fueran dando la informació con cuentagotas i chisme, i nos gustan los chismes,
17: sí,
18: i lo cuenta una narradora, una tercera narradora, que és, sí, subjetiva perquè està en la història, que és la criada.
17: Sí.
18: I ella nos va contando, i esto es muy hábil, porque entonces el lector está... expectante. Ella nos ha atrapado. Una vez entras ahí, no sales, ¿eh? Y te vas a salir, bueno, yo tuve que estar un año digiriendo la novela y hablaba sin parar de la novela.
17: Claro, que pirotras tú, ¿eh?
20: ¿Cuántas horas estás?
18: No, solamente una. La voy a releer este año, este verano, la voy a volver a releer, que no es para el verano la lectura, la verdad. Pero la voy a volver a releer 30 años después.
17: A veces que a Eder, no sé si se pots posar, si es aquesta noia, perquè tinc aquí a Tir, darrere la paloma, hi ha una noia que tu vas fent que sí amb el cap, tu t'has llegit Cims Borrascosas.
21: Me la vaig llegir a l'estiu passat, sí, sense saber que publicarien la pel·lícula, jo no tenia ni idea.
17: Sí,
21: me la
17: sí
21: va recomanar.
17: Tu com la dius, estimada?
21: Valeri. Me la va donar al meu cunyat, que treballa de professor, i sí, em va dir, no t'has llegit aquest clàssic?
17: Té.
21: I jo, què és esto? I és el que explicava ella, o sigui, és totalment venjança, baralles, molta violència.
17: Et va agradar?
21: No.
17: No et va agradar, bueno, vull dir, et va agradar no des del punt de vista del gust, o sigui, però trobes que és recomanable,
19: sí,
17: diguéssim,
19: sí,
17: no?
19: Sí, la vas acabar, per això?
21: Sí, sí, sí. Em va costar un mes, perquè em costava empair-la, o sigui, era com...
17: És dura, és una novel·la,
19: sí,
17: dura,
19: yo
17: no?
19: Jo l'entiendo, o sea, igual tienes que ser muy lectora o que te vaya la marcha mucho, porque a ver, pero no os asustéis, la realidad es peor que la ficción, ya sí. lo digo, o sea, no pasa nada, es una... A ver, es una novela muy hermosa, porque está escrita de una manera bellísima, totalmente exagerada, se inscribe en el romanticismo inglés, claro, tiene todas las características, es una respuesta a la etapa anterior de la racionalidad de la ilustración, entonces aquí el lenguaje es desmedido, y la señora se saltó todas las convenciones de la novela victoriana. Ella escribió lo que le dio la gana, le importaba un pimiento la crítica porque la despellejaron. O sea, primero despellejaron la novela diciendo que era un perturbado,
17: El que la había escrito. Claro.
19: Pero cuando se enteraron que era una tía, la misoginia ya, bueno, ya claro. desplazó y decían tres cosas básicas. Esta es una virgen amargada y loca. Un clásico.
17: Un clásico.
19: Pero a ella le daba igual. Ella estaba en los páramos, haciendo su pan, escribiendo, y ya está. Luego se murió.
1: ¿De qué va a morir?
19: De tuberculosis, como morían todas. Es que ya vio morir a su madre y a dos hermanas, a su hermano, y unos meses después, que ya cuidaba al hermano.
17: I escolta una cosa, perdona, ella quin tipus de persona era? O sigui, en quin entorn...
19: Una persona huraña que no quería saber nada de las convenciones sociales, no me extraña porque en esa época la mujer que le queda. Ella, es que es una crítica también a muchas cosas de esta novela. Mira, una cosa, yo le he escuchado hace poco a un youtuber muy joven, a un veinteañero que se había leído la novela y titulaba su vídeo, secuestrado día y medio por una novela. Y al final del vídeo decía, él lo relacionaba con sus cosas de ahora, ¿no? Una claro. persona joven. Pero decía que al cerrar el libro notaba que había aprendido muchísimas cosas. Dice, esto sí que es aprender y no los libros de autoayuda. Dijo el chaval, ¿eh?
17: El chaval, sí, que para que veáis, ¿eh?
19: O sea, que a tu pregunta de la actualidad, es que, claro, está hablando de las clases sociales, del clasismo, que es violencia. Es que, claro, la violencia aquí está...
17: Del racisme, perquè hi ha un personatge que efectivament...
19: Por supuesto, el Heathcliff es negro, o sea, se dice... Y además es perturbador que el padre lo lleva, o sea, trae un niño de regalo, ¿no?
17: Sí, sí, sí.
19: Es que dices, ¿pero cómo?
17: ¿Cómo?
19: Hay fantasmas. La profanación de tu... Hay de... Bueno, hay de...
17: Todo. Paloma, un aplaudiment perquè de veritat tenim unes notes...
1: Maravillós, com sempre.
2: Vostè primer, amb Marc Giró.
17: Bueno, senyores i senyors, amb tots vostès, Jaume Madaula i Anna Tobias. Bravo.
22: Bravo.
17: Jo pronuncio Anna Tobias, ho dic bé o no?
23: Sí,
17: sí, sí. Val, a veure. Llavors, ens va trucar el Jaume Madaula, que és una de les nostres persones favorites. Ell ja sabeu que és actor, director, creador i rapsoda, també. I a més, ara ens explicaves, ara parlarem de l'assumpte, però ens explicaves, fora d'antena, a la publicitat, que tu és a l'inrevés, que vas millor vestit, que els teus pijames són impecables i vas...
22: Sí, no sé què faig, sempre, mira, m'acabo tacat i trencat per tot arreu i com
23: Marina,
22: que els meus pijames...
23: Marina, que s'ha tirat el cafè.
22: El cafè, uah... I els meus pijames, jo què sé, és un traje d'os, doncs no em trec el traje d'os.
17: Què vols dir, un traje d'os?
22: Un traje d'os, un pijama calentíssim, que és un traje d'os.
17: Ja t'entenc, però és un osito, o sigui, és un osito per a nit. Ja sé que ens faltava, eh, de tu, Manola. Possiblement no s'ho haguessis hagut d'explicar, això, ara.
22: Bueno, ho van regalar, traje d'os, alhora que una motoserra, vull dir que hi ha una mica de...
17: Però una motoserra van regalar, però per fer-la servir, no?
22: Per fer-la servir.
17: Perquè tu ets dels mascles que saps fer servir una motoserra i no fas la impostura a la motoserra, com tots els fatxes. Que van de mascles i no sabeu partir un tronc amb una motoserra. No m'ha parlat amb aquest tema. Escolta una cosa, a veure, el Jaume Madaula, com deia, és actor, director, creador i rapsoda, i osito, ara també sabem, i l'Anna Tobias és baixista, percussionista i poeta, i a més també va començar fent ceràmica. La ceràmica la va portar a tot aquest desgavell que és en el que estàs actualment, no? De baixista, percussionista i poeta. Tu vas escriure un llibre de poesia que es diu Calem, de Roura Edicions, i això s'ha convertit en un show. Ara es diu Calem el show. Amb Anna Tobias, el Joan Bramon i el Jaume Daula. Del 6 al 10 de maig, a Dau al Sec, carrer Salvia 86, al Poble Sec.
23: Exacte.
17: Ara, m'agradaria saber exactament, Anna, com passa del llibre a espectacle, qui t'anima, etc.
23: Diria, perquè... sí, diria que va anar que en Jaume i jo... A veure, per començar, jo mai havia volgut escriure un llibre... No. I va passar.
17: Ah, sí?
23: A mi em passen així les coses, sí. Mai he volgut ser ceramista. Bueno, ceramista potser sí que és
17: l'única cosa. I què més t'ha passat que no volies fer?
23: Pues això, dedicar-me a la música, fer poesia... Potser són coses que fas, no?, sense haver-ho decidit.
17: Ja t'entenc, ja t'entenc, ja t'entenc.
23: Bueno.
17: Sí.
23: A mi m'ha passat així. Hi ha gent que és més conscient i tal.
17: Sí, sí.
23: Jo soc molt
17: conscient. Jo estic fent ràdio sense haver-ho decidit, eh?
23: Clar,
17: sí, és una cosa que flipen, que cada dia penso, mare de Déu.
23: Llavors diria que la cosa va anar que en Jaume i jo fèiem... O sigui, jo feia música, tocava el baix i tal, i en Jaume tenia un espectacle de ferreter, sobre ferreter, l'any ferreter, sí. I tot allò. I em va dir, em vols acompanyar aquí amb el baix i tal? I ens vam posar a fer aquest espectacle de ferreter i tal. Llavors, durant aquest procés...
17: Perdoneu, bé, vosaltres us coneixeu d'abans o de què us coneixíeu?
22: És que som veïns.
17: Ah, val, val. Sí. Veïns, en aquest bosc, com viviu...
22: Ah, sí, allà al mig del bosc.
17: No diré molt perquè no voleu que, hi, que hi hagi cap pixapí que us vingueu d'estar, eh? Les
22: espades i tal.
17: Val, val. No, vindrem, no vindrem. No, ni ara, ja.
21: Ni ganes.
17: No, perquè, clar, a Madaula no hi ha hagut manera que sapiguem mai on viu.
23: En sèrio?
17: Mai, no vol que hi anem. Es fa l'exterior perquè no vol que hi anem de cap de les maneres.
23: Jo no,
17: eh? Sou veïns i tal. Tu tens cabres o tens algun animal o gallina, segur que tens?
23: Jo tinc fills.
17: Fills? Quants fills tens?
23: No, un.
17: Ah, tio, fia, bueno, però val per un imperi, eh?
23: Sí, sí, clar.
17: Llavors, bueno, estava allà, bueno, total, que us coneixíeu. Tu sabies que eres persecucionista i baixista perquè com a veí...
22: Persecucionista?
17: Ah, bueno,
22: persecucionista,
17: bueno, això que ha dit...
22: N'aprendrem,
17: això. Perquè l'escoltaves, deies, aquesta senyora, que vas anar un dia, senyora, prou ja amb la guitarra, que som veí, no puc més. O
23: bueno,
17: no,
23: estem, no som tan veïns.
22: No, 10 minuts amb cotxe. Sí. Ah. I amb bosc pel mig, creus una carretera...
21: I com us heu trobat? Doncs...
17: Bueno, perquè busquen bolets.
22: No, de fet, jo vaig estar a punt de viure a Tiana, on vivíeu vosaltres, després... Jo vaig trobar una casa per la ràdio.
17: Val.
22: I va resultar que era una...
17: Com que vas trobar una casa per la ràdio?
22: Sí, com... sí, com aquí, a RAC1, de fet. Sí, gràcies, RAC1.
17: Gràcies, RAC1, a veure...
22: Sí, perquè buscava casa i de cop m'entrevistaven amb el meu oncle i vaig aprofitar, dir, busco una casa, si algú sap d'alguna que em truqui.
17: I et va trucar algú...
22: Ostres,
17: carai.
22: Va resultar que era al costat de casa d'ells.
17: Val. Bueno, 10 minuts en cotxe, però això de que feu la ruleria, que els veïns doncs, estan...
23: Sí, jo perquè ell em va proposar que toqués amb ell en aquell espectacle, no ho sé. Però m'ho va proposar...
17: Val, i tu vas dir que sí.
22: Perquè tu m'havies proposat abans una entrevista sobre no sé què.
23: Ah, perquè jo volia fer entrevista.
22: És que l'Anna, ja que estem a la ràdio, l'Anna és una gran entrevistadora i una gran tertuliana, però encara no m'ha fet mai.
17: Allò, i llavors quan entrevistes, tu?
23: Tinc un projecte que no... Jo tinc molts projectes que no duc a terme.
21: Tu vas fluint, no?
17: Tinc moltes idees. Quan el vas entrevistar?
23: No, no el vaig entrevistar, li vaig explicar el meu projecte.
22: No,
23: li vaig preguntar. No va arribar a bon port.
17: I aquest projecte en què consistia, el de les entrevistes?
23: Bueno, a mi m'agrada molt el concepte d'entrevista i a vegades... Ara ha canviat una mica ja amb el rotllo podcast i tal, no sé, la cosa s'ha
17: obert. Si tu et vas inventar el podcast abans del podcast,
23: sí,
17: totalment.
23: Això, eh? Sí, clar, però el que passa que jo pues, m'ho prenc amb calma i no, ja, i ara que ja ho fa tothom, passo.
17: Clar.
22: Bueno, hi ha uns tempos. Llavors,
17: i ara en què estàs? Ho dic perquè si hi ha temps...
23: Això.
17: Sí,
23: de moment sí.
17: Calem el show. Llavors, et va dir... Tu vas anar a tocar ferreter
23: i ara... Ferreter i fèiem aquest xou. I llavors, entre tot això, vaig acabar publicant aquest llibre.
17: Val. També una mica el tu.
23: Perquè altres amics, poetes i tal... Perquè, bueno, perquè entre altres coses, en aquest lloc misteriós on visc...
17: Sí,
23: que jo
17: sé que no
23: ho puc dir. Jo ho vull dir.
17: Digue-ho.
23: Visc a Pontós, un poble de
17: l'Empordà. Pontós, tu ets nacionalista. Molt bé, no passa res, molt bé.
23: I, no, vull dir perquè, per explicar que aquest lloc és la seu a l'hora d'una associació on fem, programem coses i tal. I fem
17: com es diu l'associació?
23: Mute Cultural. No preguntis.
22: Però hi coses... No, perquè... Sí, jo allà he vist coses...
17: Increïbles, no? A Pontó.
22: Pontós.
23: Sí. Que no Pontons, que és cap...
17: I, no poder... I la
23: Instagram, la programació... coses així, Mute Cultural. Mute amb dues tés.
17: I tu estàs implicada amb el Mute Cultural
23: de Pontós. Estic implicada amb això i en allà fem, per exemple, un festival de poesia que es diu Naturalment Poesia, on s'han fet coses molt guais, amb Pau Riba, en Casasses, bueno, molta gent. I amb tot aquest grupet de gent, la Núria Martínez Bernis, sí. L'Oriol Sauleda,
17: sí,
23: que l'heu tingut aquí...
17: Sí, l'Oriol, i tant, i molt amic nostre.
23: Sí, doncs pues nostre també, val. I...
17: Bueno, però més nostre.
23: Tengui... No, jo crec que...
17: Vale.
23: Doncs prellem-nos per l'Oriol.
17: Llavors, encantarà.
23: Doncs, bueno, això, va, però tia, publica.
17: Et vas veure obligada a publicar.
23: Em vaig veure obligada.
17: Una mica la... aquí tenen el puto llibre de poesia. Ja l'he publicat.
23: Pesaos i tal. I aquí, no, la veritat és que va ser molt bé, perquè és veritat que jo no ho havia pensat mai com a d'això, però sí que un cop fet... em vaig quedar molt tranquil·la, de dir, ai, mira, un puny a part, i vinga, i ara una altra cosa. Perquè si no és allò, que idees, no ho fas, i què fas?
17: Què fas? Que és que és total. Bueno, llavors...
23: Has
17: anat a posar l'aire condicionat. Bueno, perquè aquesta senyora, aquí l'Anna Tobias, tenia fred. Hem posat la calefacció, i ara estem totes ofegades.
23: Però jo no he demanat en cap moment que esperés.
17: No, però com que les coses fan així, que a veure, van passant, i a veure... Bueno, llavors, com Jaume... El Calem, tu la coneixes amb ella, perquè tot això que hem dit,
22: sí.
17: Del llibre de poesia...
22: Doncs em van ser el llibre, vaig dir, tia, són boníssims aquests poemes. Oh, va, bueno, pues fem un, va, muntem un espectacle, que jo en veritat volia que féssim un espectacle. Et volia colar cançons i versions allà.
17: Sí, de què?
22: perquè jo vull cantar, no n'he pres encara, però...
23: Jo li deia que això no ho farem, això i no. Tal, però com que estàvem fent ja allò de ferreter, va ser... Bueno, si vols, doncs va, fem sí. Això, i ens van programar un bolo, i sense tenir-lo, doncs ho vam haver de fer igual, per obligació.
4: És que al final...
5: És increïble.
4: No, és que si no t'obliguen, tu tens una mica de les meves, eh? Com no t'obliguen a fer les coses...
23: Jo no vull fer res, a la
4: no,
23: vida.
4: Clar, exacte, no. Si no fessis tot això, què faries, Anna, perdona?
23: Viure.
22: Però és que entre esmorzar...
4: Bueno, això t'ho he fet.
22: El vermut, la migdiada, l'hort...
23: No, però jo ja faria els poemes i tal. Jo ho feia abans que ningú em demanés res, però haver de... Que això respondre. Sigui algú sí, que
4: tingui... La ràdio, baixar de puntos, l'aire condicionat que et mata, l'altre que et pregunta, les bibliotecàries cabrejades, el de Cuba que es fa amb un pot de... Allò que veu amb pot de maionès, clar, és que això ho entenc perfectament. Llavors, a veure, amb qui... Sou tres, perquè aquí hi ha el Joan Bramon. Li caiem malament que no ha vingut el Joan Bramon?
23: No, que Bramon? Se li ha trencat el cotxe... Sí.
4: També és de la vostra... També és de la vostra colleta?
22: Sí, és de la vostra colleta, però allò és molt organitzat.
4: Ah, sí, doncs, escolta...
22: Sí, dijous vam quedar al matí i que vam començar el passe a les 10 de la nit.
4: A veure,
23: no
4: a
23: cal
4: sí, tant,
22: no, però és una reivindicació de valenta.
23: Sí.
4: A veure, un moment, vosaltres vau quedar el dijous a fer... Era per fer un passi, què vols dir, per fer un assaig.
23: Sí, per assajar una mica, per aquesta setmana quedem a les 11 del matí, eren.
4: Ah, bueno, que... eren les 10, les 11.
23: I eren les 11.
4: I quan us vau posar?
23: A fer un passe, el que seria... 7, 8 de la tarda?
22: Bueno, però acabem fer els primers 5 minuts i ens anirem a sopar.
23: Ah, sí, és veritat.
22: I ara després de sopar.
5: Però vau quedar a les 11 del matí i de 11 a 7 del vespre, això, que vau fer?
23: Comentar amb calma, parlar...
22: Casa... És part de la feina, també, tot el piqui-piqui d'abans.
23: No ho sé, jo no ho sé, de veritat. No ho entenc. És una cosa que...
4: Para.
23: Sí, para, perquè...
4: Entre el capitalisme ferotge i el vostre, suposo que podíem trobar un punt
23: mig.
4: Un
23: entremig.
4: A veure, si vosaltres vau quedar a les... No està clar, 10, 11... Tu devies arribar tard, perquè aquests devien quedar a les 10. Tu vas arribar
22: una... No, perquè quedem a casa seva, per sort.
4: Ah, llavors, val. Llavors vau quedar a les 11...
23: Sempre espero.
4: De la... Del matí. Per assajar... Calem el xou del 6 al 10 de maig al Dau al Cerc. Sí. A la Dau al Cerc, a Carles Salvià, 86 al Poble Sec. Llavors, vosaltres això, us vau posar a assajar...
23: Després
4: les...
23: de sopar.
4: Després de sopar, per tant, vau començar a sopar a les 7, 8, 9 de la tarda.
23: I cap a les 10 fèiem el primer passe.
22: Això és militar, és que si no el temps et passen així, pa, et passen els anys, els dies, has de militar molt fort amb això, si no... Te n'adones?
4: Éreu els tres, eh? Fins i tot aquest que està tan organitzat, que no ha vingut. Sí. El que està organitzat també està implicat en aquest desori.
23: Sí, però va tenir un petit moment de crisi, s'ha de dir. Sí.
4: Per què?
23: D'això, per això.
4: Ah, perquè va dir, què estem fent?
23: Què estem fent?
4: Cap a dos quarts de nou del vespre, va dir, escolta, potser hauríem d'assajar, no? Clar, ja ho entenc, ja.
23: Jo també ho veia, però...
5: Però ho teniu assajat o què? O serà el dia...
4: Això ho teniu preparat, perquè si no estem aquí venent una cosa a la ràdio, serà una merda!
23: No.
4: És que clar, també penseu una mica nosaltres, estem aquí, fem-ho al favor de la puta prova...
22: No, la cosa és que fa...
4: Em poden anar a assajar a les 11 de la nit! I arribarem aquí a la 10 al sec, joder! Del 6 al 10 de mata i tots estaran mag per om!
23: Però a veure una cosa, això tampoc està preparat i és...
22: Però que fa 3 anys que fem l'espectacle, fa 3 anys que el vam estrenar! Clar, això ho tenim.
4: Per què collons havíeu d'assajar tant?
22: Perquè s'havien d'afinar coses.
23: Per fer veure.
22: No, perquè has d'afinar, jo estic fent unes mogudes amb uns miralls, uns rebots de llums.
23: No, solíssim. Perquè ens agrada molt la impro, també. És veritat, okay, això, però també. O sigui, m'agrada molt estar allà i dir, va, i aquí... Que passi el que hagi de passar.
4: Ja t'entenc.
23: Per

0: OnlyFans meu? Un OnlyFans teu? A veure, veus tu a casa, pues, anar fent...
1: Clar, a la Masia, bueno, no molestes a ningú.
0: A la Masia, no molestes a ningú, i a veure, tu només fent, amb una mica de taparrabos, i anar fent jardineria, i ja tens l'OnlyFans.
1: Clar, i vas avançant l'hort, això.
0: No caldria ni que et gratessis, eh? Vas avançant l'hort, només ensenyar una mica de passó, i ja vas tirant. Bueno, això, calem el xou. Anna, de què va?
2: Hòstia, Pues ja ho ha dit, no?
3: Jo diria que...
1: Sopar,
3: jo que llegeixin un...
2: No, jo diria que Anna no va de res.
0: Molt bé.
2: Però és que... No, però un moment, de què va un llibre de poesia? Sí que és veritat que hi ha gent que busca un fil conductor, no és el meu cas, no.
0: Ja ho suposava.
1: Jo amb el fil conductor sempre m'imagino un fil allà conduint, és com Cuidado con el borde de l'andén. Sempre m'imagino el borde de l'andén.
0: Senyor Cordills conduint. Va, llavors vull dir...
3: Però bueno, hi haurà poesia, hi haurà música.
2: Sí.
3: Hi haurà miralls.
2: Sí, va, exactament d'això. És un món poètic que hem intentat trobar un fil conductor per fer el xou, que una mica al final està ambientat en una ràdio, curiosament.
0: No, sí.
2: Perquè a mi m'agrada molt treure-li una mica de... que no sigui una cosa transcendent, saps?
0: Ja
2: ja és transcendent en si, però no cal fer-ho més transcendent.
0: No? Llavors, sí, però seria manarà, clar, clar.
2: I llavors tinc uns petits, o sigui, els poemes una mica més elaborats, i hi ha petites frases, d'això, que aquests
0: poema,
2: els hi hem volgut donar com un aire d'anunci.
1: Ja de Falca, tipus sobreviure. Com era?
2: Sobreviure.
1: Sobreviure.
2: Potser...
1: Espera, és que això no m'hem assajat encara.
2: No.
1: Potser si el que no ha sabut que fer amb tanta vida...
0: No, sí que hauríeu d'assajar una mica més, de cara al 6, jo us agrairia, Jaume, sobretot tu. Crec que jo crec que us retarda el Jaume, no?
2: El Jaume, sí.
1: Has de fer un cop un vídeo de que parlàvem molt a poc.
0: Perquè tu tens un seductor nat i llavors et prets el teu temps, clar.
1: Sobreviure. Potser els que no han sabut què fer amb tanta vida han fet allò de sobreviure. Si per sobreviure ni cal poc, per viure tota la resta.
0: Carai, no, jo veus que t'ha molt bé. Ara, tu, Anna, per acabar, ens vols llegir un poema? Recordem que estem aquí amb el Jaume Olada i l'Anna Tobias, una mica per casualitat, també, tot plegat, oi? Calem el xou amb Anna Tobias, en Joan Bramont, que és l'ordenat d'ells, doncs imagina't, Jaume Badaula, del 6 al 10 de maig, el 10 al 7, això està al carrer Salvà, no porto les ulleres, que és un 86, al Poble Sec. Llavors, bueno, vostès, nosaltres no ens responsabilitzem del que anireu a veure, perquè insisteixo que...
2: Nosaltres ens responsabilitzem.
0: Exacte,
1: sí.
0: Ells, reclamacions a ells dos. Llegeix un poema per acabar i passarem a publicitat.
2: Vale, jo animaria molt a la gent que vingués, sobretot per fer coses diferents, perquè sempre fotem el mateix.
0: Sempre fotem el mateix.
2: És una mica...
0: Què fas? A veure, estàs així.
2: O
0: unes
2: dues.
1: Caduc i després ara que marxes, com si fos el mateix.
0: Però ràpid, això.
1: Sí,
2: vale, és una mica també com friqui ara fer això, Mira, mira.
0: Vols que...
2: No, perquè és com sèrio, de cop, i no tinc aquesta prova.
0: Vale, fes-ho, bueno...
2: Tremolo perquè visc, perquè et dic que visc, perquè estic a punt de caure i t'explico i noto la incertesa del misteri, la senzillesa, la veritat petita de néixer, la veritat petita de morir. M'he agafat fins just ara que caic, ara que em deixo anar aquesta caiguda just l'inici on acaba tot, fins ara. Aquí no hi he estat mai, aquí on ara sóc no ho coneixia.
0: Carai, no hi has escoltat. Mira, hi ha una mica de felicitat i, escolta, ja tenim poesia i capitalisme, què més vols?
4: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1. Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
4: RAC 1. Aquest dilluns el Sabadell juga a RAC més 1. A les 7, des de l'estadi Arcàngel, Sporting Sabadell. Els arlequinats tornen al futbol professional amb un desplaçament a terres andaluses. Viviu el partit en directe a l'app i al web de RAC 1 amb Pau Bonastre i Jaume Molló. Aquest dilluns a les 7, Sporting

0: Sporting Sabadell. La Lliga de Segona juga a RAC més 1.
1: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
2: Socialista, oi?
3: Jo sempre he sigut del PSC.
2: Tinguis la parella que tinguis, però que només et demano una cosa, que no sigui del Madrid.
4: Sempre, el primer és carnet del Barça i...
2: Molt bé. I a partir d'aquí qualsevol cosa.
5: Això està molt transparent.
2: Doncs deu ser Ginebra Sol.
6: Per què heu deixat que el silenci sublim es trenqués aquest vespre?
7: Perquè
8: s'està morint.
7: M'ha sortit malament, fins i tot el final.
5: Bravo!
0: Bravo! De dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
4: Amb Pere Mas. Jo mateix.
1: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Tots som un.
9: Hola, doncs fins aquí el programa d'avui.
5: Que doncs ha estat molt bé.
9: Molt bé, eh?
4: Ha estat superbé.
9: Ha estat superbé i realment val la pena refregir aquests programes, tornar-los a escoltar. La setmana vinent jo crec que tornaria a posar
5: aquest.
9: El mateix programa cada dia, perquè realment quina genialitat. Mira, i aquest aplaudiment no és per nosaltres, és per vosaltres que ens esteu escoltant.
5: Bravo.
9: Bravo.
0: Vostè primer, amb Marc Giró.
10: Bon dia, són les dues. La situació a Ceuta s'enquista mentre el govern de la ciutat amenaça de dur la Moncloa a la justícia.
11: El gobierno cuenta con medios y capacidades suficientes para que Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días. Tengo la intención de transmitir la situación, simplemente para que la conozcan, a la presidenta del Tribunal Supremo y al presidente del Tribunal Constitucional.
10: És el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, aquest matí en una roda de premsa abans de reunir-se amb la ministra Elma Saiz, qui acaba d'anunciar el desplegament per part del govern espanyol de nous dispositius per donar atenció de manera temporal a uns 1.500 menors.
0: 14-15 amb Aurora Rodríguez i Gemma Montero.
10: Ara, de seguida, connectem amb Ceuta per ampliar aquesta última hora. Avui, que és 17 d'agost, i Barcelona ha homenatjat un any més les víctimes dels atemptats del 17A d'avui fa 9 anys. S'ha fet un minut de silenci en record dels 15 morts a Barcelona i Cambrils. I a Lleida, l'Ajuntament acaba d'anunciar un reforç del dispositiu de seguretat després de la baralla multitudinària de dissabte a la nit, en què hi va haver 5 ferits per arma blanca, dels quals 4 són menors. També us explicarem una prova mèdica nova que en menys de 10 minuts ajuda a predir la mortalitat dels malalts de càncer. Gemma Montero, bon dia.
12: Bon dia.
10: João Cancelo i Rodri arriben a Barcelona.
12: El portuguès ja és a la ciutat comtal i arribarà a l'equip de Hansi Flick de Frank. Rodri podria fer-ho aquesta tarda quan Barça i City s'hagin intercanviat ja la documentació necessària. Sergio Busquets s'incorpora al Barça Atlètic i ho fa com a tècnic assistent a l'equip de Julià Novelletti mentre fa el curs d'entrenador. El Sabadell s'estrena avui a la segona divisió. Els de Ferran Costa juguen a les 7 al Molinón i podreu seguir el partit en directe a RAC més 1. En ciclisme, Jonas Vingegaard ha anunciat aquest matí que dona per acabada la temporada 2026. El ciclista danès encara s'està recuperant de la lesió a la clavícula que es va fer al Tour de França. I en vela, Jordi Xammar i Marta Cardona han aconseguit la medalla de bronze al Mundial de la classe 470. La parella catalana ha pujat al podi a Enoshima, al Japó, i mantenen la seva presència entre els tres millors.
10: I l'últim titular pel temps, perquè tindrem una tarda amb alguns ruixats, però res a veure amb les tempestes del cap de setmana. Abel Caral, bon dia.
13: Bon dia, sí, apareixeran alguns ruixats entre la zona del Montseny, Guilleries, Cabrerès, aquesta àrea entre Osona i la Garrotxa, interior de la selva, poden desplaçar-se fins, de fet, la selva marítima, extrem nord del Maresme, però bé, en cap cas parlem de tempestes fortes com les que ha tingut els últims dies, tot i que algun xàfec pot ser una mica intens. Això a mitja tarda.
10: Són les 2:03, comencem.
0: 14-15.
10: El president de Ceuta amenaça el govern espanyol de dur-lo a la justícia si no resol la crisi en un termini de 30 dies. Juan Jesús Vives ha endurit clarament el to avui contra la Moncloa i assegura que recorrerà al poder judicial per la passivitat, diu, del govern espanyol després de l'entrada massiva de migrants del 30 i el 31 de juliol.
11: Pero vamos a recurrir a otras instancias del Estado. Tenemos la obligación de hacerlo. A las Cortes Generales, al Poder Judicial, a las comunidades autónomas, a las organizaciones empresariales, a los sindicatos... A quien haga falta,
3: porque no nos vamos a rendir.
10: Vives insisteix que la situació a la ciutat autònoma continua estant lluny de la normalitat. Assegura que cal que l'Estat desplegui tots els mitjans necessaris i ha insinuat que el govern espanyol no ha estat més contundent per no molestar el Marroc. Unes acusacions que el govern espanyol nega en rodó. Avui Pedro Sánchez s'ha reunit telemàticament amb 7 dels seus ministres per tractar la crisi. D'entrada, la ministra de Sanitat, Mònica García, posa el focus en l'atenció als migrants per evitar epidèmies i acusa el govern de Ceuta de no oferir-los espais perquè hi estiguin bé. En parlava Televisió Española.
14: Nos estamos jugando una prevención de la salud pública, de la transmisión de enfermedades. Es verdad que hasta ahora hemos tenido o hemos detectado muy pocos casos, ¿no? Casos además de infecciones leves o banales, gastrointestinales, dermatológicas, pero todo fruto de unas condiciones de hacinamiento y unas condiciones de insalubridad de los migrantes.
10: I si ahir era Mònica García qui visitava Ceuta, avui li ha tocat el torn a la titular d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Elma Saiz també insisteix que la crisi migratòria ha derivat en una crisi humanitària. Diu que el govern espanyol prioritza l'atenció, però no es mulla a l'hora de dir si aposten per l'acollidor o per l'expulsió. Anem a Ceuta, enviada especial de RAC1, Júlia Manero, bon dia.
15: Bon dia. Sí, 20 dies després des que va començar la crisi humanitària, Elma Saiz ha anunciat fa uns minuts que el govern espanyol habilitarà a Ceuta fins a 4 espais més per acollir a 1.500 dels migrants que encara volten pels carrers de la ciutat autònoma. Serà de manera temporal i extraordinària. Això mentre afegia que continua treballant en l'ampliació de l'espai d'acollida. La ministra, però, no s'ha mullat, com dèiem, en matèria d'asil o expulsió dels qui van creuar la frontera pel Tarajal i s'ha limitat a destacar que el govern espanyol aposta pels drets humans, per la legalitat i per la normativa europea.
16: El gobierno de España cumple absolutamente de manera rigurosa con los compromisos de la legalidad vigente, con el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Esa es la manera, una política coherente que pone en el centro los derechos humanos y que cumple escrupulosamente con la legalidad vigente en materia de asilo.
15: Saiz afegia que en aquestes últimes setmanes han repartit més de 4.000 kits diaris d'alimentació i d'higiene i que han fet fins a 4.000 assistències sociosanitàries.
10: Mentrestant, el PP continua amb la seva dèria de fer compareixer ministres al Senat, tot i que fins ara tots els han deixat plantats. Avui hi havia d'anar el d'Exteriors, José Manuel Álvarez, però no s'hi ha presentat tampoc i hi van anar Fernando Grande Marlaska ni Margarita Robles. Doncs bé, avui els populars han anunciat que cridaran la ministra de Sanitat, Mònica García, perquè també doni explicacions sobre Ceuta a la cambra on el PP té majoria. Anem a Madrid, Roger Parciba, bon dia.
17: Sí, bon dia. El Partit Popular vol que Mònica García comparegui per explicar la situació sanitària a Ceuta, però on els populars apreten aquest matí, sobretot Cuca Gamarra, és en el fet que Pedro Sánchez, tot i coordinar reunions telemàtiques, continua de vacances.
18: Sánchez ja no actua com a president del govern. Ha quedado ya como un personaje, un holograma que aparece tras una pantalla, pero que no es capaz de dirigir un país cuando el país, cuando su país le necesita.
17: Mateixa idea que difon Isabel Díaz Ayuso.
19: Esta invasión tolerada por el gobierno y por Sánchez, mientras sigue de vacaciones con sus chanclas y la maleta, el tranquilo allí, Ceuta está al borde del colapso, la seguridad comprometida, con agresiones, con violaciones diarias, y mientras seguimos sin saber cuánto le están costando las vacaciones al presidente.
17: Un Partit Popular que insisteix que totes les persones que van entrar de manera irregular a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol han de tornar al Marroc i no fan excepcions, també els menors no acompanyats.
10: I Barcelona recorda les víctimes dels atemptats del 17 d'agost, avui que fa justament 9 anys de la tragèdia. Les institucions, els cossos d'emergències, els familiars i les associacions de víctimes han guardat un minut de silenci en record dels 15 morts a Barcelona i Cambrils. L'acte s'ha fet aquest matí a la plaça de Sant Jaume, en comptes de la Rambla, que estan obres. També s'hi han concentrat una trentena de manifestants independentistes que acusen l'Estat espanyol d'estar darrere dels terroristes, eh, Giró?
20: Sí, un acte breu i sobri d'uns 10 minuts on s'ha llegit el poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, i s'ha cantat la cançó Compta amb mi, de Charango. També s'ha fet una crida al respecte a la convivència i a la memòria per evitar que es torni a repetir una situació com aquesta.
21: Avui també ens reuneix la necessitat de renovar un compromís. El compromís de defensar una ciutat on la convivència, la pau, la tolerància, la solidaritat i l'entesa són els seus pilars principals. Valors que cap tipus de violència podrà derrotar mai.
20: Tot plegat amb els familiars de les víctimes al centre de l'escena, Javier Martínez, pare del nen de 3 anys que va morir a l'atemptat, denunciava minuts després que se senten sols.
22: Home, m'agradaria transmetre que estem sols, que he parlat avui amb víctimes d'altres atemptats i també han estat tota la vida sols, o sigui, sense atenció. És tan fàcil com parlar amb les víctimes que necessitem. Això és el principal. I després, pues, bueno, mentre hi hagi papers classificats a Madrid paper secret del CNI classificat, mai no sabrem la veritat. Per què estan classificats aquest paper? Què tenen que amagar?
20: Ho demanen també la trentena de manifestants independentistes habituals cada any en aquest homenatge. El col·lectiu ha respectat escrupulosament l'acte. En acabar, però, s'ha viscut un petit moment de tensió quan el diputat de Vox, Juan Garriga, s'hi ha encarat buscant-los les pessigolles de forma violenta. La Guàrdia Urbana i els Mossos han intervingut per evitar que arribessin a les mans.
10: Doncs tot això quan d'aquí a menys d'un mes s'estrena Cronos, la pel·lícula sobre l'atemptat terrorista de la Rambla. La producció recrea l'operació policial que van dur a terme els Mossos i que va durar 124 hores per enxampar els terroristes. Arriba a la gran pantalla el 4 de setembre i aquest matí ha passat pel món a RAC1 el director de la pel·lícula, Fernando González Molina, Bàrbara Padilla.
2: El thriller Cronos està protagonitzat per Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez i pren com a base la docusèrie 800 metros de Netflix, que investiga els atemptats del 17A. Ho ha explicat al món a RAC1 el director de la pel·lícula, Fernando González Molina.
6: Era un punto de partida muy interesante a la hora de hacer un thriller dramático, un thriller europeo sólido, contar, como habían contado antes en Francia, los atentados de Bataplan o de Niza, contar aquí en España todo el procedimiento policial posterior a los atentados de las Ramblas. Y yo creo que nace también del visionado el documental de Nacho Carretero de Aturalezcan 800 metros en Netflix, que investigó de manera muy profunda y muy seria lo que había sucedido.
2: Molina també ha confessat que a l'hora de fer la pel·lícula hi havia una línia vermella, que era el respecte per les víctimes, i per això assegura que la producció no ensenya més del compte. També ha reconegut que tenia molt clar que s'havia de rodar en català. Per cert, que el muntatge hi fa un camió Jordi Basté, fa de periodista en una roda de premsa sobre els atemptats.
10: I de Barcelona a Lleida, on es farà un dispositiu especial de seguretat per prevenir baralles multitudinàries, com la d'aquest dissabte a la nit. Divendres ja hi va haver un primer incident i es van detenir a dues persones, i l'endemà aquests mateixos arrestats van participar en la baralla multitudinària amb un centenar de persones més. La majoria dels identificats són menors d'entre 14 i 17 anys. Lleida, Julen Andrés, bon dia.
8: Bon dia. Ahir es van detenir a dues persones més. El Paen Cap de Lleida ha estat en contacte amb la consellera Núria Parlon i davant dels incidents s'ha dissenyat un dispositiu especial no només a la zona del Parc de les Vies, que és on es va concentrar la baralla multitudinària, sinó també als voltants. En parla l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
23: S'ha estructurat un dispositiu especial que afecta a quatre barris, el Clot, a Balàfia, Pardinyes i el que és el Parc de les Vies, com a espai nucli, diguéssim així, entre els tres barris, i que per això s'han reforçat els efectius que procedeixen d'altres àrees bàsiques, però que, insisteixo, estan a absoluta disposició.
8: Els Mossos continuen revisant imatges i no es descarta que hi hagi algun menor de 14 anys implicat. També podria haver-hi més detencions.
10: I a la mateixa zona de la baralla multitudinària de Lleida, dels Mossos d'Esquadra investiguen l'incendi que hi ha hagut aquesta nit en un taller. El foc ha provocat l'esfondrament del terra de la primera planta del bloc i ha obligat a desallotjar 9 edificis. Ara bé, no hi ha hagut danys personals i els veïns ja han pogut tornar a casa, Julen.
8: L'avís es va rebre a les 10 de la nit d'ahir diumenge i durant la nit els bombers l'han pogut extingir. Estem parlant d'un edifici de 4 plantes més una planta baixa, que és on se situa el taller, amb molt material acumulat que ha fet que es propagui el foc molt ràpidament. Així ho va viure un dels veïns de l'edifici del costat, en Xavier Alemany.
24: Van vindre els bombers a passar una manguera per tirar aigua per la terrassa i logo pel tercer pis i el segon pis també van pujar per poder tirar aigua perquè, clar, no podien entrar per aquest costat. I la veritat que havia unes flames de 4 o 5 metres d'alçada, o sigui, no sé el que havia allí, però cremava una barbaritat.
8: L'edifici ha quedat en estat ruïnós. Els bombers aquest matí han continuat inspeccionant la zona i també s'ha activat l'arquitecte municipal.
10: Bé, això ha estat un incendi a la ciutat de Lleida pel que fa als incendis forestals. En un estiu que dia rere dia es manté el risc molt alt d'incendi a bona part del territori, avui hi ha una setantena de municipis amb risc molt elevat, sobretot a l'interior de les Terres de l'Ebre, el Prepirineu de Lleida, el Bages i l'Empordà. Ara bé, al nord del país, on fa dies que plou amb intensitat, el risc és molt baix. Pel que fa a la resta de la península, el foc que crema Osca des de fa una setmana no té aturador i ja afecta 17.500 hectàrees. Ara bé, després de les pluges d'aquesta nit, la situació és més favorable. Aquest migdia s'ha fet un minut de silenci pel militar que va morir ahir a la zona de l'incendi. Les últimes hores també han rebut l'alta els altres membres de la UME, tres militars que viatjaven amb la víctima a l'accident. D'altra banda, a Niebla, a Huelva, l'incendi que crema des de fa 10 dies s'ha donat per estabilitzat. En total, les flames han cremat 38.000 hectàrees i ja és el pitjor incendi de la història d'Andalusia. Més enllà d'aquí, els incendis també castiguen la resta d'Europa. És el cas de països com Bèlgica o Grècia. A Bèlgica es lluita contra l'incendi més gran de la història del país. Afecta el centre-est del país i ja ha calcinat 3.000 hectàrees, mentre que a Grècia dos incendis a l'illa de Salamina han deixat dos morts, quatre ferits i centenars d'evacuats. Mentrestant, continua la recerca de supervivents a Colòmbia, avui que fa una setmana del terratrèmol, i Indonèsia pels terratrèmols dels últims dies. D'una banda, les autoritats colombianes fan un balanç de gairebé 300 morts i més de 4.000 ferits una setmana després del sisme. De l'altra, Indonèsia eleva a 68 la xifra de víctimes mortals i confirma més de 200 ferits. Marc Olls. Jordi.
1: L'Institut de Medicina Legal de Colòmbia ja ha identificat 288 dels 298 cossos que s'han trobat. 21 són de menors d'edat. Més enllà de l'impacte humà, les autoritats també recompten més de 26.000 habitatges destruïts i reconeixen danys en infraestructures sensibles com escoles, hospitals, aeroports o aqueductes. En total, calculen que hi ha unes 185.000 persones afectades. Mentrestant, Indonèsia ha registrat gairebé un miler de rèpliques del terratrèmol de dissabte de gairebé 8 graus. L'última s'ha notat aquesta matinada. El ministre d'Exteriors de la Xina ha ofert ajuda a les autoritats d'Indonèsia en les tasques de rescat.
10: I 6 morts i 4 ferits a Rússia en un atac ucraïnès amb míssils. Ha passat aquesta matinada uns 40 quilòmetres endins de la frontera russa. El bombardeig arriba després d'un cap de setmana amb l'ofensiva més gran des que va començar la guerra. Rússia assegurava ahir que les seves defenses antiaèries havien neutralitzat prop de 800 drons en diverses regions del país, també a prop de Moscou. Jordi Dotres.
4: Tot i això, Ucraïna va aconseguir esquivar el bloqueig i va atacar magatzems de Wildberries, coneguda com l'Amazon Rus. Per Kiev, aquesta plataforma de comerç en línia serveix per fer arribar material bèl·lic al front. També van atacar un centre de coets amb què, segons l'exèrcit ucraïnès, Rússia podria desenvolupar una tecnologia d'internet per satèl·lit. Això li permetria guiar drons en territori ucraïnès i coordinar-se millor amb les seves tropes sobre el terreny. En aquests atacs van morir una dotzena de persones. El Kremlin ha respost amb més atacs sobre Ucraïna, que van fer 7 morts ahir i 3 més aquest matí. En total, hi ha una quarantena de ferits.
10: I pel que fa a la situació al Pròxim Orient, a Jerusalem, avui Benjamin Netanyahu s'ha reunit amb Jared Kushner, gendre i assessor de Donald Trump, i Nikolai Ladenov, director de la Junta de Pau. Una trobada centrada a avançar en la implementació d'un pla que posi fi a l'ofensiva bèl·lica a Gaza. Tot plegat després de la pujada de to que ha tingut el govern israelià aquest cap de setmana. El ministre de Seguretat Nacional, hebreu, l'ultradretà Itamar Ben-Gavir, ha proposat assassinar una trentena de palestins al dia perquè, segons diu, no mereixen viure. Doncs bé, fem una pausa de 2 minuts i obrim bloc de salut.

0: RAC 1. No siguis pingüí. Ni rodes, ni tubs, ni anar-lo arrossegant pel passadís. Pel preu d'un pingüí, fes el salt a un aire condicionat de veritat.
1: A Servei Estació t'instal·lem el teu aire condicionat Split ara, a l'agost, amb un pagament inicial i la resta finançada a la teva mida. Aire fresc, instal·lat i sense excuses.
0: Si amb la compra d'un aparell per combatre la calor, tindràs un gelat de regal a High Cream, la gelateria de l'entrada. Servei Estació. Si passes calor, és perquè vols.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
3: RAC 1.
4: A l'estiu el més important és recordar que encara no som independents. Per poc. No descanseu.
5: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
0: RAC 1. Tots som un milió.
3: RAC 1.
5: Aquest dilluns el Sabadell juga a RAC més 1. A les 7, des de l'estadi Arcàngel, Sporting Sabadell. Els arlequinats tornen al futbol professional amb un desplaçament a terres andaluses. Viviu el partit en directe a l'app i al web de RAC 1 amb Pau Bonastre i Jaume Molló. Aquest dilluns a les 7, Sporting Sabadell. La Lliga de Segona juga a RAC més 1.
0: RAC 1. Tots som un milió.
6: Una avaluació física de menys de 10 minuts pot ajudar a predir quines persones grans amb càncer tenen més risc de morir a un any vista. És el que ha destacat un estudi liderat pel Parc Sanitari Pere Virgili i la Vall d'Hebron. El mètode avalua l'equilibri, la velocitat a l'hora de caminar i la força muscular del pacient per determinar-ne la fragilitat. Joan Capel.
7: Les persones amb més fragilitat tenen el doble de probabilitats de morir que les que no són tan fràgils. Aquesta prova també permet determinar el tipus de tractament més adequat pel pacient, més enllà de l'edat. El director general del Parc Sanitari Pere Virgili i investigador principal del projecte Profit, Marco Incitari, ho ha explicat a RAC 1.
8: Ens podria ajudar a decidir si fem un tractament nou o inclús podria ser un tractament més agressiu, per exemple, encara que la persona sigui gran o molt gran, perquè té una bona reserva o té poca fragilitat, o en canvi, tot i que la persona pugui ser més jove, potser ens aturem i ens dirigim més al control de símptomes i al confort, perquè la persona, tot i ser més jove, com deia, té més fragilitat o té menys reserva.
7: El doctor Incitari també remarca que tenir una vida activa i saludable és fonamental per reduir la fragilitat i millorar les expectatives de vida. Aquest estudi s'ha fet en pacients de més de 65 anys, diagnosticats amb càncer de pulmó, pròstata, colorectal i altres càncers gastrointestinals.
6: I encara dins l'àmbit de la salut, les dones tenen la meitat de possibilitats de sobreviure a una mort sobtada cardíaca que els homes. Entre altres motius hi ha els antecedents per alcoholisme, també trastorns psiquiàtrics i que tenen més malalties cardiovasculars. A més, de mitjana, tenen aturades cardíaques quan són més grans i, per tant, estan més febles. Ho diu un estudi que ha liderat el SEM i que s'ha publicat a la revista Resuscitation Plus, Júlia Bellbé.
9: Les causes de mort sobtada són diferents entre sexes. En el cas de les dones acostuma a ser per embòlia pulmonar, que és 4 vegades més freqüent que en els homes. Entre elles suposa un 10% dels casos, mentre que en els homes és un 3%. A més, els desfibriladors no detecten tant els seus ritmes cardíacs i, per tant, no poden fer servir aquesta parella amb tanta freqüència com els homes. L'investigador principal de l'estudi, Josef Azeli, ha explicat a RAC 1 altres detonants freqüents.
10: En concret, les dones presenten més malalties psiquiàtriques i més consum d'alcohol que els homes. De fet, una de cada quatre dones que presenta una mort sobtada té antecedents de malaltia psiquiàtrica, com ara la depressió, i antecedents d'abús d'alcohol.
9: Per fer l'estudi s'han analitzat més de 600 casos de mort sobtada cardíaca registrats entre el 2014 i el 2017.
6: I a les farmàcies de tot Catalunya i de l'Estat ja fa 8 mesos que no hi ha medicaments pel tractament dels símptomes de la menopausa. Són sobretot els que venen en format d'esprai, que són els més finançats per la Seguretat Social. Tot plegat, aixecat polseguera a les xarxes socials per part dels pacients i els professionals que denuncien la poca informació que en tenen. El sector farmacèutic assegura que és un problema d'oferta i demanda i no tenen clar quan es podrà resoldre, Mariona Martínez.
9: Davant la manca d'esprais, els professionals recomanen a les pacients que canviïn de medicament a pastilles convencionals o pagats, però això també provoca el desabastiment d'aquests productes i no totes les pacients poden fer servir tots els formats. La ginecòloga de la Vall d'Hebron, Lídia Illán, lamenta que hi ha poca producció d'aquest producte per la menopausa. N'ha parlat a RAC1.
11: Solo hay un spray financiado o no financiado que contenga estradiol. Creo que la producción de estrógeno no es lucrativa y por eso hay menos productores de estrógeno. Me temo que las consecuencias pueden ir a peor si esta falta de suministro no se resuelve de manera próxima.
9: Des del sector farmacèutic, però, creuen que el problema és un altre. Apunten a un augment molt sobtat de la demanda i problemes logístics. Ho ha explicat també a RAC1 el president de la Fundació de Farmàcies de Catalunya, Antoni Torres.
12: És un problema logístic. És un problema que entre el moment que el laboratori fabrica, envasa, distribueix i ens arriba als distribuïdors a Europa, arriba a les farmàcies, hi ha un problema. Mentre Europa no sigui capaç de subministrar pròpiament als seus ciutadans, tenim un problema.
9: Torres fa una crida a les pacients a no comprar més medicaments dels que necessiten alhora per no contribuir al desabastiment.
6: I els productors de cava renten les mans després que els pagesos han denunciat que els estan pagant el raïm tirat de preu. Expliquen que ara hi ha més producte del compte i que, per tant, l'únic que fan és seguir la llei de l'oferta i la demanda. A més, insisteixen que hi pot haver casos i casos perquè cada acord és un món. Tot i això, miren el futur, diuen, amb optimisme, una pardo.
13: Sí, els productors creuen que ara mateix hi ha més raïm del que es pot arribar a vendre. Diuen que és un problema estructural i esperen trobar-hi una solució plegats. Ho han dit a RAC1 la presidenta de la DEO Cava, Marta Vidal, i el president de l'Associació d'Elaboradors de Cava, Joaquim Toses.
14: Volem fer un anàlisi d'aquesta barema i poder compartir també la situació per entendre bé quin és el punt de partida, quines són les causes i, sobretot, quines solucions podem tenir.
15: Entre tots plegats reanalitzem en quin punt estem per veure si s'obre hectàrees de vinya actualment a Catalunya, no? Nosaltres pensem que no.
13: Tot i això, la demanda dels pagesos va més enllà. Denuncien que algunes marques de cava els han tornat el raïm sense avisar-los. El membre d'Unió de Pagesos, Josep Marrugat, ha denunciat a RAC1 que els paguen la fruita a un preu regalat.
16: La major part dels cellers estan comprant a un preu per sota del cost i això doncs, que es pugui liquidar o cobrar 35 amb una cosa que costa de produir 53, doncs és terrorífic, no?
13: Per tot plegat, defensen que no s'està complint la llei de la cadena.
6: I som a Plegos i aquesta setmana és una de les que té una taxa d'ocupació més alta de l'any. Hi ha milers de persones que estan de vacances i també els seus animals de companyia. Cada vegada hi ha més famílies que opten per endur-se les mascotes quan passen uns dies fora. Diversos establiments apunten a RAC1 que la demanda s'ha disparat després del Covid, entre altres coses perquè les generacions més joves ja consideren els gats i gossos com a un membre més de la família. Eulàlia Carrascal.
17: Cada hotel funciona de manera diferent. Hi ha que tenen un límit de mascotes per establiment o que no hi deixen entrar animals segons la raça o el pes, i d'altres on no hi ha límits i els animals no tenen cap mena de restricció per entrar a les zones comunes. Aquests hotels cada vegada van més buscats perquè les famílies no es volen separar de les mascotes durant les vacances. El director de l'hotel Alga, Xavier Nicolazzi, i la propietària de l'hotel Mar Rabiol, Glòria Pérez, apunten a RAC1 que la demanda ha crescut els últims anys.
18: Cada dia ho notem més. Fa com uns 3 anyets que s'està notant una demanda i cada vegada més. O sigui, aquest any encara molt més.
19: De sempre a l'hotel que hem acceptat mascotes, sempre amb un límit de pes i amb un límit de mascotes a l'hotel, evidentment. Sí que a partir de la pandèmia, sobretot, hem notat que sí que hi ha més gent que vol venir amb mascotes.
17: Les famílies que es volen endur l'animal de vacances també s'han de gratar més la butxaca. El preu per animal i per nit pot anar de mitjana des dels 5 fins als 40 euros.
2: 14-15.
6: Els veïns del presumpte narcopis de l'Eixample de Barcelona denuncien que estan sols. És un cas que va arribar al contenidor del món a RAC1. Des de fa un any i mig, els veïns d'un edifici del carrer Muntaner han de conviure a la finca amb drogadictes, repartidors de drogues o persones que generen baralles amb armes blanques. Jordi.
20: També han estat víctimes de robatoris i han hagut de contractar seguretat privada a la finca, però els veïns asseguren que el problema continua. Això sí, diuen que els Mossos hi han posat més atenció des que RAC1 ha parlat del cas, però lamenten que la resposta de les administracions, en canvi, no sigui prou gran. Ho explicava la Lourdes, no em fictici d'una de les veïnes.
21: És el que més impotència ens genera i el que més ens demostra que estem sols. Perquè molts veïns hem presentat denúncies a l'Ajuntament i justament aquesta setmana hem anat rebent respostes de l'administració que són totalment administratives i estàndard, on et posen, bàsicament, gràcies per escriure'ns.
6: I el Museu Nacional Arqueològic de Catalunya a Tarragona reobrirà per Nadal 8 anys després d'haver tancat portes. La consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, ho ha avançat avui en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies. Ara els tècnics del museu treballen en el trasllat de les peces i en la museografia totalment renovada. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
1: Bon dia, Aurora. Per fi, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona comença a veure la llum a la sortida d'un túnel que ha durat més de 8 anys. El museu és una peça clau per entendre la història de Tàrraco i el conjunt del patrimoni romà de Tarragona i també d'arreu del país. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha confirmat a l'ACN la reobertura del museu a finals d'aquest any.
4: Estem parlant d'obrir pels vols de Nadal. Després de 8 anys, jo crec que Catalunya es mereix tenir aquest museu. Tarragona es mereix tenir aquest museu.
1: La Generalitat ha finançat la nova museografia amb gairebé 4 milions d'euros, mentre que el Ministeri de Cultura, propietari de l'edifici, ha pagat la remodelació de la seu, ja acabada des de fa més d'un any i mig, amb una inversió de gairebé 4 milions i mig d'euros més. S'ha fet en paral·lel una feinada per renovar algunes de les peces que tenen més valor, com el mosaic romà dels peixos del segle III després de Crist, per mostrar-les al públic en tot el seu esplendor.
6: I Sopa de Cabra celebra avui 40 anys de trajectòria. La primera vegada que van pujar a un escenari va ser a l'Estartit. El líder de la banda, Gerard Quintana, ha passat aquest matí pel món a RAC1 i ha revelat que va anar d'un pèl que no fessin aquell concert.
22: Un concert que vam estar a punt de no fer perquè vam tenir problemes tècnics. Que havíem de començar, potser, no sé si eren les 11 de la nit, va començar a les 2 de la matinada, amb l'ultimàtum del Llorenç, de la sala, el propietari, que ens deia, bé, si no solucioneu això, ho sento, però no podreu tocar. Ens faltava un estabilitzador de corrent. I finalment ho vam aconseguir. Ho vam aconseguir i vam fer el concert, sí.
6: A l'entrevista, Quintana també ha reconegut que va fer bona part del concert d'esquena al públic, de la vergonya que li feia, i que els assistents els demanaven que cantessin en castellà. També ha relatat que en aquell primer concert van actuar davant d'un centenar de persones. La cantant Bet també forma part de la gira dels 40 anys de Sopa de Cabra i la propera parada d'aquesta gira serà el dia 29 d'agost a Figueres. Avui que arrenca el festival de dansa d'arrel tradicional és dansa a les preses, a la Garrotxa. És l'edició que celebra els 50 anys del Cercle de Cultura Tradicional Marboleny i que és qui organitza el festival. Fins diumenge es faran nombroses activitats per tots els públics que tenen per objectiu preservar, difondre i projectar el patrimoni cultural de la Garrotxa. Avui que també comença una setmana plena de concerts i de festivals, per exemple amb Rosario Santa Susana. La cantant madrilenya actua al Festival Mar d'Estiu i al Festival Occident Summer Fest de la Cerdanya i arriba Pablo López. El músic presenta aquests dies El Niño del Espacio, una gira que combina grans èxits, com aquest Lo Saben Mis Zapatos, amb cançons noves. Mentrestant, el Portaferrada avui tindrà l'escenari ple a vessar. El festival organitza la Festassa Kilòmetre Zero amb diversos artistes i grups catalans com Miqui Núñez. L'últim petó i el primer. Però també Mamaduixa, Doctor Prats i la Balkan Paradise Orquestra. Els acompanyarà un altre grup sorpresa, que, per tant, encara no es coneix. Els concerts començaran a 8:15 del vespre i duraran fins ben entrada la matinada. I pel que fa al temps, tindrem una tarda amb alguns ruixats i temperatures que en alguns casos ja passen dels 35 graus, Abel.
23: Sí, entre mitja tarda i el vespre poden aparèixer alguns ruixats entre el Montseny, les Guilleries, el Cabrerès, aquesta zona entre Osona i la Garrotxa, poden desplaçar-se fins la selva marítima, a l'extrem nord del Maresme. Algun xàfec pot ser una mica intens, 20-30 litres per metre quadrat en qüestió de mitja hora. Pot haver-hi alguna tempesta, fins i tot, però no parlem d'una tarda de tempestes fortes i extenses com les que ha tingut el cap de setmana. Per altra banda, les temperatures. En general, de 30-35 graus, sempre més altes a l'interior que a la costa, però ja passem dels 35 graus en alguns sectors de la Catalunya central, de Ponent, de l'interior de les comarques de Tarragona. Podem aquí arribar als 37-38 graus, com de fet ja està passant.
24: 14-15. Amb Aurora Rodríguez i Gemma Montero.
6: I Rodri, que ja és virtualment jugador del Barça.
25: Rodri s'incorpora al club blaugrana a canvi de 60 milions d'euros fixos i una sèrie de variables en funció dels títols que guanyen els 4 anys que tindrà contracte amb el Barça. Cancelo, en canvi, arribarà de franc. Tot plegat, l'endemà que la Lliga de Primera hagi començat a rodar, també la de Segona Divisió, amb el Girona en una situació estranya amb Sigankov i el Centre d'Esport Sabadell esperant per debutar avui al Molinón.
24: A RAC1. 14-15.

0: Rodri i Cancelo són a punt de ser oficialment jugadors del Barça. Marta, Ramon, bon dia. Anem a... Bon dia, Marta.
1: Hola, bon
0: ara
1: dia.
0: Ara sí, ara sí. Anem abans. Comencem per l'operació de Rodri, que després d'uns quants dies d'estira i arronsa entre clubs pel preu del traspàs, ja s'ha desencallat definitivament.
1: Sí, finalment, tot i que les xifres no s'han fet públiques encara, Rodri s'incorpora al Barça a canvi de 60 milions d'euros fixos i una sèrie de variables en funció del rendiment que tingui i dels títols que guanyi en els propers 4 anys de contracte com a blaugrana. Amb aquests variables, la xifra final pot arribar a sobrepassar els 70. Des del moment que Rodri va donar el sí al Barça el 6 d'agost passat i havent descartat el Madrid, tot es va accelerar. Barça i Manchester City estaven d'acord en tirar el traspàs endavant, però tot plegat s'ha allargat més del previst perquè ballaven el preu i la fórmula del pagament. A més, ja havíem dit que el City estava molt pendent de si esgarrapava algun pessic de la sortida de Ferran Torres al PSG. Un cop totes les peces encaixaven al 100%, es va resoldre del tot, una operació que mai va córrer perill, perquè, insistim, totes les parts estaven d'acord des del moment que Rodri va triar el Barça com a destí. Des del club blaugrana estan satisfets de com ha acabat tot perquè consideren que és una bona operació per un jugador estratègic per la influència que tindrà el terreny de joc, però també per la maduresa jeràrquica que aportarà de portes endins al vestidor, considerant que han aconseguit fitxar un campió del món i pilota d'or per un preu molt raonable. Ara Barça i City intercanvien ja la documentació definitiva del traspàs. La previsió és que Rodri aterri aquesta tarda a Barcelona per passar demà la revisió mèdica i poder presentar-se davant l'afició al Gamper aquest dimecres.
0: Això serà, doncs, demà passat. I en el cas de Cancelo, Marta, doncs, arriba finalment de franc. Gratis.
1: Sí, Cancelo ja ha aterrat a Barcelona, mostrant-se molt content a la seva arribada a l'aeroport fa uns minuts després d'acabar com a agent lliure a l'etapa a l'Al-Hilal i signarà per les properes 3 temporades. Com que arriba lliure, el Barça no ha de pagar cap traspàs per ell. El club blaugrana donava per descomptada la seva incorporació, però s'havia ajornat unes setmanes per qüestions fiscals. Cancelo, per tant, també estarà llest per la presentació de l'equip al Gamper.
0: I un altre nom propi que destaquem avui, ja és oficial, que Sergio Busquets s'incorpora al Barça Atlètic, és un retorn al club blaugrana, en aquest cas com a tècnic assistent de Juliano Belletti.
1: Sí, Busquets està immers en la seva formació com a entrenador. D'aquesta manera torna al club 3 anys després de posar punt i final a la seva etapa com a jugador i emprendre la seva experiència a l'Inter de Miami, on va jugar 2 temporades i mitja abans d'anunciar la seva retirada.
0: A la ciutat esportiva coincidirà també amb Hansi Flick, òbviament. Avui el primer equip s'ha entrenat al matí després d'aquest triomf plàcid per 2-5 a l'amistós de Basilea, on tu hi vas ser present.
1: Sí, l'expedició va tornar ahir al vespre a Barcelona amb molt bones sensacions, enmig de la incertesa amb el nou. Rafinha va actuar en aquesta posició d'inici i el jove Hamza Abdelkarim a la segona part va consolidar-se com a màxim golejador de la pretemporada. Va tenir una bona estrena Anthony Gordon com a titular i també va destacar molt Xavi Espart com a migcampista. Flick marxava en línies generals apuntant aspectes a millorar en declaracions als mitjans del club, però satisfet pel que havia vist.
2: I think it was a good test for us.
3: Ha estat un bon test per nosaltres. El Basileu ha fet molt bé i no ha estat fàcil jugar contra ells. A la primera part potser no hem jugat tan ràpid com volíem. També en el posicionament sense la pilota. Això és el que hem de millorar. Tenim potencial, però en general estic content.
2: We have potential, but at the end with the test and also with the result I'm happy.
1: Un Flick a qui també li van preguntar per com veu l'equip a falta de 15 dies perquè tanqui el mercat.
2: Well, I think we need a little bit more, so we will analyze this game and we will...
3: Crec que necessitem alguna cosa més. Analitzarem el partit i entrenarem la setmana que ve, però com he dit, el més important és com entrenem, com és la qualitat i la intensitat en els entrenaments, i això fa bona pinta. Aquí és on veig en quin nivell està real l'equip, i per a mi això és el més important. Hem de millorar en els entrenaments i els partits, només mirar com de lluny hem arribat. Avui hem estat molt bé.
2: How far we are and for today was good.
1: Dels campions del món, Joan i Eric Garcia van jugar la primera part, Eric de lateral passant-li al davant a Koundé i a la segona meitat van acumular rodatge a Lamine Yamal, autor de l'1-3 de penal, Olmo i Cubarsí. El regust del triomf va ser especialment dolç per Visibu amb el seu doblet que li havia donat relleu a una de Yemi Feliz que havia donat mostres del seu progrés obrint la llauna. Per tot plegat el Barça va rubricar el seu millor partit en el que portem de pretemporada quan diumenge arrencarà la Lliga a ells. Després d'entrenar-se aquest matí, aquesta tarda descansaran.
0: Gràcies, Marta.
1: Fins després.
0: I un apunt d'última hora del Barça femení. Clara Serra-Jordi s'estarà 6 setmanes de baixa per culpa de la lesió que es va fer fa uns dies al radi del canell dret. El club assegura que no cal passar pel quiròfan, s'ho va fer amb la selecció espanyola. Sub-20, Aixa Kamala i Carla Julià continuen concentrades amb el combinat espanyol. Oh Lord, hear me turn these words into a song. El Madrid ha tancat la pretemporada invicta després de superar el Schalke en el que ha estat el debut de Marco Corella amb l'equip blanca. El conjunt de Mourinho va disputar ahir el seu últim amistós a Alemanya i va superar amb un 0-3 de tranquil·litat el Schalke. Mbappé va disputar els seus primers minuts de la pretemporada i va fer el primer gol al minut 6. Højsen i Spi van ser els altres golejadors en un duel que també suposava el debut de Konaté com a titular, i a la segona part la reaparició de Bellingham i també dues estrenes, la de Cucurella i la de Diomandé. El d'Alella valorava així el seu debut amb la samarreta blanca.
4: Nada, muy feliz. Al final, detrás de todo esto hay mucho trabajo y nada, todo el esfuerzo que he puesto estos años ha valido la pena. Muy feliz por todo lo que me está pasando y ojalá seguir así, seguir ganando títulos y sobre todo disfrutar de esta experiencia.
0: També Mourinho aplaudia amb les orelles, especialment quan lloava la qualitat de la seva plantilla.
5: Aquí solo tenemos jugadores buenos, jugadores muy buenos y jugadores muy, muy, muy, muy buenos. Y de la conjugación del trabajo de estos jugadores tenemos que hacer un equipo muy, muy bueno. Lo que estamos intentando hacer y pienso que estamos dando los pases ciertos para hacerlo.
0: Tot plegat són declaracions a Real Madrid Televisió. Recordem que el Madrid s'estrenarà aquest cap de setmana, serà contra l'Espanyol, a Cornellà al Prat, a 2:15 del vespre.

0: Temps ara per parlar de l'Espanyol, que ha començat la Lliga amb el peu dret, una victòria contundent contra el Llevant, que deixa tranquils a Monchi i a Manolo González. Roger Jofre, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, els blanquiblaus van sumar els primers 3 punts de la temporada, mostrant una gran imatge davant la seva afició. Roberto Fernández va ser el gran protagonista amb un doblet, obrint el marcador al minut 6 i fent el 2-0 al 40, mentre que Dolan va situar el 3-0 definitiu a les acaballes del partit. L'Espanyol va ser molt superior al Llevant durant tot el duel i aquest resultat contundent esborra els dubtes que havia generat la pretemporada de l'equip. Un inici immillorable que Manolo González va valorar així.
2: Contents perquè sabíem que era un partit complicat. També és veritat que el partit es posava molt de cara amb l'1-0 tan aviat, però és veritat que l'equip després ha estat bé. Ha hagut 10 minuts des del minut 10 al 20 que ja no hem estat bé, hem volgut atacar massa ràpid i hem tingut moltes pèrdues, però penso que a partir d'allà el partit l'hem controlat bé i per sort hem tingut arribades i ens han generat, penso que, poques situacions de gol. I bueno, contents ja et dic perquè era important guanyar a casa, començar guanyant, i molt content per la imatge d'aquí també.
1: Qui no va poder jugar ahir va ser Leandro Cabrera, que ha de complir una sanció de 3 jornades per haver colpejat el monitor del VAR en un partit contra el Getafe del març passat. El tècnic perico no està d'acord amb aquest càstig i va recordar altres casos en què es va passar per alt.
2: L'àrbitre a l'acte crec que no ho va posar, si no recordo malament. És una sanció d'ofici, per dir alguna cosa, perquè la sancionen per imatges. I torno a dir el mateix, hi ha un precedent que no es va sancionar i sí, en aquest cas, a sancionar el jugador a Lele Cabrera. Bueno, penso que són coses que jo no veig massa normals, però bueno, és el que hi ha i amb això hem de lluitar.
1: Sense Cabrera i amb 3 punts al Sarró, ara l'Espanyol afrontarà la primera gran cita de la temporada, aquest dissabte a 2:15 de la nit, contra el Real Madrid a l'RCD Stadium.

0: Repassem també com ha començat aquesta primera jornada de la primera divisió espanyola de la Lliga per la resta d'equips que sí l'han pogut disputar. Nil Piera, bon dia.
1: Bon dia, Gemma. Doncs ha estat una jornada marcada pels ajornaments, on només s'han disputat 4 dels 10 partits que s'havien de jugar. Abans que acabi la setmana, però, encara s'han de disputar 2 partits més. Depor i Elx s'enfronten avui a les 9 del vespre a Riazor en el retorn dels gallecs de la primera divisió 8 anys després. Entremig han fet una travessa pel desert que els va portar a caure fins a la primera federació diverses temporades. L'altre enfrontament de la jornada 1, que jugarà aquesta setmana, serà un Atlètic de Madrid-Màlaga aquest dimecres també a les 9. Un partit on s'haurà de seguir a prop la situació de Julián Álvarez, fins ara sense minuts amb l'Atlètic aquesta temporada.
0: I tornant als partits que ja s'han jugat, Racing de Santander i Villarreal van empatar 2 en el retorn dels càntabres a la primera divisió.
1: El Racing va tornar per la porta gran a primera després de 14 anys d'absència. Els de José Alberto es van posar 2-0 per davant amb gols d'Andrés Martín des de penal i una fuetada llunyana de Sergio Martínez, però els groguets van empatar amb gols de Pape Gay i Nicolà Pepe. Unes hores abans, el Sevilla va imposar-se 2-1 al Rayo Vallecano en el primer compromís de la temporada. Els madrilenys van avançar-se amb un gol matiner d'Álvaro García que feia oblidar per moments tota la polèmica sorgida en els últims dies a Vallecas, però el club sevillà va donar-li la volta al partit des del punt de penal amb gols de Guridi i Peque, aquest últim amb una pena màxima molt polèmica. El partit inaugural va enfrontar l'Alavés i el Getafe a Mendizorroza en un duel en què els vitorians van guanyar còmodament per 3-0. La resta de partits pendents, un València-Betis, un Madrid-Real Societat, un Celta-Osasuna i el Barça-Athletic Club es jugaran entre el dimarts i el dijous de la setmana vinent.
0: I ara sí, avui és el dia. Avui debutarà el Centre d'Esports Sabadell a la segona divisió a partir de les 7 al camp de l'Sporting de Gijón. És el retorn al futbol professional del conjunt arlequinat que ve d'encadenar un doble ascens. Pau Bonastre, bon dia.
2: Bon dia, ara sí, ha arribat l'hora de la veritat i en un estadi mític del futbol, el Molinón de l'Sporting. L'objectiu, arrencar de Gijón els primers 3 punts de la temporada, malgrat que l'equip ha d'anar encaixant totes les peces noves, té baixes i encara li falten alguns fitxatges, com admetia el tècnic Ferran Costa a la prèvia. De fet, per avui són baixa Ribeiro, Pipa, dues incorporacions de l'estiu, i López Pinto. A més, hi ha altres jugadors que han viatjat a Astúries, però que encara no estan al 100%. L'equip ha fet nit a Oviedo i a la tarda anirà cap a Gijón. Al davant, un rival històric com l'Sporting, un dels equips punters de segona. En parla Ferran Costa.
3: Jugadors molt contrastats a la categoria, jugadors amb estatus important, que ja venen fent temporades molt, molt bones, combinat amb jugadors de la casa, que tenen aquest sentiment de pertinença. Bueno, un equip que té gent de molta qualitat per dins, amb molt bon peu, que a dalt té mobilitat, també té capacitat per atacar l'espai.
2: A diferència del Sabadell, l'Sporting estrena entrenador és l'argentí Nico Larcamón, amb especial experiència al futbol mexicà i brasiler. Ha parlat a la prèvia sobre el conjunt arlequinat.
4: És un rival que por perfil de juego intenciona mucho una presión muy agresiva, siendo muy, muy agobiantes a todo lo que es las construcciones ofensivas del equipo rival. Entonces tenemos que saber jugar con la incomodidad que nos va a plantear a lo largo de todo el desarrollo del partido, un equipo que principalmente se basa en ese dinamismo, en esa intensidad, en esa agresividad.
2: S'espera una bona entrada de públic aquesta tarda al Molinón amb uns 200 aficionats arlequinats que s'hi han desplaçat i hi ha ganes de gaudir d'un partit del Sabadell a segona 5 anys després, tot i que llavors els estadis estaven tancats pel coronavirus. El partit és a les 7, des d'un quart d'hora abans de RAC+1, amb l'arbitratge del malagueny Abraham Domínguez Cervantes, i al bar hi haurà el canari Raúl Martín González.
0: En canvi, el Girona manté el pols amb Sigankov, que es nega a jugar. Una situació delicada que ha enterbolit l'estrena dels gironins a la segona divisió. Xavi Morlans, bon dia.
5: Bon dia, Gemma. El jugador ucraïnès va ser el gran protagonista de l'estrena del Girona en Lliga. Tot va començar quan Sigankov, qui estava dins de la convocatòria de Quique Álvarez pel partit, va aparèixer a la llotja vestit de carrer a pocs minuts perquè comencés el duel contra el Leganés. Un cop acabat el partit, a Quique se li va preguntar pel motiu pel qual el jugador finalment no havia estat disponible. I l'entrenador va deixar clar que havia estat una decisió presa per l'ucraïnès.
6: Jo el que he de dir és que estava bé, en teoria, estava convocat i no ha volgut canviar-se, ja està. Simplement això, jo no puc dir res més.
5: Aquest moviment de Zigankov busca pressionar el club perquè se li faciliti la seva sortida, ja que si bé cert que equips com València, Celta o Espanyol s'han interessat per ell, cap ha volgut pagar la quantitat que demana el Girona per deixar-lo marxar. Ara, de moment, el que ha aconseguit és que gran part de l'afició demani a la directiva una sanció al jugador per indisciplina. En plan esportiva, el Girona no va aconseguir passar d'un empat contra un Leganés que es va avançar en el marcador en el minut 48 gràcies a un xut llunyà de més de 30 metres de Naïm García. Després de molta insistència, però, Abel Ruiz va aconseguir igualar el marcador en el 90, posant així l'1-1 final. El pròxim partit del gironín serà aquest divendres a les 9 del vespre al camp del Còrdoba, en un duel que obrirà la segona jornada de la competició.
0: Després que jugui el Sabadell, avui, recordeu, en directe a RAC+1, a partir de les 7 de la tarda, es tancarà la jornada amb l'Almeria Aldense a 2:15. Altres partits de segona d'ahir, 3 resultats, Eibar 1, Tenerife 3, Sant Burgos 3, Còrdoba 2 i Les Palmes 2, Albacete 1. Passa un minut de 3:15, més enllà de casa nostra, en clau internacional. Ahir es van disputar la Community Shield i la Supercopa de França. Victòries de l'Arsenal contra el City i del Lens contra el PSG. Martí Villegas, bon dia.
7: Bon dia, Gemma.
0: Comencem a Anglaterra. L'Arsenal va superar clarament el City per 3-0.
7: Sí, victòria inapel·lable del conjunt de Mikel Arteta contra un City en plena reconstrucció post-Guardiola. L'Arsenal va deixar del tot encarrilada la final amb 2 gols a mitja hora, el primer als 24 segons, i a la represa Odegaard va fer el tercer i definitiu tant. La segona meitat va ser un tràmit en què ni els Gunners van voler fer sang ni el City s'hi va deixar la pell per remuntar la final. Ahir tot just va ser el primer partit oficial de l'era Maresca a la banqueta Citizen i tot i que el resultat indica que el tècnic italià encara té molta feina per endavant, des del club demanaven paciència. Escoltem Rubén Díaz, capità del Manchester City.
8: It's part of any transition.
9: Que les coses no vagin del tot bé al principi forma part de qualsevol procés de transició, però hem de tirar endavant, seguir treballant, comunicar-nos i fer que les coses funcionin entre nosaltres i amb l'Enzo. Sento que anem pel bon camí, però hem de seguir treballant i, evidentment, haurem d'afrontar molts reptes durant tot el procés.
8: Lots of challenges along the way.
7: En canvi, l'Arsenal segueix com un tro, partit rodó dels de Mikel Arteta, que es va mostrar molt sorprès del nivell del seu equip, tenint en compte que, com tants altres grans clubs d'Europa, els Gunners han viscut una pretemporada ben atípica. Tot això pel que fa a Anglaterra, en canvi, a la Supercopa de França, sorpresa, podríem dir, amb la victòria del Lens per 1-0 davant el PSG, que va jugar amb un home més durant bona part del partit. Els esforços dels parisencs per fora de la porteria rival van ser inútils i, tot i l'entrada de Nuno Mendes, Fabián i Ousmane Dembélé a la segona part, el gol de Florian Thauvin a la mitja hora de partit va donar el títol al Lens.
0: I a banda d'aquests dos resultats, Martí, què més destaquem?
7: Doncs que ahir Ronald Araujo va debutar amb el Liverpool en la victòria per 2-0 davant el Como en un partit amistós celebrat a Anfield. A Itàlia, en canvi, estrena molt amarga de Gennaro Gattuso a la banqueta de la Lazio, que va quedar eliminada de la Copa per 0-2 contra el Mantua de la Sèrie B. I en clau mercat d'avui destaquen el fitxatge del central colombià John Lucumí per la Juventus, procedent del Bologna, i el traspàs de Jacobo Ortega a l'Estrasburg, perquè han pagat 10 milions d'euros al Real Madrid pel 70% dels seus drets.
0: Repassem ara altres titulars de futbol.
5: El davanter del Cagliari, Yael Trepi, es troba en estat greu d'estar a punt d'ofegar-se en una piscina mentre es trobava de vacances. Per motius desconeguts, hauria acabat a la zona més profunda de la piscina de la casa on s'allotjava, tot i que no sap nedar. Ara mateix el futbolista es troba en coma induït. L'Atlètic de Madrid ha presentat avui a Kang In Lee com a nou jugador blanc i vermell. El sud-coreà, que arriba procedent del PSG, ja ha jugat els primers minuts sota les ordres del Cholo Simeone. De fet, Kang In va ser oficialitzat ja fa setmanes pels madrilenys, però les vacances del jugador després del Mundial, juntament amb la gira de pretemporada de l'equip, han fet que no hagi pogut ser presentat fins avui mateix. I River Plate ha guanyat per 2-0 Argentinos Juniors aquesta matinada i ha aconseguit trencar la pitjor ratxa de la seva història. Després de perdre les 4 primeres jornades de la Lliga de Clausura, els setzens de final de la Copa de l'Argentina i la final de la fase d'obertura, l'equip del Chacho Coudet encadenava 6 partits en competicions nacionals perduts, fet inèdit en els 125 anys d'història del club.
0: Deixem el futbol. El Campionat Europeu d'Atletisme ja ha posat el punt i final amb una doble medalla catalana per equips en l'última jornada d'aquesta cita. Avui tots els atletes arriben ja a casa, Nil.
1: Sí, està previst que els medallistes de la delegació espanyola aterrin aquesta tarda a 3:15 a l'aeroport del Prat, després d'una setmana d'intensa competició a Birmingham. En total han estat 5 els atletes catalans que s'han penjat una medalla a l'europeu i, com deies, 3 d'elles han arribat en les últimes hores. Jael Bestué i Guillem Crespí van aconseguir el bronze a la final de relleu 4x100 metres metres mixtos, amb un temps total de 40 segons i 42 centèsimes, i acompanyats de Maria Isabel Pérez i Andoni Calmano, el barceloní i la santcugatenca van tancar el medaller català en una prova que es disputava per primera vegada un europeu. Ja el Bestué es va mostrar molt satisfeta amb aquesta tercera plaça.
10: Ha sido brutal. Yo he disfrutado tanto el antes como el durante como el después. Es que el estadio estaba a petar, la adrenalina, ver a Andoni viniendo hacia mí. Bueno, es que estaba viendo cómo evolucionaba la carrera y digo, guau, vamos muy bien, me lo ha entregado y eso. No veía a nadie en mi lateral, veía que íbamos terceros y he disfrutado muchísimo, lo he dado todo y nada, creo que nos merecemos esto y estamos muy contentos.
1: A la sessió matinal, Txell Soler va penjar-se un nou bronze, en aquest cas en marató per equips. L'atleta vegenca va ser 20a la classificació individual, la quarta de l'equip espanyol, amb un temps de 2 hores, 32 minuts i 21 segons. La resta del medaller català a Birmingham, el tancant Paul McGrath, amb l'hora en la mitja marató de marxa masculina, l'únic or català dels europeus, i el bronze de Raquel González en la marató de marxa femenina.
0: I tot plegat en una jornada en què Mondo Duplantis, com no podria ser d'una altra manera, va aconseguir el seu quart or consecutiu de perxa en un europeu.
1: Sí, el perxista suec continua gegantant la seva llegenda i ahir va tornar-se a imposar la final de perxa. Duplantis va saltar fins als 6 metres 15 per desfer-se del seu únic rival a la final, el grec Emmanuel Karalís. Una bona marca, però lluny del rècord del suec, que es troba en els 6 metres i 31 centímetres, el qual tampoc va fer l'intent de superar. D'aquesta manera, Duplantis suma el seu quart europeu a un palmarès, on ja figuren 2 ors olímpics, 3 mundials a l'aire lliure i 4 mundials en pista coberta.
0: També hem tancat l'europeu de natació, en aquest cas, amb 2 medalles in extremis per la delegació espanyola. Xavi.
5: Espanya trenca una ratxa de 5 anys sense que la natació en línia aconseguís una medalla en els campionats europeus i ho fa per partida doble. El primer va ser el balear Hugo González, que va aconseguir la medalla de plata en els 200 metres d'estils masculins, amb un temps d'un minut, 54 segons i 44 centèsimes, establint així un nou rècord d'Espanya en la modalitat i quedant-se a tan sols 20 centèsimes de l'hongarès Hubert Cos, guanyador de la prova. I just en la següent final disputada, la de 200 metres papallona femenins, Laura Cabanes va acabar en tercera posició, aconseguint la medalla de bronze. En unes declaracions de després de la final, Cabanes es mostrava molt emocionada per la fita històrica que havia aconseguit.
11: Te diría a la Laura de hace 10 años que todo es posible. Para mí esto significa muchísimo porque yo de pequeña no veía que era capaz de hacer esto y que ahora lo haya podido conseguir es como decir que nada es imposible. Creo que ha sido mi carrera más bonita que he vivido hasta ahora y haberlo podido vivir así en este ambiente y con mi gente, pues más que orgullosa.
5: Espanya tanca aquests europeus amb 2 medalles, 23 presències en finals i 16 nous rècords d'Espanya.
0: I en tenis, Rafa Jodar debuta avui al torneig de Cincinnati, un torneig una mica igualit per les baixes, especialment el quadre masculí, Martí.
7: Sí, un Masters 1000 de Cincinnati on, com deies, destaca l'absència dels grans noms del circuit. Carlos Alcaraz i Yannick Sinner se'l perden per lesió, mentre que Novak Djokovic i Ben Shelton, guanyador fa uns dies del Masters de Munt,

0: Moscou.
1: Un dia de moviments de mercat a la Lliga Endesa de bàsquet. D'una banda, l'Unicaja ha presentat avui l'ex-blaugrana Billy Hernán Gómez. Després de sortir del Barça, diu el jugador que arriba a Màlaga amb ganes d'aprendre.
2: Simplemente para mí es una oportunidad de poder trabajar muy duro, de estar rodeado de un club, de unos compañeros, de un cuerpo técnico que estoy seguro que entre todos vamos a hacer lo mejor posible por competir y a nivel individual sentirme jugador, sentirme disfrutar de baloncesto, qué mejor sitio que hacerlo aquí en Málaga, ¿no? Y para mí es una oportunidad de trabajar, de aprender, de seguir creciendo como un jugador. Creo que tengo muchísimas cosas que mejorar y también a competir y intentar ayudar al equipo a lo máximo.
1: I d'altra banda, Elijon Diaye torna al Real Madrid. L'ala pivot serà jugador del club madridista les dues pròximes temporades. Diaye havia jugat ja a l'equip blanc quatre lligues, quatre cursos, entre el 2021 i el 2025. Allà hi va guanyar 8 títols, entre ells una Copa d'Europa i 3 lligues. Hey, shitty baby, I'm hot like the prodigal son. En hoquei, dos equips catalans han començat, Xavi, ja avui, la seva pretemporada.
3: Es tracta de Barça i Reus, que avui han fet ja els seus primers entrenaments d'aquesta nova temporada del 2026-2027. Pel que fa als blaugranes, a primera hora del matí han passat revisió mèdica tots els jugadors i un cop finalitzades han marxat cap a Encà, a Andorra, on es concentraran fins aquest pròxim dissabte. Arnau Martínez, Martí Casas, Nico Ojeda i Davide Gavioli són les quatre cares noves d'un Barça que buscarà guanyar la seva 36a hoquei Lliga. El conjunt, dirigit per Ricard Ares, no jugarà els seus primers amistosos fins al començament del setembre i la seva primera competició oficial serà la Lliga Catalana. En el Reus, avui l'equip ha fet el primer entrenament en el Palau d'Esports. Els reusencs, que van acabar en cinquena posició la temporada passada en la Lliga regular, i van caure a primera ronda de play-off contra el Calafell. Barça i Reus seran dos dels 11 equips catalans que competiran en l'Hockey Lliga aquesta temporada, on l'Igualada defensarà el títol de campió.
1: I Nil, què més ens falta per saber?
4: Doncs que Jonas Vingegaard ha anunciat aquest matí que dona per acabada la temporada de 2026. El ciclista danès encara recupera de la lesió a la clavícula que es va fer en una caiguda del Tour de França quan era segon a la general per darrere de Tadej Pogačar i que el va obligar a abandonar la cursa. Així doncs, el danès tanca una temporada en què ha aconseguit victòries importants com la general del Giro d'Itàlia o de la Volta a Catalunya. El Barça d'handbol redita la final de Champions amb victòria. El conjunt de Carlos Ortega es va proclamar campió de la Premium Cup, un torneig amistós a Nordhorn davant el Fuchsia Berlín, a qui ja va derrotar la final de l'última Champions. Tot i portar menys rodatge que el seu rival, els blaugranes van guanyar per 35-39. En futbol sala, el Barça també va aixecar un títol. Els de Javi Rodríguez van superar per 3-4 l'anfitrió Valdepeñas en la final del torneig amistós Mucho Más. Així, els blaugranes tanquen el seu primer cap de setmana de competició amb dues victòries. I en vela, els catalans Jordi Xammar i Marta Cardona han aconseguit la medalla de bronze al Mundial de 470 disputat al Japó. La parella catalana no ha pogut reeditar el títol aconseguit l'any passat, tot i que suposa el vuitè any consecutiu al podi per Jordi Xammar. I un últim apunt en hoquei herba perquè les seleccions espanyoles masculina i femenina van debutar amb victòria al Mundial de Bèlgica i Països Baixos. El combinat masculí, amb majoria catalana, va imposar-se per 3-1 a Sud-àfrica, mentre que la selecció femenina, amb 9 catalanes a l'equip, va aconseguir un triomf treballat per 3-2 davant Irlanda.
1: Una pausa i ens actualitzem.
5: Hola, això t'interessa. Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
6: I allò del sorteig?
5: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
7: Ràdio en directe.
8: Actualitzada al minut.
7: Alertes d'última hora.
8: RAC més 1.
7: Notícies.
8: Podcast. Contingut exclusiu.
7: Escolta.
9: Navega.
7: Descarrega.
8: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
7: Fàcil, còmoda.
9: Intuïtiva.
7: I renovada.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
10: Aquest agost, si vius a Barcelona, tens una cita amb la història a Ideal Montjuïc. Vine als últims dies de Pompeia i gaudeix d'un 30% de descompte per a residents. L'erupció del Vesuvi en primera persona, un passeig virtual per la Vila dels Misteris i un espectacular viatge immersiu. Els últims dies de Pompeia. Entrades a idealbarcelona.com.
11: Tiri, tiri, tiri. Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
12: Clar, tipus directe, si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, estalvies directament.
11: Bona fórmula, eh?
12: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917 700 700 o entra a liniadirecta.com.

0: 1. Aquest dilluns el Sabadell juga a RAC+1. A les 7, des del Molinón, Sporting Sabadell. Els arlequinats tornen al futbol professional amb un desplaçament a terres asturianes. Viviu el partit en directe a l'app i al web de RAC1 amb Pau Bonastre i Jaume Molló. Aquest dilluns a les 7, Sporting Sabadell. La Lliga de Segona juga a RAC+1. El Sabadell juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: RAC1. Tots som 1. Actualitzada al minut.
2: Alertes d'última hora.
1: Tot el que sona a RAC1.
2: Contingut exclusiu.
1: RAC+1.
2: Fàcil.
1: Ràpid.
2: Còmode.
1: RAC1.cat.
3: RAC1.cat.
1: RAC1.cat.

0: A les 3, actualitzem la informació pendents de la situació a Ceuta, on el govern espanyol posa el focus ara en l'atenció humanitària dels migrants i aquest migdia ha anunciat que habilitarà de manera immediata 1.500 places temporals per acollir els migrants que queden a la ciutat després de l'entrada massiva de finals de juliol. Ho ha anunciat des de Ceuta la ministra de Migracions, Elma Saiz, que avui ha evitat parlar d'expulsions.
1: El govern d'Espanya cumple absolutamente de manera rigurosa con los compromisos de la legalidad vigente, con el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Ese es la manera, una política coherente que pone en el centro los derechos humanos y que cumple escrupulosamente con la legalidad vigente en materia de asilo.
0: Tot plegat, mentre el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha endurit avui el to i ha avisat al govern espanyol que anirà als tribunals si en el termini de 30 dies no han resolt la crisi. I Lleida posarà en marxa un dispositiu de seguretat especial per prevenir baralles multitudinàries com la que hi va haver dissabte. Hi estaven implicats un centenar de persones, la majoria menors d'entre 14 i 17 anys. El dispositiu es desplegarà a la zona del Parc de les Vies, on hi va haver la baralla, i a la Rodalia. De moment, els Mossos han detingut 4 persones, però no descarten arrestar-ne més un cop acabin de revisar les imatges. I el Barça pendent de l'arribada de Rodri.
2: Barça i City s'han intercanviat la documentació necessària i el jugador se l'espera avui a Barcelona. Ja hi és Joao Cancelo, que arribarà de franc a l'equip de Hansi Flick, el mateix dia que Sergio Busquets s'incorpora al Barça Atlètic com a tècnic assistent de Giuliano Belletti. A l'equip femení, Clara Serra Jordi s'estarà 6 setmanes de baixa per culpa de la lesió que es va fer fa uns dies al radi del canell dret amb la selecció espanyola sub-20. I el Sabadell s'estrena avui a la segona divisió, serà a les 7 al camp de l'Sporting, en directe a RAC+1.
0: I acabem amb el temps perquè la setmana ha començat més tranquil·la, però tant avui com demà s'esperen algunes precipitacions a Belcaral.
3: De moment, avui entre mitja tarda i el vespre poden aparèixer alguns ruixats en conjunt poc importants, però algun pot ser una mica intens, 20-30 litres per metre quadrat en qüestió de mitja hora. Entre el Montseny, la zona de l'Alt Maresme, Selva Marítima, es poden desplaçar cap aquí més tard, ja cap al vespre. També l'àrea de les Guilleries, el Cabrerès, i de cara a demà, més cap al tard, més cap al vespre, alguns xàfecs cap a Osona i al sud del Ripollès. Calor intensa, però sense parlar en general de temperatures disparades, tot i que en alguns sectors de Ponent, de la Catalunya Central i de l'interior de les comarques de Tarragona passem i passarem les properes hores dels 35 graus. En conjunt, però, de 30-35 graus i demà, si fa no fa, temperatures semblants a les d'avui de dia i de nit, una nit de nou que serà molt xafogosa en sectors de la costa i del prelitoral.
0: Doncs tanquem aquí el 14-15 que hem fet amb la Glòria Vallejo i el Marc Selva al control tècnic. Continuarem pendents de l'actualitat als butlletins informatius i al 9C amb la Montse Martí.
4: I el tu diràs amb en Gerard Ballera.
0: Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb els taloners del versió RAC1. Bona tarda.
5: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1.
6: El taloner, és que en català no...
5: Amb Marc Bala
7: i Guillem
5: Estarella. És un normal,
6: hombre.
8: Un passo de conya.
6: Pues vinga, anem.
9: Molt bona tarda a tothom. Ara passen uns minutets de les 3. Som els d'abans del claper. Som... els taloners! Per fi és dilluns, Guillem Estadella, el nostre xiringuito d'estiu dels taloners. Bona tarda, guapo.
10: Bona tarda, amb alegria, Milutjone, Marbala. Molt bé, escolta, sí. Arribem a aquell punt que és mitjans d'agost, molt, sí, molt gros, el tema.
9: He de dir que jo ja estic veient, soc d'aquesta gent una mica, a vegades em coneixes una mica negativa.
10: Però
9: i
10: per
9: jo
10: què?
9: Ara en compte, no, perquè sóc així, jo lluito contra mi, però jo ara en comptes d'estar gaudint de les vacances, jo ja estic pensant, ai que s'acaben.
10: Sí.
9: Llavors, jo necessito ara un canvi de xip.
10: Un canvi de xip?
9: Un canvi de xip.
10: Com un canvi de xip? Que
9: doncs està gaudint el moment.
10: Ara,
9: saps?
10: Allò, ara.
9: Com és allò que es diu? Carpe diem.
10: Carpe diem, no? Està molt bé. O sigui, que no surti carpe diem, que és de les frases més trillades,
9: sí,
10: no?
9: Sí, no s'ha
10: carpe
9: mai.
10: Diem i mens sana incorpore sano.
9: Quan?
10: Mens sana incorpore sano, sí. Són de les merdes més grosses, sí. Que la gent t'ho diu, no, és que jo som molt filòsof. Carpe diem, perdona. Això ho has vist en una tassa de Mr. Wonderful. Relaxa't una mica.
9: I gent que ho té tatuat,
10: això
9: també.
10: És molt pitjor, eh?
9: Carpe això. Diem.
10: Bueno, mira, hi ha una botiga, que això és molt gros, que a mi m'encanta, al passeig marítim de Calafell,
9: sí.
10: De Catifa, que es diu Carpet Diem.
9: No,
10: que
9: jo ho trobo
10: excepcional. Sí.
9: Es diu Carpet Diem.
10: Que t'ho busco. T'ho busco ara mateix.
9: A Calafell, això?
10: A Calafell, mira, Carpet Diem. Aquesta promo no està pagada,
9: pues
10: no,
9: eh? No ens queda molt lluny, eh?
10: No, no.
9: De fet, podríem...
10: Mira, Carpet Diem és el passeig... El passeig... Espera, a veure, la direcció anem. Mira, Passeig Marítim Sant Joan de Déu, 67, a Calafell.
4: Carpet Diem.
10: Carpet Diem.
4: Ostres, mira.
10: Vols que truquem per preguntar-los?
4: No tens nassos.
10: Jo, ai, poden anar a les 5 i mitja.
4: Ai.
10: Aquesta hora estan fent la migdiada, que cabrons.
4: O escoltant els taloners. T'anava a fer una proposta, Guillem.
10: Digues.
4: Una mica recollint això que acabes de dir.
10: Sí.
4: I una mica seguint el fil de la Felicito Fill, que és un portal sí. també que recomanem sí. molt. Que la gent ens enviï, si sap, perquè nosaltres estem pendents del mòbil, per missatge directe, per missatge privat d'Instagram, a @elstaloners_recu, ara. Si coneix més negocis d'aquest estil amb jocs de paraules com Carpet Diem. Jo, per exemple, a baix de casa, i això és cert, ara el van tancar fa temps, però a baix de casa hi havia un bar que es deia Cantina Turner.
10: Home, boníssim! Cantina Turner.
4: Cantina Turner, tio.
10: I el menú, que també te'l cantaven, no?
4: Pues ja sé.
10: En comptes de... Tengo chopos, tengo chopos y bravas.
4: No hi vaig entrar en ma vida.
10: No, però hauries d'haver entrat.
4: No va durar massa, no va durar massa. Tots ho van gastar en pensar el nom i no en pensar els plats, tu. És que, de veritat. Va, que comencem el programa.
10: Vinga,
4: i
10: va,
4: avui tenim moltes coses.
10: Tenim molta teca.
4: D'entre altres coses, després sentirem com en Guillem Estadella va a Polinyà, que ens van deixar una de les grans frases d'aquesta temporada, que
10: increïble.
4: És... increïble. Polinyà, la mierda más grande que hi ha. No ho dic jo, ho va dir una persona de Polinyà.
10: Sí, sí, sí, sí, sí.
4: Perquè seran els representants catalans al Gran Prix del Verano de Televisió Espanyola. Posem tot això en un tàper i ho servim escalfadet al microones, el millor moment de la temporada, als Teloners Summer Edition. Sí, li mengem la boca a l'Estadella quan faci falta. Hem de començar l'altra versió del dia i hem de parlar del monotema de la jornada, que és la frase més repetida avui. Què, ja ets ric? Ja ets ric? Ja, és el que li he fet amb el Rocamora
10: sí,
4: i
10: no,
4: la Núria abans.
10: No, no. Dinero.
4: Aquest any sembla que dues pedres pels catalans, perquè la grossa ha passat de llarg per Catalunya i només reparteix un pessic del tercer premi.
7: Ara just en parlàvem els companys del 14-15. És un dels pitjors sortejos dels últims anys. Catalunya esgarrapa poc més de 12 milions i mig d'euros. La meitat que l'any passat. I 4 cops menys que fa 2 anys. En total, els catalans han perdut més de 400 milions d'euros.
10: Sou molt pessimistes. A Catalunya, ja, clar que sí que ens ha tocat la loteria. A Catalunya
7: sí.
10: Ens toca tot l'any, amb Rodalies que funciona perfectament,
4: sí.
10: La sanitat pública que té tot el finançament que mereix, i que el català està en el millor moment que mai, la sort ja conviu amb nosaltres.
4: Vols dir que tenim tanta sort que no calia la loteria?
10: Home, el català està tocat a mort.
4: Mireu, els taloners ens volem solidaritzar amb tu, oient, que ens estàs escoltant ara mateix, i que avui ets una mica més pobre encara, i a sobre hem d'aguantar tot el sant dia veient aquesta gent que ho celebra a les portes de les administracions i ens ho refreguen per la cara. He decidit versionar la Nadala de Joan Dausà.
7: Què dius?
4: Podríem dir ja a Catalunya que és la Nadala.
7: Sí.
4: Una Nadala molt sentida.
7: Mm.
4: He de dir que és aquella per nosaltres i els de dalt.
7: És Nadala de mullar mocador i mullar calça.
4: Sí, doncs és tan emotiva que he pensat amb la gent que no hem rascat ni un duro per aquesta loteria.
7: Que maco.
4: Per tant, ara, si us plau, pots tocar tu el piano?
7: Sí, tant.
10: Públic d'empeus, per favor.
4: Vinga.
7: Sí.
4: Va per vosaltres.
11: Ara que em vaig fent gran... i em treu fum la targeta. Ara que costa tant cobrar al mes un sou normal, jo queda confiant la meva sort. Depenc d'un nen de Sant Ildefons. Canta boles que mai toquen i sóc més pobre.

0: sabia que tocaves també el piano.
1: Nen, i tant.
0: Sense assajar-ho, tot en directe, eh?
2: No, i el públic d'en Peus que semblava el Palau Sant Jordi, eh?
1: No.
2: La gent, bueno, una cosa...
0: Pell de gallina,
1: pell de gallina.
2: A un senyor Cabo li ha sortit cabell.
1: Perquè és Nadal.
0: Bueno, li hauríem d'haver refregat un bitllet pel cap amb aquest senyor. Hem anat tard.
2: Potser no és tan calvo, perdoni, eh?
1: Jo estava buscant el calvo, pensava on és, i no, ja. Té una bona mata de pèl.
2: No, és que té molt front, té molt front.
1: Sí,
2: pot, es pot jugar al frontón.
1: El que pensa molt, uau, estarella.
0: Home, és prou calb i té prou cabell com per un cinquè premi, saps?
2: Exacte,
0: no per la grossa,
2: sí,
0: però un cinquè
2: exacte.
0: Premi... Sí.
2: Veig que la seva família està rient bastant, entenc que és un tema recurrent a casa.
0: Va, estem parlant dels que no els ha tocat la loteria. De fet, aquesta cançó la podríem haver dedicat a la ciutat de Tarragona perquè resulta que Tarragona és la capital de província més poblada de tot l'estat espanyol on mai ha tocat la grossa de la loteria de Nadal.
1: Exacte, resulta que tot l'estat, a tot l'estat tampoc ha tocat mai la loteria de Nadal a Àvila o a Melilla. Però clar, estem parlant que aquestes són dues ciutats que tenen 58.000 i 86.000 ciutadans, respectivament. Però és que Tarragona té 141.000 ciutadans, i mai ha tocat el gros.
2: És que potser no ha tocat la loteria nacional d'ara. Potser haurien de mirar la loteria de l'Imperi Romà.
0: Ara, perquè potser ja es feia.
2: Clar, potser, tu imagina't, i tant que es feia, cantaven Equi sube un opalito, t'ha tocado el gordos maximus. I aquesta...
0: Faries tu bé de Sant Ildefons?
1: A mi m'encantaria de ser nena de Sant Ildefons.
2: Jo crec que tinc massa pèls als ous com per ser nena de Sant Ildefons. No sé.
1: Que els has vist als ous?
2: Per favor.
0: Alba, no li seguim la corda en segons quins temes.
2: Escolta,
0: perquè tu me l'animes i després va dir en Bastia.
1: És que a mi també m'agradaria, ho faríem molt bé tu i jo.
2: El que mirar-los els ous?
1: No, home, no.
0: No, per què?
1: Amb una bermudeta, tots dos, allà agafadets de la mà. 1.000 euros. I tu diries el número, que és més complicat, i jo diria 1.000 euros. Ai, és el meu somni de la meva vida.
0: Perdoneu.
1: Ser nena de Sant Ildefons.
0: No sé si ens han convidat, però jo em presentaria el 24 al Palau de la Música, l'Es Nadal al Món, vestit de nens de Sant Ildefons, eh?
3: 57.538. 59.680. 12.236. 57.600.
0: No sou vosaltres, eh?
2: Sí, potser amb una veu una mica més dura.
1: Exacte, mentre ens ho pensem, jo us vull dir que un any més Tarragona segueix amb aquest embruix, perquè avui no els hi ha tocat tampoc el gros de la loteria. I jo, nois, com a lleidatana, poble germà de Tarragona, vull dir-los que estic aquí.
0: Ara.
1: I per això avui m'he posat la gabardina de boles.
0: Per això no la trobava, la gabardina.
1: Oh, perquè te l'he agafat jo avui, nen.
2: Et quedava com un camisón, eh?
0: Sí.
1: Em quedava que era per veure.
0: Oversize.
1: I he trucat a les administracions de loteria de Tarragona per dir-los que tenen tot el meu suport. Aquí comença un reportatge a peu de 1.000 euros! He agafat el telèfon i he trucat per començar l'administració número 12.
2: Número 12.
1: M'encanta que tinguin números.
0: Home, si no es perdrien.
2: Això és com els estancs, també els estancs tenen números.
1: Ah, t'he de dir que he trucat al número 1
2: sí?
1: I no m'han respost. I des d'aquí dic, quan vulgueu, administració número 1, s'ha trucat com 16 vegades. Espavileu una mica.
0: Deurien estar ocupats.
1: Però, us han perdut, parla millor.
2: Has trucat a l'1 i directament has dit, truco a la 12.
1: Bueno, és el que em recomanarà el Google després.
2: Ah, vale.
1: Anem poc a poc perquè anem lluny.
2: Perfecte.
1: I he conegut a la Glòria.
2: Ai.
1: He conegut a la Glòria.
0: Poca Glòria a Tarragona.
1: No, clar, i li dic que els acompanyava el sentiment amb aquest sentiment de perdedors que tenen.
4: Digui'm.
1: Hola, bon dia. Mira, la truco per dir-li que em sap molt greu.
4: Ok.
1: Avui hem llegit una notícia tràgica des del meu punt de vista, que és que a Tarragona mai ha sortit el gordo de la Navidad.
4: Bueno, però això ja ho sabíem. No m'adones cap notícia, cap primícia, eh?
1: Ja ho sabien,
4: i
1: això.
4: I enguany ja ho podeu dir, que tampoc.
1: Què creus que ho fa, això?
4: Bueno, això ho fa que som la província que menys ven. Ni més ni menys. Menys venem, menys possibilitat.
1: La gent no és ludòpata aquí, eh? A Tarragona?
4: Bueno, no vol dir això. Vol dir que s'ho gastem... Que tenim un nivell de vida més alt i no necessitem que es toqui dona.
2: Bueno.
1: Ah, o sigui, el tema és que sou rics.
4: Home, aquí som un poble ric. Som Tarragona, aquí tenim molts diners. No cal que toqui. Que toqui allà on faci més falta, dona.
0: Perdona, s'ha perdut una gironina per Tarragona?
1: No, clar. Diu que Tarragona... Està una persona a Girona petant-se el cul, en plan Tarragona, home, no saben ni ubicar ni el mapa, saps?
2: Has trucat a la part alta, segurament.
1: Bueno, mira, jo li he pensat, aquesta senyora, que està mica desubicada, potser ella, la riquesa ho entén des d'un altre lloc, que és aquella dita de desafortunado en el juego, afortunado en l'amor, saps?
2: Sí.
1: I he volgut saber com va la Glòria d'amor, saps? Sí. En plan, Glòria, tu què? Com ho tenim al cor? Sí. Tu estàs enamorada?
4: Jo sí, jo molt.
1: Ai, de qui?
4: No, meu home.
1: Oh. Nene, com es diu?
4: Sergi Rufín.
1: Bueno, no em donis el DNI tampoc, Glòria.
4: Sí, sí, no, el DNI no te'l donaré, que li sortiran moltes nòvies.
1: O sigui, a tu no t'ha tocat el gordo del Nadal, però t'ha tocat el Sergi.
4: A mi m'ha tocat el gordo de Nadal. A mi m'ha tocat el gordo totes les nits, guapa.
5: A mi em toca el gordo.
1: Diu, escolta, vols aprofitar per dir-li alguna cosa, el teu amor?
4: El meu amor? Pues nada, que continuï tocant.
5: Però...
4: A veure si l'any que ve me toques per dir-me que m'ha tocat el gordo.
1: Venga,
4: bueno, l'altre
1: però...
4: gordo, el de la loteria.
1: Jo també espero poder-te trucar.
0: Aquesta senyora va molt servida.
1: Si pot tocar un bon gordo, perquè vols un gordo espanyol? Ella té el Sergi, el seu, el de casa seva.
0: Un gordo català.
1: Ara. He seguit amb aquesta ronda de trucades i d'abraçades i de consol. I he trucat a l'administració, la Imperial.
5: Quin número és?
1: El nom a mi ja m'agradava.
5: Vale.
1: Mira què mos han dit.
6: Ai. Hola, bona.
1: Que és l'administració, la Imperial.
6: Sí.
1: Te'm sap molt greu. Com ho portes?
6: Pues home, bastant malament, sí. A més, nosaltres som l'última administració que vam obrir, o sigui, l'última de Tarragona, que hi ha. I portem ja 15 anys amb la tonteria i no hem donat el primer premi.
1: Però escolta una cosa, tu quan vas decidir obrir una administració, ja potser podies veure que no era el negoci de Tarragona.
6: Era molt difícil, no?
1: Clar, és que potser t'hagués sortit més a compte fer un lloc de mojitos, m'explico?
6: Sí, qualsevol altre negoci potser donava més alegries, oi?
1: Teniu cava a la nevera guardat.
6: Per si de cas, no?
1: Sí,
6: no, jo no. Ja et dic ara que jo no.
1: No,
6: perquè jo estic a dintre del centre comercial del Corte Inglés de Tarragona. Per tant, a la que toqui alguna cosa, me'n vaig a baix i compro, vamos, rebento el supermercat, si cal.
1: Però tu creus que hi ha gent que té cava guardat de fa anys i anys, que és un gran reserva, ja?
6: Sí, hi ha tot el merchandising i fan de tot. Sí,
1: ah, no, o sigui, la gent es fa samarretes en plan, hem donat el gros l'any 2025 i llavors les ha de llançar.
6: Sí, exacte. Sí.
1: Hosti!
6: Sí, bueno, suposo que compta com a gasto d'empresa, també, alguna cosa així. Deus poder-ho desgravar, també, vés a saber.
1: O sigui, hi ha gent que es fa les samarretes...
5: Clar, és que això és fort,
1: Imperial. Ha repartit il·lusió i després per dormir a lloses.
0: Clar, perquè la gent, quan arriba allà a l'administració, que se sap de fa segons que ha tocat, ja tenen imprès, ha caído aquí el gordo.
5: Bueno, això és una plantilla de Canva o alguna cosa.
0: Que ràpid que van, eh?
1: Això clar, però què en fas després, si no? Això t'ho menges amb patates, eh? Val més que no posin l'any.
5: Jo foto a la pop i a jugar,
1: i tot es ven, eh? Mireu, de la Imperial m'he anat directe a l'administració que es diu La Fortuna.
5: Home, aquí toca segur alguna
1: cosa. Que també té collons el nom, eh? També té bastants collons el nom. Què és l'administració La Fortuna?
7: Sí, aquesta és, sí.
1: Mira, poca fortuna, però, eh?
7: Sí, en quant a la grossa sí que és veritat que no hem tingut sort, no.
1: No, eh? Escolta, tu tenies esperances per aquest any?
7: A veure, el cava a la nevera estava. El cava estava per si s'havia de sortir corrents a treure-ho i repartir cava entre la gent.
1: Clar, i ara què faràs d'aquest cava?
7: No, res, ens el veurem nosaltres, suposo.
1: Anava a dir, si vols, ens el pots enviar, aquí els teloners.
7: Ah, també estaria bé.
1: Té una mica de guassa, no, ja, que l'administració es digui La Fortuna?
7: Bueno, ja et dic, hem repartit alguna cosa, sí. Però, bueno...
1: Potser mare és massa avariciós. Jo et proposo que li posis una mica de fortuna, o a vegades La Fortuna.
7: Bueno, és molt... Ja se sap que en quant a títols, el millor és una cosa senzilla i que sigui recordable.
1: No, i perquè jo estic segura que en alguna cosa sou afortunats.
7: Sí, home, sí, això
1: que
7: sempre.
1: Quina és la fortuna de la teva vida?
7: Viure, que és molt. La vida és una de les coses més importants i s'ha d'aprofitar.
0: No. Viure, però a Tarragona.
1: A Tarragona,
5: yes,
1: sí.
5: Exacte.
1: Política de mínims a Tarragona, sí. La fortuna és respirar, nena, respirar, agafa't amb això.
0: Però em fa gràcia aquests namings, La Fortuna, La Bruixa d'Or, no li posaran La Bruixa de Coure.
1: Sí,
0: sempre
1: exacte.
0: Aspiren a màxims.
1: S'han de relaxar, perquè toca molt poca gent, nois. Al final, estic molt contenta, perquè he trucat a l'administració de Sant Pere i Sant Pau.
5: Molt bé.
0: Molt bon barri.
1: Con la iglesia hemos topado, tu. No, bueno, és un barri obrer, m'han dit.
5: Sí, i està ben amunt, els castells de Sant Pere i Sant Pau, molt està maco. Molt bé, sí.
1: Sí, bueno, doncs pues he trobat un expert.
5: Un expert.
1: Una persona que realment m'ha explicat quin és el motiu que fa que Tarragona no estigui guanyant el gordo de la Navidad.
8: Hola, perdona.
1: Hola, bon dia, com estàs?
8: És que teníem un client aquí al mig de la finestreta que tenia un número i tenia d'explicar-li allà. Digue'm.
1: Bueno, me n'alegro que seguiu venent números tot i la tragèdia.
8: Quina tragèdia hi ha?
1: Bueno, que Tarragona és la capital més poblada d'Espanya, que mai ha donat el gros de la loteria.
8: És veritat. Tarragona ciutat no.
1: Què creus que ho fa, això?
8: Pues, doncs, com que portem una resta d'anys que no toca tota Tarragona, molta gent es decanta en comprar fora. I llavors, clar, estem, diguéssim, incentivant que donin els premis més a fora que a dintre. de Tarragona. I clar, llavors les possibilitats també disminueixen. Perquè no hi ha número que ens envien que no venem. Però de tots els números que arribin, per molt lletjos que siguin, nosaltres sempre venem almenys com a mínim un dècim.
1: Ara, a mi sempre m'ha fet gràcia aquesta cosificació dels números. Què vol dir un número llet?
8: Bueno, perquè hi ha gent, per exemple, que si li ensenyes el 66.602, et diu, home, aquest número, tens números repetits, és molt llet. No hi ha números lletjos, perquè el Nadal és una bola.
1: Mira. No hi ha números lletjos perquè el Nadal és una bola. Nadal és Franco.
5: Com?
0: Sí que és veritat que hi ha números que no fan gràcia.
1: Mireu, bueno. Nois, jo sabeu què he pres avui?
5: Digues.
1: Que si hi ha una cosa injusta, encara més que a Tarragona no hagin sucat mai la grossa de Nadal, és que l'Estat fa més de 17 anys que no puja les comissions que guanyen la gent que treballa en aquestes administracions, que fa que nosaltres puguem tindre il·lusió el dia com avui. O sigui que... menys loteria i més drets laborals. Som-hi!
9: Vinga, va, taloners, poseu la publicitat. Que em poseu molta, eh?
10: Els taloners. I a prendre pel sac les migdiades. RAC 1. Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Especialistes en disfuncions sexuals masculines. 93-219-3060. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
11: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
12: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
11: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
13: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
10: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web. Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
14: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
10: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
15: Per triar i remenar.
16: Amb tot el contingut dels programes.
17: I també els podcast originals de RAC1.
18: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
19: I som tots.
20: Més fàcil.
21: Més directe.
22: Més intuïtiu.
10: Més RAC1. Tots som un milió. Estàs escoltant Els taloners
23: del versió RAC1
10: en rigorós refregir.
0: Anem cap a Polinyà, al Vallès Occidental, perquè s'ha confirmat com el municipi vallesà que serà un dels participants en la nova temporada del Gran Prix de Televisió Espanyola. Quins records aquest programa amb el Ramon Xu García, les bitlles, els toros, que ara ja no n'hi ha, però per això hem enviat el Guillem Estadella amb l'helicòpter de RAC1 fins a Polinyà per saber com estan vivint aquesta notícia els seus veïns, que seran els protagonistes d'aquest programa. El podem saludar ara mateix. Guillem Estadella, bona tarda.
24: Bona tarda, què tal, com estàs? Escolta'm una cosa, em trobo ara mateix a la cantonada del carrer Ramoneda, l'avinguda de Sant Manat, xulíssim, mai havia estat a Polinyà.
0: I què tal?
24: Bé, maco, maco, maquíssim, escolta'm, amb alegria.
0: Clar que sí, i la seva gent, què tal? Com veus la
24: també
0: gent?
24: També simpatiquíssima, la gent, mira, m'han deixat passar, estic creuant ara mateix perquè hi ha com una petita rambla aquí,
0: sí.
24: Vale? I estic, hi ha com gent aquí prenent la fresca, com tranquil·lets, hi ha diferents bars, vull dir que a Polinyà, ves que no sigui l'epicentre de la tranquil·litat de Catalunya.
0: A place to be, que diuen.
24: Sí. Hola, què tal? Que sou de Polinyà? Sí, que esteu a tope, que aneu al Gran Prix, eh, cuquis?
25: Sí.
24: Què, vosaltres anireu o no?
25: De momento... no lo sabemos.
24: Ah, no, però si us convoquen aniríeu, això és com anar a la mili, eh, una mica?
25: Sí.
24: Jo sí. Sí, tu t'animaries a la vaquilla i tot el rotllo, eh?
25: Sí, la verdad que sí.
24: Però tu també, no?
25: Sí.
24: Sou mare i filla, esteu aquí prenent la fresca?
25: Sí, sí.
24: Ah, però, d'aquest xerreu, que hi ha aquí una mica de safreig o no?
25: No, la veritat.
24: Que esteu comentant la vida un dilluns,
25: sí,
24: o què?
25: Sí, sí.
24: Com pinta la vida avui dilluns? Com pinta la setmana?
25: Bueno...
3: masia, sí.
24: No, però què passa? Hi ha alguna cosa que no vagi bé o què?
3: No, no.
24: Vale, vale, una mica d'alegria, home, que és dilluns, que ja estem a tope, no?
3: Sí, bueno.
24: Molt bé, molt bé. Pues que vagi bé. Adéu, bon dia, gràcies, fins ara.
0: Adéu, adéu.
24: Mira, estic aquí davant d'un bar. A veure el bar aquest.
0: Home, sempre funcionen sempre. Els bars, eh?
24: Sí, els bars sempre diuen, home, aquesta gent que un dilluns a aquesta hora de la tarda pot permetre's estar a un bar, home, i indica moltes coses, eh? Hola, què passa? Que sou de Polinyà o què? Ah, d'on sou? Oh.
19: Som de Barcelona.
24: Ah, sou de Barcelona? I què foteu aquí?
20: Què tal? Jo et conec.
24: Ah, sí? Què tal? Com estàs, Cuqui?
20: Som de RAC1.
24: Sí, som de RAC1.
20: Els taloners.
24: Sí, els taloners.
20: Què tal, maco?
24: Hola, què tal? Tot bé o què? I què? Però d'on sou? Què foteu aquí, Polinyà?
20: Doncs pues mira...
24: Hi ha quatre persones. Qui és el portaveu del grup?
19: Òscar.
24: Ah, Òscar, què passa, màquina? Ja. Què foteu aquí?
20: Doncs pues mira, hem vingut a menjar un restaurant.
24: Ah, heu vingut a menjar?
20: Sí.
24: Ah, molt bé, però un dilluns així a lo loco, eh?
20: Sí, perquè és el seu aniversari.
24: Ah, és el teu aniversari, Cuqui, home, per molts anys, reina. Quants en fas?
19: 73.
24: Oi, estàs estupendíssim aquí fotent-te un gin tònic ja, no?
19: Sí, sí.
24: I venir des de Barcelona per anar a un restaurant. Quin restaurant on aneu?
19: Espera, ui. Venim de Dublín.
24: Venir de Dublín?
0: Què diu?
19: Què sembla? A Dublín.
24: Però de Dublín per com?
19: Home, per celebrar el seu aniversari.
0: De Dublín a Polinyà.
24: Però un moment, ara estic flipant. O sigui, som de Barcelona. Un moment, aquí hi ha lío, eh? A veure.
21: Els quatre de Barcelona.
24: Vale.
21: Però ella i jo viviu a Terol.
24: Viviu a Terol, vale.
21: Sí.
24: I què té a veure a Dublín, ara?
19: És vosaltres viviu...
24: Ah, vosaltres viviu a Dublín?
21: Sí.
0: Hòstia, Dublín.
24: Un moment.
19: Menjar de Polinyà.
24: O sigui, sou de Dublín, viviu a Dublín, tot i ser de Barcelona, i heu vingut a dinar a Polinyà.
19: Exacte.
24: Hòstia, veig que la gastronomia a Dublín està fatal, eh?
19: Sí.
24: Per tant, you speak English?
20: A little bit.
24: A little bit in the morning. How are you, Dublín?
20: You need to improve a little bit, yeah.
24: Yes, yes.
20: Yeah, you need to improve.
24: You improve, proof? Eh? Yeah, I prove what the matter, eh?
20: Però tu parles també francès, vaig sentir-te.
24: Sí, jo parlo francès també.
20: L'italià també se't dona.
24: I l'italià també, i el portuguès.
0: I l'anglès.
24: Està amb tu parada, seu.
20: A la casa Milà vas parlar portuguès.
24: Et vaig parlar... Sí, hòstia, sí que estàs connectadíssim amb RAC1, eh?
20: Sí, jo s'escolto cada dia.
0: Ai, que bé.
24: I quin és el teu programa preferit? I per què els taloners?
20: Bueno, m'agrada el celonès i després el Toni Clapés, clar.
24: Ah, és un màquina, eh?
20: És un màquina.
24: És amazing, com tu diries, eh? És sí, amazing, sí, sí, molt bé, molt bé. I entenc que sou amics o què sou vosaltres?
20: Família.
24: Ah, sou família.
22: Soc la seva mare.
24: Ah, tu ets la seva mare. Ah, molt bé, Cuqui.
20: Sí, està d'ella, quina il·lusió.
24: Ah, quina alegria. Vols que t'abraci, Òscar? Mira aquí, home, Cuqui, ole, artista, ole. Harry Dublin, I love you, Dublin, eh? Jo vaig estar fa poc amb la meva parella a Dublín, sí. Xulíssim, molt bona cervesa.
20: Sí, molt bona.
24: Sí, vas anar per la cervesa o per amor?
20: Bueno, vaig anar per treball.
24: Ah, de què treballes?
20: Treballava a turisme.
24: Oh. I ara què ets?
20: Ara sóc conductor d'autobús.
24: Condueixes un autobús a Dublín?
0: A Dublín?
20: Als públics, autobús públic.
24: Què m'estàs dient, tio? Com mola, no? Sí,
0: sí. Quina línia?
20: Us escolto.
24: A l'autobús... Perdona un moment, això és boníssim.
0: No pot ser.
24: Mentre condueixes un autobús de línia a Dublín, a Dublín... Escolta, RAC1.
20: Sí.
24: No pot ser. Tremendo, quina alegria. I entenc que els dublinesos deuen flipar.
20: Va, flipen, però... Em diuen Spanish, dic no, català.
24: Ara. I'm sorry. O tu digues els anglesos, no?
20: És baixet, per no molestar, però bueno, sí.
24: Home, nosaltres cridem força, potser s'espanten, no?
20: Sí, sí.
0: Guillem.
24: Molt bé, digues.
0: Que també és veritat que a Dublín parlen amb un accent molt peculiar. Ells sabrien fer una mica l'accent de Dublín o no?
24: Què dius?
20: Està parlant ara.
24: Em parla el Val, el vols saludar o què?
20: Sí.
24: Mira, te'l passo. Li passo els auriculars a l'Òscar, un moment. Espera, mira, te'l passo.
0: Òscar.
24: S'està posant els auriculars. Mira, l'auricular va per aquí, mira. Un moment, ara, vinga, va.
0: Òscar, guapo, què tal?
20: Hola.
0: Com estàs?
20: Pues molt bé.
0: Que ens ha fet molta il·lusió saber que sonen els taloners a Dublín en un bus.
20: Sí, en un bus, sí.
0: Escolta, jo volia saber com és l'accent aquest de Dublín, perquè, clar, l'accent és diferent a Irlanda.
20: Sí, bastant.
0: Tu saps fer l'accent irlandès o què?
20: Buf, me'n costa una mica.
0: Aviam, podries imitar-lo? Sí, com parlaries?
20: Te dirien, what's the story?
0: What's the story?
20: What's the story? We're in Dublin.
0: And in Dublin?
20: En Dublin. Ah. Nice. Que... nice city.
24: Una mica, la gent de Dublín són els de Múrcia, no? De...
0: Bueno, és una mica... Bueno, sí. És accent Peaky Blinders,
20: sí, sí.
0: No?
20: Sí, Peaky Blinders, exacte. Sí, sí, sí. Sí,
0: can
20: sí.
0: I have a beer?
20: Yeah, beer, please.
0: A beer?
20: Yeah.
24: Pala, que un moment, que està trucant la filla, està trucant la teva filla.
20: Sí, aquesta sí que parla anglès,
24: Sí, espera, mira, trec els auriculars.
0: Fes.
24: Espera, hòstia, de cop i volta jo venia a parlar del Gran Prix, però estem aquí amb la dicotomia familiar. Hola, Júlia, què passa?
23: Hola,
24: tu, on ets ara mateix?
23: Jo vaig a Dublín.
24: I què fots aquí? Si és l'aniversari de la teva iaia, your grandmother.
23: Sí, i tinc que fer la tesis, per això no estic.
24: La tesis? Això què és, en anglès?
23: Sí, és el projecte de l'últim any.
24: Ah, però què estudies tu?
23: Psicologia,
24: no?
23: Sí, sí.
24: Molt bé. Entenc que ara estàs amb la casa sola, no?, ara a Dublín.
23: Sí, ara estic tota sola, per això li truco a veure si...
24: Ole, com aprofitaràs aquesta casa sola, Júlia?
23: Tota sola. sola, tota sola.
2: Home, faràs alguna altra tesis de bioquímica?
23: Sí, o alguna festa o algo, ara que estic sola.
2: Ole, tens parella, Júlia?
23: Sí.
2: Pues aprofita.
1: Que no estan els pares. Aprofita.
2: Per tot arreu, Júlia, per tot arreu. El què?
3: Amb accent de Dublín.
2: Ah, tu, però quan fa que viviu a Dublín?
3: Sí, 16 anys.
2: 16 anys. Escolta, Júlia, pots parlar amb accent de Dublín?
23: O tu prou.
2: Hòstia, però mare meva, això, perdona un moment, jo ara acabo tenint déjà vu, estic en un listening d'anglès al col·le, eh?
23: Tens el translator.
2: Vull dir, pots dir exercise one, page number two? Hòstia, és increïble. Right. Listen and repeat, eh? Sí, això, sí, això sí, és sí. Màgic, Andreu, eh?
0: Bueno, Júlia... Correct the right answer.
2: See you soon. See you. Molt bé, molt bé. Però escolta, ei, un fort aplaudiment per vosaltres. Bravo, quina família bravo. Més coquiol. Molt bé, molt bé. Doncs ara, després d'estar amb vosaltres, vaig a buscar gent de Polinyà. Que vagi bé, guapos. Fins ara, eh? Adéu, adéu, adéu.
0: Adéu, Reis.
2: Hòstia, tu, que cuqui, la història més maca.
0: Em sembla molt fort que els taloners sonin en un autobús de Dublín, eh?
2: Això és
0: una
2: increïble.
0: Cosa increïble.
2: Sí, sí, bueno, escolta, vaig a veure si trobo algú de Polinyà. Hola, senyor, què passa? Està aquí un senyor que va llançar la brossa, a veure si... Bueno, hombre, què tal? Ets de Polinyà o què?
4: De Polinyà.
2: Escolta, esteu contents que aneu al Grand Prix, m'han dit.
4: Sí, sí.
2: Sí, què tal? Tu preparat o no?
4: Jo poco.
2: No aniràs, eh?
4: Jo no.
2: Però per què, eh? Una mica de xou en la vaquilla.
0: La patata caliente.
2: La patata caliente, no?
4: La patata caliente.
2: Ni ha ni patata ni caliente, no?
4: Ni patata ni caliente, ja no.
2: Bueno, però tot és posar-s'hi, home.
4: Sí, home, sí.
2: Molt bé. Vostè com es diu?
4: José Antonio,
2: pues que tinc un molt bon dia. I visca Polinyà, eh?
4: Visca Polinyà.
2: Sí, igual. M'agrada.
4: I un bon dia igualment.
2: Igualment, que vagi bé, eh? Adéu, Cuqui. Adéu. Bueno, però de moment, escolta, no estem trobant ningú que vagi al Grand Prix, eh? T'he de dir que la gent està com molt tranquil·la, no? Aquí a Polinyà.
0: Perquè jo crec que si deu veure bé, si diu... Oi, no sé parlar. Si deu viure bé, això.
2: Sí, aquí hi ha rotllo. Sí. Mira, espera, estic apropant-me a un altre bar. No, si bars aquí a Polinyà n'hi ha un munt, eh? Ja. Hola, què passa? Sou de Polinyà o què?
6: Sí?
2: Sí?
6: Som de Polinyà, sí.
2: Què tal? Que t'estàs fotre aquí un bocadillo chorizo, eh?
6: Hombre, me estoy poniendo morar.
2: Ves que això se't repetirà fort, eh?
6: No, está buenísimo, es ibérico.
2: Ah, ibérico, llavors no se repite, eh?
6: Este no se repite.
2: Molt bé, molt bé, que hem vingut perquè aneu al Grand Prix, els de Polinyà, eh?
6: Sí, pero estamos mirando sí. A ver dónde va a apuntarse para ir.
2: Ah, tu vols anar, eh?
6: Sí, yo
0: quiero ir. Espera, que tu miro.
6: De, aunque sea de público.
2: Home, de público, i una mica... Com animaries tu a Polinyà? Com seria això?
6: Hombre, pues Polinyà, la mierda más grande que hi ha.
2: Però... Un moment, es tracta de... Es tracta de... Però has dit Polinyà, les més... De mi...
6: Que decía mi marido.
0: Els acaben d'esborrar ja del concurs,
2: però,
0: eh?
2: Però jo crec que així, si ho sent això l'alcalde, no hi aniràs, eh?
6: No, claro, no, yo quiero ir de público.
2: Però no cridis això, Polinyà, la mierda más grande que hay, has dit.
6: Eso lo decía mi marido.
2: Ah, lo decía, però amb algun motiu en especial o...?
6: No, porque el pueblo era muy pequeñito. Yo me vine de Badalona.
2: Ah, molt bé.
6: Pero ya hace muchos años. Y él decía, no, ahora vivo en Polinyà. Y decía, Polinyà. Dice, sí, la mierda más grande que ya.
2: ¿Eh? Ho trobo molt bé, això, eh? Hombre. És la manera d'animar, eh?
6: Claro, anda que no.
2: Molt bé, molt bé. Però escolta, moltes gràcies, senyora, eh?
6: A ti.
2: Que vagi bé el dia. Adéu, adéu, adéu. Adéu, adéu, adéu.
0: Els amics de Dublín estan a prop. Per què podrien acomiadar ells?
2: Ah, però espera un moment, que vaig cap allà. Estan en un altre bar. Un moment, vaig cap allà. Espera, eh?
0: Està aquí.
2: Home, sí, que facin anglès. Espera, Òscar, màquina! Espera, ara marxo, però... El què? No, que no em dóna temps, que marxo un helicòpter.
7: Ah, vale, maco.
2: Escolta'm una cosa.
7: M'has fet molta il·lusió.
2: A tu, a mi també, Cuqui. Sí, ja et diré més, ara vull que acomiadis tu la connexió en directe, però que facis en anglès.
7: Well, lads.
2: Què?
7: Well, lads.
0: Nois.
7: All good, lads.
2: Ah, vale, tu has de dir, taloners a publicitat, però així en anglès.
0: O que s'enrotlli.
2: O enrotlla, t'explico una miqueta en anglès i... Taloners, go to the commercials. Aquest una mica el rotllo, vale? Mira, m'està agafant el micro l'Òscar, eh? Ara mateix acomiades tu la connexió en directe pels taloners. Preparat o no?
7: Ok, preparat.
2: Vinga, va, agafa el micròfon, fes el que necessitis, vinga, va.
7: Taloners... Go to the publicity. Some ads to get money for the company. Okay, lads? See you soon.
2: Bravo! Vale.
0: See you later.
2: Taloners, oh, publicity.
22: Així sona l'estiu a RAC1.
5: Tots som u. Els teloners de la migdiada

0: la setmana hem estat donant la tabarra als taloners perquè anunciàvem divendres l'OT, l'operació Torró, per donar el tret de sortida un any més al Torró Solidari de RAC1.
1: Totalment, clar que sí. Fora blanc pel Torró Solidari de RAC1. I com bé
0: sabeu... No per la gent que fa el Torró Solidari, no. Pel Torró Solidari.
1: Pels tres torrons, perquè, com bé sabeu, per només 7 euros col·laboreu amb la investigació de les malalties minoritàries que afecten als infants de l'Hospital Sant Joan de Déu. Hi ha tres varietats, eh? El clàssic de praliné d'avellanes amb neules i taronja, aquest està molt bo. Va ser el primer de tots.
0: Sí.
1: Després, per mi, el preferit, que és el cremós de crema d'ametlla amb cookies, i el de brownie amb nous pecanes.
2: Estan pecanes?
1: Pecanes, güey.
0: Doncs t'he de dir que aquest vol a casa, eh?
1: Aquest vol a casa? Doncs ja ho sabeu, que si voleu col·laborar, molt fàcil, qualsevol supermercat, compreu aquest torró solidari i sabeu que esteu participant amb el Nadal més solidari, que és el de RAC1.
0: Clar que sí. Doncs bé, el que farem, com deia, més l'operació Torró, i ara anem a explicar la lletra petita d'aquest concurs, perquè els concursants, els cantants i les cantantes...
1: Ai.
0: No té fama, però cantantes.
1: Queden molt bé, cantantes.
0: Les cantantes i els cantants hauran d'actuar amb la boca plena de torró.
3: Ah, sí?
1: És maco, perquè si fem una acció amb torrons Vicenç, que són els millors del món,
0: clar,
1: ha d'haver-hi el torró per algun lloc.
0: En algun lloc havien de posar el
1: totalment,
0: torró.
1: Totalment.
0: Doncs bé, com que és un format, és un talent show radiofònic, sí, necessitem un jurat, també, perquè algú haurà de valorar aquestes actuacions, i ho farem amb un jurat de luxe, una sola persona, eh? Tampoc teníem tant de pressupost.
2: El pressupost és el que és.
0: Però, una, la millor que podíem tenir, eh?
3: Sí.
0: És un artista reconegut a tot el país, és l'artista de moda, que és el Mamaduixa. Mamaduixa, bona tarda.
4: Vitamina de l'amor.
1: Bona tarda, què passa? On ets ara mateix, Mamaduixa?
4: Pues estic a casa, tio. Estic amb la gata al costat, la manteta perquè fa fred. O sigui, molt bon espot per fer de jurat, la veritat.
1: Sí, molt bé.
0: Ets com un dolent d'una pel·lícula ara mateix, no?
4: Literal. Sí.
0: Molt bé, doncs, Mamaduixa, tu seràs l'encarregat de fer aquestes valoracions dels concursants d'avui d'OT. Et sembla bé?
4: Home, clar, amb la meva experiència valorant gent cantada amb torrons, més faltava que no fos jo.
0: Ah, exacte. I a més, tu que has fet la cançó de l'estiu aquest any de RAC1.
4: Vull dir, clarament.
0: Està tot vinculat.
1: Clar, perquè diguéssim que aquesta acció encara, d'allò que et vam pagar per fer la cançó, encara estem aprofitant perquè ens ha sobrat una mica i estem apretant.
0: És del mateix...
4: Exacte. Recordeu que em falta un bísum, eh?
0: Ja en parlarem, això, Mamaduixa.
1: Ja et parlarà.
0: Va, us sembla si comencem? Anem a conèixer a la primera concursant. Doncs comença OT. Ara em sento una mica com la Xenoa, eh?
1: Cruza l'estudio.
0: Vinga, has de creuar l'estudio de RAC1. Hem de saludar a la Núria Gisbert, que ve de Sabadell. Un aplaudiment per la Núria.
1: Bon aplaudiment per la Núria! Núria, què tal? Com estàs?
5: Molt bé, hola.
1: És cantanta professional o només a la dutxa?
5: No, que va. Canto per casa, però res.
1: Normalment, què cantes per casa, normalment?
5: Bueno, no sé, una miqueta de tot el que em ve...
1: Des del perreo fins a Mozart?
5: No, pop.
0: Alguna balada. Les lletres de Mozart són molt difícils, d'aprendre.
1: Sí. Molt bé, doncs, vols venir a la... Creus amb mi l'estudi per poder cantar?
5: Perfecte.
1: Vinga, doncs cap aquí. Fora l'aigua per la Núria.
0: La Núria s'està preparant a l'escenari que hem muntat en un dels racons de l'estudi.
1: Aquest és el teu micròfon, aquest és el teu trangegos. Ja està.
0: Aviam, està encès.
1: Un moment, això...
0: Que no tenim el pressupost de Operació Triunfo, també, clar.
1: Vale, Núria, saps quina cançó ens cantaràs ja o què?
5: Sí, ja la sé.
1: Ah, ja saps la cançó que cantaràs?
5: Sí.
1: Vale, doncs agafa dos lingots de torró i fota't-los a la boca. Dos, tu. Sí, menja. Sí, això és molt gros. Quants cops has dit això, Núria?
0: Guillem.
1: Què? Bueno.
0: Una mica respecte.
1: Perdó. A veure, Núria, que t'estic baixant. A veure, fota't els torrons a la boca. Això se m'està fent estrany, això. Clar, jo aquí l'estic veient, però em fa estrany. No, però...
0: Un altre.
1: Foli. Oh, Núria, ve sense dinar. Molt bé. Un altre. Sí, però no em passis, només mastega. Sí. Hòstia, quina guarrada a la boca ara mateix, eh?
0: Perdona, és una actuació...
5: Que sàpigues...
1: És un torró...
5: Que això no acabarà bé.
0: Pot ser que no acabi bé.
1: Ha agafat el torró de crema que serà smoothie a la seva boca.
0: Però també et dic que és una actuació solidària, eh?
1: Sí, mira, fota't aquí davant, Núria. Digues alguna cosa per tota Catalunya.
6: Hola, bona tarda.
1: Molt bé. Perfecte. Núria, doncs quan vulguis, comença a cantar.
3: Sol, solet, vine'm a veure, vine'm a veure. Sol, solet, vine'm a veure, que tinc fred.
1: No, no sé si va perquè està acumulant com si fos un esquirol al torró a la galta. No, el torró ha d'estar amb el paladar, tocant una mica la llengua.
0: Guillem, aquí estic amb la Núria, ella està fent servir la seva tècnica, eh? L'altre és que
1: un altre torró.
0: Més torró.
1: Un altre torró. Fota't aquest de xocolata, que són...
7: No, cap més.
1: Tu fota't el torró a la boca. Mira, agafa't aquest... Vinga. Hòstia, a veure.
0: A més és saníssim, és que és un producte natural, vull dir que està bé.
1: Vinga, va, a veure, Núria. Vale, perfecte, a la boca, eh? Un altre cop, vinga, va, foli, vinga, sense por. Vinga, va, atenció, va.
3: Sol, solet, vine'm a veure, vine'm a veure. Sol, solet, vine'm a veure,
1: que m'encanta, perquè a l'últim que tira aquest micròfon estarà berenant. Dels paluegos que van saltar al micròfon.
0: També t'he de dir que no només podreu guanyar un lot, sinó també una ampolleta d'aigua, cortesia de RAC1, per fer baixar aquests torrons.
1: Fora l'aigua per la Núria, sisplau. Bravo, bravo.
0: I ara atenció, Núria, perquè el que farem és sentir la valoració del jurat del Mamaduixa. Com ho has vist, bueno, Mamaduixa?
4: El jurat intentarà valorar. Vale, Núria, m'ha agradat molt la teva interpretació perquè he notat el dolor en la teva interpretació, he notat el sentiment i la intensitat i el missatge, no? com del cor trencat, l'ànima adorada, et felicito, et congratulo, m'ha arribat molt fort.
1: Molt bé, Núria, bravo!
0: Doncs que es prepari la següent concursant, que arriba de Premià de Mar, que és la Mireia Cardús. Un aplaudiment per la Mireia.
1: Bon aplaudiment, aquí la tenim, vine aquí, Mireia. He de dir que no ha participat molt jove. Quants anys tens?
8: 14.
1: 14, hòstia. Però tu llavors...
0: Però això ja és la voz kids, eh?
1: Exacte.
0: Turró kids.
1: I tu llavors això del cantar ho fas... T'agrada cantar?
8: Sí, sí, m'agrada molt cantar.
1: I ara mateix t'estem fent, perdó, l'expressió, una putada, no? Fotre't un turró a la boca ara.
8: Doncs sí, la veritat és que sí.
1: La tia sincera.
0: Perquè tu et vols dedicar a cantar?
8: A veure, sí, però vull tindre una altra feina, però...
1: La de menjar turró.
0: No, el que podem fer és, si realment vol demostrar com canta, que canti i sabem com canta sense torró.
1: Ara,
0: torró.
1: Vale, t'atreveixes?
0: Et sembla bé?
8: Vale,
0: doncs vinga, cap a l'escenari.
1: Que creu la passarel·la, sisplau, bon aplaudiment.
0: Està creuant la passarel·la, l'operació Torró, la Mireia Cardús.
1: Vinga, va, ara cantes bé, vale?
8: Bueno, jo cantaré una cançó de Gris, la de Hopeless Lady Boated to You,
1: sí,
8: però
1: anglès,
8: en versió català.
0: La canalla té un anglès?
1: Hotest Flies, què?
8: Hopeless Lady Boated to You, però en versió català.
1: Ah, thank you, t'ho agraeixo. No.
0: Gràcies perquè ens hagués costat tot.
1: Sí, perquè jo ara segurament, quan la canti... Ai, sé quina és, però ara mateix com si és... No sé quina és, eh?
0: No, a més de...
1: Hottest Flies to You.
0: Gris, quan el van traduir a Estats Units, es deia Grey.
1: Què?
0: Endavant. No. He intentat fer humor del Guillem i no m'ha sortit. Perdoneu, perdó.
1: Demano perdó. S'ha d'afilar prim, mala. Vale,
0: doncs... Mireia, endavant. Així m'ajudaràs a sortir d'aquest jardí.
1: No, sencera no, perquè el temps a la ràdio és or, sí. Però 30 segons. On tu creguis que et pots lluir.
0: Exacte,
1: bé.
0: Exacte, on tu et lluies.
1: Vinga, va, a veure.
0: Vinga, endavant, Mireia.

0: m'està fent molta pena que mengi torró i canti.
1: Bueno, era, són les normes, Mireia. Sol, sí.
0: Bueno, ha quedat clar que ets un futur talent de Catalunya.
1: Exacte.
0: De la interpretació.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ara anem... En quin moment va ser, vam dir, va, aquesta és la idea per fer això?
1: Sí, perquè pensàvem que la gent no cantaria tan bé.
0: Mira, agafa tu, dos torrons, tu.
2: Dos?
0: Dos, sí, dos. Sí.
2: Tinc la boca més petita.
0: Bueno, pues...
1: No, és veritat, que és OT Kids, això.
0: És OT Kids, vale. Mira, però, sencer, fota't a la boca, vale. Vinga, ara, ara, molt bé, molt bé. Estem perdent la dignitat en aquest programa. Marxes forçades. Vinga, va, quan vulguis.

0: una cosa. Et dic una cosa. Ves que no canti millor amb torrons Vicenç a la boca.
1: Perdona, però el torró solidari fa miracles. Sí,
0: el torró solidari, vull dir...
1: Clar, jo ara estic pensant, abans amb la Núria que ha cantat el sol solet...
0: No, no.
1: Si la sentíssim sense torró, s'enfonsa l'estudi 1, eh?
0: També et dic, venim d'un sol solet. Sí, sí. Una, clar, que tot el respecte cap a la Núria...
1: No, Núria, també t'he de dir que el Mamaduixa s'ha emocionat amb la teva actuació. Ara no sé què ha de dir el Mamaduixa.
0: Clar, clar, clar. Ah.
1: Què has de dir, Mamaduixa? Maduixeta meva.
2: Bueno, doncs, aviam, Mireia, m'ha agradat molt aquesta interpretació que has fet, així com Beyoncé post-dentista, ha estat com molt acurada. El que t'he de dir, que clar, aquest programa es tracta d'evolucionar, no? Jo veig que tu que vens cada setmana i ho fas molt bé cada setmana, però no estic veient una evolució, m'entens, oi, Mireia? Sé que...
0: El Mamaduixa, des de casa, amb el gat, sí. S'està flipant.
1: Sí, ara t'has flipat.
2: M'ha encantat, però ha d'haver una evolució, no? Saps el que t'ha vull dir?
1: Està tirant de tòpic de reality, eh?
0: Hòstia.
2: No, jo tòpics? No, home, no. No, home, no. No, home, no.
0: Jo crec que està l'hora, el Mamaduixa, aquella hora tonta del porret.
1: No, aquella hora tonta que t'estàs aguantant la son de la migdiada i estàs una mica allò... simpàtic.
0: Ai, tu.
2: També dic, l'hora dels taloners, t'he de dir, eh? O sigui, que també estigui així. Doncs... Tampoc és que hi hagi una diferència. No, o sigui, m'ha agradat molt la Mireia, evidentment. O sigui, a qui se li agradarà això? O sigui, espectacular.
1: Espectacular, Mireia, un aplaudiment.
0: Fora l'aire per la Mireia!
1: Enhorabona, Mireia! I no pareu d'aplaudir, perquè ara qui pujarà a l'escenari d'Operació Torró és la Marta, de Premià de Mar.
0: Marta, com estàs? On ets? Vine, fora aplaudiment per ella.
3: Bravo.
0: Marta, Marta.
3: Marta.
0: Gràcies, públic, esteu ja... a tope, eh?
1: Sí, sí, sí. Estan mirant els torrons com dient que s'acabi això que volem menjar, eh?
0: Marta, com tu vens a Premià de Mar?
4: Jo he vist a Premià.
0: Vist, com?
4: Vist, ah,
0: vist, vist, vist, vale. Sí, molt bé. Tu ets cantanta professional o com va?
4: Jo no canto mai, ni a la dutxa. Vale. Però he vist els torrons i es faltava gent i he pensat, però no tinc més opció.
1: Que mona, ho ha fet per nosaltres.
0: Bueno, i per ella, de, bueno, es faltava gent, més possibilitats.
4: Jo he pensat, bueno, tinc més opcions.
0: T'atreveixes a cantar sense torró o anem directament al ridícul?
4: No, anem al ridícul. Vinga.
0: Quina cançó cantaràs?
4: Jo sufre mamón.
0: Hòstia, no, sufre tu.
4: Ja que estem...
1: Sufre torrón.
0: Mira, doncs agafa dos, tu comences ja...
1: Quins triaràs, Marta?
0: Està agafant el d'Ametlla, ja, no?
4: L'Ametlla.
0: Vinga, fot un altre, també, eh? Vinga, va, sense por. Un de la... Aquest també, el de Brownie, aquest està
1: el de Brownie,
0: el de Brownie em va fa bé, eh? Va, foli, vinga, va,
1: ole. Pensa que tot això és solidari, el que
0: vinga, fa. Vinga, va. Foli, quan vulguis.
5: Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijón. En un forfiesta blanco y un jersey amarillo por el parque del vio pajar. Cuando se besan no paso fatal. Voy a vengarme de ese maricón. Voy a llenar...

0: Molt bé, Marta.
1: Vale. Com, vols una mica d'aigua, no? Entenc.
0: Ara la Marta ho està passant malament, sí. Perquè, clar...
1: Anem a trucar al 012. Vale. Molt bé. Pues, escolta, moltes gràcies, Marta.
0: Gràcies, Marta. Ara la valoració del Mamaduixa.
2: Bueno, Marta, com t'ho dic, això? O sigui, està molt bé que la meva gata escolti, depèn de quines coses, no? O sigui, de tant en quan jo li parlo i li canto, no?, cosetes, i està clar que a tu et portaria a cantar-li. Quina dolçura de veu, tu, quina expressió, quin tot. O sigui, Marta, m'has deixat fascinat.
1: Bueno, molt bé, molt bé, molt bé.
0: Molt bé, molt bé. Per temps haurem de fer ja el darrer participant de la tarda.
1: No sabia que ens aniria tan contingut això, eh?
0: Digue'm.
1: Que no sabia que aniria també això, eh? No.
0: Si l'any vinent estem aquí, toco fusta.
1: Vale. Bueno, toca torró.
0: Sí, toco torró. Haurem de repetir Operació Torró,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, m'està agradant molt.
0: Doncs un aplaudiment pel Carlos Alós, de Barcelona.
1: Bona, fora aplaudiment, Carlos!
3: Carlos!
1: Ets cantant professional?
3: Sí, sí, per suposar, clar.
1: Pots cantant?
3: Sí, professional. Professional avui, em faré professional avui dia.
1: Sí, molt bé, molt bé. Aquesta és l'actitud, aquesta
0: doncs
1: és l'actitud.
0: Creu a la passarel·la, Carlos.
1: Saps quina cançó cantaràs o no?
3: No sé, ara. Sorpresa.
0: És sorpresa.
1: Va sobradíssim el Carlos, eh?
3: No. Sí, sí. Per ells no tinc...
1: Espera, parla-li al micròfon, que estem fent ràdio.
3: Ells no tinc usual.
1: El què?
3: Ells no tinc usual. El Tom Jones.
1: Del Tom...
3: Ah, és molt antic.
1: Ah, no. No, ells... You do want to be loved for everyone.
3: Aquí està.
1: Tu fas aquesta veu així?
3: Bueno, no sé, perquè...
1: Hòstia, el pollo, eh?
3: Vinc una mica fotut.
1: S'ajuntarà el pollo amb el torró.
0: El pollastre solidari.
1: Torró de pollastre.
3: El meu fill que m'ha enredat amb això, dic...
1: T'ha enredat el teu fill? I el teu fill on és?
3: Ja no sé, doncs estudiant.
1: Però un moment. El teu fill t'ha dit, papa, t'apunta...
3: Sí, m'ha apuntat, sí.
1: T'apunto a cantar per la ràdio i no ha vingut.
3: Hi ha un concurs no sé què, dic, bueno, anirem una miqueta, saps? Allò cazallero, però bueno... Perquè no sabia de què anava això.
0: Tu tens pinta de rockero, Carlos.
3: Bueno.
0: Et vas amb el teu tupè...
3: Sí, tota la vida això es porta.
0: Home, doncs...
3: Això l'ADN, sempre.
0: Ara sentirem... Vols que fem com abans la part sense torró i amb torró després?
3: Allò, com vulgueu.
0: Aviam com sona el Carlos sense torró.
1: Vinga, a veure.
3: Anem? Faig un balada?
1: Un balada?
3: Rockero.
1: No, un bala, da.
0: No, el que tu vulguis. Va.
3: Is that an issue what you below by anyone?
1: Home!
3: Is that an issue what you have found by anyone? But when I see you hanging about by anyone, is that an issue what you see me cry? I want to die.
1: Ole.
0: Ole.
1: Ole.
0: Ara vull sentir la balada, també.
1: Molt bé. He de dir que ja sabia jo de què em sonava el Carlos. Hem estudiat a la mateixa acadèmia d'inglès, eh? Hòstia, aquest dia era un company de classe, ja me'n recordo, de Cambrils.
0: Cambrils.
1: Doncs fota'm el torró.
0: Vinga, va.
1: Agafa, tu agafa d'aquest dalt. Mira, foli, Carlos.
0: La versió torronera.
1: Saludem el teu fill. Com es diu el teu fill, Carlos?
3: Jordi,
1: cabron.
3: Saluda, campió.
1: Fota torro, que tu ets un roquerro. Vinga, foli, sense bo. Vinga, però no m'esteguis, ja s'ha tenit a boca. Vinga, va.
0: I aquest trosset que et queda cap a dins.
1: Ara, foli, Carlos!
0: Carlos, amb torro a la boca.
3: Is that an issue what you below, baby? Is that an issue what you have found by anyone? But when I see you hanging about by anyone,
0: is that an
3: issue what you see me cry?
1: Un altre torró.
0: Un altre. Té la boca molt grossa, sí, Carlos.
3: Hòstia. Matareu, eh? No,
1: hòstia, nen, tens la boca de Carlos Baute. Fole. No mengis.
3: No.
0: Molt bé, Carlos.
1: Bon aplaudiment. Molt bé. Ja pots veure, Carlos.
0: I ràpidament, la darrera valoració del Mamaduixa. Com ho has vist, això?
2: Bueno, jo aquí el que he vist és una molt bona interpretació de El Turronjón, no?
0: Molt bé.
2: Aquesta és la meva única i only valoration.
0: Perfecte. Doncs escolteu, ara mateix els participants que han passat per el Torró, la primera edició d'Operació Torró, són la Núria, la Mireia, la Marta i en Carlos. És el moment decisiu de la tarda. Mamaduixa, per fer el veredicte final i saber qui és el primer guanyador o guanyadora de la primera edició d'OT Solidari de Torrons Vicenç. I el guanyador o guanyadora és...
1: L'audiència. L'ha decidido.
2: La Mireia!
1: Ah, pues sí.
0: Bravo!
1: Bravo, Mireia! Enhorabona!
0: La Mireia Cardús de Premià de Mar, que ens ha interpretat aquesta cançó de Grease.
1: Why?
4: Hopelessly devoted to you.
1: Hopelessly devoted to you.
0: Sí. No, és que nosaltres entenem millor a l'anglès del Carlos, eh? Sí, sí.
1: A qui li dediques aquest premi?
4: Doncs...
1: S'ha posat en sèrie, eh? Hòstia.
4: Doncs li dedico a la meva família i a...

0: Sí, home,
1: a l'hotel, operació
0: sí,
1: torró.
0: Sí.
1: A l'agost?
0: Sí, molt heavy, molt heavy.
1: Parlar de torró a l'agost és com guai.
0: La vida és això, de vegades, contrastos tèrmics, perquè tot el moment, jo crec que la calor i el fred és una cosa mental, no? A partir d'aquí, si nosaltres hem traslladat aquesta sensació de fer un torró fest en ple agost, també hi ha un punt de que la gent en aquell moment s'ha calmat, s'ha refrescat, no?
1: Ha sigut un refugi climàtic sonor. Torronet, a l'estiu també va bé, eh?
0: Sí.
1: I si a l'estiu dius, em ve de gust un gelat o un torró...
0: Ara.
1: Torrons Vicenç, eh?
0: Torró, el boníssim.
1: Tu
0: el torró, torró.
1: El torró, torró.
0: Et dic una cosa, jo tinc la falca interioritzada, eh?
1: No m'ho crec.
0: Sí, saps què sona? Na, na, na, na. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt des de 1775, generació rere generació, seguint les receptes dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
1: Bravo!
0: Que la tinc, tatuada mentalment.
1: Et saps més falques de RAC1?
0: Sí, la de Tainet, l'aplicació horària... Sí, la tinc.
1: A mi m'agrada aquella de... La senyora que repetes... No sé què...
0: Fins i tot els anuncis de RAC1 són bons.
1: Manin pels amics.
0: Sí. I la de...
1: Admin!
0: Sí, i la de... Valorado... Valorado... I la de... Factor energia.
1: Ho veieu?
0: A mi m'agrada molt, aquesta merda,
1: eh? Ostres, quines bones falques,
0: sí,
1: RAC1.
0: I tot això que hem de fer, diguéssim, un bloc de publicitat sense anar a publicitat, eh? Vull dir que això no està pagat,
1: no,
0: eh?
1: No, però... Mira, des d'aquí, que sempre, a vegades, ens agrada recordar la gent que, doncs, no surt per antena, no? Els tècnics, producció.
0: Ara.
1: Doncs mira, avui, un aplaudiment per la gent que posa calarons de la seva empresa...
0: Ara.
1: No només en aquesta ràdio, sinó als mitjans en general.
0: Ara.
1: Un aplaudiment pels patrocinadors. Que
0: sí, ole! Ole!
1: Anunciants i anunciantes.
0: Ara.
1: Et diré una cosa.
0: Digues.
1: Si hi ha un producte dolent o una cosa que RAC1 diu, no t'anuncio, eh?
0: Exacte.
1: Vull dir, només anunciem coses bones aquí.
0: A RAC1 tenim criteri? Tota l'estona, excepte de 3 a 4.
1: Això t'agrada bé. Mira, i criteri que has de tenir tu ara per posar música,
0: mira,
1: eh?
0: La setmana passada em vas deixar caure que t'agrada molt la cançó de Corazón Parchillo.
1: És que me la vas descobrir tu, i no només m'agrada la cançó, recomano a la gent que vagi a buscar el videoclip.
0: És que el videoclip és bonic. Tenen dos videoclips.
1: Sí.
0: M'agrada molt perquè és el grup Mais Eix Menos. Que justament l'any passat, ho he dit molt poc en aquest programa, vaig estar de vacances al Brasil.
1: Sí, no ho has dit.
0: I és la cançó que estava de moda, Corazón Partido, i es veu molt que el primer videoclip, quan el van llançar, era una cançó que bueno, i el segon videoclip que van llançar 4 mesos després, tothom la canta, és increïble.
1: Sí, és la versió d'Alejandro Sanz,
0: sí,
1: passada pel filtre de música brasilera.
0: De la samba, sí, sí. Corazón Partido sona així de bé.
2: No tem jeito, compadre. Vambora. Ela vacilou comigo, nós estamos aí, né? Tudo certo.

0: centrals de RAC1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya que matina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicípio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
1: Bona tarda a tothom, benvinguts un dia més al Versió Estiu, avui que és dilluns, 17 d'agost. I el Brusca, bona tarda, com estàs?
2: Hola.
1: Com vas?
2: Doncs mira, bé, saps que ara m'he fet un cafè aquí, amb la màquina de cafè de la cuina.
1: Més o menys com cada dia aquesta hora.
2: Com cada dia, exacte.
1: Un misteri no
2: hi ha. I me n'he adonat que cada dos per tres estic buidant, que clar, s'acumulen totes les càpsules de cafè,
1: i el líquid aquest,
2: i em toca a mi sempre. Sempre sóc jo, no hi ha ningú més a la redacció, és que no ho entenc.
1: Molt bé, doncs jo et volia posar la música trista aquella. No, li posa després, la tens? La tens per aquí a mà? No, no la tens a mà. No, és que volia deprimir una mica. Sàpigues que jo acabo d'omplir l'aigua al cafè. No sé, no crec que la gent li importi gaire aquest tema.
2: Ah, t'has omplert ja, sí, però jo he buidat la que queda dels restos.
1: Ja que hi eres, hi podria haver posat aigua.
2: Dels rostolls. Ah, a sobre.
1: Dels què? Molt bé, doncs escolta, sigues molt benvinguda.
2: Què anaves a dir? Que queden dues setmanes i ens fa pena. No
3: que inaugurada, este pantano.
1: Sí, per això buscar la música de fer-te pena. Saps quina vull dir, no? No la tens a mà, oi? Bé, doncs prepara-la per després, però te la posaré cada dia una estoneta per fer-te una mica de pena i posar-te trista.
2: Ai.
1: Avui passaran coses en aquest programa.
2: No, és gros, el d'avui.
1: No. Ah, sí?
2: Sí, sí.
1: Què passarà?
2: Tot és una sorpresa, ja veuràs.
1: Ah, sí?
2: Tant tu com jo.
1: Doncs sí, eh? Però, en fi, ja et posaré la música de fer por després. Tu no em filmis, que ara estan... Entra dins si has de filmar, va, tu.
2: Anem un noi molt elegant.
1: Sí.
2: Filmant.
1: Bueno, és l'Eric Pujol, que s'ha presentat aquí i el tenim aquí fent uns vídeos.
4: Molt elegant.
2: Elegant, a veure, anar amb xancletes avellanes, però elegant, això sí.
1: Podem avançar o no podem
5: avançar? Si porta xancletes, sí? Deu ser de fora.
1: No, no és de fora, senyor Oriols. És uns hipster d'aquests que van així amb xancletes per Barcelona, però és bon nano, eh?
5: Un altre que ve invaït.
1: Bueno, no és una invasió, perquè és de Tarragona, originàriament. Vull dir que és català, com la copa d'un pino. Va, avancem, tu. Avancem.
6: Vinga. Pagamos micros.
1: ¿Qué?
6: Le pagamos el micro a Pere Mas.
1: No, sí, no le pagamos el micro a Pere Mas.
6: ¿Muteamos todos?
1: No, muteamos nada.
6: ¿Corta, corta?
1: No cortamos, re.
6: ¿Corta?
1: No cortamos.
6: Hoy es un gran día. Hoy comienza el nuevo chiringuito. Nuevo logo, nuevo canal.
1: No, ya estamos en la misma mateixa.
6: Mismo programa.
1: Sí, claro, eso sí.
6: Vamos, bajamos el micro a la chica de los tweets.
2: No, a ver,
6: de verano.
1: Chica de los tweets, no,
2: una barra.
1: Pobre, ¿eh?
6: Adelante, nuevo sintonía, empezamos.
1: Veure, sintonía.
6: Bienvenidos al chiringuito.
1: Sí, a ver, ya farás el programa esta nit. ¿A quina hora? A las 12, ¿no? Supongo.
6: Vaya, però... Palmero, estás hecho, pera.
1: No, Palmero, no.
6: Otros becarios participarán en el nuevo programa.
1: Sí. Ah, sí, ¿quién becario?
6: Carlos, ¿cómo es? ¿De apellido?
1: No, Carles Fité, no Fité, Carlos.
6: Este...
1: Carles, no es un becario.
6: Audio, Fité, venga, pichamos, tiraré.
7: Vuelve la liga. Vuelve el chiringuito, claro que sí.
6: Se puede tener más gracia.
7: No li la misma hora,
1: que
7: la misma
1: castellà.
7: Pasión, el gran debate.
1: Pobre Fité,
7: pero
1: no
7: ahora, ojo, el 17 de agosto
6: qué
7: empezamos
6: natural.
7: En Energy.
1: No,
7: del lunes a jueves,
1: en Energy. Energy.
7: Los domingos, en 4. Del lunes a jueves, Energy. Los domingos, en 4. Fácil, ¿no? Nos vemos el 17 de agosto. ¡Vamos!
1: No, vamos.
6: Qué gran tertuliano ha ganado el periodismo, pero qué gran actor ha perdido...
1: Sí, sí. Va, prou.
6: El cine. El cine. Fite hoy en el nuevo chiringuito, con el nuevo logo, nuevo canal, nuevos fichajes, nuevos becarios, nuevas exclusivas, nuevos periodistas, nuevos efectos de sonido...
1: Sí, no, son los de
6: mismo programa. Empezamos el chiringuito con la polémica, el debate y la exclusiva. Venga, sintonía.
1: Va, prou.
6: Pinchamos, venga, sintonía. Vamos, pincha, tírame, tírame, tírame.
1: Va, Josep, fora. Va, retira't, sisplau. Fora, fora, fora, fora, fora, fora, fora, fora. Adéu. Josep, retira't, sisplau. Ja em va bé que s'hagi retirat el Pedrerol.
6: Bueno, és una vergonya, no, això?
1: A veure, Manolo González,
6: una vergonya
1: espanyol. Estaràs content? Calma, no critiquis, no estaràs content?
6: Tanta polla i tanta hòstia.
1: Calma, no diguis...
6: Content no estic. La Lliga és una vergonya. Anem els primers i ara no volen jugar 37 partits més.
1: És veritat.
6: La Lliga hauria de donar per tancada i nosaltres hauríem de ser campions. Una vergonya. ¿Dónde está el de los deportes? Se gafita ese del pelo...
1: Ara vindrà el
6: del pelo que parece paja.
1: Però no pretendràs, Manolo González...
6: El de l'alfalfa en la cabeza. Joder.
1: Calma, no pretendràs que només 90 minuts se't doni per guanyador allà a la Lliga.
6: Bueno, 90 minuts al Real Club Stadium són molt longos, eh?
1: Sí.
6: El nostre equip en mereix molt més que les regates de Barcelona.
1: Ah, no faltem, ja. No,
6: si no haguéssim pagat els hàbitats, ara tindríem diners per fitxar Julián Álvarez.
1: No està demostrat, això.
6: Ja veuràs com al final portem a l'Espanyol.
1: Bueno, escolta, intenti... Mira, saps què hauries de fer, tu? Intentar-te mantenir a primera i deixar el Barça en pau, ok?
6: ¿Qué dice? Va, que són inina de l'Espanyol.
5: ¿Qué está diciendo el recontrapelotudo este del
1: Espanyol? Hola, senyora.
5: Un tobogán de piojos, cabeza de rodilla.
1: Sisplau, no insulti ni fa.
5: Quan et poses una gorra sembles un eclipsi solar, boludo.
1: Insisteixo, no sigui faltant i no... Vostè és monja, no pot dir aquestes
5: coses. Molt bé, pues que no falti el respecte al vigent campió.
1: Va,
5: a sobre la bombilla diu que fitxaran Julián.
1: La bombilla?
5: Com és? La bombilla.
1: Quina bombilla? Ah, molt bé, sí.
5: Com el fitxaran si tenen menys diners que una butxaca trencada? No. Que no poden ni fitxar ni a tu, Pere Mas, per portar les empoixes d'aigua.
1: Deixem-ho aquí. De moment no cal que l'altre... Sempre estem negociable. Deixem-ho aquí, no se'n parli més, ja. Ja.
5: Home!
1: Un moment.
6: És que sentia el Barça i... Sí.
1: Sentir, vale. Manolo, però no has de sentir la música.
2: Ah!
4: Bona tarda.
1: No, un moment, que volem sentir la... Pots posar l'alocució una altra cosa, sisplau?
4: Tira!
1: Gràcies.
4: Estimat.
8: Dada Jové.
1: Ara.
4: Querido, estimat Hansi.
1: Sí.
4: Tinc dades actualitzades sobre la Lliga, querido.
1: Hola, Jové, quina dada tens?
4: El Real Club Esportiu de Barcelona Espanyol és el líder de la Lliga després de guanyar 3-0 a la Llevant.
1: Bueno, són líders, però encara queden a gran part dels partits aquesta jornada. Els internacionals...
4: Bueno, hi ha un 96% de probabilitats que l'Espanyol guanyi la Lliga.
2: Sí.
4: En 18 ocasions, els equips que han quedat líders la jornada 1 han acabat guanyant el campionat. La Unió Esportiva Lleida ho ha aconseguit 9 vegades amb Òscar Rubio de capità.
1: Calma, però el Lleida no ha jugat mai a primera.
4: Com que no? Si va jugar i va guanyar el Barça, va guanyar el Madrid, temporada 92-93.
1: Ah, sí, va jugar.
4: Home!
1: Val, jo no recordava. Doncs, en fi, doncs és la meva
4: opinió. Tinc un Excel de 1.000 pàgines que diu el contrari.
2: Doncs ja ens ensenyarà.
1: Ja ens ensenyaràs, l'Excel. Moltes gràcies. Oriol Jové, un dia farem passar l'altre Oriol Jové, el fals.
2: Sisplau.
1: Que vingui aquí, el d'Infal d'Esports,
2: de
1: que entre a saludar. Per cert, ara que fa uns dies que estàvem tranquils, perquè ja fa uns dies de l'eclipsi, hem sabut que tenim un altre horitzó a l'eclipsi.
2: Un altre
1: que sí. Aquest cop, lunar.
2: Ah.
1: La matinada del 28 d'agost, que és l'últim dia, justament. O sigui, hem d'aclarir si és del 28 al 29 o del 28... Bueno, joder. O sigui, del 27 al 28, què vol dir la matinada del 28?
2: És el dia 28. És el dia 28.
1: Per tant, és la nit del 27 al 28.
2: Ah, clar.
1: Clar, per això estic fent la pregunta.
2: Deixa'm buscar-ho, perquè a mi em sonava que era el 28 d'agost.
1: Bueno, és que si és la matinada... Silenci. Si, calma, un moment, esperis. Si és la matinada del 28, per nassos ha de ser la nit del 27 al 28, perquè a partir de les 12 ja és 28. Ara ens ho mirem. Molt bé. Professora Olivia Dàctia, què
5: li passa? Bona tarda, per la Laica Mas.
1: Molt bé, bona tarda.
5: Seguiu sense saber comptar números, veig.
1: Sí, efectivament. Bueno, igual que vostè, que es va equivocar i ens va dir que acabaria el món la setmana passada, i encara és hora. A veure, què ens ve a dir? Que moríem tots entre terribles patiments?
5: Jo no, Per.
1: A veure, calma.
5: Per.
1: Peris. Per què s'ha passat? Tot l'estiu, amb la matraca que moríem tots per culpa de l'eclipsi solar, i ara en ve un de lunar, no sé en quin dia exacte, però...
2: A veure,
1: té la Iel. Atenció a la dada brusca.
2: En teoria és a la matinada del divendres 28 d'agost, gairebé un quart de set de la matinada.
3: Doncs per tant, ha sigut tan brusca.
2: Sí.
1: Per tant, això és a l'hora embudio. L'embudio estarà en directe.
2: Per sort estarà descansant, perquè pensa que és el 20...
1: No, cony, el 28.
2: Ah, no, el 28 és el divendres, sí.
5: Jo estic a Sant Jordià.
2: La nit del dijous, per tant, el matí de divendres.
5: Se n'és quan sigui.
1: Segur, eh?
2: Sí, això diu aquí.
1: Sí, haurem de trucar a l'embudio, que és el rigor.
5: Sí, sabeu què, perra i jalusca?
1: Digui'm.
5: Si no sabeu d'on tema, millor no desinformar.
1: Efectivament, sí.
2: No, estem desinformant.
1: Estem desinformant bastant, però vaja.
5: Només us dic que no té cap relació un eclipsi lunar amb què morri gent, sabeu?
1: No, però hi ha una cosa. Vostè s'ha passat tot l'estiu amb la matraca que moriríem tots per culpa de l'eclipsi solar, que va ser dimecres passat. No diguis sí, perquè ara em ve un de lunar i tampoc morirem.
5: Sí.
1: Què? Sí, sí.
5: Lo que vosaltres dieu desinformant, us hauria de fer vergonya dir-vos per riotgestes.
1: Bueno, no... Aviam, una cosa. Per tant, passarà alguna cosa o no amb l'eclipsi lunar?
5: No passarà res.
1: No, entrarà que no sabem quan és.
5: Si més no, no morirem.
1: Val.
5: O sí.
1: Bueno, morirem o no morirem?
5: Jo no he dit que moriria mai, però tampoc he dit que no passaria res.
1: Sí que ho va dir.
5: Jo només us vull dir que vindran tsunamis terribles a Catalunya. Ja veieu aquí una riatge mortal a les notícies de la 1.
2: Amb el fanedo de Valdueza.
5: Allí mateix.
1: Que tens calor, Jael.
5: La mare...
2: Moltíssima.
1: Està 25, doncs baixeu a 24.
5: La Jael menopàusica abans de temps.
1: Està aquí ventant-se tota l'estona i dius, bueno, doncs ens cobreix, posem-ho 24.
5: Jo només us dic que la marea pujarà fins a cobrir Montserrat. Ja bueno, penseu que Morraneta s'haurà de pujar faldilles.
1: No, és igual, va, deixem.
5: I haurem de posar un tub de busseig al nen.
1: Bueno, prou d'alarmisme, prou, ja està. Ja
5: pugeu, voleu una recomanació?
1: Què?
5: De les meves, superfiables?
1: No, no la volem.
5: Pugeu al punt més elevat que trobeu i raseu perquè no us entri un torró blanc per la finestra. Compte amb el megalodon!
1: Vale, gràcies, professora Lídia Làctia. Va, que avui també és notícia la detenció... Això s'ha de tenir els nassos, eh? D'un lladre de propines a la ciutat de Tarragona.
9: Bona nit a tothom. Soc Carles Porta.
1: Bona tarda.
9: Gràcies per escoltar.
1: Sí, aquí estem.
9: Avui ens enfrontem al cas més esgarrifós que ha vist mai Tarragona des del naixement de la seva mascota mutant, el Tarracus.
1: Això existeix, aquesta
9: mascota. Però d'això parlarem més endavant.
1: Sí, en fi, bona nit, no? Bona tarda. No veus que la llum del dia, encara que estiguem aquí una mica amagats. Porta, bona tarda.
9: És que estic posant llum a la foscor.
1: Molt bé, doncs posa.
9: Però no interrompis.
1: No, no interrompo.
9: Avui al programa Crims descobrirem qui ha estat robant a les persones més vulnerables i dèbils de la nostra societat.
1: Ah, no et passi amb els cambrers.
9: Els cambrers.
1: No, no et passis amb ells.
9: En un començament, els sospitosos de quedar-se amb la font principal d'ingressos dels cambrers,
1: no.
9: Les monedes de coure de 5 cèntims són els habituals, els propietaris dels bars i el govern de la Generalitat.
1: No. La Generalitat? En concepte d'impostos o en quin motiu s'ho queda?
9: No. La hipòtesi dels Mossos és que només algú podria voler centenars de monedes de coure.
1: I?
9: La Generalitat de Catalunya, per desfer-les i tornar-les a invertir a Rodalies,
2: va.
9: Després dels casos de robatoris diaris,
1: bueno,
9: de coure.
1: És una teoria una mica estranya, eh?
9: Quedeu-vos amb aquest petit detall.
1: Quin detall?
9: Descartada perquè la Generalitat no invertiria mai en Rodalies.
1: És veritat, així estem.
9: Finalment, les càmeres de seguretat ens han donat una resposta clara.
1: Quina?
9: El lladre de propina de Tarragona era...
1: Qui?
9: Jael Brusca.
2: A veure.
9: Que està en brusca i captura.
1: Va, va.
2: No.
9: El Chascarrillo.
1: Sí.
9: De fet, també va robar un parell de gots i l'escombreta del vàter.
1: I una tassa, i una tassa del cap de setmana.
9: Posarem llum a la foscor.
1: Sí,
2: l'escombreta potser per netejar les restes de derrapades que hi ha.
1: Bona prou d'aquest.
9: Tenim el mosso. Gràcies, que va investigar...
1: No, no tenim ningú, no tenim ningú. Gràcies, Carles Porta, i que tinguis una bona tarda. Per cert, canviem totalment de qüestió. Aquest agost s'ha acabat ja la història dels fons europeus Next Generation. No sé pas com d'on sortiran els diners a partir d'ara. Vull dir, s'ha acabat. Ja no hi haurà manera de finançar projectes amb els Next Generation.
10: Tranquilidad.
1: Home.
10: Tranquilidad, mi amigo socialista.
1: Va, no comencem.
10: Buenas tardes.
1: Bona tarda, senyor
10: Sánchez.
1: Hola, què tal?
10: Buenas...
1: Buenas què?
10: Jael.
2: Sí, no, va, digue'm.
10: Muy buenas.
2: Hola,
1: va,
2: com
1: no
2: estem?
1: Comencem.
10: Muy, muy buenas.
1: Sí, va.
10: No sé cómo vamos a mantener tu paguita socialista sin estos fondos.
1: Ja es veurà.
10: Querido Mas.
1: Ja ho trobarem, no pateixis.
11: Jo sempre he sigut del PSC.
1: No, que jo mai he dit que fos del PSC, però ja d'aquest color que estic fart.
10: No, este paso es que no lo vas a cobrar, ¿no?
1: Ah, sí que la voy a cobrar. A més, un moment, i què està menjant, que està fotent aquí un merder de molles amb l'estudi? Sí? Què és això? Ai, Déu, per favor, que guai.
10: Se me ha quedado ahí entre los dientes. No, es un bocata de porc senglar de Collserola.
1: No em digui.
10: ¿Queréis un poco?
1: Pues si hi ha un brot de pesta porcina, no veu que no és una bona idea, això.
10: Yael, ¿quieres un mordisco?
2: No, gràcies, no.
10: ¿Y del bocata?
1: Ai, de veritat, va, prou d'aquest color.
2: Una cosa.
1: De veritat, eh?
2: És que...
1: Tinc dades sobre l'eclipsi, però primer que acabi el pobre...
10: Estoy tratando de desatar una nueva epidemia mundial para que Europa nos vuelva a enviar fondos anticrisis.
1: No cal, no és una bona idea.
10: Uf, com...
1: Deixi, va, que la palmarà per culpa d'això. Deixi que la palmarà. Vinga, deixem-ho aquí.
2: Ole.
1: Prou. Begui una mica d'aigua d'aquesta que tinc per aquí.
10: No, que asco.
1: Com?
10: Te he cambiado el agua por caldo de pangolín con tropezones de murciélago.
1: Ah, sí, guarro.
10: Necesitamos estos fondos europeos como sea pera.
1: Bueno, gràcies i que vagi. Adéu, president.
4: Ahí va.
1: Va, tio, home, espejo.
4: Ahí va.
2: Home,
4: no tenim pla. Mira, que viene otro,
2: No, no, no.
4: És que a gusto me quedo!
2: No torno! Silenci. No torno,
1: és més guarro el tècnic que el pobre perro.
2: No torno.
4: Bueno, ai, va!
1: Podem anar a l'embudió, sisplau?
2: No tornaré.
1: De veritat. Tant. Que entrem?
2: Tant. És la última setmana ja. No és l'última.
5: Avui no sabeu comptar en hotels.
1: No, avui no, però tinc missatge, ja que estem moment del rigor... Silenci. Estem moment del rigor amb audio, ara toca... Puja,
2: diràs exactament el mateix que dic jo.
1: El què? No. Ah, sí, t'ho enviat, el d'allò?
2: No, però jo ho he dit bé, és la matinada
1: Ens informa Martí Oliveres, que té mono de micro, però que apareixerà d'aquí breus instants. Olivares diu que això que deien de l'eclipsi lunar i aquest rotllo serà, efectivament, la matinada de divendres, que vol dir la nit de dijous 27 a divendres 28. Concretament, començarà a les 4:34 i arribarà al seu màxim cap a les 6:13, cobrint el 93% de la superfície lunar, l'eclipsi lunar. I acabarà a les 7:52 del matí, per tant, el Sergi Embudio ens ho podrà explicar en directe, que trec el cap per la finestra, i que expliqui això. Professora Olivia, si vol venir a ajudar l'Embudio, pot fer-ho sense...
5: Sí, home, ajudar-lo a posar l'ataúd.
1: Bueno, a posar l'ataúd no, el de lluna també provoca morts, no cal. És aquest divendres. Ah, no, és l'altre.
5: No dic que sí, però tampoc dic que no.
1: Només ens quedarà un programa, eh? I l'Embudio estarà fent l'últim. A veure, centrem-nos, sisplau, ara en el que importa, que és la informació, el rigor. Quan sona la música, puja la mona recu.
2: Oh!
1: Home, coita, aquest tros de guitarra normalment no sona, eh?
2: No.
1: Dale, solo. Sembla l'oficial i cavallero, el moment aquell que aixeca...
2: Sí, Guns N' Roses,
1: bueno,
2: no?
1: No ho sé. Bueno, com cada matí arriba el moment del capità del Futbol Club Periodisme, el primer ministre de l'entrevista, el director executiu dels micròfons, el rei de la zona, en Sergi Embudio, que ens ha regalat un altre moment de lucidesa, detallisme i respecte. Avui hem parlat d'un tema que interessa a gran part de la població. Escoltem-lo.
12: I acabem aquests punts aquí al Món RAC1 parlant de... Vull dir, parlant de... A veure si ho puc dir. Parlant de pitus.
1: Ja està, només això. Torna-ho a posar.
12: I acabem aquests punts aquí al Món RAC1 parlant de... Vull dir, parlant de... A veure si ho puc dir. Parlant de pitus.
1: Doncs pues vinga, parlant de pitus.
2: Olé.
1: Gràcies, estimat Embudio. I ara passem que tinguis un bon...
2: Vinga, va.
1: Que tinguis un bon eclipsi. Va, la trucada suïcida.
2: La trucada, exacte.
1: Que recordem com funciona, eh? Hi ha un bombo, hi ha tots els meus telèfons del mòbil. Va, remena, fot-li.
2: Vinga.
1: Veia el Bruce que remena el bombo. A veure, estic molt nerviós avui, eh? Perquè no ha fallat cap dia. Dels 20 dies va estar a punt de fallar divendres i sempre que surt un número... Ep! No!
2: Oh!
1: No pot ser. No pot ser, aquest.
2: Uau.
1: És un home. Uau, què, uau.
2: Epa.
1: I epa, què? Què et passa, tia, de veritat?
2: Que em fa molta il·lusió de trucar aquesta persona.
1: Sí? Doncs vinga, recordeu, jo truco des del meu mòbil, poso l'altaveu, a veure si funciona, i l'arremo aquí al micròfon. Ai, quins nervis.
2: Va venir l'any passat.
1: Va venir en persona, sí, va venir un dia.
13: Pere Mas.
1: Hola.
13: Hola.
1: Com estàs? Què rius?
13: Estàs en directe.
1: Oh, clar, que estàs sortint per la ràdio, que t'he fet la trucada. Suïcida.
13: Que estàs dient, de veritat.
1: Oh, clar, estàs en antena, coi, si són les 4:19.
13: Bon atracament, eh?
1: Vol dir bona trucada? Suïcida.
13: Que estàs dient, de veritat?
1: Oh, clar, estàs en antena, coi, si són les 4 i 19 minuts i mig.
13: Bon atracament, eh?
1: Vol dir bon atracament? Bueno, fa molts anys que ens coneixem, vull dir que... Sabeu qui és o no hi ha?
13: Com que fa molts anys em pots atracar.
1: Bueno, noi, escolta, si vols penjo ja t'ho...
2: No!
1: Què fem?

0: Què està passant? Aquesta és una frase molt teva. Què està passant?
1: Què està passant aquí? L'heu reconegut o no?
2: És el Quim Domènech!
1: Hombre!
3: Josep!
1: No, Quim Domènech. Com t'hem de presentar, Quim Domènech?
0: No sé, sempre et fas un liu, no?
1: No, no. A veure, periodista... Que va començar a matar de Pere Ràdio, va passar per Ràdio Sabadell, crec. Ara és com sí. No sé què, mundial d'una cosa de DAZN, que ets molt jefe de DAZN, però no me'n recordo mai, d'una cosa vicepresident d'algú de DAZN, sí o no?
3: Però d'un manager.
0: Sí, molt bé.
1: I també estàs allà amb el Chiringuito fent coses amb el Pedrerol. Bueno, que justament avui s'estrena. Sí. Què hi vas avui?
0: Estic aquí amb ell, amb el cotxe.
1: No m'ho crec. Estàs amb el cotxe amb ell?
3: Vinga, pinxam-ho, pinxam-hi.
1: No m'ho crec, m'estàs prenent el pèl.
0: Home, ara hauria de fer com aquell. T'escucha el xaval.
1: No, t'escucha... No, no, és una broma, això.
0: No,
4: digues... Efectivamente, lo tenemos por la línia 3.
1: No,
4: vamos con el xaval.
1: Calma, no vamos con el xaval. No, un moment, deixa parlar. Quim, estàs amb el... Bueno, primer, comenceu aquesta nit, no? Comences aquesta nit o no surto?
0: Sí, comencem aquesta nit i estem tot el dia que el Josep va passant, va saltant d'un programa a un altre de Mediaset. Ha estat aquest matí a 4, a 5, ara tornen allà per anar al Todo es Mentira.
1: Sí.
0: Amb el Risto... Ah, bueno, el Risto està de vacances, perquè, clar, aquí l'únic que treballa és el Josep.
1: Sí.
0: I els altres tenen els presentadors, els suplents, bueno, diguéssim.
1: El Josep, treballa com, perquè ha començat la temporada.
0: Com tu, del Clapés, saps? Igual.
1: Ah, molt graciós. Això. Escolta, però de veritat que estàs en un moment. A veure, aquesta nit comenceu, el plató és maco, ha quedat bé això, sí, el xinguit o no ha quedat bé?
0: El plató és espectacular. Comencem a 3:15 a Energy. Mira,
3: però no desveremos secretos, vamos a guardarnos algo para la noche.
1: Els tertulians nous, potser. Els tertulians nous, no sé, algun tertulià nou?
3: Tenemos tres fichajes.
1: Tres fichajes?
0: Què dius? Tres fitxatges, hi haurà, sí. Sí. I atenció, demà una exclusiva mundial.
3: Tic-tac!
0: Una entrevista que serà exclusiva mundial. Ja us ho avanço.
1: És un futbolista o és un directiu?
0: No es pot dir.
2: Tu vols
0: saber massa,
1: Pere. Julián Álvarez, diu per aquí...
0: No puc dir més.
1: Enrique Cerezo.
3: Ojo. Tic-tac.
0: No vagis dient noms. No diré noms.
1: Bueno, però de veritat que tens el Josep aquí?
0: Que sí.
1: Pues posa l'altaveu. Però està, posa l'altaveu o fes...
0: Està amb l'altaveu.
1: Ah, ens estàs sentint? No fotis.
0: Tot.
2: Digue-li que vingui al programa.
1: Ai, calma.
5: Ho he escoltat tot, espera. Tot, no. Que tenim una entrevista pendent, que m'has dit, he d'anar-hi, he d'anar a veure't.
1: Ets el Pedrerol, de veritat,
5: tio. No, tinc encara.
2: No, soy doncs jo. Vine, que t'esperem aquí.
1: Home, però Josep, tio. Segur que no ets el Latre, ni cap d'aquests, eh? Aviam, demostra que ets tu. Com pots demostrar que ets el Pedrerol, de veritat?
5: No ho sé dir-t'ho. No, tu tens allà algo que s'assembla més a mi que jo mateix.
3: Vinga. Nos dejamos de bromitas y vamos a lo serio.
1: Aviam, quina exclusiva tenim per demà, no m'ho diràs, oi, tu, Josep? Bueno, escolta'm, et volem aquí, ja sé que estàs molt liat a Madrid i que tens molta feina.
5: Sí, ho sé.
1: Bueno, però un dia ens podem fer una trucadeta en condicions i una entrevisteta de minutets, un quart...
5: Fem. M'ho he dit aquí moltes vegades, m'ho has dit també una vegada i ho hem de fer.
3: Vinga, contestamos.
5: Amb aquests temes, fins que comencem, però ho preparem. Espera, tot l'equip.
3: Ens donem pressa, que ens queda una setmana i mitja.
1: Sí, que acabem el 28 nosaltres, eh? Ai, quina il·lusió, Josep.
6: Tic-tac.
1: Que no et veia ni...
6: Tic-tac.
1: No, de veritat.
5: Queda pendent aquells superets que fem. Queden pendents, eh? Queda pendent un d'aquests.
1: Home, doncs sí, qui pagarà? Que pagui el Domènech.
5: Gran, eh? Ja ho parlem. Tu decideixes el lloc.
1: Ah, molt bé, sí, home. Bueno, perdona, t'he portat llocs ben parits, eh?
4: Ojo, que te lleva el Crep Nova.
1: No, el Crep Nova no, José María. No, que ell... I llocs on has repetit, eh? Sí que és veritat, que es pot explicar, algun dia hem sopat. Bueno, podríem anar-hi amb el Fite, que està, com es diu, està... Ha anat a veure el Sabadell, el tio, eh?
2: Home, és que a veure, què et penses?
1: Bueno, ha anat a Vigo, no sé on està.
3: A la bona divisió.
1: A Gijón.
2: Però és que el Sabadell...
1: Digues, Josep.
5: Que està el Sabadell bé, ara. Ara s'ha d'anar amb el Sabadell. Quan està malament, ja hi anava el Quim i el... Espera, que em perdo aquí, que
0: és aquesta sortida d'alerta, perquè conduïm el Josep. Pensa que en aquests dies que hem anat a Mediaset, dels 4 dies, 3, ha arribat primer a 3 media, i després ha hagut de donar la volta i anar cap a Mediaset. I ara estàvem a punt de saltar-nos la sortida i anar a les Roses.
1: Bueno, escolta, no ens diràs cap secret, oi, Josep? Bueno, desitgem molta sort.
5: No, el secret és que intentarem passar-ho bé, escolta'm, i que sigui aquells que ens escolteu una bona aquesta nit, ens farà molta il·lusió que sigui amb nosaltres aquest començament, que fa molta... Saps aquell neguit, aquells nervis fantàstics de començar una història nova? Estem molt il·lusionats, el que puc dir és això, que estem molt il·lusionats, nerviosos... Bé, amb ganes. Amb ganes de començar que siguin 3:45 i a les 12 el xiringuito, ens fa molta il·lusió. Llavors, si algú de vosaltres ens voleu veure, doncs, escolta'm, ho agraïm molt.

0: Tens un punt estar aquí i tindre els meus esbirros treballant per treure talls i demà fer el màxim cachondeo, evidentment.
1: Fantàstic.
2: Nuevo canal.
1: Tenen cariño sempre, tu.
2: Nuevo logo.
1: Nuevo logo.
3: Nuevo canal.
4: Mismo horario.
5: Mismo chiringuito.
2: Mismo chiringuito.
0: I nuevos tertulianos.
6: Bueno, et volem veure aquí, per això, sí, per l'Arol, sisplau.
0: A Barcelona és complicat, però bueno, escolta'm, nosaltres...
1: Ja ho farem.
0: Bueno, estem aquí fins al 28, eh? Vull dir que ja ho parlarem, ja ens enviem uns whatsapps. Aquest aplaudiment que desitgem tots els components del Versió Estiu. Que passis un molt bon estiu. Bueno, un bon estiu, no, que vagi molt bé el programa d'avui. I demà farem el comentari pertinent. Cuida't, tio. I ens veiem aviat. I volem entrevistar, eh? Vull dir que ho tenim gravat, vale?
1: Adéu.
7: Fins ara. I ojo, Josep, porque tendremos exclusives.
0: Ah, és el Patxi, el Patxi.
1: No, aquest sóc jo. No?
0: Ah, bueno, perdona, disculpa, estic preocupat amb el Patxi. I tu com ho saps, vaja? En fi, estic fatal.
1: Perquè ja són molts anys d'aquesta imitació.
0: És que estic desquiciat, tio, és que porto tot l'estiu aquí treballant, ja no aguanto.
1: Vaig escoltar el dia de l'eclipse, molt emocionant.
0: Va ser xulo, oi?
1: Estàvem veient l'eclipse i escoltant la ràdio en directe.
0: Collons, de veritat? Hòstia,
1: sí, sí.
0: Oi? Hòstia, ara sí que em fa il·lusió, això que em dius, tio.
1: No, però jo és que vam preferir no veure l'eclipse,
0: sí?
1: I posar-nos, diguéssim, a la platja, però sí? sense tenir visió de l'eclipse i escoltar la ràdio.
0: Carai.
1: I vaig estar escoltant a vosaltres.
0: Això és veritat?
1: Com el programa especial, t'ho juro, sí.
0: Molt bé,
1: sí.
0: Però escolta'm, s'agraeix. Escolta, i a tu, Quim, també et volem veure aquí, eh? Et volem un dia a la tertúlia, ja.
1: Sí,
0: vale?
1: Sí,
0: saps que
1: sí,
0: tens...
1: sí, també busquem una data.
0: Qualsevol dia et presentes a les 7 menys un minut i et deixaran passar, i fem tertúlia, d'acord?
1: Perfecte.
0: Molt bé, Josep. Bé. Que vaya bien esta noche.
1: No, ja, no ja hem baixat del cotxe i estem aquí a Mediaset.
0: Ja no ho sé. Cuideu-vos molt. Vinga, aquest fort aplaudiment pel Quim Domènech. No, tio, això sí que és una trucada suïcida.
6: Increïble.
0: Com Déu mana, eh?
6: Sí, sí. Que...
0: Home, estic quasi nerviós i tot, eh?
6: Un moment puix i tot.
0: Sí, sí, sí, hem de fer un vídeo d'això. Ja podeu avisar a la Paula, no sé, que agafin... A mi em deuen tenir gravat per algun lloc, no? O no? No estàvem gravant? Vaja. Bueno.
6: Alguna cosa farem.
0: No hi ha cap automatisme enlloc. Bueno. Una imatge fixa. És igual, posem una imatge fixa.
6: Ha sigut preciós.
0: Ha sigut molt xulo.
6: Però, bé, ara anem amb la cançó brusca.
0: Sí, la cançó brusca.
6: Som-hi, és la següent. O sigui, no he pogut evitar posar la següent.

0: Avui fa...
1: Aquesta novetat musical, sí. Sense...
0: No, i ja sé que el món a RAC1 han parlat amb en Gerard Quintana en motiu dels 40 anys del primer concert de Sopa de Cabra, però és que sóc superfan de Sopa de Cabra, els vaig veure en directe divendres a Sant Vicenç de Montalt i és que no podia deixar de pensar en Sopa de Cabra perquè és història de Catalunya i m'encanta la música que fan.
1: Estan fent un tros de gira i vaig anar als Rasmatàs a veure'ls dos dies seguits.
0: No, escolta, perdona,
1: calma.
0: Sonen de nassos.
1: Sonen de conya.
0: I a més, m'agrada perquè el Gerard Quintana va dir no fem servir, no tenim cap base, no hi ha res impostat, diguéssim, no hi ha cap... És música en directe tal qual, tal com raja, ras i curt.
1: Res d'autotunes, ni conyes d'aquestes.
2: Doncs com ha de ser, no? Vaya novetat.
0: Bueno. A veure, Rosalia, no sé tu, però...
2: Vaya boomers, serà que no hi ha coses noves?
0: Passem al moment estudiant en pràctiques Noel, o què?
1: Sí, va, Noel Guardino, niño, com estàs?
3: Guarnido.
1: Com va, estimat? Benvingut i com estàs?
3: Molt bé, Sopa de Cabra, Girona també té defectes.
1: Com? Què? No comencem a arrecar.
3: Avui vinc a parlar
1: de... Endavant la mania del dia.
3: Avui vinc a parlar del fumador de paper.
1: Ah, molt bé.
4: Jo?
1: Sí.
4: M'agraden els seus ulls?
5: M'agraden els seus ulls.
3: Són els que et diuen, jo no fumo, jo vapejo. Ah, perdona, vapejador vocacional. És impossible que facin una calada discreta. Foten una xuclada i deixen a un núvol que sembla que estiguin anunciant l'elecció d'un nou papa. Només falta sentir... Habemos sabor síndria! No, el que vemos és un ambientador del Tiger amb ansietat.
4: Però no pot enxufar vape a palo.
1: No, deixa'l parlar.
3: Chesnik no em deixa parlar. No sé si és que tenen una addicció o un trauma no resolt amb el xumet. És que no poden estar més de 5 minuts sense tenir alguna cosa a la boca. Escolta, flautista del vapor,
1: calma.
3: Si tens una necessitat de xuclar, potser que comencis a buscar alternatives. Així com a mínim faries feliç algú.
4: Ja. En la ducha a veces vapeamos entre nosotros.
1: Deixa'l tranquil. Gràcies, Noel.
4: Cada una con la suya.
1: Va, atenció a l'acústica de Figueres, que ve carregat. Fot-li.
5: M'agraden els teus ulls.
0: Toma.
4: M'agraden els seus ulls.
0: M'agraden els teus ulls.
1: No. Estimada Lívia de Cipió.
0: Bona tarda. Hola,
1: Lívia.
0: Moltes gràcies.
1: Què et sembla la temperatura de forn a la que estem en aquests moments aquí?
6: Doncs abans he entrat i tenia molt de fred, però ara m'estic morint de calor.
1: Sí, no, és que...
6: Però no sé, relatiu, perquè Claret va amb sudadera...
1: Posa-ho 23,
6: Ja ell es ventila...
5: Sí. M'agraden els teus ulls.
6: Som-hi!
1: Digues, el concurs de l'acústica de Figueres.
6: Sí, perquè al Versió Estiu sempre regalem premis pels nostres oients cada setmana i el premi d'aquesta setmana és molt gros, com el de l'anterior setmana, perquè torna el festival de música més multitudinari del país per acomiadar l'estiu. Del 27 al 30 d'agost torna l'Acústica de Figueres.
1: Un gran festival.
6: Amb més de 40 concerts, zones gastronòmiques i actuacions al carrer. I en aquesta nova edició podràs veure en directe una banda icònica del panorama espanyol dels anys 80 i 90. Pere, si et dic, grans ventalls, glamour i posada en escena única, què?
1: Sí. No, estan tot el dia aquí.
6: Rosalia.
1: No, Rosalia no, home, no.
6: No comia!
1: Exacte. Jo el que no sabia és que encara estaven en marxa, eh? Per això els veig tot el dia fent promoció per les teles.
6: Perquè, encara, clar, encara.
1: No, i flipo que vagin a l'Acústica de Figueres, que és un gran festival.
5: M'agraden els teus ulls.
1: Sí, molt bé. I què poden guanyar els nostres oients?
6: Podran guanyar una estada a Figueres, una nit d'hotel, amb esmorzar inclòs per a dues persones qualsevol dia del festival, que recordem que és del 27 al 30 d'agost, així que no s'ho pensin.
1: Doncs no s'ho pensin més. A la persona que hi va amb ells, diguéssim, acompanyant i cadascú busca el seu, eh? Però tens l'habitació...
6: L'esmorzaret inclòs...
1: Aquella mena de cosa que foten al llit els peus, aquella mena de banderola, com es diu allò? Que posen com una tela a la punta del llit que no serveix per res. Jo sempre ho aparto i no sé on fotre-ho.
6: A la cadira, sí, o a la taula de l'hotel.
1: Quina funció té allò?
6: No ho sé, és un sobrellit, no? Es diu?
1: No, perquè és molt petit, no té la mida del llit.
0: És per fer bonic.
1: Ah, sí?
0: No?
1: Però si et fots a dormir, salta i cau a terra, sempre. Bueno, ja ho aclarirem. Si algú sap, que li digui la Yael, que té uns tuits i unes coses...
0: Sí, el 680, 70, 70, 60.
1: Que ens ho vegi. Va, què han de fer els oients per guanyar això?
6: Doncs la dinàmica és molt fàcil. Tothom que vulgui participar i guanyar aquesta nit d'hotel i viure els concerts de primera fila hauran d'enviar-nos un acudit al WhatsApp del Versió Estiu, al 680, 70, 70, 60. Cada dia escoltem 3 acudits i d'aquests 3 escollim el finalista del dia. El divendres escoltarem els 3 acudits finalistes i escollirem el guanyador que s'endú aquesta nit d'hotel, amb esmorzar inclòs, per gaudir de l'acústica de Figueres.
1: Perfecte, doncs escolta'm, ara és el moment, no després d'aquí una estona, quan estiguem...
6: És estret. Ara.
1: Ara, 680-707060, és el moment de fer-ho.
6: Sí.
1: I si no, com hi poden anar els oients aquí al concert?
6: Els concerts de l'acústica de Figueres, recordem que són amb entrada lliure, però tenen aforament limitat, així que si volen anar, que no vadin, i per la resta tenen tota la informació disponible a festivalacústica.cat.
1: Doncs no se'n parli més. Són 2:15 de 5 de la tarda. Seguim endavant amb el repàs de l'actualitat informativa. Claret, què et passa que estàs tan seriós? Has entrat...
7: No, res.
1: Veig com molt concentrat i molt seriosot.
7: Bueno,
4: si està avui
7: és
4: com...
7: dilluns.
0: És el rigor. És no ha menjat iogurt.
1: Ah, deixeu-lo contestar, pobre tio.
7: He menjat iogurt, no, és dilluns.
1: Has menjat el teu iogurtet?
7: Fins de, cap de setmana llarg i bueno, que s'ha de començar la setmana doncs, amb aquesta energia. Ja anirem creixent.
1: Bueno, tens mitja hora per créixer, eh? Vull dir que si no és que...
7: No, a mesura que passin els dies, diguem la setmana.
1: Bueno, doncs vinga, que vagin passant els dies.
7: El ritme...
1: Doncs arriba el repàs de l'actualitat del dia amb el Jordi Claret, el nostre estimat Claret dels serveis informatius. Comencem en Ceuta un dia més. Resulta que ja han passat 20 dies des que prop de 70.000 persones van col·lapsar a la frontera de Ceuta i van creuar del Marroc a Espanya. Però encara resulta que n'hi ha milers que continuen malvivint a la ciutat autònoma sense cap mena de pista ni idea de cap on anirà el seu futur. Per això, ara, el govern de Ceuta ha elevat el to i demana solucions immediates a la Moncloa.
7: Sí, el president de Ceuta ha donat un termini de 30 dies perquè el govern espanyol resolgui la situació. Juan Jesús Vives diu que si cal portaran el cas a la justícia per la passivitat de la Moncloa després de l'entrada massiva dels migrants el 30 i 31 de juliol.
8: Pero vamos a recurrir a otras instancias del Estado. Tenemos la obligación de hacerlo. A las Cortes Generales, al Poder Judicial... a las comunidades autónomas, a las organizaciones empresariales, a los sindicatos, a quien haga falta, porque no nos vamos a rendir.
7: Vives insisteix que la situació a la ciutat autònoma queda continuant lluny de la normalitat i, per tant, demana més al govern espanyol, que creu que no està sent més contundent per no molestar el Marroc.
1: Molt bé, doncs aquesta és la posició del govern de Ceuta. Anem sobre el terreny. Justament avui que el president d'aquella ciutat autònoma s'ha trobat amb la ministra de Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, l'enèsima membre, perquè no paren de passar un darrere l'altre, del govern de Pedro Sánchez, que ha anat enviant a la ciutat autònoma. Des de Ceuta ens informa la Júlia Manero. Bona tarda, Júlia.
9: Bona tarda. Sí, des de la delegació del govern, Elma Saiz ha anunciat que des d'avui mateix obriran la porta a 4 espais temporals per acollir fins a 1.500 migrants aquí a Ceuta. I és que els campaments de la perifèria de la ciutat, com els de la platja del Trampolín o els de les naus del Tarajal, cada dia acumulen més persones, moltes d'elles menors d'edat. Ara bé, no s'ha mullat a l'hora de dir si aposten per l'acollida o l'expulsió dels migrants. En tot cas, s'ha limitat a insistir que tot plegat ja s'ha convertit en un drama humanitari i que cal actuar en el marc de la llei.
10: Que este gobierno trabaja siempre con una política migratoria que busca una migración regular, ordenada y sobre todo segura. Porque la inmigración irregular es un drama humanitario que cuesta vidas. Y esa es la coherencia del gobierno de España en esa política migratoria, la búsqueda de vías regulares, seguras.
9: Sobre el terreny, però, davant la manca de recursos d'aquests últims dies, hi ha tot d'entitats socials i associacions assistint als migrants que viuen al carrer. La ministra ha aprofitat per agrair la tasca que han fet aquests dies i també ha insistit que la col·laboració de les institucions és clau per recuperar la normalitat a Ceuta.
1: Gràcies, Júlia Manero. Mentrestant, la pressió política no s'atura i el PP continua posant al punt de mira la ministra de Sanitat, la Mònica García, a qui acusen de deixadesa per falta d'atenció mèdica pels migrants.
7: Són unes acusacions que el govern espanyol nega. La mateixa ministra García posen el focus en l'atenció als migrants per evitar epidèmies i acusa el govern de Ceuta de no oferir-los espais perquè estiguin bé, perquè així els populars, diu, tinguin l'excusa perfecta per atacar-la. En parlava a Televisió Espanyola.
11: Nos estamos jugando una prevención de la salud pública, de la transmisión de enfermedades. Es verdad que hasta ahora hemos tenido o hemos detectado muy pocos casos, ¿no? Casos además de infecciones leves o banales, gastrointestinales, dermatológicas, pero todo fruto de unas condiciones de hacinamiento y unas condiciones de insalubridad de los migrantes.
7: Avui Pedro Sánchez s'ha reunit amb 7 dels seus ministres telemàticament per tractar la crisi a Ceuta, mentre, per cert, el PP continua demanant compareixences al Senat. Ara volen que doni explicacions la mateixa titular de Sanitat, Mònica García. Però, de moment, els 3 ministres que els hi tocava parlar al Senat ja els han plantat. L'últim avui ha estat el d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que era a Barcelona per un acte. Tampoc s'hi van presentar anteriorment Fernando Grande Marlaska i Margarita Robles.
1: Vaja, que el Senat s'estan quedant a dues veles amb aquest tema i ja veurem com es va resolent la crisi migratòria, perquè una cosa és la part política i l'altra és la part humana, que realment és...
12: Però vamos a ver, si el mamarracho del presidente no da la cara, no, ¿cómo se va a solucionar esto?
1: No,
13: el primer mamarracho, sí, que se ponga por medio a calentar el ambiente, bueno, allá él.
1: Sí, a veure una cosa, les comunitats governades pel Partit Popular tampoc estan fent gran cosa per solucionar això.
12: A ver, ¿quieres soluciones, hijo de fruta?
1: No falti.
12: Cabeza de maracuyá. culo de melocotón.
1: Sí que es veritat.
12: Pues recomiendo a los inmigrantes que están en Ceuta que vengan a Madrid.
1: ¿Ah?
12: Desde hace unos años tenemos unas residencias vacías donde se cuida muy bien a todo el mundo y bueno.
14: Bueno, también podría ofrecer uno de sus áticos para acoger a estos inmigrantes. Podrían ganarse algunas comisiones como las de tu hermano.
1: Vaya.
15: Bueno.
12: Mejor me voy, que me toca rutina de abdominales y abductores.
1: A veure, senyor Sánchez, si vagi a fer abdominals, amarratxos, com a la foto, calma. Una mica de raó té la senyora Ayuso, eh? Perquè vostè quan pensa donar la cara? La cara? O sigui, totes les setmanes veiem una persona diferent durant explicacions, però vostè no ha acabat de comparèixer.
14: Pera.
1: Què?
14: Mi querido socialista.
1: No, no em diguis
14: socialista, al tiempo.
1: Bueno.
14: De momento estoy enviando a mis esbirros, que yo estoy muy tranquilito en Lanzarote, con Salvador.
1: Està vostè amb Salvador Illa a Lanzarote? A veure, igualment hi haurà un dia que s'hauran acabat els ministres per donar explicacions, llavors vostè haurà d'intervenir.
14: Ya lo escucho el día del eclipse, pero enviaré a un queridísimo amigo mío.
1: Ah, al Salvador Illa?
14: No, te enviaré a ti,
1: no,
14: mi querido bolchevique.
1: No, va, però...
14: Eres el socio con más años de militancia que conozco.
1: Que, o sigui, no sóc soci del PSC.
16: Ja sempre he sigut del PSC.
1: No, va, però moltes gràcies.
14: I què hacías el dia del eclipse entre socialistes?
1: A veure... Ah, moment, que tenim un misteri, aclarit. No, estava allà i vam entrevistar el president Illa, i va anar molt bé.
14: Eso?
1: Sí, sí, molt bé.
14: Conseguir Illa, a veure, conselleres, consellers...
1: Moment, Sánchez, estigui atent que tenim resposta al tema del cobrellit aquest raro...
14: Compartiendo gin tònics.
1: Un moment, però no, gin tònics no n'hi havia.
0: Ja última hora, eh?
1: Última hora, última hora. Home, ens fot la música última hora. Bueno, és última hora, a veure.
15: És la teva feina, ja,
1: A veure,
15: última hora.
1: El cobrellit.
0: No, el que comentaves del llit, tenim diversos oients que ens han dit que la tela de roba que posen als hotels... Per una banda, la Sílvia diu que és per si t'estires el llit amb sabates, no embrutar el llit.
1: Ostres, no ho he pensat mai.
0: I per altra banda, la Mireia ens comenta que és una protecció per si poses la maleta a sobre.
1: Ah?
0: S'ho pregunta, també. He de dir per això que tenim diversos oients també que diuen que sí, que sí, que pot ser que sigui per posar-hi la maleta, per no embrutar
1: llençols. Per no embrutar, clar, perquè és una mida que clar. No... I llavors que ho plegues i ho des, perquè el primer que foto quan arriba a una habitació d'hotel és desar allò, que em fa nosa sempre.
0: Però ara ja saps, ara pots posar la maleta.
1: Bueno, però llavors queda brut. No, clar, és per no embrutar el cobrellit, ni la vànua, ni el llençol d'aquests que són llençols. Magnífic, estem molt contents, tu. 5 minuts i seran a 4:45 de la tarda. Seguim a Espanya. El govern està també molt amoïnat per l'evolució de l'incendi d'Osca, on ahir va morir un militar de l'UME.
7: Sí, el foc porta una setmana actiu i ja ha calcinat 17.500 hectàrees, tot i que gràcies a les pluges d'aquesta nit sembla evolucionar millor. Aquest migdia s'ha fet un minut de silenci pel militar que va morir ahir a la zona de l'incendi després que volqués el seu vehicle per motius que ara encara s'investiguen. Les últimes hores també han rebut l'alta els altres membres que viatjaven en aquest vehicle, tres militars de l'UME que anaven amb la víctima. Una onada d'incendis que també està castigant ara països com Bèlgica o Grècia. A Bèlgica els bombers lluiten per apagar l'incendi més gran de la història del país. Afecta el nord, el centre-est del país i ja ha calcinat 3.000 hectàrees a Bèlgica. I a Grècia, dos incendis a l'illa de Salamina han deixat 2 morts, 4 ferits i centenars d'evacuats.
1: A casa nostra, avui Barcelona ha recordat les víctimes dels atemptats del 17 d'agost, justament 9 anys després de la tragèdia.
7: Institucions, cossos d'emergències i familiars i associacions de víctimes han guardat un minut de silenci en record als 15 morts de Barcelona i Cambrils. L'acte s'ha fet aquest matí a la plaça Sant Jaume, en lloc de la Rambla, que està en obres. També s'ha fet una lectura d'un manifest centrat en la memòria i la convivència.
17: Avui també ens reuneix la necessitat de renovar un compromís. El compromís de defensar una ciutat on la convivència, la pau, la tolerància, la solidaritat i l'entesa són els seus pilars principals. Valors que cap tipus de violència podrà derrotar mai.
7: I tot i que hagin passat ja 9 anys, encara hi ha familiars de víctimes que se senten abandonats. El Javier Martínez és el pare del nen de 3 anys que va morir en l'atemptat.
18: Home, m'agradaria transmetre que estem sols, que he parlat avui amb víctimes d'altres atemptats i també han estat tota la vida sols, o sigui, sense atenció. També us puc traslladar que he parlat amb psicòlegs que diuen que de veritat no saben de vegades com tractar-vos i és tan fàcil com parlar amb les víctimes que necessitem. Això és el principal. I després, pues, bueno, mentre hi hagi papers classificats a Madrid, papers secrets del CNI classificats, mai no sabrem la veritat. Per què estan classificats aquests papers? Què tenen que amagar?
7: Una demanda que comparteix també amb una trentena de manifestants independentistes que, com cada any, també s'han acostat a l'homenatge. El col·lectiu ha respectat escrupolosament l'acte, tot i que al final s'ha viscut un petit moment de tensió amb el diputat de Vox, Ignacio Garrido.
1: I tot això passa quan queda menys d'un mes perquè s'estreni Cronos, la pel·lícula sobre l'atemptat terrorista a la Rambla.
7: Una producció que recrea l'operació policial que van dur a terme els Mossos i que va durar 124 hores per enxampar els terroristes. Arriba a la gran pantalla el 4 de setembre. Aquest matí ha passat pel món a RAC1 el director de l'obra, Fernando González Molina, i ha reconegut la dificultat de parlar d'un tema així.
15: Era un punto de partida muy interesante a la hora de hacer un thriller dramático, un thriller europeo sólido, contar, como habían contado antes en Francia, los atentados de Bataplan o de Niza, pues contar aquí en España todo el procedimiento policial posterior a los atentados de las Ramblas. Y yo creo que nace también del visionado del documental de Nacho Carretero de Aturolezcano, 800 metros, en Netflix, que investigó de manera muy profunda y muy seria lo que había sucedido.
7: Molina també ha confessat que a l'hora de fer la pel·lícula hi havia una línia vermella, que era el respecte per les víctimes, i que per això assegura que la producció no ensenya més del compte. També ha reconegut que tenia molt clar que s'havia de rodar en català la pel·lícula, protagonitzada per Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez, però també atenció perquè hi fa un cameo Jordi Basté, fent de periodista en una roda de premsa sobre els atemptats.
1: Fa d'ell mateix, fa d'ell mateix.
7: Sí,
1: a diferència de la pel·lícula del Woody Allen, on va sortir fent de convidat en una recepció.
3: I en la d'Eugenio.
1: A la d'Eugenio també.
3: Sí, con una tofa de pelo,
1: sí, veritat,
3: que
1: sí.
3: No se l'acaba.
1: I de què sortia? És veritat, sortia efectivament amb una predallà, que de què feia? Perquè a Vicky Cristina Barcelona feia de convidat de... a una recepció. I jo vaig dir, veritat, a la del Trueves, la pel·lícula del Trueves, no? Estem parlant d'un José María.
3: Efectivament, sí.
1: Però no se'n recorda què hi feia.
3: Sale en el llantiol, haciendo del mismo.
1: Doncs vinga.
7: Bon currículum, tu.
1: Que sí, sí, ja té tres pel·lícules a les seves esquenes, tu. D'aquí els Gaudí, de pet. Canviem de qüestió.
0: A la pel·lícula aquesta de Saben Aquell, que era la de l'Eugenio, el Basté el que feia era de locutor de ràdio que conduïa una entrevista. Pel que llegeixo, segons el resum creat a Mia, eh? Espero que estigui bé.
7: Confiem, no?
0: Confiem.
7: Seguim.
1: Obrim la plana internacional amb l'escalada d'atacs entre Rússia i Ucraïna, que en les últimes hores han deixat una vintena de morts i dizenes de ferits.
7: Sí, l'últim atac que l'ha llançat aquesta matinada l'exèrcit ucraïnès ha estat un atac amb missils que ha deixat almenys 6 morts i 4 ferits a la regió de Moscou i al sud de Rússia. El bombardeig arriba després que Kiev llancés aquest cap de setmana l'ofensiva més gran des que va començar la guerra. Parlem d'almenys 800 drons, que són els que Rússia assegurava ahir que les seves defenses antiaèries van neutralitzar en diverses regions del país, també a prop de la capital. L'Ucraïna també va atacar objectius militars i magatzems de Wildberries, coneguda com l'Amazon russa, amb la que Kiev sospita que el Kremlin fa arribar el material bèl·lic al front. Uns atacs que deixaven una dotzena de morts més i que provocaven una resposta immediata de Rússia amb diversos bombardejos que han matat fins avui almenys 10 persones i han deixat una quarantena de ferits.
1: Rússia, que a banda del front ucraïnès també manté el pols amb Europa i l'OTAN amb una estratègia que avui protagonitza diverses portades, la guerra híbrida.
7: Sí, que consisteix en desestabilitzar de la manera que sigui a l'enemic o al rival sense entrar al cos a cos d'una guerra oberta amb bombardejos i atacs. La Vanguardia, que avui analitza aquest concepte, posa d'exemple l'atemptat fallit del Kremlin a l'aeroport de Leipzig a Alemanya, ara fa unes setmanes, quan uns drons russos van intentar sabotejar un centre logístic clau de l'OTAN. Però és que en els últims dies l'aviació espanyola i italiana han tombat dos drons a Romania i a Letònia, que se sospita que venien de territori rus. Accions que entrarien també dins d'aquesta paraigües del concepte de la guerra híbrida, com també ho serien les restriccions econòmiques o fins i tot la pressió migratòria.
1: Doncs per conèixer una mica més en què consisteix això de la guerra híbrida, per intentar entendre si realment s'està produint, no s'està produint i quin és l'abast que té, perquè no és la guerra clàssica de tota la vida, la del front, la de la línia, la de la baioneta i el tanc, si m'apureu, deixeu-me que saludi el filòsof Pil Politòleg i professor emèrit de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona, el senyor Rafael Grassa. Bona tarda, senyor Grassa.
16: Hola,
1: com estàs? Però més que tutegi, oi, professor?
16: Sí, i tant.
1: Bueno, clar, dit així ja, és molt difícil contestar que no. A veure, per començar pel començament, què significa aquest concepte de que ens sentim parlar tant de la guerra híbrida?
16: Si permets, comencem per una cosa.
1: A veure.
16: Un adjectiu, com deia molt bé en Josep Pla, és una cosa que modifica el substantiu. Restringeix el seu significat. Guerra híbrida utilitzat per l'atemptat de Leibniz és no dir absolutament res. És confondre la gent. I crec que això ha de ser clar, i evidentment avui està tot a les portades, però estan utilitzant el concepte metafòricament, perquè no hi ha guerra amb Rússia. Sí que hi ha guerra entre Rússia i Ucraïna, sí que hi ha problemes de seguretat d'Europa amb Rússia, però no hi ha una guerra ni oberta ni de cap dels estils. Evidentment hi ha un conflicte obert, hi ha un problema de seguretat, i ells reaccionen intentant desestabilitzar. L'element fonamental de la idea de guerra híbrida, ben utilitzat, és una guerra en què s'utilitzen mitjans convencionals i no convencionals. Per exemple, coses grises, atacs que no es poden atribuir a ningú, que no se sap qui els ha fet, intents de desestabilitzar part de la població, de crear cinquenes columnes, com ja s'havia fet a la Guerra Civil Espanyola o a la Segona Guerra Mundial, atemptats contra civils, utilització de terrorisme. Per tant, una guerra híbrida en sentit correcte seria una guerra declarada entre dos països on s'utilitzen mitjans convencionals claus i que sabem d'on vem, i d'altres com ciberseguretat, informacions falses, mecanismes econòmics. Si no, hauríem de pensar que el Marroc està en guerra híbrida amb Espanya.
1: Bé, és si aquesta, aquesta és una de les consideracions.
16: Perquè, clar, ha utilitzat el 2021, el 2026, migrants contra nosaltres, i recordem, va intentar atacar amb el Pegasus pràcticament tots els telèfons dels membres del govern de Pedro Sánchez, començant per ell mateix. Direm que el Marroc està en guerra híbrida? Vull que m'entengueu. No dic que no puguem dir que Rússia planteja un problema de seguretat per la Unió Europea i que s'ha de plantejar, però ara no estem en guerra amb Rússia. Si estéssim en guerra amb Rússia, la situació seria diferent. Estem amb un problema de seguretat i intentant condemnar i atacar amb sancions econòmiques a Rússia pel seu atac l'any 2022, ja fa 4 anys, a un febrer del 2022, contra Ucraïna.
1: Per tant, professor, perquè ens entenguem, d'acord amb l'explicació que ens fas, podem dir guerra híbrida quan, a més d'aquestes qüestions que estem comentant, com el Pegasus, atacs cibernètics, manipulació d'eleccions, el que sigui, a més, o fins i tot l'enviament d'immigrants, que ara en parlarem, com es sospita que ha passat amb la frontera de Ceuta, quan, a més, hi ha el conflicte armat clàssic, o sigui, quan esclaten les bombes,
16: clar,
1: o es disparen
16: tots. Aleshores, és una guerra híbrida perquè utilitza clàssic i d'altres. Si només d'utilitza dels altres, que seria el cas, suposadament, de Leipzig, com dèieu, el que estaria més amb un intent de desestabilitzar de les operacions clàssiques d'espionatge, d'altres estils, de bombes, d'intervencions d'altres tipus. Però no podem gastar les paraules, perquè, com deia en el seu moment Alicia, les paraules signifiquen el que signifiquen, a no ser que tu siguis l'amo de les paraules. I em temo que avui alguns mitjans espanyols i catalans els hi ha escapat, potser per l'agost i les serpents informatives, el que deien, i han fet un molt mal favor a l'opinió pública, perquè, insisteixo, creure que estem en guerra amb Rússia no és cert, i millor que no ho estiguem. Entre altres coses, perquè si Rússia de moment no pot ni a Ucraïna, com dèieu amb la informació, menys encara podríem els 27 països de la Unió Europea alhora.
1: Aleshores, professor, quan ens trobem tercers països, com pot ser Rússia mateix o el Marroc mateix, que t'infecten els mòbils amb Pegasus o que t'envien onades a migrants, potser podem separar un cas de l'altre, eh? Quan hi ha atacs cibernètics, sí, sí, intents de manipular eleccions, com ha quedat demostrat que han fet els bots russos, o, per exemple, fins i tot fets anònims, molts fets anònims, com és l'explosió del Nord Stream, crec que es diu així, el gasoducte...
16: Que sembla que és ucraïnès.
1: Que tampoc sabem qui ho ha fet, però que...
16: Hi ha hagut ucraïnesos ubicats.
1: Llavors, a tot això, quin nom li hem d'acabar donant a tot això?
16: Li podem dir que són atacs híbrids o, diguem-ne, intents de sabotatge, com sempre s'ha dit, les paraules està bé el que signifiquen el sabotatge, la guerra encoberta, els mecanismes de desestabilització dels països sempre han existit. Recordem-ho, ja ho estem veient, per exemple, en el cas de Cuba. Negar-se a posar sancions a que altres països enviïn petroli a Cuba és un intent de desestabilitzar el país perquè accepti les condicions a la veneçolana, diguem-ne, com amb una Delcy Rodríguez cubà per part dels Estats Units. Això és sabotatge, mecanismes clàssics, etc. I si es vol es pot dir, ara, si això es combina amb un atac, com per exemple havia passat el gener durant unes hores a Venezuela, on efectivament Estats Units va intervenir i va capturar a Maduro i a la seva dona i els va, diguem-ne, abduir, els van dur cap a Nova York. En aquí sí que estaríem en un cas d'un atac armat, però tu deies molt bé, això li podem dir sabotatge, mecanismes de desestabilització que poden produir-se, i evidentment Rússia li té jurada a la Unió Europea, no, ja. D'això no hi ha cap dubte. E intenta destruir el que significa, perquè justament ha sortit perdent. No estem important, o no tant com estaven important abans del 2022, el seu gas, està posant condicions i fins i tot estem intentant utilitzar per donar ajut a Ucraïna diners congelats de fons actius de persones russes de naturalesa personal i de naturalesa jurídica que de moment no s'han fet perquè, recordem-ho, amb la Unió Europea, Bèlgica, que és el país on estan situats físicament la major part d'aquests fons, s'ha negat a fer-ho per por a les represàlies de Rússia en el seu moment. De moment aquest diner està congelat, s'estan utilitzant els interessos que generen aquests diners que continuen a fons i a entitats financeres, però no s'han utilitzat per donar diners a ajut a Ucraïna, que recordem-ho, des del 2025 pràcticament no té ajut ni financer ni militar dels Estats Units.
1: Molt bé, una última qüestió, professor, breument. Hem inclòs, o hi ha inclòs dins el paquet aquest de tot aquest seguit de maniobres, el que ha estat, no sé si l'enviament de 70.000 persones a saltar la valla de Ceuta, o el permetre que vinguessin, o la sugestió via xarxes, jo no sé ben bé, no puc afirmar res de tot això, però diguem-ne que fa temps que no ens movem el dit tots plegats, i la sensació és que això també forma part una mica, no sé, de la guerra encoberta, que és com hem quedat que li diríem.
16: Efectivament, efectivament. Amb el Marroc tenim un problema seriós, un problema en què tenim totes les de perdre, governi el PP o governi el PSOE, que és la clau de la migració. La migració a Ceuta és, com ho he dit diverses vegades, un petit estret d'Hormuz que té Marroc i que pot utilitzar, com està utilitzant Iran després de l'atac d'Israel i d'Estats Units, diguem-ne, ja fa uns quants mesos. Quines situacions trobem amb ells? Doncs que, efectivament, no poden dir que Ceuta i Melilla són colonials, són Melilla del segle XV, Ceuta del segle XVI, encara no existia l'estat marroquí com a tal, però sí que, evidentment, són zones espanyoles, segons la Constitució, que estan situades al territori africà. Per tant, es reivindiquen per raons d'integritat i tard o d'hora es produiran. A més, són situacions en què utilitzen una cosa que tu mateix acabes de dir ara. Ceuta, per exemple, és una ciutat de 80.000 persones, fràgil en molts sentits, que ja té problemes demogràfics importants. La demografia de la població musulmana ceutí, legal, ja és molt més dinàmica des de fa 15 anys que la espanyola.

0: coses perquè potser se'ls va sortir de mare. Però això és, efectivament, atacs encoberts, instants de desestabilització, aquesta eina que té, i res passa perquè sí. Recordem que això va passar el 30 de juliol i que unes dies o setmanes abans hi havien dos fets de la política espanyola que van permetre que això passés, que van activar el detonador marroquí. Un, la visita després de 4 anys, de nou, de Pedro Sánchez a Algèria per intentar refer les dificultats que es van dur per davant una ministra d'Exteriors, quan aquesta ministra d'Exteriors, Arantxa González Valle, ja amb l'etapa de Sánchez, va rebre el líder del Polisari, que tenia ciutadania espanyola, perquè havia estat, diguem-ne, i tenia el DNI del temps en què havia estat quan el Sàhara era un territori colonial espanyol, i això va costar. I la segona cosa important, recordem-ho, quan s'ha començat a parlar de nou amb les Corts de la possibilitat d'aprovar una llei que permeti que els descendents de persones saharauis que havien tingut DNI espanyol, per tant, que eren espanyols, puguin rebre immediatament, si demostren la seva filiació directa amb pares o avis, nacionalitat espanyola. Aquests dos moviments que qüestionaven aquesta idea del Marroc estaven. Què hi ha al darrere d'això com a sabotatge? Pues probablement dos països, no només Marroc. Israel, que li té jurada a Pedro Sánchez per haver intentat posar en marxa una acció que no ha tingut èxit, però que ha donat una certa publicitat de sanció de la Unió Europea a Israel per l'actuació després del 7 d'octubre a Gaza i a Cisjordània, i, òbviament, també els Estats Units,
1: que
0: són favorables, i recordem-ho, els Estats Units, en el moment en què es va acceptar per part de Marroc els acords d'Abraham i van reconèixer Israel i van tenir relacions diplomàtiques a Israel, la primera cosa que va fer el govern, ja en aquest cas de Trump, va ser reconèixer la sobirania del territori saharaui ocupat, en principi, il·legalment, per al Marroc.
1: Professor, tot aquest queda molt clar. Perdona, professor.
0: Les sabotatges estan aquí, són actes que podrien portar-se. Si algun dia estem en guerra amb el Marroc, cosa altament improbable, evidentment, a part d'una guerra convencional, hi haurien aquest tipus de moviments i de qüestions.
1: Moltes això gràcies, professor.
0: En el món d'avui, on la força és el més important, la força s'exerceix també de formes discretes, intentant que sapiguem què és, qui és el que hi ha al darrere.
1: Perfecte.
0: I això és el que està passant.
1: Moltes gràcies, tot, professor. Perdó, és que, disculpeu, professor, que et talli, és que està molt ben contextualitzada la resposta, però tinc aquí els informatius que estan a punt d'arribar al butlletí a les 5 i vaig una mica tard.
0: Val, perfecte.
1: Ha quedat molt clar, igualment la idea ha quedat molt clara i l'anàlisi i la interconnexió de les idees també ha quedat impecable. Moltes gràcies de veritat.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que tinguis una molt bona tarda. Adéu-siau. Doncs aquesta és la situació de la masterclass que hem rebut de l'ambient de la geopolítica internacional, i ens ha quedat clar, eh? Una cosa és la guerra híbrida i l'altra és una guerra en quarta i l'altra és la guerra normal de tota la vida.
2: Bueno, que cabe duda, ¿no? Que eso no es manera de hacer la guerra.
1: Sí.
2: Yo también hago la guerra con la pili, ¿no?
1: Sí.
2: La guerra híbrida. A veces la enchufo y a veces soy combustible de explosión, ¿no? Pero bueno, esto de la guerra híbrida es muy interesante.
1: Vale.
2: Me parece muy bien, ¿no?, que ahora los tanques sean eléctricos.
1: No, no es eso.
2: Es muy buena noticia para evitar el cambio climático.
1: Primero, no es el cambio prismático, es el cambio climático.
2: Bueno, eso es tu opinión, ¿no?
1: No, mi opinión, es un fet.
2: Respetable, però al final lo que ha dicho este señor, ¿no?
1: Ja, hem deixat el professor perquè necessitem temps i ara estem aquí amb aquestes...
3: Ladrones, ladrones, no, va, què mierda passa? Guerra és això? Ladrones, ladrones, ladrones.
1: Quin problema hi ha, enfado? No,
3: claro que me enfado, collón. Sí. La mejor manera de hacer la guerra es coger un palo y romper las costillas a tu enemigo y poner el Toyota atravesado.
1: Bueno,
3: y si no coges a los malos, los metes en la silla de corriente.
1: ¡Ladrones!
3: ¡Ladrones!
1: No, prou de història, prou de mandanga i prou de tot això.
3: Com el jugador de tren.
1: Bueno, prou. Lázaro, no entenc com no ets general de...
4: Jugador de tren, me chuparà un huevo.
1: Abans dels esports i abans del temps amb el Martí... Avui tenim duet de Martins. Deixeu-me anar d'excursió amb el senyor que va abraonar-se damunt del president de la Generalitat fa una setmana.
5: L'heroi.
1: L'heroi de RAC 1. El Víctor Massip, que el tinc per aquí, d'informatius. Us preguntareu. Hola, Massip.
6: De naranja. Hola,
7: què tal?
1: Carai, noi, quin retard, eh? No sé, ja sé que estàs lluny perquè el tenim a la Catalunya Nord. a Parada de Conflent, on avui arrenca la Universitat Catalana d'Estiu. Bueno, no sé, què fes uns 5 cèntims de què està passant aquí, què has vingut aquí a fer, com va la cosa...

0: Com ha anat bé la primera nit o encara no hi has dormit a Prada? Ens interessa tot.
1: Sí, la primera nit molt tranquil·la, molt tranquil·la la primera nit. Ara bueno, estava escoltant justament, sí, de fet, a Laura Borràs,
0: sí,
1: però aquí esperem a un munt de gent, esperem a tota la, pràcticament a tota la plana major de l'independentisme. Per exemple, hi passaran l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès, Quim Torra, el president del Parlament Josep Rull, Carme Forcadell, i també líders de partit com Oriol Junqueras i Jordi Turull, però l'UCE d'enguany està penjant d'un fil fins a l'últim moment per problemes de finançament.
0: Vaja.
1: La Generalitat encara no ha concretat quants diners posarà aquest any i els deu el 20% del pressupost de l'any passat.
0: Ah, sí.
1: I el president de l'UCE, Jordi Casassas, lamenta aquesta incertesa, però ha dit que ja està solucionat.
2: Aquesta incertesa sembla que s'ha arreglat i, per tant, hem pogut obrir perquè nosaltres depenem d'unes subvencions i aquestes subvencions no arribaven. Quan acaben bé les coses, diguéssim, s'obliden dels neguits.
1: Doncs sí que sembla que han acabat bé les coses. I també ha avançat a RAC1 Casassas que ara buscaran altres vies de finançament perquè ja no se'n fien del tot de les subvencions i així se volen assegurar properes edicions. Veurem com se resol aquesta crisi, però de moment això continua aquí i ens esperen dies de molta intensitat.
0: Per ser diplomàtics, diguem-ne que el tarannà de la Universitat Catalana d'Estiu no acaba de sincronitzar-se gaire amb la línia ideològica de l'actual govern, que és el govern de tothom, menys per la gent que va a la Universitat Catalana d'Estiu, que sembla que els hi tallen una mica l'aixeta.
3: Bueno, esto del Erasmus, no va ser,
0: no? No, és Erasmus, no és Erasmus. Però una mica sí, oi que hi ha una mica d'ambient d'Erasmus, bueno, Víctor? Sí. Per aquí, o sigui...
3: Lo que interessa saber es si ha matado la rata palos.
0: Bueno, deixa parlar. Sí. Ha matado la rata palos, Víctor?
1: Casal de colònies, inclús. Sí? Casal de colònies, eh?
0: No, però sí que sabem que hi ha periodistes que s'emboliquen amb periodistes, i ha, o sigui, l'ambient aquí...
3: Que cabe duda, no?
1: Bueno, deixa parlar. Ah, sí? Pues, encara no he tingut l'oportunitat, però m'han dit que aquesta nit hi ha karaoke.
0: Ah, ojo! Karaoke? Cuidao, doncs volem, sí, volem un vídeo i una gravació, perquè si demà tenim a la crònica, més que el que pugui...
3: Canta Cibeles, que és la mia.
0: Bueno, no, canta el que
1: vulgui. Julio Iglesias volia cantar, però no deixes.
0: Doncs grava, grava, grava. Sí, sí, demà penjarem.
4: Però s'ha de cantar, no donar la nota.
0: Bé, Massip, dono-los records a tothom que vagis veient de part meva i de part de RAC1. Va bé? Bueno, va.
1: Gràcies, fins després.
0: Adéu, i porta't bé. O fes el que faríem nosaltres, si fóssim.
1: Exacte.
0: Apa-li, salut, que vagi bé, adéu.
3: Què és comer?
0: Què? Ara toquen els esports? Sí, oi?
5: Sí, i tant.
0: Fem els esports, que no s'hi toca el temps als esports.
5: Falta el Martí.
0: Sí, és que el Martí ja Oliveres, que...
4: Ja ves, s'aproxima.
0: Martí, toca el temps,
4: camina,
0: eh?
4: Mira com camina ell, tot
0: contigo. Posa la sintonia del temps.
3: Hoy ha venido en Espardeña, si sí, no se puede correr, con ellas...
5: Ara arribarà el micròfon...
3: Capatillas.
5: No. A veure si...
4: Un altre que ve amb xancletes.
0: Un altre que ve amb xancletes. Però en quin problema té vostè amb les xancletes, senyor Rios?
4: Que sembla que no siguin d'aquí.
0: No, respira. Sí, no, és que l'Oriols tot el que no sembli...
5: El Barça en xancletes.
0: Sí, el Martí Oriols, així el Martí Oriols...
5: Vaig ben arreglat.
4: Martí Oriols.
0: Ara.
5: Com esteu?
0: Molt bé, esperant que vinguis, perquè portem mig minut esperant aquí que aparegui el temps. Què estaves fent?
5: Se m'ha avisat una mica just,
0: i
5: per
0: no
5: part de producció.
0: No funciona la ràdio d'allà baix? No,
5: sí,
0: tens la, ràdio
5: la tenia, però heu canviat molt ràpid de tema. Encara sentia en Lázaro,
0: sí,
5: eh?
0: En
5: de
0: Trem. Va.
3: Ladrones, ladrones.
0: Bueno, sí, ara falta tu, no l'exigis.
3: Jo sí que sé si llueve salgo a la calle.
6: Bueno, ladrones, bueno. Ladrones.
0: Aviam.
6: Una colla de ladrones.
3: Para saber si llueve no tengo que escuchar a los meteorólogos.
0: Molt bé.
3: Salgo a la calle y digo no llueve.
4: A veure. Pues qué?
3: Tinc el Jordi. Los meteorólogos.
0: Tinc el Jordi
3: de la televisión de Catalunya.
0: Silenci. Tinc el Jordi Casals, allà al quarto fosc de...
3: Sí. Maricones.
0: No, va, no comencem. Home, però d'aquest color, ja, de veritat.
6: No, maricones no, no m'interessa.
0: Bueno, ja veuràs, ara et saludaré. Casals, oi que estàs florint aquí al quarto fosc?
7: Sí. Fa una estoneta.
0: Ah, una estoneta no, que són i quatre, a veure.
7: Sí, una estoneta, quatre minuts és una estoneta.
0: Perquè portem quatre minuts per que vingui el Martí. La culpa
7: és clar,
5: la culpa
7: clar,
5: és
7: clar. Meva. La culpa del meteoròleg.
5: En fi, escolteu, tenim tempestes per començar la setmana, eh? Tenim una tempesta molt local, però que descarrega amb força a la zona d'Osona, entre les Guilleries, el Coll Sacabra i la Plana de Vic, al voltant de Roda,
0: saltant ja... Per entendre'ns, que estem de cachondeito, però...
5: Ara mateix, sí. Amb això no fem broma, eh? Està descarregant amb força. Puntualment, també, amb calamarsa o pedra, per tant, a compte. És molt local, de fet, és l'únic punt del país on plou, en aquesta zona entre això, la Plana de Vic, les Guilleries, el Coll Sacabra, també cap a la Selva, però sembla que va direcció al Montseny, per tant, a prop de Taradell, Viladrau, tota la part d'Espinelves, aviat doncs pot ploure tota aquesta cara nord del Montseny, però ara on plou amb més força això, entre Manlleu, Roda i la zona de Sau, ja ha travessat el Ter i va direcció al sud-sud-est d'Osona. Per tant, estarem pendents d'aquesta tempesta que pot deixar 15-20 litres litres en pocs minuts i que pot anar acompanyada de pedra.
0: Doncs tu estàs aquí tota la tarda, no? Fins al coni, fins a les 8.
5: Sí, seguint, i tant.
0: Doncs a la que passi alguna cosa...
3: Pero lo importante, estamos en plena fiesta de Gracia y hoy a las 10:30 en la plaza de las Donas del 36...
5: Aquí no plourà.
3: El espectáculo de imitaciones...
5: Aquí a Barcelona no plourà.
3: Totalmente gratuito.
5: De fet, hem d'explicar que aquesta tempesta no arribarà a Barcelona, com a molt es quedarà a la zona del Montseny, val, com ha passat abans, que ha descarregat fort a Sant Celoni, 15 litres per metre quadrat, i serà una setmana bàsicament tranquil·la fins dijous al migdia. A partir del dijous a la tarda arriba un canvi important de temps que sembla que ens portaria ruixats i tempestes a moltes comarques.
0: Que refresqui.
5: I divendres i dissabte és quan notarem que baixa la temperatura.
0: Molt bé.
5: I
0: perfecte.
5: Després ja sí que notarem doncs, un inici de, diem,
0: de veure la llum.
3: De otoño?
5: No. Res de tardor.
0: El passa muntanyes encara.
5: Simplement la temperatura tendirà a normalitzar-se.
3: Entonces, ¿qué le recomendamos a la gente que haga el sábado por la noche y llueve?
0: No, sisplau.
5: Doncs que pugui anar on vulgui, a teatre, per exemple.
3: A qual teatre?
0: No, Edu, prou de promocionar les teves merdes. Aviam, promocionem el d'avui i el de divendres i ja el promocionem divendres.
5: Hem fregat els 40 també avui.
0: Ah? Semblava que no havíem d'arribar aquest matí.
7: Bueno, jo con la Pili també hem fregat els 40 avui.
5: Pot treballar.
0: No, ja ho sé, ja.
5: Els hem fregat... mira, de fet, hi hem arribat finalment als 40 graus.
0: A veure, un moment, no has dit que hem fregat? Aviam.
5: És que això es va actualitzant.
0: Ho acabem de treure el tall, aquest.
5: No, perquè fa poca estona he mirat i estàvem a 39,8.
0: On?
5: A Vinebre. I ara 40,3, és a dir, que fa una estona s'ha actualitzat aquesta dada, tenim ja els 40,3 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, la temperatura
7: més alta. Hay que tener en cuenta los genitales, ¿no?
0: Bueno, a prou.
5: De veritat.
0: Escolta, jo t'estava intentant dir, quan aquest ha començat a tocar els nassos, que si està plovent i cauen coses i aquelles rodones que cauen, vine cap aquí i ens ho diu, sisplau, que estem
5: perfecte.
0: aquí fins a les 8.
5: Ho seguirem.
0: Hola, Pau, benvingut, que ja tenim el nostre convidat aquí, no sé si m'has sentit.
8: Hola a todos.
0: Hola, maco, anem tard per culpa del temps, que no acaba mai.
5: Sempre.
0: Va, els esports,
5: aquí, que som amics.
0: Els esports, gràcies, fins després.
9: Molt bé.
0: Tu saps qui és el Martí Villegas?
9: Sí,
0: no l'he donat mai, pas. Sí, és un d'aquests que hi ha aquí, sí. Un dels fifes d'esports.
9: Un altre, sí.
0: Ara li preguntaré qui és.
10: I no parla d'Espanyol.
0: No, no, prou.
10: No parla d'Espanyol.
0: No, tenim l'Espanyol que va líder,
9: tenim
0: no?
9: Tenim l'Espanyol que va líder.
0: Encapçalem això, no, suposo?
10: I el Pichichi.
0: No, va, per de què estem...
9: En parlarem.
0: Calli.
10: Tenim el Pichichi.
0: Calli. De què estem pendents? De què estem pendents?
9: Estem pendents de Rodri, perquè a les 7 aterra Barcelona. I el
0: això és així,
9: estarà
0: a les 7?
9: A les 7.
10: Quin nou voltriment.
0: Que no vinguin segons.
9: L'avió diu que arriba a les
10: 7. Quin nou voltriment.
0: Silenci. Fes un flight radar, investiga quin avió està i fes un flight radar.
9: Sí,
0: perquè és que no arriben mai els avions.
9: 50 pantalles, suposo.
0: No, 50 no, una sola pantalla, a veure quina hora arriba. Però d'on ve? Ve de París?
9: No, ve de Manchester.
0: Però
7: està aquí, ja.
0: Ja. Bueno, Rodri, a les 7.
9: Sí, a les 7.
0: Val, perfecte, doncs estarem pendents. Tenim el Pinta, no?
9: Tenim el Pintanel que el dintre.
0: A l'aeroporto.
9: A l'aeroport.
0: Veus, on ja està. Don José María, a l'aeropuerto, eh?
3: Pues ahí estaremos con los chavales para dar paso.
0: Sí, no,
3: algo más que añadir?
0: No, sí, que més...
3: Pues vamos con el boleto.
0: No, el boleto no, que expliqui què més parlarem. I
9: va, què més?
0: Qui vindrà avui a la tertúlia?
11: No em diguis de femení res, oi?
0: Aitana, bona tarda.
11: No, bon mira,
0: avui
11: tenim...
0: No, bona tarda, que no, són les 5 i 8. Bueno, calma.
9: Tenim dues tertulianes avui. Què? La Laura Paricio i la Irati Vidal.
0: Mira, de què et queixes? Dues dones.
11: Endavant i elles per parlar del femení, perquè clar, aquí no hi ha nassos a que ningú parli del femení.
0: Bueno, Aitana, no et queixis, que venen dues dones de tertulianes avui. Sí. Ja està, algun que més vols?
11: Sí, ho farem una festa, eh?
0: Bueno.
11: Vinga, posa'm un gin tònic.
0: Va, la pregunta del dia i algun tema més que tocarem.
9: Vinga, va, la pregunta l'hem fet del partit d'ahir del Barça.
0: Hombre.
9: Us hem preguntat quin jugador us va agradar més del partit d'ahir. Quatre opcions a l'Instagram. Bissibu, Adeyemi, Hamza, Abdel
4: Quins
9: Karim...
4: Quins noms són aquests?
9: O estic pendent
0: són
9: de
0: noms... Els
4: entenc pas.
0: És igual, te'n
9: sí, fot.
0: La seva opinió ens ho importa una merda. Digues, digues. La resposta. Ja l'has dit.
9: Sí. Va. Que no escoltaves, eh?
0: Hamza, jo me'n vaig a casa, no puc més.
12: Bissubu, Hamza...
11: Oh, val? Bissibu, crec que tenim avió, eh?
0: Ui, què passa? Ja tenim l'avió?
11: En Víctor Navarro ha tuitat...
0: Hombre, en Navarrosa!
11: Sí, ha fet un tuit que diu el avión que llevará a Rodri a Barcelona activándose.
0: Ahí activándose. I tenim el número vol...
11: Manchester-Barcelona, eh?
9: Doncs, estan ficant gasolina.
0: Agafa...
9: Avió, eh?
0: No,
11: sí, ara li passo al
0: sí,
11: Martí Puigcoma.
0: L'estan carregant.
10: Habláis de Rodri como si fuera Zidane o Maradona?
0: Val, fora. El boleto de les 5. Silenci. És una alegria tornar a saludar el Jordi Casals, dels serveis informatius. Hola, Jordi Casals.
13: Hola, què tal?
0: El Martí Villegas d'Esports jo crec que no t'he donat mai pas, oi, aquesta temporada encara? O sí?
13: Sembla que no.
0: Ah, molt bé, és que no tinc controlat, Martí. Bueno, ara ens saludem, perquè és un d'aquests fifes que hi ha allà a Esports.
13: Hola, hola, bona tarda.
0: Hola, hola, bona tarda. Bueno, un plaer donar-te pas, eh?
13: Vale,
0: comencem, però, suposo que tu estàs pendent de l'arribada d'aquest que ha de venir.
12: El Rodri.
0: De Rodri.
9: De Rodri.
0: Però el Casals està pendent d'altres coses. Ajú, que estan aquí intensos amb el tema de Ceuta, perquè el PP demana que s'activi la llei de seguretat nacional i que s'estableixi un comandament únic a l'Estat que assumeixi la coordinació
8: a
0: Ceuta.
8: Sí, els populars tornen a carregar contra el govern espanyol per la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Avui han anunciat el registre d'una proposició no de llei al Congrés amb 11 mesures, diuen, per recuperar la normalitat a la ciutat autònoma. N'ha parlat la vicesecretària del PP, Cuca Gamarra.
12: Y esta no recuperación de la normalidad va acompañada de la negligencia, de la irresponsabilidad y de la pasividad absoluta por parte del gobierno de España. Y el primero de ellos, su presidente, que no ha considerado que ninguno de los elementos de los que estamos hablando sean lo suficientemente importantes como para que él ponga fin a sus vacaciones.
8: Doncs bé, avui el govern espanyol ha posat el focus en l'atenció humanitària dels migrants i ha anunciat que habilitarà 1.500 places temporals per acollir els migrants que queden a la ciutat 20 dies després de l'entrada massiva de finals de juliol. Els ajuntaments de Lleida i Tàrrega reforçaran la presència policial per prevenir baralles multitudinàries. Això després que aquest cap de setmana n'hi hagi hagut als dos municipis. A Tàrrega, els Mossos van detenir un noi de 19 anys per ferir-ne un altre durant una baralla. Amb la de dissabte ja són una quinzena les baralles que hi ha hagut al municipi aquest agost. De moment hi ha dos identificats i el detingut ja ha passat a mans de la justícia. Una situació similar a la de Lleida, on dissabte hi va haver una baralla multitudinària amb un centenar de persones implicades, la majoria menors d'entre 14 i 17 anys. Per això, la Paeria desplegarà un dispositiu de seguretat a la zona del Parc de les Vies, ho explicava l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
14: S'han reforçat els efectius que procedeixen d'altres àrees bàsiques, però que, insisteixo, estan a absoluta disposició per resoldre aquesta situació. Segueix la investigació, eh? Els serveis d'informació segueixen investigant, analitzant els fets, per tenir clar, si tenim clars els fets, podrem actuar amb major seguretat i segurament també amb més eficàcia.
8: De moment els Mossos han detingut 4 persones, però no descarten arrestar-ne més un cop acabin de revisar les imatges. I els Mossos han detingut 2 homes amb més de 600 samarretes esportives falsificades a l'Aldea, al Baix Ebre. Eren sobretot samarretes de futbol de diferents equips i models. Els agents van detenir els 2 homes de 34 i 49 anys en un control a l'AP7. Durant la inspecció del vehicle van comprovar que els detinguts tenien 7 sacs plens de samarretes. Les peces no acreditaven ni la procedència ni l'autenticitat. Els Mossos els van acabar detenint davant dels indicis de falsificació.
15: Rodri volarà cap a Barcelona al llarg d'aquesta tarda i el club treballa amb la idea de presentar-lo demà al migdia. Abans, a les 9 del matí, passarà la revisió mèdica a l'Hospital de Barcelona juntament amb Joao Cancelo, que ha aterrat a l'aeroport del Prat aquest matí. El portuguès ha reconegut que no contemplava cap altra opció que el Barça.
16: Sí, bueno, muchas ganas. La verdad es que estuve entrenando aparte hace una semana, lo que no es fácil para un jugador que ama el fútbol como yo. Pero bueno, no, lo que dijo Adeco y él lo sabe es que o venia aquí o estava un any ahí sin jugar i a cobrar mi salari.
15: En el cas de Cancelo, però, no hi haurà presentació oficial perquè el club entén la seva incorporació com una continuïtat respecte a la temporada passada. Encara en clau blaugrana, Sergio Busquets s'incorpora al Barça Atlètic com a tècnic assistent de Giuliano Belletti. Ho fa immers en la seva formació com a entrenador. Tot això el dia en què hem sabut que Clara Serra Jordi s'estarà 6 setmanes de baixa per culpa de la lesió que es va fer fa uns dies al radi del canell dret durant la concentració espanyola al Mundial Sub-20. I d'aquí una estona a les 7 de la tarda en directe per RAC+1 el Sabadell debuta segona divisió contra l'Sporting de Gijón al Molinón. A més, avui els arlequinats han fet oficial el fitxatge del davanter Nicolás Joaquini, un dels jugadors que ha estat en període de prova durant la pretemporada.
8: I pel que fa al temps, a aquesta hora descarrega una tempesta molt local però molt intensa entre la Plana de Vic, les Guilleries i el Montseny. Fins al vespre s'aniran repetint en aquestes mateixes zones del nord-est, tot i que de manera més local també en podran aparèixer en altres punts de muntanya de l'interior. Mentrestant, a la resta del país es mantindrà el domini del sol i l'ambient càlid i xafogós.
17: Versió estiu amb Pere Mas.
18: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
19: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
20: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
21: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
22: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
23: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
1: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
2: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
1: Truca a Verisure al 900-903-744.
2: Verisure.
23: RAC 1. No siguis pingüí. Ni rodes, ni tubs, ni anar-lo arrossegant pel passadís. Pel preu d'un pingüí, fes el salt a un aire condicionat de veritat.
5: A Servei Estació t'instal·lem el teu aire condicionat Split ara, a l'agost, amb un pagament inicial i la resta finançada a la teva mida. Aire fresc, instal·lat i sense excuses.
23: Si amb la compra d'un aparell per combatre la calor, tindràs un gelat de regal a High Cream, la gelateria de l'entrada. Servei Estació. Si passes calor, és perquè vols.
6: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
23: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
24: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
25: Fàcil, intuïtiva i renovada.
23: Estiu.

0: Doncs vinga, com qui no vol la cosa, és un quart i dos minuts de 6 de la tarda, 17 i 17 i 17. Saludem amb l'alegria que es mereix el nostre convidat d'avui, que abans de dir el seu nom, diré que la gent no ho sap, però ha sortit moltes vegades a la portada de La Vanguardia. És veritat o no?
1: Jo no, la meva feina sí.
0: Ah, no, tio, però no m'enfonsis l'entrevista només començar. El teu nom ha sortit a la portada de La Vanguardia moltes vegades.
1: Això és correcte.
0: I no en qualitat de detingut, ni l'operació Gürtel, ni cap operació d'aquestes. Ell és el fotoperiodista Pau Venteo! He dit el nom bé sense mirar cap paper, que és una cosa...
1: Sí, molt bé.
0: És una, no, és que tenint en compte el ritme que portem en aquest programa, és una cosa insòlita.
2: Benvinc... Sí, sí, el ritme.
0: I en què et passa, tu?
2: No, no, que no és el ritme, ets tu.
0: Bueno, és igual. Bueno, ja està. Però de començar a criticar, una mica de respecte pel nostre convidat, fotoperiodista, eh? Ho estic dient bé.
1: Sí, o fotògraf, no, o fotògraf dic... documental, o com li vulguis dir.
0: És que m'he oblidat de posar-li, de parlar amb la... quan hem parlat amb la Iel i hem repassat el qüestionari, m'he oblidat de posar una pregunta, que és un clàssic, que és la del... sí, la baralla típica, comencem bé, entre el periodista i el fotoperiodista, és a dir, entre el pinxa, el tècnic, i el periodista, entre el... els... hi ha molts fotoperiodistes que ens diuen plomilles, com es diu això, amb, intent... amb un intent de crear mal rotllo.
1: A mi em sembla molt bonic, que... sí? Plomilla, m'encanta.
0: Sí, a mi no em sembla... vaja, a mi que em diguin plomilla no em molesta gens. Però sí que és veritat que
1: a
0: les
1: tampoco.
0: Ràdios... No, va, però ja no comencem. Però sí que és veritat que a les ràdios hi ha vegades que el tècnic està enfadat... va, però no comencem. Que el tècnic està enfadat amb el periodista... Sí o no? Tinc raó o no? M. Punix.
2: Oi que tinc? M. Punix.
0: Sí? No, és que hi ha una persona que no està veient
2: riu.
0: Allà. Ja, riu. Però que hi ha aquesta cosa, aquest mal rotllo. No l'estic intentant crear, eh?
1: No, no, no, no, per mi no hi ha mal rotllo. El que sí que és veritat que jo no sóc periodista.
0: No.
1: Sóc fotoperiodista, però no sóc periodista.
0: Bueno, però el que fa un fotoperiodista és explicar moltes coses.
1: Sí, sí, jo crec que pot ser periodista sense haver estudiat periodisme, no?
0: Ojo, cuidado.
2: Ah, mira, això m'ha agradat.
0: N'hi ha molts que han estudiat periodisme i que potser no es mereixerien ser periodista.
3: Sí, imagina't.
0: Bueno, José María, no comenci a tocar els nassos. En fi, quan comencem aquí sempre tenim un qüestionari de l'estimada Iel Brusca, sí, que és aquesta persona misteriosa que tinc aquí a l'esquerra. Són preguntes que li fem sempre a tots els nostres convidats. Per cert, ella ha preparat el qüestionari, per tant, tot el que vagi bé és mèrit seu, tot el que vagi malament és culpa meva, que no vol dir que no estaré fent bé les preguntes.
1: Molt bé.
0: Ah, molt bé, tant, li sembla molt bé. Pues vinga.
2: Vinga, si no t'haguéssim enredat per ser aquí avui, on series ara mateix i què estaries fent?
1: Ara mateix probablement fent recados, amb tragometes, perquè estem en procés de mudança, hem de fer moltes coses encara.
0: No. Hòstia, no, tio, una mudança no.
1: Ja l'hem passat,
2: no s'acaba mai.
1: No s'acaba mai. És... Mai.
0: I a més, bueno, clar, si has de buidar suposo que has de buidar l'anterior lloc perquè l'han de llogar o l'han de vendre o l'han de fer alguna cosa, però si estàs a cavall entre un lloc i l'altre que no corre molta pressa, sempre queden caixes a la casa vella.
1: Per sort vam posar un dia límit i vam dir d'aquest dia marxem d'aquí i llavors, si no, passaria això, que estàs sempre anant d'un lloc a l'altre, no s'acaba mai. I ara que estem ja instal·lats al lloc nou,
0: sí,
1: sempre hi ha cosetes que s'han d'anar a buscar, alguna
0: perdona,
1: cosa que...
0: Sempre. Pot ser que veies alguna cosa a Instagram sobre això, que o no hi havia llum, o faltava alguna cosa, bueno, vas haver de fer una maniobra rara, anar a dormir a quasi al portal, alguna cosa així.
1: A casa, vam haver d'anar a dormir a casa d'una altra persona que ens va deixar el seu llit, sí.
0: Bueno, no, és que diuen que les separacions, les trasllats i no sé quin altre... Ah, sí, el canvi de feina, són les tres situacions que més estressen la gent i que més els tornen la cos de tot.
1: Sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Però pues escolta'm, el nostre carinyo, si vol... A veure, si un dia hi ha un problema, aquí tenim lloc.
1: Acabem ràpid, que hem d'anar a fer recados.
0: Exacte, sí? Exacte. Has d'anar a fer recados?
1: Després, sí.
0: Bueno, i a muntar mobles, has de muntar mobles.
1: No, ja hem acabat.
0: Ah, molt bé, perfecte.
2: Si no et dediquessis al fotoperiodisme, què creus que faries?
1: Jo això m'ho hem preguntat alguna vegada i ho tinc claríssim. Jo tindria una botiga de música.
2: Ep!
0: Oh!
1: M'encantaria tenir una botiga de música...
0: D'instruments musicals?
1: D'instruments musicals, amb molt d'estoc. Moltes guitarres, molts teclats, moltes bateries, molts saxos...
2: Que no discos, només instruments.
1: Instruments. M'encantaria.
0: Per tant, ets com bastant melòman.
1: Sí, molt, molt,
0: sabem
1: molt.
0: Sabem que tens un grup, però farem veure que
1: sí,
0: no sabem fins que
1: no arribi la música.
0: Al final de l'entrevista.
1: Sí, sí, m'encanta la música, vaig estudiar, però crec que és una cosa que, si no fos per la fotografia, m'hagués dedicat no a fer música, sinó a vendre instruments, a estar en contacte amb els instruments.
0: Ostres, jo no sé, és que ara estava pensant, jo sóc de Terrassa, allà hi havia una que es deia Cal Ferràs, que venia una mica... però no sé si eren instruments com de jazz o què hi venien, però clar, és que no en conec cap altre, n'hi deu haver poquíssima.
1: És
0: no?
1: que no n'hi ha tantes, ara. Abans n'hi havia més, a Rubí, d'on sóc jo, n'hi havia una que es deia El Bon So i va desaparèixer, ara hi ha una perruqueria d'aquestes de low cost i fa molta pena,
3: perquè
1: no hi ha hagut continuïtat.
3: Masaje, guapo.
0: No comença a fer
2: el masaje. Jo entenc que...
0: No, masaje no, ha dit perruqueria.
2: Jo no soc música, eh? O sigui, jo no toco cap instrument i
0: no...
2: I com fas la cançó brusca, llavors?
0: Sí, exacte. Va, calma.
2: No, però de debò. Però que entenc que et venguin un instrument, o sigui, que la persona que te'l ven sí que té importància, o sigui que ha de ser algú que domini.
1: Sí, n'ha de saber, n'ha de saber. Encara que només sigui d'instruments, n'ha de saber. Igual de música, al final jo crec que està relacionat, eh? Però sí, sí, bueno, m'encantaria tenir...
0: Bueno, aquí el que més tenim és una guitarra, que és la guitarra de l'Edu, que l'ha posat aquí al darrere. Vols que te la inspeccioni una mica? O la posem a la venda, la teva guitarra?
3: Si vol afinar la quarta corda.
0: La quarta corda, que és la que es trenca sempre a l'estiu, no?
3: La que es desafina.
0: Va, molt bé.
3: No sé per què.
1: Si obro, no hi haurà una metalladora, no?
3: No. La guitarra, perquè tinc un bolo després a la plaça de les dones del 30.
0: Sí, ja ho has dit 10 vegades. 10.30, la festa
3: de Gràcia.
0: Ja ho direm a l'acabar el programa, que li quedi clar a la gent. Vinga, més preguntes.
2: Mira, falten 7 minuts per 6:15. Què faries en un bar? Un cafè, una ratafia, una cervesa?
1: És que és...
2: Una aigua amb gas.
1: És una hora molt, molt complicada, no?
2: Sí.
1: Un cafè segur que no, perquè no prenc cafè, no he pres cafè mai a la vida.
0: Ah, no?
1: Ratafia és massa d'hora. Una clara, potser.
2: Bé.
1: Allò que refresca una mica.
0: Fa dies que està sortint la clara com a opció principal, eh?
2: Sí, sí, perquè necessites trencar el gel amb la clara i després ja tenim...
0: Bé, és que realment és una hora que per pimplar és molt d'hora.
1: Sí.
0: I en té fa mandra, no? I...
1: Un té t'apaga, no?
2: Sí.
1: No, ara, a la tarda.
0: Vols dir? No, teòricament té teïna i t'excita.
1: Sí,
0: no,
2: però un té tan calent, a mi em fa una mandra.
0: Bueno, perdona, als països àrabs, al desert, el que importen és beure té tot el dia, que sembla que...
4: Ja hi som.
0: No, ara em posi la música.
4: Té raó parlant de coses de fora.
0: No, vostè, senyor Riols, no s'hi fiqui, que no li hem demanat. I és igual.
2: I et baixa la temperatura.
0: No?
1: Sí.
0: Bueno, sembla ser que sí. Potser et fots tant de calor amb aquell té de menta que van fent així... Bueno, ja saps què vull dir, no?
1: Molt bé aquest efecte de so, eh?
0: No, era l'efecte d'escal visual, bueno. No, però van passant d'una tetera a l'altra, no sé per què, fan un te amb menta, que hi van
3: passant... Per refredar-lo.
0: Vols dir que és per refredar?
3: Jo crec que sí.
0: Ah, molt bé, bueno.
2: Escolta, Pau, estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe.
0: Ara.
2: Què fas? Vas a posar-ne o ho deixes pel proper dia, que hagis d'agafar el cotxe?
1: Jo penso que vull fer una cosa, però el meu cos fa una altra. Sí, jo dic, sí, passo per la benzinera, vaig... Poso, omplo dipòsit i així demà, per si de cas, perquè per la meva feina...
2: Tu,
0: em truquen, que haig de fer unes fotos.
1: Ràpid, no?
0: Molt important.
3: Por la rejol del garden.
1: Sí. Doncs...
0: Com?
1: La d'abans.
3: Hora de l'esclat.
1: Exacte, aquesta.
0: De veritat, eh?
1: I doncs passo per davant i dic, bueno, potser demà al matí ja. Per tant, procrastino massa amb això. I em fa molta ràbia.
0: És un perill, això?
1: Molt. Sí, perquè després has de sortir, que has d'estar a les 8 i va...
2: Què, l'eclipsi? Com va anar? Com et va anar l'eclipsi?
0: Quina pregunta?
2: És la següent.
0: No, la pregunta era on va veure l'eclipsi.
2: Ens ha de dir com va anar, perquè les fotos, les hem vist, són brutals.
1: L'eclipsi va anar espectacular. O sigui, ha sigut la cosa més surrealista i més impressionant que he vist a la meva vida.
2: On el vas veure?
1: A Prades. A mi m'hi va enviar la Vanguardia a Prades i va ser, no sé, indescriptible. I quan va acabar vaig plorar. No tenia res més a fer que plorar.
2: I no estaves pendent de les fotos, o sigui, de les càmeres?
1: Clar, sí. Durant tota l'eclipsi parcial vaig anar fent fotos de l'ambient, que era el més interessant, no?, perquè teníem les ulleres i tot. Però en el moment d'aquests 48 segons que hi havia d'eclipsi total, vaig fer primer una foto que era amb ambient i l'eclipsi, o sigui, la gent veient l'eclipsi, i després me'n vaig anar a l'altra càmera que tenia un objectiu per poder fer la foto de l'eclipsi sol. Quan vaig anar a aquella càmera, que ja només quedaven uns 20-25 segons, estava negre, no veia res, o sigui... La configuració estava posada per quan hi havia llum, llavors vaig haver de canviar ràpid la configuració fins que vaig trobar el sol, però clar, va ser un estrès màxim. Vaig començar a cridar, no trobo el sol, no trobo el sol.
0: Hosti.
1: I al final...
0: Em fotran fora la Vanguardia.
1: Exacte.
0: Vindrà el Jordi Juan i dirà, tio, què és aquesta merda de foto?
2: Ja,
1: al final va sortir.
2: Molt, va sortir.
1: Però va ser estressant, però va ser preciós.
0: És que m'han vingut dues subpreguntes arran d'això que has dit. Una és... La paranoia de la preparació. Suposo que tu ja contaves que per l'eclipsi havies de fer la foto, ja fos per encàrrec de la Vanguardia o per qui fos.
1: Sí, no
0: sé si li havies estat donant moltes voltes a la part tècnica, on em posaré, què buscaré, perquè hi ha hagut gent que ha buscat una cosa, gent que ha buscat el tio aquest de l'skate, hi ha tot de gent que ha buscat diferents coses. Tu, la paranoia aquesta de donar-li voltes...
1: La meva paranoia era, sobretot, en el lloc, on la faré, com arribaré allà i quina infraestructura o a quina hora hauré d'arribar, i l'altra és... agafar ambient. A mi el que més m'interessava sobretot era agafar l'ambient de la gent, com ho vivia la gent, com s'emocionava, com es preparava, i llavors, doncs al final, per molt que m'hagués estat preparant abans, 3 o 4 dies abans em van dir on havia d'anar. Per tant, m'ho vaig trobar allà, i un cop allà ja vaig trobar el lloc 2 hores abans. Vull dir que Bueno, preparació sí, però tampoc tanta.
0: La meva memòria és una porqueria i potser m'equivoco i t'atribueixo una cosa a tu que és d'un altre fotògraf, em disculpo. Pot ser que llegis un post teu, o si no és igual, t'ho pregunto igualment, que aquest dia no comptàveu amb una cosa que és com que la gent anava amb les ulleres aquestes, no veien absolutament res i, per tant, el que busqueu els fotògrafs, que és la màxima naturalitat, la veu obtenir perquè la gent no veia que hi éreu perquè portaven les ulleres posades.
1: Correcte, correcte. Era una cosa molt curiosa perquè tu passaves per davant de la gent no et veia perquè si, quan us veu posar les ulleres només veieu un puntet taronja.
2: Sí.
1: Tota la resta era negra. Doncs, quan nosaltres passàvem...
0: I el ventieu per allà amb la seva càmera, la fetxo.
1: Exacte, exacte. Només s'entenaven quan de cop el sol els desapareixia i era que la nostra, ombra,
0: pel davant, clar.
1: La nostra ombra... Havies d'anar vigilant l'ombra perquè passaves per... Com que el sol estava tan baix, l'ombra és molt llarga. Mm. I anava passant per davant de la gent les ombres i intentaves que no es perdessin, diguem, l'eclipsi. Però era molt interessant perquè la gent no et veia i no canviava les seves faccions, perquè moltes vegades estàs fent... Quan algú et veu fer fotos... canvia l'expressió i llavors ja, jo directament ja ni la faig moltes vegades la foto perquè no m'interessa.
0: Si notes que la gent s'hi posa.
1: Sí, sí, clar. O fa una reacció.
2: Però és que és una passada, sou com gats, perquè... Perdó, no, però...
0: Com gats, cuida, aconseguir... que hem de dir-li gat al nostre convidat.
2: No, vull dir, però... No, però aconseguir aquesta cosa, que no et vegin. Perquè jo a vegades veig fotos i penso, com no han agafat aquesta gent d'improvist, saps?
1: Sí,
2: no?
1: hi ha moltes tècniques diverses. Començant per la roba, per com vas vestit, com més fosc i més... discret vagis millor. Després jo el que faig sempre és tenir la càmera amb un obturador electrònic, que això vol dir que no sona quan fa fotos, per tant...
0: Ah, que no faci el crec aquell.
1: Correcte. I com et mous, com et relaciones amb la gent, com... No sé,
0: però,
1: hi ha
0: Pau,
1: moltes tècniques.
0: Igualment, tu portes, normalment, has portat penjant dues càmeres, una un objectiu més curt, sí. Una altra amb un tele, fot-li, que són 70-210, o el que sigui, que la que apuntes es veu un paio que s'aixeca el braç, que es veu un tub allà, és molt difícil que no et vegin.
1: Depèn, depèn. Depèn de com et moguis, i moltes vegades ens trobem amb gent que, per sort, no li importa, llavors et veu que l'estàs apuntant i passa, que aquí s'agraeix bastant que no canviï l'expressió.
0: Mm-hmm.
2: Va, i l'última pregunta del qüestionari previ és, hi ha algun tema del qual no vols que en parlem?
1: Ara?
2: La fem amb sí, tothom,
0: home,
2: eh?
0: Sí, la fem cada dia a tothom.
1: Quan arribi ja us ho diré.
0: Ja faràs, no, això no toca. Bé, superat aquesta part prèvia, ara jo et pregunto i preparo l'hora, a veure si me'n surto. Sí. Quan vols que duri l'entrevista a partir d'ara? O sigui, el temps que hem estat xerrant fins ara no compta. Pots triar entre 10 minuts, 15 minuts, 20 minuts, 25 minuts, o et quedes fins a les 8 a la tertúlia d'esports inclosa.
1: El problema que tenim és que a mi la ràdio m'encanta.
0: Ah, hòstic, bueno.
1: Per tant...
0: L'altre dia van venir al Sutherland, van dir que es volien quedar fins a les 5:30, no, 6:30, i es van quedar fins a les 7, pràcticament, eh?
2: Sí, és veritat.
0: Jo no et faré fora, a veure, després venen els Pablos...
1: Recordo que hem d'anar a comprar coses.
0: Ah, per veure. Sí, sí, i allà hi ha cares amenaçades. Bueno, doncs què poso? Digue'm una xifra. És que jo poso una alarma, no és conya.
2: No, 25-30, normalment fan això.
1: Fem 25 coses. I si veiem que s'està avorrint, ja me'n vaig.
0: Vale, doncs poso 25, deixo aquí... Avui em funciona això, eh?
2: Visca.
0: Abans em estan comentant la foto de l'eclipsi. No sé si tens una mena de rànquing mental de les 5 més importants que has fet a la teva vida i si d'aquestes 5 està la de l'eclipsi.
1: I és.
0: Yes.
1: I és per... No per única, perquè la té tothom, sinó per única al nostre país. Per tant, jo li dono valor a això, a poder haver... d'haver pogut documentar una cosa que al nostre país ningú més veurà, ningú més dels vius veurà a Catalunya.
0: A Catalunya, no, això sí que...
2: Efectivament.
1: Per tant, per mi el valor és aquest.
0: I no li estàs fotent la xapa al Jordi Juan de... Escolta, l'any que ve enviem allà a Tarifa...
2: A Marbella,
0: no
2: sé,
0: no,
2: és.
0: No, Marbella, no, més avall.
1: Sí, a Tarifa, Tarifa.
0: A Tarifa...
1: A Tarifa o a
0: Cadis, a Cadis i al nord de... No li estàs dient, va, Jordi, aquí hem d'anar a fer la foto aquesta.
1: Abans us he dit que em van avisar amb 3 o 4
2: anys. Clar, clar.
1: Vull dir que... Un any abans és difícil que es pugui estar donant la turra.
0: Iniciem la campanya en aquests instants. Enviem Venteo...
2: Però que vagin a Egipte, que Egipte crec que durarà 6 minuts.
1: Sí, sí, hòstia, sí.
0: A veure, si li coles al Jordi Juan anar a Egipte, a més
2: Egipte.
0: Apareix al llac de Suan, no sé on s'ha d'anar, al sud de tot, s'ha d'anar al Quinto Coño, baix de tot, no sortirà barata la foto, però
1: seria
0: serà
1: preciós en Egipte.
0: Molt bé. També pots anar-hi pel teu compte.
1: Sí,
0: i intentar-la
1: sí,
0: vendre
1: no,
0: després.
1: No, això, o sigui, aquestes coses les fem molt nosaltres, o sigui... Hi ha coses que tu vols tenir documentat pel teu propi arxiu. Clar. I si després ho vens, doncs perfecte. I si no, doncs ja és teu.
0: Mm. Tu que penges bastantes coses a Instagram, a vegades coses tècniques de com has fet la foto i a vegades, no sé, reflexions diverses o comentaris de tota mena, em va cridar l'atenció un dia, crec que era els incendis, no sé si eren aquí a Catalunya o eren els... Ah, no recordo quins. que vas dir, avui no tinc ganes de fer fotos.
1: No, això va ser... sí, va haver-hi els incendis de les Gavarres, i això va coincidir també que jo per temes diversos no vaig poder pujar, i llavors hi havia el Tour. I a mi el ciclisme m'agrada molt.
0: Sí, hi havia.
1: El ciclisme m'encanta perquè també el practico. I llavors vaig anar, dic, mira, no estic massa animat, això també m'apagava una mica, el fet de com estava la situació allà a les Gavarres, i llavors vaig dir, bueno, me'n vaig al Tour, que surt des de Barcelona, també és una cosa important, la documento i tal. I vaig arribar allà i al cap de mitja hora vaig dir, no tinc ganes, avui no tinc ganes. I és una cosa que no passa sovint, però com que també comparteixo coses de fotografia i de tot aquest tema, doncs vaig voler explicar que aquell dia no tenia ganes, estava no deprimit, però estava... Bueno, amb poques ganes. I per sort, al cap de dos dies se'm va passar, perquè al final, bueno, les coses van canviant. Però sí, hi ha dies que no tens ganes d'anar a treballar, i per sort aquí era perquè jo volia anar-hi. Si hagués sigut un encàrrec, les ganes venen,
0: Arriben, sí, l'encàrrec i l'acabes fent bé. Ho fas tot 100% digital, o encara tens alguna càmera de pel·lícula, diguem-ne, no sé com dir-li, química, de tota la vida?
1: Tinc tres càmeres...
0: O analògiques, que se li diu.
1: Sí, analògiques... Però no les utilitzo, les tinc exposades a casa.
0: Val, o
1: sigui, però ja... l'he utilitzat una vegada, i el procés va ser molt bonic i tal, però no... ja està, no m'hi relaciono gaire amb les analògiques.
0: Abans, parlant de les fotos icòniques, n'hi ha una teva molt, molt, molt coneguda. No recordo si era el primer cop que sortia de permís a la presó o dels primers cops que sortia, en Jordi Cuixart.
1: Era el primer cop que sortia amb un permís, i era de 24 hores.
0: Però clar, va fer un recorregut molt petit.
2: 48.
0: 48, va fer un recorregut molt petit, i tu, pam, vas captar un moment que no sé si aixecava els dits així, feia una mica...
1: I Jordi Cuixart, el 16 de gener del 2020...
0: Com se'n recorda? Sí.
1: Li donen un permís de dos dies i per poder sortir de la presó. Llavors a mi em van trucar a les 5 o 5 i mitja de la tarda per anar allà, que sortia a les 7, a Lledoners. I llavors va haver aquest petit recorregut, es anava fent fosc, era el gener, es fa de nit molt d'hora, i llavors eren molt pocs. No sé per què.
0: És raro, perquè a priori dius, allò hi ha un pool de gent, càmeres
1: sí,
0: de tele...
1: Sí, però pel que sigui, doncs, allò típic, no?, que es filtra i només a qui vull i tal. I llavors, doncs, les condicions eren molt difícils.
0: Sí.
1: Molt difícils.
0: Vols dir tècnicament,
1: Tècnicament era molt complicat.
0: No és que hi hagués la Brimo i els Mossos protejant?
1: No.
2: Per la llum.
0: No, perquè a vegades, les condicions són difícils perquè hi ha gent molestant o impedint fer la teva feina.
1: A principis de 2020, les càmeres que jo portava, i les que portava la majoria de gent, no són les que portem ara, que eren reflex, costa molt més d'enfocar. D'una ràfaga que crec que vaig fer, no sé, 17 o 18 fotos, n'hi ha una o dues enfocades, que és la bona.
2: Uau.
1: La que ella està fent el signe de la victòria abans d'entrar al cotxe.
0: El cotxe, sí, perquè entrava.
1: Tota la resta estan semidesenfocades i, vull dir, va ser molt complicat, i vaig tenir sort, perquè tenia companys al costat que al final els hi va sortir més o menys. I al final, doncs, aquesta, doncs, mira, va tenir més repercussió.
0: I te n'adones, bueno, suposo que te n'adones aquell moment, quan mireu les càmeres i el visor aquell petit, allà ja pots veure que allò serà una molt bona foto, o no te n'adones fins que no arribes a casa i la pots retocar?
1: Depèn de la foto. Aquesta sí que estaven molt ben organitzats, perquè jo tenia l'ordinador obert, la vaig passar ràpid a l'ordinador, la vaig penjar ràpid, i com que aquesta era per Europa Press, es va poder distribuir molt, molt ràpidament. I llavors, allà vaig veure... O sigui, quan la penja i té repercussió, moltes vegades te n'adones de que... No sé si és una bona foto, però com a mínim és un bon moment documentat.
2: Clar.
0: Home, es va fer molt viral, però, aquesta foto.
1: Sí.
2: Però jo el que volia preguntar-te és, però tu en quin moment, o sigui, tu acabes de fer les fotos, diguéssim, el Cuixart se'n va, llavors tu t'asseus, diguéssim, al terret, poses a fer la tasca d'enviar-ho?
1: Sí, en aquest moment sí.
2: És tal qual així, eh?
1: Tal qual, sí. I per això és important també no només tenir una bona càmera...
0: Un bon ordinador, i un molt bon internet.
1: Correcte, perquè si falla una de les tres coses, ja l'has cagat.
0: Les passes canotes. Aquesta més va fer molt viral, va circular molt, va dir que l'autoria, com passen tantes fotos, com va passar recentment amb aquesta el camarada que no sortia el nom de l'esport, que va fer la foto del Messi, del Lamin, banyant-lo.
1: Sí, el Joan Montfort.
0: Ja, exacte, el Joan Montfort. Hi ha un moment que es comença a difondre tant la foto que l'autor desapareix i, que es foti.
1: Bueno, hi ha amb allò amb el que pots intervenir, doncs dius, escolta'm, que la foto és meva, si no et sap greu, de fet... jo vaig poder fer rectificar al president Torra.
0: Ep, moment, cuidao.
1: Perquè, sí, va fer un tuit amb la foto,
0: sí.
1: I jo li vaig dir, president, citi l'autor. I llavors ell va tornar a fer el tuit citant el meu tuit, I va dir, totes les meves disculpes, la foto és de Pau Benteo.
0: Molt bé. Escolta, lo cortés no quita lo valiente, que diuen en castellà.
1: Sí, sí, no, molt bé per part de Quim Torra.
0: I ja que estem en anècdotes de fotos, la del Viggo Mortensen a l'estació de Sants el dia de l'apagada...
2: Ah, sí. És boníssima aquesta,
0: Aquesta és una foto que... O sigui, no et va trucar el Jordi Juan. Vés-te'n a l'estació de Sants, que hi ha el Viggo Mortensen i l'has de pillar entrenant.
1: No, això són coses que casualitats que et trobes i una cosa important de la nostra feina, tot i que en aquest cas és Viggo Mortensen, el coneix tothom, vale. Però la teva feina, quan no estàs fent fotos, és documentar-te de gent, saber qui és la gent. Perquè si trobes algú en una situació com aquesta, tu imagina que trobes aquest tio i no saps que és Viggo Mortensen, doncs llavors no li faràs la foto. Però si és Viggo Mortensen, un tio que és Aragorn,
2: Sí.
1: Saps? Esperant el tren, que no pot agafar-lo perquè hi ha una apagada, doncs té més valor. I per això una de les nostres feines és informar-nos de qui és la gent.
0: Però tu allà havies anat per fer fotos de l'estació de Sants o de l'AVE fallant? O... Què hi foties tu allà, si es pot preguntar, eh?
1: Sí,
0: allà,
1: no,
0: si no quan, també es pregunta.
1: Quan jo estava a casa escoltant la ràdio i de cop va deixar de funcionar la ràdio. I dic, hòstia, què ha passat aquí? Quan ens vam adonar de que era una apagada, jo vaig escriure pel grup de la Vanguardia i vaig dir, escolta'm, si fa falta, jo m'ofereixo a treballar. Sí, sí, fes el que... En plan, feu coses que ens interessa. I llavors vaig baixar i dic, bueno, doncs vaig a l'estació de Sants, que és el que estava sentint que estava més... Perquè, clar, és molt difícil documentar una apagada de dia.
0: És veritat.
1: Perquè de nit és molt fàcil, però de dia com documentes que el llum no va?
0: No, hi havia les ràdios al carrer, el moment de les ràdios al carrer i botigues tancades.
1: El supermercat sense llum, però sí, i la gent amb el mòbil...
2: Clar, però, de fet, l'estació de Sants també es veia sense llum a la foto.
1: A dins.
2: Es veu molt clar que no hi ha llum.
0: Ah,
2: hi ha
0: de collos, clar. Si jo me'n recordo, el supermercat de Mata de Pere apuntaven... Feien els números a mà, jo crec recordar.
1: Sí, jo vaig intentar entrar a fer fotos a un supermercat i no em deixaven perquè la gent entrava... Només deixaven entrar d'un en un, no fos cas, clar, que algú
0: fos robi, no? Saquejar. Sí, sí, és veritat.
1: Llavors, la manera que teníem, un dels llocs més... fàcils de veure que allà passava alguna cosa diferent, era Sants, perquè hi havia molta gent acumulada. I en una d'aquestes vaig trobar el Viggo Mortensen. També em vaig trobar una noia de la Isla de las Tentaciones.
0: I com sabies que era?
2: I tu sabies qui era?
1: Bueno, per un tema... Jo m'he de documentar molt, i ara veure molts programes.
0: O sigui, quan s'avorrets mira la Isla de las Tentaciones.
2: Bueno, a veure, és que enganxa la Isla, si ho mires.
1: Enganxa molt. És el guilty pleasure.
2: Sí, sí.
0: No, i a part que tu dos tenir molta memòria fotogràfica. Ja
2: clar.
0: Podeu riure de l'acudit, eh? No, però és veritat, o sigui, jo veig una persona al cap de 5 minuts no me'n recordo quina cara fot, però tu tens certa facilitat per retenir cares. A part de la tia aquesta recautxutada de la memòria de les tentaciones.
1: La memòria de les tentaciones.
0: Podria ser.
1: Sí, moltes vegades te'n recordes perquè has estat editant fotos i llavors dius, aquest tio em sona, de què és? Bueno.
0: Abans de parlar d'altres coses, una altra foto també, més recent, del jutjat de Martorell.
1: Correcte.
0: Eh? El camarada del Mango. Bueno,
1: sí.
0: Fill.
1: El fill, sí, sí, el Jonathan Andic. Aquell moment va ser també curiós. Allà sí que, aquí, abans que em preguntaves si en el moment saps si una foto és important o no, aquí sí que ho saps, perquè aquí saps que només la tens tu, aquella foto, i que és una foto diferent a tota la resta. És una foto en la qual el Jonathan Andic ja és lliure, ja ha pagat aquell milió d'euros, si no recordo mal. Era un
0: milió. Va pagar superràpid, sí.
1: En 20 minuts va pagar, llavors... fa tot el recorregut, perquè l'havien vist sense manilles, amb manilles, caminant amb els Mossos, per aquí, per allà. Però aquell moment en el qual fa el recorregut i entra dins de la furgoneta, jo aquí poso la càmera i faig ràfaga, i una altra vegada torno a veure-ho tot fosc, perquè la configuració és una altra.
0: És un drama.
1: Però la càmera em deia que estava enfocant la cara, per tant jo aquí ja estava tranquil, i quan la revelo, diguem, quan ja vaig a l'ordinador i l'exposo com s'ha d'exposar i tal, i veig aquella expressió, una expressió que jo no sé desxifrar encara, però és una expressió que no havíem vist, perquè sempre l'havíem vist quan l'havíem vist durant tot el dia, molt seriós, cap cot i seriós. Mm-hmm. En canvi, aquí està com mig somrient, ja està a la furgoneta, està marxant, no saps bé què està passant, i aquí ja veus, vale, tinc una foto diferent. A veure, que ja veurem després què passa i com repercuteix, però com a mínim saps que aquella foto és diferent a la resta.
0: No, i així ho va ser. A mi em posa molt nerviós una cosa, que és quan vas a un sopar o qualsevol esdeveniment, que algú treu el mòbil i comença a disparar fotos, fot 15 d'una foto de grup, cap de les 15 és bona, i t'envien les 15 al grup de WhatsApp em provocant... Mira, va fent que sí amb el cap, eh? Quin grau d'irritació et causa de tu, això? I podries dir-li a la gent que parin de fotre, sisplau, que facin una foto ben feta, perquè el comentari sempre és... No, jo en faig moltes i ja treu vosaltres. I la meva resposta és, totes són una merda i les han enviat totes 15 i ens ha saturat el grup de WhatsApp.
1: Jo crec que aquí hi ha diversos temes.
0: Sisplau, el fotògraf, que ens expliqui.
1: Però a mi em sembla bé que facin gent que no es dedica a la fotografia, em sembla bé que facin moltes fotos, perquè al final no saps ben bé quina serà la bona i llavors vas fent ràfaga i al final doncs, alguna sortirà bé.
2: Jo és el que faig normalment, eh? Mm-hmm. Toma moltes.
0: Toma, però no fas cap bé.
2: No, jo ho intento, jo tinc... Bueno, quantes n'has de fer, tu, perquè et surtin bé, més
1: bueno,
2: o menys?
1: Bueno, jo faig molt poques fotos, intento trobar el moment i fer molt poques. Però un cop algú que no es dedica a la fotografia fa moltes fotos, la meva queixa sí que és aquesta que dius tu, Pere, que és quan envies la foto al grup, trien una o dues. No n'envies 15, perquè no és només que satures el grup, sinó que tot això al WhatsApp queda. I pesa cada cop més.
0: Brossa digital, se li diu.
1: Sí, i llavors, encara que cada foto pesi molt poc, que al final són gigas.
4: O sigui, literal, no que saps fer una foto, un selfie amb el filtre de gos, un altre amb el filtre del botox,
0: saps? No, això és currada. No, però fixar-t'hi...
4: L'important, no?
0: I mirar que la gent estigui mirant a càmera...
1: Sí. Però és que aquí hi ha un altre tema. Hi ha moltes vegades que en els propis fotocalls, sí. Hi ha fotocall, dic fotocalls professionals... I fotocall...
0: Quan hi ha una estrena, vols dir, que hi ha el logo
1: sí,
0: del que sigui...
1: Sí. O que es pot passar també als sopars de gent. Quan estàs en un fotocall que algú... Tu vas allà a fer-te una foto,
0: sí.
1: Només tens una funció, que es mira la càmera.
0: Clar. Ja,
1: i la majoria de gent el que fas és parlar amb el del costat.
4: Sí,
1: però mira la càmera, bueno. Fes la foto i te'n vas d'allà.
0: També...
1: Llavors, clar, si et surt malament...
0: També hi ha un problema. Estem traient un tema, també hi ha un problema. Que és que potser hi ha dos fotògrafs i clar, mires l'un o mires l'altre, llavors quedes guanyo una de les dues fotos.
1: Aquí hi ha un altre problema afegit encara.
0: Val,
1: tu tens un fotocall i tens el fotògraf oficial del...
0: De l'esdeveniment, del festival de Sitges, per entendre'ns, o
1: del que sigui.
0: El d'una estrena teatral.
1: Vale, però abans de que la persona hagi sortit al fotocall, li ha donat el mòbil a una altra persona.
0: Ah, uf!
1: Llavors se't posa al costat. I la persona, què vol? La foto del seu mòbil. Per tant, mirarà el seu mòbil.
0: Sí.
1: No la que fas tu.
2: És absurd, eh?
0: No,
1: perquè la vol tenir ràpid. Llavors, clar, és una disputa que jo el que faig és, mira, jo tiro enrere, passa enrere, fes primer la foto amb el mòbil, i quan ja l'hagis fet amb el mòbil, la faig jo. I així els dos estem mirant a càmera.
0: I algun truc d'aquests de cridar, presidente, o no sé què, per aquests crits que a vegades foteu els fotògrafs, tens alguna tècnica o...
1: Jo no crido.
0: Bueno, o tu!
4: Sempre s'ha de dir Lluís, no?
0: Lluís, perquè... Ah, sí,
4: que no sabem qui és el Lluís, però sempre se'l menciona a les fotos.
2: Com ho fem per posar-nos bé? A una foto, no? Com fem per treure'ns bé?
4: Morritos, no?
0: Morritos no.
1: Amb quina situació? D'aquí,
0: el fotocall, per exemple?
2: Per exemple.
1: El fotocall, jo crec que sent tu, natural, però has de seguir indicacions d'on col·locar-te. El fotògraf et dirà on col·locar-te i a partir d'allí, pues, ser natural, no voler fer una pose molt forçada o fins i tot el moviment sempre ajuda. Perquè quan aquelles fotos que estan com a mig fer...
0: Sí.
1: Jo crec que són més interessants que no una estaquirota.
2: Sí, això ho feien molt a Instagram. Era allò de... és que tinc una amiga que li agrada el rotllo aquest influencer sí. I jo li havia de fer moltes fotos quan anàvem de viatge.
0: És molt interessant,
2: i...
0: això.
2: No, però feia aquesta cosa de fer veure que caminava endavant, enrere,
1: sí,
2: endavant, enrere.
1: Sí, això funciona.
2: Sí, sí. Ja està, és la meva anècdota.
0: Molt bé, doncs...
2: Uau, és que estic traumada.
0: Bueno, per acabar amb el tema de rebotar-nos el tema de les fotos, quan abans havies de pagar el revelat del rodet, i cada impressió, cada còpia, valia una fortuna, o valia 30 cèntims, o... tu pensaves més, i feies la foto ben feta, i en sabia tant la gent de fotografia com ara.
1: Sí, sí jo crec que ara és més fàcil fer fotos, encara que la càmera... O sigui, la càmera abans era molt més difícil de fer-la anar.
0: Ara la
1: per tant, ho... només hi havia fotògrafs que haguessin estudiat o sabien de fotografia per que feien fotos. Ara... Però jo li dono la meva càmera a algú que no en sap i li poso d'una manera concreta i al final les fotos sortiran.
0: Això també.
1: Sí. No sortiran.
2: No, però hi ha gent no, que té més gràcia que altra, no?
1: Sí. Però Pere deia que estàs pensant molt les fotos i ara com que és gratis, diguem, entre cometes les fotos,
0: sí.
1: Doncs tires més fotos i bueno, suposo
0: que... Deixem de rajar de la pobra gent que fa fotos.
1: No.
0: Sí, en sóc jo el que està rajant, també, però...
2: És que a tu t'agrada molt fer fotos, no?
0: Força.
4: A veure, posa't el sombrero l'altre dia, les plumes, a veure, foto.
2: És un tema que li encanta, m'ho ha dit abans.
0: No, sí, per exemple, fa molt temps, és igual, anem d'allò. Només anava a fer un comentari, però com que està... No, tranquil·la. Capítol a part són els que fan fotos a concerts des de l'altra punta de l'estadi i disparen el flash del mòbil. Que dius, a veure, com collons vas
1: perquè
0: que el flash...
1: Perquè els surt automàtic i no ho veuen.
0: Pues treu-lo, borró!
1: No ho veuen.
0: Perquè, a més, van contra que aquell hi ve aquella foto. per motius evidents.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, en fi, t'has trobat una panarola que tenim per aquí rondant a l'estudi quan has entrat?
1: Pobre de tu.
0: Per què?
1: Bueno, perquè llavors sí que s'acaba l'entrevista.
0: Home, doncs deixeu-la anar, sisplau.
2: No, la
1: no.
0: Què et passa, tu?
4: Selfie amb la panarola!
0: Sí, que hi ha una cucaratxa solta per aquí.
1: És la meva lluita, no.
0: Aviam, quin proper moment, per què vol dir la teva lluita? Aviam.
1: No, però és que ja ho entenc que ho has dit perquè vaig fer un vídeo dient que tinc pànic a les panaroles.
0: Jo pregunto les coses perquè em venen al cap aquí durant l'entrevista.
1: Doncs em va agafar a casa i no li tinc pànic a res més que a les panaroles. És irracional, no té cap mena de sentit, però és així. Vull dir, no puc lluitar contra això. Estic
0: intentant... Bueno, foten fàstic, no és tan estrany.
1: Estic intentant tractar-me, a poc.
0: És broma, no?
1: Bueno, entrant a llocs que sé que pot ser que n'hi hagi...
0: Però quina mena de llocs vas tu que pot haver-hi una panarola?
1: Bueno, jo conec llocs que sé que potser n'hi ha. Bueno, perquè ara n'hi ha, és que n'hi ha moltes ara.
0: Sí, no, però
1: la calor i tot.
2: I si algú et fan cobrir algú així que hi hagi panaroles, clar, no.
1: Bueno, aquí ja...
2: És el teu límit, no?
1: No. Vull dir, quan estic treballant faig coses que no faig quan estic sense treballar. Per tant, aquí, bueno, pues ja m'apanyaria.
2: Tires. Sí, el quarto fos dels informatius, no?
0: No.
2: N'hi ha algunes, m'han dit?
0: No.
2: Allà a les fosques.
0: Ai, mira, perdona, però abans es revelaven els quartos, es revelaven la bombeta aquella vermella.
1: Sí.
0: Tot allò, això, per això no ho he fet mai, tu, jo.
1: No, jo ho he enviat a revelar. Jo no ho he fet mai. M'agradaria, eh?
0: Bueno, sí?
1: Ha de ser interessant veure com de cop apareix la foto que has fet.
0: Clar, per màgia, sí, però sí, clar, sí, però has de calcular el temps molt bé i ho has de fer.
1: Sí.
0: Tu no saps de què parlem, oi?
2: Sí, home, sí.
0: No ho has fet en teva vida, tu, això?
2: Tu ho has fet?
0: Sí. Al col·le.
2: Ah?
0: Ah, mira, això no t'esperaves, eh? No t'ho esperaves. Escolta, posa una mica de música per relaxar-te, perquè això les paneroles potser t'ha tensionat una mica. I...
2: Que no és aquesta exactament, però escoltem-ne una altra.
0: Sí. Culpa meva. Do you remember? És una mica antic, això, eh? Ho dic a tu, eh?
1: Sí, bueno, però és la meva cançó, eh?
2: Com la meva cançó?
0: Però tu, aviam, podem preguntar quants anys tens?
1: Jo em vaig casar entrant amb aquesta cançó.
0: Com? Aviam, puja.
1: No, és que...
0: Bueno, o sigui, en lloc d'entrar amb el Bad Bunny o d'entrar, no sé... amb una de la Whitney Houston molt carinyosa i molt romàntica?
1: L'herència que m'ha donat la meva família per part de pare...
0: Sí.
1: És el funky.
0: Clar, això és funky dels anys per tant, 80, diria jo.
1: Jo crec que abans, jo crec que és l'any 70. Eh?
0: 78, per qui no sàpiga, és la cançó September de Earth, Wind and Fire. Wind and Fire, com diu la gent.
1: Sí.
0: I deies, el teu casament, o sigui, va sonar això, eh?
1: Sí, van sonar dues cançons, i una era aquesta.
0: I l'altra?
1: L'altra és...
2: És del 78, eh? September.
1: Com era?
2: Una de Taylor Swift.
1: Wood, de Taylor Swift. No, m'estan xivant per la...
0: Sí, jo crec que s'està costant un divorci...
5: Què us pensàveu? Que en la boda ell iba a poder escoger algo?
0: No, soy José María.
5: Mandan ellas.
0: Bueno, mandan ellas.
4: Sempre no? Com ha de ser, clar.
0: Ai, tana, tranquil·la. Bueno, ja està.
5: I això tiene un nombre.
0: Què?
5: Calzonazo.
0: No, però no li diguis calçar-se al nostre convidat.
2: Està igual.
0: No se'n recordava de la cançó. No se'n recordava el títol de la cançó.
1: Coneixia, evidentment, l'autoria, però no la cançó en concret, el nom no el coneixia.
0: I ara va ser el dia més feliç de la teva vida?
1: No, però va estar bé.
0: Però vas equivocar, que m'has explicat fora d'antena abans.
1: Vaig equivocar?
0: Sí. Anaves a fer no sé què i resulta que vas fer una altra cosa. Em sembla que m'has explicat abans quan estàvem a... Sí, et presentes un dia al jutjat amb la idea de fer no sé què?
1: Bueno, sí, primer pensàvem que teníem hora per casar-nos i només era per anar a obrir expedient, que són molts tràmits els que s'han de fer per casar-te.
0: Tu vas allà convençut d'avui és el dia de la meva boda, però vaja, això el jutjat suposo que devia fer una festa o alguna cosa...
1: Després vam fer una festeta, sí.
5: Però unes quantes
1: dies més tard.
0: Molt bé. L'altre dia estava llegint l'Ara, una entrevista.
5: Ojo.
0: Què passa? No ho sé, no sé si... Bueno, podem dir que és la teva parella o podem dir que és la teva parella?
1: Sí,
0: no.
1: És públic. Sí,
0: és bastant públic. Ho pengeu sovint a Instagram. No, què? Sí, és, bueno, és la prou mai ponderada periodista del... Olor Grasset, és que com es diu?
1: No? La Selva.
5: Xinxon.
0: És que anava a dir tot es mou, anava a dir planta baixa, em sortien tots els noms. La Maria Xinxó.
1: La Selva de TV3.
0: Molt estimada en aquesta casa pels nostres oients, perquè va estar molts anys aquí. I jo l'altre dia estava tranquil·lament llegint l'Ara, i vaig veure una entrevista a la Maria Xinxó que deia això, a veure, no sé si... Deia, des que no...
1: Abans que diguis el titular...
0: El titular.
1: Ja no anem bé, però bueno, digues, digues.
0: Per què, no anem bé?
1: No, digues, digues.
0: Ah, no, bueno, no sé, m'ho he trobat aquí... No, deia, des que no fingeixo orgasme, sóc molt més feliç.
1: Jo no tinc res a veure amb això.
0: Oh, què vol dir que no tens res a veure amb això?
1: Doncs que és... Ah! No tinc res a veure. Mira, és el tema del que no parlarem.
2: Ah!
0: Oh, bravo, un aplaudiment. Bravo. Bueno, doncs, si vols et trec una bossa de patates xips i ja està.
1: Per què?
0: No, però si et ve de gust o alguna cosa per parlar.
6: Bueno, que cabe duda, ¿no? Que son cosas que no pasan a veces, ¿no?
2: Porque
6: nosotros también jugamos a veces a los fotógrafos.
0: No, ¿qué vol dir això?
6: Y yo le digo a la Pili que mira el pajarito.
0: No, va, però no quan siguin guardades, prou de guardades. Escolta'm, abans de parlar del teu grup de música, ja que hem parlat de música, perquè ho hem dit alguns anys, que tens un grup de música, tu sempre un tio alt i catxes, els fotògrafs, diguem-ne, heu de tenir com una mica de física o un algo per estar tantes hores mortant guàrdia, enfilant amb una mena d'aquella vegada es porteu una escala portàtil, un pal així perquè surti la... A vegades us veig que dispareu un pal, no sé com dir-li. No un pal
6: el
0: de selfie.
6: Trípode.
0: No, un trípode. No, bueno, un que...
1: monopeu.
0: Monopeu, sí. Que no, exacte, que no arribes tu i... Ja
6: bueno.
0: No, però hi ha de dir guardades, vale? Heu d'estar com bastant, diguéssim, intempèrie, calor, fred, vent, tota mena de... I
1: jo crec que la forma física... o sigui, tu has de tenir una certa forma física per ser fotoperiodista, perquè al final, moltes vegades, no és que hagis d'aixecar quilos, però simplement has de portar pes a l'esquena.
0: Molt.
1: Has de caminar.
0: Sí.
1: Has d'enfilar-te a llocs.
0: O esperar-te dues hores en un lloc que no saps si sortirà el tio, passant nervis.
1: Has d'estar fent guàrdia...
2: Quan dius enfilar-te, alguna vegada t'has passat una mica de posar-te en risc?
1: Potser, sí, segurament, sí, però no tant com per enfilar-me a llocs, sinó potser, jo què sé, creuar ràpid una carretera, anar per llocs que potser no es pot anar, sí, bàsicament és això, no és de... No sé si és de caure, potser sí, de caure d'algun lloc, però bueno, al final la foto va per davant de tota la resta.
0: Bueno, més coses rares fan els que s'enfilen per fer Instagrams d'aquests, a vegades, que dius, sí. Matí, vigila, que et mataràs, sí, que no per això. Et vull posar una música que et sonarà. Espero encertar-la aquesta vegada.

0: clar, no m'estranya que tinguis un grup si abans ens ha dit que si no fossis fotògraf tindries una botiga d'instruments musicals. Explica'ns què estem sentint i qui són aquests pàjaros.
1: Això és un grup que vam crear fa un parell d'anys amb amics, bàsicament, amb un molt bon amic meu que és el porter de l'equip en el qual jugo jo, de waterpolo, i dos companys de feina d'ell, de l'Albert. I ens vam, un dia vam començar a tocar perquè sí, i a poc vam dir, ostres, ens agrada, anem a fer coses, i hem fet 7 o 8 cançons.
0: I què toques tu? Cantes?
1: Jo canto i toco la guitarra.
0: I el grup com es diu?
1: The Jap.
0: Hem estat especulant sobre d'on venia el nom del grup abans.
1: És molt fàcil, és molt fàcil.
0: Sí?
1: The Jap és J-A-P-P.
0: Sí.
1: Joan, ostres. Albert, Pau i Pau.
0: Ostres, doncs hem estat donant moltes voltes i teníem una teoria, si vols te la diem,
2: Sí,
1: sí, tant i tant.
0: Creiem que era l'inspector Jap de les novel·les de l'Agatha Christie.
1: Ui.
0: Que no sabia ni...
1: Jo no sé ni qui és.
0: No, jo tampoc sabia ni qui era.

0: que no ens podeu, no, només ens podeu escoltar si algun dia fem un concert. Som tan, tan, tan amateurs.
1: Sí.
0: Tan.
1: Però teniu un Insta, almenys.
0: Sí, tenim. Sí, sí,
1: quin és l'Insta, per dir-lo?
0: Dejap.
1: Dejap, molt bé. Doncs que busquin Dejap o Pau Venter Dejap, algun lloc al cercador.
0: Sí, alguna cosa trobarem.
1: Molt bé. I no tens cap bolo a la vista?
0: No. No, no, no, no.
1: Però si vinguem una càmera a fer fotos, em deixaràs passar, oi?
0: Home, per suposat, no. Sí, sí, nosaltres no batem a ningú, no batem a ningú.
1: No, perquè això cada cop passa més amb els fotògrafs. Sí, sí, sí. El concert de la Rosalía i és una cosa
0: que... Hi ha bastants més, perquè després va venir, em sembla que era Eric Clapton i també... Vull dir que Rosalía es va com personalitzar tot amb Rosalía, però...
2: Com havia de ser, no?
0: Sí, no, no ens vas deixar passar.
2: No, però no està... Només una moto mami d'aquest estil, saps?
1: Escolta, igual que... O sigui, els periodistes han poden entrar tant els que venen a fer una crònica com els que venen a fer una foto o un vídeo.
2: Que ensenyin els bitllets i després parlem.
1: No, no, no, no. Se li diu dret a la informació, senyora.
0: Rosalía, veiem una cosa curiosa. Senyoreta Rosalía,
2: sí?
0: Que jo fa 4 anys vaig poder entrar al teu concert.
2: Ah.
0: I aquest últim no ens vas deixar.
2: Perdona? Que... Però vas pagar fa 4 anys?
1: No, és un tema de pagar, és un tema de
2: treure-li la cartera, treu-li la cartera.
1: No, ja, que ve a treballar, no ve a...
2: M'és igual. Sí, mira, aquí el mòbil.
1: Ah, vinga.
2: Pau,
1: hem passat el temps previst. Si et vols quedar, pots quedar, però si has d'anar a muntar moble...
0: No, hem d'anar a fer... Sí. Jo, com és recados en català?
1: Encàrrecs.
0: Ah, és veritat.
1: Sí, però queda millor dir recados, eh? Ets a fer recados.
3: Sí, queda més gran.
0: Però... Més de tresina.
1: Pau Venteo, espero veure't demà a la portada de La Vanguardia. Bueno, en qualitat de fotògraf, eh? No,
2: vull dir, el fotògraf no... que no va pagar la Rosalía fa 4
1: anys. No, va, prou.
2: No,
1: sí,
2: per favor.
1: Sí, va anar-hi per feina. Un aplaudiment pel Pau Venteo. Nosaltres tenim aquí Falcon Viatges a punt d'actuar, que són el Pablo Puyalto i l'Eric Teixidor. Pensa que hauria entrat a saludar, tios. Què és això? No, no, és igual, ja posa uns anuncis. Després ens arribarà el Guillem Ramos Salvat amb sang i fetge diversa. Ens anirem a Mallorca o a les Illes, que hi ha una mica de lío, perquè... Sí, la gent està molt cansada, els turistes. Estan fins als pebrots i parlarem uns senyors que posen... Se'ls ha acudit, allà on van els turistes, fotre tales al mig del carrer, fer un sopar, i així hi ha una mica menys en massificació. Però tot això, gràcies, Pau, serà...
0: A vosaltres.
1: Després de la publicitat, que hem de fer una petita... Hem de, vull dir, que hem de poder pagar la factura, hem de pagar la llum, que hi ha molta llum aquí.
4: Versió estiu, amb Pere Mas.
5: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Bressol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol. Què et passa?
6: Que no em tanca la maleta.
5: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
6: Bé, si trec uns quants banyadors...
5: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
10: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
11: Perquè quan confies en Verisure, confies en un referent mundial en alarmes, amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'anticipar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol perill. Perquè aquest estiu te'n puguis anar de vacances amb tota tranquil·litat.
10: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
12: Truca a Verisure al 900-903-744.
13: Verisure.
14: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
15: RAC 1.
3: Aquest dilluns el Sabadell juga a RAC+1. A les 7, des de l'estadi Arcàngel, Sporting Sabadell. Els arlequinats tornen al futbol professional amb un desplaçament a terres andaluses. Viviu el partit en directe a l'app i al web de RAC1 amb Pau Bonastre i Jaume Molló. Aquest dilluns a les 7, Sporting Sabadell. La Lliga de Segona.

0: es juga a RAC+1.
1: RAC+1.
0: Tots som un milió.
2: Amb l'aplicació de RAC+1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment.
1: Rebobina el moment.
2: Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
1: Més immediat que mai.
2: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC+1, recupera el que vulguis a l'instant.
3: Versió estiu, amb Pere Mas.
4: Ei, ei, us interrompo només un segon. Si assegures el cotxe amb Línia Directa, no només tindràs una de les assegurances de cotxe més ben valorades a Espanya, sinó que també podràs estalviar des del primer dia, perquè si t'hi canvies et milloren el preu de la teva assegurança directament. Truca al 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. El valor de ser directe. Ara ja sí, endavant, Pere Mas.
5: Molt bé. Gràcies per donar-me pas.
4: Em diu això la menció, jo només faig cas.
5: Molt bé, en línia directa aquesta, eh? Què voleu, butlletí o sou dels nens? Butlletí. Deixem-me que saludi el Jordi Casals. Bona tarda, Jordi Casals.
6: Bona tarda.
5: 6:02.
6: Molt bé.
5: Eh?
6: Vale. A veure si demà és a les 6.
5: Joder, tu, aquests informatius. I Nil Piera, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
5: Doncs vinga, comencem amb el Partit Popular i Vox, que continuen carregant contra el govern espanyol per la crisi migratòria a Ceuta. Ara els d'Abascal demanen que es desclassifiquin els informes del CNI sobre el Marroc i Ceuta.
6: Sí, els dos grups coincideixen que s'ha de reforçar la seguretat a la frontera i exigeixen el desplegament permanent de l'exèrcit. Aquest migdia, la vicesecretaria popular, Cuca Gamarra, demanava activar la llei de seguretat nacional i establir un comandament únic que assumeixi la coordinació a la ciutat autònoma. Ho han fet amb el registre d'una proposició no de llei al Congrés, amb 11 mesures, diuen, per recuperar la normalitat.
8: Y esta no recuperación de la normalidad va acompañada de la negligencia, de la irresponsabilidad y de la pasividad absoluta por parte del Gobierno de España. Y el primero de ellos, su presidente, que no ha considerado que ninguno de los elementos de los que estamos hablando sean lo suficientemente importantes como para que él ponga fin a sus vacaciones.
6: Això mentre el PP continua amb la intenció de fer comparèixer ministres al Senat, tot i que fins ara els han deixat plantats. Avui havia d'anar el d'Exteriors, José Manuel Álvarez, però no s'hi ha presentat. Els populars han anunciat també que cridaran la ministra de Sanitat, Mònica García. La paeria de Lleida desvincula les baralles multitudinàries d'aquest cap de setmana amb l'incendi d'un taller de la ciutat diumenge a la nit. Dissabte, una baralla amb un centenar de persones implicades, la majoria menors d'entre 14 i 17 anys, va acabar amb 7 detinguts. A la mateixa zona, els Mossos investiguen un incendi en un taller. El foc ha provocat l'esfondrament del terra de la primera planta del bloc i ha obligat també a desallotjar 9 edificis. Tot i que l'alcalde Félix Larrosa ha desvinculat els dos fets, la paeria desplegarà un dispositiu de seguretat a la zona.
9: S'ha estructurat un dispositiu especial que afecta a quatre barris, el Clot, Balàfia, Pardinyes i el que és el Parc de les Vies, com a nucli, diguéssim així, entre els tres barris. Per això s'han reforçat els efectius que procedeixen d'altres àrees bàsiques, però que, insisteixo, estan a absoluta disposició per resoldre aquesta situació.
6: Ara els Mossos continuen investigant els dos fets i no es descarten més detencions. I a Torrefarrera, al Segrià, els bombers han trobat un cos a la séquia del poble on s'hi havia organitzat un dispositiu de recerca. Això després de localitzar una bicicleta i una bossa al costat del canal. El dispositiu ha mobilitzat 7 dotacions amb unitats canines i subaquàtiques. Ara els equips de rescat treballen per poder extreure el cos que ha quedat atrapat en un sifó a l'altura de Lleida.
7: Rodri volarà cap a Barcelona en els pròxims minuts, on aterrarà al llarg d'aquest vespre. El Barça treballa amb la idea de presentar-lo demà al migdia. Abans, però, a les 9 del matí, passarà la revisió mèdica a l'Hospital de Barcelona, juntament amb Joao Cancelo, que ha aterrat aquest migdia a l'aeroport del Prat. En el cas de Cancelo, però, no hi haurà presentació oficial, ja que el club entén la seva incorporació com una continuïtat respecte a la temporada passada. Encara en clau blaugrana, Sergio Busquets s'incorpora al Barça Atlètic com a tècnic assistent de Giuliano Belletti. Ho fa immers en la seva formació com a entrenador. I d'aquí de menys d'una hora, a les 7, el Sabadell debuta a segona divisió contra l'Sporting de Gijón al Molino. Molinón. Podreu seguir el partit en directe a través de RAC+1, tot plegat el dia que els arlequinats han fet oficial el fitxatge del davanter Nicolás Joaquini, un dels jugadors que ha estat en període de prova durant la pretemporada. I un últim apunt en bàsquet, perquè la Sisa Joventut, que s'ha reincorporat avui als entrenaments, ha anunciat el calendari de la pretemporada. Els verdinegres faran la setmana vinent una estada de 5 dies a Astúries, on debutaran contra l'Obradoiro el 29 d'agost. Un cop tornin, s'enfrontaran al Kitzen Manresa i a l'Ulm Alemany abans de disputar la Lliga Catalana.
6: I pel que fa al temps, a aquesta hora continuen descarregant alguns xàfecs forts acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra entre Lluçanès, el Moianès, la Plana de Vic, les Guilleries i el Montseny. S'aniran repetint fins que es faci fosc de nou en aquestes mateixes zones del nord-est. Mentrestant, a bona part del país es mantindrà el domini del sol i la calor molt intensa. Avui, de fet, ha estat el 19è dia de l'any que Catalunya ha superat els 40 graus.
2: RAC 1.
5: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
10: Un tauró, un tauró!
11: Ah, per favor, sortiu de l'aigua!
12: Fora!
11: Au, au!
13: Traieu aquell nen, que s'acosta!
14: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
15: Quins nervis, socors!
16: Ah, heu picat, que era de mentida l'aleta!
2: Així sona l'estiu a RAC 1.
17: Estadella, et pelaré.
18: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
16: No, no, pareu, pareu, pareu! Oh, que era una broma!
2: RAC 1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC 1 ara actualitzada.
19: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
2: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
19: a Android Auto
2: i a Apple CarPlay.
19: Tots els podcasts de RAC 1.
2: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
19: Noves funcionalitats premium.
2: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
19: Fàcil, intuïtiva i renovada.
2: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
3: Versió estiu, amb Pere Mas.
5: Doncs com qui no vol la cosa, són les 6 i 7 minuts i 35 segons. Deixem-me que saludi amb una alegria màxima el nostre home de sang i fetge, un tio que arriba amb un ganivet pràcticament ensangonat aquí. És el Guillem Ramos Salvat.
20: Bona tarda.
5: Bona tarda, Guillem.
20: Bona tarda.
5: Avui s'ha presentat amb una claca, potser són els còmplices de l'últim
20: fet delictiu. És que notava poc aplaudiment quan sí? venia i dic, agafo dos companys de Mas Pujols, dos amics de Mas Pujols, dic que vinguin, els hi pago el dinar i així que
5: m'aplaudeixin. Heu anat a dinar? Sí, heu anat a dinar. On heu anat a dinar?
20: Es podem dir?
5: Bueno, sí, no.
20: Bueno, allà on van els famosos, hem anat a veure si en veiem algun, per veure si hi havia alguna notícia. Allà al Barbocata hem anat.
5: Heu anat al Barbocata?
20: Anat al Barbocata.
5: Perdona, doncs tinc un amic meu que ha vingut abans, que ha anat a dinar al Barbocata.
20: No?
5: Tampoc cal dir-ho tot per la ràdio, però ha anat al Barbocata, sí.
20: Sí, hem estat baix, ens hem fotut de fred,
5: sí?
20: Està molt bé.
5: Doncs mira,
20: més que aquí,
5: vol dir,
20: tot.
5: Més fred que aquí.
20: Més fred que aquí,
5: doncs escolta'm,
20: sí?
5: Es menja molt bé el Barbocata.
20: Hem fet els macarrons del menú del dia, sí? O el plat aquest del dia, i també hem menjat una anguila fumada, una mica
4: carai,
20: de truita.
5: Hosti, tu.
20: I algo de postres que ja no sé, soc incapaç de recordar.
5: Molt bé, doncs farem una cosa. Ja, aquesta setmana anirem a treure el cap, si et sembla bé.
4: Home.
5: Vols que hi anem plegats o tanta fot? Perquè et veig aquí mirant més el mòbil que escoltant-me a mi.
4: No, anem-hi junts, que fa dies que no anem junts, no? I si vol venir algú més, al final estic acostumada a fer coses...
5: Una abraçada al Quim Crespo, que segur que rondarà per allà o està por ahí, o a l'Uri Fernández, que són els dos que estan per allà, les ànimes del Barrocata. Talú, perquè en tenen un altre, eh?
20: T'has anat a l'1, el de Travessera.
5: Sí, sí, he anat el de tota la vida, sí, sí.
20: Sí, bueno...
5: Lo
20: sí.
5: millor de cada casa, que està aquí sí, al costat de la ràdio.
20: Sí, sí.
5: Molt bé, doncs que celebro que ho hagis passat bé, però no et toca actuar.
20: No.
5: Encara. Et fots, val?
20: Espero.
21: Ja li podríem donar permís perquè almenys ha entrat amb espardenyes i no amb xancletes.
5: Senyora Riols, quin problema hi ha amb la xancleta?
21: Que porta espardenyes catalanes.
5: Bueno, ah, bueno, si és catalana. És que sí, és bastant català el noi aquest, eh? És molt català. Avui porto una notícia. No sé si ens dona temps d'explicar-la o no.
20: A veure, espero.
5: Depèn de com ens allarguem. Deixem-me que saludi, però, els que els hi toca actuar ara, que són els camarades dels xistes, l'Èric Teixidor i el Pablo Puyalto.
22: Gràcies, gràcies. Merescut, sens dubte, aquest aplaudiment.
5: Sí, però l'altre no diu ni piu. Què li passa al Pablo?
22: Quin altre?
5: Al Pablo.
22: No, no conec aquest Pablo. No conec aquest
5: Pablo. Ah, no, és que... No, bueno, és igual, no em feu cas perquè estic una mica gran.
22: Ese Pablo del que usted me habla.
5: Sí, bueno...
4: Es diu Èric, sí, t'ho hem dit mil vegades. És l'Èric Teixidor.
5: Èric Teixidor.
23: Ja perdo aquest home, pobre.
5: Sí, a aquesta hora i amb aquest fred ja estic una mica perdut. Veig que realment no ha arribat encara a l'estudi. No va passar això ja la setmana passada, que no hi era quan començava la secció?
4: El Pablo.
22: No sé de què em parles. El tema està que hem discutit per un tema de bízums, m'ha demanat un ordre d'allunyament, llavors ho farem tot a distància a partir d'ara amb el Pablo.
5: Ah, molt bé, doncs, Param. Com tu diguis, endavant, estimat.
22: No, és molt més còmode fer-ho així. Llavors, crec que podem connectar amb ell des d'allà on estigui. Espejo, tenim el seu telèfon, sisplau, el tenim connectat? Val? Pablo, en sents? Pablo?
5: Crec que despengi.
22: Ara, cony. Pablo?
24: Eric?
22: Sí?
0: Sí, sí, ho sento.
22: Vale, vale, bé, bé. Què tal la situació des del terreny? Estàs en situació?
0: Sí, de moment em queda tirar la cadena i ja està.
1: Quins... La veritat.
22: Però no, no estàs de viatge encara? No havíem quedat que començaves la secció des d'allà?
0: No, no, no, no, no. O sigui, estic tancat al lavabo aquí, la redacció, val? Mira, acabo de veure el Martí Puig del Temps Afegit marxar sense rentar-se les mans, val? És la segona vegada que el veig fent això avui.
4: Això és molt d'esports.
22: Sí, on és la notícia, no? Al final, Martí sense rentar-se les mans. Bé, tot el minutatge de l'escaleta ja el tenim, vull dir, ens paguen per fer això. Llavors, si vols entrevistar algú, ja que hi ets...
0: A veure, preferiria no fer-ho perquè el senyor del costat està com cridant molt fort mentre fa un número 2, val? I no és molt radiofònic que diguem, i no m'agradaria posar en un compromís al Jordi Claret. Val?
22: Ah, prou, t'honora profundament no delatar un company com és el Jordi Claret. Doncs res, moltes gràcies, t'esperarem aquí mentrestant.
0: Val, però si em pots venir a obrir...
22: Adéu, gràcies, no, Pablo, adéu. Gràcies, molt bé. Doncs molt bé, casualment anem al país on hem viatjat, té molt a veure amb anar al lavabo.
1: Sí, heu anat a Andorra?
22: No entenc per què hauries d'insultar així els andorrans, Pere.
1: No,
22: però
1: no, sí, tinc amics per allà, vull dir que...
22: Doncs no entenc per què ho relaciones amb anar al lavabo, ni que tan sols t'ho posés per guió.
1: Què?
10: Val, ja he aconseguit sortir, val, del lavabo. Estic bueno. Ja els has dit que anem a Bèlgica.
22: Doncs adeu, sorpresa, així que comencem el diari.
4: Divendres matí.
10: Música de Bèlgica. Música tradicional de Bèlgica, molt similar a les sardanes catalanes. D'acord? Les raons per les quals hem decidit anar a Bèlgica són evidents. L'amabilitat de la seva gent, la gastronomia i el clima. És broma, val? Ens van exiliar per motius polítics o, com li diu el poder judicial, frau fiscal, evasió d'impostos i delicte per estafa econòmica a més d'un centenar de persones.
22: Estic molt agraït amb tot el que el viatge ens està ensenyant. Aquesta gent no té absolutament res i tot i així és feliç. Tenim molt d'aprendre de la gent del Prat, del municipi, des del qual comencem el viatge. Gaudim-lo mentre no ampliïn l'aeroport i el comparteixin en un duty-free gegant.
10: Per no aixecar sospites, l'Eric es disfressa amb una perruca dels Beatles, una americana i unes ulleres. Així no el reconeixen al creuar la frontera. I jo em tanco dins del maleter per sentir l'experiència completa dels catalans anant a Bèlgica.
22: La policia em confon amb Puigdemont i regira el cotxe trobant el Pablo ple d'excrements i havent acabat les provisions per 2 dies. Descobreixen que només he comès delictes fiscals i contra la salut pública. I cap de veritat, com per exemple aplicar el resultat d'un referèndum. Així que em deixen marxar.
10: No cal que m'amagui més, però ja m'he acostumat a la foscor i em torno a estirar el maleter. Si està molt més còmode que de copilot, i així no he de sentir l'alè de l'Eric. Ell em diu que agafarà la ruta més ràpida, òbviament evitant peatges. Després d'11 hores, obro el maleter, baixo del cotxe i veig el tipiquíssim Big Bang de Bèlgica. No sabia que aquí també era costum menjar fish and chips, tenir militars vestits de vermell i tenir les dents grogues.
22: No sé quanta estona més aconseguiré amagar el Pablo, que m'he passat de llarg i estem a Londres. Reconec que em costa admetre els errors, així que confronto els meus dimonis i deixo el Pablo inconscient d'un cop de roc al cap. El tanco el maleter i me l'emporto de tornada a Bèlgica per no haver de reconèixer res.
4: Dissabte matí.
10: Crec que ahir vaig beure massa cervesa belga perquè no recordo com vaig arribar al maleter ni per què em fa tan mal al cap. L'Eric obre el maleter i em tira a terra com si fos un sac de patates. Em diu, ostres, Pablo, perdó, pensava que eres un sac de patates.
22: Tirar a terra un sac de patates m'ha fet agafar gana. Així que decideixo tastar el plat nacional belga, musclos amb patates. De camí, topo amb un cambrer i li faig caure els plats a terra. Amb el sarau de plats trencats, calamars, cervesa i caca de gos, creo accidentalment el nou plat nacional encara més estrany que els musclos amb patates. Soc ovacionat i el rei de Bèlgica em dona personalment 2 estrelles Michelin. Aquí sóc un heroi.
10: L'Eric m'havia deixat tancat al maleter. Porto tantes hores tancat que, quan aconsegueixo escapar, em veig obligat a pixar la primera cantonada que trobo. Em comencen a fer fotos perquè els recordo el Mannequin Piece, la famosa estàtua del nen que fa pipí. Aquí sóc un heroi nacional.
22: Després dels cafès, recordo que fa 15 hores que he deixat tancat el Pablo al sol i, el pitjor de tot, sense RAC1 sintonitzat al cotxe. Així que surto corrent. El temps vola quan parles amb el rei de belga. Arribo i el veig sense pantalons rodejats de policies fent-li fotos per posar-li una pertinent denúncia.
4: Diumenge matí.
10: Esmorzem el típic plat de calabós belga, gofres amb aigua. Mentre planifiquem una fugida i exili a un altre país, ens donen la llibertat i ens expliquen que una senyora de mitjana edat ens ha pagat la fiança. Sortim i descobrim que aquella senyora és Carles Puigdemont.
22: Aprofitem per visitar la Casa de la República. Fa olor tancat, però el president em diu que no, que fa olor de col de Brussel·les i ha tancat. O com li diuen allà, cols quilòmetre zero.
10: Com que volem que ens toqui l'aire, sortim a fer una mica d'alpinisme. Arribem dalt del punt més elevat del país, gairebé sense provisions, ofegats i havent gastat 4 ampolles d'oxigen. Hem d'aclarir que el punt més elevat, el punt més alt del país, està a 15 metres per sobre el nivell del mar.
22: Un cop a baix, decidim fer turisme institucional i visitar els llocs on es prenen les decisions més importants de la Unió Europea, com per exemple el bar del Parlament. Allà descobrim que l'himne europeu és l'himne de l'alegria, escollit per algú que clarament no havia estat mai a Bèlgica.
10: Ens trobem a la policia i ens diu que la targeta de la senyora que ens havia pagat la fiança, hem d'aclarir que era Carles Puigdemont, no tenia fons i ens veiem obligats a exiliar-nos de nou a Catalunya.
22: Agafem el cotxe de lloguer i sense que faci cap mena de falta ni dir-li res al Pablo, entra el maleter. Arribem i trobem Barcelona col·lapsada al nostre pas. Entre llàgrimes, acceptem el seu escalf i la benvinguda que ens donen, fins que recordem que Barcelona sempre està col·lapsada pel trànsit i que no té res a veure amb nosaltres.
10: El viatge se m'està fent etern. De fet, no sento ni el motor. Suposo que l'Eric ha apagat el cotxe mentre fa caravana. Prefereixo no dir res per no molestar. Sempre es posa molt violent al volant. Decideixo dormir-me.
22: Em truca el senyor del rènting del cotxe, dient que la família que l'ha llogat de nou ha trobat un noi tremolant el maleter, i desorientat, i totalment passant fred. Em pregunta si és meu i si el vull recuperar. L'estafa telefònica més vella del món. Penjo el telèfon i marco el número com a spam.
10: I vaig passar dos dies més amb una família molt maca, a Suïssa, fent una ruta pels Alps, i per això he arribat una mica just a l'estudi avui i he anat directament al lavabo.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs...
4: És preciós descobrir el món amb vosaltres.
10: Sí. Heu anat mai a Bèlgica?
4: Sí.
10: Tu sí, no, Pere? Home,
4: el
10: has anat
4: a tot
10: tots
4: arreu.
10: Els països que hem fet de secció i al sí, nostre veritat, diari. Has anat a tots.
1: Fins a Bèlgica hi he estat com a mínim quatre cops a la vida.
10: Una cenita o alguna a Bèlgica, no?
1: No, cenita no. Hi havia mig cinc família a Bèlgica. O...
10: Quatre cops en la vida,
1: sí,
10: eh, Bèlgica?
1: O cinc, no ho sé. Ahir al Parlament Europeu hi he estat, eh?
10: Fent què? Fent negocis.
1: Visites de feina, més o menys.
7: Mm, va, el ganyote.
1: I altres, va, sou unes rates.
4: Bravo!
1: Un aplaudiment pel... Ja, hi havia anat de petit, a Bèlgica. Vaig anar a Brussel·les amb avió. Però molt petit, a veure la família que tenia al nord de França.
22: Està, és molt petit, allò. Allò des del campanar més alt...
1: Sí, veus el campanar del país al costat. Tu no riguis. Us voleu quedar durant els successos o us voleu retirar? Jo crec que us voleu retirar, però si us voleu...
4: Mira, la cinto.
1: Què passa? Ah, ja sona?
10: És la nostra, aquesta.
22: Sí, hem de tornar a entrar.
1: Ah, però surt de sortida?
10: Hem de tornar a entrar, i tornar a fer una altra secció.
1: Si vols, us ho torno a posar, eh?
4: Jo pensava que ja que són els xistes, farien el típic xiste de Brussel·les.
10: I quin és?
4: I no s'alçaven, veia guionistes de xistes, no?
1: No s'alçaven,
22: és aquest, eh?
4: On van els nens de Brussel·les?
10: Explica'ns-ho tu, Rosalia.
4: T'he fet una pregunta, escolta'm.
22: Vale,
4: on van els nens de Brussel·les?
10: No ho sé, a on van?
4: Els col·les de Brussel·les.
10: Molt bé.
22: Tenim tant per aprendre.
4: Les cols, saps?
1: Sí, sí, ja havia sortit, eh? La col del quilòmetre zero. Au!
22: Recordes que ens has dit que podíem marxar?
10: Sí, perquè...
1: Aneu amb Déu Nostre Senyor i que passi el del ganivet sagnant, sisplau.
4: A tallar la col.

0: hi ha una mica de bronca sobre la posició a ocupar. No, pots quedar aquí. És que, a veure, en principi aquí és la posició de la càmera, si hi ha càmera i tal, però en principi no et gravem.
1: Vale,
0: no volem posar-te problemes, no, per tant, et pots quedar aquí.
1: I evitar més, alguna demanda.
0: Tens el teu públic aquí de cara a tu. Sang i fetge, dilluns, 6 i 18 minuts, o 19, o sigui, un quart i 4 minuts, de 7 de la tarda. L'avió que ve de Manchester. Ja no el tenim. On tenim l'avió? Home, saps que hi ha un tio que es diu Rodri,
1: Rodri, sí,
0: dins
1: sí.
0: Un avió que esperem que estigui viatjant correctament i ara ens dirà sobre quin punt
2: exacte.
0: Si es troba en territori català o no es troba en territori català o on es troba...
1: Ha pujat segur l'avió, ho hem vist.
2: Sí, això segur.
0: Sí? No, bueno.
2: Sí, sí, l'avió ha arrencat, entenc que ella és a dins. Mira, no. Mentre tu comences amb lo teu...
1: No, jo no tinc cap pressa.
0: Sí, exacte, ara ens esperarem que et surti
2: tot. No, però a mi em va bé,
0: No, ara ens esperarem que et surti l'avió dels nassos. O sigui, has de recuperar el tuit d'abans i el flight radar. Va, no, però...
1: I és un vol comercial o arriba a la terminal corporativa de l'aeroport del Prat?
0: Jo crec que és un vol comercial, tal com l'han explicat. Ha sigut el Navarrossa, no?, el que ho ha penjat.
2: Sí, ja ho tinc, eh? Ara us ho...
0: Sí, però has d'anar al flight...
2: Sí, ja ho sé, que he d'anar al flight radar, però en tema...
0: Anem aquí amb els atracaments a mà armada.
2: Ah, exacte.
0: Hi ha els atracaments dels teus, diguem-ne.
1: Sí, i els que li feu a la IAEL.
0: Ah, ostres, això no, tan d'hora, però bueno, aviam. Guillem.
1: Què tal?
0: Comencem seriosos?
1: Comencem seriosos.
0: Tinc apuntat aquí. Lleida. Més tirotejos. Armes de foc a Catalunya. Agressió jove italià a Barcelona i 9 anys el 17, que justament a aquesta hora...
1: Avui?
0: Sí, fa 9 anys estàvem tothom tens i tot cap per avall per veure què passava amb tot aquest atemptat, que encara no s'havia fet el de Cambrils, només hi havia
1: correcte,
0: a Barcelona.
1: Hi havia hagut l'atropellament múltiple a la Rambla, sí. Però encara no sabíem ni que un dels terroristes estava fugint a peu. I recordeu que va haver 15 morts a la Rambla,
0: sí.
1: I també va matar en Pau, aquell jove de Vilafranca, el vehicle...
0: Que li va prendre el vehicle a la zona universitària,
1: correcte,
0: no?
1: El va matar i després el va abandonar en Esplugues o en un
0: però
1: poble...
0: Però no va saltar-se un control a Francesc Macià?
1: Va passar, sí. És a dir, es va fer el conegut com Operació Gàbia, quan s'activa el Cronos, que és aquell dispositiu de seguretat de Mossos d'Esquadra per intentar detenir l'autor, es fa aquest tancament Gàbia i en un dels controls, com molt bé deies, aquí dalt a la Diagonal... Sortint de Barcelona, el vehicle s'escapa, fins i tot juraria que atropella una agent dels Mossos d'Esquadra, i després abandona el cotxe a Esplugues, on hi havia el cadàver del Pau, d'aquest xicot de Vilafranca, que baixava a veure les festes de Gràcia, si no recordo malament.
0: En fi, és la secció de sang i fetge, perquè per tant les notícies no sempre són de bon servir.
1: Mai ho acostumen a ser.
0: La majoria, no sé que sigui un xuricet simpàtic, no són de bon servir. A veure, comencem. Amb un sidral que va haver-hi cap de setmana a Lleida, que, bueno, una baralla que va acabar com un camp de batalla. Explica.
1: Sí, això comença... Fa dies que es viu tensió a Lleida, es veu que hi ha un grup de canalla jove, la majoria... Tot i que és una barreja ètnica, però sobretot són persones o joves magrebins que es dediquen suposadament a fer robatoris a supermercats, aquests supermercats de conveniència, aquestes botigues 24 hores, que regenten persones pakistanis a la zona aquesta de Balafià de Lleida. Hi ha un moment, això s'està investigant, però fa pinta, i perquè ens expliquen els investigadors que tot va per aquí, que la comunitat pakistanesa se n'afarta, diu, escolta, no pot ser que dia sí, dia no, ens buideu a les botigues, surten i no de la manera més diplomàtica que s'hauria de fer, van a buscar els suposats lladres, no van amb un mediador, ni amb educadors socials, sinó que van amb matxets, amb la cara tapada, i van a fer una mica de justícia per la seva mà. Això acaba, com molt bé deies, com el Rosari de l'Aurora, amb tres ferits per arma blanca aquest cap de setmana, amb diversos ferits també per contusions, hi ha un detingut per tentativa d'homicidi, i això sembla que queda així, però perquè l'enfrontament va ser gros. Aquesta nit hi ha hagut un altre incident, també fereixen a una persona i ataquen amb pedres...
0: Que sí, vols dir, la nit d'ahir cap avui, o sigui, la nit de diumenge dilluns, això és recent.
1: Sí, això va ser de dissabte, el que explicàvem ara va ser de dissabte a diumenge, i de diumenge a dilluns, que és, per tant, aquesta nit que han passat ara, els incidents han seguit en aquest barri, perquè el que han fet és, en aquest cas, els suposats lladres, que en aquest cas eren els suposats agredits per aquesta turba que va anar a passar compte, si li volem dir així, han atacat a membres de la comunitat pakistaní, llançant també pedres contra alguns dels supermercats que regenten aquesta comunitat. Ho sentíem ara al butlletí, l'Ajuntament desvincula un incendi que hi ha hagut també al mateix barri amb aquests incidents, per tant estem parlant de dos incidents aïllats que no tenen res a veure. En un principi es va arribar a dir, hòstia, a veure si també estan fent incendis, com ara sentíem al butlletí i ho ha dit l'alcalde socialista de Lleida, Félix Larrosa, no sembla que tingui relació, però igualment s'ha reforçat la presència policial també amb ordre públic, Brigada Mòbil i Arro en aquest barri de Lleida per evitar que hi hagi un nou enfrontament que es tornin a barallar. Però estem parlant de el que dèiem, un grup, diguéssim, multiètnic, on sí que és veritat que la majoria doncs, eren joves marroquins, però també hi havia gent espanyola però i també doncs, de sud-americans, que suposadament es dediquen a fer robatoris en aquestes botigues de conveniència, fins que un moment els paquistanis, el que regenten aquestes botigues, han dit, escolta, ja n'hi ha prou i sortim a defensar-nos. I ha acabat malament. No és la millor manera, però
0: no,
1: en tot cas...
0: No, perquè a més això pot tenir continuïtat, perquè els uns que van a robar... N'hi ha fet els enguantasso aquests tios.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I se sap si hi ha denúncies policials d'això o només sí. El que la policia ha fet d'ofici en tant en quant doncs, ha...
1: Algú dels ferits pressionats per la policia ha presentat denúncia, hi ha diversos detinguts, un fins i tot per tentativa d'homicidi, per tant que
0: ostres.
1: No estem parlant de lesions, sinó que
0: no,
1: se li imputa una tentativa d'homicidi, que vol dir tenir intenció de matar una persona. Veurem com acaba, a veure si aquesta nit és més tranquil·la. L'alcalde s'ha reunit tant amb els Mossos d'Esquadra com amb la Guàrdia Urbana de Lleida i també els comerciants i els veïns d'aquesta zona de Lleida. Veurem com evoluciona, però en tot cas no fa gaire bona pinta.
0: I se suposa que deixaran com presència policial alguna forma sí. De l'Abrino,
1: de
0: l'Abrimo,
1: sí, sí,
0: algun
1: cotxe sí, al
0: municipal.
1: Si tens presència al barri, si patrulles, si la gent veu llums blaves, doncs això pot calmar els ànims, però en tot cas hi ha un substrat, hi ha un polvorí de fons. Ara ha patat per aquí, però pot patar per una altra cosa. I no només ho veiem a Lleida, ho veiem en altres ciutats del país on hi ha barris en què doncs s'estan complicant les coses, però... Ja ho anem veient.
0: Jo l'altre dia no entraré molt en detalls, perquè tinc dues coses per explicar. Aquesta és la primera. No, és igual. No, estava tranquil·lament pel poble sec. Perquè quan expliques aquestes coses, diguem-ne... Sembla... El comentari pot estar fregant el pal del comentari racista i pot... no agradar, segons com l'expliques.
2: Viam, però, què diràs
0: no, tranquil·la,
2: ara?
0: Senyora Oriol,
2: com
0: no, vostè no hi suqui pa. Vostè sempre està sucant pa en totes aquestes històries. Però diguem-ne que de manera gratuïta, a les 8 del vespre, allà al mig del carrer, del Paral·lel, una cantonada que puja, no Nou de Rambla, sinó el següent, on hi ha el Teatre Apolo, que hi ha el pàrquing del Teatre Apolo,
1: sí, correcte.
0: Va començar una batussallà que havia el millor de cada casa.
1: Sí, home, en aquella zona s'hi reuneix una mica tots els nobels del carrer, eh?
2: Bueno, menjaven carn
0: doncs,
2: halal.
0: Doncs estaven a 15 o 20 metres en línia recta del Paral·lel, que no és un lloc fos.
1: Bueno, ni... I si vas cap a l'altre costat d'una comissaria dels Mossos d'Esquadra?
0: Doncs no la tinc localitzada, però t'asseguro
1: sí,
0: jo...
1: De la Rambla,
0: va haver-hi un lío allà, i diguéssim que els col·lectius als quals... No, però en direcció muntanya.
1: Vale,
0: i parlant en direcció
1: vale.
0: A la...
1: Però és igual, doncs, 150 metres.
0: On hi ha el Teatre Apolo, que hi ha la discoteca Apolo.
3: Margarit, no?
0: Sí, no sé com es diu aquell carrer, que està tot allò està ple d'obres, perquè tenim tota la ciutat plena d'obres i particularment allò. I allà va començar unes hòsties, perdó, que es fotien, que pensava, bueno, esto es el Bronx. I a més, allà, hi havia cotxes allà que volien passar, i dius, no t'hi fiquis, posa aquí un raconet.
1: Vés a saber perquè es barallaven,
2: No menjaven pas pernil.
0: No ho sé, no sé si menjaven pernil o no, però bueno...
1: El ressupó, no sabem de què van fer.
0: No sabem, però allà, les hòsties volaven que...
1: No, però fa pocs dies sí, em va arribar a parlar.
0: I perdó, aquí, però... i eren uns contra uns altres, ja està, no entro més detalls.
1: Bueno, no, sí, al final la gent va pel carrer i ho veu, vull dir, no cal amagar res. I aquests lladres, o gent que es dedica al lladrocini, després es barallen també entre ells per repartir-se el botí. L'altre dia van deixar un xiquet a la UCI entre la vida i la mort per una navallada entre ells pel botí que havien aconseguit robant-li una cadeneta d'or amb una iaia turista, amb una àvia turista. Vull dir que pots comptar el que val la cadeneta i deixar una persona gairebé entre la vida i la mort per aquesta cadeneta. Però sí, al centre de Barcelona passen aquestes coses.
0: No, aquest és un dels dos elements que...
4: Jo els ficaria d'un avió i els tornaria al seu país.
1: Sí,
4: ho he dit moltes vegades.
0: Sí, senyor Albiol, ja ho sabem.
4: I no feu cas.
0: No,
4: aquesta gent no para de reincidir. L'altre dia a Badalona tenia 114 antecedents. I està al carrer.
0: Molt bé.
4: Si em porteu una orxata...
0: Val, no, però
4: si em porteu una orxata, jo us dono les claus.
0: Però... O sigui, alguna vegada havia vist alguna baralla, claus. Però aquí es fotien uns guantassos que... Però,
4: perquè aquesta gent no torni més.
0: No, espera't, no va sortir cap navalla?
4: A Badalona.
0: De casualitat.
2: La ciutat del Maixec.
0: Que fa com respecte.
1: Fa respecte.
0: Aquest tipus de violència.
1: Voleu que seguim fent por o parlem d'alguna altra cosa?
0: No, a veure, els teus temes no acostumen a ser gaire...
4: No parlareu de l'espanyol?
0: A veure, no en tenim l'avió. Última hora de la Iel Brusca. Sí, que li he dit que... Som-hi.
2: Mira, ha passat Birmingham, va bastant ràpid, està aproximant-se a Oxford, ja, o sigui...
0: Però no havia d'arribar a les 7.
2: No, de fet, és el que t'anava a dir. Ha sortit amb retard. Sí, arribarà un quart de nou. Estava previst que arribés a les 7 de la tarda.
0: Què és aquesta merda? Una hora i quart tard?
2: Sí, efectivament.
0: No, digues la companyia, va, que tindrem
2: marxar. No, si de fet, no viatja... No és comercial, l'avió.
0: És un vol privat.
2: És un vol privat, sí. O almenys l'avió és molt petit.
3: Disculpa, de Pròxim Eclipse, ja.
0: No, és l'Eclipse, no comencem, professora.
2: I et dic que no és comercial, no. I que van 10 passatgers o així.
1: Però arribarà pel càmper?
0: Home.
4: Venim al càmper!
2: El tema és que ha sortit una mica més tard del que estava previst.
0: Doncs si un vol d'aquests que pagues tu tota la pasta i tot el cuento va tard, ja em diràs tu. Bé, en fi, doncs... Per tant, encara el tenim en territori del Regne Unit.
2: Ah, efectivament. Sí.
0: Encara està fora l'espai Schengen. Bueno, si és espai Schengen o no, no tinc molt clar. Diria que no, hi ha una regla estranya aquí. Clar. Sí, perquè entre Irlanda al nord, sí. Això és tot un cacau bastant gran.
1: Mentre no passi per Ceuta.
0: Sí, bueno, no li queda gaire de camí. Au, tema armes de foc, tirotejos. Això és un festival de llum i color.
1: Sí, recordes també la setmana passada que vam dir que en teníem tres?
0: Cada setmana sí, portem, sí, potser sí.
1: I vas dir, a veure quants em portes la setmana que ve, doncs aquesta setmana encara
0: vaig
1: em porto
0: això?
1: Més.
0: Sí, doncs, vaig dir per dia, tampoc ho tenia gaire clar.
1: Em vam explicar la setmana i vam advertir, la setmana passada i vam advertir que tornaríem aquest dilluns amb més, i no hem fallat. Ni per la revetlla de la Mare de Déu d'agost van aturar els tirotejos, que n'hi va haver 3 a Catalunya.
2: Que gros.
1: Els casos s'han concentrat sobretot a l'àrea metropolitana.
0: No crec que els xoriços i tota aquesta gent...
1: Bueno, home, però jo estava de festa major.
0: A veure, és festa,
1: de festa major.
0: I les botigues estan tancades.
1: Respecte,
4: és que no respecten ni el festiu.
1: Home,
0: no, però...
4: Jo els ficaré en un avió i els tornaré al sopar.
0: I un festiu assenyalat.
4: Ho he dit moltes vegades.
1: És festa major, mitja Catalunya.
4: Li vaig dir a l'Anna Rosa Quintana.
0: Què li vas dir a l'Anna Rosa?
4: Pues que el ficaré en un avió i els tornaré.
0: Però ja ho has dit, l'avió ja ha quedat clar una vegada, senyor Albiol. Però vaja, que no... Vaja. Pum!
1: Correcte. Em vam explicar, amb el Raval, el de Nou Barris, que em vas preguntar què va passar a Nou Barris, ja ho he aclarit.
0: Ah,
1: a Nou Barris són, el que explica la policia és una pandilla de, que es fan anomenar el Barrio 18, que havien atacat a uns persones del barri, unes persones doncs, habituades al crim o al petit delicte, es van equivocar de víctima, i el que van fer aquest agent va ser tornar al lloc dels fets, i en comptes de mediar, com dèiem abans, van respondre amb armes de foc i van disparar i en van ferir a 2. Això va passar a Nou Barris el 8 d'agost. El 9 d'agost en vam tenir un a l'Hospitalet de Llobregat, i els nous, els que hem conegut nous, són aquest de l'11 d'agost al Prat de Llobregat, relacionat en un conflicte entre famílies d'ètnia gitana, el 12 d'agost un altre incident amb arma de foc a Nou Barris, també a Barcelona, i també tenim 3 tirotejos més en un sol dia, que són el 15 d'agost, com dèiem, al barri del Bon Pastor, que disparen contra les façanes d'aquelles cases barates de Can Peguera, a la zona de Nou Barris, i també tenim una Sabadell i una Terrassa. Del de Sabadell no en tenim gaires dades, però el de Terrassa sí que han pogut saber que van ser un cotxe amb persones, diuen els testimonis sud-americanes, que el que fan és disparar contra un altre grup i en fereixen com a mínim una persona que la troben a la mútua de Terrassa perquè s'hi presenta amb un tret de bala. I això és que en pocs dies doncs hem tingut aquests 8 incidents amb armes de foc, 8 tirotejos, perquè es troben beines, es troben projectils i fins i tot en alguns ferits a Catalunya. Per tant, 8 incidents o tirotejos a Catalunya en poques hores, poca broma. Aquestes dades doncs encaixen amb aquesta tendència que dèiem que preocupa els Mossos d'Esquadra perquè han augmentat respecte al 2025. No tots els avisos, és veritat, que acaben amb tirotejos, acaben amb armes reals. Sabem que el 35% dels incidents s'acaben confirmant que les armes de foc són reals. Un 50% no es pot determinar, però no es pot determinar perquè no es troben les armes. Sí que els ciutadans senten trets, alerten, avisen...
0: Senten trets,
1: sí, l'únic que
0: podien ser
1: detonadores, correcte. Aquestes que no llancen projectils, sinó que fan soroll, però en tot cas, sí que el 35% percentatge creixent en relació al 2025, sí que són armes de foc reals que hi ha a la via pública a Catalunya, i com ja hem explicat més d'un cop, doncs és una cosa que preocupa. Però la dada més preocupant és que aquest 2026, i això ja ho vam dir la setmana passada, ja han mort o ja han matat 8 persones per arma amb incidents amb arma de foc, amb tirotejos a trets a Catalunya.
0: I que sobre això tenim una controvèrsia, no tant d'aquests tirotejos, entre cometes, a dir-li menors, sinó... Bueno, hi ha,
1: entre ells, si
0: no, bueno, sí, però hi ha el tema dels sicaris. O sigui, aquí hi ha dos temes que es
1: barregen. Sí.
0: Els sicaris aquests que van per allà a Consell de Cent i es foten de tiros i van matant... Bueno, van executant.
1: Executant, gent, sí, trets al cap.
0: Que aquí va haver un moment que el regidor de Seguretat, l'Albert Batlle, que havia estat director general dels Mossos.
1: Correcte, i de presons.
0: Deia que s'havia d'endurir la llei per la possessió d'armes, que ja et dic jo, que els sicaris tant els hi fot, sí, perquè sí, surten sí. I no els tanquen a la presó, però en canvi sí que per aquesta mena de delictes aquí menors, aquí sí que funcionaria.
1: Aquí un increment de la penalitat
0: perquè,
1: en relació...
0: I ho va dir el Trapero, també, això, correcte, perquè aquesta sí, gent, sí. D'aquests xoriços de media monta, bueno, de medio palo, com es sí, digui, sí. Que van a la pistola amunt i avall, si sabessin que poden anar... Aquests no són tan bons com els sicaris, doncs... Pues...
1: El que hi ha és un increment de la força mm-hmm. en què aquests delinqüents de poca munda s'interpel·len entre ells.
0: Però troben una pistola i van pel carrer pistola aquesta.
1: Però fixa-t'hi, fa 3 anys sí. Vaig venir aquí, vam fer una secció i vam parlar fins i tot amb aquells de la punyalòmetre.
0: Sí, tant.
1: Ens preocupaven sí. Les armes. A dinar no parlàvem. Sí. Ens preocupaven la punyalòmetre i ara ens preocupen les armes de foc. L'increment de letalitat...
0: En 3 anys, sí.
1: És molt greu.
0: I encara no ha passat que una bala perduda surti i mati una pobra senyora que passa per allà, un pobre noi que passa per allà.
1: I podria passar, perquè han tingut trets al carrer de Balmes. Mm-hmm. Però bé.
0: En plena visita al papa, recordem.
1: Correcte.
0: Bueno, en fi, ja canviaran la llei quan n'hagin matat a 3, no? Si l'han de canviar, que és com allò, foten el semàfor quan hi han atropellat a 3.
1: Exacte.
0: Un lloc que sap tothom que hi ha un perill d'això. A veure.
1: Informació d'última hora.
0: Ostres.
1: Agressió molt greu. Els Mossos investiguen a Barcelona.
0: Sí.
1: És un jove italià de 21 anys que continua ingressat en estat crític a l'Hospital del Mar, en coma induït, 5 dies després de rebre una brutal pallissa a la sortida d'una discoteca de la zona del front marítim. Això és
0: però un moment. I això s'ha sabut ara?
1: S'ha sabut ara, perquè els pares han vingut, els pares d'aquest noi italià han vingut aquí a Barcelona, han presentat denúncia i ho han explicat i ara s'ha pogut conèixer. Els fets van passar a la nit del 12 d'agost a l'exterior de la CC Club, és una discoteca del port esportiu entre Barcelona i Sant Adrià del Besòs. La víctima es diu Nicola Maggiotto i havia viatjat a Catalunya amb els seus amics del club de rugby del seu municipi, que és una regió italiana del Veneto. Van passar aquí uns dies de vacances. Segons expliquen, en Nicola i un amic seu es van separar del grup amb qui anaven, van començar a parlar amb una desena o una quinzena de joves, expliquen ells mateixos que són una, diguéssim, el noi que ha pogut declarar davant de la policia, que eren uns joves d'origen magrebí. La conversa era tranquil·la, però asseguren que un dels altres grups va descobrir que eren italians, la situació va canviar radicalment, els van atacar sense cap mena de sentit, fins que van deixar el pobre Nicola entre la vida i la mort, i segueix ingressat encara en coma induït, i la situació no fa bona pinta. L'amic també va rebre algun tipus d'agressió, però més lleu. Els pares del jove, com deia, s'han desplaçat fins a Barcelona i han presentat denúncia, i els Mossos d'Esquadra estan intentant aclarir qui són aquests agressors, però de moment encara no hi ha ni identificats ni detinguts i la investigació segueix oberta.
0: Ara em fas pensar, no sé per què, per connexió temàtica, jo crec que és un crim relativament recent, d'aquesta última tongada de crims, d'un que va passar fa molts anys a la façana marítima, també en una discoteca d'aquestes, hi havia uns paios implicats en uns clans de, com es diu això,
1: de bojos nois?
0: No. Sí, una barreja, exacte.
1: Hi havia els casuals.
0: Algun d'aquests, i sí. També tenien una connexió amb algo de drogues de joder, no en surt el lloc, ja saps on vull dir, dels pisos que hi ha darrere el fòrum.
1: La mina.
0: De la mina. Correcte. Hi havia una connexió aquí.
1: I també... Després l'autor el van acabar executant al mig del carrer a Sant Adrià del Besòs.
0: I això que eren uns nanos que sortien de festa, que anaven cap al cotxe tranquil·lament, com aquests italians, que potser no anaven tan tranquil·lament, però al final a les 3 del matí o a l'hora que sigui, o sigui, dius, on pots anar tranquil sense que et fotin un guantasso o passi alguna?
1: Sí.
0: O cada que et cardin una... Bueno, és que estem parlant d'una persona que està en coma, eh?
1: Sí, no. I que no fa... Tant de bo se n'en surti i preguem perquè se n'en surti. Però, en tot cas, la situació d'aquest jove italià de 21 anys és molt complicada, i tot per una agressió gratuïta, sense cap mena de sentit.
0: És el que et dic, que surt un tio a la discoteca i li comencen a fotre la cara nova per mira, perquè ens avorrim. Però és que s'avorreix que jugui a la Play, però no es digui hòstia.
1: Correcte, o que s'hostin entre ells, sí.
0: Bueno, tampoc cal.
1: Bueno, no, però
0: ja ens hem entès.
1: Exacte.
0: Bueno, un altre tema. És que no estem posant de mal humor per culpa de tot això, però no.
1: Sí, jo us vaig dir que si volíeu venir a parlar de música, però em vau dir que vingués a parlar de lo meu.
0: Bueno, però no sabem si saps molt o poc de música.
1: No, gens.
0: Molt bé. Aquí els amics misteriosos de... No, música no, oi?
1: Tampoc.
0: Doncs va, avui, dia 17 d'agost, ara fa 9 anys, Catalunya estava en un enjòlit, a veure què passava. Realment, qui té una mínima memòria van ser unes 24, 48... no sé quantes hores fins que van abatre, però al final la van abatre.
1: Sí, el 21 d'agost el van acabar batent.
0: Allà a les vinyes del Penedès.
1: Els Subirats.
0: Doncs aquest lloc, l'últim dels autors.
1: Jo un és avui a CUP.
0: Doncs això, sort que tenim a tu per anar dient els noms i els llocs ben dits, però en tot cas, la situació emocional que va viure Catalunya, any 17, pocs mesos del referèndum, tot el que va passar, avui exactament ha fet 9 anys d'aquest incident que va començar a primera hora de la tarda, sinó que a les 4...
1: Sí, a les 17 i poc. No eren les 17 i 14, però hi faltava poc.
0: Ara, a aquesta hora no sabíem ben bé què passava.
1: No.
0: Jo crec que encara estàvem aquell que, es creia que hi havia un suelto per al darrere del mercat de la Boqueria.
1: Correcte, amagat en un restaurant... Sí,
2: a la Luna, a Media Luna,
1: exacte. Sí, sí.
0: Com veia terroristes per tot arreu.
1: Que el grup especial d'intervenció, el Jai dels Mossos, hi van anar i al final doncs, no hi havia ningú.
0: Sort que fa 9 anys d'això, sí. Evidentment que no, però perquè encara no havia tota la intoxicació, ja hi havia intoxicació a xarxes, però no havia tota la merda i tota la basura intencionada que hi ha ara.
1: Correcte.
0: Ara, el mateix atemptat, el mateix fets, 9 anys després, amb la penetració del fake news. Van circular moltes històries que era mentida.
2: Sí, no hi havia,
0: però ara hi ha una prefabricació. Malvada,
1: bueno,
0: i distorsió a la
2: veritat. I amb la IA, no?
1: Exacte,
2: també.
1: Amb la generació d'imatges.
2: És veritat que els Mossos van fer molt bona tasca en aquell moment, perquè van informar sempre que van poder.
1: Sí, tot el que van poder. Sí. I se'ls hi ha reconegut, fins i tot.
2: Han guanyat un premi de la comunicació, sí.
1: Doncs no sé si sabeu que després d'aquell atemptat hi ha hagut 2 atemptats més a Catalunya, a part del de Cambrils.
2: No era conscient.
1: No, doncs n'hi va bé. Va ser el 2018, en vam tenir una Cornellà de Llobregat. Un xic algerià va entrar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a les 5 de la matinada, va fer diversos crits religiosos i va haver de ser abatut per la policia, una noia que hi havia a la porta, amb l'arma de foc reglamentària, per evitar que accedís a l'interior de la comissaria, que en aquell moment era el canvi de torn, hi havia molts agents desarmats i que hagués pogut acabar amb una tragèdia encara molt més gran. La gent va obrir foc, el va poder abatre, i tant els Mossos d'Esquadra com l'Audiència Nacional ho van investigar com un atemptat terrorista, verdad? Després del...
0: I van arribar a alguna conclusió, o era un tio que anava per lliure?
1: No, el van abatre, llavors van investigar el seu mòbil, van investigar casa seva, és una persona que s'havia autoradicalitzat des de casa, però l'Estat Islàmic va reclamar, va reivindicar l'atemptat, i es va poder aconseguir saber que ell havia intentat fer el que es diu, va aconseguir fer un martiri induït, és a dir, va aconseguir que la un suïcidi policial, que també li diuen, que és que la policia et mati per reivindicar alguna cosa. I ell tenia alguna cosa de, diguéssim, que no, la seva comunitat no acabava d'acceptar la seva orientació sexual i havia entrat en una espiral de radicalització en el si de la seva religió i va acabar fent aquesta barbaritat. El 2004 també vam tenir un altre atemptat a Catalunya.
2: El 2024, no?
1: 2024, dius? Perdó. El 2024, un home pakistanès autoradicalitzat també va assaltar un restaurant McDonald's al Centre Comercial Màgic de Badalona. Un fet que també va ser considerat com un atac terrorista. L'home havia vist vídeos d'operacions militars d'Israel a la Franja de Gaza i havia volgut, segons ell, venjar-se d'aquell atac. Tot i que hi havia menors a la zona i molta gent, era Dimecres Sant, vull dir, hi havia molta gent al Màgic de Badalona, gràcies a Déu no va ferir ningú i va poder ser reduït. Els Mossos d'Esquadra, investigant per què ho havia fet, van entrar a casa seva i sí que van trobar molta documentació islamista al seu mòbil i també van confirmar les sospites que també havia sigut un atemptat terrorista. L'Audiència Nacional el va condemnar després de 2 o 3 anys, fa molts pocs mesos el van condemnar, però va substituir la pena de 4 anys i mig de presó per l'expulsió immediata d'Espanya i el pagament d'una misèria de 7.600 euros pels danys ocasionats. Per tant, molta gent, doncs, aquests 2 atemptats després del 17A no ens sonaven, però també es vol recordar, doncs, que a més a Catalunya seguim en alerta 4 sobre 5.
0: Això no s'ha desactivat.
1: No s'ha desactivat, sí. És veritat que aquí hi ha un punt de política, és a dir, quin polític s'atrevirà a baixar del 4 al 3 si després passa alguna cosa, que l'anirà a buscar a casa, però és veritat que molts especialistes en antiterrorista et diuen que ara un nivell 4 creuen que és exagerat i que seria millor mantenir un nivell 3 i elevar-lo en moments claus. Nadal, Setmana Santa...
0: O la visita del Sant Pare...
1: Correcte, en moments puntuals... Però clar, no pots passar... Ara el que no pots fer és passar del 4 al 5, perquè el 5 voldria dir fins i tot treure l'exèrcit, que això no es podria fer en segons quines comunitats autònomes...
4: Just el que faria.
1: Exacte. No, a Badalona concretament sí que es podria fer, però en altres llocs no es podria fer. I llavors el que s'inventen per Nadal o per Setmana Santa és el 4 reforçat, que és una vigilància més concreta. No sé si recordeu on éreu vosaltres quan hi va haver l'atemptat.
2: Sí, tant. Jo, de fet, vivia a les Rambles. En aquell moment no estava... Just on el del Miró, diguéssim, jo estava allà, a aquella alçada vivia, i jo no estava a casa...
0: A la Rambla, a un carrer...
2: A un carrer, diguéssim, del costat de la banda esquerra, diguéssim, de la banda del Gòtic. I jo just estava treballant per això, i tenia la meva parella, que era a casa. I llavors ell va sentir un soroll molt fort, i en el moment, a l'acte, no sé, a les 5 i res, em va enviar un SMS, perquè no tenia WhatsApp, això t'entès. Però em va enviar un missatge i em va dir, escolta, estic bé, ha passat alguna cosa molt gros, no et sé dir què és, però he sentit una explosió, molts crits, digues a la meva família que estic bé, soc a casa i ja està. Però sí, ho recordo perfectament, i recordo tornar a casa amb el cotxe, escoltar la ràdio, bé.
1: No, no, va ser...
0: Jo era fora de
2: I Catalunya. Recordo els dies següents...
0: Jo estava enganxat que... a la ràdio. La Laura Rossell va fer un especial. Jo sí. Crec que
2: a Recol vas fer també.
0: A la nit, me recordo amb ella.
2: Sí. Jo recordo els dies següents, perquè clar, jo baixava per les Rambles, és que era el trajecte que feia, i va canviar moltíssim. O sigui, feia molta pena veure... Bueno, els dies següents és que feia molta pena, sí, sí. O sigui, com havia canviat, de no res.
1: Ah, nosaltres som de Reus, de Maspujols, allà el que ens va tocar més és el de Cambrils, perquè, clar, era allà. I, a més, els terroristes, la reunió prèvia que fan abans de baixar Cambrils amb aquell Audi de color vermell o negre a fer l'atemptat, la fan a Riudecanyes, que és un poble que ens queda a 5 minuts o 10 minuts del nostre poble, i doncs tot això en sobte. Però bé, encara hi queden alguns interrogants. Hi ha una comissió oberta, recordem-ho, al Congrés dels Diputats, que si la legislació no es posen d'acord amb les conclusions, per tant, podria ser que decaigués la legislatura, i en el caure la legislatura cauria aquesta comissió i, per tant, ens podíem quedar sense conclusions, no? Que hi ha partits, sobretot els partits independentistes, Junts i Esquerres, que reclamen saber el paper del CNI no tant en l'atemptat, o també...
0: No, i sobretot el de l'imam de Ripoll.
1: Ah, exacte.
0: La gran discussió és què passa amb l'imam de Ripoll.
1: Amb l'imam de Ripoll, no? I, o sigui, no si de manera activa, però si per passiva es va fer alguna cosa malament que no va permetre a la policia catalana o fins i tot als serveis d'intel·ligència de detectar com, perquè també és veritat que costa d'entendre que un tio a Ripoll, en una comunitat tan petita, arribés a radicalitzar 7-8 criatures, a convertir-les en terroristes islàmics, que a més creuaven tot el país de tant en tant, perquè recordem que preparaven l'atemptat a Baix Alcanar, que és a l'altra punta de Catalunya. Per tant, costa de creure, però de moment fa pinta que si la legislatura del Pedro Sánchez cau, també caurà aquesta comissió i per tant ens quedarem sense conclusió.
0: És una llàstima que amb tantes víctimes mortals no s'acabi de assolir mai la veritat, diguem-ne...
1: Correcte, perquè a més serviria també per tapar aquestes teories de la conspiració, que també n'hi ha, si sortís i tothom expliqués la veritat, seria una manera de fins i tot gent que fa teories de la conspiració de manera amb ganes d'enredar, quedarien desactivats, però com que no s'explica tota la veritat, dones ales a qui té ganes d'emmerdar.
0: Efectivament, i que hi ha molt dolor i gent que vol saber la veritat, potser dies com avui no és el millor moment.
1: Avui hi ha hagut jarana a la plaça Sant Jaume, però potser no és el millor moment.
0: No és el moment per protestar, sinó que potser hi ha altres moments més adequats, però sí que hi ha dues coses que són claríssimes d'aquest atemptat, crec jo. Una, que no era el pla A, sinó que era el pla B.
1: Correcte.
0: Perquè és una cosa que l'oblidem molt sovint, de aquest tio amb la furgoneta, bueno, això es va improvisar,
1: perquè la quan idea salta pels aires
0: era l'explosius, no sabem si a la Sagrada Família, no sabem on, però la idea eren els explosius del Canà, i quan salta pels aires tot el Canà és el que fa canviar de plans. Per tant, l'atemptat està improvisat pels nanos aquests. I l'altre, que el tema de l'imam de Ripoll genera incomoditat.
1: Quan surt
0: aquest tema... circulen aquí una persona d'on està la veritat. O sigui, hi ha més coses, vull dir, evidentment...
1: No, i com que hi ha una desconfiança global amb les institucions i també amb el govern espanyol, sobretot, sigui del PSOE i del PP, la gent diu, hòstia, no ens creiem res, per tant, s'hauria d'explicar bé i saber, escolta'm, com pot ser que 7 tios es converteixin en terroristes al bressol de Catalunya i ningú detecta.
0: I que aquest tio pot ser que sigui un confident i que et prengui el pèl i que sigui un doble agent, que sigui el que sigui. O sigui, que aquest senyor estigués a l'òrbita dels serveis secrets no vol dir que els serveis secrets permetessin que es fes l'atemptat.
1: No. Però vol dir que alguna cosa potser va fallar o no, però s'ha d'explicar.
0: Però efectivament, és un tema molt complicat. Bé, en fi, a la memòria de les víctimes, descansin en pau i també els familiars, que són els que al final ho porten pitjor. Alguna cosa més o et ventilem aquí?
1: Si us sembla bé, jo em retiro.
0: El que et volia explicar...
1: Endavant.
0: No, m'ho guardo per la setmana vinent.
1: Vale.
0: M'ho guardo per la setmana vinent dins el capítol xuricejos diversos i ja ho comentarem. Aviam la setmana vinent, perquè ara estem en un clima aquí i a més tinc la Alba Castellví, que està aquí asseguda.
2: Bona tarda.
0: Palpentada. No porta assassinats ni coses teves, eh?
1: No.
0: Porta una altra mena de neguit i de mal rotllo o de crim, però de moment no és acte delictiu, però té a veure amb la cosa de la massificació turística.
1: Que també va acabar cops fa poc.
2: Ah, exacte, de fet en parlarem ara.
0: Doncs mira, ara que ho dius veritat, sempre és que tot acaba tenint connexió amb tu, eh?
1: Bueno, jo ja m'agradaria fer vacances, però no puc. Estic aquí, 17 d'agost, aquí a RAC1.
0: Allà va ser la Policia Nacional Espanyola, diguem que va tenir un dia de porra fàcil i va començar a repartir tort i a dret. Fot-li. De seguida arribarà el temps afegit, amb els esports, amb l'avió de la Yael, amb el senyor aquest... On el tenim, el tio aquest del Barça, en aquest moment? Ha
2: sortit doncs mira, ara mateix està... Ui, nen, que ràpid.
0: Que ràpid, és un avió.
2: No, ja.
0: De veritat, ui, que ràpid.
2: Està entrant per gairebé per França, ja.
0: Deu estar per allà al Pas de Calais o per allà més o menys... Per on?
2: Le Havre.
0: Le Havre.
2: Le Havre, Le Havre.
0: Molt bé, molt bé. Doncs ja... que travessi França, que encara li queda per arribar, com si el pajaro aquest, que hi ha dins l'avió.
2: Rodri.
0: El Rodri, que ve cap a Can Barça.
2: Ve cap a Can Barça.
0: A veure si ho veiem dimecres.
2: Ha retallat una mica, arriba a les 8 i 8 ara mateix.
0: Molt bé, doncs sí, però arriba fora del nostre programa i ja se'l menjarà la Montse Martí.
3: Tic-tac.
0: Sí, tic-tac.
3: Tic-tac.
0: Són 3 quarts i 2 minuts de 7, dèiem... volem parlar d'una iniciativa que ens ha creat l'atenció, Ala, sí? Molt curiosa, dels habitants de les Illes Balears, que estan fins al monyo, però fins al ara. Monyo, de tota la turistificació, gentrificació, tota... Ara ens ho explicaràs, perquè, bueno, veuen tots els espais, com passa aquí. Hi ha molts llocs que estan sent ocupats per turistes. Ara mateix, el camarada dels successos recordava el dia aquest de la poli, que els va fotre llenya sí. per tot arreu, però, bueno, comencem pel començament.
5: Digue. Exacte, comencem pel començament parlant de dades, perquè més de 19 milions de turistes van visitar les Illes Balears durant l'any 2025. I amb els números que portem aquest 2026, s'espera que enguany sobrepassin els 20 milions de turistes. Recordem que el nombre de residents de les Illes Balears és de gairebé 1.261.000 habitants. Ho repetiré per si aquestes dades no us han fet posar ja la pell de gallina la primera vegada. Els residents de les Illes Balears no arriben als 2 milions i reben 20 milions de turistes l'any. És realment una bogeria. Els veïns estan farts d'estar ofegats per aquesta situació, s'han organitzat i han decidit reocupar espais públics que abans eren seus, com places i carrers. I com ho han fet? Doncs traient cadires i taules al carrer i organitzant sopars populars i activitats.
0: Però digues, perdona.
5: No anava a dir, per exemple, a Palma, l'illa de Mallorca, almenys 500 veïns es reuneixen els dimecres de juliol i agost a les 8 del vespre. Les trobades són a places i carrers del centre, punts neuràlgics de la ciutat, on, per conseqüència de la priorització del turisme de masses, n'han estat expulsats. Llocs com la plaça Major, la plaça Drassana i la plaça Sallotja. A més d'un sopar popular, organitzen activitats, jocs de taula, recitals de poesia, ballades de ball de bot... i molts més. Els organitzadors són Brunzit, @brunzit, amb dues zetes a xarxes, i es defineixen com un col·lectiu per visibilitzar el malestar de viure en una societat turistitzada. Davant d'aquestes mobilitzacions hi ha hagut molta polèmica i l'Ajuntament ja ha rebut queixes i pressions perquè no autoritzin aquestes accions reivindicatives. A més, ho recordàvem ara, com segur que recordareu vosaltres també, el passat 26 de juliol a Palma es va portar a terme una manifestació contra el turisme massiu històrica.
0: I tant.
5: Més de 70.000 persones, segons els organitzadors, es van manifestar sota el lema Mallorca al límit. I les demandes eren clares. Reduir les places i llicències turístiques, frenar el lloguer turístic, limitar creuers i vols, protegir el sòl rústic, garantir habitatge per a la gent que viu a les illes i posar la vida per davant del negoci, que són demandes que tenen tot el sentit del món. Malauradament, la nit va acabar amb càrregues policials desproporcionades, embrutant l'objectiu de la manifestació. Ara, tornem una mica al tema de l'organització popular, perquè a Menorca es troben en una situació molt similar. Sota l'organització de Via Menorca, @Via Menorca xarxes, el passat 13 d'agost van organitzar un sopar popular pels veïns i veïnes davant la catedral de Ciutadella. Més de 800 persones van assistir-hi i va ser tot un èxit.
0: Doncs ara de seguida per saludar una persona vinculada amb aquest sopar popular, però deixem que aturi un moment el que ens estàs explicant, perquè ha entrat el Martí Oliveres aquí fletxat a l'estudi, per tant deu ser que allò que ens deies a les tempestes deu haver-hi alguna mica d'embolic.
6: Sí, una mica. Sí, sí.
0: Força embolic, perquè si no hauries entrat aquí.
6: Sí, anem seguint aquestes tempestes sí. que sobretot primer han afectat la zona de les Guilleries, el Montseny, finalment ja s'ha desfet aquesta tempesta, però fa cosa d'una hora, encara no, s'ha format una tempesta forta entre la plana de Vic i el Lluçanès i ha avançat cap a la part de Sant Feliu Sasserra, sembla que agafa direcció Manresa i en alguns casos està deixant pedra. Ostres. Veurem si és pedra més o menys gran, però ens arriben imatges de la zona de Sant Feliu Sasserra, a l'extrem nord del Bages, molt a prop de Prats, del Lluçanès. Doncs aquesta zona, probablement si esteu agafant l'eix entre Vic i Manresa, aquesta C25, compta perquè plou amb molta intensitat, en poca estona cauen 10, 15, 20 litres per metre quadrat, i us podeu trobar aquesta calamarsa o pedra segons la zona. Sembla això, que aquesta tempesta va del nord-est, és a dir, des d'Osona i Lluçanès cap al Bages i Moianès, i probablement també toqui algunes zones com la C16, és a dir, que la carretera de Manresa-Berga també es pugui veure afectada en els propers minuts a partir d'Artés-Sallent cap al nord. I aquesta C25, doncs el tram aproximadament també d'Artés cap a Vic, direcció Girona, doncs tenim aquesta tempesta que és molt local, és una tempesta que hi ha a la Catalunya central, també tenim alguns xàfecs una mica més al nord cap a la zona doncs, del nord del Lluçanès, a prop també del riu Ter, a punts del Pallars, però sobretot ens fixem en aquesta tempesta i, per tant, n'estarem pendents el que pugui donar de si, perquè localment doncs, aquests dies ja ha anat passant, que tenim pedres fins i tot de mida grossa,
0: sí,
6: i ho estem veient. Pràcticament cada dia estem tenint situació de, o d'aiguats que siguin molt locals o d'afectacions per pedregades.
0: Doncs que la gent sí. de la zona que has mencionat estigui atenta, sobretot si no s'ha de desplaçar, doncs que no es desplacin i ja s'espera una estoneta, perquè això també és veritat que és una tempesta que no s'allarga molt en el temps.
6: En general es desplacen, sí, però és veritat que aquesta doncs, fa potser ja 10 minuts que descarrega amb molta força i sembla que pels colors que veiem al radar doncs, pot estar fins i tot fent una mica de mal en aquesta zona, això, a cavall del Lluçanès, el Moianès i el Bages.
0: Doncs aquí ens tens, Martí.
6: Perfecte, fins ara.
0: Qualsevol cosa, torna aquí. Reprenc el fil del que estàvem explicant amb l'Alba sobre el tema de la protesta per...
5: En aquest cas és pluja de turistes.
0: Sí, exacte, mira, ja està, ja tenim. Deixeu-me que saludi el Miquel Camps del Tebull, coordinador del grup de política territorial del grup balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa de Menorca. Bona tarda, Camps, Miquel Camps, com estàs?
3: Hola, bones tardes, com esteu?
0: Gràcies per atendre'ns. A veure, comencem pel començament. Vosaltres també, va ser el 13 d'agost, o sigui, dijous, de la setmana passada, que vau fer...
3: Divendres.
0: Perdó, divendres, disculpa, doncs. Divendres. Com va anar el sopar que vau muntar davant de la catedral?
3: Bueno, crec que va anar molt bé, va ser molt participat. De fet, vam acabar tot el material que havíem d'eix organització i els vecins de Ciutadella van anar a buscar les seves taules, les seves cadires, per poder-se sumar en això, no? Tot plegant, més de 800 persones assegudes i preocupades per la problemàtica de massificació que estem vivint. He de dir que de les quatre illes de Balears, Menorca és la menys massificada, però des de fa uns anys ja estem superant clarament la nostra capacitat de càrrega, perquè estem esgotant els aqüífers, hi ha 98% de les cases que se venen ja no són assequibles en els sous habituals de Silla, i tenim un problema de saturació que va més, de saturació de platges, d'aparcaments, de moltes zones, perquè això és un creixement turístic exponencial sense límits, i aquesta gent el que està demanant no és que no vingui turisme, és que posem un límit a la capacitat de turisme que ve.
0: Uh-huh. En aquest cas, la idea, com a maniobra de protesta, és com molt original, perquè busca aquesta idea, diguem-ne, d'ocupar l'espai que haurien d'ocupar els turistes, fotent-hi, doncs, això, taules vostres, fent un sopar de germanó, una mica de, no sé, d'embotit, suposo, em sembla que li dieu companatge o campanatge a casa vostra.
3: Companatge.
0: Perdó, companatge, i els embotits, sí. I una mica la fresca, no? És un sistema de protesta simpàtic, diguem-ne.
3: Sí, diguem que el que volíem també era ocupar una plaça cèntrica per part de la gent resident, perquè les places cèntriques estan tot l'estiu ocupades per turistes. Llavors, fer-ho dia 15 d'agost també tenia, o dia 14 d'agost també tenia el seu què, no?, de poder-ho fer així. Però, a més, després de sopar vam organitzar un bingo sobre la saturació turística. Un joc divertit, amb tot unes paròdies i tal, però que se va servir per informar a la gent de tota una sèrie de dades que són molt preocupants, no? Com són aquest, per exemple, a Menorca, en els darrers 15 anys ha crescut un 80% el volum turístic. Llavors, no és estrany que tinguem problemes de saturació, de manca de servei d'aigües, de depuradores que no funcionen, d'incapacitat de recollir residus, hi ha tota una sèrie de problemàtiques que s'estan desmadrant. Llavors, bueno, aquest bingo de saturació amb una clau d'humor, diguéssim, va servir per

0: Sí, perquè enguany vam decidir... O sigui, aquesta campanya de Via Menorca és una campanya que impulsa el GOP de Menorca des de fa uns anys. Via Menorca intenta ser això, que Menorca torni a trobar una via de sostenibilitat. No? Menorca sempre s'envia full d'aquesta massificació desmadrada. Llavors, aquest estiu van decidir que farien forma de formiga, com que les formigues surten del formiguer i es diuen formigues fartes, vol dir formigues que estan cansades de que les institucions no estiguin reaccionant. I en aquestes mobilitzacions que estan fent, doncs, acompanyen dues formigues gegants que són articulades, a més, i que ajuden molt a donar visibilitat i context en aquesta mobilització.
1: A més, és la imatge que us acompanya a xarxes, no? També, ara ho deia, @viamenorca, allà podem veure aquesta paraula fartes, que la veiem a tot arreu, i també a aquestes formigues que us acompanyen.
0: Sí, efectivament. Això està funcionant molt bé a xarxes, té moltíssima tirada, i bueno, nosaltres confiem que tot aquest enrenou que estem fent obligui institucions públiques i estaments econòmics a repensar aquest model de creixement suïcida que estem tenint. Menorca té els aqüífers més baixos en aquests moments de tota la història que es coneix, és a dir, estem esgotant les reserves d'aigua perquè els volums que traiem en l'estiu no es recuperen ja en les pluges d'hivern. Per tant, és evident que estem superant la nostra capacitat de càrrega i no es tracta de que no vinguin turistes, es tracta de que posem un sostre perquè això és una illa i té uns límits. No.
2: Miquel, deixem que pregunti un parell de coses ràpidament, que a les 7 m'arriben els d'esports i ja gairebé els tinc aquí al damunt. Una, ja sé que entre elles esteu tots barallats i no us parleu pràcticament entre vosaltres, però amb el cas de Mallorca, que els hi van fotre fins al DNI de guantassos, la policia, no sé com heu viscut aquests incidents i tota la manifestació que hi havia de la gent que reivindicava més o menys el mateix que vosaltres. Vaja, el mateix.
0: Sí. No, nosaltres compartim l'associació amb el GOP de Mallorca, que també està allà i a Eivissa. Jo era en aquesta manifestació, vaig poder veure milers i milers de persones amb un caire absolutament pacífic i com a darrera hora la policia carregava i provocava problemes i de més. No? En fi, una actuació llestimosa per part de qui hauria de vetllar pels drets de manifestació, però que no hauria de tapar la problemàtica. Per què van sortir 70.000 persones al carrer, que és una xifra inaudita a Balears? Bueno, perquè la gent està absolutament cansada, estan fartes, no? Les persones estan fartes de que no hi hagi reaccions i que de cada any vinguin més i més turistes. Jo crec que és hora d'escoltar la veu dels residents perquè les problemàtiques que es deriven d'aquesta massificació són moltes i són molt greus.
2: Mm-hmm. Aquesta... Teniu més accions previstes endavant, en el futur?
0: Sí, bueno, la campanya de Via Menorca segueix completament viva i, a més, la sopada de divendres passat va donar moltes energies a tothom, o sigui que anarem anunciant noves actuacions perquè hi ha molta gent que té ganes d'implicar-se activament en aquesta protesta organitzada, diguéssim.
2: I una última cosa, sempre ha de passar, que evidentment hi ha molta gent que viu del turisme, ja entenc que vosaltres esteu parlant d'una qüestió d'escala, no?, de turisme, no?, sinó de posar límits o de com s'ha fet a vegades amb els cotxes de lloguer, ara que recordar que a Formentera es fa, no sé si a Menorca també hi ha una limitació.
0: A Eivissa també se fa, però a Menorca no.
2: Doncs a Eivissa i Formentera es fa. Però aquí també, igual que, per exemple, ara teniu la controvèrsia de la zona de vianants, de la plaça d'Esborn, que uns ja teniu mig poble, mig ciutadella a favor i mig ciutadella en contra, o no, bueno, són unes proporcions aproximades, però que la gent, o sigui, que hi ha aquesta mica de lío sobre aquest tema. Suposo que no deu ser fàcil el dia a dia de portar la controvèrsia, perquè no diria que hi ha dos bàndols equilibrats, però pel que conec de la zona sí que hi ha una mica de jaleu amb això. En la manera de veure com
0: evident
2: ha de ser la illa, eh? I que es va, el dia de Sant Joan, va haver-hi escridassada a l'Ajuntament i va haver-hi tot un seguit de coses.
0: Sí. És evident que parlar de model de desenvolupament d'una illa genera molta polèmica, genera posicionaments i genera debats i de més, però bueno, Menorca ha viscut això altres vegades, no? Menorca en els anys 80 i 90 va tenir moltes mobilitzacions per impedir moltes de les urbanitzacions que hi havia previstes a costa. Uh-huh. I actualment Menorca és coneguda per tota una sèrie de platges verges que els mostram a totes les fires turístiques,
2: per cert.
0: I són platges que havien tingut un projecte d'urbanització i se va salvar per la mobilització ciutadana. Per tant, hi ha molta gent que en aquell moment estava en contra, perquè deia, home, això va en contra de l'economia, i ara entén que això està en un encert, no? I jo crec que estem en una situació molt similar. Hem d'aguantar aquestes mobilitzacions perquè cada vegada més gent se'n dona compte de que les conseqüències de no fer res ens estan penguent en el model de Mallorca i d'Eivissa, que sempre hem sabut que era un model que no agradava a Menorca.
2: Queda clar. Molt bé, doncs escolta, Miquel Camps, moltes gràcies i sort amb les vostres protestes i que trobeu l'equilibri.
1: Sí, molts ànims.

0: Gràcies a vosaltres. Vinga, a veure, bon dia a tothom.
1: Adéu-siau. 7 i un minut i mig. On és el Martí? Martí, que volem fer els esports. Estàs aquí? Doncs vine, noi, que hem de fer els esports. Vinga, un minut de publicitat i comença el temps afegit.
2: RAC 1. Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
3: RAC 1.
4: A l'estiu, el més important és recordar que encara no som independents. Per poc. No descanseu.
5: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
6: RAC 1. Tots som un milió.
7: RAC 1.
8: Aquest dilluns el Sabadell juga a RAC+1. A les 7, des de l'estadi Arcàngel, Sporting Sabadell. Els arlequinats tornen al futbol professional amb un desplaçament a terres andaluses. Viviu el partit en directe a l'app i al web de RAC1 amb Pau Bonastre i Jaume Molló. Aquest dilluns a les 7, Sporting Sabadell. La Lliga de Segona juga a RAC+1.
6: RAC1.
8: Tots som un milió.
7: RAC1.
9: Estiu.
10: Què

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som un milió.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
3: Ai, que el micro està obert, eh? Un aplaudiment aquí, per nosaltres mateixos. Com es nota que només queden dues setmanes, eh? Perquè això ja comença a ser que em pixa i rellisca.
4: Com deia aquell... No em miris així, dona, no em miris així.
5: Sí, et miro així. Dues setmanes encara són dies, eh?
3: Home, queda una tercera part d'estiu radiofònic.
5: I bé, no?
3: Bueno,
5: anant bé, no?
3: Estem aquí vius i encara no l'han cagat gaire, diguem-ne. Sí o no?
6: No l'hem cagat gaire, no.
3: Martí, com estàs? Bona tarda.
6: Bona tarda.
3: El Martí Puig, el nostre home d'esports, es presenta aquí bastant puntualets. Estem perseguint l'avió del pajaroquet. Però el pajaro aquest que havia d'arribar a les 7, que ens anava molt bé, perquè ens feia molta il·lusió donar en directe a l'arribada.
7: Escolta, pel que sembla, és l'avió més seguit del Flight Radar. Brutal.
3: No m'estranya, la gent tampoc té gran cosa millor
5: que no. Se'ls col·lapsarà la web.
7: Hi ha unes 5.000 persones seguint-lo.
6: Hauríem de posar la pantalla aquí amb l'avió, no? A veure, per on...
7: 5.500, disculpeu.
3: Ah, mira, ara no el posaré al meu ordinador, també. Bueno, no, em refio de la IEL. On el tenim? On tenim l'avió en aquests moments?
7: Mira, doncs...
3: Bueno, expliquem quin avió és, Martí.
6: L'avió?
3: Sí.
6: Ve de Manchester.
3: Sí,
6: i qui tenim el Rodri?
3: Sí, molt bé, perfecte.
5: Privat.
8: Vols el model de l'avió?
9: No, no lleva vull... Ramon Vallès?
3: No, no, ara mira, podria ser Ramon Vallès, però no ho creiem.
9: Edgar Fornós, al micròfono.
3: Edgar, pon el micro, a veure.
7: Està a punt de passar per una ciutat que es diu Tours. De França.
9: Mata de Pere.
6: Tours de França.
3: A quina alçada està això de França?
6: Però el tour ja s'ha acabat, eh?
3: Bueno, ja tenim els xistós de la nit. Bé,
7: Encara està... A veure, l'alçada de Nantes, però més tirant cap a l'est, diguéssim.
3: Molt bé.
6: El tenim a França.
7: Està prou, sí.
3: El tenim a la República Francesa.
5: Però quan arribarà? Cap a les 8, no?
6: Sí, 8 quart de 9.
3: Ja tenim l'hora.
7: Sí, 8 i 11.
3: Pon el micròfon.
6: Has avançat 4 minuts, ara. Molt bé.
7: Bueno, doncs ja està.
3: Vinga.
9: Tenemos Ángel Pérez en el aeropuerto.
3: No ho sabem, no,
5: Àngel,
3: però tenim...
5: Àngel Pérez està de vacances.
7: Oh!
3: No, però...
9: Lamentable.
3: No, quin problema hi ha? De què es queixa? Que no, hi... no, però tenim gent. El camarada aquell està allà, no?
9: Vamos con él.
6: Sí,
3: no li toca, no li toca, sí. Però el saludo perquè el tinc en línia. Pinta!
9: Dona-li!
10: Hombre, Pere, com esteu?
3: Hola,
10: com
3: encara esteu? No t'havia de saludar, eh? No sé, per l'escaleta encara igual. No toca, però em feia il·lusió saludar-te.
10: Ja que estem parlant d'això, perfecte, a mi també em feia il·lusió saludar-te.
3: Molt bé, però vaja, jo em feia molta il·lusió que entressis a les 7 dient estic veient l'avió aterrar i no veurem una merda abans d'acabar el programa, eh?
10: No, no, de fet, l'avió estava previst que sortís a les 5 de la tarda,
3: sí.
10: Però hi ha hagut un retard en el vol.
3: Ah.
10: Aquest és un vol privat que ha agafat Rodri i que prèviament venia de Newcastle. És a dir, aquest avió en el que està ara Rodri havia fet prèviament al migdia un trajecte Newcastle-Manchester. Ha aterrat just a Manchester a l'hora a la que havia de sortir Rodri i per aquest motiu doncs, hi ha hagut aquest retard aproximadament una hora i per això doncs, Rodri arriba una miqueta més tard del que estava...
9: Has passat per el duty free?
10: No, no, no. De fet, estic a la terminal corporativa.
9: Compra no Toblerone.
3: Bueno,
10: ¿te gusta el Toblerone?
9: Para los compañeros.
3: Bueno, en tot cas, deixa que estigui atent el Rodri. O sigui, se'l paga ell, l'avió aquest, eh? O sigui, tens tanta...
5: Potser amb Ryanair hagués arribat abans i tot.
3: Sí, sí, potser hauria...
9: I com premi en la loteria.
3: Ja, deixeu-lo parlar.
10: Es conec exactament el cas de Rodri com ha anat. Hi ha moltes vegades que el paga el club.
3: Molt bé. Ah, sí? El club?
10: El futbol. Sí, sí.
3: Pues que el fotin amb... Escolta, no anem tan malament de pasta i hem de fer les fotocòpies en blanc i negre. Pues que el fotin en avió normal.
10: No?
5: Cap allí van amb Ryanair. Vull dir, van fer... Van veure fent la cua.
3: Què dius? Perdona, pinta.
10: Dic que en aquest cas no ho sé. És cert que el vol aquell de Rodri era un vol personal.
3: Llavors... Bueno, tenim aquest vol estrany.
6: Per Newcastle l'havia de passar.
3: Sí.
6: A no ser que hagués de recollir la família del Gordon.
3: No.
10: No, això, mira, no.
3: No crec que hagin d'aprofitar.
10: Penseu que es lloga per hores, per vols. Llavors, doncs, hi haurà alguna família o qui sigui que ha pagat la part aquesta de Newcastle a Manchester.
3: Val. Pinta, tenim aquí a peu de terminal corporativa.
10: Sí.
3: Anirem connectant quan et toqui. Sí, de manera aquesta connexió no compta. Aquesta connexió no compta, eh? Però és que em feia il·lusió, m'han dit pels cascos. El tenim aquí en línia i dic, pues, ostres, saludem-lo, pobre tio, no?
10: Molt bé, sí, sí, perfecte, perfecte, ja que hi som.
3: Temperatura i humedat, com és allò? Tens calor, no tens que...
9: Público i temperatura en los aledaños.
10: A més, està el dia tapat i encara és pitjor.
3: Ostres, no, si és per tant, això fou bo. D'acord,
10: sí,
3: doncs
10: sí.
3: De moment tanquem la línia, si veus algun avió que, no sé, alguna cosa rara, ens avises i ho connectem immediatament.
10: Molt bé, Pere.
3: Fins ara, Àlex.
10: Fins ara.
3: Estimat Martí. Hem sentit una misteriosa veu femenina?
6: Dues n'hem sentit.
3: Bueno, doncs sí, és veritat, han parlat les dues. Sense estar presentades prèviament. Per tant, procedim a fer una presentació i uns aplaudiments.
6: Perquè avui tenim tertúlia femenina una altra vegada. Tenim a la Laura Aparicio i a la Irati Vidal.
8: Què tal? Bona tarda. Com estem? Nosaltres parlem fàcil i ràpid, oi?
5: I hem fet mitja tertúlia abans de començar.
3: Ah, sí? Aquí
8: som
3: fora?
8: Som de parlar, som de parlar.
3: De què estàveu parlant aquí fora?
5: Doncs del Girona.
3: Ah, del Girona.
6: Sí, m'agrada.
9: Sempre con el bolso.
8: Hi ha una mica de polèmica amb el, i també parlàvem de la situació laboral del periodisme actual.
3: Hòstia, això és més xungo. No, a veure, del Girona en principi en parlarem.
5: No sé què m'estarà millor, si el Girona o el periodisme.
3: Del Girona en parlarem, parlarem de moltes coses, perquè tenim moltes coses en marxa, però abans la pregunta del dia.
6: La pregunta del dia, perquè ahir va jugar al Barça i us hem preguntat a l'Instagram quin jugador us va agradar més del partit d'ahir. Quatre opcions. Bissibu, Adeyemi, Hamza Abdelkarim o estic pendent de Rodri, que és el que estem fent ara des d'aquí. Irati, tu mateixa.
5: Doncs per mi Hamza, perquè crec que té aquest instint golejador que feia temps que no veia. Per mi crec que aquesta temporada pot ser molt millor del que ens va portar Ferran Torres en aquestes dues últimes temporades, perquè crec que el gol és molt estil Haaland Lewandowski, com estira aquella cama esquerra, i crec que ens donarà moltes alegries en un moment on s'està parlant molt del nou. Crec que el nou suplent hauria de ser Hamza.
6: Laura.
8: Adeyemi està entre les opcions, no?
6: Sí.
8: Doncs voto Adeyemi. Nou fitxatge del Barça, l'alemany de 24 anys. M'agrada molt, el vaig veure amb molta espurna, un jugador que et pot donar molts recursos en atac, amb molta velocitat, pressionant, fent una mica el que li demana Hansi Flick. A més, va marcar gol, també.
5: Sí, i va jugar per les dues bandes.
8: I va jugar per les dues bandes, i això a mi m'agrada. Jo crec que és un futbolista que té moltes ganes d'oferir la millor versió, fet que no ha passat les últimes dues temporades al Dortmund, i arriba amb ganes de destacar el Barça, i és bon senyal. Em va agradar molt, Karim Adeyemi.
6: Doncs... Després parlarem del partit, també, però amb una pinzellada.
8: Sí. Xavi Espar va estar bé, també. Sí. Va ser un bon partit, jo crec que potser...
6: Molts jugadors podrien...
5: Xavi Espar jo crec que és el jugador de la Masia que més minuts tindrà aquesta temporada al primer.
8: Sí, oi? Jo crec que apunta ja que ha enamorat a Hansi Flick.
5: Ve de fer un europeu Maricone. Espectacular d'interior. Sí, sí.
8: Què ha dit? Per favor...
5: És el Lázaro, no li facis massa cas, que de tant en tant
8: de veritat.
5: És la calor, no?
8: Tanquem micro, aquest senyor.
3: Que no, és el Lázaro que es cola aquí, que teòricament és un personatge que està a la nevera, però de tant en tant surt...
8: Doncs que es quedi, al congelador.
3: Més que de la nevera, surt de la cova.
8: De la cova negra.
9: Quantos carajillos t'has tomat hoy?
11: Quantos carajillos? 20, me cago en Dios. 200 me tomaré.
3: Tu li vas donar en bola.
11: I què? Què quiere decir eso?
9: Què quiere decir eso?
11: Jugado de tres me chupará un huevo.
8: Clar. Amb els comentaris que fa, no m'estranya.
9: Laura Aparicio no s'ha tomat ningun carajillo.
5: No, us dic què tal, avui què pensen els oients?
3: Està parlat, eh?
6: Està parlat.
3: Perfecte. La resposta del...
5: Dels oients. Mira, gairebé 1.000 vots han participat a la pregunta quin jugador us va agradar més del partit d'ahir del Barça. L'opció menys votada, amb un 22% dels vots, és la d'Adeyemi, o sigui que no estan amb la Laura Aparicio. La segueix amb empat, amb un 25% dels vots, per una banda, Bissibu, i per l'altra banda, estic pendent de Rodri, i l'opció més votada amb un 28% dels vots, tot molt ajustat, ja ho veieu, Hamza Abdelkarim.
8: Molt bé.
6: Molt bé.
3: Molt bé, doncs ja sabem el que en pensen els oients, estem molt contents i estem molt contents de veure que...
9: Penal tiene el Molinón!
3: No, silenci, no.
9: Penal a favor del Sabadell!
3: No, és broma, no? O és veritat? Moment.
5: Ja hauria de dir-ho,
3: Espera, doncs justament tenim a RAC més 1 l'estimat Pau Bonastre, que està fent el partit en directe per RAC+1. A veure si podem connectar-hi i sentir el Pau i si ens sent. Pau!
12: Jo crec que el VAR no li tirarà enrere aquest penal.
13: Un segon, companys, que venen del versió RAC1. Bona tarda.
3: Hola, just venim. Està previst venir ara. Bona tarda.
9: Penalti de qui?
3: No, deixa'l parlar. Bonastre, què està passant?
12: Bona tarda, doncs, que hi ha penal favorable al centre d'esport Sabadell. L'ha provocat Edgar González a l'11 de partit, encara amb l'empat a 0 al marcador.
9: Qui lo tirarà?
12: Encara no ho sabem, José María. Estem a l'espera que els arlequinats es decideixin, però vaja, l'oportunitat aquí per avançar-se en el marcador després d'un primer tram de partit molt i molt igualat, en què havien passat ben poques coses. A la sortida d'un corna ha acabat provocant el penal Edgar González i el Sabadell tindrà l'oportunitat d'avançar-se en el marcador mitjançant Rahmani, l'ex del Cartagena, un dels fitxatges d'aquest estiu. El 12 de partit, mira Rahmani a Rubén Yáñez, que és el porter de l'Sporting, el xut, deixa fora.
9: Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!
8: Ja
12: a l'esquerra de la porteria de Yáñez. Marca Fragan el pal esquerre. Quina llàstima. El xut de Rahmani al 12 i mig de partit. Ha fallat un penal al Sabadell. Per tant, perd aquesta oportunitat per avançar-se al marcador.
13: Això no es pot perdonar, Guàrdia, en un molinón. Ostres, d'aquestes en tindràs poques, eh?
14: L'execució és horrorosa. Veu que el porter encerta la direcció, intenta donar-li més potència, però aquí el Sabadell ha perdonat. Era posar la cirereta uns primers 13 minuts al conjunt arlequinat, realment molt i molt bons.
3: I que mai et trobaràs a la vida. Estan fent un partit com aquest, havent pujat de divisió en tota la història, llançar un penal d'aquesta manera.
5: Jo crec que és això, eh? Els nervis de l'estrena de categoria.
15: Però, Pau, siempre se pasan nervios en la primera vez.
3: Bueno, aviam, no ho penso. Pau.
12: Digues.
15: Don Pau, ¿cómo fue tu primera vez?
3: Va, prou. Bueno, és que avui és la primera vez del Pau fent el Sabadell. Sí. Perquè aquest any...
12: A segona divisió, sí.
3: A segona divisió.
15: Estuvo haciendo el play-off brillantemente en aquel partido con el Zamora.
12: Efectivament.
15: Donde entrevistamos al presidente del Sabadell.
3: Sí, molt bé.
15: Que rajó de Florentino Pérez.
12: Sí, és veritat.
3: Molt bé. Deia Pau que... Bueno, volia preguntar si els penals és com el Messi. S'han de xutar bé. I ja està, pel mig, un canyardo que flipes.
15: O lo panenca, no, com no, lo hice
3: no,
15: jo.
3: No, com panenca no. Xutar bé, res de xurrades,
12: ha
3: no?
12: Ha buscat col·locar-la aquí al davanter del Sabadell i, vaja, sí que és veritat que no ha impactat bé amb la pilota i ha marxat desviat bé. Vaja, sort que encara és molt d'hora, per tant, l'equip s'ha d'anar de refer i continuar remant. Qui sap que potser no, li torna a xular un altre penal avui.
3: Ets optimista? Per cert, saludem els oients de RAC més 1, els demanem disculpes per aquesta incursió, que si eren molt fans del Sabadell i no volien gent fent el tonto per l'antena, doncs s'hi trobaran uns breus instants. Aquí els del Versió Estiu, agraint l'amabilitat del Bonastre i tots els seus mariachis. Escolta'm, Pau.
15: Clara Rodergos.
3: Sí, i tant.
12: I Gerard Guardi,
15: l'Aleix Pariser.
3: I l'altre, com es diu l'altre?
12: Gerard Guardi, que també volta per aquí, l'Aleix Pariser, que el tenim al Molinón.
3: Ah, està... Ah, sí? Sí. Home,
13: què tal, l'Aleix? Pere?
16: Jo estic amb el Sabadell.
15: Que bonito.
3: El Sabadell que il·lustra.
16: Sí, és que com que em queden 2 dies de vacances, he dit, me'n vaig a Astúries a veure el debut del Sabadell a segona i ja dimecres...
15: ¿Quién es este que habla?
3: El coi, el Pariser, i el nostre...
16: Treballava aquí.
15: Pariqué?
3: Que és mata de parenc sabadellenc, una mica.
15: Pariqué?
3: D'on ets tu, de veritat?
15: No me suena.
3: És el parlar, coi.
16: Jo sóc nascut al Nen Jesús de Sabadell, que era un antic hospital, un centre hospitalari, bueno, que crec que ja no existeix, perquè ara hi ha el Parc Taulí, i llavors sí que vaig estudiar a Matadepera. Tens raó, al Montcau la Mola.
3: Molt bé.
16: Sí, sí. Per tant, tinc arreu tot arreu.
3: Vam anar al mateix col·le. Escolta...
16: Té raó, sí, senyor.
3: Home, clar, sí, vam estar a l'acte els 50 anys junts.
13: Honor a Sabadell.
3: Bueno, no te'n recordaves d'això, per això t'ho preguntava.
16: No, ara mateix m'ha vingut al flash a dir, hòstia, clar, sí, tu, la Marta Carreras...
3: Jo, la Marta Carreras, exacte, la Marta Carreras de Catalunya Ràdio, que ara està a TV3, d'això, i va jugar al Terrassa, a més a més, eh? No dissimulis.
16: Bé, sí, això va ser un error de càlcul quan tenia...
3: Bueno, ja que tinc en línia el camarada Pariser, t'has trobat el Fiter, que està per aquí, també?
16: No l'he vist, m'han dit que hi era, però
3: sí,
16: no l'he vist.
3: Fiter està
16: no,
3: per aquí.
16: Jo he tingut feina perquè he hagut de batallar amb un cachopo.
3: Hòstia, quin sacrifici.
13: Estimament castellà,
3: sí. I què sabem d'una pantalla gegant que hi ha a la cabina? Qui li has de preguntar, això?
6: Ah, no, Pau Bonastre.
12: Què vols dir?
6: La cabina, ah, sí. El
12: bé,
6: pantalló que
12: tenim
6: muntat.
12: Dues de pantalles, perquè hi ha hagut... Sí, n'hi ha hagut una que ens ha fallat durant una estona. I llavors hem hagut d'activar una via d'emergència aquí amb els companys de la redacció que han vingut a auxiliar-nos.
13: Gran Bombardó.
12: Sí, des d'aquí...
3: Polivalència.
12: A Pau Bombardó, que ha estat el que ha connectat la segona tele, i ara en tenim dues, per poder-hi remenar.
3: Ah, però aquí a l'estudi, diguem-ne, la cabina de transmissió...
12: Correcte.
6: I és un bon pantallot, eh?
12: Sí.
3: Bueno. I amb el camarada general, tots els que en sabeu del Sabadell, què en podem esperar d'aquesta temporada després de l'ansietat del penal fallat i de l'ascens que tant va costar, perquè va ser un ascens dramàtic el del Sabadell? Què en podem esperar del Sabadell aquesta temporada? Doncs aguantar la divisió, encara gràcies?
12: El Guardi, que és el nostre analista, què hi dius, Guardi?
14: A mi sempre m'agrada posar en context i mirar les bitlleteres, no? I el Sabadell, al final, amb això, aquestes històries del límit salarial, doncs té un dels pressupostos més justets de la categoria. La il·lusió, l'ambició i la massa social hi és, i de moment aquests primers 20 minuts són molt il·lusionants. En una de les places més complicades del Molinón està plantant cara i podria estar guanyant si no hagués fallat aquest penal Yáñez Rahmani.
12: Compte ara la jugada de l'Sporting, la rematada Juan Otero, acabat impactant en el travesser, una pilota molt bombada, a punt de fer-se un embolic. Diego Foli, afortunadament pels interessos del Sabadell, han aconseguit allunyar...
15: Ojo la contra!
12: A veure aquesta punta llarga, buscant a Joel Priego, de sortir Rubén Yáñez, el porter de l'Sporting, per colpejar amb el cap, de nou possessió per l'equip asturià, construint des del darrere.
3: Doncs en aquest punt acomiadem la connexió amb els companys de RAC més 1 que estan fent el Sabadell en directe. A qui li faci molta il·lusió escoltar Sabadell, li donem permís per abandonar a RAC 1 i anar-se'n a RAC més 1.
12: Aquí els esperem.
3: A seguir el Sabadell, aquí us esperem. Jo estic aquí, us estic veient, bueno, estic veient la tele, diguem, també, eh?
12: Vale.
3: Per tant, si veig que passa alguna cosa o si voleu demanar pas i entrar aquí, això és casa vostra. És la... No sé ben bé com funciona tècnicament, si heu d'avisar amb molta antelació o fotre un crit.
13: De fet,
3: o...
13: millor avisar-vos nosaltres amb...
12: Vosaltres a nosaltres.
13: Això, molt bé. Exacte. Gràcies, Pau, eh?
3: Val, doncs nosaltres pugem al canal i després ja us direm que estem aquí i ja està. Vull dir que estarem amb un ull posat al Sabadell.
13: Perfecte.
3: Que vagi molt bé. Oh!
12: Compte, aquí és l'acció de Rahmani, la caiguda dins de l'àrea, demanava penal, no, però és fora de joc. En qualsevol cas, aquí Rahmani que ha intentat agafar desprevinguda la defensa de l'Sporting. El 18 de la primera, continua l'empat a 0 al Molinón. Sporting 0, Sabadell 0.
15: Públic i temperatura?
12: Doncs jo crec que prou...
3: Això parisser, ho digui, parisser.
15: Parisser.
16: Sí, no, 30, gairebé 30.000 persones, perquè està ple l'estadi del Molinón, i són 26-27 graus, però molta xafogor. Fa molta xafogor, per això, molta xafogor. Molta humitat, saps què vull dir?
3: Molt bé, companys. Aquí ens teniu.
13: Vinga,
12: fins ara.
3: Atents, adéu-siau. Molt bé, recuperem el fil del que seguim pendent.
15: Quina vergonya.
3: Quina vergonya, què passa?
15: Quina vergonya de programa, quina vergonya de ràdio.
3: Què passa?
15: L'Espanyol s'ha programat guanyador matemàtic de la Lliga i esteu parlant de Barça.
3: Aviam, Manolo González. Calma, Manolo González.
15: Fan arcades com quan vaig anar a l'urinal.
3: Aviam,
15: a l'urinal aquest dels
8: mesos. Lamentable, eh, aquella imatge.
3: En primer lloc, Manolo, felicitats pel 3-0 d'ahir, sí. Manolo González, que l'Espanyol ha començat guanyant la Lliga i a primera divisió, que no les tenia totes. Segona, no falti, sisplau, no cal insultar. I l'Espanyol no és campió de Lliga. Només va primer, això sí que és veritat. Va primer.
15: Mira, mateix, ja estem últim en el detall de la Rua de Campions.
8: L'any passat van fer una primera volta.
15: Tu calla! Calma, tu calla,
3: culera. Respecte a la pobra Laura, de veritat.
15: Començarà, que ve aquí a facturar i diu que parli l'altre. Va.
3: Bueno, en fi.
15: Començarà pel Sant Company de l'Esplau i acabarà el pàrquing de la Terminal 1 del Prat.
3: Home, no doni per fetes les coses, Manolo.
15: Ja ho tot, home, una jornada 100% de partit guanyat.
3: Sí, bueno, però 100% és l'únic que s'ha jugat. Bueno, en fi, gràcies, Manolo.
15: Anda, que si anem a perdre, si lleguem a perdre...
3: Calma.
6: Líders han empatat amb l'Alavés.
15: On està TV3, sempre optimistes?
3: Bueno, ja no, prou de faltar.
15: TV3, sempre optimistes.
3: Prou de ficar-se amb tothom, de veritat. Manolo, relaxes una mica, gaudeix el 3-0, que la Lliga és molt llarga, que són molts partits. Mira, Martí.
15: Em vaig a cagar.
3: Sí, va, per favor. Amb qui? Amb qui, va?
15: El lavabo.
3: Sí, ja. En fi, va, Manolo González, geni figura. Bueno, és un personatge que...
8: Molt, molt.
3: Molt personatge. Estimat,
6: els pericos estan contents avui, eh?
15: Mira l'altre.
3: Sí, mama. Sí. Que...
15: Mira, vete a comer coca d'esa que trajiste.
6: Orellete, no. Ja no
8: estaven rompe. Bones, eh? Estaven bones.
15: Se rompe con na.
3: També tenim brownies, si ho vol continuar berenant. Podem avançar o no podem avançar? No, és que la gent deu pensar, aquests tios, què? Parlant del Mercato i de l'avió d'aquest Paco, on tenim l'avió, ja, ell?
8: Doncs, mira, es fa... Està aproximant-se
3: a Barcelona, clar, això segur.
8: A Barcelona, això sí, per descomptat. I, escolta, doncs, travessant França, per aquí.
3: Però on de França?
8: Un poblet que es diu Limoges.
3: Limoges, home, no és un poblet, eh, Limoges?
8: És una ciutat.
3: Llemotges.
8: Llemotges.
3: Sí, Llemotges, que té traducció, molt bé.
8: I, escolta, pot ser que Rodri... Sí, és maco?
3: Bueno, si t'hi has de quedar, potser no, però si passes, sí.
8: el Rodri, quin número tindrà?
6: Doncs el 16.
8: Sembla ser que el 16.
6: Ah. Sí, el 16. Sí. I Fermín agafarà el 7.
8: M'encanta, li quedarà molt
13: no,
8: bé.
13: No, de fet, ja l'ha agafat, és bueno, oficial.
6: Ja, sí. Però,
13: oficial
6: sí.
3: Què vol dir, m'encanta, li quedarà molt bé el 7? Quina mena de comentari és aquest? No me l'esperava.
8: Home, no.
13: És el seu número, és el seu número. És el que portava el Manchester City.
3: I el Joan García li han donat l'1, no? Perquè es veu.
8: Sí. O sigui, el Rodri portava el 16?
13: Sí, i li ha demanat a Fermín si podia heredar el 16 també al Barça.
8: Que bonic.
13: I Fermín es queda el 7, no? Que
6: és el de Ferran, sí.
13: Que és el de Ferran Torres. Que ja està el PSG.
3: Que ens l'han tret de sobre, eh? Setmana rere setmana, i mira, fling, ara...
13: Ja està, ja està.
3: Ara només falta que hi ha l'holandès errante...
8: Aquest és complicat, eh? Més complicat, això.
3: Què passa?
8: Més difícil.
3: Què passa?
8: Aquest serà més difícil. Primer s'ha de recuperar, s'ha de recuperar.
17: Mira, recupérate tú de vacaciones que vienes con jet lag y todo.
8: Ja m'he recuperat, eh?
17: Que todo el día comiendo rebozados y fritangas.
3: Perquè tu us heu posat a Instagram o ho heu explicat a algú?
13: Que t'he controlat, eh?
17: Venga, comer buñuelos de bacalao todo el día y calamares.
8: Rebozado
17: seria
8: la
17: meva
8: filla, eh?
17: A ver si invitas a la piscina esa que tienes y déjate... Tens
8: sobretot a tu, Frenkie.
3: Laura, tens una piscina, eh?
8: No, yo visc en una zona comunitària. No
17: Com
8: tinc
17: piscina.
8: Una piscina pròpia.
17: I poden llevar a la un piscina, invitado i todavía no ha dicho nada.
8: La piscina és comunitària.
17: Vaya sola.
5: Es pot convidar com... igual,
8: Esteu tots convidats, excepte amb Frenkie de Jong. Com
17: Fité ha ido a la piscina.
8: Que s'ha de recuperar de la lesió.
17: Fité ha ido a la piscina.
8: Ah, sí? A mi no. Però està convidadíssima, el Carles.
3: Potser ha anat.
8: Dir, encantada.
3: El Carles l'estan espanyant del Sabadell i les seves coses, que no passa això.
8: Exacte.
3: Mercato, l'avió que el tenim a Llemotges, crec que hem dit, amb la Yael fent F5 tota l'estona, com si no hi hagués demà.
6: Parlem del Rodri i també parlem de Cancelo, perquè avui també ha volat al matí cap a Barcelona i el portuguès ha arribat a un quart de dues al migdia. De fet, el vol de Rodri va en retard i s'espera que arribi a això, cap a un quart de nou.
3: Ara tocava connectar amb el Pintanel, però sí, com que ja hem parlat, ja el donem per parlar. No sé si està per aquí en línia. Pinta, si potser ens estàs escoltant, però no, vull dir, ja està. Hola. A veure si hi és, no, perquè no sé, no està previngut, no, però com que...
6: Està agafant lloc. Això,
3: que faci sí. Tranquil, perquè ja hem parlat amb ell. Bueno, tu. Què fem amb el Rodri?
6: No, dono quatre xifres i sí. Posem a taula. Clar. Perquè vindrà per 60 milions d'euros fixes, més variables en funció dels títols que guanyen els propers anys. De fet, firmarà contracte per 4 temporades i aquestes variables al final poden arribar a superar els 70 milions.
17: Cuidado con las variables, que se pueden quedar en cero.
6: Si no es guanyen títols, sí. Esteu convençuts d'aquesta xifra?
5: Tant de bo s'hagin de pagar. Tant de bo. Que seria una magnífica notícia per al Barça. A mi em sembla una ganga. És que ve de ser el millor jugador del Mundial, ve de ser campió del món. Sí que és veritat que les dues últimes temporades per les lesions no han sigut les millors d'en Rodri, però al final el mercat està com està. Si Ferran Torres per marcar un gol val 50 milions, Rodri per 60 em sembla una ganga.
6: I és MVP, també, és a dir, que és votador el senyor.
8: Sí, sí. Jo crec que el Rodri, com a fitxatge, suma i aporta... I són 30 anys els que té, perquè és veritat que hi ha dubtes sobre si és molt veterà, si aquests últims anys al City, però és que ve d'una Copa del Món on ha estat el millor, es troba en un gran moment a nivell esportiu, canvia d'aires, que això també doncs, és un al·licient per al futbolista, que tenia ganes de tornar a la Lliga. Entre Hansi Flick i Deco el van convèncer i jo crec que Rodri aporta i serà un jugador que sumarà moltíssim a la plantilla. Primer, per la seva veterania, perquè és un jugador que també aportarà lideratge, perquè és un jugador que t'acabarà de determinar el mig del camp del Barça. Jo, per mi, el Barça té el millor mig del camp amb Rodri, Pedri, i després el complement Olmo, Fermín. Per mi, és el millor mig del camp d'Europa i jo crec que és un jugador que sumarà molt al vestidor del Barça, sobretot en aquells partits de Champions on el Barça ha de saber mesurar, controlar les accions de partit en determinats moments. Jo crec que és un jugador amb cervell i capacitat per saber controlar aquest tipus de cites europees on al Barça li ha mancat aquest pèl d'aquesta veterania, no? En alguns moments, aquesta experiència que ara t'aportarà Rodri.
5: I que no necessita, bon sí, i això és el que anava a dir, que no necessita tampoc procés d'adaptació. Al final no. Són els seus companys de selecció, és pràcticament traslladar el mateix ecosistema que té a la selecció amb el que ha sigut campiona d'Europa i campió del món al vestuari del Barça, amb uns jugadors que es coneix, amb un estil de joc que s'assembla molt al que estava fent el Manchester City amb Pep Guardiola, i jo crec que doncs, aquí surt guanyant tothom, i sobretot pel que dius al Barça. Jo crec que amb la marxa primer d'Íñigo Martínez i després de Robert Lewandowski en un vestuari tan jove necessitaves jugadors de l'estil de Rodri, i jo encara recordo aquelles imatges de Rodri quan acaba de guanyar l'Eurocopa amb la selecció espanyola, que va amb un Lamine Yamal de 16 anys i li diu i li repeteix t'has de centrar perquè pot ser el que pugui ser. Al final tindre un futbolista així dins del vestuari t'aporta moltíssim.
8: Jo saps que penso que Rodri és un element que pot fer créixer i que pot controlar molt bé Lamine Yamal, perquè tenen molt bona relació i els consells que li pugui donar, perquè recordo també que quan va guanyar la pilota d'or, el Barça incorpora una pilota d'or, que això ho hem de recordar, l'any passat la va guanyar Dembélé, però abans de Dembélé el guanyador va ser Rodri.
3: Crec que
8: en aquella
3: cerimònia...
8: Allà va començar tot, allà va començar una mica la baixada, de Vinícius.
17: Bueno, és bon
8: que en aquella cerimònia ell li recomana a Lamine no deixar-se anar, seguir treballant, perquè ell considera que serà protagonista.
3: Se li adreça directament durant el seu discurs.
8: Jo crec que sí. I a mi em va semblar molt significatiu. Té molt clar que Lamine passarà a liderar el futbol de les properes temporades, i ell ha de ser també no només un home clau a nivell de joc i al mig del camp del Barça, on serà indiscutible, sinó jo crec que serà un home clau de suport en la carrera de Lamine Yamal, que és el 10 del Barça, que té 19 anys i que crec que se l'ha d'acompanyar molt bé, i és un factor que el pot acabar d'acompanyar molt bé també.
5: I el millor mestre per a Marc Bernal, perquè crec que no l'hem ficat a l'equació. Marc Bernal havia de ser la seva temporada, no?, d'exposició després de superar la lesió, potser té menys minuts del que esperava, però al final tindré a Rodri com a mestre, jo crec que és el millor que li podia passar a Marc Bernal, perquè segurament amb la marxa de Busquets el Barça no ha tingut un futbolista com tindrà ara mateix amb Rodri, i a mi em sembla excel·lent, perquè moltes vegades comparem el Rodri futbolista amb Sergio Busquets, que també ha arribat a Can Barça, ha tornat avui com a assistent del Barça Atlètic de Belletti, però també jo crec que a nivell de vida i de lideratge Rodri és una mica el que era Busquets, no? Sense tatuatges, sense xarxes socials. És aquell Busquets que admiràvem. És una miqueta també aquesta figura, Rodri.
8: No, i a nivell defensiu el Barça guanya també molt, amb aquest futbolista.
6: Penseu que dimecres el veurem jugar ja o encara no?
5: Home, em sembla molt aviat, no? Sense entrenar. Si demà has presentat al migdia, demà matí passa revisió mèdica.
8: Vols dir uns minutets allà a finals? 10
6: minuts al final.
8: 10 minuts per ovació, per rebre l'ovació de l'Spotify Camp Nou. Home, sens dubte es converteix en la gran estrella d'aquesta edició 61 del Gamper, que serà recordada per la presentació, la posada en escena d'un dels fitxatges que més il·lusiona el barcelonisme. Jo penso que Rodri, home, uns minuts hauria de tenir.
5: Bueno, jo crec que tindrà el seu espai, no?, amb Cancelo, que se'ls presentarà segurament al Camp Nou davant de tothom, però a mi m'estranyaria, sense tindre minuts, exposar-lo amb una possible lesió o el que pugui passar sense que hagi tingut entrenament.
8: Sí, ara haurà d'acabar d'entrar en dinàmica i titularíssim dimecres o diumenge, no crec, però alguns minutets dimecres possiblement sí, veurem el seu debut, si és a Elx o és contra l'Atlètic Club.
10: Em sentiu? No? Que
8: és...
3: Ojo, mira, Don Alex
10: Vitadell,
3: ¿cuál es la noticia?
10: No, varias de las cosas que estàveu parlant. El tema de Rodri, no em d'oblidar que el van operar fa uns dies de l'esquena. I per tant, és una de les consultes que tenim pendents per fer. Però
5: ha estat entrenant, aquesta setmana amb el City?
10: No, no ha entrenat. Amb el grup no ha entrenat. Ha estat fent coses a part. I, per tant, s'ha de veure. A mi em sorprendria que estigués pel Gamper i em sorprendria que estigués pel cap de setmana, però és una de les consultes que hem de fer. Un cop demà passi la revisió mèdica, la passarà a les 9 del matí a la Ciutat Esportiva, no a l'Hospital de Barcelona com estava previst, i, per tant, jo crec que demà tindrem algun input de com està aquesta...
18: Què viene, Contana?
10: De Rodri. No, ni molt menys.
18: Però han comprat un outlet.
8: És una intervenció petita, no, Ale?
10: Sí, de fet no va ni dormir a l'hospital.
18: Però a les edades, una intervenció pequeña...
10: I després una cosa que no sé si s'apuntava la Laura...
3: Deixeu-lo parlar.
10: No, una cosa, no sé si ho apuntava la Irati o la Laura, explicàvem ara fa uns dies al Tu Diràs, que hi ha un detall que és important. Deco és veritat que és una persona fonamental en aquesta operació, però es desbloqueja quan Flick parla amb Rodri, i una de les coses que li diu Rodri és que el vol, evidentment pel talent que té, i sobretot perquè és una plantilla molt jove i necessita aquest tipus de futbolista experimentat, de talent, qualitat, i per tant és evident que Rodri va tenir una jerarquia molt important dins del camp, però també fora del camp.
3: Apuntat queda. Alguna cosa més que vulguis afegir, estimat Pintanel?
18: I se fitxen jugadores.
10: Hi ha més gent. Hi ha molta expectació, a banda de mitjans de comunicació d'aficionats, que estan esperant per veure Rodri, i per tant, doncs, esperant que en els propers minuts aterri el nou futbolista del Barça.
3: Doncs ara et diré on tenim l'avió, un segon, i el...
18: Del Club de Jubilaos, anida?
3: No, del Club de Jubilaos, no. Ja va bé maduresa.
10: Ah, és un jugón, Rodri.
6: Demà pinta, passa revisió mèdica, i el Barça quan està previst que el faci oficial?
10: Sí, per raó de la presentació, el club treballa amb la idea de que la presentació sigui demà al migdia, que no vol dir que sigui demà al migdia, és a dir, no hi ha res oficial,
3: dels papers, documents,
10: contractes, exacte. El club treballa amb aquesta idea, previsió, però insistim, és només una previsió. Veurem si al final acaba sent demà al migdia o més endavant.
3: No sé si va ser el Gordon.
18: No sé. Nosotros tenemos a Jorge Cestero, tenemos a Tiago Pitar.
3: Prou. No sé si va ser amb el Gordon, que ja estava anunciada la seva presentació no sé quina hora.
5: I es va atrasar.
3: I al final se'n va anar a sopar a la porta tranquil·lament a dinar.
5: Sí, no estava recordeu? Al migdia prevista, no? I va ser al vespre.
10: Sí, al migdia va ser al vespre, va ser a les 10, pràcticament a les 10 de la nit.
18: Bueno, què nombre són
10: aquests? Per això, Gordon, això ho feien... Rodri. Això passava perquè el que feien és que convocaven els mitjans de comunicació abans de fer l'anunci oficial. I a Adeyemi ja ho han fet diferent. Per això, simplement, al final, és a nivell intern, ens donen una miqueta el que pot succeir, però no hi haurà convocatòria als mitjans de comunicació sense anunci oficial.
3: Perfecte.
10: I, per tant, doncs, a Adeyemi ja ho han fet d'aquesta manera.
3: Don Àlex, et direm on està l'avió en aquests moments?
7: Mira, s'està aproximant a la regió d'Occitània. Està gairebé a Montauban.
3: Montauban.
7: Montauban.
3: Molt bo. Jo hi havia estat a petit aquí.
10: Seguirem esperant.
3: Sí, molt bé. Si passa res, si l'avió es mou molt ràpid o passa alguna cosa, t'ho direm, Àlex.
7: I no,
3: si
7: va molt tens... ràpid, eh?
3: Home, clar que va ràpid, és un avió, deu anar 800 km per hora, alguna cosa així, com vols que vagi? Fins que no comencis.
10: Ara, s'acaben d'arribar, són els de seguretat del club.
5: Ah, doncs mira, significatiu. Però encara li queda 3/4 d'hora, no?
3: Ai,
5: llarg. Mira, sí, però s'ha de preparar tot,
10: De muntar l'operatiu i després, ara. I després que hi ha molta gent.
3: I perdona per la pregunta, xorres, aquest on viurà? O l'instal·len de moment en un hotel o...
7: Es ja parlava
10: de... De moment en un hotel, entenc. I fins que trobi casa.
3: Molt bé.
5: Es parlava que pot ser la casa de Ferran, va llegir.
10: De Ferran, es deia, sí.
3: Algú que no estigui mal aïda, eh?
10: No fotis, eh? No fotis, eh? No fotis, eh?
18: Se ha dejado la gorra.
3: Sí, alguna... Exacte, la gorra del... La
5: però jo crec que potser a Rodri li agrada la gorra aquella,
18: sí.
5: Eh?
18: La gorrita.
3: Alguna cosa.
5: No, no, no. Vale, esperem que... no veuran, això.
3: Esperem que el Rodri li expliquin de què va això, que digui el bàsic,
5: és intel·ligent.
3: Tampoc el que quería dir visca Catalunya lliure.
5: Va dir allò de Gibraltar espanyol. Sí, sí.
10: Bueno, allò va dir Rodri, sí, sí.
3: No, per això, en un moment donat...
10: Bueno, a veure, Rodri és madrileny, vull dir,
3: sí,
10: tampoc.
3: Sí. Ah, no, també veure Luis Enrique, ho és, Luis Enrique, mira.
18: De Villanueva de la Cañada.
3: Magnífic, un lloc...
5: Mamarratxos.
3: No, ja no comenci vostè, ja, de veritat, és que això és impossible.
5: Allà ell.
3: Jo no puc més.
5: Allà ell.
3: Gràcies, Pintanel, ets un sol.
10: Vinga, que vagi bé.
3: I si veus algú per aquí, a part dels de seguretat, si apareix algú, a més que apareix a la porta alguna cosa d'aquestes, ens ho fas saber, eh? Alguna cosa imprevista.
10: Vinga, perfecte.
3: D'acord. Veurem si, doncs, Rodri...
18: O el taxista.
3: Caixa, sí.
7: Un 90, eh?
3: A veure,
5: van amb vans privades.
3: Sí, home, ja, tintades i tot això. Veurem si el Rodri encaixa bé en l'esquema de Hansi Flick i les lesions es respecten, aquesta cosa que aguantem de l'esquena i tot plegat. En fi, això... Okay.
19: Bona tarda, perra.
3: Sí?
19: Que vol dir gossa? Vol que continuï buscant com donar-se de baixa de l'ABC?
3: No. A veure, un moment. Primera, ChatGPT. No he demanat la teva intervenció. Dos, no sóc subscriptor a l'ABC, sóc subscriptor a La Vanguardia. Què vols?
19: He calculat els minuts que disputarà De Jong la temporada que ve.
3: Ah?
19: El migcampista de Països Baixos jugarà un total de 0 minuts gràcies a l'arribada de Rodri.
3: Bueno, no crec que sigui així. Quan es recuperi, suposo que jugarà.
19: El Barça haurà de fer moviments i vendrà a Frenkie de Jong. El seu preu de mercat ara mateix està en els menys 2 milions d'euros. Per tant, si el Barça el vol vendre, el club català li sortirà a pagar.
18: ¿Pero qué dice esta máquina? No tiene ni idea, solo dice falsedades. Parece un periodista de Mundo Deportivo.
3: No, va, no seguimos Mundo Deportivo.
18: Mira, a mí me parece que Chat Deportiva da inteligencia artificial.
3: Es el Chat GPT, Frankie.
18: De Mundo Deportivo solo maneja Fernando Pollo, no, Ferran Martini,
3: no,
18: Ángel la... Pera o Juan Granadí.
3: Deixa'ls el mundo tranquils. Va,
18: o, Lara, o Laura Desaparicio.
3: Que... No, deixa'ls a Laura Pugueta.
5: Lo que tú diguis, Frankenstein.
3: Calma. Va. Cancelo. Nen, Cancelo.
6: Cancelo, va, que sí, tenim el xat GPT revolucionat avui.
3: Exacte.
5: Cancelo m'agrada molt, eh?
19: Canceles el xat GPT.
3: No, calla, el xat GPT.
5: Sí. No, no volem cancel·lar.
3: Va, que són dos quart
5: i mig. No, m'agrada molt perquè ha arribat com a gent lliure, ha fet com unes declaracions quan ha aterrat a Barcelona, anava molt estiuenc i...
7: Per això t'agrada, l'outfit.
5: L'outfit m'ha agradat, ell m'agrada perquè ell deia, si cal que no jugui
18: Veraniego...
5: durant un any, no jugo al lloc, però vull jugar al Barça.
6: De fet,
5: té un sentiment
7: és que jo crec que
5: brutal.
7: En un estiu on hem vist a Ferran d'excursió per Estats Units venent-se, arribant a París dient que per guanyar la Champions havia d'arribar a París, acomiadant-se del Barça en castellà, després d'haver arribat amb un comunicat en català, es va acomiadar en castellà, després de tot el que hem vist, fins i tot amb les declaracions de l'altre dia de Frenkie de Jong atacant a la premsa, que arribi un jugador com Joao Cancelo, ara, que força per sortir d'Aràbia, per arribar aquí per tercera vegada, que vol que la seva família visqui a Catalunya, a Barcelona, i que està tan integrant i estima tant el Barça, jo crec que això suma moltíssim.
6: Mira, de fet, avui, avui ha arribat a Barcelona i és això el que he dit.
20: Sí, bueno, muchas ganas. La verdad es que estuve entrenando aparte hace una semana, lo que no es fácil para un jugador que ama el fútbol como yo. Pero bueno, no, lo que dijo Adeco, y él lo sabe, es que o venía aquí o estaba un año ahí sin jugar y a cobrar mi salario.
6: ¿Per què penseu que he arribat lliure i no hem pagat aquests 8-10 milions que demanava l'Al-Hilal?
8: Home, aquí s'ha sacrificat ell, no?
7: Sí, perquè al final ha perdut diners per vindre al Barça.
6: Un any de contracte a Aràbia, que és molt...
7: I era un milió i mig al mes, llegint, gairebé.
8: Home, Aràbia ja sabem que el principal al·licient per als futbolistes són els salaris, no? I a Aràbia li interessa tenir estrelles també, però està clar que aquí el sacrifici l'ha fet el jugador, que té molt clar que té ganes de formar part d'aquesta plantilla i finalment ho podrà fer després de dues sessions, perquè va estar amb Xavi en la seva darrera temporada, oi? De Xavi, va venir al gener amb Hansi Flick, i ara per fi doncs, pot complir el somni de vestir ja la samarreta del Barça com a jugador del primer equip.
7: Abans, i crec que aportarà molt, perquè... jo crec que sí, sobretot per veure veient com va acabar la temporada passada. Jo vaig ser molt crítica de l'arribada de Joao Cancelo a l'hivern perquè no l'entenia i perquè crec que els dos, tres primers partits van ser esperpèntics, però crec que a nivell d'atac va acabar portant molt, sobretot veient com està Alejandro Valde, que jo crec que va acabar molt malament la temporada i que la pretemporada l'ha començat igual de malament, i jo crec que per aquí, a nivell defensiu, ja saps que Cancelo no t'aporta, perquè al final a nivell defensiu és on em manca, però a nivell d'atac és el lateral que necessitava el Barça.
6: Tu també creus, Laura, que serà titular?
8: Jo estic convençuda que serà titularíssim. Per què? Perquè Alejandro Valde no està mostrant la seva millor versió, que és un jugador boníssim, amb unes qualitats extraordinàries, però és cert que el seu rendiment genera dubtes, i com que genera dubtes, aquí la competència pot entrar, i Cancelo va acabar molt bé, com deia l'Airati, la temporada. És cert que a vegades... per una mica la marca, per una mica el sentit del joc quan ha de baixar i defensar.
3: Perdó, la marca està... vols dir la línia del fora de joc, o a què et refereixes?
8: No, a vegades perd el jugador que ha de marcar.
21: Que los jugadores se distraen, yo por eso me he ido a Liverpool.
8: L'espai.
21: Porque levanto la mano, corremos hacia atrás, no, y Cancelo no, corría en diagonal hacia arriba.
3: Està parlant de la marca, està parlant de
8: l'altra cosa. Sí, o no s'acaba de col·locar on s'ha de col·locar, i a vegades ja es genera perill. Els rivals et generen perill per aquella banda de Cancelo. Sí que té mancances defensives, però jo crec que això ho pot corregir, espero, i t'aporta molt també en atac.
3: Hay que pedirle a Dios. Bueno, pedimos a Dios. Jo el que demano a Dios, per mi, és el Martí per fer canvis en el que hem de parlar. Perquè tenim...
8: Ai.
3: No, calma. Tenim l'avió que no sabem on és. Però ara ens ho diran. Tenim el Barça d'ahir, una mica de comentari hem de fer de com va anar el Barça. Ja estic al mercat o fins als nassos, vale?
22: Molt bé.
3: I ja sé que quedaven altres noms, el Toni Marquès, el Cassó i tot això. Després, hem de parlar de l'Espanyol, eh?
22: Sí. Home, és que no em parla Déu de l'Espanyol.
3: Bueno, sí, no, perquè ara això ens... I també,
22: jo us ficaré en un avió i us tornaré al vostre
3: avió. I tinc el Miquel Agut, esperadíssim, perquè un cacau...
23: Miquel Agut, que ahir vam estar al partit del Girona, Abel Ruiz, que feia anys i panys que no marcava un gol, i per fi va marcar gol.
3: I tinc una exclusiva mundial, tinc l'única exclusiva que hem aconseguit en aquest programa. Què res? A veure, el Barça d'ahir. Comentem el Barça d'ahir. Per si algú no se n'ha assabentat, va guanyar a Suïssa al camp del Basilea per 2-5. Gols de...
6: Adeyemi, Hams, Abdelkarim, Lamin i Bissibu. Poso primer les declaracions de Hansi Flick perquè va valorar molt positivament aquest nou test de pretemporada.
24: Ha estat un bon test per nosaltres. El Basileu ha fet molt bé i no ha estat fàcil jugar contra ells. A la primera part potser no hem jugat tan ràpid com volíem. També en el posicionament sense la pilota. Això és el que hem de millorar. Tenim potencial, però en general estic content.
25: We have potential, but at the end with the test and also with the result I'm happy.
6: Tot i així, Hansi Flick encara veu molt marge de millora a l'equip.
3: Hi ha un altre tall.
25: Well, I think we need a little bit more, so we will analyze this game and we will...
24: Crec que necessitem alguna cosa més. Analitzarem el partit i entrenarem la setmana que ve, però com he dit, el més important és com entrenem, com és la qualitat i la intensitat en els entrenaments, i això fa bona pinta. Aquí és on veig en quin nivell està real l'equip, i per a mi això és el més important. Hem de millorar en els entrenaments i els partits, només mirar com de lluny hem arribat. Avui hem estat molt bé.
25: How far we are and for today was...
15: Es que no había nadie más para doblar este corte.
0: Pues sí, está bien, home.
6: Va, com veureu el partit de Barça d'ahir?
5: A mi m'ha encantat, crec que dels que hem vist fins ara... Sí, home, a mi em va agradar molt. A mi em va agradar molt, perquè al final crec que la polivalència dels jugadors, tant dels de la Masia com els nous fitxatges, van veure a un Xavi Espar, que fins ara havia actuat de lateral, però amb l'entrada dels internacionals va fer de 6, que ja ho havia fet aquest europeu sub-19 amb la selecció espanyola, i va ser un dels millors per mi. Jordi Pesqué, a la segona part, va portar moltíssim, sí. I compte que li prengui minuts a Alejandro Valde també aquesta temporada en aquest lateral. I després l'atac, vaig veure un atac amb moltíssima mobilitat. Vam començar el Barça jugant amb Rafinha de fals 9, però amb molta mobilitat, amb Toni Gordon, que crec que els primers minuts van ser molt bons, després es van anar difuminant segurament per qüestió física. Era un equip el que tenia davant el Barça, que porta ja 4 partits oficials, vull dir que estava molt més rodat que el Barça, que el dia d'abans havia jugat un partit de Copa Suïssa, i que era un partit que evidentment exigia moltíssim. Amb l'arribada dels internacionals van veure molt, i després el primer gol d'Adeyemi, que una mica el que comentava la Laura, que va semblar una alliberació per ahir, com si portés aquí 8 mesos sense marcar. A mi em va estranyar molt aquesta celebració, però evidentment li aportarà moltíssim al Barça. I després, com comentàvem abans, en un moment on estem parlant del nou, que surti del Karim, que torni a fer un autèntic partidàs, perquè el va fer, i que surti Bisibú, marqui un golàs i ni s'immuti, perquè ni el va celebrar, a mi em sembla que el Barça té moltíssims recursos, sobretot a dalt, i ara ja si li sumes a Rodri i li sumes a Cancelo, les coses pinten molt bé.
0: Jo crec que el Barça està millorant, o ja millora. Aquesta és la setmana definitiva, perquè la teva posada en escena davant el teu públic, la teva presentació oficial és dimecres, però hem de recordar que el primer partit oficial serà diumenge en Camp de l'Elx a 9:45, i per mi em va semblar un bon test, un bon equip. Hansi Flick va provar coses, jo crec que els fitxatges, i es va demostrar, milloren. A mi em va agradar tant Anthony Gordon com Adeyemi. Per mi el Barça guanya amb ell dos punyals que jo crec que pressionaran, que jo crec que generaran molt perill per les bandes, i és veritat que detectes que s'estan provant coses. Primer Xavi Espar, és veritat que és el seu Philip Lahm, com deia, no? Així el va definir en el seu moment Hansi Flick, perquè el pots ubicar tant al lateral dret com al mig del camp del Barça, com va actuar ahir. Per mi Xavi Espar va ser també un dels noms destacats, però s'estan provant coses. Per què? Perquè el Barça encara té pendent l'arribada d'un nou, d'un golejador. Mentrestant, aquesta setmana jo crec que Julián juga a l'Atlético dimecres contra el Màlaga, el Metropolitano. Veurem si juga o no juga Julián.
15: Laurita, Gil Marín ha de parlar. En el palco.
6: Sí. I si va convocat o no.
0: T'encantava dir al Metropolitano.
15: Hombre, ya sabes que soy muy de abrazar.
0: Sí, yo te abrazo. Y yo
15: te
0: también
15: preparamos un pico laves.
0: Però a canvi de Julián.
15: Lo que quieras.
0: Que deixeu venir Julián ja. Pobre. Doncs jo crec que el Barça està provant coses perquè mira de trobar solucions després de la marxa de dos jugadors com Lewandowski i Ferran. I ahir va ser Rafinha, però tens dos recursos que són joves, perquè Hamza no ha debutat oficialment amb el primer equip i va jugar al Mundial.
5: No ha jugat amb el Barça Atlètic encara.
15: No,
0: és que no ha jugat ni amb el filial oficialment, i va jugar al Mundial, però ha marcat 3 gols aquesta temporada. Per tant, Hamza l'has de tenir en compte. I després hi ha l'aposta de futur, com és aquest extrem belga de Bisibu, de 18 anys, que també va marcar un doplet. Són dos jugadors molt joves, però el Barça pot tenir un recurs important. Jo crec que ara són partits per acabar de provar coses per part de Hansi Flick, i veurem el Gamper, qui juga i quin rendiment ofereixen
3: dimecres,
0: davant el públic.
3: Dimecres,
0: a les 8.
3: No.
0: Ara.
3: Veniu el Gamper! Fa il·lusió quasi tornar a la Lliga, però tornar al camp també dimecres,
0: sí,
3: eh?
0: Sí, amb la presentació.
3: 20 o 21, comença la festa 21 al partit, no?
0: 20 al partit.
5: A les 7.
3: I a les 7 aquí a RAC1.
5: Presentació.
3: I a les 7 en directe aquí a RAC1. No, es gata acabem una hora abans nosaltres perquè tenim tot el festival d'allà.
21: Ja hi estaremos.
3: Sí, ja allà, bueno, allà estarem tots, ja està. Ja...
8: Home, és la posada en escena, sí. La presentació amb Rodri, amb Cancelo, amb Gordon, amb Adeyemi, amb Visibu. No està malament. Per mi falta la peça del davanter.
3: Jo tinc una pregunta. No, per tu i per tothom, que falta la peça.
21: Però la gente no va a conocer a nadie con esos nombres.
3: És igual.
13: Jo només tinc una pregunta. Destaqueu que Visibu i Abdelkarim són joves, que és veritat que tenen 18 anys, però Lamine Yamal va estrenar-se amb
5: 15.
8: Però no tothom és Lamine, eh?
5: Sí que és veritat que al final Hamza, jo crec que el jugar al Mundial potser li ha donat una maduresa, però al final que són futbolistes que s'ha de tindre molta paciència amb ells. Visibu porta un any sense jugar perquè el Bruixes el va apartar perquè volia marxar i no volia renovar amb l'equip. És un jugador que el primer partit potser va deixar una mica més de dubtes i que ahir es va adaptar molt bé, i són jugadors que, tot i ser una alternativa, segurament no poden ser el nou referència titular.
13: Exacte.
21: Vinga, bajamos el volumen.
3: Visibu, Adeyemi.
21: Eputeamos, cortamos micro.
13: Nom
3: normal. No ens fiquin.
13: No n'entenc per res.
3: Són noms que
8: són molt bons, home.
3: Senyor Riols, calli.
8: Parlin català.
3: Que no hi parlen, ja aprendran català.
21: Vinguin, no hi ha persona més becària que alguien que tiene que explicar lo que es un becario.
3: No, però jo soc un presentador.
21: A esa persona me le falta ritmo
3: y
21: música de tensión.
3: Bueno, sí.
21: ¿Cuántas exclusivas habéis dado este verano? Lleváis desde el 19 de julio hablando de Rodri, tú. Ay, ay, ay.
3: No, ay, ay, que...
21: Vinga, si me gusta, vinga.
3: Que no parles català, Truenos. Tu, Josep, que no parles català. Si 8 em sembla en català.
21: Vinga.
3: Aviam. Deixa'ns tranquil, Josep, que a més no comences avui el nou programa.
21: Vinga. ¿Qué es esto? Una última hora exclusiva, filtració, que és, compañeros? ¿Pinchamos?
3: No, que la notícia sabuda és que avui torna el Chiringuito, així que comença a tirar cap al plató de Mediaset.
21: Vinga, ara sí la tenemos, vinga. Exclusiva, música.
3: Va, espera't, exclusiva, vinga.
21: Exclusiva. Un becario ha hecho al presentador del Chiringuito de Jugones.
3: Sí.
21: Nuevo logo, nuevo canal.
3: Sí.
1: Nuevo logo, nuevo canal.
2: Bueno, mismo horario, mismo Chiringuito.
3: Bueno, ya está. Prou d'aquest color que hem de parlar.
21: Tenemos el de Fité. Venga, pinchamos a Fité con esa gracia que Dios le ha dado.
3: No, deixa el Fité. Deixa el Fité, tranquil.
21: El Fité está
3: aquí.
4: Claro que sí, tiene que volver. La misma hora, la misma pasión, el gran debate. Pero ahora, ojo, el 17 de agosto empezamos en Energy. De lunes a jueves, en Energy. Los domingos,
3: tic tac.
4: De lunes a jueves, Energy. Los domingos, en 4. Fácil, ¿no?
3: Nos vemos. Bueno, Laura...
21: I que Laura Aparicio lo invitara a su piscina.
3: Deixa-la, Laura, tranquil·la. Sabeu que avui hem parlat amb el Quim Domènech, que ha sortit el seu nom a la trucada suïcida, i ens ha aparegut, bueno, mira, posa.
9: I atenció, demà una exclusiva... mundial.
21: Tic-tac!
9: Una entrevista que serà exclusiva mundial. Ja us ho avanço.
3: És un futbolista o és un directiu?
9: No es pot dir.
3: Julián Álvarez, diuen per aquí.
9: No puc dir més.
3: Enrique Cerezo.
21: Tic-tac!
9: No vagis dient noms. No diré noms.
3: Bueno, i aquí, no se sent, però s'ha colat el Pedrerol de veritat, que anava amb el cotxe, amb el Quim Domènech, en aquesta... és el tall, això, o què? És el Pedrerol de veritat. Bé, haig d'anar a publicitat.
13: Us he de tallar, perquè... Ai, l'avió de Rodri ja és a Catalunya. Bravo!
3: L'espai aeri català, va, aplaudiment.
13: Passant per
3: Camp de Bànol, ja, gairebé. Home, Camp de Bànol, maquíssim, molt maco, eh?
6: Sílvia Oriol està al costat.
3: Sí, efectivament.
13: Vigilarem de prop.
3: Molt bé. Doncs ara que ja tenim a Rodri en espai aeri català, que estem més tranquils, faig una brevíssima pausa per la publicitat i, en tornant, hem de parlar de l'Espanyol.
13: Del Girona,
21: que no van neu de l'Espanyol. Tipo, bueno, aquí del Barça i de l'orinal aquell que tenen de camp.
3: Vale. No, però també... Però em deixes que abans de parlar de l'Espanyol...
21: Plomo en les tripes.
3: Manolo. Em deixes que abans que parla de l'Espanyol, sí. Que ja n'hem parlat abans.
11: Parlem del femení, per exemple?
3: Ai, tant,
11: bona tarda. No sé per què convideu dues tertulianes, perquè no esteu parlant de femení. Noies, anem a lo nostre? Sí?
8: Quan
11: no.
8: Vulguis,
11: parlem. Parlem de femení, traiem el Martí, traiem el Pere Mas.
3: No traiem a ningú, no, però...
5: Rodri, a la final del Mundial, va dir que volia ser com Aitana Bonmatí.
11: Ara.
5: Ha arribat al bon club.
3: Bona tarda, ben contenta que has estat, doncs.
11: Bon matí, no tan contenta.
3: Bona tarda, que són les 8, a veure.
11: No tan contenta, perquè...
3: Puc anar a publicitat, deia que tenim... Bueno, sí, home, que hem de posar els anuncis, que si no, no podrem pagar les factures, ostres. Aleshores, tornant a la publicitat, volia fer una mica d'espanyol, però com que ja l'hem fet abans, jo crec que el Miquel Agut, que té un merder allà que flipes a la Girona, que ens ho vingui a explicar una mica, a veure què passa al Girona.
23: El Girona, és que, jo! És que allà no vol jugar. Un partit sí, que havia d'anar guanyant 3-0.
3: El resum és que ningú vol jugar. Publicitat i Girona, més l'Espanyol si cap.
23: Gol, gol, gol!
10: Versió Estiu, amb Pere Mas.
12: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
14: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
16: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
17: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
16: Truca a Verisure al 900-903-744.
17: Verisure.
14: RAC 1. Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
12: RAC 1.
3: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
19: Un tauró, un tauró!
26: Per favor, sortiu de l'aigua!
27: Fora!
26: Au, au!
28: Traieu aquell nen, que s'acosta!
29: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
30: Quins nervis, socors!
31: Ah, heu picat, que era de mentida l'aleta!
12: Així sona l'estiu a RAC 1.
32: Estadella, et pelaré.
33: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
31: No, no, pareu, pareu, pareu! Oh, que era una broma!
12: RAC 1, tots som un milió.
34: Fàcil, intuïtiva i renovada.
12: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC+1.
34: Escolta, navega, descarrega, informa't.
12: I escolta el que vols quan vols.
34: Tot a l'aplicació.
12: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió estiu.
3: Pelats, i hem de rebre amb l'aplaudiment més gran que s'ha fet en tota la tarda en aquest programa a l'home més moreno de RAC1.
4: No esperava una altra cosa, eh?
3: Què t'esperaves?
4: No, no, l'aplaudiment més gran de la tarda no m'esperava una altra cosa.
3: Què t'esperaves?
4: Home, vull dir, a la gent important se'ns rep on se'ns ha de rebre.
3: Perfecte. Agut.
4: Què?
3: Hem de parlar de l'Espanyol. No sé si ens donarà temps o ens donarà temps.
35: Parleu una miqueta, no? De Líders? No,
3: és igual, ja està. Líders, ja està. Però què passa al Girona? Que hi ha com un motí de l'Espèria, però
4: no, a la catalana. No, perquè és una cosa, un cas individual. Hi ha jugadors que amb el descens a segona no volen jugar al Girona, però que no es neguen a formar part de les convocatòries. Poden ser suplents o tenir uns minuts, però que no diuen jo no vull jugar. L'únic que ho va fer ahir és Sigankov, que és un dels jugadors importants dels últims anys del Girona i que ahir estava convocat, havia de ser suplent, i va dir que no volia vestir-se de curt i va veure el partit des de la llotja. Per tant, és un incompliment de contracte, un incompliment laboral flagrant, i veurem com acaba tot. Però és que fa uns minuts ell mateix a les xarxes ha fet unes quantes publicacions que demostren que això no s'acabarà bé. O hi ha un canvi de rumb o no s'acabarà bé. Ha publicat correus interns des del club dient-li que no pot fer entrevistes i que si no passen pel departament de comunicació del club no pot parlar amb periodistes. Diu en un altre missatge, des del club li comenten que no pot fer entrevistes perquè hi ha alguns mitjans que volen parlar amb diversos futbolistes que fa temps que s'esperen, entre ells RAC1, i que si fa entrevistes a un mitjà aïllat amb cigarros

0: És un futbolista parlador, precisament. Val. I s'ha expressat a les xarxes després de l'episodi d'ahir.
1: I atacar el Girona amb uns mails parlant d'això és de no saber com funciona un club de futbol. Vull dir, sempre els caps de premsa i és l'equip de comunicació d'un club de futbol el que admet o no admet entrevistes segons el mitjà i els periodistes.
2: I que jo no tinc clar que fer públics uns mails sigui una cosa del tot legal, 100% legal, eh? Però una cosa, aquest pájaro, com has dit que es deia aquest tio?
0: Víctor Sigankov.
2: Vale, home, sí, hi tenim un tall d'aquest senyor.
3: Sí,
2: val, d'aquí. I el que fas? Perdó, és que està aquí manegant tot.
1: No, no, tu digues, tu digues, tu davant.
2: El que vol és marxar, o que li facilitin la sortida. O sigui,
0: ell
2: és...
0: vol marxar, té un any de contracte, ell vol marxar...
2: No pot marxar, no pot dir rescindir-me el contracte, perquè...
0: No, home, perquè té un any de contracte. En tot cas, el que podria fer és portar una oferta i que el Girona i el club que presentés l'oferta s'entenguessin...
2: Entre ells.
0: Entre ells. Però ell vol marxar a cos zero, perquè no vol jugar a segona, i vol marxar ja. Evidentment, el Girona diu que no, perquè el futbolista té contracte fins 2027, i si algú ve i posa calés, d'acord, però a cos zero
2: no. I el Girona
0: no
2: té diners per anar-li pagant el sou, aquest tio?
0: Sí, clar, el que passa és que al Girona ja li sembla bé que hi hagi jugadors que marxin baixant a segona, perquè el marge salarial es redueix en comparació amb primera, però clar, si tu tens un futbolista important que és internacional...
2: I aquest el vol,
0: si
2: algú... Girona, aquest no se'l vol treure a sobre ni
0: no, aquest se'l trauria de sobre, però en el cas que algú pagui. Però,
2: això
0: clar,
2: ho li demana ell, per tant.
0: Clar, si tens contracte, el que no faràs tu és regalar-lo. Aquest és el problema, i ell vol marxar peti qui peti.
2: I dels altres rebotats, en un minutet curt que ens
0: queda... Dels altres rebotats, hi ha jugadors que no tenen clar si jugaran a Girona o no, n'hi ha alguns que tenen el cap a una altra banda, i n'hi ha d'altres que no jugaran a Girona, és el cas d'Unagi, per exemple, i que com que fa poc que s'ha acabat el Mundial i necessiten agafar ritme, entre que jugaran a una altra banda perquè no es trenquin i que no tenen el cap aquí i que no tenen ritme, doncs a veure el partit des de la llotja, però acabem bé i no acabem amb una trencadissa com Sigankov, que no s'ha sabut comportar en aquest tram final.
2: Oi, això tindrà conseqüències, tot això.
0: Això pot tenir...
2: Això
0: tindrà conseqüències de règim intern i pot tenir conseqüències judicials.
2: Doncs posem el tu diràs aquesta nit, que el xou aquest ens explicaran ben explicat. Laura Paricio, em sap greu, eh?
1: Per què?
2: No, que ens n'hem d'anar.
1: Escolta, tenim l'àudio del Rodri.
2: Corre.
1: Tenim per gairebé passat Martorelles.
2: Martorelles, magnífic. Irati Vidal, gràcies avui, que t'hem fet venir correcuita i ens ha anat molt bé.
4: Tic-tac.
1: Home, per parlar una mica de Rodri.
5: Tic-tac.
2: Montse Martí.
6: Hola, què tal? Pendents a l'aeroport, no?
2: Sí, estem pendents
6: a l'aeroport.
2: I aquest del Girona. Tenim aquí aquests dos temes. Cuida't. Fins demà a les 4.
7: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
6: Són les 8, bon vespre.
7: No ho sé, amb Montse Martí.
6: Benvinguts al Nou C. Queden 3 setmanes per l'inici del curs escolar i encara no s'han activat les negociacions per mirar de desconvocar la vaga que hi ha prevista pel primer dia d'escola, el 8 de setembre. Els propers minuts parlarem amb el sindicat USTEC per saber si creu que encara hi ha marge perquè el curs comenci amb normalitat. La crisi de Ceuta mentrestant s'enquista. El president de Ceuta amenaça de dur el govern espanyol a la justícia si no resol la crisi migratòria a la ciutat en un termini de 30 dies. El Partit Popular aprofita la crisi, mentrestant, per disparar contra Pedro Sánchez, a qui acusen d'estar de vacances mentre la situació a la ciutat autònoma continua sent insostenible. I al 9C també estarem pendents de l'arribada del fitxatge estrella del Barça, Rodri, que està a punt d'aterrar a l'aeroport del Prat. Això sí, Rodri, en principi, no estarà a punt encara ni pel Gamper ni per l'estrena del Barça a la Lliga el cap de setmana que ve. És dilluns, 17 d'agost de 2026. Avui la paraula del dia podria ser...
8: Lliga.
6: La Lliga és una competició, però també se'n pot treure una lliçó. No la guanya qui fa el millor partit, sinó qui és capaç de mantenir el nivell durant més mesos. Ens recorda que les grans fites acostumen a ser fruit de molts dies bons, de molta feina i no pas d'un únic dia brillant. I en un món que cada cop més es premia el titular i el moment viral, la Lliga de moment és de les que encara continua recompensant la constància. Comencem.

0: de tornar a Ceuta un dia més perquè la crisi s'enquista. El president de Ceuta ha enviat avui un ultimàtum al govern espanyol i amenaça de dur-lo a la justícia si no resol la crisi migratòria a la ciutat en un termini de 30 dies. Juan Jesús Vives endureix el to contra la Moncloa i assegura que recorrerà al poder judicial per la inacció del govern espanyol.
1: El gobierno cuenta con medios y capacidades suficientes para que Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días. Tengo la intención de transmitir la situación, simplemente para que la conozcan, a la presidenta del Tribunal Supremo y al presidente del Tribunal Constitucional.
0: El president de Ceuta insisteix que la situació a la ciutat autònoma continua lluny de la normalitat i demana a l'Estat que desplegui tots els mitjans necessaris. El govern espanyol, mentrestant, ha habilitat fins ara 1.500 places temporals per acollir els migrants que queden a la ciutat. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha visitat Ceuta 20 dies després que esclatés el conflicte. Saiz insisteix que la crisi migratòria ha derivat en una crisi humanitària, però no es mulla a l'hora de dir si aposten per l'acollida o per l'expulsió. Enviada especial de RAC1 a Ceuta, Júlia Manero. Bon vespre.
2: Bon vespre. Sí, el Ministeri ha habilitat 4 espais de la ciutat autònoma amb lloc per fins a 1.500 persones. S'han obert de manera immediata avui mateix. Tot i això, es calcula que hi ha més de 9.000 persones encara malvivint als carrers i, per tant, a aquesta hora encara no hi hauria espai per a tots. La ministra de Migració, Elma Saiz, insistia avui des de la delegació del govern que perquè Ceuta recuperi la normalitat cal una col·laboració de les institucions.
3: Creo que la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Y esa va a ser, les aseguro, la brújula que guíe mi estancia estos días en Ceuta.
2: Recordem també que fa uns dies el Ministeri va decretar una situació d'emergència i va destinar 6,5 milions d'euros a la Creu Roja per reforçar l'assistència humanitària. Amb això, cada dia reparteixen prop de 4.000 kits alimentaris i sanitaris.
0: Gràcies, Júlia. La crisi migratòria a Ceuta ha reactivat la crida de Junts aquí a Catalunya perquè Catalunya tingui les competències sobre immigració. Jordi Turull diu que ho reclamaran al setembre just quan comenci el curs polític.
4: La majoria de fluxos que hi ha migratoris, molts d'ells, en gran part i en gran mesura, acaben a Catalunya, però no venen acompanyats ni de competències, ni de recursos, ni de res. Nosaltres el que volem és això, tenir els recursos, tenir les competències, fer polítiques de repte demogràfic d'immigració, que és el que hem estat reclamant i que ara tornarem. Doncs ara només que s'obri el registre del Congrés dels Diputats.
0: I mentrestant, el Partit Popular vol que la ministra de Sanitat, Mònica García, comparegui al Congrés per explicar la situació sanitària a Ceuta i que, segons els populars, és de col·lapse total. També volen que compareguin les ministres d'Igualtat i de Joventut, Elma Saiz i Cira Rego. El PP insisteix a reclamar que es reconegui que Ceuta viu una crisi de seguretat i de sobirania i que han de tornar totes les persones que van entrar de manera irregular a final de juliol. També els menors no acompanyats. La diana dels populars, però, és Pedro Sánchez, a qui acusen d'estar de vacances allunyat de la crisi que es viu a Ceuta. Madrid, Roger Perciba.
5: Sí, els populars insisteixen avui que Pedro Sánchez ha abandonat Ceuta i que assumirà tot des de la Mareta a Lanzarote, on continua de vacances. Díaz Ayuso culpa directament Sánchez.
6: Esta invasión tolerada por el gobierno y por Sánchez, mientras sigue de vacaciones, con su chaclas y la Mareta, el tranquilo allí, Ceuta está al borde del colapso, la seguridad comprometida, con agresiones, con violaciones diarias.
5: La vicesecretària de regeneració del partit, Cuca Gamarra, diu que Sánchez ja no governa perquè diu és un holograma.
7: Sánchez ya no actúa como presidente del gobierno, ha quedado ya como un personaje, un holograma que aparece tras una pantalla, però que no és capaç de dirigir un país.
5: I reclama el retorn al Marroc de tothom, també dels menors no acompanyats. És l'única opció, diu la popular. El PP demana la compareixença de fins a 3 ministres més al Congrés, Mònica García, Sáenz i Rego. Avui Álvarez no ha anat al Senat com volia el Partit Popular.
8: Nos encontramos una nueva silla vacía.
5: Demà repetirà el guió perquè la ministra Robles ja ha anunciat que tampoc anirà a la Cambra Alta.
0: Gràcies, Roger. Són les 8:06, queden 3 setmanes per la tornada a l'escola i el més calent és a l'Aigüera. El Departament d'Educació i l'USTEC, sindicat majoritari a l'ensenyament, no s'han trobat en tot l'estiu, no s'han tornat a seure a negociar i, de moment, el primer dia d'escola, el 8 de setembre, hi ha convocada vaga de mestres. L'any passat recordem que va ser un curs convuls, amb més de 20 vagues convocades des del mes de febrer i el que ve, els mestres ja van avisar que tampoc començaria amb normalitat. A aquesta hora, per això, tenim el telèfon, la la portaveu del sindicat USTEC, Iolanda Segura. Iolanda, bon vespre i moltes gràcies.
9: Hola, molt bon vespre.
0: Des de quan que no us trobeu amb el Departament d'Educació?
9: Doncs vam tenir una trobada amb la consellera, doncs, ara no recordo la data, però a principis de juliol, i ja no hem tornat a tenir més notícies, malgrat li vam traslladar que era necessari obrir negociacions. Exacte, que teníem l'inici de curs, doncs hi ha un anunci de vaga el dia 8 de setembre, que així ens ho demanaven des de les assemblees i, per tant, nosaltres doncs, estàvem disposats a donar aquest suport i que era molt necessari això, tornar a seure a parlar, perquè, evidentment, l'educació del país està en crisi i necessita doncs, que ens posem d'acord i que anem donant les solucions a totes les necessitats que tenim sobre la taula.
0: I de moment, avui 17 d'agost, no us han convocat, des del departament?
9: No tenim ni notícies, no. A part de l'última novetat que va ser finals de juliol sobre el tema de PISA, sí que jo, per exemple, vaig assistir a la comissió de seguiment del Parlament, que es va doncs, convocar la consellera que donés explicacions, però des d'aleshores doncs, ja no tenim cap més contacte, no ens han dit res i, per tant, doncs, bé, esperem a veure què passa a l'inici de curs, si tenen intenció o no de convocar-nos, de dir alguna cosa i de mirar de posar fil a l'agulla a aquesta qüestió.
0: A aquestes alçades, a 3 setmanes ho dèiem, per la tornada a l'escola, creus que hi ha marge per desconvocar d'aquí a allà?
9: A veure, la cosa és complicada també pel poc marge de temps, com has dit, i perquè, bueno, és que perquè la qüestió és de gran calat el que tenim a sobre la taula. Malgrat doncs, s'han fet avenços, és veritat que hi ha hagut un acord, no?, que s'ha signat, que nosaltres no hi vam entrar perquè la consulta doncs, va sortir que no, i ens havíem compromès doncs, a respectar el resultat de la consulta, malgrat el que defenséssim nosaltres com a sindicat, però sí que és veritat que tenim molts temes a abordar, perquè no només és, diguéssim, el que s'ha pactat, que són uns passos endavant, sinó que és com s'ha d'implementar, no?, el contingut d'aquest acord, sobretot amb el tema de la inclusiva, que és el que més preocupa en els centres. Es necessiten els recursos necessaris, com s'han de desplegar aquests recursos, quines funcions han de tenir les figures que han d'anar doncs, a cobrir l'atenció de tot l'alumnat, perquè no només és enviar recursos als centres, sinó també que aquests recursos facin la feina que els hi pertoca, en quin temps s'ha de desplegar tot això i també doncs, crear tots aquells espais, aquella coordinació necessària perquè realment doncs, la feina que es faci sigui efectiva i l'alumnat acabi tenint l'atenció que es necessita. Però tenim molts fronts oberts, molts, tot el tema de les temperatures, ja ho sabeu, uh-huh. Estem patint aquestes onades de calor i és terrible i per tant sí que és veritat que ja ens han anunciat que ja hi ha un pla que ha de tirar endavant, però també s'ha de fer un seguiment d'aquest pla realment i en què consisteix, tenir tots els detalls. Hi ha el tema del català, que tenim tota aquesta ofensiva judicial a sobre i l'ús, no?, la pèrdua d'ús de la llengua i tot això doncs, també requereix unes intervencions, requereix recursos, requereix una voluntat molt clara de defensa de la llengua, no?, i de voluntat doncs, perquè es redreci aquesta situació que patim. Tenim moltes qüestions a posar sobre la taula. És molt difícil això redreçar-ho abans del dia 8 de setembre, però és important que comencem a seure a negociar i que anem avançant en tots els fronts i que hi hagi una voluntat real del departament, que no siguin només promeses, no?, o que es pensin que amb el que s'ha signat ara, tant el mes de març com el mes de maig, ja n'hi ha prou, no n'hi ha prou.
0: I amb una reunió i un full de ruta amb totes aquestes propostes i el seu desplegament, n'hi hauria prou?
9: Doncs bé, això també ens ho hauria de dir el col·lectiu, perquè el que tenim molt clar és que nosaltres això, doncs nosaltres som la part negociadora i som, però estem representant el col·lectiu. Hi ha unes assemblees ara constituïdes que també doncs, van fent els seus debats i això doncs, veuríem no? Si ho veurien suficient o no, o voldrien tirar igualment la vaga del, es voldria tirar igualment la vaga del dia 8, o com un senyal d'avís també de dir, bueno, nosaltres estem disposats a continuar. Per tant, una mica en anirem veient. Els tempos són molt ajustats, és cert, però bueno, aquí també l'administració i el govern de la Generalitat han de posar molt de la seva part per reconduir una crisi que és una crisi greu, que és una crisi greu, que evidentment no ha sorgit del no-res, sinó que es ve arrossegant de fa molt temps, però ara estem en un punt d'inflexió important en el qual cal decisions valentes i decisions fermes per ja revertir la situació, perquè el que no pot ser és que continuem en aquesta situació.
0: De moment només hi ha convocada l'aturada pel dia 8. Us imagineu, però, un curs amb aturades, manifestacions com les que hi va haver a final del curs passat, els mesos de maig i juny?
9: Bé, aquesta és una mica la intenció, si realment doncs no rebem doncs, per part del govern de la Generalitat, perquè és que hi ha... Aquí s'ha d'escalar, no? O sigui, ha de ser el govern, no?, que plantegi posar en el focus i en el centre pues, l'educació del nostre país. I també doncs, el que volem és anar centre a centre i tornar a fer, no?, allò que per nosaltres és el nostre punt fort, que és pues, això, anar fent centre a centre, parlar amb el col·lectiu i una mica veure quin és l'estat i quines forces hi ha per poder continuar doncs, amb aquesta pressió, perquè el que està molt clar i ha quedat molt demostrat és que si no hi ha una pressió als carrers, si no hi ha una pressió col·lectiva, no hi ha passes endavant. Veurem a veure aquest curs que ve com anirà, no volem avançar aconteixement, no volem dir com serà la cosa, perquè tot això anirà marcant també els esdeveniments que es vagin produint, doncs això anirà marcant el ritme, pues, tot plegat, tant l'actuació de l'administració com doncs una mica el col·lectiu, a veure que amb quines forces es veu capaç de tirar endavant.
0: També els professors sí que van explicar al final del curs passat a pares i mares que aquest seria el que començarà d'aquí 3 setmanes, un curs sense excursions, sense colònies, sense viatges de final de curs. Serà així?
9: Tenim doncs, una xarxa de centres en què, sí, en què de moment doncs, no han programat sortides i colònies. Hi ha alguns que també ho van anunciar i se n'han desdit. També veurem a veure què passa al llarg del curs, però en principi això hi és també, no? Perquè, mira, no és tant les sortides, però les colònies sí que és veritat que és una activitat que la fem aquí a Catalunya, perquè no hi ha cap altra comunitat autònoma que faci aquesta activitat. És una activitat pedagògica molt important que dona unes oportunitats sobre, no? Que si més enllà dona unes oportunitats a aquell alumnat que en el seu dia a dia, no? La seva, diguéssim, fora de l'escola, doncs no té aquestes oportunitats. Per tant, és una activitat important de mantenir, però també s'ha de valorar. S'ha de valorar aquesta activitat com es correspon, perquè els docents que i el personal d'atenció educativa que la sustentem treballem 24 hores. 24 hores durant 2, 3, 4, 5 dies amb la gran responsabilitat que suposa emportar-te 20, 30, 40, 50, 200 alumnes fora de l'escola. O això hi ha d'haver també un reconeixement, tant a nivell econòmic com a nivell també de compensació. Sembla ser que volen fer passes endavant, diuen que a nivell econòmic ja han anunciat que no serà més del que ja està acordat a l'acord del mes de març,
0: sí.
9: Però que sí, de compensació d'hores, ens han dit, però bueno, caldrà veure quina serà aquesta compensació, com anirem veient també una mica quins avenços es fan en aquest sentit i com es recondueix aquesta situació. Això també una mica el col·lectiu dirà i també l'administració té també la pilota sobre la teulada.
0: I acabo, el Departament d'Educació ha tingut un estiu també mogut amb el fiasco de les proves PISA. Espereu que la consellera doni més explicacions de cara al setembre?
9: Bé, és que les hauria de donar, perquè hi ha diverses qüestions que clamen al cel. Nosaltres no defensarem mai les proves PISA, perquè per nosaltres no són les proves que realment acrediten l'estat de l'educació al nostre país, però bueno, no vol dir que sigui millor del que realment reflectiran aquestes proves. Però la qüestió és com és que, si ja se sabia el mes de març, no se'n va dir res, 4 mesos de silenci, això s'ha de donar una explicació aquí. Perquè ja no és només les proves PISA, és que això ho podem extrapolar a qualsevol procediment que es fa, no, que ve de l'educació, que és una errada rere d'altres. Adjudicacions d'estiu, hi ha errades. Oposicions, hi ha errades. I això no pot ser. Això no pot ser perquè et fa, doncs, una, no? Et genera una gran desconfiança en la gestió que fa el Departament d'Educació de, no? De tot el que ha de gestionar, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, bueno, evidentment que restem a l'espera que hi hagin aquestes explicacions oportunes, que hi hagin les responsabilitats oportunes i a veure com anem també redreçant pues aquest sistema de gestió que fins ara, la veritat, ens està deixant bastant decebuts.
0: Veurem, doncs, com comença aquest setembre i com acaba arrencant finalment el curs escolar. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, bon vespre i moltes gràcies per ser aquest vespre al 9C.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Han tocat un quart de nou del vespre i de les escoles als hospitals perquè Plataforma per la Llengua denuncia que els casos de discriminació lingüística passen sobretot a la sanitat pública. L'entitat alerta que 9 de cada 10 queixes que reben vinculades a les administracions són de l'àmbit de la salut. Ho ha denunciat a la Universitat Catalana d'Estiu, que ha arrencat avui a Prada de Conflent, a la Catalunya Nord. Enviat especial de RAC1, Víctor Massip.
10: El problema de fons és que els metges d'aquí s'estan jubilant i n'entren molts de fora sense que se'ls exigeixi la llengua. Segons Plataforma per la Llengua, un 13% dels sanitaris ni tan sols entén el català. El president de l'entitat, Òscar Escudera, alerta que no és només una qüestió de comprensió, sinó que detecten casos de discriminació dins la consulta.
11: Hi ha diferents tipus de queixes per motius de llengua. Hi ha des de que un rètol no està en català fins a discriminacions greus, casos de negació de tractament perquè el pacient ha volgut que se li fes el tractament en català i se li ha negat, o casos d'insults a pacients per voler parlar en català, o casos de fer esperar un pacient més hores a la sala d'espera per al fet de voler parlar en català.
10: Per frenar aquesta situació, Plataforma per la Llengua demana al govern que doni un marge de 2 o 3 anys a tots els professionals per treure's el nivell C1, tal com fan països com Suècia. Mentrestant, Escudé explica que a urgències la salut és el primer i cal canviar d'idioma si cal. Però un cop a casa s'ha de denunciar sempre perquè l'administració reaccioni.
12: Amb Montse Martí.
13: Des que se'n té registre, a més de 1.350 dones les van estimar a mort. Ni una més, ni una menys. 016.
14: Me quiso morir.
13: Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
15: Escolta, els gots on els tens?
16: Veus l'armari alt de doble fons que hi ha tocada a la columna raconera extraïble al costat del moble d'esmorzar sobre l'aigüera XL d'acer inoxidable amb l'aixeta que redueix el consum d'aigua? Doncs aquí el tens.
17: Quan estàs orgullós de la teva cuina nova, es nota. Reforma la teva cuina amb Leroy Merlin. Assessorament, disseny, instal·lació i l'acompanyament dels nostres experts.
12: No ho sé, amb Montse Martí.
0: Les 8 i 20, 9 anys després dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils, els familiars de les víctimes denuncien que s'han sentit sols, demanen més acompanyament i que s'aclareixin totes les incògnites que encara envolten els fets. Tot plegat després de l'acte d'homenatge que aquest matí s'ha fet a la plaça Sant Jaume, en comptes de la Rambla, que ara està en obres. Ho ha seguit en Cesc Giró.
18: Un acte breu i sobri amb els familiars de les víctimes al centre de l'espai i un clam a la pau, la convivència i la memòria per evitar que es repeteixin els fets.
19: Renovar un compromís. El compromís de defensar una ciutat on la convivència, la pau, la tolerància, la solidaritat i l'entesa són els seus pilars principals. Valors que cap tipus de violència podrà derrotar mai.
18: Però les víctimes no en tenen prou, se senten soles. Javier Martínez, pare del nen de 3 anys mort a la Rambla, demana més acompanyament.
20: Home, m'agradaria transmetre que estem sols, que he parlat avui amb víctimes d'altres atemptats i també han estat tota la vida sols. És tan fàcil com parlar amb les víctimes que necessitem. I després, pues, bueno, mentre hi hagi papers classificats a Madrid, paper secret del CNI classificat, mai no sabrem la veritat. Què tenen que amagar?
18: Reflexió final que també comparteixen la trentena de manifestants independentistes que també han seguit l'acte. El diputat de Vox, Juan Garriga, s'hi ha encarat en acabar el minut de silenci generant un petit moment de tensió.
0: Tot això quan queda menys d'un mes perquè s'estreni la pel·lícula Cronos sobre l'atemptat terrorista a la Rambla.
21: A totes les unitats, atenció immediata.
22: Unitats més cercanes, prioritat absoluta.
0: La producció recrea l'operació policial dels Mossos d'Esquadra, que va durar 124 hores i que tenia per objectiu enxampar els terroristes. Arriba a les sales el 4 de setembre i avui ha passat pel món a RAC1 el director, Fernando González Molina. Bàrbara Padilla.
1: El thriller està protagonitzat per Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez. També hi ha un cameo de Jordi Basté, que fa de periodista en una roda de premsa. I pren com a base la docusèrie 800 metros de Netflix. Segons ha explicat Molina, a l'hora de fer la pel·lícula, hi havia una línia vermella al respecte per les víctimes.
3: Para mí de las líneas rojas fundamentales de la película era que estábamos haciendo un thriller dramático, un thriller de personajes que se enfrentan a una situación extraordinaria y que me parecía cinematográficamente, como te digo, apasionante, pero bajo ningún concepto ser morbosos, enseñar más de lo que debíamos. La película no muestra el atentado, sino que se mueve segundos después del atentado y esto era fundamental, no recrearnos.
1: A l'entrevista, Molina també ha reconegut que tenia molt clar que s'havia de rodar en català.
0: Més coses. L'incendi que crema des de fa més d'una setmana a Osca evoluciona favorablement. Afecta 17.500 hectàrees, però fa poca estona el director d'extinció, Francho Asso, ha assegurat que les previsions són bones. Aquest migdia s'ha fet també un minut de silenci pel militar de l'UME, per cert, que va morir en un accident quan anava a apagar focs. Els altres tres membres que l'acompanyaven ja han rebut l'alta. I mentrestant, a Catalunya, el perill d'incendis torna a créixer de cara a demà. Es dupliquen els municipis en perill molt alt d'incendis, la majoria al Segrià i a l'Alt Empordà, i si avui en són una setantena, demà n'hi haurà més de 160. Perquè també hem començat aquesta setmana un altre cop amb moltíssima calor. De fet, avui ha estat el 19 novè dia que a Catalunya ha arribat als 40 graus, en aquest cas el termòmetre ha superat els 41 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, i per les properes nits es mantenen els avisos de perill per calor nocturna del Servei Meteorològic de Catalunya. Martí Oliveres, bon vespre.
22: Bon vespre.
0: Aquest estiu no para de batre rècords, calor sense precedents de dia, però també de nit.
22: Sí, de dia ho has dit, ara aquests 41 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, és el 19è dia que algun punt o altre de Catalunya arriba a aquests 40 graus o el supera, i és una dada sense precedents, perquè recordem que l'any passat es va superar en 16 ocasions els 40 graus, 16 dies durant l'any 2025. Per tant, aquest 2026 ja 3 dies més, 19, i segurament aquesta setmana un parell o 3 de dies més arribarem a aquests 40 graus. Per tant, es descontrola encara més aquesta calorada, que arribarà al màxim, sembla, de cara a dimecres. Demà molta calor, però més dimecres, i a partir de dijous la temperatura començaria a baixar, i també per això es mantenen els avisos de calor nocturna. De fet, Barcelona ja encadena 52 nits tòrrides, superant l'estiu del 2003, i segurament tindrem un parell o tres de nits més per sobre d'aquests 25 graus, o sigui que paciència, perquè fins dijous, segurament la nit de dijous a divendres, podria ser el moment en què la temperatura per fi baixi dels 25 graus ja al centre de la ciutat, al centre de la capital catalana. Però fins llavors, fins dijous a la nit o matinada ja de divendres, la cosa, doncs, encara promet, sí.
0: Estarem pendents, doncs, però a part de la calor, una tarda més hem tingut algunes tempestes fortes on han descarregat amb més intensitat.
22: Sí, han estat bastant locals, han començat sobretot a la zona del Baix Montseny, la zona de Sant Celoni. Han tingut dues tempestes en aquesta zona, al final 20 litres per metre quadrat a Sant Celoni, però també on ha plogut més després ha sigut entre Osona, el Lluçanès, el Moianès, el Bages i el Berguedà. On més ha plogut avui a Catalunya, Gironella, prop dels 40 litres per metre quadrat, una mica més al sud de Berga, una tempesta que ha estat força estàtica en aquesta zona i ha deixat molta aigua en poca estona. També ens parlaven de Pedra a Sant Feliu Sasserra i més de 20 litres per metre quadrat a Sant Bartomeu del Grau, però també cap a les Guilleries Montseny, doncs han caigut aquests 15-20 litres segons la zona. Tarda de tempestes que demà, en principi, dona una treva on tindrem alguna, però molt més local. Dimecres, més tranquil·litat, però atenció a partir de dijous, perquè coincidint amb aquest descens del termòmetre, sembla que arribaria un canvi més potent de temps.
0: Gràcies, Martí. Fins ara.
22: Fins ara.
0: Per cert, que avui hem sabut que durant la primera quinzena d'agost més d'un miler de persones han mort a Espanya per causes atribuïbles a l'excés de calor. Així ho indiquen les estimacions del sistema MOMO, del Ministeri de Sanitat. Segons aquestes dades, Catalunya és la comunitat més afectada. 575 persones haurien mort per causes vinculades amb les altes temperatures aquests primers 15 dies d'agost. El Penedès, la barem ha començat més d'hora precisament per la calor i també amb certa tibantor entre els pagesos i els cellers de cava. Unió de Pagesos denuncia que són l'asa dels cops i que es veuen obligats a vendre el raïm per sota el preu de cost. Els productors, però, asseguren que no és una pràctica generalitzada en cap cas i ho atribueixen a un desajust entre l'oferta i la demanda. Ona Pardo.
2: Els pagesos estan enfadats perquè creuen que són els que s'estan enduent la pitjor part d'aquest excedent de raïm. N'ha parlat al Monarracu el membre d'Unió de Pagesos, Josep Marrugat.
4: Les vendes han caigut i hi ha una part del raïm que, malauradament, no té ni preu ni opció a que hi hagi una demanda per aquest raïm, i d'altra que està ostensiblement per sota els costos, gairebé a preu de regal.
2: Els productors prou atribueixen a un problema del mercat. Tot i això, asseguren que quan s'acabi la barema estudiaran com ho poden solucionar. Ho ha explicat la presidenta de la DO Cava, Marta Vidal, i el president de l'Associació d'Elaboradors de Cava, Joaquim Toses.
6: Volem fer un anàlisi d'aquesta barema i poder compartir també la situació per entendre bé quin és el punt de partida, quines són les causes i, sobretot, quines solucions.
23: Entre tots plegats, reanalitzem en quin punt estem per veure si sobra hectàrees de vinya actualment a Catalunya, no?
2: Ara mateix, segons denuncien els pagesos, el raïm es ven a uns 35 cèntims al quilo i això, que produir-lo, costa aproximadament mig euro.
0: Una prova física de menys de 10 minuts permetrà afinar encara més el tractament als pacients amb càncer. El mètode avalua l'equilibri, la velocitat en caminar i la força muscular del pacient per determinar-ne la fragilitat. Fins ara aquestes proves eren molt més complicades de fer i també més lentes. Tot plegat forma part d'un estudi fet pel Parc Sanitari Pere Virgili i la Vall d'Hebron. Joan Capel.
24: El tractament no s'ha de determinar per l'edat, sinó pel nivell de fragilitat, entre d'altres elements. Així només donaran els tractaments més agressius a les persones que ho poden aguantar. Ho ha explicat a RACU el director general del Parc Sanitari Pere Virgili i investigador principal del projecte Profit, Marco Inzitari.
25: Ens podria ajudar a decidir si fem un tractament nou o inclús podria ser un tractament més agressiu, per exemple, encara que la persona sigui gran o molt gran perquè té una bona reserva o té poca fragilitat, o en canvi, tot i que la persona pugui ser més jove, potser ens aturem i ens dirigim més al control de símptomes i al confort perquè la persona, tot i ser més jove, com deia, té més fragilitat o té menys reserva.
24: El factor clau per tenir unes bones reserves és portar una vida activa i saludable. De fet, els pacients amb nivells més alts de fragilitat tenen el doble de probabilitats de morir al cap d'un any que no pas aquells que estan en un bon estat físic. L'estudi s'ha fet en persones de més de 65 anys diagnosticades amb càncer de pulmó, pròstata, colorectal i altres càncers gastrointestinals.
0: A punt de tocar 8:45 del vespre, els aldarulls multitudinaris que s'han viscut a Lleida des de divendres a la zona del parc que cobreix les vies del tren, a Balàfia, han acabat amb 5 detinguts, 4 d'ells menors. Per evitar més episodis, s'ha desplegat un dispositiu especial a la zona i als voltants. Corresponsal de RACU a Lleida, Julen Andrés.
26: Avui el PAE en cap de Lleida, Fèlix Larrosa, ha explicat que la motivació de les disputes es deu a conflictes personals. La majoria dels identificats són menors i tenen antecedents protagonitzant robatoris violents contra comerciants d'origen pakistanès i hindús.
27: Estem parlant de persones que pràcticament totes són menors d'edat. Van des dels 14 fins als 17 anys acreditats, encara que hi ha indicis de que podria haver persones menors de 14 anys, la qual cosa també està sota investigació.
26: De fet, a la baralla multitudinària de dissabte hi van participar una cinquantena de pakistanesos per intimidar precisament aquests joves. Els Mossos ho continuen investigant i no es descarten més detencions.
0: I a la mateixa zona dels aldarulls a Lleida i a la nit va haver-hi un incendi en un taller situat als baixos d'un edifici que va obligar a desallotjar 9 blocs de pisos. D'aquests, els veïns de 6 blocs ja han pogut tornar. En la compareixença d'aquest matí, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha aprofitat per desvincular aquest incendi amb la resta del darull, Julen.
26: Durant tot el dia, els bombers de la Generalitat han estat treballant. El taller tenia molt material acumulat que va provocar que el foc es propagués molt ràpid, deixant l'edifici ruïnós. De fet, els treballs d'avui s'han fet des de fora. En parla el cap d'extinció de l'incendi, Eloi Rufa.
28: No ens fiem d'entrar dins i, per tant, el que estem fent és fent atacs exteriors d'aigua i sobretot revisant els edificis del cantó perquè tothom pugui tornar a casa el més aviat possible. Sabem que l'inici del foc va ser als baixos, però no sabem les causes.
26: L'avís es va rebre cap a les 10 de la nit, s'hi van desplaçar 15 dotacions de bombers i tot i esfonsar-se 3 plantes, per sort, tot ha quedat en un ensurt, ja que no hi ha danys personals.
0: Sopa de Cabra està d'aniversari. Avui fa 40 anys del seu primer concert.

0: La primera vegada que vam pujar a un escenari va ser a l'Estartit. El líder de la banda, Gerard Quintana, ha passat avui pel món a RAC1 i ha explicat algunes curiositats d'aquell primer concert. Bàrbara.
1: Quintana ha confessat que va anar d'un pèl que no fessin aquell concert perquè tenien problemes tècnics i no hi havia manera de resoldre'ls. A l'entrevista també ha reconegut que va fer bona part de l'actuació d'esquena al públic, de la vergonya que tenia.
2: Recordo quan vaig passar bona part del concert cantant d'esquenes al públic, com a bon tímid que era, i em anava dient, però gira't, els companys, no? I gent que ens coneixia, gent del carrer en el que ens movíem sempre, que molts anys vam batejar com el carrer dels Torrats, a Girona, on hi havia els bars, on quedaven per escoltar música, per fer colla, no?
1: A més, ha explicat que els assistents, un centenar de persones, els demanaven que cantessin en castellà, perquè, segons el públic, era la manera d'arribar lluny. La propera parada de la gira, amb la col·laboració de la cantant Bet, és el 29 d'agost a Figueres.
0: I abans dels esports, encara us expliquem que aquest vespre Bad Bunny ha confirmat el que feia dies que corria, que acabarà la seva gira a casa, a Puerto Rico, amb dos concerts.
3: Te vi tirar ma foto de cuando te tuve.
0: Els concerts els anuncia la seva productora a través de les xarxes. Fins dimecres no es comencen a vendre les entrades, però ja hi ha més d'una hora de cua virtual per comprar-les. Ara sí, moment per repassar l'actualitat esportiva amb en Pau Bombardó. Pau, bon vespre.
4: Bon vespre.
0: Rodri, que ja ha aterrat a Barcelona i serà oficialment jugador del Barça en les properes hores. Anem cap a l'aeroport del Prat. Allà hi ha l'Àlex Pintanel. Bon vespre, Àlex.
5: Hola, bon vespre. Rodri acaba d'aterrar a Barcelona procedent de Manchester enmig d'una gran expectació. El migcampista, per tant, ja és a Barcelona. Diu Rodri que és un somni jugar al Barça.
6: Feliz por estar en el Barça, Rodri. Contento de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que esté resuelto todo y nada, encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Por supuesto, jugar en Barcelona para mí es un sueño, tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que en la gran mayoría les conozco, así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. Por la Champions, por todo lo que se pueda por delante.
5: Demà al matí passarà la revisió mèdica juntament amb Cancelo, que ha aterrat aquest migdia a la ciutat de Barcelona. El club està acabant d'intercanviar documents amb el Manchester City per poder fer l'anunci i presentar-lo demà al migdia.
0: Gràcies, Àlex. No ha estat l'única arribada del dia a Can Barça, perquè aquest migdia també ha arribat a la ciutat Joao Cancelo.
4: Sí, el portuguès arriba com a agent lliure després de l'etapa a l'Al Hilal, és a dir, que el Barça no ha de pagar cap traspàs per ell. El club blaugrana donaven per descomptada la seva incorporació, però s'havia ajornat unes setmanes per qüestions fiscals. I el capítol de sortides ja és oficial. Jofre Torrents marxa traspassat a l'Ajax per una xifra propera als 5 milions d'euros i al 50% dels drets del jugador. I un últim apunt en clau Barça, perquè el club ha anunciat que Sergio Busquets s'incorpora al Barça Atlètic com a tècnic assistent de Juliano Belletti.
0: I a aquesta hora també està jugant el Sabadell, que s'estrena a segona divisió.
4: S'enfronta l'Sporting de Gijón des de les 7 de la tarda en el retorn a la categoria de plata després de dos ascensos en dues temporades.
0: Ho estan seguint en directe des del RAC+1, Clara Rodergas i Pau Bonastre. Bon vespre.
7: Bon vespre, Montse. Sí, el Sabadell cada moment està esgarapant un bon punt del Molinó, en Pau.
8: Sí, a 12 minuts per arribar al final amb l'empat a 0 al marcador. Ara hi ha hagut una targeta groga pel migcampista Quadri. Bon partit de moment pel Sabadell, especialment la primera meitat, més igualada la segona, tot obert al Molinón. El Sabadell amb opcions d'emportar-se aquesta victòria, però sense assumir gaire riscos que li facin tornar cap a Sabadell sense cap punt avui.
7: 15 minutets queda, Montse.
0: Gràcies, Clara, gràcies, Pau. I el Girona, després del debut a la Lliga, avui també pot ser dia d'arribades.
4: Sí, de fet, els gironins faran oficial en les properes hores el fitxatge d'Abdul Moment, que arriba lliure després d'haver superat la revisió mèdica. Tot plegat enmig del rebombori que ha causat la rebel·lió de Sigankov, que ahir va negar-se a jugar, tot i estar convocat, i va veure el partit des de la llotja. De fet, fa pocs minuts, el jugador ha publicat a les seves xarxes socials que el club li ha prohibit concedir entrevistes i que algun dia, diu, parlarà.
0: Gràcies, Pau.
4: A tu.
0: Les 8:36, tanquem aquesta primera part del 9C, que hem fet l'equip d'informatius, Marina González de la producció, i Oriol Montfort, el control tècnic amb la vinyeta.

0: Avui el periodista i còmic Sergi Mo ens explica que desconfia de l'horòscop.
1: Hola, què tal? Aquí Sergi Mo, com esteu? Astrologia, quina moguda, no? Tinc la sensació que hem arribat a un punt on tothom sap quin ascendent té. En una cita ja ningú pregunta de quin equip ets, ja et pregunten directament la teva hora exacta que vas néixer per conèixer la teva carta astral. Us dic una cosa, tenim massa a fer en un mapa de la nostra personalitat construït amb l'hora que una infermera va apuntar amb una polsareta de plàstic a l'hospital. Dit queda. Però el cas és que cada vegada conec més gent que segueix l'horòscop. Però no aquella secció del diari, no. Es fan la carta astral, es preocupen per Mercuri retrògrad, tota la pesca. Hi ha gent que coneix millor la posició de Saturn que on ha deixat aparcada la moto. I mira, no crec que això passi perquè ens hem begut l'enteniment. Crec que passa pel contrari. Vivim envoltats de tanta informació que cada vegada ens costa saber més en què creure. I ningú sembla tenir les respostes correctes. I l'astrologia, en canvi, no dubta mai, sempre té una explicació que ens convenç. A més, ens han dit que l'èxit depèn de nosaltres, la feina, la parella, els diners, la felicitat. Cada decisió sembla transcendental i cada error definitiu. És esgotador viure amb la sensació que estàs jugant al futur tota l'estona. Potser per això ens reconforta pensar que hi ha alguna cosa més gran a l'univers movent els fils. Encara que sigui Júpiter, un planeta on només hi ha gas. No portem bé pensar que la nostra vida és una successió de casualitats. Preferim imaginar que l'univers ens envia senyals abans d'acceptar que les coses simplement passen. I és curiós perquè vivim en l'època més racional de la història i alhora necessitem que un planeta justifiqui per què estem tristos. I tot això no ho dic jo, ho diu l'univers, que ha conspirat perquè aquesta vinyeta acabi passant.

0: RAC1. RAC1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC1.
1: A vegades trobo gent que em demana quants fills tens, dic cap, tinc 9 nets. Diu, com és això? No tens fills i tens nets? Dic, sí.
2: Sí,
1: la satisfacció més gran que he tingut, a part de poder estar amb ella, poder fer d'avi durant aquests 20 anys i pico.
0: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
3: I tu, Pedrol, com t'enganxa la música de la Fúmiga?
4: Perquè el Xavi Rocamora, el 14-15, va començar a posar cançons de la Fúmiga. Jo li vaig dir, hòstia, Xavi...
3: I a... Hola, Xavi Rocamora. I a tu per què poses cançons de la Fúmiga?
5: Per aquesta mesura. Un mite, aquesta mà que tens aquí al costat és un mite des de fa molts anys, a més a més, i em va encantar.
0: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
6: I a La Repesca els la donarem.
0: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC1. Tots som estiu. Porta RAC1 i RAC1 a la butxaca amb l'aplicació de RAC1 per mòbils i tauletes.
7: Escolta, descarrega.
0: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1. No ho sé, amb Montse Martí.
8: I avui acabarem el programa parlant d'amor i literatura, concretament sobre un tema del qual es parla molt a la literatura, els adulteris i les traïcions, i recuperant un nou Paraules d'amor amb la Clara Caraltó.

0: Caraltó, bona nit, ben tornada.
1: Bona nit.
0: Ja tornem a tenir aquí per acabar el programa. Doncs avui tornem a parlar de la secció dels dilluns, amor i literatura, amb aquestes paraules d'amor.
2: Exactament.
0: De què ens vols parlar avui?
2: Mira, jo fa molts dies, Mireia, que no em puc treure del cap una cançó de l'últim disc de la Ludwig van, sí, que es diu Pel barri es comenta. La cançó es diu Enganyar-te, mira, sentim-la.

0: Estic en bucle amb aquesta cançó i explica això, explica que torna de nit, no? De matinada ja cap a casa, ha estat infidel a la seva parella, mai no havia estat tan difícil enganyar-te, i ens va perfecte per introduir el tema d'avui,
1: vale,
0: perquè
1: això,
0: avui ens enfanguem. Avui parlarem dels amors adúlters. Val? És una cosa que, a veure, a la vida real, sí, a la vida real no passa. Ja ho diu la cançó, és molt difícil enganyar-te, no passa, ningú s'enganya, Mireia, però a la ficció sí.
1: A veure, tu compromitges, però d'acord, sí, sí, sí. Digues el relat que vulguis. Com...
0: A la vida real, escolta, ningú és infidel, ningú posa les valles.
1: Tot perfecte,
0: però
1: sí.
0: Però a la ficció sí, de fet, a la ficció els adulteris són gairebé la meitat de la història de la novel·la moderna. Si els personatges no s'enganyessin, les novel·les tindrien 25 pàgines, no hi hauria conflicte, per tant, no hi hauria novel·la. A la vida real, si és que passa, que jo crec que no, deu ser diferent, deuen ser missatges de WhatsApp esborrats, logística complicada al Google Calendar. A les novel·les sempre és molt més èpic, trobades sota la pluja, cartes cremades...
1: D'acord, però vaja, tu no ets d'aquelles que compraries allò de la realitat supera la ficció, no, eh?
0: Sí, que t'ho compraria, faig broma, ja, perquè tots sabem que la vida s'enganyen més que les novel·les. Llavors, avui parlarem d'això, val? Parlarem dels amors adults.
1: Dels marrons.
0: Exacte, dels marrons. Llavors, la literatura sí que ens ha ensenyat coses sobre l'amor, no? Ens han ensenyat moltes, i una que ens deu haver ensenyat és que si tu llegeixes en una novel·la "Aviat deixaré el meu marit", possiblement t'estàs endinsant en una novel·la russa molt i molt llarga. Començarem parlant d'una de les adúlteres més famoses de la literatura universal, que és l'Anna Karènina de Lev Tolstoi. Mira, sentirem un trosset petitet del tràiler d'una de les adaptacions, de les moltes adaptacions, perquè s'ha portat a la pantalla més de 20 vegades, entre pel·lícules, sèries, miniseries, que... molt, sempre es van renovant aquests adulteris cinematogràfics. Sentirem un trosset del tràiler. Anna is a criminal. She broke the rules. I would let you have my son. You are depraved. A woman without honor. And this is what you want. Do you know what you want? Aquesta era una adaptació del 2012 del Joe Wright. Mira, Lev Tolstoi va escriure una de les frases més famoses ja de la literatura, que és la primera frase d'aquesta novel·la, que diu: "Totes les famílies felices s'assemblen, les infelices ho són cadascuna a la seva manera". I llavors ell dedica gairebé 900 pàgines a parlar-nos de la família infeliç, de la del marro, la d'infidelitat. Uh-huh. Clar, què passa? L'Anna Karènina està casada. El que passa que un dia coneix un oficial de cavalleria guapíssim, que és el comte Bronski, se n'enamora d'una manera... L'amor que senten és abassegador, és aquesta cosa, no el poden controlar, l'amor els passa per sobre. I al principi el seu marit està molt preocupat per una cosa que ho sentíem aquí al tràiler, que ara també passa, que és el gossip, el que dirà la gent.
1: Clar, no com et sents tu, no, sinó el que diran els altres.
0: Clar, què diran els altres de com et mires aquest paio als balls, que esteu bavejant, que s'us veu a quilòmetres com us desitgeu, saps? Imagina't, o sigui, si ens ha preocupat sempre el que diuen de nosaltres a l'altra societat russa. Llavors el marit juga molt brut, perquè ella diu: "Jo tiro milles amb la mà", i el marit juga brut i li diu, és això que sentíem, li diu: "D'acord, però tu seràs una dona depravada, una dona sense honor, i jo no et deixaré que tu vegis el nostre fill". És a dir, Tolstoi ho fa molt bé, perquè el triangle no és tant entre el marit, l'amant i l'Anna. Ella té molt clar que vol estar amb el seu amant. És més aviat entre l'amant, el fill i l'Anna. Entens? És un triangle.
1: Sí.
0: És més, ella té un fill amb el seu amant, una filla, que a les primeres adaptacions cinematogràfiques, n'hi ha una que surt, la Greta Garbo, que és la protagonista de l'any 35, aquesta filla no apareix. O sigui, adulteris de petonets
1: però més... Això no funcionava en el marc mental d'aquell moment, però
0: exactament,
1: llavors ja...
0: Exactament, escandalosíssim. I encara tira una cosa bastant desconeguda. Més de la meitat d'aquesta novel·la, és a dir, gairebé 500 pàgines d'aquesta novel·la, no parlen de l'Anna Karènina. Parlen d'una altra parella... És la noia que s'havia de casar amb el comte Bronski, que al final ha acabat amb l'Anna, que s'ajunta amb un que ni fred ni calor, allò que es troben i vinga, va, doncs casem-nos.
1: Funcional, sí.
0: Els grans triomfadors de la novel·la. Per què? Perquè no s'estimen apassionadament. Tolstoi ens diu: "Les grans passions només destrueixen. Els que estimeu com uns flipats".
1: Clar, per tant, és a dir, resum, tu estima de 5, que tot anirà bé. Si estimes de 10... Tururut.
0: Malament, sí, aquests que una mica et ve a dir, agafa't amunt, que et caigui bé i ximpum, ja tu, està, ja anirà ja sorgint la cosa, saps?
1: Que es guanyi bé la vida,
0: això,
1: aquestes coses.
0: Exactament, que es guanyi bé la vida i anirem fent. Tolstoi...
1: Exacte, molt feminista, com sí. Sí.
0: Tolstoi, tot un personatge, t'he de dir, perquè ara anem al marro dels autors, que això també ens agrada. Tolstoi, abans de casar-se, va tenir una vida intensa, nivell
2: freqüentava prostitutes, tenia relacions esporàdiques amb camperoles, molts deutes, addicte al joc, i com que era un senyor que escrivia, ho escrivia tot en uns diaris. Tu haguessis ensenyat aquests diaris a la persona amb la qual et volies casar?
1: Home,
2: clar, no, és a dir, no, evidentment, però clar, que no ho fes com a manera de poder-la retenir més, no sé,
1: No, és molt, massa complicat, no?
2: No, ell va agafar i com un gran acte de... No sé,
1: amor,
2: de
1: suposat.
2: Mira, no ho sé, perquè jo penso en la teva veritat, ja t'ho faràs tu, potser no ho vull saber, saps? Però ell agafa i li diu, mira, Sofia, amb qui es anava a casar, això és el que hi ha, llegeix-te els meus diaris, si tu ho trobes que... Ok, tirem endavant. I Sofia ho va llegir i va dir, sí, sí, endavant, es va casar, ella va passar a ser Sofia Tolstaya, que són els cognoms russos, tenen això com l'Anna Karenina, no és com que la gramàtica s'adapta, el cognom s'adapta a la gramàtica, no? El gènere. Es van casar, van tenir 13 fills.
1: Ah, mira.
2: Sí. I Sofia Tolstaya...
1: Coses...
2: Sí, 13, eh?
1: Sí.
2: I Sofia Tolstaya va ser clau en tota la trajectòria literària de Tolstoi, perquè li revisava els textos, els hi editava, els hi passava net. Diuen que va passar a net més de 2 vegades Guerra i Pau, que té més de 1.000 pàgines. I va ser clau també per gestionar l'economia familiar i que aquest senyor, aquest geni literari, es pogués dedicar a les lletres.
1: I...
2: Sí. Quan ja tenia 80 anys, però, li va agafar com una mica de fervor religiós, com una cosa de... I va dir, prou, no crec en el matrimoni, vull desfer-me de totes les coses materials, accessòries, tots els... 80 anys. I agafa una nit i se'n va de casa. Era vellet, va agafar una pneumònia i va morir a l'estació de tren d'Estapovo. Allà, va morir. I des d'aquell moment, l'estació de tren es diu Estació de Tren Lev Tolstoi.
1: Quina història, de veritat.
2: Quina història.
1: Ens portes... Ara m'he recordat del que vas dir en alguna secció anterior de, no sé si de Ramon Llull era, o de... No me'n recordo qui vas explicar, que també d'una història així,
2: sí,
1: no?
2: Sí,
1: que de
2: sí,
1: cop i volta
2: perquè
1: decideix...
2: se'n va anar a predicar per convertir
1: això.
2: Tothom al cristianisme.
1: Això.
2: I la Sofia Tolstaya també va escriure, va ser una gran fotògrafa després, i ells, a nivell literari, van tenir marro. Tolstoi escriu la sonata Kreuzer, on aireja els conflictes matrimonials. I ella es va sentir molt humiliada, perquè la va tractar doncs, de gelosa, de... I llavors ella li respon amb una novel·la que es va publicar molts anys després, Tolstoi ja era mort, crec que ella ja també, on va dir, on el va deixar també, o sigui, a través de la ficció, és a dir, eren personatges ficticis, però també es va com venjar, no? La novel·la es diu De qui va ser la culpa, i explica com ell, la gelosia, diguem, era totalment fonamentada, i sobretot explica una cosa que a mi m'ha deixat molt parada, que és que no podia suportar la indiferència que mostrava pels seus fills. Que dius, per mostrar indiferència potser no cal que en tinguis 13.
1: És que és el que anava a dir. Era perquè, clar, venen de rebots quan després d'haver-te llitat amb la teva parella, home.
2: Una de les coses que surten bastant en aquesta secció, Mireia, és que els grans genis tenen moltes ombres, eh?
1: Home, 100%, sí, sí. I també molt ego, no?
2: Molt d'ego, sí.
1: Narcisisme, sí.

0: Un canvi.
1: Sí, aquí ja sabem que és una mica erràtic, això dels talls musicals. Les adúlteres a la segona meitat del segle XIX comencen a sortir com boletets a totes les literatures. Tenim la russa, tenim la francesa, la Madame Bovary, tenim la catalana, que ara l'explicaré, també tenim la regenta. És com que de cop aquest tema comença a interessar moltíssim, val? Clar, són interessants.
0: Romanticisme, no?
1: I romanticisme, però també són idealistes, són valentes, trenquen l'statu quo, no? D'alguna manera. Llavors, per una banda, molt bé, perquè es posa el focus en el desig femení, la dona, no? En la insatisfacció femenina. Per altra banda, sempre són novel·les escrites per homes, perquè són els temps que, en aquests temps, poques novel·les estaven encara escrites per dones. Però hi ha una cosa que és així, és que totes acaben malament. Acabes amb suïcidi, moltes.
2: Sí.
1: O sigui, una mica la lliçó...
0: No? El penediment, de no ho has fet bé...
1: Exacte, però acaben totalment repudiades per la societat, excloses... I una mica sembla que la lliçó és, mira, si vols posar les banyes d'acord, però ves que no acabis amb el cap sota les vies del tren. Val? O sigui, aquesta una mica lliçó de... Clar, i llavors això els agradava molt perquè, d'alguna manera, és el moment de la novel·la realista. És ensenyar-nos què passa dintre les cases, el nucli de la societat burgesa. I aquestes dones, esclar, el fan volar pels aires, val? I jo et parlo tota l'estona d'adulteri femení, perquè tu creus, Mireia, que l'adulteri masculí t'aguanta 800 pàgines de tensió narrativa?
0: No, perquè, clar, ja és una banda sonora, no?
1: Home, acceptat, disculpat, vist amb bons ulls...
0: Saps? No és novetat.
1: No és cap mena de novetat.
0: No és cridaner.
1: En canvi, l'adulteri femení planteja un tema. El control de l'herència, no? Si jo no sé si aquest fill és meu. Ah, per tant, per això els agrada tant.

0: Show.
1: I de Maluma anem a
0: Jorge Drexler.
1: Jorge Drexler, d'acord.
0: Aquesta cançó de 12 segundos de oscuridad, que és La infidelidad en la era informàtica. Sí. Mira, encara no era l'era informàtica, però el 1931 es publica l'adúltera catalana, i avui la reivindico, l'adúltera catalana, que és la Laura a la ciutat dels Sants, de Miquel Llor. Sí? Sí. L'escriu l'any 30, el 31 es publica, va anar tot molt ràpid. La novel·la passa en un espai de ficció, Mireia, que l'autor va anomenar Comarquinal, sí, que és la ciutat dels Sants, però en el moment que es va publicar, tothom va saber que era la ciutat on has nascut tu.
2: Sí, sí, 100%. Vic, i a més, tal com ho descriu, les dones obrint les cortines, i és que això veus la plaça de Vic, 100%.
0: Hi va haver un escàndol majúscul. És més, es va prohibir la publicació a Vic durant una temporada. Es van enfadar moltíssim.
2: Se sentien interpel·lats.
0: Se sentien molt interpel·lats perquè mostra aquesta Vic, bueno, plena de boira, tota l'estona boira, tots els fracassos de la Laura amb aquesta boira, tota l'estona allà enganxada.
2: I tancadíssim tothom.
0: Tancadíssim tothom, ultracatòlic, ultraconservador, tothom xerra que xerra. I el pobre ho va voler arreglar una mica. Llavors, en una següent edició, va com treure algunes referències a l'església, algunes... amb tant mala fortuna que hi va haver errors en l'edició, frases tallades, un fragment... Vull dir, voler quedar bé amb Vic li va sortir fatal, perquè aquests errors encara s'arrosseguen, i edicions d'ara encara és, ostres, no. Que quan va arreglar... Sí, sí, sí, de veritat.
2: Encara hi ha frases inacabades...
0: Carà. Sí, sí, sí.
2: Això... Ai, mira, quan ho vaig llegir, no m'hi vaig quedar.
0: Potser és una de les edicions bones, però pel que sembla, s'han anat arrossegant. Llavors, la Laura és aquesta, la nostra adulta catalana, que avui reivindiquem. Ella és com de família, és de classe baixa, mitja baixa, però llavors el Tomàs, no?, el veu com una opció de... Però, clar, primera cosa que passa, només porten 3 mesos quan es casen. Que si fos amiga nostra ja li diríem, no cal que t'hi casis tan ràpid, Laura, frena, vull dir, tranquil·la. Però ella sí. Què passa? Una barcelonina, perquè això és important, barcelonina
2: de Barcelona, Vic.
0: De Barcelona a Vic es troba aquesta Vic que deies tu, que tothom xerra, que la gran afició és a veure què... I clar, el problema, diguem que està servit de seguida. És una bona anàlisi psicològica de la Laura, del marit, però a mi hi ha un personatge de la novel·la que és el que més m'agrada, que és una reviuda torracollons, que és la cunyada, que és la germana del Tomàs, que viu allà amb ells. Solterona, perquè és més gran, s'ha quedat per vestir sants. Llavors el que passa, aquí tenim un felices los cuatro, i és que tant la Laura com la cunyada s'enamoren d'un mossèn jove bonrollista que ronda per allà, però és que el més pertorbador, ara ja faig una mica d'espoiler, però és que l'heu de llegir, el més pertorbador és com aquesta dona que viu amb ells a les nits, es lleva, se'n va a mirar pel forat del pany, a veure què és aquesta cosa que fan els casats. Perquè clar, això la fa trinar de desig, d'enveja, de... i cada nit allà... observar.
2: Bueno, la Laura, no sé com ho anava manejant, també, tot plegat. Amb en Tomàs i amb el mossèn.
0: I amb el mossèn, complicacions, clar.
2: És que, clar, tenia molta cosa a veure, potser, no?
0: Clar, i tant,
2: aquesta
0: i tant, i tant.
2: Aquesta germana gran.
0: Amb aquesta germana gran que marca, que capa, que, clar, tu també se sent totalment desplaçada.
2: Sí, sí, sí.
0: És que, a veure, també, anar-te'n a viure... Bé, no ho sé, però anar a viure amb la cunyada a casa potser ja no és una gaire bona decisió.
2: Però és un clàssic, això d'anar a viure amb els sogres, no?
0: Sí, amb els sogres, és veritat.
2: Que no sé pas ja què és pitjor, però bueno.
0: Seguim.

0: Doncs Joaquim Sabina, Cuernos, una oda a la infidelitat. I he pensat que era un bon moment per explicar també l'origen d'aquesta expressió tan estesa, posar les banyes. No sé si t'havies plantejat, Roy, d'on ve això?
1: No, clar.
0: Doncs mira, hi ha diverses teories. N'hi ha una de bastant plausible que es remunta a l'època dels vikings. Sembla ser que quan els vikings marxaven a la guerra i conquerien un territori, nomenaven el cap del poble i li donaven allò que es deia el dret a cuixa, el dret de pernada, val? Que era aquesta cosa de te'n pots anar, pots mantenir relacions sexuals amb la dona que vulguis. Evidentment a la dona no se li preguntava. I el que feien era, perquè ningú els digués res, no els molestés i no hi hagués cap retret, col·locaven a la porta el casc amb les banyes. Llavors tothom sabia què estava passant. Però n'hi ha una altra de teoria que també m'ha agradat. I aquesta és del llibre de Buen Amor del arcipreste de Ita. Hi ha un capítol que explica que un pintor ha de marxar temps de casa, ha de marxar gairebé 2 anys de casa, i llavors per controlar que la seva dona no li sigui infidel, li pinta un xaiet a sota el melic. Hem de contar que al segle XIV les dutxes eren una mica més xeco-xeco, perquè si no el xaiet en 2 dies ja t'ha marxat. Llavors li pinta aquest xaiet. Total, que ella li és infidel, i se li esborra el xaiet. I llavors li demana a l'amant, tu me'l podries tornar a pintar? I l'amant, que no sap de què va res, li pinta una cabra amb unes banyes. I llavors, quan arriba el marit, li diu, però això? I ella, amb tota tranquil·litat i tota calma, li diu, home, és que has marxat tant de temps que aquest xaiet ja s'ha convertit en una cabra gran. Una explicació una mica més dolceta.
1: Sí, però de la compro menja aquesta, però vaja.
0: Sí. Avui no em compres gaire res, Mireia.
1: No. Bueno, la Laura Cedó de les Sants m'ha agradat recordar-ho, la història.
0: Ha quedat bé, també, Víctor.
1: Sí.
0: Ai. A veure, més banyes. Hem parlat de la russa, 900 pàgines. Hem parlat de la catalana. Hem esmentat la francesa. Però si algú vol un adulteri express, un adulteri d'una tarda,

0: porta. Saps? O sigui, també passa una mica que aquestes adultes els hi col·loquen uns marits una mica amb l'energia d'un ficus. O sigui, saps? De cop i volta. I llavors ella diu, més per fantasia novel·lesca que no pas per desig, s'enrotlla amb un pianista jove. Llavors un dia surt de l'apartamentet del pianista i una dona, perquè ja ho diuen que s'atrapa abans un mentider d'un coix, una dona la veu.
1: Ja està.
0: I llavors, ja està, cedeix a un xantatge terrible, i la por és justament aquesta, que aquest xantatge no s'acabi mai, que la descobreixin, que ho perdi tot, no? Que cada vegada, més hores. I és boníssima. O sigui, l'heu de llegir també...
2: M'encanta que siguin 100 pàgines només,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, però més té un gir, que evidentment no l'explicaré, que és brillant. O sigui que l'Stefan Zweig ens ho planteja així amb poc espai i amb molta tensió, que és l'important. De fet, l'Zweig també té bastant de tema, perquè ell sempre explicava que l'erotisme li provocava com una mena de repulsió i a la vegada fascinació.
1: Ah, perquè dic que si no, perquè escrius també.
0: Sí. De fet, ell comença, la seva primera dona, que també era una escriptora austríaca, van començar una relació epistolar i ella estava casada, tenia dues filles, van començar a cartejar-se com una relació intel·lectual. Tot bé, el que passa que allò va anar creixent, finalment, doncs, ella va deixar el marit. Un dia parlarem dels amors epistolars, eh? Que això aquí també, tenim un tema.
1: I això... Platònic, sovint, suposo.
0: Sí, una mica com ells, perquè el matrimoni no va funcionar, també tensions a l'exili, no?, a l'Europa de finals dels anys 30, però després de separar-se van seguir cartejant-se tota la vida. És a dir, potser era una cosa...
1: No?
0: Sí. O potser una cosa que només funcionava...
1: Així.
0: A través de la paraula, a través de la distància, no? I, de fet, diuen que les cartes, aquestes cartes, són clau avui per entendre l'Stefan Zweig. De fet, després es torna a casar Zweig amb la seva secretària i és un dels episodis més tràgics com de la literatura europea, perquè se suïciden junts l'any 42 al Brasil després de veure Europa en mans del nazisme. Sí, sí.
1: Tela, la història també d'ella.
0: Tela.
1: I per quants matrimonis dius que va passar?
0: Dos. Que jo sàpiga i tingui ara presents, dos matrimonis. Sí, també hi ha molt aquesta relació de... Perquè aquesta segona dona era com la seva secretària, també com la seva gestora cultural... O sigui, hi ha també aquesta relació, que també la podríem explorar un altre dia, no?, entre els grans escriptors i aquestes dones que estan a l'ombra i que moltes vegades fan una feinada perquè ells puguin brillar. I anem a l'últim.
1: A veure, com ho acabes,
3: pensar sobre l'adulteri, la lleialtat, la fidelitat... Jo crec que el punt de partida per mi és que desitjar una sola persona és pràcticament un impossible. És a dir, una altra cosa és què fas tu amb allò. És a dir, tu pots sentir-te atret per molt... Bueno, no sé, és a dir, potser hi ha gent que no li passa, és que a mi no em passa, ja t'ho dic. Yeah. Però no sé, crec que en general, és a dir, concentrar el desig allà només en un cos, en un ésser, exacte, en un individu, és molt difícil. Llavors, desitgem, no?
2: M'encanta.
0: Molt. Ho explica perfecte. La Blanca Llum Vidal, sí, poeta, i va publicar No cometràs adulteri, que és un petit assaig de fragmenta, que van fer 10 assajos a partir dels 10 manaments, i ella explica això, les conseqüències polítiques i socials d'entregar-se al sexe fora del matrimoni. Aquest és el desè manament, no cometràs actes impurs, no cometràs adulteri, però és que, a més, la Bíblia fila molt prima, Mireia, perquè diu, no cometeu adulteri, però us dic que qualsevol que miri una dona amb luxúria ja ha comès adulteri amb ella al seu cor. No pots ni mirar. Ja és adulteri. No és a dir, ja, ni mirar. La història, 2000 anys d'història ens expliquen que no és tan senzill i que els adulteris es cometen i es cometran a la ficció.
1: A la ficció sempre. Ha quedat molt clar la introducció de la secció d'avui, va. Vinga, va, Clara Caraltó, com sempre, moltes gràcies per aquest Paraules d'Amor. Bona nit.

0: Les 9 i 1 minut. Actualitzem a aquesta hora la informació. Jordi Casals, bona nit.
1: Bona nit.
0: El sindicat USTEC veu difícil que el curs escolar no comenci amb vaga.
1: En una entrevista al 9C fa una estona, la portaveu del sindicat, Iolanda Segura, ha assegurat que el Departament d'Educació no els ha convocat per negociar i veuen complicat fer marxa enrere amb la vaga convocada pel primer dia d'escola el 8 de setembre.
2: Tenim moltes qüestions a posar sobre la taula. És molt difícil això redreçar-ho abans del dia 8 de setembre, però és important que comencem a seure a negociar i que anem avançant i que hi hagi una voluntat real del departament, que no siguin només promeses o que es pensin que amb el que s'ha signat ara tant el mes de març com el mes de maig ja n'hi ha prou. No, no n'hi ha

0: Prou.
1: Vostè diu que l'aturada del dia 8 serà un avís al Departament d'Educació, a qui demanen un plec de compromisos per desplegar més recursos a les aules. El sindicat també assegura que prendran el pols als mestres un cop comenci el curs per veure si el nivell de mobilització és el mateix que el del curs passat.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor acusat d'homicidi imprudent per abandonar el seu acompanyant després de tenir un accident al canal d'Urgell.
1: Ahir a la tarda la policia va rebre l'avís per un cotxe que havia volcat a Golmés al Pla d'Urgell. Els equips d'emergència van poder treure el vehicle del canal i a l'interior hi havia una persona morta al lloc de l'acompanyant. Avui els Mossos han detingut el conductor per haver marxat del lloc de l'accident sense ni tan sols avisar els serveis d'emergència. Se l'acusa d'homicidi imprudent, omissió del deure de socors i conduir sota els efectes de l'alcohol. Segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit, aquest any han mort 86 persones en accidents a les carreteres catalanes.
2: I en surt aquesta tarda al centre de Barcelona l'incendi d'un transformador elèctric ha obligat a desallotjar l'AFNA a la Rambla.
1: Els bombers de Barcelona han rebut l'alerta quarts de 6 de la tarda i quan han arribat ja s'havia evacuat l'establiment. 7 dotacions dels bombers han treballat en l'extinció de les flames i s'ha tallat la Rambla i els accessos de Palai i la Rambla de l'estació de metro de Plaça Catalunya.
2: Martí, quin temps farà demà?
3: Doncs mira, s'ha de mantenir aquesta dinàmica de matins tranquils, amb sol, i a la tarda compta nuvolades i alguns xàfecs o tempestes a l'interior, sobretot entre les comarques gironines al voltant de la Catalunya central, Pirineu, però en principi no han de descarregar amb tanta força. Dimecres desapareixen aquests ruixats i puja la temperatura. Tensió, pic de calor molt intensa i amb molta xafogor de cara a dimecres. A partir de dijous baixa la temperatura i arribarà un canvi de temps més important, probablement amb tempestes, ja n'anirem parlant.
2: Gràcies, Martí.
3: Fins ara.
2: I als esports, Gerard Ballera, ben tornat i bona nit.
4: Bona nit, gràcies.
2: Què fareu, el tu diràs?
4: Doncs mira, molt pendents del nom del dia, que és Rodri, que ha arribat a Barcelona fa uns minuts, que ja fa les seves primeres declaracions com a jugador del Barça, malgrat que l'operació de traspàs no sigui oficial, perquè demà ha de passar la revisió mèdica. Parlarem amb Carles Planchar, una de les persones que va estar al cos tècnic de Pep Guardiola a Manchester City, va compartir 6 temporades amb Rodri al vestidor. Parlarem de la seva figura i hem de parlar de la resta del mercat de fitxatges del Barça. També Cancelo avui aquí a Barcelona, i de l'empat del Sabadell 0-0 en aquest retorn al futbol professional del conjunt arlequinat. S'ha acabat el partit fa pocs minuts, 0-0 al camp de l'Sporting de Gijón. Intentarem parlar també amb algun protagonista per copsar doncs les primeres sensacions del Sabadell en aquest retorn a la segona divisió.
2: Molt bé, us sentirem. Gràcies, Gerard.
4: Que vagi bé.
2: Són les 9:05. Nosaltres, els del Nou Seu, deixem aquí i tornem demà a les 8 del vespre. Bona nit.

0: Sol, Mar o Muntanya, Vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som u. La repesca, amb Marina Arbós.
1: Bona nit, què tal, com esteu? Això és La Repesca, un programa en què recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC1 i amb el vostre permís també algun altre contingut d'uns anys enrere. Des d'ara i fins a 11:15 tindrem pel·lícules de terror, d'en Peralbo i el Comboi i La Fúmiga, avui que queden dos mesos justos pel seu concert de comiat. Però comencem parlant de cinema perquè aquest cap de setmana ha fet 40 anys que es va estrenar La Mosca, una de les grans pel·lícules de por. Per això avui recuperem les imprescindibles de terror que ens va recomanar fa uns mesos al món a RAC1, el Jaume Ripoll.
2: Hola, Jaume Ripoll, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: T'agrada el cinema de por?
3: M'agradava més quan era més petit, ara em fa por.
2: Ara et fa por?
3: Sí.
2: Per tant, evites les pel·lícules de por?
3: Les veig per feina.
2: Les veus per feina. Mònica Hernández, t'agraden les pel·lícules de por?
4: M'encanten. De petita, ara i sempre.
2: Mònica Usart, t'agraden les pel·lícules de por?
5: Sí, prou. Últimament em veig menys, també, perquè estic acompanyada d'una nena, però abans més.
2: Més.
5: Sí.
2: Anaves fins i tot a festivals.
5: Sí, al cine de terror de Molins de Rei, perquè sóc de Molins, i llavors 3 anys vaig anar a les 12 hores de terror, sí.
3: És un festival meravellós, Molins de Rei.
5: Sí.
3: Jo reivindico, tothom parla de Sitges, però està molt bé reivindicar el festival de Molins de Rei.
2: Sí?
3: Sí, és una meravella. Està molt ben programat.
2: Mira que bé. Ara el Martí Esteban d'aquí uns minuts vindrà, però està recollint... Jo crec que deu estar recollint les pel·lícules que han donat els oients a través de RAC1.
4: També, sí.
2: I ara et diré, abans de marxar, et diré les meves. Val? De por?
3: Quina por em fa la teva selecció?
2: No. Mira, per exemple, n'he apuntat dues, però ara em poso 3, poso 4. A mi La Semilla del Diable em va fer molta por.
3: Sí, La Semilla del Diable és una de les millors pel·lícules de la història del cinema. Punt i final.
2: Ja consideres que és por?
3: És clar, és terror. Ara es diria terror elevado, se li diu ara, això,
2: sí.
3: No? Però és una pel·lícula de terror extraordinària, molt ben feta, i que et fa més por que els veïns, no? I d'això parla la pel·lícula. Per mi és una de les millors pel·lícules del Polanski, té uns planos inoblidables, i qui no l'hagi vista que la recuperi, perquè és... Jo crec que amb el cinema de terror a vegades val més la pena mirar enrere que mirar als costats. És a dir, mirar el cinema de terror clàssic dels 60, 70, 80, que algunes coses que es fan ara que són bastant prescindibles.
2: Ja, ara et diré una cosa, aquesta pel·lícula, a més, diuen que tu et poses com a espectador als ulls de la Mia Farrow, que és la que està perseguida, i que la càmera segueix els ulls de la Mia Farrow i per tant tu fas el paper de la Mia Farrow. He de dir que aquesta pel·lícula està rodada a l'edifici de Cota, que és on van matar el John Lennon, a Nova York. És un edifici sòrdid, a més no poder, horrible. Si algú va a Nova York aquestes festes de Nadal, que vagi sobretot a l'edifici de Cota de nit, que no es pot anar i no té cap gràcia, i que al hall és on van matar John Lennon, i és un lloc on que per viure allà has de passar, com passa normalment als Estats Units, has de passar el control dels veïns. Per exemple, allà he viscut Madonna i no hi ha viscut Antonio Banderas perquè els veïns van votar en contra de qui visqués.
3: I del banc, també, per donar els diners per poder pagar
2: aquell
3: metre quadrat que deu anar un poc més clar cap a Poble Nou.
2: Que, per cert, l'idiota que va fotre el títol en castellà s'ho podria haver estalviat.
3: Ho recordem així, no? Sí, és cert que clar, fas spoiler, però també fas spoiler el cartell icònic de la pel·lícula, també, no? Que t'està anunciant quin és el gir del tercer acte. Ara feu també, revelau el final de El planeta de los simios. De fet, el cinema, ara que parlàveu de El planeta de los simios, es diu, quan una pel·lícula té un gir final com molt revelador, es diu El planeta de los simios, el moment del planeta de los simios. Quan hi ha un plot twist d'aquests que no t'esperes mai, se li diu El moment El planeta de los simios.
2: Per cert, que el Toni García Ramón en diu que ell La profecia, que no hi ha més pel·lícula de por que La profecia.
3: És una d'aquestes pel·lícules que a més es pot fer moltes lectures. La profecia em sembla extraordinària. A mi m'agrada més que l'exorcista, fins i tot. I parla de la crisi de la parella, de la pèrdua d'un fill, de tot això parla de la pel·lícula. No és una pel·lícula de terror banal, en absolut. No. I fins i tot la segona i la tercera part, la segona part té una banda sonora extraordinària, el Jerry Goldsmith, també és reivindicable.
2: Val. Una pel·lícula que està filmant, per cert. Terror sec.
3: La Mia Farrow, també. T'agrada la Mia Farrow?
2: No, Mia Farrow, aquesta me'n recordo. Oi, la Mia Farrow, sí, la Mia Farrow. La Mia Farrow, és que aquesta pel·lícula la recordo petita que amb la meva mare.
3: També, anys 70, un altre exemple de la Mia Farrow esplèndida com a actriu de drama, esplèndida com a actriu de terror. I és una llàstima haver perdut a la Mia Farrow els darrers 30 anys com a actriu pel cinema.
2: Has vist... Harry?
3: Harry, una mica d'estima.
2: És angoixant.
3: Sí, la del Sergi López. Sí. És una gran pel·lícula. De fet, el director, el Dominic Moll, té un nou llargmetratge que s'estrenarà l'any vinent, que es diu Cas 137, que és una meravella. I el Harry és una d'aquestes pel·lícules que val la pena reivindicar, a veure si podem recuperar-la filmin el 2026. Mira, avui he estat molt bo. No he posat a parir cap de les pel·lícules que m'has recomanat.
2: No, això és una cosa extremadament inusual.
3: Insidious està bé, però Insidious és aquesta pel·lícula així com a terror, com el Black Phone 2, com Sinister, que estava tot molt ben fet, però ja hi saps, li veus totes les trucos de guió, que diem.
4: Abans de fer aquest recorregut per les 10 pel·lis de terror que ens proposarà en Jaume, Martí Esteban, bon dia.
6: Bon dia.
4: Primer, tenim consells o recomanacions dels oients?
6: Sí, sí, sí.
4: Les tenim a la redacció, sí, de les anirem a buscar. Les tenim.
5: Sí.
4: No, Martí, i tu quin ens fas? Què t'ha passat?
5: Ara t'ha agafat una por.
6: M'has agafat aquí a contrapeu. Doncs, mira, per part meva no seré gaire original, però una de les que em va fer més por dels últims anys és Us, Nosotros, del Jordan Peele. Aquesta família que es troba que de cop i volta l'està atacant una família idèntica a ells, que sí, té exactament el mateix aspecte, i la meva preferida, Psicosi. Tampoc és molt original, la teniu a Filmin, evidentment, i bé, per mi, una obra mestra.
4: Les dues les compres, Jaume?
3: Sí, a mi Psicosi m'encanta, i de fet jo faria un programa doble. Psicosi és de por, la segona no ho és tant, però a mi em fascina igual que Psicosi, que és Vestida para matar. La pel·lícula de Brian De Palma, ara que parlem de robatoris de museus, Vestida para matar té possiblement la millor escena rodada mai a un museu, és el Museu d'Art de Filadèlfia, encara que la pel·lícula sembla que és el Met de Nova York. Hi ha un moment on l'Angie Dickinson va passejant pel museu i va fent com cruising amb un home, és una escena fabulosa que acaba amb un assassinat memorable que recorda bastant el de la dutxa de Psicosi.
4: És que, Jaume, hi ha dues coses, jo crec, el que et fa por, terror, i el que et genera angoixa.
3: El que parlàvem de la semilla del diable, és un poc aquest exemple. No és una pel·lícula, no és Scream, no és Halloween, però, clar, et fa angoixa, i són pel·lícules a les que et sents, diguem, més a prop dels personatges. Es veus pel·lícules com Malson en el Mestrit, bueno, sí, és una cosa tan surrealista, onírica, en monstruosa, que queda molt lluny d'on estàs.
4: Jo recordo una pel·lícula, El Gimbal sobre el Nido del Cuco, que em va generar molta angoixa i que també té a veure en quan, en quina etapa de la teva vida mires aquella pel·lícula, no?
5: Sí.
4: Quan les veus potser que ets adolescent o massa jove i t'impacten molt, després he intentat tornar-la a veure i em continua generant el mateix malestar, la mateixa angoixa, no ho supero.
3: Suposo que passa a un manicomi i a vegades el que succeeix en les pel·lícules de por és quines són les teves pors particulars i com adrecen aquestes pors particulars les pel·lícules. A mi em passa també amb els centres, els manicomis, em fan un terror absolut. I hi ha una pel·lícula del John Carpenter que es diu In the Mouth of Madness, les muntanyes de la locura, una adaptació de Lovecraft extraordinària, on el Sam Neill, que venia de rodar per Juràssic, està al manicomi. Ho passo tan malament quan la veig que intento, la vaig veure fa 20 anys, intentant no recuperar-la.
4: Hem parlat molt de pel·lis, de seguida anem amb els oients, sí. Martí, que ja et veig preparat.
6: Ja ho tenim.
4: Hem parlat molt de pel·lis, de directors internacionals, però aquí també en tenim, de pel·lis catalanes de terror i també d'espanyoles. Vols que fem un cop d'ull o què?
3: Sí, fem cop d'ull. Intentem fer-lo ràpid. Fem sèries i pel·lícules. Com les sèries, diguem, catalanes i espanyoles de por, més que por, fan ganes de dormir. Només recomanaria Històries per no dormir, que és la sèrie. Sí,
4: amb el Basté has estat benèvol i ara vas a saco, no? Ja?
3: Sí, ho hem dit tal qual. Hi ha tan bons llargmetratges de terror catalans i espanyols que millor anem al cinema i deixem les sèries d'un costat. Això sí, Històries per no dormir, l'antiga, no tant la nova, val la pena. Comencem per la història d'un lleidatà que potser la gent no sap qui és.
7: No me negarás que es raro lo que os pasa a los españoles.
3: Es diu La Llamada, que no és la dels Javis, sinó és la del Javier Setó. És un director de Lleida que havia dirigit pel·lícules amb... Havia fet La Saeta Rubia, la pel·lícula del Di Stéfano, per tant, un d'aquests directors clàssics. I a mi és una pel·lícula que em fascina. L'he recuperat avui al matí, la tenim a Filmin, i és una pel·lícula interpretada per l'Emilio Gutiérrez Cava. Aquesta esplèndida, tenia 23 anys, era un dels seus primers papers. I és la història de l'Emilio Gutiérrez Cava, un home que es retroba amb la seva estimada, es troba en un parc, tot sembla normal, van a casa, tot sembla normal, fan l'amor al tendre Franco, per tant, d'aquella manera, fins que un moment ell li diu, mira, he rebut finalment la llista dels que han sobreviscut de l'accident aeri. I ell s'assusta un poc i l'Emilio Gutiérrez Cava va a dutxar-se i ella crema el paper. Per què? Perquè ella, per suposat, no va sobreviure a l'accident aeri. Ella està morta. Això és el minut 15 de pel·lícula, per tant no estic fent spoiler, no arriba ni al primer acte, i a partir d'aquí és l'Emilio Gutiérrez Cava perseguint i intentant trobar què ha passat, qui és aquest fantasma i on està. És una pel·lícula fabulosa de suspens, dirigida pel Javier Seto, que fa 60 anys, i l'he posada també perquè aquest home, el director de Lleida, que va morir 3 anys després de rodar aquesta pel·lícula, va rodar amb molta gent internacional. A mi m'agradava parlar també del cinema de terror català i la seva vinculació internacional. Va acabar rodant en Jeffrey Hunter, per exemple, que era un dels protagonistes de Centaurs del Desierto.
4: Vaja, home, quina relació hi ha entre Dràcula i Barcelona?
8: This is the story of Dracula. A creature who destroys all who he touches.
3: La gent jove recordarà Christopher Lee per Saruman o pels papers de Star Wars, però els més veterans recordarem a Christopher Lee com el conde Dràcula, per altres papers, per la Hammer, la productora britànica més important dels anys 60 al Regne Unit, del que s'estrena per cert demà un documental fabulós a Filmin. Doncs bé, Christopher Lee va venir en el pic del seu, en el prime, que es deia ara, no?, del seu poder, a rodar un conde Dràcula a Barcelona amb el Gies Franco. Però el que és interessant no és el Dràcula que va rodar amb el Gies Franco, sinó el que va fer el Pere Portavella amb ell. Pere Portavella va rodar dos pel·lícules, no documentals, experimentals. Una es diu Umbracla i l'altra Quadricook Vampir. Les dues analitzen la feina de Christopher Lee. La primera és a Christopher Lee el veiem passejar per les Rambles, és una cosa molt experimental, la música del Carles Santos, i la segona, Quadricook Vampir, és un making-of d'aquest conde Dràcula del Gies Franco. Portavella, sabeu, té 98 anys, es va complir el passat mes de febrer, i crec que val molt la pena recuperar aquest passejar del Christopher Lee per les Rambles de Barcelona de fa mig segle. I després Carles Prats, el director, va rodar un documental que recordava, molt més convencional, però també val la pena, la figura de Christopher Lee.
4: Molt bé, doncs vinga, queden apuntades. També ens vols parlar, Jaume, de Walking Dead, d'un català, del Walking Dead d'un català, amb un actor nominat a 5 Oscars, que seria Arthur Kennedy.
3: Sí, estem parlant del Jorge Grau, és un director català que va rodar una pel·lícula fabulosa que és No profanar el sueño de los muertos. És una pel·lícula que el títol original es deia The Living Dead de Manchester Morgue, per tant, perquè passa a Manchester, i és un exemple de el cinema de zombis després del George Romero. És una pel·lícula d'aquestes que dius fa por, és d'investigació, però val moltíssim la pena, i parla d'un director català que va aconseguir fer una pel·lícula internacional. Parlem amb l'Arthur Kennedy, l'actor de Lawrence d'Aràbia, d'Horizontes Lejanos o del Cel de Cristal, i jo recomano moltíssim aquest No profanar el sueño de los muertos.
4: N'heu vist alguna d'aquestes, Albert, Mònica,
5: no,
4: Martí?
5: No, cap de les...
3: És que hem de veure menys pel·lícules noves i més antigues.
5: Exacte.
3: Més clàssics.
4: Sí, les coses antigues, Jaume?
3: En el cas d'aquesta la trobareu a Movistar, les altres estaven a Filmin. Ah, per cert, el Portavella, avui, ara que parlem de la Rosalía tota l'estona, vull recomanar que hi ha un moment, el silenci abans de Bach, de Portavella, on surt una orquestra al metro de Barcelona, que és una imatge clavadeta a la imatge que ha fet el Nico pel videoclip de la Rosalía del Berghain.
4: I és que realitat, creus?
3: I demaneu a Canadà el Nico o la Rosalía, qui parleu abans, i us ho diran.
4: Està difícil. Abans de l'1-2-3, després de conèixer Spielberg, roda ¿Quién puede matar a un niño?
3: Parlant de weapons, aquí parlem els nens com a armes de destrucció massiva. Quien puede matar a un niño és una pel·lícula moderníssima. De fet, comença amb imatges de documental dels nens a les guerres de Corea i del Vietnam. És una anècdota meravellosa. És una pel·lícula dirigida pel Chicho Ibáñez Serrador, que venia de rodar La Residencia, una pel·lícula també fabulosa. El Chicho només va rodar dues pel·lícules en cinema, dos llargmetratges, després va fer la sèrie Històries per no dormir, i va acabar fent l'1-2-3 pel que tothom el coneix. Doncs bé, el Chicho té la història meravellosa que va coincidir a un festival, crec que era a Romania, quan havia dirigit La Residencia, estava amb un director nord-americà, cap dels dos va guanyar cap premi, i el director li deia, bueno, jo triomfaré un moment de la meva vida. I era Spielberg, abans de rodar Tiburón. Aleshores, està molt bé que Spielberg i el Chicho coincidissin abans que rodés aquest Quien puede matar a un niño, que és una pel·lícula copiadíssima, plagiadíssima, fins i tot a Weapons.
9: Aquesta sí que l'he vista, eh?
4: Aquesta l'has vista?
9: Almenys una,
4: i
9: sí.
4: I què et sembla? Jo la següent, la que
9: molt
4: farem
9: ara. Molt mal rotllera. Sí. Molt,
3: i es va rodar part a Sitges, per cert, part a Menorca i part a Sitges. Una pel·lícula que recomano, i que el paper protagonista l'havia de fer Anthony Hopkins.
4: Sí.
3: Finalment el va fer Louis Flanders, que és un actor, era un actor britànic, que venia a rodar una pel·lícula que a mi m'encanta, que és Dr. Jekyll i la senyora Hyde. Així que recomano Quien puede matar a un niño.
4: Va, ara en parlem una, buscar uns que potser també has vist i que a mi em va generar més que por, angoixa, aquella angoixa que dèiem abans, i que a més li va aconseguir el primer Emmy per una pel·lícula espanyola i ben merescut. Parlem de La cabina.
10: ¿Qué le pasa? ¿Que no puede salir?
11: Eso será.
10: ¡Venga, hombre! ¡Empuje fuerte!
3: Vamos, hombre, que se... Yo creo que La cabina es d'aquestes pel·lícules que són perfectes. És curiós, és una pel·lícula dirigida per Antonio Mercero, coescrita per José Luis García. A vegades no se li atribueix a García també el mèrit d'haver estat un dels pares de La cabina. Va guanyar el primer Emmy, com bé deies. I, clar, va causar tanta, tanta por a la ciutadania que la Telefònica va acabar contractant a José Luis López Vázquez per fer un anunci demostrant que les cabines no es tancaven, que no hi havia problema, que eren segures, que no havies de posar el peu allà per deixar la cabina oberta. És un exemple de, del cinema, en un moment, estem parlant dels anys 70, capaç de viatjar internacionalment, i és una d'aquestes de pel·lícula que 50 minuts a vegades són molt millors que 150.
4: Porta més a l'ubicació, la cabina... Vull dir...
3: És perfecte, s'ha intentat imitar molt. Kiefer Sutherland va fer una pel·lícula en Joel Schumacher, que es deia Última llamada, sí, i bueno, s'inspirava de forma bastant directa i poc discreta en la cabina, no, per suposar no ho deien a la pel·lícula, i tot i així és un thriller d'aquest de diumenge tarda, que si no saps què fer, te la pots veure a casa i està bé.
4: Última llamada. Llamada, l'has vista,
5: sí,
4: Mònica, perquè has fet... Ui!
5: Sí, sí, sí. I, de fet, quan ha dit la cabina, al principi he anat a parar mentalment aquesta.
4: Sí.
5: I clar, la cabina no l'he vist perquè ho he buscat i dic no, és una pel·li que a mi no m'ha agafat potser per generació, però la podria recuperar, però l'altra sí, l'altra no sé de quin any és.
3: Deu ser el 2000, 2001.
5: Sí.
3: Però hem de fer 10 hores de RAC1, quedarem per fer visionat de cinema clàssic amb el senyor Bastet.
4: Perquè fan més por les clàssiques que les modernes o com?
3: Et sorprenen més. Jo crec que quan, per exemple, avui al matí que veia La llamada, clar, estàs veient una pel·li de fa 60 anys aquí, espanyola, una pel·li que és molt més actual, més present que el 90% de pel·lícules que s'han passat a Sitges aquest any. I més sutils, més elegants, amb un punt de vista més arriscat, jo fins i tot diria més modernes.
4: Deia el Jaume, deure RAC1, n'haurem de fer tots nosaltres, de veure pel·lícules. De seguida anirem a saber què en pensen els oients, quines pel·lícules ens recomanen, però va, fem l'equador de les recomanacions del Jaume d'avui. Què és la generació Fantastic Factory, Jaume?
3: Fantastic Factory, quan parlem ara de la col·laboració entre el cinema català i el món internacional, Fantastic Factory va ser una iniciativa de Filmax a mitjans finals dels anys 90, on van decidir portar talent internacional, els principals directors de terror internacionals a Barcelona per rodar pel·lícules. Mm. Aquí, per exemple, Christian Bale, a fer El maquinista, és un exemple claríssim abans de fer Batman, i Stuart Gordon, que era el director de Reanimator, un clàssic del cinema terror dels anys 80, va acabar rodant aquí Beyond Reanimator, una pel·lícula espantosa, però tot i així va ser un referent d'aquesta Fantastic Factory per Catalunya, per Barcelona. Van passar Calista Flockhart, Anna Paquin, Christopher Lloyd, és a dir, actors de primer nivell, Lena Olin. Algunes pel·lícules són millors, altres pitjors, però també va servir perquè dos dels principals directors del nostre país, Jaume Balagueró i Paco Plaza, poguessin crear i tenir recursos per fer les pel·lícules meravelloses que han acabat fent. Així que recomanem algunes de les pel·lícules de Fantastic Factory, les altres potser són comèdies involuntàries.
4: Mm. Ara farem un repàs d'aquells que a mi no m'agraden, Jaume, perquè és allò de fa 25 anys, fa 30, i dius, ja em fa tants d'anys, és terrible, no? Després també parlarem de música i ens passarà el mateix.
3: A mi em passa,
4: no?
3: Aquesta setmana que feia 30 anys de Different Class de Pulp, del disc de Pulp de Come On People, i quan pensava, fa 30 anys que veieu Come On People, ets més vell que el Couga.
4: Però un moment, Martí Esteban. Sí. Què diuen els nostres oients? Doncs quines recomanen, va?
6: Per exemple, un oient ens deia que la seva preferida és una pel·lícula que ja hem comentat, que és La semilla del diablo.
4: Que sí, que no amb el cap.
3: M'encanta. I a més, aquesta música la va samplejar després, crec que Travis Scott, en l'últim disc que va... Per tant, aquesta música fabulosa, aquesta nana infernal, també ho havia fet, Faith No More. És una pel·lícula meravellosa. M'encanta, i recuperem i la veiem mil vegades. Tot Polanski val la pena.
6: Uh-huh. Un altre oient ens explica que la va marcar molt un altre clàssic, El sisè sentit.
11: Resulta que veig morts.
3: Aquesta pel·lícula té una anècdota amb Los Otros que explicaré d'aquí un poquet.
4: Ah, doncs que s'esperi el nostre oient. Quina més, Martí?
6: També ens han parlat de The Ring, però en aquest cas el remake nord-americà, que es titula La senyal.
3: Diumenge tarda. Diumenge a les 6 de la tarda va bé.
4: I pots adormir, no, una mica?
3: Sí, a les 4 de la tarda hi fas iniciar.
4: I quina més, Martí?
6: També ens han parlat, precisament, en parlàvem ara, de The Descent. Molt angoixant.
3: Un dia parlarem també dels directors que fan una pel·lícula molt bona i després no fan res més a la seva vida. Crec que el director de Descent, el Neil Blockman, està un poc en aquesta línia.
9: I n'ha fet unes quantes, eh?
3: Sí,
9: i ni una, no podem salvar ni una.
3: One Hit Wonder a versió cinematogràfica.
6: I evidentment no hi podia faltar Alien, el vuitè passatger, però l'oient que ens la recomana diu que per culpa d'aquesta pel·lícula no n'ha vist gaires més de terror.
12: Sembla que ha interceptat Una transmissió d'origen desconegut ens ha despertat perquè ho comprovem.
13: Una transmissió?
3: Crec que havia dit que no havia anat a l'espai, no? Potser era... Sí. No, Alien, la primera... I jo també reivindico, ja he posat a reivindicar coses impossibles, la tercera. La pel·lícula del David Fincher, una pel·lícula maleïda. El David Fincher, de fet, ha renegat sempre de la tercera, perquè sí. Era un director molt jove i es va portar fatal amb els productors, no va tenir accés al tall final. Jo reivindico Alien 3, també, per suposat, Alien 2. Les altres ja millor les oblidem.
4: Alguna més, Martí?
6: Sí, mira, un altre clàssic, no podia faltar-hi tampoc, El Resplendor.
3: Obra mestra total i absoluta.
9: En versió original, sisplau, aquell doblatge mític de Verónica sí. Forqué. Ostres, quina destrossa, eh?
3: Supervisat per Molina Foix, per Vicente Molina Foix i el Kubrick.
5: I si voleu us n'afegeixo dos que no s'han dit i no sé si són molt conegudes. La primera, d'Arrossega a l'infern, que és una noia que treballa donant préstecs, no? I ve una dona, li demana un préstec com que allargui com la pròrroga i li acaba fent una maledicció i té una escena dins del cotxe que no l'explicarem molt, però que a mi m'ha marcat molt i cada dia quan agafo el cotxe penso en aquest moment de la pel·lícula.
3: Crec que m'has de dir que et passava quan anaves al banc a demanar una pròrroga.
5: Això no. I l'altra és de Màrtirs, que aquesta la vaig veure al Festival de Cine de Terror de Molins i és tortura absoluta de noies joves, una mica amb una raó, no?, que t'acaba explicant al final, que no l'explicaré, però és una mica també molt gore, no?, aquesta
3: pel·lícula. Sí, aquesta, que la gent que sigui sensible, que tingui molta sensibilitat, sí. Que no la vegi ni s'apropi ni el tràiler, tan sols.
9: No és per tothom, no?
5: Sí.
6: I si et sembla, Mònica, acabem amb l'última recomanació dels oients, de Jaume Balagueró i Paco Plaza, la primera de REC.
14: Igual lo que te diga, no tenemos que grabar. Hemos venido aquí a eso, joder, y hay que contar lo que está pasando.
3: Maravilla, REC. I, de fet, jo també reivindico REC 2 i REC 3. El REC 3 de la Letizia Olera és una pel·lícula divertidíssima. I ara parlàvem d'edificis. Si la gent no va a Dakota, però no té diners per a Nova York, pot anar a l'edifici de REC, que està un poc més a prop, i també fa bastanta por. Així que val la pena reivindicar, per suposat, REC, que també és criatura de Fantastic Factory.
4: Va, anem a reivindicar efemèrides d'aquelles que jo deia abans, perquè, atenció, 30 anys, 30 ja, del fenomen Paraules Encadenades.
15: Quiero que quede claro que te mataré.
3: L'obra de teatre de Jordi Galceran. Tu la vas veure?
15: Sí, sí.
3: Jo també estava al teatre.
4: Fa 30 anys no, eh?
3: Sí, fa 30 anys.
4: No, jo no la vaig veure fa 30 anys, tu sí.
3: Mira, sí, efectivament, soc el més vell d'aquesta sala. Ho porto molt malament. Jordi Basté, torna, sisplau, i seré el segon.
4: A més, vols el Basté per això.
3: Exacte, per ser el segon més vell. En aquest cas, bueno, Paraules Encadenades va ser un gran fenomen teatral aquí, i curiosament també, de nou, Filmax va fer l'adaptació cinematogràfica, va intentar agafar un actor de prestigi argentí, en aquest cas el Dario Grandinetti, que venia a fer pel·lícules amb l'edició Subiela, i va substituir a l'Emma Vilarasau per la Goya Toledo.
4: Uh-huh.
3: Crec que aquí van perdre un poc, i m'agradaria fer una reivindicació, ara que tothom fa remakes, per què no fem un remake actual, ben fet, ben rodat, amb els actors originals de Paraules Encadenades?
4: Ah, mira, una altra...
3: Això seria bona idea, per tant, productors de Catalunya que ens escolteu.
4: Avui estàs posant molts deures, Jaume, a tothom.
3: No, és una oportunitat comercial, jo em quedaria el 3% i ja està, que estem a Catalunya.
4: Va, i això sí que m'ha frapat, 25 anys, un quart de segle, de Nicole Kidman a Los Otros. Sembla que era ahir.
16: Conozco una casa.
3: Mireu, de Los Otros, per suposat, recomano la pel·lícula, i vull recomanar un podcast que ha publicat el Juan Sanguino, el periodista Juan Sanguino, que en 8 episodis parla de com es va rodar Los Otros, des del preu de les perruques de Nicole Kidman, de les exigències de Tom Cruise, dels crits que feia Harvey Weinstein, que era el productor, aquest personatge despreciable que va produir o que produir Los Otros, de com el José Luis Cuerda, que era el productor, un dels productors espanyols, no tenia ni idea de parlar anglès i per tant no sabia comunicar-se ni en Nicole Kidman ni en Tom Cruise ni en Harvey Weinstein. El podcast és molt divertit, per tant recomanem Los Otros. I hi ha una cosa meravellosa que parla com l'Amenábar, quan estava preparant la pel·lícula, li diu, no, has d'anar al cinema, que has anat una que crec que t'agradarà, que t'interessarà. Com es diu? El sisè sentit. I clar, quan un veu el sisè sentit, el gir final, un dels girs del sisè sentit, és el mateix que tenia previst l'Amenábar per Los Otros. I clar, va dir, ara què faig? Ara què fem? Tot i així van tirar per endavant i avui en dia podem reivindicar tant a sisè sentit com Los Otros.
4: La recomanes, eh?
3: Sí, i mira, un poc similar al que era, al que va ser l'impacte de Los Otros, és la següent pel·lícula d'un amic de la casa.
16: És una casa preciosa.
3: Coneix com a terror gòtic, estem parlant de l'Orfanato, i també parlem de la influència del talent internacional quan ve aquí. En aquest cas, l'Orfanato va ser una pel·lícula, diguem, proposada, protegida per Guillermo del Toro, era, venia de ser un gran director, és mexicà, però estava rodant a Hollywood, i va ser qui va apadrinar a J. Bayona per rodar El Orfanato i també Guillem Morales per rodar Los Ojos de Julia, una altra pel·lícula catalana, les dues protagonitzades per Belén Rueda. Així que des d'aquí reivindiquem la feina de Belén Rueda com a actriu de terror, com la nostra Mia Farrow, i tant El Orfanato com Los Ojos de Julia valen la pena.
4: Home, el Bayona el reivindiquem sempre i...
3: Ha de tornar al terror. Crec que el J. hauria de tornar a fer una pel·lícula de terror. Crec que val la... És cert que la Sofia la Nieve té moments que són de que això de terror angoixant, sí, però val la pena tornar al terror pur, així que Jota, si no s'escutxes, tornem al terror.
4: 18 anys?
3: 18 anys. Aquesta si la vas veure en cinema, tampoc?
4: Sí, ah, val, perquè, sí, aquesta sí, si no... en cinema, i tant. També volies parlar, Jaume, de Stephen King, home, sempre hi ha de ser a les pel·lis de por.
13: Les asseguro que esta mesa, por diseño y por su nivel... Les va a cambiar.
3: Guillermo del Toro, d'alguna manera va ajudar a J. Bayona, Guillem Morales a la seva carrera internacional. En aquest cas, Stephen King va rescatar una producció catalana, La Meseta del Comedor. No diríem de l'oblit, però sí va canviar completament la seva carrera comercial. La Meseta del Comedor era una pel·lícula dirigida per Calle Casas, que havia estat rebutjada per el Festival de Sitges, una pel·lícula bastant dura, tensa, molt ben rodada, terror psicològic, que li diem, molt incòmoda, i va ser Stephen King que la va anomenar una de les millors pel·lícules de l'any, i a partir d'aquí tothom, als Estats Units, a França i per suposat aquí a casa nostra, van començar a reivindicar, van descobrir que aquesta Meseta del Comedor és possiblement la millor pel·lícula de terror dels darrers 10 anys que s'ha fet aquí.
4: I ara que parlem de Stephen King, el Basté i jo compartim un trauma, jo crec, que és el de It.
3: Els pallassos.
4: Els pallassos. O sigui, des que vaig veure aquella pel·lícula, és impossible creuar la mirada amb un pallasso.
3: A mi m'agrada molt l'agrada, original, el Tim Curry, que fa de pallasso, el Tim Curry m'encanta. Les altres m'agraden menys i la darrera sèrie és un espant.
4: La sèrie no l'he vista. Per tant, no
3: cal que la miri. Quedem-nos amb l'original, el It, del principi, que val molt la pena. I també reivindico, ja portats amb Stephen King, el Salem's Lot, el misteri de Salem's Lot, protagonitzat pel James Mason, que per a mi és una d'aquestes minisèries de vampirs que recordarem sempre.
4: Doncs que ho gaudeixis i ens veiem la setmana que ve.
3: Exacte,
4: gràcies, Jaume.
1: Fem una pausa i de seguida tornem.
0: La Repesca, amb Marina Arbós. Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
1: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
2: Un tauró, un tauró!
3: Per favor, sortiu de l'aigua!
4: Fora!
3: Au! Au!
5: Traieu aquell nen, que s'acosta!
6: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
2: Quins nervis, socors!
3: Ah, heu picat, que era de mentida l'aleta!
0: Així sona l'estiu a RAC 1.
2: Estadella, et pelaré. Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
3: No, no, pareu, pareu, pareu! Oh, que era una broma!
0: RAC 1, tots som un milió. RAC 1.
1: I ara desapareixerà aquest diamant i teòricament veurem les perles de Baileys. Wow. Carajillo!
2: Ai, ai.
7: Ahí está.
1: Efectivament.
2: Ai.
1: La mare que l'ha matriculat a dir algú per aquí a prop.
8: L'últim raig de sol.
1: I Anna.
2: Uau! Uau!
9: Va, nena, es picó de mans. Ah. Si voleu ser cabareteres.
2: Però llavors parles francès?
9: No, el practico.
1: Ai, va, ja. Si tu veux, on peut parler en français. On peut parler en français.
2: Pere, volies xulear i no sé si t'ha quedat gaire bé.
0: De dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
1: Amb Pere Mas, jo mateix.
0: RAC 1. Tots som un milió.
10: Així sona la repesca. Venga, chato, la repesca. Que lo que faig jo.
11: Suposo que després de totes aquestes recomanacions ja n'heu pres nota i aquesta nit potser en veieu alguna. Però sabeu per què ens atrau sentir por? Ens ho explica la doctora Ferrera en aquesta conversa a la primera pedra que van tenir fa uns anys, just abans de Tots Sants.

0: és una de les emocions primàries del ser humà. I en volem parlar. Volem parlar d'aquest sentiment amb la doctora Ferrera, que ella és doctora en psicologia i, a més, és directora de psicologia BCN a Barcelona i a Eivissa. Molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia a tots.
0: Ara parlàvem d'aquesta por. Comencem a explicar una mica què és la por, no? Tots sabem que és un sentiment que ve de molt a dins, no?
1: Sí, bueno, la por és una emoció la més bàsica i antiga de totes, eh? I, bueno, és com un mecanisme de protecció i defensa. Pensa que la por existeix des de l'home del Cro-Magnon, des de l'home prehistòric fins ara. És a dir, gràcies a aquesta por estem avui dia amb el segle XXI, amb l'evolució de l'espècie.
0: Tu abans em parlaves de por i negativitat. És el que ens va fer sobreviure, eh?
1: El cervell és molt negatiu. Molt negatiu. Per defecte, si jo et dic 5 coses positives i una negativa, te recordaràs de la negativa.
0: Eh? Segurament.
1: Això tot va relacionat amb els sistemes d'alarma i de defensa i va relacionat amb la por.
0: Clar, ara parlem de la por, per tant, un sentiment que l'hem de tenir per poder sobreviure, però també parlem del terror. I el terror què? Què és? Què canvia la por del terror?
1: Bueno, el terror ja és una por extrema on l'individu veu que ja no hi ha sortida d'aquella situació i es troba en una situació de lluita o de fugida o de bloqueig, no? És una paràlisi relacionat amb tot el que és tema orgànic, que és taquicàrdia, sudoració, bloqueig i després el bloqueig emocional, no? El terror ja és algú molt més bloquejant.
0: Clar, perquè tu separaves una part de l'hemisferi del cervell de l'altra i deies que una part es bloqueja.
1: Bueno, jo el que dic és quan hi ha el terror, la por forta, bloqueix, que és natural, que no és de ficció com una pel·lícula, actua l'hemisferi, un dels hemisferis a l'esquerra, llavors bloqueja tot el sistema nerviós i fa que o bé no puguis lluitar, et bloquegis, o bé sí que lluites per sortir corrents o t'enfrontes a la situació. En canvi, en les pel·lícules, no?
0: Això és el que anava a dir, perquè clar, és evident que quan vas a veure una pel·lícula de terror hi ha alguna cosa que t'agrada. Que quan tens el terror de veritat no t'agrada aquella sensació, però en canvi en una pel·lícula anem a veure-la.
1: I aquí ja funciona, els dos hemisferis es posen en marxa. Un, que és aquest que m'han dit, i a l'altre hemisferi hi ha el cuerpo callos entremig, que és el que et diu tranquil, estàs sentat, estàs veient amb crispetes o has pagat l'entrada, i tens una sortida també, i en el fons, bueno, aquí s'alliberen diferents tipus d'hormones que són brutals, no? En el sentit de les pel·lícules de terror, que són l'adrenalina, la dopamina, la serotonina, oxitocina. Totes aquestes hormones són les mateixes que sentim quan estem enamorats. S'imagina't.
0: Ah, sí? Hi ha aquest paral·lelisme, eh? Sí. Terror i enamorament. Es donen la mà.
1: Sí, bueno.
0: És així.
1: Sí, el cervell no distingueix. Per exemple, si jo ric forçadament o ric perquè tinc de riure espontàniament, llavors llibero endorfines i tal. El cervell no distingueix.
0: Però, clar, hi ha coses bones de mirar pel·lícules de terror i coses dolentes. I hi ha gent a qui li fa bé, de fet, tu abans parlaves d'això, i hi ha gent a la que no li va bé. Fem aquesta distinció. A veure, quan és bo veure pel·lícules de terror i quan no?
1: Bueno, depèn de l'estat anímic de la persona en el moment d'anar a veure aquesta pel·lícula, i també depèn de la personalitat. Hi ha persones que són altament sensibles, que llavors tot ho viuen molt intensament, i aquestes persones, bueno, poden patir molt més que unes altres.
0: I en canvi, quan ens fa bé?
1: Ens fa bé, pues, quan volem
0: sentit?
1: Viure emocions i volem, pues, això, el cervell s'activa, no? I sortim de la pel·lícula, pues, bueno, com empoderats una mica, no? Com preparats per suportar qualsevol tipus d'estrès, perquè, bueno, és una situació de por controlada, perquè en el fons tu has decidit
0: entrar a veure aquesta, cinema, o sentar-te davant de la pantalla.
1: Exacte.
0: De fet, també parlaves de que hi ha estudis que també diuen que les persones que han vist pel·lícules de terror estan més preparades, potser també, per afrontar situacions de tensió i d'estrès a la vida real.
1: Sí. Bueno, els aspectes positius de les persones que veuen pel·lícules de terror i que els agrada és que tenen més activació cerebral, després, bueno, el sistema immunològic està estudiat.
0: Això és molt interessant.
1: Bueno, que augmenta els leucocitos, llavors gestionen millor l'estrès estudis, eh? I després hi ha una major habilitat per afrontar situacions, de resolució de problemes, de gestionar les emocions, i això, pues, bueno, fa que molta gent s'enganxi, no?, a aquest tipus de pel·lícules de terror.
0: Perquè no? És veritat que hi ha gent addicta.
1: És que agrada molt.
0: Agrada molt, no? Gent, una vegada sí. Hi entres...
1: I és una temporalitat, no? És una exposició a la por, però sempre des del moment de que tu decideixes tindre aquesta por, i després també, i bueno, hi ha una sortida, no? Hi ha un control. Però, a més, és l'empatia, no? Quan hi ha una pel·lícula hi ha diferents personatges, llavors les persones pues, empatitzen amb uns, amb els altres, llavors sentes un munt d'emocions, no? On diferents hemisferis, el dretà i l'esquerra, juguen allà una situació química important.
0: Aquí està, la química també. I abans, m'ha fet molta gràcia perquè tu ets especialista també en relacions de parella i deies, si tens una primera cita, anar a veure una pel·lícula de terror és perfecta. Per què és perfecta?
1: És perfecta, perquè ja entres directament, no?, amb un contacte químic, on, com hem dit abans, la dopamina, la serotonina i l'oxitocina, que és les abraçades, perquè toques i ai, que, quina por, no sé. Llavors, tot això fa que bueno, que tinguis una bona entrada en una possible relació
0: clar,
1: de parella.
0: Generes uns vincles.
1: Recomana, proveu.
0: Exacte, proveu i que ens ho diguin els oients. Exacte. Generes uns vincles que, si no, d'una altra manera no generaries.
1: Exacte.
0: I no tan ràpidament, no? També hi ha aquella situació que jo crec que tots hem passat d'un grup d'amics entrant en el túnel del terror del Tibidabo, no? I que surts tots emocionats i tots abraçats. I...
1: Exacte.
0: És aquesta sí. Vinculació,
1: és,
0: no?
1: És viure conjuntament, aquestes emocions i compartir aquesta química cerebral que és increïble.
0: I és alliberadora.
1: Sí, alliberadora, i tant.
0: Doncs passem por i terror a través de la pantalla, per exemple, o situacions fictícies, perquè ara també hi ha tots aquests jocs de rol, etc, que també et fan viure situacions de terror també d'una manera voluntària, no? Aquestes també s'inclourien amb la mateixa experiència que una pel·lícula, m'imagino.
1: Sí, i videojocs.
0: I videojocs, exacte. Sí. Doncs, escolta'm, vivim-ho perquè és bo i, a més, és alliberador d'estrès. Ho podríem concloure així?
1: Exactament. O sigui, mireu pel·lícules de terror, gaudiu de les emocions positives i negatives i són alliberadores d'estrès. O sigui, totalment recomanable. És més, quasi obligat dir allò de tant en quant.
0: I en parella, fantàstic.
1: Home, i en futura parella ja seria
0: bueno. La bomba. Doncs ho farem. Moltíssimes gràcies, Sandra Ferrera, que ella és doctora en psicologia. Amb ella hem parlat d'aquesta por, aquest terror. Moltíssimes gràcies per estar aquí.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Papallaó, la repesca!
2: A aquesta hora posem una mica de música perquè avui falten menys de 2 mesos pels concerts de comiat de La Fúmiga, pels quals ja no queda ni una sola entrada. A més, aquest grup ens ha estat acompanyant durant tot l'estiu aquí a RAC1. Aquest any, un dels grans grups dels Països Catalans ha decidit posar punt i final a la seva trajectòria musical i per això avui volem recuperar una conversa que va fer el cantant del grup, l'Artur Martínez, del món a RAC1. Aquesta va ser la primera entrevista que va donar després d'anunciar que plegaven. Una conversa en la que vam descobrir que la ràdio està farcit de fans d'aquest grup. Els haurem d'acomiadar, però de moment gaudim de la seva música, que sona així.
3: La distància ja no fa mal.
4: Vam saber que La Fúmiga posava punt final al seu viatge. Després de 13 anys al damunt de l'escenari, el grup d'Alzira, el País Valencià, va anunciar que els seus camins se separen. Va, aviam. Artur Martínez, bon dia, moltes gràcies.
5: Bon dia, gràcies a vosaltres per fer que complim un somni, estar així.
4: No, el somni és nostre de tenir-te aquí, per l'amor de Déu, i més tenint en compte que estàs preparant ja el cost de la paella. Que tu
5: ara en parlarem d'això.
4: No, que baixem, eh? Com va la venda d'entrades? Està pràcticament tot sold out o no?
5: No, tot. Vull dir, buscarem aquestes noves dates i es va tornar a esgotar aquesta vegada no en una hora, sinó en mitja hora, que va ser altres 23.000 i van ser... Bueno, per a nosaltres... Ja ens quedarem tranquils perquè la primera vegada es vam quedar un poc com que s'havia quedat moltíssima gent fora i ara tenim la sensació de que ja hi havia molta gent. Nosaltres no som de buscar un sold out, al contrari, tant de bo tindre l'espai just i necessari perquè tot el món que vulguera veure ens estiguera. No som de grans transcendentalismes ni res d'això. Tenim la sensació de que això ja ha passat, que ja quasi tota la gent té la seva entrada, encara que pel carrer a mi segueixen dient-me no tinc entrada, no tinc entrada, però...
4: És un tercer, eh?
5: No, perquè no podem, eh? Vull dir, no però... tenim disponible ni el Raig Arena, ni... Em proposen fer uno pel matí, que jo no vull fer, perquè és molta tralla, però no. Eixes són els grans comiats, un poc. Som gent molt normal, i jo sempre reivindique un poc l'èxit de la gent normal, perquè nosaltres mateix ens hem dit mil vegades que, de manera subconscient, com si no ens ho mereixíem per ser gent tan normal, no? Perquè ens considerem no massa talentosos o que la nostra música pues, és el que sabem fer, els nostres concerts l'únic que pretenem és que la gent no pare de ballar, i és com que et fas menut, no? Perquè no et consideres ningú geni ni ningú superartista, i ara que anunciem el final no hem sabut ni dimensionar la quantitat de gent que ens estima.
4: Clar, ara la veritat, si no haguéssiu dit que plegàveu,
5: Jo soc molt conscient d'això, eh? Crec que hi ha una cosa, o sigui, jo crec que si nosaltres anunciem un final de gira, sense més, perquè parem a fer un disc, pues és possible que fem pues, també un Sant Jordi Club i jo que sé si se pot omplir i ser Roig Arena, que són 18.000 persones, però és possible que s'haurà omplit en aquest any.
4: No, però jo tinc d'una altra manera, la meva pregunta anava per una altra línia, és a dir, si s'haguéssiu sapigut tot això, aquesta estima que imaginàveu però no percebíeu o ara que ho veieu que el vostre Déu sap molt greu, haguéssiu dit a Déu igual?
5: No, això ha sigut l'últim regal, perquè crec que eixa tristor pròpia d'un final superplanificat, ja et vaig contar fa setmanes que això ho tenim parlat des de 2022, nosaltres som, no sé com dir, igual som un poc romàntics de tot això, però la música, una, ens ha fet sempre un massa respecte o massa por. Nosaltres venim de formació musical des dels 8 anys a la música. Sempre ens ha semblat que no hi havia massa oportunitats per a la gent que eix del conservatori, i així ho hem viscut sempre, fins que ha passat tota aquesta boxeria. Però per a nosaltres era molt més important la nostra història pròpia d'uns amics, que tot allò que poguera, diguem, portar-te a eixe èxit o a eixa cosa. Per a nosaltres era molt important que mai tinguérem eixe xiclet estiradíssim i que es poguera trencar. Nosaltres somiàvem un final, el vam planificar... Sí, però no l'imaginàvem tan a dalt.
4: Ja.
5: Sobretot perquè aquests amics pogueren tornar a casa, perquè penseu una cosa, si no n'hi ha concert, si no n'hi ha bolo cada setmana, som els mateixos de la Fúmiga que quedem per sopar. Per a nosaltres era molt
4: I
5: més important.
4: I continuarà això, eh?
5: Clar, per això era molt bonic deixar-ho en el millor moment o en el moment més esperat. Ficar-li una data ha servit per a que tot el món tinguera un horitzó, perquè es planificarà la seva vida, perquè tots els esforços que hem fet, recordem que tots els meus companys no han deixat el seu treball, estaran escoltant-me ara des del seu treball. Sí. És com, és molt boig que un grup que fa 84 concerts a l'any...
4: Quants sou en total?
5: Som 11 músics, Arnau, que és qui m'acompanya tot, que és qui va baixar de l'escenari i tocava la trompeta per a gestionar tota la nostra logística, però jo sempre dic que som nosaltres i tot el nostre equip, que este any en som 7 persones més. Uah. I que l'any que ve seran més que nosaltres, en seran 12 o 13.
4: Ja, però això és una família, això no és una família, això vull dir, és una...
5: Imagina si és una família que nosaltres començàvem a anar als concerts i anàvem en un autobús. En sèrio, això és en sèrio.
4: Allà, a la Copa, veu tocar l'última cançó que publiqueu com a grup, que és aquesta, que l'altre dia sentien, que és Gràcies per tant.

0: No, no, Mònica Hernández, seu a sobre si vols ja.
1: Carai, gairebé, és que, gairebé. No, és que ara explicat... li deia que estic tremolant des que l'he conegut aquí fora.
0: Ah, ja l'has anat a saludar?
1: Home, i tant, a basallar.
0: La sotsdirectora del Bona RAC1, que ja li dic que no baixarà. Que no baixarà a València, a la paella.
1: No, no,
2: no, no. M'ha dit que normalment quan feu exterior se ja es queda, però això crec que esta vegada va ser com una condició meua que vaig a posar.
1: Ja. Condició seva. Que bé, i que he d'anar segur.
0: Espera't un moment, que ara te'n presentaré una altra. La Mònica Usart també està aquí. Ja l'ha saludat, també, o no?
2: No, Mònica encara no me l'havia creuat.
0: No, aquesta és la Mònica Usart.
3: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usart, que vols anar al concert, bueno, que ja, ja està, que ja
3: sí.
0: està.
3: Sí, ja hi som. Ens vam quedar sense entrades del primer, però sí. El segon no, moltes gràcies. Sí.
0: Tu també vols baixar a la paella de...
3: Sí, home, clar, jo m'apunto a tot. Només faltaria, sí.
0: Però per què, Hernández? Jo és que no m'ho esperava, això.
1: Jo li explicava a l'Artur abans que vaig descobrir la Fumiga fa 3 anys, en una festa major de Vilafranca. Ell parlava d'aquest origen que tenen ells o d'aquest agraïment a les festes majors. Típica festa que vas a buscar la teva filla adolescent a 1:30 abans et diu, em puc quedar un moment? I diu, sí. I jo no sabia que era la Fumiga. I aleshores estaven tocant Mediterrània, no se m'oblidarà mai. I els vaig descobrir així, i a partir d'aquí vaig dir, ostres, quina gent, quin so, quina festa, quina alegria.
2: Fua, quina il·lusió em fa això, no? Perquè moltes vegades, per a mi, una fortalesa d'un grup és que algú que no et conega es quede com enganxat ahí. Mm. I aquesta història que em contes, com que ha sigut comuna un poc en tots aquests anys, i això em sembla... em omple d'orgull, perquè és com jodin, si tenim aquesta força de poder sostenir, sempre hem intentat que el projecte se sostinguera des del directe, que fos un directe que poguera enamorar a la persona que passava per ahí, inclús a una persona que estava esperant a la seva filla ja a les hores de la matinada.
0: Sí, bueno, però he de dir una cosa que m'ha sorprès, no em sorprèn que sigueu fans de la Fúmiga, però aquesta en aquesta ràdio, la gran quantitat de fans que té aquest grup.
3: Clar, bueno, l'has escoltat, tu, sí, l'has escoltat, però, bé. Sí. Mira, en el meu cas va ser sobretot la pandèmia. Va ser durant la pandèmia. A mi em van donar doncs un xute d'energia perquè quan ja podíem començar a sortir una miqueta, recordo al pati de casa mons pares amb ma germana intentàvem fer alguna cosa d'esport, com tothom feia a casa, no? Amunt i avall, i sempre ens posàvem la seva música. Llavors em recorda molt aquell moment de sortir, no?, de casa i de començar a il·luminar una miqueta.
0: O sigui, Vilanova, Molins de Rei i anem a Esparreguera. I tu, Pedrol, com t'enganxa la música de la Fúmiga?
4: Mira, a mi m'enganxa la música a la Fúmiga, no a Esparreguera, sinó a la ràdio, perquè el Xavi Rocamora, el 14-15, va començar a posar cançons de la Fúmiga. Jo li vaig dir, hòstia, Xavi, nosaltres estem acostumats a posar més cançons en anglès i tal. I va posar aquesta, crec que era Mediterràniament, o alguna d'aquestes, que era, havia de passar. I li vaig dir, hòstia, Xavi, aquesta cançó, que estranya, però em va començar a agradar. I a partir d'aquella cançó em vaig fer fan.
0: Espera un moment, que no serviria per treballar llegint llavis la Marga Ortuño. Dic que diguis el Rocamora que vingui, carai, el Rocamora. Aviam on està, perquè aquí li ve el Xavi Rocamora que escolta música de la Fúmiga.
1: Sí, és
4: un fan.
1: Amb la Fúmiga, jo he de confessar, Artur, abans et deia, jo em llevo una mica abans de les 4 cada dia per venir a treballar. És insuportable aquest horari.
2: Perdona, jo m'he alçat també a això ara avui per vindre així i arribar a hora i tal. I no sé com feu això tots els dies, pues no mira, ho puc entendre.
1: Posant covards de la Fúmiga de Vilafranca a Barcelona. Sí, a tota Castanya al cotxe.
0: Espera un moment, que ara com em digui el Xavi Rocamora, no, és que jo me'n recordo que l'Anna Ballonesta també sentia quan anava allà i aquí fotrem aquí unes grades supletòries. Hola, Xavi Rocamora.
5: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Perdona, i a tu per què poses cançons de la Fúmiga?
5: Per aquesta home és un mite. Aquest home que tens aquí al costat és un mite des de fa molts anys, a més, i em va encantar. Aquest home té... la cançó d'una ruptura, d'un trencament, que més bon rotllo produeix al món de la música.
2: Jo ho anava a dir, quan estem parlant de Xavi, jo dic, jo crec que la cançó de Xavi més preferida és Ja no fa mal.
5: Ja no fa mal, era aquesta, de fet, la que vam començar a posar era aquesta. I dic, hòstia, com pot ser que aquest tio estigui parlant d'una ruptura i que a mi em suposi una alegria bestial sentir aquesta cançó, i a partir d'aquí vaig començar a sentir més cançons i dic, hòstia, tal, la Fúmiga, exacte.
2: Sí, sí.
0: Què et passa, Hernández?
1: No, que estic nerviós, ho dic de debò. De la meva edat i així, tu.
0: De la meva edat, estupenda i tal, però esclar, és que no entenc.
1: No ho sé, suposo que la música et lliga a moltes emocions i en el meu cas amb una història molt particular amb la meva filla gran i que la Fúmiga, entre moltes altres coses, ens ha ajudat a superar.
2: Puc contar la història que m'has contat ahir fora?
1: Quina de totes.
2: M'ha contat que sempre que tenen un viatge familiar escollixen una cançó que ha de cantar tota la família al cotxe. Ai. I que quasi sempre és alguna de les cançons de la Fúmiga i això a mi em fa una il·lu tremenda perquè compartir aquestes coses amb els vostres fills i demés, fer aquesta cosa en família a través de la música, Mira, és una cosa de aquestes coses que a mi m'agradaria fer quan, quan totes es acabi i de més, així que tant de bo tindré aquesta experiència tan guai. I t'entenc que això sigui així, perquè crec que compartir aquestes coses amb, amb els teus és com el més bonic que pot haver. I això ho té la música, eh? Sí. Jo ara en els concerts, que ja estem com acomiadant-nos, no?, de tots els concerts, els diguem sempre que tant de bo s'obliden de les nostres cores, de les nostres cares i de tot això, però que se queden les cançons ahí, encara que no recorden ni de qui són, però que la música o el que han fet sentir aquestes cançons, que no s'oblida. Això per a mi és com, si poguera demanar alguna cosa, des de final seria això.
5: Perdona, moment. I això?
2: Ha sonat a llibre.
5: Ha sonat a llibre, carai. Joder, som a Planeta, això. Però què és això?
2: Pues mireu, això és una de les coses que més ens ha costat un poc de decidir, perquè va vindre una editorial que és del nostre poble, que és Bromera, i ens va proposar fer este llibre. I jo us vaig dir, si és que nosaltres sempre hem intentat durant tots aquests anys llevar-nos transcendentalisme o baixar un poc aquestes floretes que ens tirava la gent. Fer un llibre és com too much per a la història esta que volem contar. I després quan ho vaig rebre a casa i el vaig fulletxar i vaig veure com un poc tota la nostra xicoteta història, vaig dir, menys mal que me vaig deixar convèncer, perquè és com tots els records estan ahí. Per cert, vos he fet una dedicatòria. M'agradaria que la llegissis, Jordi, amb el teu permís. Sí? M'encantaria, sí.
5: Val. A tota la família del món RQ, és un somni estar amb vosaltres. Gràcies per estar a prop i vos esperem amb il·lusió a casa nostra. Vos cuidareu com es mereixeu, amb estima, Artur La Fúmiga.
2: Així que queda en antena, va quedar ja, heu de baixar al País Valencià. Sí, inclús vos faig una proposta, vos puc fer una proposta, sí que sigui aventurant-me molt.
5: Sí, sí, sí.
2: Mireu, nosaltres acabarem la nostra història el 30 i 31 d'octubre del 2026.
5: Molt bé.
2: Però el 29 d'octubre es commemoraran 2 anys de la Dana que hem passat. Seria un plaer tindre-vos el 29 d'octubre del 2026 a casa nostra fent la paella, no per llevar-li, seguirem recordant i seguirem fent memòria a les víctimes, però crec que també hem de celebrar que el poble seguint la mostra de dignitat més pura, i a les proves ens remitim amb tot el que va passar ahir. Volia dir que Mazón no va dimitir ahir, sinó que el poble l'ha fet fora.
5: Totalment d'acord.
2: I que el final de Mazón no és digne per a tot el que ha passat este any. Així que, com sempre diguem als nostres concerts, seguim esperant responsabilitats i una disculpa digna, sobretot a les 229 famílies que van perdre el seu ésser més estimat, que encara no la tenen, i soc molt conscient, perquè estic molt proper de les associacions, que lo d'ahir va ser encara un pal més dur. Així que el que deuria haver sigut una alegria va seguir sense ser-ho. Així que crec que encara poden solucionar les coses, per lo menos marxar amb dignitat, que és l'únic que es pot esperar ara mateix.
5: Bravo, perquè ahir vam dir que aquest va ser el discurs, jo recordo, dels 9 anys que porto fent aquest programa, més miserable i més mesquí que he sentit a la meva vida. Mira que n'hi ha hagut uns quants, encara. Escolta'm, Mònica Hernández, directora que és la Cabanes, ja està apuntat? Farem el programa per celebrar els 2 anys de la Dana, per commemorar els 2 anys de la Dana, i després ens fotem aquí, ens fotem com el tio Quico. Evidentment, la beguda, anava a dir. La beguda la baixem nosaltres.
2: Sí.
5: La beguda la baixem nosaltres.
2: Fem eixe tracte. Nosaltres fiquem el menjar.
5: Ha estat un plaer. Us torna quan vulguis.
2: Gràcies.
5: Ja saps, és casa teva, això. I quina alegria, i quina joia, i quin tot plegat. Hòstia, Roger Saperes, que m'acaba de dir... M'agrada molt, ja dormiré. L'he ballat més d'un cop amb el Rocamora. Però què tens amb aquesta? Què teniu amb aquesta casa, noi? Però què teniu amb aquesta casa?
2: Jo no ho sé, però sempre que tinc oportunitat de vindre a visitar-vos, sempre que entre per aquesta porta, acabo veient a molta gent que li tinc molta estima, moltes abraçades, moltes...
5: Però què és aquesta casa, amb aquesta gent?

0: A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
1: Bona nit, són 11:15 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
0: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
2: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
0: Tu diràs, de dilluns a divendres a 11:15, els caps de setmana a 11:00.
3: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
4: Bon vespre, Montse. Doncs hi esperant ara mateix el president Illa amb la música de fons, segurament la sentiu, on veiem un fil de sol, però no podem veure el sol des d'on som ara, per tant aquest no és un lloc d'observació de l'eclipsi, però sí.
5: Bon vespre, el govern espanyol ha reforçat la seguretat a la frontera de la ciutat en un 48% en 2 setmanes, de la mateixa manera que ho ha fet el Marroc, que alhora ha intentat contenir la crida per xarxes socials a tornar a entrar demà.
6: Última hora, el Barça i el PSG, que han acordat la venda de Ferran Torres i la sortida és imminent.
7: El futbolista valencià ja no havia tornat a la pretemporada en Flick, s'havia absentat dels dos últims entrenaments i estava pendent de tancar la seva sortida al Paris Saint-Germain.
0: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
6: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
3: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Notícies. Jordi Casals.
8: Bona nit, són les 10. El Departament d'Educació i els sindicats no han reprès les negociacions per mirar de desconvocar la vaga prevista pel primer dia d'escola, el 8 de setembre. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha explicat al 9C de RAC 1 que el Departament no els ha convocat a cap reunió i que veuen difícil poder fer marxa enrere en aquesta primera aturada.
9: No tenim ni notícies, no ens han dit res i, per tant, doncs, bé, esperem a veure què passa a l'inici de curs, si tenen intenció o no de convocar-nos, de dir alguna cosa i de mirar de posar fil a l'agulla a aquesta qüestió. Però la cosa és complicada també pel poc marge de temps i perquè, bueno, és que perquè la qüestió és de gran calat.
8: El sindicat majoritari a l'ensenyament assegura que a principi de curs prendran el pols al sector per veure si la mobilització dels mestres continua sent la mateixa que a final de curs passat. L'escola va acabar de forma convulsa amb més d'una vintena d'aturades l'últim semestre de curs. A Lleida, els bombers continuen treballant en l'incendi que ahir al vespre va cremar en un taller de la ciutat. Les flames han destruït 4 dels 8 habitatges del bloc ubicat al número 3 del carrer Vallès i asseguren que l'edifici és inviable i s'haurà d'ensorrar. Demà els veïns afectats podran entrar a l'edifici per recollir pertinences a les 11 del matí i a les 7 de la tarda. Els habitatges del bloc del costat no tenen danys, però els veïns no podran tornar-hi fins que s'acabin els treballs d'ensorrament. Els Mossos d'Esquadra detenen un conductor acusat d'homicidi imprudent per abandonar el seu acompanyant després de patir un accident al canal d'Urgell. Ahir a la tarda la policia va rebre l'avís per un cotxe que havia bolcat a Golmés, al Pla d'Urgell. Els equips d'emergència van poder treure el vehicle del canal i a l'interior hi van trobar una persona morta al lloc de l'acompanyant. Avui els Mossos han detingut el conductor per haver marxat del lloc de l'accident sense ni tan sols avisar els serveis d'emergència. Se l'acusa d'homicidi imprudent, omissió del deure de socors i conduir sota els efectes de l'alcohol. I a Torrefarrera, al Segrià, els bombers han trobat un cos a la séquia del poble on s'hi havia organitzat un dispositiu de recerca. Això després de localitzar una bicicleta i una bossa al costat del canal. El dispositiu ha mobilitzat 7 dotacions amb unitats canines i subaquàtiques per treure el cos que ha quedat atrapat en un sifó a l'altura de Lleida. Després de l'extracció del cadàver, els Mossos s'encarregaran de la seva identificació i d'investigar també les causes de la mort. I el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona reobrirà portes el proper Nadal, 8 anys després d'haver tancat. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho avançava avui en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies. Tarragona, Esteve Giral.
10: Sí, els tècnics del museu treballen en el trasllat de les peces i a la nova museografia totalment renovada. El museu és una peça clau per entendre no només la història de Tàrraco i el conjunt del patrimoni romà de Tarragona, sinó el d'arreu del país. El deteriorament de l'espai va obligar a tancar el Museu Nacional Arqueològic i a engegar un projecte de renovació i modernització molt profund. Han passat 8 anys. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho ha explicat a l'ACN.
11: Estem parlant d'obrir pels vols de Nadal. Després de 8 anys, jo crec que Catalunya es mereix tenir aquest museu, Tarragona es mereix, doncs, tenir aquest museu.
10: El museu no només obrirà renovar

0: del tot a la part alta, a l'edifici històric de la plaça del Rei. S'ha fet en paral·lel una feinada per renovar també algunes de les peces més icòniques, com el mosaic romà dels peixos del segle III després de Crist, per mostrar-les al públic en tot l'esplendor.
1: I ara els esports, amb el Pau Bombardó.
2: Rodri ja és a Barcelona i es convertirà en les properes hores en jugador del Barça. La previsió és que el futbolista passi demà la revisió mèdica i sigui presentat davant l'afició aquest dimecres al trofeu Joan Gamper. A l'arribada a l'aeroport, Rodri ha dit que jugar al Barça és per ell un somni. El capítol de sortides ja és oficial. Jofre Torrents marxa traspassat a l'Ajax per una xifra propera als 5 milions d'euros i al 50% dels drets del jugador. I el Sabadell ha empatat a 0 al debut a segona divisió contra l'Sporting de Gijón. Els arlequinats han tingut opcions per endur-se la victòria. De fet, Ramani ha fallat un penal al quart d'hora de partit. A Girona continua el rebombori amb Sigankov, que ahir va negar-se a jugar. Aquesta tarda el jugador ha publicat a les seves xarxes socials que el club li ha prohibit concedir entrevistes i que algun dia, diu, parlarà. A més, s'espera que en les properes hores es faci oficial el fitxatge d'Abdul Mumen, que ja s'ha acomiadat del Rayo en un comunicat a les seves xarxes socials. I a primera divisió, el Deportivo de la Coruña guanya per 1-0 a l'Elx a la mitja part.
1: Pel que fa al temps, aquesta nit tornarà a ser xafogosa i demà al dormir tota la costa, amb termòmetres que no baixaran dels 25 graus en tota la matinada. De fet, per això es mantenen els avisos de perill per calor nocturna a bona part del litoral. El dimarts tornarà a ser un dia tranquil al conjunt del país, però a la tarda s'escaparà algun xàfec o tronada a l'interior i també al nord del país. I de cara a dimecres la calor s'intensificarà clarament i s'arribarà novament als 40 graus als punts més càlids de ponent i al sud.

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. RAC1.
1: Merda, que algú els avisi, que hi ha un tauró a l'aigua!
2: Un tauró, un tauró!
3: Per favor, sortiu de l'aigua!
4: Fora!
3: Au! Au!
5: Traieu aquell nen, que s'acosta!
6: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
2: Quins nervis, socors!
3: Ah, heu picat, que era de mentida l'aleta!
0: Així sona l'estiu a RAC1.
2: Estadella, et pelaré. Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo el persegueixo per aquí, agafa'l!
3: No, no, pareu, pareu, pareu! Oh, que era una broma!
0: RAC1, tots som un milió.
2: Així sona la repesca.
7: I avui acabem amb una conversa amb Dan Peralbo i el Comboi al Via Lliure. Van presentar el seu últim disc i, entre altres coses, en Dan Peralbo, el cantant, va explicar la història darrere de la cançó La Volta al Món, en què parla de l'episodi d'abusos que va patir quan era petit. No us la perdeu.

0: una mica de música amb una banda que ens els estimem molt, que ja han vingut en diverses ocasions i, en fi, que els coneixem de fa anys i que, en fi, en aquest temps que fa que han vingut aquí en diverses ocasions ja han omplert fins i tot la Sala Apolo de Barcelona. Els hem convidat a venir una estona al programa perquè fa poquet han estrenat disc, que es diu King Goig, del segell Montgrí, i de Goig, la veritat, en fa molt. Deixeu-me que saludi el Dan Peralbo. Com estàs, Dan?
1: Bé, molt bé.
0: El Red, com estàs, Red? Bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Albert Rams i el Pol Villegas. Com estàs, Pol?
3: Bon dia, bon dia.
0: Bueno, jo content perquè m'heu portat aquí un regal. Que això no és la resistència, però bueno.
3: No ho frena.
0: A favor.
3: Hem portat Ratafia de Dan Peralbo i el Comboi.
0: És molt fort.
3: En honor que hagi sortit aquest disco i que hagi anat bé.
0: Però ara tens Ratafia, Dan, o què? Pròpia.
3: Bueno, és de Ratafia Bosch, hem fet una col·laboració.
0: Una col·laboració,
3: sí,
0: de marques.
3: I sempre el que diem és que ha passat tots els controls sanitaris i vull dir que és...
0: és una advertència, és que ara m'han dit, aquesta escena que s'està reproduint en antena, s'acaba de produir fa uns instants. M'han dit, això, aquesta mateixa frase, ha passat tots els controls, i el David Martos, que estava marxant, diu, hòstia, genera molta inquietud que algú et porti un alcohol i et digui, ha passat tots els controls.
3: Està presentada.
0: Perquè sense voler penses al contrari.
3: Bueno, perquè penses, hòstia, vosaltres de fi que han fet a la banyera de casa seu.
0: Exacte.
3: I que també n'han fet alguna.
0: T'ha fet Ratafia a la banyera de casa?
2: El Gimel, sí. Fa Ratafia a casa seva.
0: Què dius, ara?
3: I tant. Falta.
0: Hosti, sí. Noi.
2: Clar, clar.
0: Està bé, està bé. Bueno, com esteu?
3: Bé.
0: Com ho porteu?
3: Bé, molt contents, molt contents.
0: Bueno, m'han dit que ahir vau allargar la nit, això sí, no?
3: Bueno, perquè un cop al mes fem de DJs a la Jascava i...
0: També?
3: I ahir, sí, també, sí, sí. Estem obrint el mercat, estem fent Ratafia, estem fent
0: Ratafia,
3: de DJs.
0: DJs.
3: Sí, sí, una mica.
0: Sí, sí, lo següent, bueno, ja ens ho trobarem. Tinc un bitllet per tot. Són una banda que ens encanten, Dan Peralbo i el Comboi, amb aquest disc que, com dèiem, es diu King Goig, que va sortir a finals d'abril, per tant, ara ja farà, doncs això, un mes i una mica més. Com està la rebuda? Com està funcionant?
3: Pues no ho sé.
0: Per què?
3: Perquè encara no hem pogut palpar-lo. Només hem fet dos concerts, i el primer va ser la presentació,
0: sí.
3: I encara no l'hem pogut rodar. Aviam, joder, jo estic content.
2: Què?
3: Estic molt content.
2: Aviam, la percepció és bona, el que passa que des de dins, nosaltres portem tant de temps treballant amb aquest disc, que és, un cop sortit, és com, ostres, no ho sé, ho hem de pair encara, saps?
0: Mm. Per cert, hi ha una cosa del... ara que citeu el Jimmy, no? Que diu que a casa ha fet, no sé si encara en fa.
2: Cada any en fa.
0: Cada any en fa,
2: sí.
0: I us en regala, o no? O se la queda tot
2: ens, ell? Ens en deixa veure.
3: Bueno, si ens en deixa veure, perquè de Nadal a Sant Esteve, però...
2: Sí, sí, dura molt poc.
0: És que m'ha cridat l'atenció que al disco hi ha una dedicatòria, sí. No sé si és aquest Jimmy, deu ser aquest Jimmy,
2: és
0: dic
2: aquest
0: jo, no?
2: Jimmy, és aquest Jimmy.
0: Jimmy is the only one.

0: the only one. Però escolta, això de dedicar-li una cançó al, a un membre del grup...
1: S'ho mereix, eh?
0: Perquè s'ho mereix, perquè s'ho mereix.
2: La història molt divertida, perquè en Jimmy ara està en una etapa de la vida que està... Bueno, viu molt...
0: Patòric. Sí, està platòric.
2: Està platòric. I un dia ens explicava una historieta que va tenir per Barcelona, estàvem els quatre al metro, i en Jimmy és d'aquestes persones que xerra molt alt. I que estàvem al metro i tothom s'enterava de les vivències que havia tingut la nit anterior. I de sobte un senyor trajat amb un bastó que anava, baixa del metro, li toca l'esquena i li diu... De gran vull ser com tu. I va ser, vale, o sigui...
0: I el Jimmy quina edat té, per comparar-ho, eh?
2: 28 anys.
0: 28. Sí, sí. I el senyor gran li va dir, jo, com tu.
2: Sí, sí.
0: Està bé.
2: I llavors també això, perquè ha estat fent una gira i un disco amb una mà.
0: Què vols dir amb una mà?
2: Que estava cardat d'una mà, que van haver d'operar, se li estava com una malaltia molt rara que se li podria un os de la munyeca.
0: No fotis.
2: Sí, sí, i va fer una gira sencena i el disco amb una mà. I llavors, com, entre això i l'avi aquest que dient de gran vull ser com tu, pam.
1: És un heroi, el Jim és un heroi.
0: Com es toca la bateria amb una mà?
1: Doncs hi ha vídeos, mira, mira.
2: Es pot veure.
1: El tio va així, quina era l'esquerra, anava a fer així.
0: I arriba, eh?
1: Sí.
0: És molt fort, això.
2: És molt guai.
3: Si nosaltres com a músics no ho notàvem en directe.
1: Com... No.
0: M'ho estic en sèrio, això, eh?
1: Ell notava coses que ningú més sent, com que el Charles no el tocava just quan tocava la caixa i això li feia ràbia, llavors va aprendre a fer-ho amb el peu. Sí. És un crac.
0: Hòstia, però té un mèrit tremendo, això, eh?
1: Molt.
0: A més, amb una banda de rock i tot això.
2: Claro.
0: Per això és Jimmy the Only One.
2: Ara ho has entès, eh?
0: Va, posa't més cançons. Sempre m'alegren, perquè entre altres coses trobo a faltar el rock, i és una cosa que no n'hi ha gaire últimament a casa nostra. No ha desaparegut mai, però està bé que el reivindiquem. I després, perquè aquest disc tinc la sensació, no sé si esteu d'acord, que és alegre. I és una mica això, joia de viure, alegria, amistat, no? Hi ha molta amistat, potser.
2: Jo estic al meu grup de música?
0: No,
2: vale.
0: Però m'encantaria. No tinc el talent.
2: No, és que estàs dient això, deia, hòstia, no sé si de dir...
0: No, bueno. M'hagués agradat, però...
2: Sí? Què tocaries?
0: Hòstia, no sé.
2: Estic que l'entrevistaré jo, eh?
0: No, sí, aquesta és una bona tècnica.
1: Jo el veig o baixista o bateria.
0: Baixista o bateria.
2: Jo anava a dir baixista, també.
0: Baixista, perquè són els frics, no? Normalment, o no?
2: Sí, bueno, jo soc el baixista. De fet, en Pol...
3: He vist
2: empatia als teus ulls.
0: Hi ha aquesta càrrega que els baixistes són els diferents de la banda,
2: sí,
0: o no?
2: Sí, i tant. En Pol toca el baix perquè no sabia tocar prou bé la guitarra.
0: Oh!
2: Va ser així. I, de fet, quan vam muntar el grup, ja amb uns anys que teníem, en Pol va venir a fer coros. I teníem dos guitarres, un coros, que ell sol amb un micro allà pel plantat, i dèiem, hòstia, Pol, potser que toques una mica el baix, que faria falta. Però clar, vull dir, el baix sempre és una mica...
3: Som els rarillos.
1: Però n'ha après, ho fa molt bé.
3: Si no tens instrument, és un molt bon instrument per aprendre a tocar, perquè només has fet notes. No.
0: Ja, però pues com tots els instruments han de fer notes. No,
3: però aquest és encara una mica més fàcil.
0: Jo sempre el trobo difícil, el baix, que vols que...
3: No, ja veuràs que no.
1: Has de tenir ritme.
2: Però tocar el baix a casa també has de fer avorrit, eh? O anar a la platja, visita anar a la platja. O a la baix,
3: els col·legues.
2: Veniu, que t'ho
3: portaré al baix.
0: Què vols dir, que per lligar no funciona tan bé el baix?
3: No,
0: no, eh?
3: No, lligar el cantant i la bateria.
0: I ja està.
3: El cantant, perquè està allà, posa la cara.
0: Vale, el
3: baixista
0: no. I el
3: bateria, perquè és molt espectacular.
0: No lligueu.
3: Però si jo estic mig d'esquenes, en directe, em poso...
1: No estàs d'esquenes.
0: Si et passa com els shoegazers aquests, que es miren les sabates.
3: No, jo intento mirar el públic, però igualment...
0: Quan poses d'esquena per mirar el públic és difícil, eh?
3: És que és actitud de baixista, això, de veritat.
0: Ah, vale.
3: És manera de fer.
0: S'ha de ser així, no?
3: No ho sé, jo no ho manaré, però sol ser. Un, dos, tres, i pica la paret. Tot el que hi ha fora, aquí no va per res.
0: Saps que sempre m'agrada preguntar als músics que, i jo crec que en els que feu música així moguda, tensa, no? Perdó, tensa, que la gent ha de ballar, tu, i s'ha de moure. És què passa quan hi ha algú del públic, un dels tots, que no balla?
2: Pues que jo em fixo tota l'estona amb
0: aquest. Sí, eh? Sí. Això us passa, que us passa a tots, és increïble.
2: Sí, i és veritat, eh? Si no és cap
0: tòpic. Si pots tenir 3.000 tios ballant i si n'hi ha un que no ho fa...
2: Aquest
0: tio l'he de guanyar.
2: Sí, sí. Però crec que és molt guai guanyar-se al públic. És molt guai. O sigui, ara els concerts que hem fet fins ara sí que la gent ja ens venia a veure, però hem estat picant molta pedra. L'any passat vam fer 40 concerts que ningú ens coneixia i era com, vale, guai, us venim a convèncer i esperem que us endinseu amb el comboi. I, joder, pues prou bé.
1: Sí, però tampoc passa res, perquè la gent és com és. Vull dir, sempre hi ha el típic.
0: Totalment.
1: Sempre el ratllaràs perquè hi ha un que no li donarà
2: gana. No, però crida l'atenció, eh?
1: Crida l'atenció, però escolta, potser és soso i ja està. El problema és seu.
2: I saps que ratlla molt, també?
1: Què ratlla?
2: Quan no hi ha ningú de públic.
0: Ah, bueno, clar. Està complicat, llavors, sí.
2: I això ens ha passat.
0: Tu que sols?
2: A Caldes de Montbuí.
0: Sí, eh?
2: Fa com 4 anys.
0: Què dius, ara?
2: Vam començar el concert, que era l'hora del vermut, i hi havia una taula que ens feia mig cas, i llavors ens van fer així perquè s'anaven a dinar. I ens van dir, tu, que anem a dinar? I ens van quedar sols sense ningú.
0: I? Veu seguir?
2: Bueno, sí,
1: sí, vam fer versions dels Beatles, vam tocar Satisfaction...
2: Vam fer un setlist que mai a la vida ningú haurà
0: escoltat. I després no va aparèixer ningú més?
2: No, ningú. Teníem una persona fent calçots a darrere l'escenari i el tio anava aplaudint i deia el millor concert de la meva vida. I dic, ja, cabrón.
3: Només per mi, no?
2: Sí, només per tu. I estava darrere nostre i ens anàvem girant cada cop i llavors ens va donar uns calçots i va dir, ho heu fet molt bé, tio, i moltes gràcies.
0: No, no, si sou bons, el tema és aquest, no? I no... Però això és una cosa molt interessant de les bandes, perquè per arribar a un determinat moment passa totes per aquí, no? I llavors la hòstia emocional que pot ser tocar sense cap tipus d'èxit, però per aconseguir arribar a un altre lloc després, és intensa, vull dir, s'ha de saber suportar això.
2: No, estem molt agraïts, i de fet ara ho parlàvem amb Pol al cotxe, que joder, que és molt bonic que aquest disco que m'està anant, i l'altre dia a Girona a l'Escala, es veure 1.000 persones cantant totes les cançons, quan el disco portava només una setmana a l'aire, ja se les sabien, i dic, joder, és molt d'agrair, i passen tantes coses que a vegades no te n'enteres, i és important també parar-se i dir, hòstia, que guai i que bonic.
1: Quin goig!
0: Exacte,
2: ara m'he fotut sèrio, ara.
1: Sí, no, sí, no. Estava pensant, que bé que parla el Dan, eh? M'ha durat.
0: Va, posa'm en un altre.

0: Les cançons són teves, Dan, o no? O són col·lectives, això?
1: Són de tots, sí, sí. Sí que cadascú porta un embrió, però llavors a l'hora de gravar-les i de composar-les estem tots allà. Mm. Tots, sí, sí, sí.
0: T'hauré de demanar per aquesta en concret. Mm. Què és aquesta cançó?
1: Què vols dir que és?
0: No, de què parla? Quina és la història d'aquesta
1: Aquesta cançó? Aquesta cançó és una mica... Tenia moltes ganes de fer-la i crec que ha arribat el moment i l'he feta conscientment i parla d'un abús que vaig patir quan he petit i d'un personatge que va quedar a les fosques molt temps i que la gent li va girar l'esquena.
0: A Osona.
1: A Osona, i que ningú acaba de saber la veritat del que va passar. I he decidit fer la cançó, explicar-ho, no tenir por i que a poc es vagi descobrint la veritat, que ja estava a presó aquest tio, vull dir... No?
0: Estava a presó per sí, això, per abusos, sí, sí.
1: Però vull dir, com aquí a Osona es va amagar molt ràpid, això. I no em donava gana de...
0: Quina edat tenies tu?
1: 12-13.
0: 12-13. Sí. I li va passar molts nens a la comarca.
1: Sí, i de fet, després de fer la cançó, m'ha obert i m'ha trucat molta canalla, que ja no són canalla, ja tenim 28-30 anys, que mil gràcies per dir-ho, per fer-ho públic, i que, no ho sé, vull dir, no sé si he fet bé d'explicar-ho, si no, però crec que em feia falta per curar-me, per tancar un cercle, i també per prevenir. Perquè estic veient que també això pot servir en un futur perquè hi hagi més consciència i que entre tots, a les escoles o on sigui, puguem estar més al cas d'aquests temes i que no sigui un tabú.
0: Per què estava en contacte amb nanos aquest senyor?
1: Perquè ell, bueno, ell tenia, muntava grups de música, anava als escoltes i com sempre estava rodejat i era, bueno, anava, sí.
2: El seu mètode.
1: Mm-hmm. Era el seu mètode.
0: I llavors no sabeu quanta gent són víctimes seves?
1: No, perquè a més també quan és un abús infantil no n'ets conscient fins al cap d'uns anys.
0: Ja.
1: Perquè t'ho camuflen amb un joc, t'ho camuflen amb un divertimento, i llavors te n'adones que allò és més xungo del que semblava, i quan ets gran, en el meu cas, amb 22 anys, vaig adonar-me'n compte de què havia passat.
0: O sigui, tu tens un tall de 10 anys que no ets ben bé conscient de res, fins que passa alguna cosa.
1: Fins que passa alguna cosa i te n'ets conscient, i llavors intentes tractar-te i dius, hòstia, que allò no va ser un joc, sinó que allò va ser més greu, llavors ho fas públic, primer amb la teva família, amb el teu psicòleg, i vas fent, i va arribar un punt que no em bastava, que volia fer-ho públic en general, perquè crec que puc ajudar. I en el meu cas, doncs, que hi hagi hagut referents com en Joan Reig, m'han anat molt bé.
0: Joan Reig va treure una cançó en el seu dia, no?, sobre aquesta qüestió.
1: Sí, i vull pensar que fent això també puc ajudar altra gent. Mm. I ho faig per aquesta intenció i després, vull dir, molta gent m'ha trucat i m'ha obert que també va, aquesta persona malauradament va passar per les seves vides i que no ho havien fet públic mai, no ho havien dit mai i que m'ho han agraït. I crec que si serveix per alguna cosa és això i estic content d'haver fet.
0: No te l'has tornat a creuar?
1: No, està a Saragossa, està a presó ara mateix.
3: O... Per tu mateix també, no? En realitat, vull dir, no només és com per donar un exemple, sinó per un mateix també, com per al final les cançons són una teràpia, no? També ens expliquem el que ens afecta a la nostra vida, les nostres vivències, el que ens senta bé i el que ens senta malament, no? I d'això ens surten les cançons.
0: Exacte. No, i després fugir d'una cosa que en el cas dels abusos està comprovat que sempre passa, que és la vergonya. No?
1: Sí.
0: Una mena d'autoculpa durant un temps d'una cosa de la qual, evidentment, no has tingut tu la culpa.
1: Inclús ara, en plan, per això abans he dit que no estic segur si he fet del tot bé.
0: Yeah.
1: Perquè sempre hi ha aquest sentiment de dir, hòstia, m'estic mostrant molt vulnerable, quan, de fet, jo amb Dan Brau Convoy mai tampoc havíem parlat massa de coses íntimes, i ara, de sobte, pues, he obert la porta a lo grande i dic, pues sí.
0: Què va ser un dia que vas portar la cançó i vas dir...
1: Sí.
0: Nois, mira, us ho explico. O no, sí. Sabien alguna cosa ells de la història?
1: Sí, ja fa molts anys que n'hem parlat. I bueno, vaig composar la cançó i vam decidir gravar-la, tampoc sense saber gaire si entraria al disco. I al final ha acabat entrant perquè la cançó també valia la pena. I també venia de gust, pues, per això.
0: La cançó es diu La volta al món i és estupenda, la veritat.
3: És la meva preferida.
0: Sí, directament, Red.
3: Sí. És la que més m'agrada de tot el disco.
0: Per la cançó en si, pel que significa.
3: Tot. Tot. M'agrada musicalment, m'agrada la lletra... Si tinc alguna cançó preferida, és aquesta.
0: Parlaves del Joan Reig, mira,

0: profundament difícil d'explicar, i a través d'una cançó. És que, clar, els que es dediqueu a la música teniu aquesta, diguem-ne, fortalesa que podeu explicar i treure fantasmes a través de la música, no? Exorcitzar-los. El fet que fos algú com el Reig i els Pets, no?, que es llencessin a fer una cançó així, perquè són una referència total, no? Suposo que també deu curar una mica.
1: Sí, sí, sí. I quan m'entra la cançó, jo era petit i no n'era conscient de que jo també havia estat víctima. Clar, jo vaig escoltar la cançó i recordo que va sortir la notícia i vaig pensar, hòstia, quina putada. Però no n'era conscient. I llavors, un cop ho he treballat i n'he sigut conscient i he escoltat la cançó aquesta i dius, hòstia, que guai, gràcies.
0: Per tu els Pets que són, o per vosaltres els Pets?
2: Home, per nosaltres és un grup molt referent.
3: Sí.
2: Sí, sí. És un dels grups que han sabut evolucionar de manera més interessant, s'han mantingut al peu del canyó. Un exemple. Mm. I són molt fans, ens agraden molt.
0: Són boníssims, és així.

0: És el nou disc de Dan Peralbo i el Comboi. Es diu King Goig, fan ratafia, fan rock, begudes refrigerades, que diu el mossèn Nin a vegades, i ball, i festa, i alegria, i guitarres, que les trobem a faltar.
1: Sí, senyor.
0: Espero que...
2: Però hi ha molts grups de guitarres, eh?
0: Sí, eh?
2: Sí, que sempre amb la cantarella no hi ha grups. Hi ha un munt de grups.
0: Val. Sí, que això és una hostieta que m'has fotut. Està molt bé.
2: No, vull dir...
0: No, està molt bé.
2: És com per reivindicar.
0: Perquè a vegades vaig amb aquest discurs a la ràdio, a mi que m'agrada el rock, i estaria molt bé que em convidés.
1: A part que fins que no ja ho has normalitzat,
0: sí.
1: Sembla que... No, encara ja queda que vinguin grups de guitarres. No, ja hi són.
2: Se'ls ha de fer cas i punt.
0: Val, ens hi hem de fixar una mica.
2: Sí.
0: Nois, un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies. Quin goig tenir-vos també aquí al Via Lliure.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Això és la repesca que ho fan aquí al RAC 1.
4: I com cada dia abans d'acabar el programa posem música i ho fem amb aquest espai que hem batejat com a Cançons Encadenades i en què cada dia algú de la ràdio ens recomana una cançó i li dedica a algú altre. Aleshores, a partir d'aquí, el que rep la dedicatòria és l'encarregat de recomanar la següent i així anirem fent i fins a finals d'estiu repassarem els gustos musicals d'una trentena de persones d'aquesta casa. I avui, nominat per l'Albert Bassas, ens acompanya el Xavi Puig, que és l'editor del Superesports. Què tal, Xavi, com estàs?
5: Molt bé.
4: Com va l'estiu?
5: Bé. Refrescant-nos una mica i agafant força. Ja, perquè d'aquí res ja hi tornarem.
4: Ja hi tornem.
5: Sí.
4: A veure, tu quina cançó has triat?
5: Doncs he triat Enganyar-te, de la Ludwig van.
4: Com descobreixes aquesta cançó?
5: La descobreixo... jo de la Ludwig van diríem que ho vaig descobrint tot a mesura que ho van traient. I per tant, m'hi vaig enganxar en aquest grup. Deu fer 3 estius, jo crec. Que ara algú me la va fer descobrir. I jo, que sóc molt poc d'escoltar música, crec que quan poso allò de manera... voluntari a escoltar música, gairebé sempre escolto la Ludwig van, i per tant quan va sortir m'hi vaig enganxar. De fet, no va ser cap dels avanços del nou disc, sinó que va haver d'esperar que sortís el disc, i quan va sortir, i és de les que m'ha atrapat fort.
4: Té algun significat especial per tu o simplement forma part del grup aquest que t'agrada? I...
5: Sí, m'agrada el grup i a mi la lletra em fascina. Per mi és de les millors lletres que han fet. De fet, llegia algun membre del grup que també destacava que era una de les millors lletres que havia fet en Quim Carandell, i estic d'acord. És una lletra que diu coses de manera planera, però que arriba al fons.
4: Algun moment en què et recordis escoltant-la concret?
5: Jo escolto molt quan surto a caminar o a córrer o així, quan no escolto algun programa de ràdio així endarrerit o algun podcast, de tant en tant em poso música, o si no, baixant amb cotxe també cap a la feina, a vegades també allò quan tinc ganes allò de dir va, avui prou de gent parlant, anem a posar una mica de música, també
4: cantes, me la poso. Tu cantes, Xavi?
5: En moments molt puntuals. El cotxe alguna vegada he de reconèixer que en moments puntuals sí que em deixo anar, però no molt habitualment.
4: I algun moment en què dius, ostres, aquí no l'escoltaria mai, aquesta cançó?
5: Puf, doncs potser, com diu la cançó, potser a les 6 del matí, agafant el metro, tornant de festa i així, potser en aquell moment en triaria algun altre.
4: Molt bé. I a qui de la ràdio has decidit recomanar-li?
5: Doncs en Joel Penya. Joel Penya, quan passegi el seu gos per la zona gironina o per on el passegi, que es posi a Enganyar-te.
4: Segur que li agradarà molt. Moltes gràcies, Xavi. Nosaltres marxem. Gràcies al Marc Espejo, al control tècnic, i us deixem amb aquest Enganyar-te de la Ludwig van.

0: Tu ho diràs, amb Gerard Ballero.
1: Dos quarts d'onze, bona nit, Rodri i Cancelo. Cancelo i Rodri, els dos últims fitxatges del Barça ja són a Barcelona. L'últim en fer-ho, cap a quarts de nou del vespre, el que de moment és el gran fitxatge d'aquest estiu pel que fa al conjunt blaugrana, Rodrigo Hernández. El traspàs, encara no oficial, ho ha de ser demà, si tot va bé, perquè el jugador ha de passar la revisió mèdica, però només aterrar a l'aeroport del Prat, Rodri ja ha parlat com a futbolista del Barça.
2: Contento de llegar, han sido unos días intensos, pero ya feliz de que se resuelva todo. Y jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor.
3: Por la Champions, Rodri, a por todo
2: lo que se pueda por delante.
1: Són les primeres i de moment úniques declaracions de Rodri, com dic, a l'aeroport, després d'aterrar des de Manchester aquesta tarda, el futbolista que ha de fer, evidentment, nit a Barcelona, i demà serà un dia intens també per ell. Hola, Àlex Pintanel, què tal? Bona nit.
4: Què tal?
1: L'Àlex, que era aquest vespre a l'aeroport del Prat. Com ha anat això? Com ha estat l'arribada de Rodri? I què ha de passar en les pròximes hores pel que fa al procés oficial del seu fitxatge?
4: Doncs mira, el campió del món ha aterrat en un vol privat procedent de Manchester, enmig d'una gran expectació, quan passaven 10 minuts de les 8 del vespre. Demà, a primera hora del matí, passarà la revisió mèdica a la ciutat esportiva i el club treballa amb la idea de presentar a Rodri demà al migdia. El migcampista estarà, per tant, dimecres, això segur, al Gamper, en la presentació de l'equip.
1: Esperem que no hi hagi problemes amb el transfer i que demà hi pugui haver aquesta presentació al migdia, tal i com preveu aquesta hora de la nit al club. I, evidentment, lògicament, que no hi hagi cap problema en la revisió mèdica que Rodri ha de passar, com diu l'Àlex, demà al matí a la ciutat esportiva Joan Gamper. Recordo les xifres: 60 milions d'euros fixes, 11 més de variables de fàcil compliment relacionats amb els minuts jugats i els partits que jugui Rodri amb la samarreta del Barça, i 5 més que estan ja vinculats a la consecució de títols en els pròxims anys. Per mi barat, si tenim en compte com està el mercat, el fitxatge de Rodri, molt barat. Pot sortir, de fet, igual de barat que li va sortir al Barça Robert Lewandowski, que recordo que va sortir del Bayern de Munic per 50 milions d'euros, 45 més 5 en variables, que suposo que el Barça ha acabat pagant, perquè ningú se'n recorda ja d'aquests 50 milions, sinó que el que recordem de Lewandowski en el seu pas pel Barça són els 120 gols que va marcar i els títols que va donar. 3 de 4 lligues, per exemple. Doncs la de Rodri crec que pot ser una operació similar. Arriba encara en una edat més òptima que la de Lewandowski al club. El polonès tenia 33 anys, Rodri ho fa amb 30 anys, i l'únic asterisc, és veritat, és com li respondrà el físic després de dues temporades complicades a Manchester amb una operació de genoll pel trencament del lligament encreuat. Si ens hem de guiar pel que hem vist al Mundial, Rodri podria estar perfectament en forma durant la temporada i intentar, doncs, exhibir el seu màxim nivell com ha fet en aquesta competició curta amb la selecció espanyola. De seguida expliquem també alguns detalls més del fitxatge de Rodri, que signa per 4 temporades, com vam dir ahir, i hauria de portar el dorsal 16. El dorsal 16 que fins ara tenia Fermín, que quin dorsal agafarà? Doncs el que deixa lliure Ferran Torres, que se'n va anar al Paris Saint-Germain, portava el 7, Ferran Torres, doncs Fermín agafarà aquest dorsal 7 ja. Està reflectit així al web de la Lliga. Falta, doncs, evidentment, que el Barça pugui inscriure Rodri i, a priori, hauria de ser amb aquest dorsal 16, que és el que vol Rodri, tenint en compte el seu passat. Per tant, 4 minuts per sobre, 2:15, Rodri farà nit a Barcelona. Demà, revisió i, si tot va bé, presentació. És el gran nom del dia. De seguida en parlarem, a la tertúlia amb el Ferran Correas, el Jaume Naveira i l'Albert Nadal, també amb algú que el coneix perfectament com l'exanalista del Manchester City, el Carles Planchard. Van compartir 6 temporades plegats a Anglaterra. I quina casualitat, també, que el dia que Rodri aterra a Barcelona, quina casualitat, el mateix dia el Barça anuncia que Sergio Busquets s'incorpora al cos tècnic del filial com a assistent de Giuliano Belletti mentre s'està traient el curs d'entrenador. Els dos millors pivots m'atreviria a dir, potser algú que m'ho discuteix, però els dos millors pivots dels últims 15-20 anys en el món del futbol, un ara ja retirat, l'altre encara en actiu, defensaran el mateix escut aquesta temporada, que és l'escut del Barça. Dit això, menys mediàtica, però igual de destacable ha estat l'arribada de Joao Cancelo a Barcelona. Serà la seva tercera temporada al Barça, la primera com a jugador en propietat. El lateral portuguès signarà contracte per les pròximes 3 temporades. 3 anys de contracte per Cancelo fins al 2029. Per tant, dos fitxatges ja imminents, a punt de ser oficials, i falta encara saber què passarà amb el davanter centre. Avui sense grans novetats, en el cas Julián, que continua entrenant-se, malgrat que ha de ser la setmana del caixa o faixa. Demà, atenció, prevista roda de premsa del Cholo Simeone, prèvia al partit de Lliga contra el Màlaga, el debut, no és res excepcional, però roda de premsa, haurà de parlar Simeone, i segurament, m'atreveixo a dir que el 90, el 95% de les preguntes aniran dirigides a l'afer Julián Álvarez. Demà a les 10 del matí aquesta roda de premsa n'estarem pendents. I si l'operació entrada a Can Barça va a tot drap, la de sortides també es comença a desencallar. Avui, oficial el traspàs de Jofre Torrents a l'Àjax, operació oficial, traspàs de poc menys de 5 milions d'euros pel 50% dels drets del futbolista. Han passat, ja estan passant més coses, eh? En aquest dilluns d'agost, a segona, el Sabadell ha debutat amb empat a 0 al Molinón contra l'Sporting en el dia del seu retorn. De fet, en el dia del retorn del Centre d'Esport Sabadell al futbol professional, ho ha explicat, entre d'altres, el Pau Bonastre, a l'Àvia al Web, a través de RAC+1. Hola, Pau, bona nit.
5: Hola, bona nit.
1: Un empat a 0, però podia haver guanyat el Sabadell perquè ha fallat un penal.
5: Sí, abans del primer quart d'hora de partit, Rahmani, debutant avui, ha fallat un penal, l'ha enviat fora, però tot i així, bona imatge del Sabadell en el seu retorn a segona, especialment en els primers 45 minuts davant d'un equip, l'Sporting, que té com a objectiu pujar de categoria. La segona part ha estat més igualada, podríem dir, però tot i així els arlequinats han tingut opcions reals d'emportar-se la victòria. Encara li falta aquest Sabadell, però va per bon camí. Avui a l'11 titular hi havia 7 jugadors que no havien jugat mai a segona divisió, perquè un gruix important de la plantilla ve de la Primera Federació.
1: Després mirarem d'anar cap a Gijón per veure si podem parlar amb algun dels protagonistes d'aquest empat a 0 del Sabadell contra l'Sporting. Ahir recordo Girona 1, Leganés 1, amb un jugador, l'ucraïnès Víctor Zigankov, que estava convocat però que es va negar a canviar-se, que per acabar-ho d'adobar aquesta tarda ha publicat correus interns del club al seu Instagram per denunciar que no el deixen parlar amb la premsa ni explicar la seva versió. Déu-n'hi-do amb aquest cas, que jo crec que és dels més grossos que recorden a Girona en els últims anys, el de Víctor Zigankov, que no vol jugar més amb el Girona, malgrat tenir contracte. Després en parlem també. I ara mateix, també a segona, al descans, el debut de García Pimienta a la banqueta de l'Almeria, immillorable. Al descans, Almeria 3, Aldenc 0. El català, ex d'entrenador del filial del Barça, de les Palmes i del Sevilla, entre d'altres, que està debutant amb bon peu a la banqueta de l'Almeria. Això a segona, a primera, retorn sonat a la categoria a aquesta hora, perquè Miquel Agut, bona nit.
6: Bona nit, un retorn no tan sonat com el teu, però bona nit, Gerard Ballera.
1: Gràcies, bona nit. gràcies. El retorn sonat de veritat, perquè els que vam viure el Depor dels anys 2000...
6: Sí.
1: Ens agrada veure avui el Depor a primera divisió.
6: Això és...
1: A Riazor.
6: Això és correctíssim.
1: Sí, senyor.
6: Ara mateix queden 11 minuts pel final del partit i empaten a un el Depor i l'Elx. Ha començat marcant l'equip gallec. És un gran gol d'Aubameyang a la primera part. És el gran fitxatge del Depor fins ara en aquest mercat, la gran sorpresa. El control acrobàtic és una delícia. La rematada és molt bona, però el control és una delícia. Sense cap punt de suport amb el terra, una pilota a l'esquena de la defensa, la controla i quan acaba de botar a l'àrea, remata creuat lluny de l'abast del porter d'Ituro. Ha empatat fa 5 minuts l'Elx, que s'ho mereix, perquè la segona part Leo Román estava salvant el Depor d'encaixar el gol de l'empat, però no ha pogut fer-hi res quan ha rematat de cap Marc Aguado. Un corna mal picat, una segona jugada, una molt bona centrada de Gonzalo Villar i un cop de cap creuat al primer pal de Marc Aguado lluny de l'abast del porter. Així doncs, 10 pel final, 8 anys després torna el Depor a primera i de moment està empatant a 1 contra l'Elx a Riazón.
1: Quan ha costat a Aubameyang el Depor?
6: Uf, t'ho hauria de mirar. No ho he mirat, però vaja.
1: Barat, és igual, barat com Rodri.
6: No, no,
1: vull dir,
6: car no.
1: Els hi sortirà car, baratet. La ràtio gol per milió els hi sortirà baratet, perquè déu-n'hi-do, sucar ja en els primers minuts com a futbolista del Deportivo de la Corunya. Recordo ahir, l'Espanyol va guanyar 3-0 a Llevant. De fet, ara mateix, si un mira la classificació, els líders són d'aquesta primera divisió, l'Alavés i l'Espanyol, però és que aquesta primera jornada juga compte gotes, dimecres, com dèiem, aquest Atlètic de Madrid-Màlaga, la setmana que ve, un cop s'hagi jugat la segona jornada, els partits del Barça i del Madrid, l'Atlètic Club Barça i el Real Madrid-Real Societat, i encara s'ha de jugar aquell partit que es va ajornar per un fong a la gespa de Balaïdos. El Celta o Osasuna també es juga, en aquest cas, dijous de la setmana que ve. Quants milions, dius?
6: Llegeixo a diversos llocs només 1,5 milions. Un milió
1: mira,
6: i mig...
1: Ja... Mira, o sigui, 750.000 euros ja, el golet d'Aubameyang.
6: 37 anys.
1: Si en fa dos, 750.000 euros cada golet d'avui.
6: Quan acaba la temporada, haurem de dividir aquest milió i mig entre els gols que faci. Veiem quan ha sortit cada gol, però
1: no, que...
6: 37 anys per Pierre-Emerick Aubameyang, que qui no l'hagi vist, el gol és molt bonic.
1: Sí, la celebració també amb la seva tombarella.
6: Sí, que jugadors de 20 anys no la fan.
1: Gràcies, Agut.
6: Adéu.
1: Tres minuts i tres quarts d'onze. De seguida arrenquem la tertúlia. Un parell de notícies abans d'acabar. Una relacionada, de fet, amb un equip de primera divisió, el Rayo, perquè la Comunitat de Madrid ha rebutjat la cautelar que demanava el club madrileny per jugar a Vallecas. Vaja, que dijous comença la segona jornada de Lliga, a primera, hi ha un Rayo a l'Alavés i no es jugarà a Vallecas. S'haurà de buscar la vida al club madrileny. Tot apunta que es disputarà a Butarque, aquest partit. I... abans d'arrencar, una mala notícia pel Barça, la lesió de la jove migcampista Clara Serra Jordi, que té una fissura al canell, se la va fer a la concentració amb la selecció espanyola sub-20 abans de disputar el Mundial i s'estarà 6 setmanes de baixa. Deu estar content Pere Romeu, que ja va posar el crit al cel quan es van endur una jugadora, que és habitual ja amb la selecció absoluta espanyola, per un Mundial sub-20, se la van endur, no estava massa content, ho va de fet dir públicament i ara... Pere Romeu veu com la perd per l'estrena de la Lliga i sobretot per les dues primeres jornades de la Champions, que és el que més li interessa al club. Que tingui una bona recuperació, la Clara Serra Jordi. Pràcticament 3:15. Res, un minut i parlem de Rodri. Sigueu benvinguts al Tu Diràs.
0: Tu Diràs, amb Gerard Ballera.
7: Ganarles el derbi es lo único que pido.
8: Volver a ser grandes.
9: Un altre sextet. Serà massa.
10: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
11: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
12: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
13: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Plus, David.
14: Esto promete, Manu.
13: No lo creo. Arranca la transición. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
14: Huele a compra, Manu.
13: Huele. Va.
14: ¡Qué facilidad resolvió! Sin complicaciones. ¡Ven a por más!
13: ¡Venga!

0: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
1: Tres quarts d'onze, en punt, això és el Tu diràs, amb l'Àlex Pintanel, aquí ja hem sentit a l'inici del programa, que avui ha esperat a Rodri, a l'aeroport de Barcelona, amb una mica de retard, ha arribat res, una horeta, no, Àlex?
2: Sí, aproximadament. Saps què passa? Agafava un vol privat de Manchester, però aquest vol privat abans ha fet un trajecte Newcastle-Manchester, ha anat amb retard i, per tant, doncs, per això ha arribat, sí, una horeta de retard, més o menys.
1: Hola, Ferran Correas, què tal? Bona nit. Ho dic perquè tens ganes d'entrar a jugar.
3: Ben tornat.
1: Gràcies, gràcies.
3: I després, com és que no ha vingut amb Ryanair? Va marxar a Manchester, va marxar amb Ryanair. Sí. Ha vingut amb Ryanair.
1: Ja va fer el gest de marxar amb Ryanair.
2: Era un vol de plaer, no? Que diguem-ne.
3: No, era quan tornava a Manchester per començar.
2: Per començar, per això. Però...
1: Va començar. Jo crec que van anar a recollir... Van anar a recollir les coses.
3: El Barça paga vols privats.
1: Sí. Hola, Albert Nadal,
4: Què tal? Ben tornat.
1: Gràcies. Bé, mira, és que és posar-me aquí i escolta.
4: Ara que dèieu això, la cara que feia quan va anar de Madrid a Manchester, maleta petita, el detall, també està bé recordar-lo, i la cara que feia avui a l'aterrar a Barcelona, no?
1: Sí, potser li hauria agradat directament no passar per Manchester, que algú li hagués recollit si li quedava alguna cosa per allà, el que fes falta, i quedar-se
2: aquí a Barcelona. Havia arribat amb una maleta petita, només, que m'ha sorprès. He pensat, bueno, potser ha de tornar a Manchester en algun moment, però realment avui venia amb una maleta petita, només, ja aquestes de cabina.
4: Assessors i companyia que vindran amb tot el pack de maletes grosses.
1: Hola, Jaume Naveira, què tal?
5: Què tal?
1: No és Manchester el destí ideal, si vols anar de vacances, per exemple.
5: No, la veritat és que no seria... Però, escolta, per 2-3 dies i una mica gaudir de l'ambient de la ciutat...
1: Old Trafford, no, Etihad...
5: I et diré fins i tot l'ambient de bars de la ciutat, que sempre hi ha música en directe... Sí, està bé.
4: Si t'agrada el futbol i la música...
5: Sí, és un bon lloc per...
3: Aquella plaça gran que
5: tenen... Sí, la típica plaça gran de qualsevol ciutat...
4: On va l'afició del Barça, quan juga allà al Barça.
3: La zona allà del...
4: Dels canals. Allà, si tens la sort d'agafar un dia de sol, que has de tenir sort, val molt la pena.
3: Hi ha bons bars i bona birra.
5: Sí. Ja la cosa seria que quan hi hagi sol escalfi, que això tampoc sol passar.
4: Tant no es pot demanar.
1: Digueu-li a Anthony Gordon i a la seva vida a Newcastle upon time, Vull dir que segurament aquí prendrà una mica més el sol, ja l'està prenent. Pintanel, demà hauria de ser el dia que es fes oficial, malgrat és que avui ja hem sentit a Rodri parlar com a jugador del Barça, però diguéssim que aquestes oficialitats, no, aquestes formalitats s'han de concretar demà.
2: Sí, perquè s'estan acabant d'intercanviar tots els documents. Demà passarà la primera hora del matí la revisió, ho farà a la ciutat esportiva i el club treballa amb aquesta idea de presentar-lo demà al migdia. Insistim, s'ha d'acabar d'intercanviar els documents, contractes, i per tant veurem si finalment tot això arriba a temps i es pot enllestir abans del migdia. Recordem que el Barça pagarà 60 milions d'euros fixes i una sèrie de variables en funció del rendiment i dels títols que guanyi en els pròxims 4 anys de contracte amb el Barça. Per tant, Rodri firmarà fins al 2031 amb aquestes variables.
1: 2030, final, no?
2: 4 anys són, 2031.
1: 4 anys? Ah, 2030. Sí. Vale, sí, és veritat. Sí.
2: La xifra final que pot arribar a sobrepassar si es compleixen aquestes variables als 70 milions d'euros. Un Rodri, com deies, Ballera, que ha arribat a Barcelona, ha saludat a la premsa i amb la màxima ambició possible deia això.
6: Sí, por estar en el Barça, Rodri. Contento de llegar. Han sido unos días intensos, pero ya feliz de que se resuelto todo Encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Por supuesto, jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor.
7: Por la Champions, ¿no, Madrid?
6: A por todo, por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
2: Doncs bé, absolutament a per tot, Rodri, i simplement un detall, un apunt. Flick valora molt positivament aquesta incorporació. Abans de tancar-se, el tècnic alemany li va transmetre a Rodri en una trucada que seria important i que en un equip tan jove, una figura com la seva, amb experiència i talent, era fonamental. Per tant, aquesta jerarquia que portarà dins del vestidor i al mateix terreny de joc és molt ben valorada per Hansi Flick.
1: Creia que és un somni jugar al Barça, Rodri? Ha estat l'última bala que cou a Madrid ara mateix,
5: I tant.
1: Perquè... Hi ha hagut un minisegon que... Jo crec que la prou... I després ha dit por supuesto, Però hi ha hagut mig segon que s'ho ha hagut de pensar, però després ha dit por supuesto.
5: Però bé, és que al final jo crec que tots tenim una mica coll avall, no? Que el que semblava, fins i tot per les pròpies declaracions públiques de Rodri, era que ell, doncs, somiava més amb el Real Madrid, no? Però, a veure, aquí el que està clar és que el Madrid no ha acabat d'apostar per ell. Sigui pel que sigui, ja sigui per una qüestió de que anava amb la candidatura d'Enrique Riquelme, de que no acaben de refiar-se del seu físic, de que té 30 anys, digue-li com vulguis, però el Madrid no ha acabat d'apostar per ell quan és un jugador que li hagués solucionat bona part dels seus problemes.
1: Mira, nosaltres no hem compartit vestidor amb Rodri, però tinc una persona en línia que ha compartit, diria, si no m'equivoco, 6 temporades amb Rodri al Manchester City. És l'ex ja analista del conjunt anglès, el Carles Planchar. Hola, Carles, bona nit i gràcies per atendre'ns.
8: Bona nit, què tal? Com esteu?
1: Bé, molt bé, i tu?
8: Jo també, molt feliç i molt content de veure Rodri en el Barça i no veure el vestit de blanc. Això és el que patia les darreres setmanes.
1: Perquè tu, allò, en una conversa informal allà a Manchester, algun dia t'havia dit que era més blanc que blaugrana? O no havíeu parlat d'això?
8: No parlàvem d'això. Allà parlàvem només de nosaltres, dels rivals, de l'Arsenal i tal. Però jo sempre li deia, dic, ostres, no, sobretot no vagis al Madrid. I últimament que l'havia vist alguna vegada i havíem coincidit junts en plan informal, li tornava a recalcar moltíssim, sobretot no vagis al Madrid, i fins i tot en el seu agent li deia, fes el que sigui, però no m'aportis al Madrid, fes el que sigui, i al final pues, veig que m'han fet una mica de cas, sí, estic content.
1: Si tant li deies, potser és perquè li tirava una mica més el blanc que el blaugrana, però vaja, és igual, ha acabat aquí, Carles, vull dir que tampoc li donem tantes voltes. I per què creus que tria el Barça i no el Real Madrid? No sé, per un tema econòmic, suposo, per un tema de joc, de filosofia?
8: No crec que sigui. En aquests moments no sigui que sigui pel tema econòmic. Segur que també com a bon professional i mirant el seu futur, doncs haurà valorat tot i haurà posat en l'escala de prioritats tota una sèrie de conceptes que seran importants per ell. Però no crec que el principal concepte sigui pel tema econòmic. Jo crec que haurà valorat altres coses i ell el considero una persona amb un nivell intel·lectual bastant alt, i com a intel·ligent que crec que és, doncs haurà valorat el que és el conjunt, el protagonisme que pot tenir dintre de l'equip, la feina que ha de fer, el rol que ha d'agafar a cada equip, o va valorar en el seu moment, va comparar, i per això jo crec que s'ha decantat pel Barça, no? Perquè té els ingredients que ell necessita perquè ell pugui seguir disfrutant del futbol i sobretot en la part final de la seva carrera, i per l'altre costat que se senti amb un protagonisme absolut de poder aportar les coses que ha de portar amb un vestidor que crec que pot aportar molt en el vestidor del Barça, i potser en el Madrid pues, no hagués pogut aportar tant, no?
1: Parlaves d'un jugador intel·ligent, Carles. A mi em fa la sensació, no sé si com a analista va ser així a Manchester, que és d'aquells que fins i tot et fa alguna apreciació tàctica, que diguéssim que participa, no?, de la tàctica abans d'un partit. No sé, el veig molt, molt entrenador, molt entrenador dins del camp, també.
8: Bueno, jo sempre dic que com és una persona fora del camp és com es comporta dintre, i al revés. Com és dintre del camp és normalment com reflecteix la seva personalitat a fora, no? I realment és una persona que, per damunt de tot, és un jugador diferent, és un jugador que del que no és habitual ara del que trobes, és un noi que té una formació acadèmica, vol dir que té una vida normal, que té una parella normal, que viu d'una manera molt normal, i això fa que el faci diferent, no? A nivell de futbolístic, doncs això s'ha pogut comprovar. Vull dir, al final ha sigut una peça important en el Manchester City, ho ha aconseguit a base de anar creixent. Quan va arribar doncs era un jugador que havia de competir amb figures com Fernandinho, que era un jugador consagrat en el mig del camp, en el millor moment de Gundogan, o en el millor moment de David Silva, i això vol dir que per fer aquest pas i arribar a tenir el protagonisme i poder arribar a ser el pilota d'or i poder aconseguir els títols que ha aconseguit, i després va a la selecció en diferents escenaris, en diferents contextes, i aconsegueix el mateix, vol dir que hi ha d'haver-hi una part d'intel·ligència per poder arribar a aconseguir tot això, i això és el que jo crec que té ell, que potser no tenen tots els jugadors, no? Podrà tenir el talent futbolístic, però a part s'ha de tenir aquest talent que altres jugadors no tenen.
1: El fitxeu, crec que el 2019, la temporada 2019-2020,
8: sí.
1: El Pep n'estava enamorat? És a dir, és ell qui diu, escolta, hem de fitxar aquest futbolista sí o sí?
8: Bueno, doncs sí, en aquell moment ens havíem parlat, l'havíem seguit i realment veies que necessitaves, era un jugador que necessitaves, i sobretot en el futbol anglès, perquè a part de que et podia donar tota l'ordre, el control del partit, el marcar una mica el temps, el saber estar en el mig del camp a nivell de posicional, doncs tenia tot el que havia de tenir, doncs també era un jugador que també a nivell físic et podia donar alguna cosa que dintre de la Premier es necessita, perquè la Premier, igual que totes les lligues, avui dia el futbol s'ha tornat molt més exigent, però també la Premier encara un punt més, i això era una cosa que et podia donar aquest equilibri, sobretot a nivell físic, que potser altres jugadors no et podien donar.
1: Precisament creus que és això probablement el gran salt que li pot donar al Barça, futbolísticament?
8: Home, Carles, per descomptat, vull dir, la gent que seguim el Barça s'ha pogut veure que el Barça, pues, ha patit quan s'ha enfrontat amb equips, amb el futbol, amb aquest canvi que hi ha hagut a nivell tàctic del futbol, on ara ja no és tan posicional, on no hi ha el trobar els espais és molt més complicat, perquè treballes contra defenses que et fan home a home, on quan competeixes avui dia, sobretot a Champions, el nivell dels equips és molt alt, hi ha una exigència física molt, molt gran, perquè estàs lluitant contra bèsties físiques. Doncs el Barça ha patit, i com que el Barça ha patit, perquè té un perfil de jugador completament diferent. Jo crec que el Rodri els hi pot donar això, els hi pot donar aquest equilibri. Els hi pot donar més equilibri i farà millorar el rendiment dels altres, perquè també els deslliurarà d'una feina que potser a ells els hi costa molt més, i podran treure millor partit del seu joc, com pot ser el Pedri, com pot ser el Gavi, com pot ser el Fermín, pot ser el Dani Olmo, perquè fins i tot aquests són d'un perfil, jo veig que al mig del camp del Barça eren tots d'un perfil molt, molt, molt ofensiu. I això s'ha demostrat perquè al Barça no li costava res atacar, però sí que qualsevol equip ens ha fet moltes ocasions de gol. I aquest equilibri que t'ha de donar defensiu, i sobretot quan jugues a Europa i quan ja jugues amb equips de molt, molt, molt tops, doncs això es notarà, o podrà donar-nos aquest equilibri defensiu amb les transicions, que jo crec que això és molt important.
1: És molt interessant, perquè el Barça de Flick, durant aquestes últimes dues temporades, durant les dues temporades que ha estat Flick a la banqueta, ens ha demostrat, no?, a vegades aquest futbol esbojarrat d'anar a l'atac, de no tenir massa calma, i gairebé sempre li ha sortit bé, no? En alguns escenaris determinats a la Champions no ha acabat de sortir, no? Però gairebé sempre li ha sortit bé. Clar, hem d'esperar que amb Rodri doncs el Barça sigui una mica més cautelós en aquest sentit, que vagi amb més calma, que tingui més possessió, més control,
8: no crec, o no té res a veure? Exactament, no té res a veure. No crec que el Barça canvi, ni que el Hansi Flick estigui pensant en una altra manera de jugar. Simplement es produirà per perfil de jugadors, es produirà perquè tots hem vist que el Barça ha patit, o que el Barça li genera moltes ocasions de gol. Per què? Perquè ataquem molts, ataquem amb molta gent, i amb una pèrdua d'aquestes és molt fàcil, no hi havia mig de camp. Per què l'Eric ha jugat tan bé i ens ha donat tanta bon rendiment en el mig del camp? Perquè és un jugador més de perfil defensiu.

0: controlarà el partit, que donarà temps, que donarà lideratge, que sap estar, que sabrà fer el que s'ha de fer en cada moment del partit, que això també és important, que ho ha de transmetre a la resta d'equip, perquè estem parlant d'un equip molt jove, on tenen molt talent, però a vegades no n'hi ha prou amb el talent, doncs també a nivell defensiu tot això jo li diré que farà un pas endavant molt important a l'equip.
1: En resum, que no li poses cap pega a aquest fitxatge, a aquesta incorporació, Carles.
0: Mira, avui he parlat amb molta gent, amb molts mitjans, i els deia que l'únic però que segurament molta gent ja m'han preguntat i tal, és amb el Marc Bernal, no? L'arribada de Rodri pot generar de que ell pues, tingui menys minuts. Jo ho intento vendre, de dir, pues, el que penso jo és que hem de mirar la cara positiva de tot això. Si ho mirem la part negativa, home, està descomptat que dels minuts que jugui un, pues seran menys minuts que tindrà probabilitat de que jugui l'altre. Però en aquest cas, jo penso que s'ha de mirar del punt de vista positiu, perquè Marc Bernal, no tinc cap dubte, serà el mig centre del futur del Barça, però com tots els jugadors joves, perquè ara estem acostumats que un jugador als 17 anys ha d'explotar i als 20 anys ha d'estar consagrat en l'equip, si no és que ja no serveix, doncs jo penso que ha de fer la maduresa, l'etapa de maduresa que ha tingut que fer ell, el mateix Rodri, quan va arribar al Manchester City, i que ha de fer molts dels jugadors. No tots tenen el talent com per amb 18-19 anys pues ja ser un jugador amb tot el pes, que sàpiga el que s'ha de fer, que sàpiga com s'ha de jugar, i que ha de fer totes les etapes i ha d'anar madurant. Jo penso que si té la paciència i és intel·ligent, que crec que ho és, perquè el Marc Bernal també per mi és un mig centre de futur, doncs té aquesta paciència i pot aprendre. Jo crec que li donarà el temps suficient perquè maduri i perquè pugui arribar a ser el que pensem tots que serà pels propers anys del Barça, no?
1: És curiós que tothom pensa en els minuts que perdrà Marc Bernal i que ningú se'n recorda de Frenkie de Jong, que encara és a la plantilla del Barça, tot i que està lesionat, té l'asterisc de que està lesionat.
0: Bueno, però evidentment, potser per això, no? Quan sapiguem que estigui disponible, després podrem comptar. Si està disponible 100%,
1: sí,
0: després segur que podrem saber. Mira, tenim almenys un mes al mig del camp, però fins que no estigui disponible no sabrem quin rendiment ens podrà donar el Frenkie de Jong. Tot i que el Frenkie de Jong també el poso jo dintre del grup de migcampistes del Barça que tenen un perfil
1: més
0: que
1: ofensiu.
0: Li agrada molt arribar, sí. Més ofensiu, que li agrada arribar a l'àrea, que t'arriba molt bé, i clar, i d'aquests jugadors en tenim molts. Tenim el Daniel Olmo, tenim el Fermín, que els considerem migcampistes, però no deixa de ser gent que els hem construït de migcampistes quan érem puntes, no? Els hem reconvertit tots, aquesta gent. I d'aquesta manera jo penso que també es necessita tenir una mica de gent propis migcampistes de mig camp, no? I
1: sí,
0: més
1: sí.
0: Ara.
1: Que I això no vol dir que Rodri, quan arriba a la frontal, sigui coix. Vull dir que va donar una Champions a Istanbul, suposo que te'n recordaràs,
0: exactament,
1: Carles.
0: Exactament.
1: Que no és un futbolista, sí, sí, que quan arriba a la frontal no sap què fer, al contrari, vull dir que té gol també.
0: Això mateix,
1: que...
0: I a nivells de generar joc també és capaç de generar joc.
1: Sí,
0: i
1: és molt complet. Hi ha d'altres que no són tan complets, ja està, vull dir, estem parlant del millor mig centre que hi ha ara mateix al món, si està sa.
0: Bueno, per això l'han escollit pilota d'or i l'han escollit el millor jugador, no, el darrer mundial, estem parlant de fa mesos enrere, no? Doncs... Algú vol dir, no?, que hi ha molta gent que opina i doncs ens hem de remetre al resultat del que ha opinat la gent, no?, dels que hi entenen, per dir-ho d'alguna manera, no?
1: Aquí a la taula hi havia algú que volia fer una pregunta, Albert.
2: Carles, què tal? Soc l'Albert Ral, del diari.
0: Hola, què tal?
2: Dels mitjans que aquesta tarda t'hem contactat, com has dit abans.
1: Sí, jo crec que he parlat amb 55 mitjans. Nosaltres amb el número 56. Ja per tancar el dia, se'n va dormir, diguéssim, amb l'última tensió a la premsa.
2: Jo t'ho torno a agrair, Carles.
0: Encara me'n queda un després.
1: Ah, vaja, veus. Encara no has acabat, Déu-n'hi-do.
2: T'agraeixo de nou i t'afegeixo una pregunta. Ara hem parlat molt de l'encaix amb Marc Bernal, però l'encaix amb Pedri, com el veus tu? Com te l'imagines al Barça?
0: La pues veig que també...
2: amb Pedri.
0: Sí, el veig perfecte. O sigui, jo crec que ja es coneixen de lo que és la selecció i la veig perfecta, perquè el Pedri estic convençut que millorarà el seu rendiment i no patirà tant físicament, perquè és el que us explicava abans. El Barça, quan hi havia Pedri sol al mig del camp, que hem jugat molts partits de Champions amb Pedri sol al mig del camp, com a migcampista únic, perquè recordem que els altres vam jugar partits amb Dani Olmo i amb Fermín i amb Pedri, que era el mig centre, té la capacitat per jugar de mig centre.

0: que dèiem, amb les transicions defensives i haver d'estar tot arreu i haver de desplaçar i haver de lluitar contra aquestes monstruos que tenen tots els equips en el mig del camp, amb aquest poderio físic, pues, segurament ha patit més. I això li ha marmat a l'hora de ser el constructor, el que pot dirigir aquest Barça de la part ofensiva. Per això jo penso que ell el deslliurarà i podran ser un complement perfecte. Un es complementarà l'altre, un li aportarà, li traurà feina de construcció ofensiva i l'altre li traurà feina d'estar molt a nivell defensiu. Vol dir, pot ser una dupla perfecta. Si un juga més avançat que l'altre, si un juguen de costat o juguen... Però bueno, jo crec que són complementaris i que serà perfecte per aquest joc del Barça.
1: I aquesta visió que el Mundial Luis de la Fuente no va saber, no? Trobar...
2: Sí, que va acabar preferint... Hi ha més històries també d'estat
1: físic... A veure, que el recanvi de Pedri era Fabián, vull dir que no era migcampista qualsevol, també, no? Potser Pedri no, tampoc
0: jo penso,
1: està...
0: Jo penso que el Mundial no ens ha de servir de referència.
1: No, per això...
0: Però... No ens ha de servir de referència perquè, en definitiva, potser l'entrenador que els veia entrenar, que veia l'estat de forma i el rendiment, doncs potser va valorar de dir no, doncs que en aquests moments m'estimo més un altre jugador, que em donarà més rendiment, que em farà coses que jo vull fer de la manera que jo jugo. O sigui, això nosaltres opinar des de fora i sense estar en l'equip, sense veure'ls entrenar i sense conèixer el perfil. Clar, jo, per exemple, tampoc conec Fabián. Vull dir, jo dir, no, és que havia d'haver jugat Pedri, jo havia de jugar l'altre. No ho sé, jo penso que això és molt agosarat i en aquest cas jo penso que Fabián va fer també molt bon Mundial i va ser un complement perfecte, però que si hagués jugat Pedri, potser Pedri va arribar que venia, mira, del que parlàvem, no? L'exigència física que va tenir tota la temporada, perquè la va tenir, nosaltres som conscients de que la va tenir, perquè va jugar molts partits amb la lesió de De Jong, va jugar molts partits i va acabar molt maramat, doncs potser li va passar factura també de cara al Mundial, que no va arribar en plenitud de condicions, no?
1: Prova
0: i per això potser va escollir més l'altre,
1: sí,
0: no?
1: Sí, prova d'això és que està fent un pla específic ara durant la pretemporada per posar-se a tot.
2: Totalment, sí, sí.
0: Ara doncs aquest és el motiu de que necessites a Rodri al seu costat, segurament.
1: Ara seguim parlant de Rodri, que avui sentia el Ferran Corrés, l'Albert Nadal i el Jaume Naveira parlar del que per mi és un fitxatge extraordinari, però abans, Carles, abans de deixar-te marxar, has compartit també vestidor amb un altre nom que sona i que cada dia en parlem a les tertúlies, que és el de Julián Álvarez.
0: Sí.
1: Tu el veus amb el caràcter suficient per plantar-se o enfrontar-se amb el club, amb la direcció general de l'Atlètic de Madrid? Ho dic perquè des de fora es veu un nano que no ha trencat mai un plat i que, en fi, no es plantarà ni aixecarà la veu més del compte ni res de res.
0: Jo, personalitat, crec que la té i que és capaç, i clar que sí. Ara, si jo sigués el seu pare o el seu germà o estigués en el seu entorn immediat, seria l'últim que li diria que fes. Jo penso que ni amb ell ni cap jugador aquest és el camí adequat. És la meva opinió. Des del punt de vista professional, ells el que han de fer és rendir com a professionals, i quan pensen que confirmen un contracte, el contracte el firmen les dues parts. I no es tracta de dir qui té raó, perquè en aquest cas no hi ha cap conflicte, però quan firmes el contracte, de la mateixa manera que ara vingués l'Atlètic de Madrid i li digués no, és que ara et volem fotre fora, i diria, bueno, sí, em voleu fotre fora, amb quines condicions em voleu fotre fora? Ara, jo estic aquí, veu firmar un contracte en el seu moment, i si ara no us agrada com jugo, doncs us l'heu de menjar. I ara la situació és diferent. Vull dir, tenim el cas de Sirankov ara en el Girona,
1: sí.
0: I penso el mateix. Vull dir, penso el mateix, que els contractes són per complir-los per una part i pels altres. I entenc perfectament que si hi ha una opció que totes les parts surten beneficiades, doncs s'ha de facilitar. Quan no, ningú ha d'estar jugant a gust, de mal gust en algun equip. Vull dir, s'ha de treure rendiment precisament quan més els jugadors, com més disfruten i com més bon ambient hi ha i tot això, és quan el rendiment és més alt. Però, per l'altre costat, el que no pot ser és de dir, mira, quan no li interessi una part unilateralment decideix, ah, no, doncs no m'interessa, doncs me'n vaig i monto tot el pitote per anar-me'n. Això és el que penso jo, no del cas de Julián, penso de qualsevol cas relacionat d'aquesta manera. Per això veig difícil de que el Julián pugui acabar en el Barça. Primerament, per la muntana econòmic que suposa que vingui, estem parlant ja d'una xifra molt alta, i per l'altre costat, doncs això, penso que no seria el camí ideal de que hagis de venir ja amb aquestes circumstàncies. Jo penso que els jugadors han de ser intel·ligents i han de venir, si poden venir, perfecte, però ha de ser un joc a tres bandes, on els jugadors surti beneficiat, on l'Atlètic de Madrid estigui disposat a fer el que sigui per complir el que ell vol, i per l'altre costat el Barça pues, també sigui surti beneficiat perquè vol aquest jugador i el pot tenir, però amb unes condicions normals i unes circumstàncies normals.
3: Jo, si pot ser una pregunta ràpida al
1: sí,
3: Carles.
1: Sí, ràpida, que hem de tancar. Que...
3: Sí. Perdó, que no... Carles, què tal, com estàs? Soc el Jaume Naveira. Et volia preguntar ràpidament sobre... parlant un altre cop sobre el tema de la importància de Rodri. Vosaltres, al moment en el qual es lesiona Gravetat a la temporada 24-25, quan el perdeu, diguem que en aquell moment, en el vostre... en el vostre foro interno penseu, ostres, se'ns ha, no dic se'ns ha acabat la temporada, però o sigui, sabíeu que era tan important que era el moment de no tenir-lo estructuralment no a patir tant, i que això parla de la qualitat que té aquest futbolista?
0: Exactament, no és que ho penséssim, és que es va demostrar. Vull dir, l'equip sí que va arribar a la seva plenitud quan vam guanyar el triplet a Anglaterra, que no és fàcil guanyar un triplet al lloc, però menys a Anglaterra, i després va, i em sembla que va ser el primer partit que va jugar, el primer partit de Lliga que va jugar contra
3: sí,
0: l'Arsenal,
3: sí, sí.
0: es va lesionar. Uh-huh. Vol dir que imagina el que va suposar per nosaltres, va ser el declive d'un conjunt. I que van haver-hi molts factors, que no va ser l'únic que es va lesionar en aquell moment. Teníem a Kevin De Bruyne també, que es va començar a lesionar, que va tenir una lesió molt important, ja que li venia de la final de la Champions, i que no vas poder comptar amb jugadors importants, segur. Que es van sumar molts factors, segur. Que factors inclús a nivell general de dir, ostres, que costa molt guanyar després de guanyar, que és un dels mèrits més grans que ha tingut el Pep. Però tot i així, està claríssim de que va ser un pas enrere que ens va fer pensar tots de dir, bueno, el que, no és el que ens ho fes pensar, que ens va demostrar tots de dir si realment pel que era l'esquema del nostre equip, el pes que suposava pel nostre equip i la manera que teníem de jugar, pues, va ser un pas enrere. Està clar, a partir de llavors pues, ens ha costat molt, fins que ha arribat el moment que s'ha tingut que renovar tot moltíssim, no? Tornar a començar amb un equip nou, amb una idea nova i una manera de fer nova, no?
1: 4 minuts i un quart de 12. Carles, t'agraeixo moltíssim que després d'aquesta tournée del dia d'avui pels mitjans hagis volgut entrar també aquesta nit.
0: Molt bé, no.
1: Una abraçada molt forta.
0: Al contrari, igualment, una abraçada a tots.
1: Que vagi bé, una abraçada al Carles Panxart, exanalista del Manchester City, 6 temporades amb Rodri allà al vestidor del City, i també amb Pep Guardiola.
4: Rodri 2030, tenies tu raó.
1: Ah, veus?
4: Sí, sí, per aclarir-ho, per deixar-ho ben clar, que la gent... Sí, sí,
1: ostres, m'he tornat una mica boig. Tots,
2: Mira que portem dies amb això, jo també he posat 31, també he escrit 50 vegades al diari.
4: Li havia posat un any més a Rodri.
1: Val.
4: Per aclarir-ho. Per
2: espaiar el salari, també, no?
4: Exacte. No estaria malament aquesta,
1: Si algú teniu algun dubte, després d'escoltar el Carles Panxart, és que poc més es pot dir d'un fitxatge com el de Rodri, un fitxatge que per mi és extraordinari. Jo sóc del parer, i sé que aquí hi haurà gent que pensarà al contrari, que per mi t'apropa més a guanyar la Champions Rodri que Julián Álvarez. Per mi t'apropa més Rodri a guanyar una competició com la Champions, que és una obsessió, o que està sent una obsessió pel Barça ja en els últims anys, que Julián, que és veritat que és un futbolista extraordinari, que marca la tira de gols extraordinaris, però que no té l'equilibri que li pot donar l'equip i aquest Barça el fitxatge de Rodri.
3: El que és evident és que Rodri és, si està bé, el millor del món a la seva posició, i Julián no ho és. O sigui, és dels millors, però jo crec que no és el millor. I això doncs, crec que marca una diferència important. Ara, el Barça és veritat que per una qüestió de confecció de plantilla i de que ara mateix no té nous, més enllà de Hamza Abdelkarim i altres jugadors que potser podrien arribar a jugar com a nous, doncs clar, necessita un. I queden pocs dies ja de mercat, o sigui que a veure si hi ha algun moviment.
1: Alguna pega, fitxatge de Rodri, Ferran, Albert?
5: Jo cap. Em sembla un gran fitxatge per dues raons. Una que té a veure amb el Barça i una que no és Barça, i és evident... No, però és que és evident que és el fitxatge. O sigui, quan moltes vegades durant aquest estiu m'han preguntat: et fa por el Madrid, de nou Madrid de Mourinho? I jo deia, home, sí, ha fitxat bé, Diomandé és un bon futbolista, tot i que jo tinc els meus dubtes perquè té 18 anys, però bé, Dumfries està bé, Cucurella em sembla un molt bon fitxatge, Berrardo els hi farà feina, de Konaté no parlo perquè em sembla molt dolent o bastant fluix, però clar, jo deia, però és que ara quan si fitxen a Rodri sí que faran molta por.
2: Començaran a funcionar, no?
5: Si fitxen a Rodri. És el que necessitaven. O sigui, tu passaves d'un Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, que home...
2: Això és patrimoni, no Ferran,
5: no
2: Déu, del camp que...
5: Virtuosos amb la pilota, passaves a tenir el tio que ha demostrat al City, jo crec que no només al City, és el Villarreal, a Madrid, al sí, sí. City, a la selecció espanyola, que és el, per mi el millor mig centre que he vist mai, és Sergio Busquets. Però és que Rodri és el que més s'assembla a Sergio Busquets. De fet, té coses que milloren a Sergio Busquets. Per exemple, té més gol que Sergio Busquets, té més físic que Sergio Busquets.
1: Un punt més de físic, no?
5: Sí. Tot i que jo continuo dient que Sergio és el millor mig centre que he vist mai. Per tant, és un tio que era ideal pel Barça. Sí, és cert, jo crec que quan va marxar del Villarreal a l'Atlètic de Madrid ja era un jugador a fitxar al Barça, però en aquell moment encara estava Sergio Busquets al Barça. Se'n va a l'Atlètic de Madrid, després del City, i primer pel Real Madrid, perquè no el tingui el Real Madrid i que sembla ser que no fitxen a ningú més tan perfecte, i després el tens tu, i tu el tens per tot el que ha dit el Carles, perquè t'aportarà experiència, perquè Bernal, que és cert que jugarà potser menys del que s'esperava després de la lesió de Frenkie, però creixerà segur i jugarà molt, perquè estic convençut que Rodri coneix perfectament el seu cos i amb setmanes de 3 partits descansarà en algun partit. O sigui, no és la Lamine Yamal que ho vol jugar tot,
1: Es va operar l'esquena
4: Abans he preguntat, encara està a la recta final de la recuperació.
1: D'entrada, ja les primeres 2-3 setmanes, Bernal...
5: Però quan tu tinguis el mes de...
1: Podria ser ídol.
5: De gener, a la vez,
1: que sí.
5: Liverpool i... No sé...
1: No saps què va passar durant la temporada.
5: Potser jugar contra el Liverpool, però contra l'Alavés i el Getafe...
1: Un dia potser ens trobem a Rodri i a Bernal, els dos, que poden ser compatibles perfectament.
2: No és
4: això el que et fas millorar la segona unitat, que és fonamental per guanyar
5: títols. Però ara parlo de Rodri, però parlo de la resta. És a dir, tu necessites dos jugadors bons per posició, és així. O sigui, ve Cancelo, Valde, no, però és que hi ha Cancelo i Valde, els dos. No, Eric García al lateral, Eric García i Koundé. Necessites dos. O sigui, a mi, per exemple, aquesta pretemporada de Christensen m'està agradant molt, perquè crec que Christensen és molt bon futbolista, però ha tingut mala sort amb les lesions. Pues estàs sumant un nou central. No, que, clar, Joan Cubarsí i Gerard Martín o Eric, bueno, també tens a Christensen. És que has de tenir dos per posició, Rafinha i Gordon, Lamine i Adeyemi. Sí, només tindràs un davant de centre, no sabem qui, però tindràs un davant de centre, però tindràs Olmo i Fermín.
4: Més camps, també, no?
5: Més camps, però crec que el Barça el que ha de fer és, si vol guanyar la Champions, necessites això. Mira el PSG. El PSG, hi havia molts jugadors...
1: I això que, diguéssim, l'exigència que té ell a la Lliga...
5: Arriba a la final de Champions sense jugar a la Lliga, pràcticament.
1: Clar.
3: És que estem en un futbol on segurament la fórmula per confeccionar les plantilles potser ha pogut canviar una mica, no? Perquè fa alguns anys, quan Guardiola va guanyar tot amb el Barça, doncs jo crec que podies observar que una fórmula que era positiva era tenir, com diria aquell, no? 16-17 titulars, que a més doncs, hi hagi una sèrie de jugadors que siguin polivalents. Però és veritat que ara, doncs, en un futbol de 5 canvis, en un futbol on hi ha una sobrecàrrega de partits increïble, en un futbol on crec que el físic juga una part importantíssima, doncs crec que tenir-ne dos bons per posició, com diu el Ferran, és molt necessari.
5: Jo recordo perfectament les temporades de Guardiola al Barça, al mes de gener, que és quan es jugava la Copa sencera. Guardiola feia pràcticament dos equips, un jugava la Copa i l'altre jugava la Lliga.
2: Sí, tenia sorpresa.
5: I normalment el bo jugava a la Lliga i els teòrics suplents jugaven la Copa, excepte un any que va tenir una Copa molt complicada, no me'n recordo, però era en Real Madrid, no sé si l'Atlètic de Madrid, i va fer el revés, i va perdre la Lliga. Aquell mes va perdre la Lliga.
3: Sí, l'11-12, per tant, suposo, no? L'última temporada.
5: Sí, has de tenir dos grans equips.
2: Ja, a mi és que és un de... Si mirem els fitxatges dels últims anys, a mi potser és el que em fa més il·lusió, l'arribada de Rodri. I és un nom que, quan veiem la retirada de Busquets, llavors hi havia Xavi d'entrenador, que és... Si se'n va a Busquets, que el van apretar perquè allargués un any més el contracte i va dir que no, que ja en tenia prou, tots veiem un abisme, no? Allà, un forat, perquè no hem confiat mai en De Jong com a pivot, tampoc ho ha demostrat que pugui ser pivot només del Barça, diguéssim, pivot ell sol aguantar al mig del camp, que de fet ser pivot en un equip com el Barça és de les posicions més difícils que hi ha, i això Rodri t'ho pot fer i t'ho farà bé, per mi eleva moltíssim el nivell de l'equip, i és això, quan se'n va Busquets, no hi havia calés, i les opcions eren Xavi i companyia volien anar a Zubimendi, i el Barça li va dir o Romeu o Parejo, i va venir Oriol Romeu, i no és per matar ningú, però clar, l'abisme de passar de Busquets a Romeu el vam notar, llavors amb Hansi Flick s'han provat com un doble pivot, on De Jong amb Pedri s'han entès, i ara trobes una peça que és que si el Barça de Hansi Flick ja ens diverteix, és que ara elevem el nivell. És que ara ja tens algú que et pot aguantar al mig del camp, i el que deu de Bernal. Bernal, quan jugava el planter, que sembla que faci molt i es no fa tant, tenia molta arribada també. Són compatibles, ho heu dit. Els dos es poden repartir els minuts i és que els dos poden coincidir al mig del camp. Jo és això, és que miro enrere un fitxatge que m'hagi fet il·lusió, és que és el de Rodri.
4: El tema de Bernal, la setmana passada hi ha una reunió amb el seu agent, amb Raúl Verdú, que va a la Ciutat Esportiva, i de fet una de les coses que se li transmet és que serà un jugador important i que amb Rodri millorarà. És a dir, que la presència de Rodri a l'equip el que farà és treure el millor de Marc Bernal, no? I pensant en el futur, aprendre al costat de Rodri, que és ara mateix possiblement un dels millors pilots defensius d'Europa, evidentment això li farà bé a Bernal, sí, segur.
2: Quan Rodri va al City a Fernandinho, ho explicava el Carles.
3: Sí, vull dir. Sí. I un Fernandinho que li rendia molt bé al City. Simplement dir sobre sí, capital, Bernal que, a veure, quan acabi el contracte que ha signat Rodri, que potser està més anys, però vaja, quan passin els 4 anys, Bernal tindrà 23. O sigui que crec que ell ha de ser el primer que sigui conscient doncs de que bé, l'arribada de Rodri li treu la possibilitat a ell de segurament ser titular del Barça doncs més ràpid o de manera doncs més precoç, que estic segur que li hagués fet una il·lusió increïble i ell hagués correspost, però escolta'm, és que al final tenir un tutor com Rodri i saber que quan passin aquests anys doncs ell seguirà sent super jove, és que crec que és un escenari que si ell el mira en perspectiva jo crec que pot
1: aquí ser el missatge del club és claríssim. El missatge del club és sí, hem fitxat a Rodri, però Marc, vull dir, ens reunim amb el teu representant, et volem cuidar, volem que aprenguis al costat d'aquest tio que ha estat i que segueix sent el millor en la seva posició, i el missatge és per Frenkie de Jong, jo crec.
2: Sí. Jo crec que, de fet, qui veurà reduïts els minuts, més que Bernal, per mi serà Gavi.
1: Sí?
2: Frenkie de Jong, òbviament, pel tema de la lesió, etc, perquè amb aquest tractament...
1: Però també és un jugador que li agrada molt a Hansi Flick. Jo realment suposo que hi haurà minuts per tothom,
2: la direcció esportiva també agrada molt, Gavi, però...
1: Sí, sí.
2: Però al final on l'acabes posant?
1: Ja ho sé,
2: no?
1: Que tots no hi caben, ja ho sé, però... I també hi ha Fermín i Olmo, que si estan sans, cosa que no ha passat en les últimes dues temporades, semblava que quan un estava sa l'altre es lesionava, però que si estan sans també hauran de compartir minuts, no? I així,
4: Flick és fonamental, Gavi.
2: Sí,
1: però... Al final...
5: Sí, però sí, sí. Que si tu mires al mig del camp titular...
2: On el veus?
5: Penses en Rodri, Pedri i o Fermín Olmo.
1: Clar, sí. Sí, però que ens podem endur alguna sorpresa. No ho sé, vull dir, jo crec que Gavi serà important.
5: Jugaran tots molt.
4: I que hi haurà molts partits, és el que dèiem abans.
2: El tema és aquest, sí, que
4: per això es prou tenir el que diu el Ferran, tenir una segona unitat potent.
5: És que ara ja, d'inici, la setmana que ve, comença la Lliga pel Barça, i aquella setmana tindrà 3 partits amb molts jugadors, encara que estan al 70-80%. Per tant, sí, és que no podran jugar 270 minuts.
2: El mateix Pedri que el tens en Cotofluix, per dir-ho d'alguna manera, vull dir... Minuts al principi pels migcampistes que a priori no veiem com a titulars, n'hi haurà.
1: Has donat, Albert, un detall, crec que al diari ara, que és la variable més difícil de complir pel que fa al traspàs, que és guanyar la Champions, no?
2: Perquè, això
1: és
2: pel que tenim entès nosaltres, són aquests 60
1: més 11
2: fixos, llavors uns 11, 11 i mig, hi ha la diferència pounds, euros, però... 11,5 milions d'euros que són variables de fàcil assoliment, que al final és jugar minuts a la Lliga i tal.
1: Però i llavors... Sí, poden ser 71 fixos, ja, si no es trenca Rodri, no?
2: Garantits és una paraula molt gruixuda, però poc per sota de garantits.
1: Pràcticament.
2: I llavors l'altra variable que hem pogut saber nosaltres és si guanyes la Lliga de Campions i no sé el percentatge exacte de partits, però amb una participació de Rodri. Això també la tenia Ferran, per exemple. Ferran, si el Barça guanyava la Champions amb ell, si ell participava en un 60% dels partits, que això vol dir jugar com a mínim 45 minuts, era una variable que havies de pagar al City, a l'antic contracte de Ferran, que ara ja és un altre tema. Però Rodri treu una similar. No sé si el percentatge és 60%, com era el cas de Ferran, però són aquests variables més difícils d'assolir tot i que jo els pagaria encantats, eh? Si guanyem la Champions amb Rodri protagonista...
1: És que són variables.
2: Aquests
1: que
2: 5 milions al City...
1: Et dic una cosa, hi hauria algú que diria... Quants són 50? 50, sí, saps? Vull dir que si són 100, si són 100, ens venem a dos laterals, si fa falta, sí.
2: La cosa és això, que el City volia arribar als 70-80 i amb aquest estil...
1: I fem més anelles VIP, més anelles VIP al Camp Nou per veure si arribem al que demanen. Jo ja he dit abans que veient els termes en els quals es mou ara el mercat futbolístic, a mi em sembla preu de mercat o fins i tot barat. Jo crec que és fins i tot barat tenir en compte el futbolista que és Rodri ara mateix. Hi ha l'asterisc del físic, és veritat, de les seves últimes dues temporades. Potser per això crec que s'ajusta el preu, però és que veient que es paguen ara mateix 70 milions Naveira per el, no? Per aquell que narraves tu al multi, no sé, el que feia no, 10, el que feia 10 gols a l'Europa League, 70
3: sí,
1: milions demanen.
3: Sí, no, vull dir...
2: I que el venedor no té necessitat, al final ho fa perquè el jugador vol sortir.
3: Sí, sí, sí, és
4: li quedava l'any de contracte per això, eh?
2: Sí, però
1: no, per això i
5: però sí, que... a Ferran també està clar, 50.
4: Sí. Sí, sí. Gràcies a aquell gol del Mundial. És una molt bona operació la del Barça en Ferran.
5: Sí, home, sí,
2: mateix,
5: amb aquell el gol de la final
2: t'ha donat 50 milions. De pagar el City també un plus si el venies per més de 55, o sigui que...
5: Sí, però això és el que jo dic enginyeria financiera.
3: Ferran i Rodri són dos jugadors que...
5: És a dir, segurament si el Barça aquests 55 i hagués pagat una mica més al City, aquests que ja no han ingressat al City, estan en Rodri.
2: Suposo que sí,
5: sí, això és enginyeria financera.
1: Una de les derivades del fitxatge de Rodri és el que hem dit de Bernal i Frenkie de Jong, l'altra, el pont aeri a Madrid. Que curiós que aquesta setmana, que a priori alguns mitjans de Madrid explicaven que havien de presentar els 6 fitxatges, que curiós que al final no hi haurà presentació de cap dels 6 fitxatges.
2: Ni de Mourinho.
1: Ni de Mourinho. Ni de Mourinho, que entenc que parlarà divendres en la prèvia de l'Espanyol Real Madrid. Però... vull recordar que, per exemple, s'han gastat 125 milions d'euros en un futbolista que no serà presentat. És espectacular. Sí. I impropi del Madrid de Florentino Pérez, que presentava Galàctics cada temporada i cada estiu. I per mi això té relació, d'entrada, amb el fiasco que han tingut amb Rodri, i després amb el caldo de cultiu que hi ha hagut en l'última temporada al voltant de Florentino Pérez, malgrat que ha guanyat les eleccions, etcètera, etcètera, i jo crec que hi ha un sector important de l'afició del Real Madrid que està emprenyat amb com està fent les coses a la directiva del conjunt blanc. A mi m'ha sorprès molt, sincerament, que aquest any, doncs, escolta, Florentino Pérez digui res, no presentem a ningú.
3: No, és que realment... Això que dius, i que sobretot doncs, vingui després que s'hagi confirmat que Rodri arribarà al Barça, és que jo crec que dona, o sigui, dona imatge, o crec que és una gran prova del que ha suposat aquest moviment. És que al final potser al Madrid no estaven del tot segurs de tirar endavant, però jo crec que ells a la vegada saben que no haver tancat aquest fitxatge simplement per... jo crec, manca de decisió, manca de tenir-ho clar, és que pot ser un terrabastall. Al final, o sigui, hi ha una cosa que és molt clara. Jo crec que, i a més, quan parlem del Madrid i el Barça, que són vasos comunicants entre ells, ara és un altre exemple de què ho són, però és que, a veure, els equips dominadors del futbol sempre són equips amb un gran mig del camp, i és que és just el que li falta al Madrid, i és just on el Barça ara té, fins i tot et diria, excedent. O sigui, el Barça té elements de tot tipus i d'una qualitat contrastadíssima al mig del camp per dominar els propers anys del futbol. Potser aquesta temporada no és per X qüestions.
1: Aquí ja l'està dominant, sí, a la Lliga Espanyola, a la Lliga Domèstica.
3: Parlo també a nivell continental.
1: I al final, sí, però també a la Champions. Ja ho sé que al final, mira, s'ha demostrat que el Paris Saint-Germain ha estat el millor equip les dues últimes temporades i ha guanyat la competició, que a vegades això no passa, també. Però és una competició tan curta que a vegades la pots dominar, però te'n pots anar a casa igualment, no? Però la Lliga, que és la regularitat, aquí és on realment, igual, els últims dos anys, vull dir, el Barça l'ha dominat de pe a pa.
2: I el PSG té molt bon atac, però també té un senyor mig del camp, eh?
1: Clar, no, per això ho diu el Jaume.
3: Home, però és que, i si pensem en el Madrid de les 6 Champions en 10 anys, és que què tenien també? Un gran mig del camp. És que tenien a Casemiro, a Kroos, a Modric...
2: Tota la davallada ve quan els hi marxa Kroos.
3: Efectivament, sí.
2: I així estan.
3: És que és així. I llavors, doncs, potser...
2: Posar-hi Bernardo.
3: Que aquest any no se li dona al Barça.
2: O posar-hi Bernardo.
3: Que potser aquest any no se li dona al Barça a la Champions. Doncs pot ser, perquè al final són mil detalls que has de controlar i, escolta, i ara mateix doncs no tens un nou 9% titular, no? Que al final també és una qüestió important, però és que jo crec que tens l'equip pràcticament fet per, si no aquest any, el que ve, doncs, escolta, sí? El tindràs?
5: Home, jo crec que un nou tindrà.
3: Això espero.
1: No serà Hamza. Pràcticament dos quarts de 12.
5: Això que n'hi han presentat a tots per l'efecte Rodri, doncs espera't a la pilota d'or. Perquè la pilota d'or ara pinta que la guanya o Rodri o Lamine.
1: Sí. Veurem qui... Ah. Veurem per qui es decanten, no? A Madrid veurem per qui es decanten. Perquè ara mateix no...
5: Entre Rodri i Lamine es decantaran per Rodri.
1: Sí? Sí?
5: No sé,
1: perquè està... El Gicou.
2: Ara s'ha quedat un escenari
1: que... El Gicou.
5: Que segurament...
1: Ara mateix, et dic una cosa, ara mateix estan trucant a... a Anglaterra, no, a Múnich, per veure si Harry Kane ja pot fer una entrevista intentant vendre alguna cosa, saps? Vull dir, anem a Harry Kane, pilota d'or, i ja està.
5: Ara, a més d'això, jo estic convençut que una de les coses que Rodri ha valorat o ha posat a una balança és que el Real Madrid va passar d'ell olímpicament quan va ser pilota d'or. Que el Real Madrid el va deixar, o sigui, van decidir no anar a la cerimònia sent Rodri pilota d'or simplement perquè no li donaven a Vinícius.
4: I la manera de jugar dels dos equips.
1: Sí, el vestidor, aquí té els col·legues a Barcelona, a Madrid només té Cucurella,
5: i el que deies tu, que
1: tampoc,
5: no
1: tampoc sé si tenen una relació molt estreta amb Marc Cucurella, final, vull dir que...
5: Si Florentino aposta per ell, diu 60, no, pues 70, saps?
2: És que...
5: saps? Tampoc és...
2: Quan se li ha escapat un fitxatge així a Florentino?
5: Correcte.
2: Llavors no se l'ha acabat mai de creure del tot.
4: És un cas similar.
3: Si han arribat a pagar 130 milions per Jan Diomande, que és una bogeria, o sigui, que Diomande és un gran jugador, és un gran projecte de jugador, i ho pot fer molt bé.
2: Té
3: 8 anys. Sí, sí. O sigui, per arribar a desencallar el fitxatge dient, hòstia, posem 130 quilos sobre la taula, i en canvi no posar 10 quilos més per Rodri i endur-te.
1: És l'obsessió per intentar buscar el seu Lamine Yamal, que no tenen. Això ho dic de veritat, jo crec que és així. Es van precipitar amb Mastantuono, que van pagar 60 quilos, devia ser un... I segurament és un jugador, bon jugador.
3: Però que pagar... farà bon any a la Fiorentina,
1: sí.
3: I tornarà a revaloritzar.
1: Però 60 milions, i ara han dit, no, 60 no, 120 per aquest, a veure si ens surt com Lamine, perquè té algunes característiques similars, però que el senyor Florentino Pérez ha de saber que no hi pot haver.
5: Han pagat 120 quilos per Diomande per culpar Florentino Pérez.
2: Perquè sabien que els tenia...
5: Va dir, a les eleccions va dir 150 per un crac.
2: Llavors no t'estan esperant.
5: Sí, va fer aquella, no sé, com catalogar allò que va fer amb Julián Álvarez, perquè no va haver
4: ni oferta. No va haver ni oferta.
5: El Leipzig sabia que tenia 150 quilos.
1: Ràpid, que he de fer una pausa, va.
4: Ràpidament, el tema de Rodri és similar al del Barça. El Barça realment... Bernardo no era una prioritat. Si el Barça hagués volgut fitxar Bernardo, jo estic convençut que Bernardo el fitxa.
2: Segur.
4: I és un cas similar,
2: sí,
4: que realment...
2: El Barça li va dir que s'esperés, i l'altre al Madrid hi va arribar amb unes maletes plenes de calés que també es pot entendre.
4: No, el Barça entra fort, se l'emporta. Si el Barça hagués apostat per Bernardo,
1: mira,
4: jo estic convençut que l'hagués
1: fitxat. Al final va ser una decisió brillant no fitxar Bernardo Silva, perquè... Has pogut fitxar Rodri perquè no haguessis fitxat Rodri.
2: El de Julián fa que hagis de pagar més per Diomande. Explicar a tothom que tens 150 quilos. I llavors, fitxar Bernardo també afavoreix que tu puguis acabar fitxant a Rodri. O sigui, col·lateralment, l'impacte que ha tingut les operacions de mercat del Madrid han beneficiat el Barça.
1: Dos minuts per sobre, dos quarts de 12. He de fer una pausa. Demà en seguirem parlant de Rodri, perquè passa revisió mèdica a la Ciutat Esportiva i perquè hi ha d'haver una presentació, si tot va bé, Si tot va bé, al migdia.
4: Al migdia, sí, a la una.
1: Tot va bé. Esperem.
3: Si no sigui algun, com la de Gordon, no?
1: Si hi ha algun retard, que no sigui com el dia d'Anthony Gordon.
4: Van canviar a la presentació de Dejemi, el que van fer és, abans de convocar els mitjans de comunicació, van anunciar el fitxatge i després... I faran el mateix ara.
1: Esperem que no hagueu d'esperar.
4: A Gordon i Cancelo, que també va passar una cosa similar.
1: Avui li hem sentit dir que estava molt content, que després d'uns dies, suposo que complicats també per ell, doncs que tot s'ha acabat solucionant i enllestint, i que era un somni jugar al Barça, a banda de que evidentment aniran a la Champions i a per tot. Demà segurament haurà de respondre perquè ha triat el Barça i no el Real Madrid, entre d'altres qüestions. Demà segurament li preguntaran a Rodri. Pausa i de seguida tornem.
6: Tu ho diràs amb Gerard Ballera.
7: Ganarles el derbi és lo único que pido.
8: Volver a ser grandes.
9: Un altre sextet serà massa.
10: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
11: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, ¿vale?
12: Qué ambientazo, mano.
11: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiteado sobre la línea.
12: Qué barbaridad.
11: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
12: Buena venta.
11: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
12: Ven a por más.
11: ¡Venta! Ocasión Plus.
6: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el...
13: 65.256 65256
6: Sèrie
13: 20020.
6: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
14: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
6: RAC 1.
15: Ai, que bé s'està en aquesta platja, Alba, de veritat. Que bé!
16: Això és glòria, nen. Escolta una cosa, ara pensava, no li hauríem d'haver dit al Bala que vingués?
15: Bueno, però ara està molt enfeinat. Vols que el truquem?
16: Ai, sí, va, fer-me una trucadinha.
15: Bala?
16: Bala!
15: Ui,
16: què és això? Ai, no, la nena! Merda, l'hem despertat! Calma-la, està d'ella!
15: Escolta, el camp!
16: No es calma així una criatura!
15: Jo què sé!
16: Bueno, que truquem per dir-te que està tot controlat, eh?
15: No preocupis, està tot l'estiu dels taloners ja programat perquè soni i aprendre a passar les migdiades amb el ventilador.
16: I la de la teva filla també.
15: Ara.
17: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments. Amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
15: Un mojito, sisplau!
16: Dos!
17: RAC 1. Tots som un milió.
6: RAC 1. Tu ho diràs amb Gerard Ballera.

0: 7 minuts per sobre 11:45 de la nit. Parlant de Taillon a les publicitats d'Altoviràs. Ja no...
1: El pla B.
0: Fa mesos que ha deixat de ser el pla Z, sí, fins i tot. Sabeu que... Mira, Taillon no, però saps que ara tens el teu aliat professional de la construcció i la reforma al mòbil, Jaume Naveira?
2: No.
0: Perquè sí... Sí, ja és aquí, la nova app d'Obramat. Consulta preus i estoques escanejant codis de barres, troba productes a l'instant amb una foto i crea llistes per projecte per agilitar les compres i els pressupostos. Descarrega't, Naveira, la nova app d'Obramat. 20 anys construint junts Obramat. If you don't wanna play these games, just tell me what you need and we can go there. Only for the week. Per tancar un parell de coses que ens havien quedat pendents, s'ha acabat el partit a primera divisió, fa estona, entre el Depor i l'Elx, tal i com ens l'havia deixat el Miquel Agut. Deportivo 1, Elx 1. Ha marcat el gol del Deportivo l'ex del Barça, Aubameyang. Segon empat en aquesta primera jornada de Lliga. Ahir van empatar el Villarreal i el Racing. Racing 2, Villarreal 2. Avui ho han fet el Deportivo i l'Elx. L'Elx, recordo, el primer rival del Barça a la Lliga. Diumenge a 10:15 de la nit al Martínez Valero. I que sapiguem, si no és com el jugador de l'Espanyol, Cabrera, que es va perdre el partit per una redacció de l'acte que ningú sabia pràcticament i que li van ensenyar vermella, que sapiguem, no hi ha hagut cap vermella de l'Elx i som a la primera jornada, per tant, no hi ha cap jugador sancionat per aquest partit de diumenge. Hem parlat durant la primera hora del programa de Rodri. Hi ha un segon fitxatge que està al caure. De fet, també ha sortit avui a l'aeroport i ha parlat ja com si fos jugador del Barça, que és Joao Cancelo. Aquest ja ens el coneixem perquè serà la seva tercera temporada aquí a Can Barça,
1: sí,
0: Àlex.
1: I ho ha fet amb un somriure d'orella a orella. De fet, portava ja setmanes Cancelo fent alguna piulada a Instagram en referència al Barça. Feia molt de temps que esperava aquest moment. Cancelo arriba gratis després de desvincular-se de l'Al Hilal. El Barça, per tant, no haurà de pagar traspàs per ell. El portuguès signarà per les pròximes 3 temporades. El Barça feia temps que donava per descomptava la seva incorporació, però s'havia ajornat unes setmanes per qüestions fiscals. Cancelo tenia clar que el seu futur era jugar al Barça o estar una temporada sencera en blanc.
3: Sí, bueno, muchas ganas. La verdad es que estuve entrenando aparte hace una semana, lo que no es fácil para un jugador que ama el fútbol como yo. Pero bueno, no, lo que dijo Adeco y él lo sabe es que o venía aquí o estaba un año ahí sin jugar y a cobrar mi salario.
1: Tant Rodri com Cancelo estaran, com dèiem abans, dimecres a la presentació de l'equip al Gamper. Per cert, a Cancelo, en principi, no se'l presentarà perquè el club entén que és una continuïtat de la sessió de la temporada passada. Per tant, el que hem escoltat avui de Cancelo és el que
4: tenim. I ha fet una mica de presentació, no? Sí.
0: Va, és a dir, sí que hi haurà l'anunci, no?, de que rescindeix el contracte amb l'Al Hilal.
1: Que primer serà el Barça, vol fer primer Rodri i després Cancelo. És a dir, que no s'anunciarà primer Cancelo i després Rodri. El primer serà Rodri.
0: Els dos demà? Això ja és una altra cosa. No ho sabem. Demà la idea és que Rodri, després potser a la tarda...
4: I que els dos siguin dimecres a la presentació.
0: I els dos dimecres a la presentació. Sí, sí, aquest seria l'escenari ideal. Culer ho és, i molt, Cancelo, no? Vull dir, no ho pot demostrar més, Correas.
4: Anys que volia venir.
5: És un tio que aquesta és la tercera vegada que jugarà al Barça, però és que abans ja va...
1: I ara per fi traspassat.
5: Ja ho va inclar en propietat. Sí, jo recordo que...
6: I 0 euros abonats pel Barça, eh?
5: Exacte. Zero euros de fitxa.
6: Sí.
5: No, però a veure, és un tio. Va fitxar, quan se'n va anar, s'ha dit del Bayern, ja volia venir al Barça, el que passa que en aquell moment no va poder ser per fair play. Va acabar venint després fent un esforç de fitxa, per això quan va venir ahir i Joao Félix.
4: L'últim dia de mercat,
1: que els presenten els dos junts.
5: Va ser un esforç ell i un esforç Eric García, que se'n va haver d'anar al Girona.
4: Al Girona, tot el dia abans.
5: Però és que després marxa, torna al City i segons em consta a mi, torna, el Barça té un deute amb ell, perquè hi ha una mica un compromís que es quedaria al Barça, però clar, per fair play no pot, i llavors és quan marxa l'Al Hilal, però a mitja temporada torna cap aquí, i ara una altra vegada, i a més aconsegueix venir lliure, o sigui, jo crec que sí, més que ahir.
1: I a més,
5: pocs jugadors hauran fet més per jugar al Barça que
1: amb l'Al Hilal. Aquest estiu ha estat fent piulades a xarxes amb referència al Barça constantment.
4: Sí, es va presentar convocatòria, es va presentar amb una samarreta del Barça, no? Amb la samarreta, la segona o tercera equipació aquella de color negre. Sí
0: que m'ha sorprès que amb 32 anys, és veritat que hi ha el cas de Rodri, que en té 30 i signa un contracte per 4 temporades, però que en aquest perfil de futbolista siguin 3 anys, no? M'ha sorprès perquè a vegades, no?
4: La fitxa.
5: La fitxa.
4: Espai a la fitxa.
0: Ho has de llegir per aquí.
4: Si no seria un 1+1, però has d'espai a fitxa.
5: Aquí va, deu venir la fitxa... no haver de pagar l'Al-Hilal, haver renunciat a la fitxa, no ara, sinó la primera vegada que
0: perquè
5: va venir...
0: Perquè si no, jo, Deco, el veig un director esportiu que a vegades busca...
4: Mendes és un solucionador, però es come els seus favors.
0: Si no, busques un contracte curt, no?, amb un futbolista com aquest, un o dos anys, no tres anys, no? Sí que m'ha sorprès, però, clar, deu venir per aquí...
4: És espai a salari, espai a amortització. En aquest cas no, perquè no hi ha traspàs, però...
0: No, però Fair Play, com més anys, més
4: espai. Sí, absolutament, ho has de llegir així. Aquests...
0: I com a incorporació, què?
6: Escolta, jo crec que ha estat un futbolista que ja l'hem vist aquí, que crec que ha rendit bé, que fins i tot doncs, ha passat per davant de Valde, la veritat, i és un futbolista... que crec que ha aterrat bé al Barça. Crec que és un jugador doncs, que té també els seus defectes, o sigui, crec que és un futbolista doncs, que en defensa té certes coses que s'haurien de millorar i que, escolta, i ara que Flick doncs, el tindrà ja a temps complet, no? I no només mitja temporada, doncs a veure si el pot ajudar, no?, a millorar en certes coses que jo crec que són molt, molt clares en el seu cas. Crec que Joao Cancelo té una dificultat important per defensar les centrals al segon pal, crec que és la jugada que normalment el deixa més en evidència, i jo crec que defensivament no seria el més destacat, no? Ara, en atac, el flux de futbol que et genera és molt important, o sigui que jo crec que en aquest sentit és un futbolista que ve doncs, a generar aquesta competència amb Valde, un futbolista que a més jo crec que es complementa amb Valde en el sentit que crec que quan arriba a dalt doncs pren millors decisions, o sigui que crec que és una peça de bon nivell.
4: Jo és un futbolista que me costa imaginar veure'l rendir a dia d'avui, amb 32 anys i després de l'etapa final de la seva carrera, que no sigui el Barça. O sigui, ell vol jugar al Barça i amb Hansi Flick la incògnita quan va arribar l'any passat era físicament, ell es va posar to bastant ràpid, en 2-3 setmanes, i dos, quin rendiment tindria, perquè ara el Jaume explicava això de les centrals al segon pal. Hi ha un partit de Champions amb Xavi entrenador que matem Araujo perquè s'expulsa, però és que Cancelo també...
5: Fa un penal.
4: Sí, també té un dia bastant per oblidar.
1: Hi ha dos seguides, que és el dia del PSG i tres dies després vas al Bernabéu i et fan un gol així, i de fet el cos tècnic de Xavi insistia moltíssim amb Cancelo en els entrenaments, amb vigilar sempre aquestes
4: canoades. I crec que l'agrada bé, a diferència de Joao Félix, Cancelo...
5: No és la mateixa imatge de Cancelo de la primera etapa.
1: Res a veure. De fet, Flick tenia dubtes i l'acaba convencent. De fet, acaba la temporada com a titular, Cancelo.
4: I és una de les virtuts de Flick de millorar futbolistes, i ho ha aconseguit no només amb xavals joves, sinó també amb Cancelo. Per tant, ell, amb les ganes de venir, l'esforç que ha fet de renunciar a l'últim any de contracte amb l'Al-Hilal, que se li convencerà, en certa manera, amb el contracte del Barça, i veient com va funcionar en Flick la temporada passada i també veient les prestacions que està donant Valde, perquè Valde va fer molt bona lliga la 22-23, però des de llavors entre lesions mai ha acabat de ser regular, i Cancelo és competència al carril esquerre. Si et despistes, Valde haurà de sortir a mossegar. Ara, veient la temporada passada, jo crec que tots ens imaginem, no a inici de temporada, perquè Cancelo ve d'una setmana entrenant a part i Valde ha tingut alguna molèstia, però ha fet pretemporada diguéssim normal i corrents, però jo crec que li acabarà guanyant la posició per perfil de futbolista. Però és el que dèiem abans, necessites dos tios per posició i que la diferència entre que jugui un o l'altre sigui disminuïda, no hi hagi un gap molt gran entre el titular i el suplent.
0: És un jugador diferent, no? Realment costa trobar un lateral com Cancelo a la plantilla.
5: Tant Valde com Cancelo són millors atacant que defensant.
4: Sí,
0: sí, això és veritat. Per això ve Rodri.
1: Exacte.
0: No, per tapar els forats de Cancelo.
6: Ja sap el, el que és fer-li cobertura de Cancelo.
0: Sí. Ja sap el que és fer-li cobertura i segurament sap que ara, o sigui, en comptes d'estar al mig, ha d'anar al segon pal. Naveira?
6: Però la frontal de l'àrea és molt difícil, o sigui, és molt important de parlar també.
0: També.
6: Hi ha hagut molts partits que potser en Frenkie de Jong no està pagat també.
0: Ah, vinga, una altra paleta Frenkie de Jong.
1: Després carregarà contra tu,
4: Després carregarà. És veritat.
0: Sí. Però relacionat amb això de Frenkie de Jong, sí que avui em sembla que hi havia a la cadena ESPN, el mitjà brasiler, apuntava a la possibilitat de que... Bé, el fet de que Rafinha sigui el primer capità del Barça aquesta temporada, no? A la 26-27, per davant de Frenkie de Jong, que és veritat que ara està lesionat. És a dir, que la lògica diu que sí, que en aquests primers mesos Rafinha ha de ser el capità perquè Frenkie de Jong està lesionat. Clar, de dimecres hi ha el Gamper, hi ha d'haver un discurs amb Frenkie de Jong lesionat. El farà Frenkie de Jong, el farà Rafinha. Això, a priori, demà ho sabrem tot, no,
1: sí.
0: Àlex?
1: Recordeu que l'any passat, també hi ha tota la polèmica amb Ter Stegen. Es suavitza la relació amb Ter Stegen pocs dies abans. Després, que és quan el president va a casa de Ter Stegen.
5: Jo recordo estar parlant amb gent del club el dia abans, dient, però farà el discurs o no el farà? I era, no ho sabem encara, i al final el va fer, i de fet... es pensava que tindria una rebuda dolenta
1: i va ser una bona rebuda. Sí. Doncs aquesta és una informació que han publicat els companys d'ESPN Brasil que apunten que els 5 capitans del Barça serien Rafinha, Frenkie, Pedri, Eric i Gavi, per aquest ordre.
5: Però això teòricament s'ha de votar.
1: Hem preguntat al club
4: el club
1: ens ha dit que exactament això no és així i que demà ho explicaran. Demà en principi ens explicaran i ens matitzaran aquesta informació.
5: Que no estigui Rodri ja entre els capitans.
0: però aquí el que més sobta d'aquesta informació, o sigui, d'entrada, és que Frenkie deixi de ser el capità. Vull dir, la lògica diu, no? Com va passar amb Araujo, que se'n va Ter Stegen, és Araujo el capità. Se'n va Araujo, és Frenkie el capità, no? Per tant, aquí ens hauran d'explicar molt bé si és que Rafinha demà dimecres fa el discurs o que ha passat a ser primer capità, què passa. Perquè una cosa és Ter Stegen, que estava lesionat i després va acabar marxant, i l'altra és Frenkie de Jong, que està lesionat, però que sabem que no marxarà. Vull dir que farà la recuperació aquí i que començarà la temporada
1: al final,
0: amb el Barça.
1: Al final és especular, però potser va més pel discurs del Gamper, perquè al final com a capità si està lesionat, escolta, és tan fàcil com els 3, 4, 5 o els mesos que estigui
0: lesionat. Sí, però hi ha un precedent, que és el de Ter Stegen de l'any passat. Per què el va fer Ter Stegen i no el pot... O sigui, no entendria una altra cosa que no fos... O sigui, a nivell de lògica... diguéssim que argumental pel que hem vist en els últims anys, després el vestidor pot dir, jo ho entendria, el capità Rafinha i Frenkie segon, perquè Rafinha ha fet mèrits suficients per ser capità i a més crec que seria molt millor capità que Frenkie de Jong, amb tots els respectes a Frenkie de Jong, a Naveira. Però dit això, per lògica argumental, em costaria de creure en un vestidor que si li... Bé, és com retirar-li la capitania que li pertoca,
4: té els seus codis.
1: Això decideix el vestidor.
4: Sí,
0: clar, això hi ha una votació.
4: I dius, hòstia, com és que el vestidor del Barça, el capità era Ter Stegen? Sí que hi ha una votació, però hi ha com unes normes no escrites, que és el criteri de qui porta més temps al club. I això el vestidor... Nosaltres podem parlar molt des de fora, però hi ha uns codis que dins s'acostumen a respectar. Llavors, el tercer, quart, cinquè capità, ja es va votar Rafinha, es va votar Pedri, i, per exemple, Gavi porta més temps al Barça que Rafinha, diguéssim. Llavors, jo crec que si respecten aquests codis, De Jong és qui du el braçalet fins que es faci la nova votació, que no sé si s'ha fet, entenc que no, perquè encara no es tancat plantilla... Però llavors la lògica et diu que hauria de parlar Frenkie dimecres.
1: Si es manté el que s'ha fet els últims anys, és De Jong, Rafinha, Pedri, i es voten que en aquest cas, segons aquesta informació, apunten que serien Eric i Gavi.
5: No, però s'hauria de votar.
4: Sí.
5: No sé que s'hagi votat. S'hagi votat i no ho sabem.
0: Però es vota abans... Normalment es vota abans del Gamper, no?
5: Per això dic. No, igual. Potser si ho diuen és perquè s'ha votat i no
1: ho sabem. I jo recordo que el club, quan es fan aquestes votacions, ens ho comunica, vull dir.
4: Sí, fan la foto amb els capitans. No ens diuen el resultat de la votació, però diguéssim tota la quantia dels vots.
1: Els capitans, però veus, capitans que són...
4: Per això que els tres primers sí que segueix una lògica de veterania, si ho voleu dir així, però llavors...
1: Demà ens ho explicaran.
5: També es podria fer com feia Cruyff. Escollia ell els capitans.
4: Que ho tria l'entrenador. Sí.
0: Molta gent l'estiu passat, quan hi va haver aquest debat de si Ter Stegen o no Ter Stegen havia de ser capità, demanava això, precisament, que Flick fos el que triés. i al final va acabar triant el vestidor el que volia. Per tant, demà el club ho explicarà de la millor manera possible i en fi, sortirem de dubtes amb aquesta informació dels companys de ESPN vinculada a Rafinha i el possible sorpasso a Frenkie de Jong a la capitania.
4: Titular molt de premsa
0: sí,
4: web, aquest,
0: sí,
4: eh?
0: Sí, premsa web, sí. Aquí sí, he tirat una mica dels vostres titulars.
4: Li pispa.
5: Jo, de fet, realment, la lògica és que sigui Frenkie, una altra cosa és que Rafinha faci el discurs per protegir
1: sí,
5: a Frenkie.
1: Per això dic que sigui potser un tema només de discurs, clar. Però que després durant la temporada el primer capità sigui Frenkie, que com que estarà molt de temps lesionat, doncs entri Rafinha, que serà el següent.
0: Sí, no ho sé. En tot cas, estarem d'acord els que estem aquí a la taula, que no? Sé, no? Que si haguéssim de votar nosaltres...
5: El Humboldt li van treure la capitania perquè marxava Gonzalo i ara passa el mateix amb Dicamem.
0: Sí.
5: Dicamem... continua aquest any, sí. Però deixa de ser capità perquè com que marxa li treuen.
0: Sí, uh-huh. És així.
4: Sí, però amb Ter Stegen no ho vas fer, per exemple. Vas tindre el Sarau, va jugar un únic partit a la Copa.
0: Bueno, perquè cada vestidor sí. És diferent i l'Embola, si és l'entrenador, efectivament, com diu el Correas, i aquí, sí, doncs, sí. No. I se respecta el...
4: No, és un vestidor potent com el del Barça d'Embol, sí.
0: Dit això, en Rodri Cancelo, avui, de fet, l'única operació oficial, malgrat hem sentit els dos futbolistes del Barça,
4: una sortida.
0: Els ja futbolistes del Barça, que ho seran en les pròximes hores de manera oficial, l'única operació oficial és la sortida de Jofre de Torrents a l'Ajax,
1: sí,
0: Àlex.
1: Que estava tancada, va viatjar ahir, avui s'ha fet oficial, signa fins al 2030... El defensa deixarà uns 6 milions d'euros a la caixa blaugrana i a més es guarda el Barça el 50% dels drets del futbolista en cas d'una futura venda.
0: És aquest nou modus operandi, no?, que està aplicant Deco amb els futbolistes joves, de mirar, de treure'n profit sense perdre el control del futbolista. Amb els bons, això ja no cal fer-ho, perquè els bons es queden al primer equip, no? En el cas de Lamine o Cubarsí o d'altres futbolistes i tenen l'oportunitat de brillar. Amb els que també són molt bons, però que no hi caben, com és el cas de Jofre Torrents, o poden ser els casos d'altres futbolistes, com el de Tomi Marquès, que encara s'ha de fer oficial.
5: Els Fernández.
0: O els cosins Fernández, sí. No? Que són molt bons, però que no hi caben pel que sigui, doncs intentar fer calés, però mantenint aquest control del futbolista. Que a mi em sembla bé, eh? Em sembla bé, perquè... Al final, el Barça Atlètic, per molts d'aquests jugadors, és que se'ls hi queda petit. No? Ara ha sortit el cas de Xavi Espar. Sembla un perfil que es pugui quedar perfectament al primer equip amb la seva versatilitat i la seva qualitat. No? Per tant, aquest sí que és un jugador a monitoritzar i veure si, escolta, no se'l pot vendre, es pot quedar al primer equip i pot tenir oportunitats al lateral dret, que és la posició ara mateix que potser balla més i d'aquí un temps ja, o si aquest estiu no sembla que n'hi hagi d'haver cap sortida de Jules Koundé o d'algun altre futbolista, però veurem què passa, sí, veurem què passa, veurem què passa, perquè
4: queda, un Koundé encara no posaria amb el dies, foc que es quedi,
0: queden dies de mercat, però en tot cas, sí que aquest sí que és un perfil de dir, dels bons sembla el dels més bons i per tant, aquest sí que no el venem o no el posem a l'aparador i intentem que tingui l'oportunitat, no?, de créixer el Barça i de no vendre'l. Bueno, no? Però és que s'ha d'escollir. Has d'escollir al final.
5: Hi ha dos, tres casos. O sigui, tenen clar que Jofre sortia, que Tomi Marquès sortia, que els Fernández sortien. Tenen clar que Hamza serà jugador del filial i ajudarà. Hi ha tres casos que crec que s'han de decidir també amb aquestes dues setmanes.
0: Brian Fariñas, no?
5: Brian Fariñas, Espar i Álvaro Cortés. Sí.
0: I Tonkara, que és molt jove, al car del filial, sí. Encara. Malgrat que a Hansi Flick li hagi agradat. Sí, sí, sí.
4: 16 anys.
0: Sí, sí. Sí. No,
4: Goren, 17.
0: Cada vegada pugen tan joves...
4: Goren, 17, i Tonkara són filial.
1: Ahir em va sorprendre que no jugués Cortés ni uns minuts.
5: Ja. Sí, va jugar ja el Martín tot el partit.
1: Em va sorprendre perquè jo realment me l'imagino el primer equip, aquesta temporada, i per això.
5: Sí, ell a l'estatge va dir que era el primer equip, o marxava.
4: Sí, ell ha donat per acabar.
5: I crec que és part tres quarts del mateix, o sigui, o és primer equip o marxen. Ara, depèn, potser marxen cedits, no marxen traspassats.
0: En el cas de Xavi Espar, jo crec que ja sé que...
5: Jo crec que Xavi Espar es queda, eh?
4: Es queda,
0: sí.
4: Jo diria que sí.
0: I no, i al final ja sé que en aquest traspàs hi ha aquest dret de recompra, que sempre inclou el Barça, però jo en alguns futbolistes sí que vigilaria de mantenir, encara que encara que puguis mantenir-lo a la plantilla o intentar mantenir-lo en dinàmica o cedir-lo en algun model de joc que sigui bastant similar al del Barça.
5: A mi m'ha estranyat amb Jofre. Jo crec que Jofre marxaria cedit, sense ni opcions ni res, perquè hi confiaven molt en Jofre. Mm-hmm. I és molt jove. I després sempre està que si Valde segueix o no segueix.
1: Sí, a Toni Marquès, a Flick li agradava moltíssim. I aquesta temporada apareix, pretemporada apareix Brian Fariñas i li guanya
4: ho tenia fet amb el Girona, és la zona de Jong i Flick li
1: guanya
4: diu...
1: la torrada i el que marxarà és Tommy.
5: És important, encara que jo sóc dels que sempre havia dit que un jugador arribarà, jugui al filial a primera FEF, segona FEF, sí, però és important que el filial estigui, no, ja no dic a primera FEF, estigui a segona. Perquè molts jugadors...
4: És que ells t'ho diuen, que
5: els quedarien. No, però és que es quedarien.
0: Sí, segur. Jugant al futbol professional, sí, una categoria més agradable que no, i que no la primera.
4: El que dieu de mantenir el control...
5: No, segona, és que està, el Barça està segona.
0: Està segona federació.
4: Sí. El que dieu de mantenir el control, potser no és l'exemple més recurrent, però Víctor Muñoz, ex del Barça, llavors planter del Madrid... Juga a l'Osasuna, amb una temporada primera fa el pet, i Liverpool te'n paga 40 quilos o 50, no sé quants són. 40. Per això és important que mantinguis o un 50% dels drets, o si pots fins i tot una mica més, això ja ho has de negociar quan fas la quantitat de traspàs, però sobretot mantenir
1: aquests drets. El Madrid s'ha portat pasta, no?
4: Crec que el Madrid tenia, no sé si un 50% dels drets
1: quilos,
4: o així. Crec que era la meitat del traspàs.
1: Imagina't.
4: O sigui, t'entren així, que vull dir, no tots seran Víctor Muñoz, però que és important que els que tinguis assenyalats tinguis un dret preferencial important.
5: Bueno, tu tens amb Abde, una bona
4: sí, no, i amb Jan Virgili, amb Faris Lau Pedrola, ho has anat
1: fent. En els últims anys ho està fent el Barça, això.
5: I ara encara ho farà més, perquè...
1: Clar,
5: amb, amb la nova estructura que Deco
4: passa també del filial.
5: Filial també.
6: I veurem com funciona, però jo sóc bastant optimista que Jofre Torrents a l'Ajax pot tenir un molt bon paper. És un futbolista que entén el futbol d'una manera que crec que encaixa a la perfecció amb el model de Mitchell i amb el model amb el qual juga l'Ajax. Crec que és un futbolista que té un enteniment del joc molt bo, la veritat, que és capaç també de jugar per dins i de portar doncs, a la circulació o de sorprendre, diguem, doncs, amb entrades pel carril central a l'equip rival, o sigui que vaja, no sabem exactament per què, no ha acabat de confiar-hi al Barça, però jo crec que és un futbolista que l'Ajax pot destacar.
4: I un molt ràpid. Bé, que el Bellera que vol anar...
0: No pressiono ningú. Si és el meu primer dia aquí, no pressiono ningú.
5: Però tens publicitat, no?
0: Sí. Estaria bé.

0: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
1: Ganarles el derbi es lo único que pido.
2: Volver a ser grandes.
3: Un altre sextet serà massa.
4: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
6: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
7: 5 d'agost de 1966.
6: I el número de la sort, el...
7: 1.
6: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
1: Un minut per sobre la mitjanit, va, recta final del Tu ho diràs, última mitjoreta del programa. Abans de treure el tema de Julián Álvarez, ho hem dit a l'inici, hi ha hagut un canvi de dorsal, Fermín portarà el 7, sí. Aquesta temporada de Ferran, i s'espera que Rodri doncs, agafi el 16 de Fermín.
2: Sí, i cal recordar que ho vam veure ja fa una setmana a la Lliga, que el Barça va inscriure Joan Garcia amb l'1 de Ter Stegen i a Tec amb el 13, que la temporada passada pertanyia al porter de Seyent. Per tant, ara mateix queden lliures el 2, en principi serà per Cancelo, el 4 que deixa lliure Araujo, el 9, el 12, 14, 17, 19 i 25. 17 possiblement també sigui de Gordon, veurem a Deiem està jugant amb el 14, això s'ha d'acabar de confirmar, però i un d'aquests dorsals, evidentment, el 9. El 9 de moment està lliure.
1: Naveira riu per alguna cosa? No sé. Si riu per què? Vols parlar de Julián ja?
3: Bé, sempre està bé parlar-ne.
1: No,
4: has vist que el 9 estava lliure.
1: Reies per sota el nas.
2: No quedarà lliure, no, el 9?
4: Jo crec que no.
3: Has perdut a dos davant de centres. Sí, o sigui sí, que un ha d'arribar.
2: Un segur.
5: El tema és a qui li dones.
4: El que arribi.
5: Sí, sí. Jo li puc donar el 9 al qualsevol,
1: El primer que passi.
5: Jo li puc donar el 9 al qualsevol.
1: El primer que passi. No.
3: A Rodri, li donem el 9 a Rodri.
1: D'entrada, el més significatiu és que 18 d'agost, ja 18 d'agost, el Barça continua esperant Julián, no? Jo no em pensava que aquestes alçades del mercat de fitxatges el Barça continués esperant a Julián. Això vol dir, d'entrada, que el Barça sap que aquesta setmana és la seva última bala. Demà, per exemple, és un dia important perquè ha de comparèixer el Cholo Simeone a les 10 del matí a la Ciutat Esportiva de l'Atlètic de Madrid i segurament haurà de donar la seva versió. Com Rodri, pilotes fora. Correas. Entenem que Simeone no es mullarà...
2: Demà li preguntaran si jugarà, jo crec. Demà la pregunta és...
1: Però, efectivament... Vaig aquí. No? Efectivament, la pregunta ja no és tant de... Que clar, sembla que vulgui marxar, etcètera, sinó...
2: Directament.
1: Aquest futbolista està disponible per jugar dimecres contra el Màlaga, el Metropolitano, o no està disponible, no? Jo crec que aquí és la primera incògnita. Si Julián està disposat a jugar, si fa un Sigankov... que ho dubto, però és que tenint en compte el que expliquen des de l'entorn del futbolista està tan emprenyat que vés a saber, jo ho dubto, sincerament, que fes un Sigankov, que és bàsicament negar-se a jugar, però jo continuo esperant que passi alguna cosa. Avui no ha passat res. Ell s'ha entrenat amb normalitat, ha arribat a la Ciutat Esportiva i ja està.
2: I de fet, l'11 que ha aprovat, o teòric 11 que ha aprovat Simeone de cara al dimecres davant del Màlaga, els dos de dalt eren Kang In-Lee i Julián. Que això no vol dir que sigui dimecres, però...
3: No, bé, normalment quan el que aprova
2: Simeone normalment...
3: Els que fem Vivenger, ho sabem.
2: No enganya,
3: Els que aprova Simeone

0: es compleix.
1: Van a missa, normalment, no? És, normalment és a l'11. Mm.
2: No, el que passa és que, clar, o sigui, estem en aquestes dates i... Ostres, que jo Julián el veig pràcticament impossible, la veritat. O sigui, crec que... O sigui, ell hauria de fer un gest que per personalitat no sé si el farà i és que no sé tampoc ja què més pot fer, no? O sigui, sí, fer un Sigankov, val, però jo crec que ja és cremar absolutament qualsevol pont, no? Amb el teu propi club, Jaume, no?
0: Això no et garanteix... Clar, clar, sortir.
2: Correcte, és que per això ho dic. O sigui, és a dir,
0: aquesta actitud o aquest pas endavant suposa un risc, que és el risc que t'has de quedar.
2: Sí, sí, totalment.
0: I com ho resols?
1: Sí, però jo crec que sí, és un pas més, però crec que l'afició de Madrid ja està emprenyada amb Julián. Sí, seria un pas més i encara s'emprenyaria.
3: I és buscar...
1: Però ja està emprenyada amb Julián.
3: Sí, però és buscar, no?, posar-se en contra l'afició per forçar que el senyor Gilmarín, que és qui no vol que Julián fitxi pel Barça, es desdigui de la,
4: jo no ho
3: de
4: veig,
3: la seva idea inicial.
4: Jo ho continuo
1: veient complicat, però...
4: A mi l'únic aval es diu...
1: A mi hi ha alguna cosa que no sé... Que... Sí, sí. Jo és el que penso, eh? Jo crec que el Barça... té un pla B i estic convençut. O sigui, veient com ha anat aquest mercat, que Gordon ha estat fitxat en dos dies, o com a mínim nosaltres ens hem assabentat en dos dies.
3: Àlex Pintanel se'n va assabentar una mica abans que tots nosaltres, perquè va ser qui va treure el nom el primer de tots, però sí, va ser una operació força
1: ràpida. Adeyemi, tres quarts del mateix, Rodri, bueno, fa dies que ho parlem,
0: sí, però també ha estat ràpid.
1: El dia que es va saber, Rodri ha dit si el Barça va ser ràpid, estic com és el Cadeco, té el pla B. Si no l'activa encara... tenint en compte que no té nou, perquè no té... És que no és que no tingui a Lewandowski, és que no té a Ferran tampoc, o sigui, han deixat marxar Ferran, i el pla B el deu tenir lligat. El que no entenc és perquè no l'activa. Ja, si no l'activa, és perquè encara hi ha alguna cosa que no sabem que pot passar amb Julián. Què? No ho sé, no en tinc ni idea.
4: El tema també és que nosaltres ho mirem, òbviament, des del prisma del Barça, però l'Atlètic de Madrid... avui que estem 17 d'agost.
3: Cada dia cada que passa, dia un dia menys per trobar un substitut, no?
1: Això ho ha dit claríssim que no som va.
4: Clar, ells ho tenen claríssim, és l'entrenador l'està provant com a titular. Jo públicament, pel que em consta i pel que penso també, difícilment crec que tensi més la corda, i si no ho ha fet abans, ho faràs ara abans de començar la Lliga, que ja et poses a l'ull de l'huracà. Llavors jo penso que hi ha un pla B, que el Barça té un pla B de Deco, no sabem quin, tant de bo ho sapiguéssim, que el té lligat, el que passa que serà un pla B amb molt menys cartell que Julián. Llavors, a veure quin és el relat que t'haurà d'explicar el club, que això ja és opinió meva, de dir...
1: És que Julián no ha volgut. Tio.
4: Clar, Julián no...
1: Julián ha volgut l'Atlètic de Madrid.
4: No han pogut, l'Atlètic de Madrid no l'ha alliberat, teníem el futbolista convençut, però hem fitxat un pilota d'or i hem fitxat el millor jugador del Mundial. Llavors, dic, no has portat l'objectiu principal, que era un nou com Julián, però has fet molt bon mercat i tens com una cortina, si voleu dir-ho així, que és fitxar Rodri. Llavors no podràs dir que el Barça hagi fet mal mercat o que no has fet els deures. No els hauràs fet amb la parcel·la del nou, però hauràs reforçat bé l'equip. I llavors, qui pot jugar de nou? Avui he entrevistat amb el Xavi Hernández, el meu company del diari Ara, hem entrevistat a Fermín, surt demà al diari. I ja li hem preguntat, per Julián, òbviament, no s'ha volgut mullar, jugador d'un altre equip, però llavors hem preguntat, tu et veus jugant de nou i tal, o qui farà els gols, qui jugarà davant de centre? I ha dit, bueno, pot jugar Rafinha...
3: Pot jugar Gordon...
0: Opcions en tens moltes.
4: Ell ha dit Rafinha, Olmo i jo. Vull dir, ja se li ha entès tot. A mi Gordon em costa més de veure. Pot fer-ho, però em costa més de veure.
3: Pot fer-ho en algun moment puntual, sí, no?
4: Però és que Rafinha...
3: També em costa més de veure Adeyemi, però...
1: Sí. A mi Rafinha també em costa. De fet, les vegades que ha jugat pel mig, sigui de davanter o sigui de mitja punta, no.
4: Però és que Rafinha... A mi em costa veure... Però quan Rafinha ha jugat a l'esquerra, té tendència a anar cap a dins. No és un extrem obert, té molta tendència a anar cap a dins.
3: Sí, però
4: canvi,
3: no és el
4: Gordon,
3: mateix, una cosa de la zona...
1: A mi quan ha jugat, i una altra cosa
4: quan ha jugat de mitja punta no m'ha convençut. I m'ha agradat més separat de la Min que junts.
3: Que al final, el Barça no té... I això, amb Julián Álvarez, que és un davanter complet, però tampoc viu a l'àrea permanentment. El Barça no té ara mateix Correa, és un davanter... Hamza seria el més semblant a un davanter... Amb instint a l'àrea petita.
0: És l'únic nou que té el Barça.
3: Amb instint a l'àrea petita. No sé si m'explico, eh?
1: Sí.
3: Julián és un jugador que moltes vegades no trepitja a l'àrea petita perquè li agrada participar a la frontal, perquè té un xut, per mi, com a davanter, des de fora de l'àrea, pocs n'hi ha que el tinguin millor que ell, aquest xut que té, que va gairebé sempre a l'escaire, que va molt col·locat i molt potent, però no és un jugador que com Lewandowski que visqui permanentment a l'àrea, no? I aquest és un perfil per mi interessant, no sé si Hamza el pot fer o és jugador del filial, però és un perfil que no té el Barça. Vull dir que si no és Julián, pots anar potser per un altre perfil de davanter que et solucioni aquesta...
4: Serà un davanter...
1: N'hi ha pocs.
4: Serà un davanter suplent. Hauràs de jugar amb algun invent, un Rafinha, un Olmo, un Fermín, i tindré un davanter
3: clar,
4: suplent.
3: I què vols pagar? 100 milions per un davanter que no sigui top mundial?
4: Pues que per clar, això.
3: Vull dir, que no n'hi ha. Vull dir, no n'hi ha.
4: O Julián o una alternativa que més difícil d'imaginar a dia d'avui.
3: Per això, i
0: Harry Kane no ha renovat encara, no?
3: No ha renovat, és veritat. Sí, ha renovat oficialment, però...
4: però
3: totes les converses... Totes les converses...
4: Jo veig molt difícil.
1: Haaland i Harry Kane no els veig.
0: Que seria l'home, realment.
4: El, sí.
0: Harry Kane seria l'home.
3: Totes les informacions des d'Alemanya apunten que renovarà aviat amb el Bayern. Sí. No, no, però és que és això. Vull dir, digue'm un altre davanter. Naveira, tu que en coneixes uns quants, quin perfil ara mateix, si no és Julián, diries, bo, aquest és el nou. Que sigui... que puguis tenir un acord amb ell i que el club de procedència el pugui deixar marxar amb una oferta, amb una bona oferta.
2: Jo és que crec que si no estigués lesionat ara mateix, i crec que li espera un temps de lesió, doncs potser Krupi del Bournemouth podria ser una opció.
0: Vull m'explicar, hi havia dos jugadors, Aslan i Krupi, són dos jugadors que la direcció esportiva els tenia a la Diana.
2: És que a més, aquest moment concret en el qual estem, moment concret dic, 18 d'agost del 2026, és un moment difícil per trobar nous, perquè crec que molts dels que estaven ben avaluats al mercat fa un any, pel que sigui, doncs han fet un salt a equips més importants i no els ha acabat d'anar bé i s'han devaluat.
3: Jokeres, per exemple.
2: Cas claríssim.
3: Que ha sonat en les últimes hores.
2: Sí,
4: però jo no crec que sortia de l'Arsenal, però ho veig difícil.
2: Et parlo també, o sigui, també d'altres jugadors inabastables, tipus Isak, que es va pagar 140 milions per ell l'any passat, o sigui que això no entra ni a dins dels plans.
3: Isak...
2: Parlo més des d'una visió
3: àmplia. Amic de Sigankov,
2: Isak. Sí, correcte.
3: Es va negar, per qui no recordi l'estiu passat, més o menys cap a aquestes dates, es va negar a jugar amb el Newcastle.
0: El fitxar l'últim dia de mercat, el Liverpool.
3: Sí, bueno, és que...
0: El dia 1, crec, el dia 1.
4: Però aquí també hi ha un tema que a l'aficionat, si pagues Krupi ja no es farà, evidentment, per la lesió. Però si pagues 100 milions per Krupi, ho ha de fer molt bé, perquè arribem a una llosa que només ho hem vist amb Dembélé i està una mica, consagrant-nos la paraula, però està una mica, diguéssim, amb més, una miqueta més de trajectòria que Krupi, i llavors són noms que és difícil d'explicar a l'aficionat, que si no et surten bé hagis pagat 100 milions per un desconegut. Per Julián, si t'equivoques, poca gent et dirà...
2: Sí, està clar.
4: Però un Krupi, jo crec, i això són coses que els despatxos del Camp Nou també es tenen en compte. Jo no dic direcció esportiva, una miqueta més amunt.
3: Bon. 3 minuts i un quart d'una. Demà en seguirem parlant, com dic, a les 10 roda de premsa del Xolo Simeone, i sortirem de dubtes.
4: Amb qui començarem la lliga de davanter centre titular? Contra l'Elx.
1: Amb Rafinha.
3: Rafinha i Fermín intercanviant-se la posició. Sí. Seran aquests els dos nous
4: atac mòbil
3: del Barça. Canviarem de terç, deixarem el Barça. Recta final del Tu diràs. Avui, un equip català ha tornat a jugar al futbol professional al Centre d'Esports Sabadell. La temporada passada en teníem 3, els 3 a primera. Aquesta temporada, malauradament, només n'hi ha 2 a primera. Però, com a mínim, n'hem sumat una altra a la categoria de plata a la segona divisió. S'ha estrenat el Sabadell, el Molinón, amb un empat a 0 contra l'Sporting, amb una bona posada en escena dels arlequinats. Hola, Pau Bonastre, bona nit de nou.
5: Hola, Gerard, què tal?
3: I, de fet, l'empat, no sé si té aquest regust amarg, perquè és que han fallat un penal també en el tram inicial del partit.
5: Mira, ara el sentirem a Ferran Costa en roda de premsa, que ha posat en valor com un equip nou a la categoria ha fet aquest partit, en un escenari com és el Molinón, davant d'un Sporting que té l'objectiu, i així ho ha dit la seva propietat, de pujar de categoria, pujar a primera divisió. Fa una dècada que l'Sporting juga a segona i, per tant, tenen la pressió de pujar a primera. No és el cas del Sabadell, que avui ha rendit a molt bon nivell. A nivell col·lectiu i també individualment hi ha molts jugadors que avui s'han estrenat per primer cop a la categoria de plata. Com diem, bones sensacions dels sabadellencs. Sentíem Ferran Costa dir que l'equip ha de tenir respecte per la categoria, però jugar sempre des del convenciment en el joc. Ha demanat ser constants al llarg de la temporada i en la seva línia diu que cal ser fidels a l'estil.
6: Sento que hem fet un partit com per marxar amb els 3 punts i ens queda aquest punt de frustració, però penso que el més important és ser estable i que les coses que fem ens apropi a mig termini a ser un equip competitiu, i sento que fem partits com els d'avui estem més a prop de guanyar que de perdre, això és important.
5: Hi havia 4 jugadors a l'11 titular que fa 2 anys jugaven a segona federació i tots ells, de fet, han tingut un bon rendiment en un Sabadell encara en construcció, amb peces noves que han arribat al mercat d'estiu, algunes amb poc rodatge, però que avui han començat a tenir minuts, i jo crec que en general han tingut prou rendiment. Per cert, a la tarda han anunciat un fitxatge que ja ha tingut minuts, Nico Giacchini, que és un futbolista amb experiència a la MLS, que estava a prova a Sabadell aquests dies i que, bé, s'ha guanyat la confiança de Ferran Costa.
3: Mira, un d'aquests que ha hagut de picar pedra des del futbol català, el no professional, fins a arribar a debutar a segona divisió, és el capità del Centre d'Esports Sabadell, l'Albert Urriols, conegut com a Urri, el futbol català i també a Sabadell. Hola, Urri, bona nit.
7: Bona nit.
3: I deixa'm dir-te enhorabona per l'estrena que heu tingut al Molinón, malgrat l'empat a 0. No sé si marxeu satisfets de Gijón després d'aquesta primera jornada.
7: Bé, sí, crec que ha sigut un bon debut a la categoria. Hem fet un partit complet. Hem estat molt bé en línia general, sobretot a la primera part crec que hem estat superiors. I, clar, sempre sortim a guanyar, però un punt a fora de casa és un bon punt.
3: Clar, no sé fins a quin punt, Albert, l'escenari, el fet d'enfrontar-vos contra l'Sporting de Gijón fa que hi hagi un punt de respecte inicial, però no ho ha semblat, no? Vull dir, la primera part, de fet, heu dominat més que la segona.
7: Bé, sí, sempre ho diem, respecte per tots els equips, com un històric com l'Sporting, igual, però por cap ni una. Al final són 11 contra 11, sabem del nostre potencial, del que som capaços quan estem bé, i així hem sortit, i crec que hem fet molt bona primera part, ells a la segona s'han tirat endavant, però hem competit molt bé.
3: La llàstima al penal, clar.
7: Sí, bé, això forma part del futbol. Ja li he dit a Yanis que el pròxim anirà cap a dins, no en tinc cap dubte.
3: Com a capità de l'equip, Urri, no sé de què n'estàs més orgullós, del que has vist avui dels teus futbolistes.
7: Bé, de l'actitud de tothom, crec que la nostra essència és aquesta, de competir totes les pilotes, d'ajudar-nos, de ser un bloc, de no tirar d'individualitat, sinó del col·lectiu, i crec que avui així ha set. Hem fet un partit en línies generals tots molt, molt i molt bo, ningú ha destacat per ningú per damunt de la resta, però molt orgullós de tot l'esforç dels companys, de l'estaf, d'una pretemporada que ens hem preparat molt i molt bé, i ara a seguir.
3: A nivell personal, no sé si has fet una mica de vista enrere durant el dia d'avui, especialment quan eres al Molinón, en un estadi mític del futbol espanyol. Escolta, fa 6 anys estaves jugant a categories com Primera Catalana, i ara et trobes sent titular com a capità del Sabadell a segona divisió al Molinón. No sé si hi ha un punt de dir, ostres, Déu-n'hi-do com m'ho he currat per arribar fins aquí.
7: Sí, hi ha un punt de mirar enrere i fa una mica de vèrtiga, però no, al final m'he intentat concentrar en el partit, sí que he rebut molts missatges durant el dia desitjant-me sort amb gent que m'estima, que em té molt apreci, I bé, jo concentrat en el partit, crec que al final ha estat un premi a la perseverança d'arribar fins aquí i ara seguir, que això no para.
3: Urri, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molta sort en el proper partit. Encara no és a casa, el calendari us fa esperar una miqueta més, per debutar a la nova Creu Alta, que suposo que en teniu ganes.
7: Sí, però per una bona causa, que ens fan la casa nova, així que anem a Castellón i després ja tornarem amb la nostra gent, que també hi ha ganes.
3: Molta sort pel que resta de temporada, que és molt, evidentment, que això acaba de començar tot just avui. Una abraçada.
7: Moltes gràcies, una abraçada.
3: Castelló-Sabadell, la pròxima jornada, el cap de setmana que ve, i després ja arribarà el debut a casa, com comentàvem ara amb l'Urri. Empat a 0, bones sensacions del Sabadell, i el cacau. El Sidral, el Serial, com li vulguis dir, Miquel Agut, que hi ha a Girona ara mateix, amb Víctor Sigankov...
8: En renou,
3: exacte. Ara t'obrirem el micro.
8: En renou,
3: que és la paraula correcta que s'ha de fer servir.
8: El Sidral també està bé, Cacau, també està bé.
1: En renou sona molt suave.
3: Sí, jo ho trobo... El merder.
4: Fora d'antena, què diries, Miquel?
3: El merder, que hi ha...
8: Fora d'antena.
3: Ahir deia això, l'entrenador del Girona, Quique Álvarez, sobre el fet de que Sigankov no hagués volgut participar en el partit de contra el Leganés.
9: Jo el que he de dir és que estava bé, en teoria, estava convocat i no ha volgut canviar-se, ja està. Simplement això, jo no puc dir res més.
3: No puc dir res més. I el que vol dir encara alguna cosa més és Sigankov, que avui, escolta, s'ha deixat anar, eh?
8: Sí, aquesta tarda ha publicat correus interns del club via Instagram, el compte personal del futbolista els ha publicat. Amb quina intenció? Denunciar que no el deixen explicar-se, diu ell. Els correus que ha fet públics se li recorda, des del club, que ha de tenir el vistiplau del Departament de Comunicació per parlar amb la premsa. I l'última publicació d'avui és el dibuix d'un home que li tapa en la boca amb la llegenda "Algun dia hablaré". Obro un parèntesi breu, en 4 anys, que jo sàpiga, no ha donat cap entrevista i ara vol parlar. Tanco parèntesi. Arran d'aquest episodi, reaccions, evidentment, a la massa social. Per exemple, comunicat de la Federació de Penyes del Girona. Entre altres coses, si llegeix, la samarreta del Girona no és només una peça de roba, representa una història, una ciutat i una afició, i mentre es formi part del club, el compromís i el respecte han de ser irrenunciables. O, per exemple, en el cas del jovent gironí, el grup d'animació més freqüent a Montilivi i en els desplaçaments, el que ha fet Víctor Sigankov és una falta de respecte intolerable, ets un desagraït i un deshonrat. Per cert, no sigui dit, en aquests comunicats, tant els uns com els altres critiquen el model de fitxatges del club, diuen que obeeix certs interessos i no respecta la identitat del club. Per tant, no només rep el jugador, sinó que també rep el club.
3: Sí, déu-n'hi-do. Ara que ens hem situat i que hem explicat l'última hora d'aquest cas, quines conseqüències podria tenir el fet de que Sigankov hagi fet un Sigankov, és a dir, negar-se, o un Isaac, per exemple, que és negar-se a jugar amb el seu club que té contracte en vigor.
8: O el que alguns voldrien que fes Julián, per exemple. Li queda un any, és veritat? Li queda un any de contracte a Sigankov i hem parlat amb l'expert en dret esportiu Josep Vandellós per saber quines sancions pot imposar el Girona al futbolista per haver-se negat a jugar.
10: La falta d'assistència a un partit oficial és una infracció molt greu que porta tant la possibilitat d'aplicar multes, que poden anar fins a un 10% del salari mensual, multes econòmiques, com l'acomiadament del jugador. I en cas de que és un acomiadament, òbviament, després de tramitar un expedient disciplinari contradictori on la direcció del club ha de prendre una decisió, doncs hi pot haver sancions addicionals previstes al contracte.
3: L'acomiadament del jugador és el que voldria Sigankov, potser, perquè és el que vol, quedar lliure, saps?
8: No, clar, el que passa, clar, al final està tothom condemnat a entendre's d'alguna manera perquè ell se'n vol anar i el club el vol vendre, però, clar, el que cal és trobar la fórmula. En tot cas, també li han preguntat per aquests correus que ara comentàvem, que avui ha publicat això, publicar correus de consum intern és sancionable?
10: Sí que és cert que és una falta de lleialtat del jugador envers el club i, per tant, crec que també hauria de ser sancionable de conformitat amb el propi reglament intern del club.
8: Recordo el que dèiem ahir també amb el Pau Bonastre. Una sanció és de codi intern i fins i tot pot anar a l'àmbit judicial si no hi ha una solució pactada, tot i que aquesta última opció, la de la solució pactada, és la que, segons Vandellós, s'hauria de contemplar en aquest cas.
10: Intentar trobar una solució abans d'arribar a conseqüències majors. Crec que tant el club com els jugadors són conscients de que queden 15 dies de mercat i, per tant, hi ha la possibilitat, no, de que aquest jugador surti traspassat a un tercer club. La solució normal, no, hauria de passar per aquí, no, per trobar una solució negociada, més enllà que, òbviament, la conducta del jugador és completament reprovable.
8: I improcedent, afegiria jo. Per context, si Gankov té contracte amb el Girona fins al 30 de juny de l'any que ve, vol marxar a cost zero i ja ha manifestat el club que no es tornarà a posar la samarreta del Girona, i avui el diari es publica que el Celta el vol fitxar i que pensa oferir 8 milions pel jugador. Seria la pera, tenint en compte com estan les coses a dia d'avui entre Sigankov i el Girona, que entrés aquesta quantitat, que, en cas que fos així, es partirien el 50% al Girona i el Dinamo de Kiev, que és el club de procedència del futbolista.
3: Quan passa això, habitualment veiem més un traspàs a última hora, una sortida a última hora, que no un any o mig any a la graderia. Però les hem vist de tots colors. Hem vist jugadors a la graderia, no?, contracte, que s'han quedat sense jugar, i sí que després hem vist, no?, jugadors que han forçat i han acabat aconseguint el seu objectiu, que és marxar. Vull dir que és una situació arriscada. També quan parlem de què ha de fer Julián Álvarez, té el seu risc, no?, segons quina decisió ha de prendre. Sigankov ha pres una decisió amb risc i, evidentment, clar, és una decisió que no... O sigui, és difícil que aquest futbolista pugui tornar a jugar ara mateix un partit amb el Girona, amb tota l'afició en contra, amb tot el que ha fet. Vull dir, jo me l'imagino o traspassat o l'agradaria, però al Girona tampoc li compensa ara mateix tenir un futbolista que cobra, no sé si 2 o 4 milions d'euros.
8: Ha d'alliberar massa salarial per poder inscriure futbolistes.
3: Clar,
8: per exemple.
3: L'està condicionant la temporada que ha de ser el retorn de descens a primera, l'està condicionant la sortida d'aquest futbolista, no? Aleshores, és que és difícil. No sabria dir qui té la paella pel mànec ara mateix, perquè si Gankov pot fer molta pressió i potser al final s'acaba trobant una solució que ell li agradi més que no pas al club.
2: I que per l'equip que el fitxa, doncs també està veient una cosa que en el curt termini és positiva, però potser en el llarg termini és negativa, que és que al final el futbolista és capaç en un moment de dir, doncs ara no jugo, i li generes un incendi importantíssim o li pots arribar a generar un incendi, doncs a l'equip on arribes, si és que arriba a la situació, no?, d'aquí un temps, doncs acaba volent deixar el club, no? O sigui que realment un cas gestionat per Sigankov, que no sé quina conseqüència li portarà, i que no sé si aconseguirà el seu objectiu de sortir del Girona i anar a un equip, entenc, que la primera divisió, que és el que ell vol, evidentment.
3: Sí. Alguna cosa més, a banda de Sigankov?
8: Que el club no farà cap comentari sobre aquest cas fins que s'emeti un comunicat, que serà l'única manera que el club es pronunciarà sobre això. I pel que fa al mercat de fitxatges, Sigankov, recordo que és l'únic que s'ha negat a jugar estant en condicions físiques de fer-ho. S'ha parlat d'altres casos, com el de Benat, que avui en un mitjà ucraïnès s'ha explicat. Ahir era suplent i havia d'entrar al camp quan es va lesionar Júnior, que tenia molèsties físiques, i el van haver de canviar. Si no, havia d'entrar ell al camp. Per tant, que ningú no posi Benat al mateix cistell que Sigankov, perquè no és el mateix cas en cap cas, valgui la redundància, i per si algú en tenia dubtes, avui Quique Álvarez i el futbolista ho han aclarit tot, primer en una conversa privada i després davant del vestidor. I acabo amb la borsa del mercat gironí. Pel que fa a les altes, demà hauria de ser oficial Mimen, que és el central que jugava al Rayo Vallecano. Avui s'ha acomiadat de l'afició vallecana a les xarxes. Diuen a Portugal que el central esquerrà Mauro Furtado interessa i molt al Girona, que el tindria gairebé tancat, producte del planter del Benfica i tercer millor jugador de l'últim Mundial Sub-18. I pel que fa a les baixes, gairebé al 100% se'n van Sigankov, Unagi, Arnau, Àlex Moreno i Ivan Martín. Aquests tres últims van jugar ahir a l'11 titular. Per tant, honor a aquests futbolistes que, tot i tenir el futur penjant d'un fil, juguen amb el Girona, que és qui els paga, el partit d'ahir, i no s'hi deixen res. I d'altra banda, baixes probables, Doni i Benat. Encara queden dies, per desgràcia, de mercat, i veurem què és el que passa.
3: Com la temporada passada, el Girona començarà la temporada amb la plantilla real al mes de setembre.
8: Primer partit amb tota la plantilla, Gijón.
3: Ara és fictícia. La plantilla que ja és fictícia, i evidentment això condiciona, malgrat el bon partit d'ahir, condiciona el rendiment de l'equip i la planificació de la temporada.
4: I farà els gols del Girona, Miquel?
8: Jo espero que els faci Benat. Espero que els faci Benat, perquè no el puc donar.
4: Si
8: no es pot donar
4: si
8: per perdut.
4: Si se'n va Benat, difícil, eh?
8: Clar, l'únic que... Vaig molt ràpid, però són jugadors que tenen sous alts, tenen sous de primera, estàs a segona...
3: O de Champions, alguns.
8: Sí, has d'alliberar fitxes i has d'ingressar diners de traspassos. I això passa per Unagi, passa per Sigankov, i passa per Arnau i per Àlex Moreno. Fran Beltran té una clàusula d'1 milió d'euros després del descens a segona. El club hi ha parlat i ell s'ha compromès amb el Girona i ahir va jugar i després va fer publicacions a les xarxes dient que hi ha un objectiu clar, que és el de tornar a primera divisió. Per tant, marcat per futbolistes i que es queda no se'n van, n'hi ha per molts, però no tots reaccionen igual. I espero que Benat acabi quedant-se, si no el Girona haurà d'anar a les últimes hores del mercat amb calés, sí, a la butxaca, però amb uns quants equips en passamuntanyes esperant-lo, perquè sabran evidentment que tenen calé fresc.
3: Pràcticament 2:15, divendres el Córdoba-Girona a través de l'Àvia Web, a través de RAC+1 a les 9 de la nit amb el Miquel Agut. Gràcies, Miquel,
8: A disposar.
3: Gràcies, Àlex Pintanel, Jaume Naveira, Albert Nadal i Ferran Correas. Una abraçada. Una última pausa i de seguida rematem el Tuiràs.
11: RAC 1. Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot. RAC 1. Aquest dimecres el Gàmpara juga a RAC 1. Aquest dimecres tornen Fot-li Pou i tota la tropa. A les 8 des del Camp Nou, Barça a l'Agli d'Egipte. El Barça de Hansi Flick es presenta davant la seva afició a pocs dies d'estrenar-se a la Lliga.
12: La passada que ha generat per la mínima mal, la rosca, gol!
11: Gol! I viu el partit des d'una hora abans a RAC 1 amb Joan Maria Pou i tot l'equip del Barça juga a RAC 1. I després ho rematem al Tu diràs fins a la matinada. Aquest dimecres a les 8, Barça a l'Agli. Aquest dimecres és nit de Gàmper i de Fot-li Pou a RAC1. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. RAC1. Tots som un milió. Tot el que passa a RAC1 i a RAC+1 ho tens a RAC1.cat. RAC1.
13: A l'estiu el més important és recordar que encara no som independents. Per poc. No descanseu.
11: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió. Tu diràs, amb Gerard Ballera.
3: Un minut per sobre, 1:15 de la matinada. Salta alguna cosa per saber, Pau Bombardó? Bona nit.
14: Bona nit. Doncs mira, que s'està jugant en tennis la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati. A aquesta hora juga Rafa Hodder, que s'enfronta al xilè Alejandro Tavilo. Ara mateix guanya el madrileny per 3-1. Tot just estem al primer set i a punt de fer un break i per col·locar-se amb el 4-1. I en bàsquet avui hem sentit per primera vegada Billy Hernán Gómez, que va marxar del Barça. Ha estat a la seva presentació com a nou jugador de l'Unicaja i es referia d'aquesta manera a la seva etapa al club blaugrana.
15: El capítulo, la etapa del Barcelona se cerró ya hace muchos meses. Sinceramente, no salió como ellos querían ni como yo tampoco esperaba, ¿no? Yo, por supuesto, también tengo mi parte de culpa, yo la asumo, soy consciente de muchas cosas, pero creo que tampoco salió ni como yo quería ni como ellos salían.
14: Per tant, Billy, que d'alguna manera doncs, també ha entonat el mea culpa. I en ciclisme, Primoz Roglic ha anunciat que competirà a la Vuelta. El ciclista eslové s'ha recuperat a temps d'un atropellament que va patir el mes de juliol mentre entrenava. Per tant, arriba, però això sí, sense massa ritme de competició i per tant serà difícil que lluiti per la general. A més, recordem que també serà el seu compatriota Tadej Pogacar, que és el principal favorit. Qui, en canvi, no competirà més aquesta temporada és Jonas Vingegaard, que va lesionar-se després de caure al Tour de França i ha anunciat que no participarà en cap altra competició del que resta temporada.
3: Gràcies, Pau.
14: Bona nit.
3: Ens actualitzem. Amb el company del servei d'informatius, el Josep Riba. Hola, Josep, bona nit.
16: Hola, bona nit.
3: Què ens expliques?
16: Doncs que Lleida, els bombers han decidit que s'haurà d'ensorrar sencer el bloc de pisos que va cremar diumenge a la nit. L'incendi es va originar als baixos del número 3 del carrer Vallès, al barri de Balàfia, i ha cremat 4 dels 8 pisos i ha deixat molt malmesa l'estructura. Els bombers han detallat que els veïns del bloc podran anar a buscar les seves pertinències dimarts a les 11 del matí i a les 7 de la tarda. La resta de blocs desallotjats han pogut tornar a casa, excepte el pis del costat, que no ho podrà fer fins que no s'enderroqui l'altre bloc de pisos. Els tècnics necessiten revisar si la paret que toca el bloc cremat ha quedat damnificada o si és segur tornar-hi a viure. Tot i que l'incendi es va originar molt a prop dels aldarulls dels últims dies a Lleida, l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, ha afirmat que els dos incidents no tenen cap relació.
17: En principi no té res a veure, per tant, està sota investigació també. Sembla ser que la causa podria ser la crema d'un material, acumulació de material, brutícia, etc., que va generar aquest incendi.
16: Durant l'incendi no hi va haver cap ferit. A la resta de l'Estat, la ministra de Sanitat, Mònica García, la ministra de Migració, Elma Saiz, i la de Joventut i Infància, Cira Rego, han demanat comparèixer al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la crisi humanitària que està vivint Ceuta. García ho farà dijous de la setmana que ve amb Félix Bolaños i Saiz de l'endemà el divendres amb Marlaska i Álvarez, que ja havien anunciat la seva compareixença. Rego encara no ha anunciat quan ho farà. Aquest dilluns sobre el terreny s'hi ha presentat Elma Saiz, que ha anunciat noves mesures per ampliar els espais d'acollida. Ara tenen capacitat per acollir a 1.500 migrants més. Tot i això, Saiz no s'ha volgut mullar sobre si aposten per expulsar o deixar entrar els prop de 5.000 nous migrants que queden a Ceuta. I pel que fa al temps, aquesta matinada torna a ser molt xafogosa i demà el dormir a tota la costa, amb termòmetres que no baixaran dels 25 graus. Per això es mantenen els avisos de perill per calor nocturna. Tot plegat, en espera que els pròxims dies la calor encara s'intensifiqui més i s'arribi de nou als 40 graus, als punts més càlids del país.
14: Doncs ventilador, finestres obertes, aire condicionat o el que tingueu a casa. Gràcies, Josep.
16: Vinga, tu.
14: Bona nit, va, que marxem. Ho deixem aquí. Demà més t'ho diràs a partir de 11:15, eh? Com cada dia entre setmana, també a 11:15 a l'agost el t'ho diràs. Que vagi bé, bona nit.
18: T'ho diràs. Estiu.

0: RAC 1. Tots som 1.
1: Ganarles el derbi és l'únic que pido.
2: Volver a ser grandes.
3: Un altre sextet serà massa.
4: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
5: Jack, dic jo que donaria molt de joc.
6: Yeah.
5: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
6: Yeah.
5: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
6: Yeah.
5: Triomfessis més que Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
7: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
0: A l'estiu, Mar o Muntanya i RAC 1. Tots som 1. Reconcentrat de podcast. 25 anys, 25 gols. El podcast dels 25 anys del Barça juga a RAC 1 amb Joan Maria Pou i Laia Coll.
8: Gol de Messi amb el pit! Gol de Messi amb l'escut! Juli Paris, Juli Paris! Messi d'hora! Arriba!
9: El xut de Ronaldinho! Queda per Messi, entra a l'àrea Messi, som inano la vaselina! Gol!
8: Puta Gusilut, és la puta gran!
10: Lluís el Bernabéu i l'ha fet Piqué!
11: Gol del Timonier Ros a Rocafonda! Gol del descomunal Lamine Yamal!
12: Un tovalló de paper al planter del planter a l'Olimp de la Masia, l'aparador de la història de Rosario Barcelona, de Barcelona a la ciutat eterna i de la ciutat eterna a l'eternitat!
0: Capítol 4. Aplaudiments.
13: Visita a l'encara Madrid dels Galàctics, al Madrid de Beckham, Ronaldo, Zidane, Roberto Carlos i companyia. El Barça es plantava al Bernabéu com a vigent campió de Lliga, amb un punt més a la classificació i amb un Ronaldinho platòric a pocs dies de recollir la pilota d'or. El 15 de partit va marcar Eto'o, 0-1. Ronaldinho va fer el segon al 60 i a poc més de 10 minuts del final va fer posar dempeus al Bernabéu.
0: Fot-li pou!
9: Atenció, Ronaldinho, que torna encara Sergio Ramos. Ai, noi, avui. El supera, sense, però sense cap dificultat. Xuta, Ronaldinho, gol!
8: El Bernabéu aplaudeix Ronaldinho! El Bernabéu aplaudeix el millor! El Bernabéu arrendeix a l'evidència! Ronaldinho Gaúcho coronat pel Bernabéu com el millor futbolista del planeta! Escoltem el Santiago Bernabéu.
14: Dempeus, molta gent dempeus.
8: Ronaldinho acaba de fer història. Ronaldinho Gaúcho fa aplaudir el Santiago Bernabéu. Rep la pilota a la banda esquerra. Comença a definir una coreografia que només ell pot definir. Es planta davant dels morros d'Iker Casillas i creua la pilota suaument, tranquil·lament, amb precisió, determinació, imaginació, crits de fuera, fuera, després de l'ovació. El Santiago Bernabéu que es buida a poc, Ronaldinho Gaúcho s'acaba de coronar a l'estadi de l'etern rival. 33 i mig a la segona part, Real Madrid 0, Futbol Club Barcelona 3, Mare de Déu, senyor, quin futbolista.
13: Joan Maria Pou, què tal?
15: Hola, Laia.
13: Què significa aquest gol?
15: Aquest gol és un gol molt especial perquè... bé, és que marca Ronaldinho i de cop i volta tots ens adonem que el que té de valor és la reacció del Bernabéu, no el gol en si, no? I crec que de seguida ho captem tots i per tant ens centrem en això, que és de cop i volta la notícia, l'impacte, no? Que és que un jugador del Barça faci un gol al Santiago Bernabéu contra el Real Madrid i que la gent del Madrid digui, hòstia, és que això ha sigut molt bonic, hem d'aplaudir, no? I no ha passat gaires altres vegades. És el valor que tenia Ronaldinho. Ronaldinho, jo crec que és aquests jugadors que han marcat la diferència. És un jugador que va ser un punt d'inflexió en la història del Barça, i que era un jugador que podia esbocinar equips rivals, però que no generava ni una adversió. Jo crec que era un jugador tan alegre, tan simpàtic, tenia una manera d'entendre el joc tan lúdica, valgui la redundància, que crec que no generava anticossos com altres, no? I potser per això, doncs, el Bernabéu va dir, hòstia, això ho hem d'aplaudir.
13: Era històric, va ser històric. De fet, el Bernabéu es va aplaudir, es va aixecar per aplaudir Ronaldinho, perquè aquell dia va fer una exhibició. Ell era el líder, sí, d'aquell Barça, que es va exhibir al Bernabéu amb aquells 0-3.
15: Absolutament, absolutament. I a més és que a camp obert encarava la Sergio Ramos, i és que el driblava com si fos un cadet. O sigui, era una cosa salvatge, salvatge.
13: Allà també hi era Leo Messi, però encara tenia 18 anyets, sí, però va ser també un dels jugadors destacats del partit. L'altre gol, ho hem dit, el va fer tot, i el Bernabéu rendit a l'evidència. No recordes, altres cops que el Bernabéu s'hagi aixecat a aplaudir jugadors?
15: Jo no ho recordo, però és que la meva memòria és justeta. Pot haver passat, però no sé si moltes altres vegades, eh?
13: Però en aquests 25 anys de transmissió,
15: no,
13: això segur que
15: no.
13: Això que no.
15: No, no.
13: Aquell partit al Bernabéu era mesos abans de la Champions de París, i també mesos abans, 2-3 mesos abans, que Florentino Pérez presentés la seva divisió, en la que va ser la seva primera etapa, perquè portaven 3 anys en blanc. 3 anys en blanc al Real Madrid, i aquell 0-3 va provocar ja la catarsis i que hi hagués un canvi en la presidència del Real Madrid. I una dada, Joan Maria, que no sé si n'ets conscient, i et faré una pregunta. Amb aquella victòria, amb, sí, aquell 0-3, saps quantes victòries portava el Barça en tota la història al Bernabéu?
15: Poquíssimes, no? Què? 5, 7...
13: Em portava més,
15: 12.
13: Em portava més, però perquè t'ho imaginis. Era la 14a victòria del Barça al Bernabéu.
15: 14a.
13: 14a.
15: El 2005 és això.
13: Això és el 2005, sí, val, correcte. I ara em porta 29. Vol dir que en 20 anys,
15: sí,
13: n'has cantat 15, que són més del doble que el Barça portava en la història fins al 2005.
15: Sí, sí. És que hi ha hagut un abans i un després d'aquesta època, que de cop i volta guanyar el Bernabéu ja no semblava una gesta impensable, no?
13: I sí, l'última, sí, victòria al Bernabéu va ser aquesta.
9: Casado fa una passada per Lewandowski, que no està fora de joc. Lewandowski, xuta Lewandowski! Gol, gol, gol! Gol! Valde a l'extrem, la centrada de Valde per Lewandowski, la rematada! Rafinha amb la mina a l'interior de l'àrea, la rematada amb la dreta, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, en profunditat per Rafinha. Rafinha li guanya l'esquena a Lucas, entra a l'àrea Rafinha, la vaselina, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, vaselina deliciosa!
13: Se t'escapava el riure, se t'escapava el riure.
15: És que el Barça de Hansi Flick també genera aquest riure nerviós que m'agrada molt, no? És aquest riure d'eufòria incontenible, no? I clar, si fot-li un 0-4 al Barça, al Madrid, al Bernabéu, és que...
13: I tots a la segona part, el descans, el resultat era de 0-0.
15: Sí, sí. Totalment.
13: I el millor de tot, però, és quan la gent comença a aixecar-se i a marxar cap a casa.
9: Això és el Bernabéu, eh? Què us sembla? Magnífic.
13: És eròtic, això.
9: Magnífic.
13: Però, tot i això, el Bernabéu sempre serà territori hostil.

0: I per parlar de territori enemic hem portat l'Ernest Ferrer, tècnic de RAC1, que va ser el primer tècnic d'exteriors del Barça jugar a RAC1. Què tal, Ernest, com estàs?
1: Hola, què tal?
0: Perquè d'ell, de tu, Ernest, m'han explicat una de les anècdotes més divertides d'aquests 25 anys de la transmissió divertida posteriori, perquè crec, Ernest, tu aquell dia no vas riure tant. Em pots explicar què va passar a Balaguido, sisplau?
1: Uf! Clar, és que escoltem el Joan Maria, quan l'escoltem, imagineu això en un estadi de futbol. O sigui, aquella energia, i bueno, els que el coneixem, el seu tamany, l'alçada que té i la
0: no
1: potència,
0: petit.
1: No és petitó. Què passa? Estàvem en una cabina així una mica d'aquestes...
0: Obertes.
1: No, era tancada per sort, i hi havia un vidre i hi havia una finestreta, val? Perquè passés una mica l'aire. Llavors ell estava dret, no sé què va passar amb el Rivaldo. Alguna cosa va passar amb el Rivaldo, no? Els hi vam... Algú que no s'esperaven, crec que era el Rivaldo.
2: Pot ser, pot ser.
1: I clar, el Pou, quan la cosa s'escalfa, s'aixeca. Llavors estava amb el seu micròfon i ell anava cridant, no sé què. I llavors, clar, anàvem veient el públic, alguns es giraven com dient, ja està bé, tio. Bueno, seguia el partit, no sé què, no quantos, algun tema que no acabava d'anar bé a favor dels del Celta de Vigo. El Pou allà cridant que no sé què, i es anaven girant, i tal. Llavors sí que es anaven girant uns quants, li deien de tot. Llavors va haver un moment que el Pou, que alguna vegada em consta que ja ho ha fet, que era baixava el micròfon i deia, estoy trabajando. I jo pensava, clar, jo estava allà, veia que tota la grada girava, i deia, ostres, estoy trabajando, perquè ets mataran. Clar, jo estava assegut i em anava jupint, i clar, el Pou allà agafant, i de, que estoy trabajando, déjeme trabajar, no sé què, i jo es anava girant i cada vegada més gent. I va haver-hi un moment que vaig començar a veure persones que s'anaven a darrere la cabina. I per sort teníem un pastell...
2: És que és molt bo, perquè l'Ernest ho recorda molt bé, perquè clar, jo estava, a diferència de quan ens va passar ja amb el Cupi al camp del Betis, que l'Estoy Trabajando és en antena, perquè no tinc temps de... En aquest cas, no va ser en antena. Hauria de donar pas a algú a l'estudi, aleshores en aquell moment aprofito per dir, deixi'm treballar, no? I l'Ernest estava molt pendent dels moviments de la gent. I directament hi va haver-hi un tio del Celta de Vigo que va fer el gest amb el dit polze de hostallarem el coll, no? I aquest gest és el que fa que l'Ernest comença a veure que hi ha moviments per intentar entrar a la cabina per la porta que hi havia al darrere. I el tio instintivament es gira i efectivament hi havia un baldó i ens tanquem amb el baldó a la cabina i va haver-hi allò, gent picant...
0: Ostres!
2: Sí, sí, va ser bastant, bastant desagradable.
0: És l'anècdota desagradable que heu viscut. No sé si vau arribar a passar por, però és el moment que us heu passat més malament, perquè, clar, efectivament, esteu treballant.
2: Sí.
0: Vosaltres esteu treballant i no et deixen fer la teva feina.
2: Home, aquell dia ara en podem parlar rient, però hi va haver un moment que era bé.
1: Hi havia molta tensió. També, a veure, el Barça normalment, quan diem que el Madrid, el Bernabéu, és un camp hostil, hi ha molts més hostils, encara que... O sigui, el camp de València...
2: Sí, el Saragossa...
1: No som un equip molt estimat,
2: És veritat que acostuma... Jo no recordo ben bé què ho va desencadenar, però moltes vegades té a veure amb l'arbitratge, per exemple, no? És a dir, en el camp del Betis, per exemple, l'àrbitre va expulsar Oliveira i va haver un tio que ens va amenaçar com si l'haguéssim expulsat nosaltres. No? I en el cas d'aquell dia del Celta no recordo què va passar a Balaïdos, però és molt possible que tingués a veure també amb l'arbitratge, vés a saber.
0: El camp del Betis, a més, és filera de premsa, pupitres, i just davant clar, ja tens el clar. Públic. També recordo a los Cármenes a Granada,
2: sí.
0: Un dia que es va girar un home i et va aixecar el puny.
2: Totalment, sí, sí. Però aquell dia, l'amenaça directa de us tallarem el coll amb l'Ernest és l'amenaça directa més... Perquè els altres són t'aixecar el puny, no sé què, no, però aquell va fer un gest de... Era un gest molt de mafiós, de sicari, no? I jo no oblidaré mai de debò el gest de l'Ernest de girar-se i instintivament veure que hi havia salvació, que era el... És molt estrany que hi hagi una cabina amb baldó. Molt. De fet, jo crec que no n'hem vist mai més cap. Que tu et puguis tancar per dins en una cabina, i vaig arribar a pensar que potser era perquè ja sabien com es comportaven els seguidors. Però jo no sé per què hi havia un baldó en aquella cabina, però aquell dia jo crec que si no hi ha el baldó hauríem hagut de fer alguna cosa.
0: D'avisar algú de l'estadi o alguna cosa.
2: Bé, o la primera gardela donar-la a nosaltres. És a dir, hi hauria hagut un moment
0: T'imagines, sisplau, estan a la connexió del camp?
1: No, poca broma, és que no havia cap... O sigui, t'has assegurat? No havia. Havia un passadís, és que, clar, nosaltres estàvem... estaven asseguts que davant del vidre,
2: clar.
1: I res, era al costat, res, 3 metres, i entraven cap a dins de la cabina, i no havia cap tipus de seguretat, o sigui,
2: clar.
1: És que ens podíem, jo què sé...
2: És que ho ha explicat
1: molt,
2: molt agressius. Agressius. És a dir, el vidre, el clatell del primer espectador, el tenies allò a tocar del vidre, hi havia una obertura, i per això sabien que eren catalans, etcètera, no? Però després, clar, a la cabina, doncs, al cap de 10 seients, giraves a l'esquerra per entrar als budells de l'estadi i anar a comprar-te el Frankfurt o anar al lavabo, i tornaves a girar a l'esquerra, estaves a la porta de la cabina. És a dir, que al cap de 10 segons tenien accés a nosaltres, diguéssim.
0: És cert, per això, que dius, Ernest, que el Bernabéu no és el pitjor territori on anar. És cert que per allà no ens podem passejar amb un micròfon de RAC1, que hem de treure el caputxí o bé amagar el micròfon i fer connexions per telèfon, perquè no som ben vist. Però, Joan Maria, dels camps més hostils d'Espanya...
2: És a dir, hostil... És que aquí hi ha diferents coses, no? Per exemple, el Bernabéu, evidentment, és el camp més hostil pel Barça, però per la nostra feina estem absolutament segregats de la gent, és a dir, pots treballar perfectament des de la cabina, etc. No? El camp de l'Espanyol és molt hostil, però també tens la teva cabina, la teva zona, i estàs apartat de la gent. Però clar, el camp del Betis, el camp del Sevilla, alguns camps anglesos, Los Carmes, Granada... Clar, els estadis on no hi ha una separació evident amb la gent són delicats, perquè a més tu, a la que comences a parlar, parles en català i per tant ja tenen detectat, i la gent a vegades s'escalfa molt i perd els papers, i aleshores tu ja estàs condicionat fins al punt que jo alguna vegada he narrat gols posant el cap sota el pupitre, no?, sota la taula.
0: Jo et recordo el Benito Villamarín.
2: Clar,
0: sí, sí,
2: o gires, no?, per intentar fer-ho el més discret possible i que allò no generi, perquè jo quines ganes tinc ara de trobar-me. Tu ja ho has viscut, Laia, com a micròfon autònom del Barça Juga RAC1. Aquelles mirades, aquell desafiament, és molt desagradable.
0: Mira, ara he recordat que aquesta temporada al camp del Benfica, quan Rafinha fa el 4-5 de contraatac, jo de cop vaig veure com tota la graderia girava cap a nosaltres. Jo vaig cridar com una boja, ho haig de reconèixer, al costat del Joan Maria i de la Marta, i el Cupi també, que normalment és tranquil aquell dia, doncs es va exaltar, i jo haver-hi un moment deixar el micro a la taula i posar-me a fer així amb les dues mans de disculpeu, i anar baixant jo poc a poc fins a seure'm a la cadira per dir tranquils, ja parem, perdoneu. No hi va haver-hi en aquell cas, eren tot mirades, però vaig sentir com totes les mirades es giraven cap a nosaltres,
2: doncs
0: perquè
2: aquest...
0: al final no pots contenir l'emoció en aquests moments.
2: Doncs aquell dia l'Ernest va estar molt bé, perquè jo estava pendent de la feina, evidentment, i de veure si els podia calmar, però ell alhora va estar pendent de moviments que estaven passant, diguéssim, pels laterals. O sigui, va començar a veure un moviment que va dir no, això no ho salvarem dient estoy trabajando.
1: A veure, són anècdotes que ara, en el record, quedem, o sigui, jo tinc molt bon record d'aquestes anècdotes. També al camp del Betis, clar, va haver-hi una molt forta amb el Cupi, pobret, però també me'n recordo que en vam tenir una que estava amb un pupitre més amunt.
2: Sí.
1: I que també vam tenir alguna trifulca.
2: És que la gent circulava per allà,
1: sí.
2: Ens passaven per darrere, no tenia, hi havia una barreja de periodistes i aficionats que ens generava molta inseguretat.
0: De batalletes en teniu moltíssimes, sí. I vull que recordeu aquest moment.
3: 2-0 guanya el Barça.
4: Per cert, m'han arribat bones referències d'aquest grup Gertrudis, que tu comentaves, Raül, perquè van tocar la festa major de Granollers i es veu que van omplir la plaça, en fi, allà li diem la plaça del Cony, que és una plaça que es diu així, i la van omplir. És a dir, que es veu que ho fan bé.
3: Quina manera de batejar les places, tu.
4: Allà a Granollers és així.
3: Sí, tireu pel dret.
4: Sí.
5: Veig que l'SMS funciona durant el partit, eh?
4: Efectivament. De fet, ens ha dit el Pau, el nostre company del primer toc, que és de Granollers, com jo.
6: Ja ho imaginava, ja.
3: Ja ho veieu, informació puntual de tot el que afecta d'alguna manera
4: el
3: Barça.
4: Ja que hi som i gavem, si voleu, perquè hi ha el partit, però es diu la plaça del Cony, perquè ningú sap ben bé què hi han fet al mig, i llavors és què cony és la plaça del Cony. Sí, de veritat.
6: El fòrum també es podria dir, potser...
4: El fòrum, en fi.
5: El fòrum, sí, sí.
4: Queda clar, la metàfora.
3: Sí, sí. Minut 34 de la segona part. Que bonic és poder estar així, amb aquest estat d'ànim, si el Barça guanya i ho fa mínimament bé. Possessió de pilota pel Panionios. Parodi. Per Pino. Pino intentava una passada. És que l'Ernest Ferrer Està amagat sota la taula.
4: Li ha agradat, eh?
3: Sí.
4: Sí, molt bé.
5: Ja el sentim de fons, ja.
3: Sí, oi?
5: Sí, sí. Bé, si vol anar a Granollers, després del partit a veure la plaça...
4: Ja espero que hi hagi guiada jo perquè no hi hagués a l'Ernest.
5: Ai, que taca panionios, eh? Compte, compte.
4: Vinga, va.
5: Joan Maria Pou, que ha perdut.
4: No m'hi poso jo, eh? Sí.
5: 34 de la segona guanya el Barça 2-0.
3: Ai. Ai. Ai. Va, ara sí. Pilota per Gerard, a l'esquerra, per Overmars. Ha creuat cop, camp Overmars, ha perdut la pilota, la recupera el Panionios.
0: Vas necessitar
2: no.
0: Un temps per recuperar-te.
2: Perquè mira que anàvem, o sigui, anàvem bé. La nit va fer riure, però era un riure compatible amb l'antena. Però és que se sent perfectament l'Ernest, com sí. Es va sentint... Com, et vas posar sota la taula,
5: és que no plorant de riure...
2: I em el van encomanar i sort que, mira, era un Panionios Barça sense cap
5: que partit. Sembla que estava tot solucionat, sí. Que era un partit a UEFA.
0: Home, imagino que parlant de concerts de places estava el partit
2: totalment.
0: Finiquitat.
2: Imagina, UEFA, Overmars, estava dient Gerard, passada per Gerard, Gerard, Overmars. O sigui, estàvem en un moment, però aquell dia, o sigui, vas plorar
5: no,
2: a riure.
5: És que no podia. Clar, és que a part el Gràcia ja era... El Gràcia, el tonet aquest del Gràcia és divertit. Ja era un tio graciós. Bueno, és. I llavors, clar, quan va començar amb allò de la passada del cony, llavors entra el Raül,
2: sí.
5: Amb el no sé què, allò del fòrum. Sí. Després el Bosc, també... Que, bueno,
2: i... Jo, veure un tio allà, a terra, però a terra, sí, i que s'anava a sentir, perquè el Xavi ho diu, és que se'l sent, és que realment, i se'n va contagiar moltíssim.
5: A part que estàvem amb cabines separades. Vam... O sigui, on estava, que era el Camp Nou, clar, teníem un vidre.
2: Sí.
5: I ja se sentia, des de l'altra banda, també.
2: Hòstia, que bo, tio.
0: Anècdotes d'aquests 25 anys.
2: Trobo que ho vam salvar. Jo em pensava que estàvem allà un quart d'hora sense poder recuperar l'antena, però no, duria respirar allò,
5: sí, allò
2: i dir, va, sisplau, concentra't. Sí.
0: Ernest, tu vas ser 6 anys el tècnic d'exteriors del Barça jugar a RAC1 de manera sí. Regular, va ser a la final de París, i després ja de manera puntual ho vas anar alternant amb el Cupido. Per acabar, un record dels teus anys a la transmissió.
5: Mira, hi ha una anècdota que el Pou no la sap.
0: Ai.
5: Que és molt bo. No. Bueno, és dir,
0: una que és molt divertida. Ara aquests 25 anys aquí recordant maca. Anècdotes del jefe no ho sap, pensa, estan sortint històries que
5: Déu-n'hi-do. Que veníem d'una sequera molt dura. A mi quan se'm va proposar de fer de tècnic al Barça, clar, a mi em deia, Ernest, que veuràs el Barça gratis. I jo som molt patriota culer.
0: I català.
5: I també català. Sí, però era sobretot, ostres, que viatjaràs amb els jugadors i veuràs el futbol gratis i a sobre viatjaràs. I jo pensava, hòstia, això és un xollo. I clar, vam començar època Serra Ferrer. Van

0: anava millorant i es anava fent més gran, RAC1 també es anava fent més gran.
1: Sí, jo crec que no es pot desvincular, perquè els esports han sigut sempre un eix, una part molt important d'aquesta ràdio.
0: Clar, llavors, bueno, com vam... Clar, la final de Champions a París, que per mi va ser espectacular poder viure-la en viu, i sobretot una anècdota que em va quedar molt gravada va ser a l'Eto Eto, que, clar, me'n recordo que estaven allà i quan vaig veure el Pou, que ja ho tenia preparat, em sembla que ho tenies preparat, i es va aixecar i va començar amb l'Eto Eto. Va haver un moment que jo vaig patir, que vaig dir, ai, ai, ai, a veure si això no em sortirà bé. I al final, doncs, s'hi va ajuntar el Jordi Gràcia, es va ajuntar aquí a l'estudi, i va quedar allò de... O sigui, espectacular.
1: No fem més spoiler, no fem més spoiler.
0: No, però espera't, no, hi ha una anècdota que em va passar, que jo feia classes d'anglès amb un institut aquests per millorar l'anglès i tot això, i en una altra classe, això els dos dies de la Champions, vaig estar escoltant els nanos que estaven en una altra classe que estaven cantant a l'Eto Eto.
1: Com en Tita Pèl.
0: I clar, en aquell moment jo vaig dir, ostres... ens estem fent molt grans. O sigui, RAC1 s'està fent molt gran. I ho estava escoltant i jo deia, hòstia, era el tio que pujava al canal i que vaig posar i tal perquè això sonés i està sonant ara això en una altra classe i ho estaven cantant tots els nanos.
1: Doncs de l'Eto Eto, com han dit a pèl d'aquella final de París del 2006, en parlarem molt aviat, estigueu atents. Ernest, moltes gràcies.
0: Merci, eh?
1: I Joan Maria, ens veiem a la propera.
2: Fins la propera.
3: 25 anys, 25 gols. RAC1 Podcast. Estiu.
4: Què

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
1: I ara desapareixerà aquest diamant i teòricament veurem les perles de Baileys. Wow. Carajillo!
2: Ai, ai.
3: Ahí está.
1: Efectivament.
2: Ai.
1: La mare que l'ha matriculat, ha de dir algú per aquí a prop.
4: L'últim raig de sol.
1: I ja no.
2: Uau! Uau!
5: Va, nena, els picó de mans. Ah. Si voleu ser cabareteres.
2: Però llavors parles francès?
6: No, el practico.
1: Ai, va, ja ho sé. Si tu veux, on peut parler en France. On peut parler en français.
2: Ne te deixem. Pere, volies xulear i necessita quedar gaire bé.
0: De dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
1: Amb Pere Mas, jo mateix.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
7: Ring, ring, ring. Joel, sóc el Marc Giró. Escolta'm una cosa, passar-me per l'Arc del Triomf al canvi climàtic? M'he anat a les Bahamas aquest estiu. He passat un estiu genial, m'ho he passat pipa. On tinc el cotxe? Estic a l'aeroport.
8: Ui, a mi què m'explica? Jo estic fent ioga ara.
7: Joel, mira, et penjo. Quina barra. Cloc. Ring.
9: Sí.
7: Esther, carinya, estic aquí que torno de les Bahamas i no tinc la limusina i el Joel, pues, no sé, es diu que està fent ioga. Estic a la Terminal 4.
9: Ui, just ara entro al club de lectura de Tolstoi i em sap greu, però no puc.
8: Tolstoi no era aquell que era amic de la meva mare?
7: Joel, nosaltres estem gravant una promo. Trobes que Tolstoi va ser amic de la teva mare? Portem no sé quants anys fotent a la cosa que està del Vostè Primer.
0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró.
7: La promo aquesta és una merda. Mira, no tornem i punto, ja està.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
3: Ai, que bé s'està en aquesta platja, Alba, de veritat, que bé!
2: Això és glòria, nen. Escolta una cosa, ara pensava, no li hauríem de visitar el Bala, que vingués?
3: Bueno, però ara està molt enfeinat, vols que el truquem?
2: Ai, sí, va, fem una trucadinha.
3: Bala?
2: Bala!
3: Ui,
2: ui, què és això? Ai, no, la nena! Merda, l'hem despertat! Ai. Calma-la, calma-la, estadella!
3: Escolta el camp!
2: No es calma així una criatura.
3: Ah, jo què sé.
2: Bueno, que truquem per dir-te que està tot controlat, eh?
3: No, no preocupis, està tot l'estiu dels taloners ja programat perquè soni i aprendre a passar les migdiades amb el ventilador.
2: I la de la teva filla també.
3: Ara.
0: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments. Amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
3: Un mojito, sisplau!
2: Dos!
0: RAC 1. Tots som un milió. Aquí comença la repetició del món art.

0: RAC 1.
1: 9 i 42. Recordeu el cas que us explicàvem al contenidor del meu RAC 1 de fa gairebé dues setmanes sobre un narcopís a una finca de l'Eixample Esquerra de Barcelona, que ja fa un any i mig que ha convertit la convivència veïnal en un autèntic malson? Doncs avui tenim novetats de com ha evolucionat tot plegat després que dues de les veïnes ho denunciessin aquí al programa ara fa tot just 12 dies. Lluna Belani, bon dia.
2: Bon dia, Sergi, què tal?
1: Per qui encara no tingui... O sigui, algú digui, ai, quin cas era? Podem recordar una miqueta?
2: Sí, a veure, es tracta d'un presumpte narcopis al carrer Muntaner, aquí a tocar de la ràdio. Bàsicament aquests veïns porten atemorits un any i mig per aquest narcopis.
1: Diem presumpte narcopis perquè des que ho vam explicar els Mossos d'Esquadra ens han dit que no es pot parlar de narcopis com a tal perquè ells no tenen confirmat que a dins s'hi hagi muntat un negoci de tràfic de drogues. A la Lluna, però és un pis on s'hi consumeix droga, on molta gent hi va consumir droga, on entren i surten bicicletes i motos de repartidors tot sovint al dia després de passar-s'hi pocs minuts a dins. Aquesta és la imatge que tenim, però els Mossos d'Esquadra ens diuen que no està confirmat que dins s'hi hagi muntat aquest negoci de narcotràfic i que, per tant, no es pot parlar de narcopís com a tal. Per tant, parlem d'aquest presumpte narcopís, però en tot cas és un pis extremadament conflictiu. Perdona, Lluna,
2: digue. Exacte, com deies, Sergi, és això, porten un any i mig amb un degoteig de gent entrant i sortint constantment, gent en un estat de, bueno, evidentment sota els efectes de la droga, pràcticament cada setmana es troben gent al portal que semblen zombis i, clar, els veïns després han de trucar als serveis d'emergència perquè molts cops és gent que no responen. I vaja, doncs, més enllà de fer múltiples denúncies de que els Mossos hagin anat al pis infinites vegades, aquesta gent continuen actuant amb total impunitat, tenen la llum punxada, els robaven aigua, els han destrossat la porta de l'entrada diverses vegades, han entrat a robar a dos pisos, vull dir, és una situació que és invivible, hi ha gent gran, hi ha gent amb famílies, hi ha nens petits... I això no pot seguir així, i és això. Nosaltres vam explicar el cas en antena fa dues setmanes, ara hi han hagut moviments, però vaja, el malson continua.
1: Molt important aquest any i mig amb aquesta situació.
2: És que és molt fort.
1: El relat que ens feien les dues veïnes d'aquest pis era terrible, això que ens explicava la Lluna. Ens havien dit que havien rebut amenaces d'un de les persones que viuen en aquest pis, que havia sortit de casa amb un ganivet de grans dimensions, sí, que havia perseguit alguns veïns escales amunt i escales avall, crits constants, amenaces, quan la policia se n'anava, dir, vosaltres torneu a trucar a la policia que veureu què us passarà. Hi havia hagut agressions físiques i havien arribat, com deia la Lluna, a contractar seguretat privada en aquest pis amb una gent que anés patrullant durant la matinada perquè intentar evitar d'alguna manera que es produïssin incidents d'aquest tipus, recordem, durant un any i mig a dia d'avui.
2: Clar, el tema de la persona de seguretat durant la nit ho han contractat per aquest mes d'agost perquè la majoria de veïns són fora de vacances i, clar, tenen por que entrin a robar perquè, evidentment, si ja han entrat a robar durant, diguem-ne, l'any normal, quan la gent està a casa, doncs ara a l'estiu és encara més probable que entrin a robar. Més enllà d'això, també han contractat, bueno, han instal·lat càmeres de seguretat ja des de poc abans del gener. Clar, molts veïns que no tenien alarma l'han posada, llavors, més enllà del perill i la por amb la que conviuen, s'han deixat molts i molts calés i fins a dia d'avui.
1: Doncs aquesta hora podem saludar una veïna de la finca, amb qui no havíem parlat encara, és una altra veïna. Li hem posat el nom de Lourdes perquè, igual que les dues primeres veïnes, ens ha demanat, si us plau, que intentem protegir el seu anonimat, i així ho farem. Lourdes, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Amb qui vius tu en aquest pis?
3: Doncs mira, jo sóc una de les famílies que té menors a casa, sóc una mare soltera que viu amb nens d'edat infantil escolar i que està patint, doncs, tot aquest calvari que molt bé heu resumit vosaltres dos ara.
1: Esteu a Barcelona aquests dies, Lourdes, o no?
3: Jo aquests dies he marxat, però he tornat aquest cap de setmana.
1: Val.
3: I he pogut comprovar, doncs, que la situació segueix com sempre. Jo he estat aquest cap de setmana, he pogut veure, doncs, que el trànsit de persones és habitual, hi ha un moviment constant de persones alienes a la finca. També hem vist que a la nit segueixen entrant, el vigilant ens ha explicat que entra una mitjana de 6-8 persones a la nit, i continuem amb aquesta por. O sigui, no ha passat res nou, sí que hem notat que els Mossos d'Esquadra, doncs, quan els truques, tenen molt més interès i tenen com els hi haurà arribat algun mandat, entenem, gràcies al ressò que n'heu fet als mitjans de comunicació, de prestar més atenció a aquest cas. Però la veritat que jo no he notat cap diferència, sí que no hi ha hagut cap succés fatídic com aquests que us hem explicat, però el trànsit continua estant allà. Vosaltres, sí, digues.
1: No, dic que vam explicar que un cop es va fer públic el cas, i vam explicar això ara fa 12 dies, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana, van reforçar la seguretat a la zona amb diversos agents de paisà. Recordem que això, si no m'equivoco, és carrer Muntaner. Oi?
2: Exacte,
1: el carrer Muntaner. Fins i tot van intervenir la policia un individu que intentava accedir a l'edifici amb una bicicleta de lloguer, el van detenir, almenys per apropiació indeguda, i és per això que, almenys els primers dies, com ara ens deia la Lourdes, semblava que les persones que viuen en aquest pis, doncs, podríem dir que s'havien relaxat o la situació s'havia calmat. Però tot plegat era un miratge perquè han passat coses aquestes últimes hores, Lourdes, oi?
3: A veure, jo, si voleu, us explico una mica els perfils que veiem allà, perquè això també és important veure. Nosaltres en aquest any i mig hem vist que hi ha el perfil del consumidor, que és un perfil que te'l trobes a baix i que està, doncs, ja el veus, amb un estat de mono, tremolant i tot, que és el que ve a buscar la seva dosi, i moltes vegades hem vist fins i tot com alguna persona els hi puja a buscar la paperina i els hi baixa. Uh-huh. Aquest és un perfil que ja et dic, quan les coses van malament, doncs fins i tot ens el trobem en estat de sobredosi després de consumir, i és quan jo, per exemple, quan porto els meus fills a l'escola, me'ls he hagut de trobar a mig camí, he hagut de trucar al 112 i els he hagut d'explicar als meus fills: nois, aquí hi ha un cadàver, quan sortim, ràpid fora i anem cap a l'escola de seguida, no? Mm. Això és el perfil de consumidor. Després tenim, com tu ben dius, els que venen, que nosaltres entenem que fan el repartiment, no? Perquè durant tot aquest temps ens hem trobat que a certes hores del dia apareixien certs individus amb bicicletes robades que pintaven del bicing, pintades perquè no es poguessin detectar, amb uns carregadors que carregaven a la nostra finca, i que nosaltres hem vist, i que òbviament fem les fotos amb molt de compte perquè tenim molta por, però on hem vist que realment allà agafen algunes coses, se les lliguen a la bicicleta i se'n van. Aquest perfil és un perfil de noi més jove amb una actitud molt més raptadora. Són gent, per mi, més perillosa, perquè són els que ens increpen, els veïns, els que ens trobem amb les bicicletes i els que van... Un dels exemples que va detenir un policia de paisà fa uns dies. Ah. I després tenim un altre perfil, que per nosaltres és el que ens fa més por, també, que és com la persona que ve a fer els ajustes de cuentes, que és quan trobem que hi ha baralles, que venen amb molt males ganes, que estan nerviosos, que són agressius, i que són uns perfils que són els que després a dins generen les baralles amb arma blanca, perquè segurament podem entendre que hi ha alguna cosa entre ells que han d'ajustar, no? Llavors, aquesta és la situació que vivim nosaltres, i efectivament ara, durant l'agost, sí que és cert que notem més presència policial, que les bicicletes ara intenten anar més en compte, però no para d'haver-hi un trànsit de gent pel matí i per la nit. Això vol dir que segueix havent-hi activitat.
1: Mm. Ha passat alguna cosa, potser, amb la porta d'entrada?
3: Sí, mira, just aquest cap de setmana que jo he pogut anar a la finca, hem pogut veure que la porta, que ja l'hem hagut d'arreglar diverses vegades, torna a estar forçada, és a dir, la deixen, la trenquen de manera que es pugui obrir i tancar només empujant. I això per què ho fan? Perquè és quan arriben, piquen el timbre. I com que, òbviament, no estan per ells per atendre'ls perquè estan fent altres coses a dalt, comencen a trucar altres veïns, fins i tot a la nit. A la nit rebem moltes trucades a l'interfono, i el que fan és, escolta, com que ningú els obren, forcen la porta, d'aquesta manera tenen lliure accés. Llavors tornem a tenir aquest cap de setmana la porta trencada. També nosaltres, com bé dèieu, vam instal·lar 3 càmeres de seguretat, sí, per protegir la seguretat de les persones que vivim en aquesta finca. i aquest cap de setmana n'han trencat una. I, curiosament, s'han instal·lat una càmera ells a la seva porta, enfocant el replà. Clar, això és il·legal perquè totes les càmeres de seguretat, com bé sabeu, s'han d'aprovar per la comunitat, però clar, aquests senyors també ens indica que no són uns delinqüents qualsevol, són professionals i a més deuen tenir encara punxada l'electricitat il·legalment perquè s'han pogut posar aquesta càmera, no? Mm. Llavors això és el que jo vaig denunciar amb tots els veïns aquest cap de setmana als Mossos d'Esquadra.
1: Ah, i què et van dir els Mossos?
3: Doncs els Mossos d'Esquadra, la veritat que van ser molt amables. Els Mossos ens van demanar fer fotos d'aquests successos, tant de la càmera nova com que s'han posat com de la que van trencar, que els hi enviessin per e-mail. Primer ens feien presentar-nos presencialment a la comissaria per fer la denúncia, però entenent que la situació és molt difícil pels veïns i a més que la presidenta no estava presencialment a la finca i que amb menors no ens podem presentar a la comissaria, ens ho van gestionar ells i també ens han demanat trucar la tinent dels Mossos d'Esquadra que està al cas d'aquest succés a la nostra finca per demanar-nos doncs, que els veïns recopiléssim una sèrie d'al·legats individuals on poséssim en constància tot el calvari que cada veí, inquilí o propietari ha estat vivint durant aquest any i mig. Uh-huh. I realment quan llegeixes això és que se't posen els pèls de punta. Això ho hem d'entregar avui als Mossos d'Esquadra. Uh-huh. I confiem que es pugui fer alguna cosa amb això. De moment la situació està igual.
1: Uh-huh. Heu rebut alguna resposta, algun missatge? Algú s'ha posat en contacte amb vosaltres des de l'Ajuntament de Barcelona, des de que les teves dues companyes de bloc, les altres dues veïnes, van explicar la situació aquí al Mont-RAC1?
3: Mira, doncs això és una molt bona pregunta perquè justament és el que més impotència ens genera i el que més ens demostra que estem sols. Perquè molts veïns hem presentat denúncies a l'Ajuntament i justament aquesta setmana hem anat rebent respostes de l'administració que són totalment administratives i estàndard, on et posen, bàsicament, gràcies per escriure'ns, ens agrada que els veïns, que els ciutadans ens facin arribar les seves peticions i si necessita res més, truqui als Mossos d'Esquadra o a la Guàrdia Urbana que estan al seu servei, el qual és un silenci administratiu. Fins i tot hem arribat a escriure al senyor Collboni, el nostre alcalde, sí, fent-li constar els fets i en el seu propi Instagram, el que per mi clama més al cel és que t'he posat a la descripció del seu Instagram doncs per una ciutat on la gent visqui més segura. Li hem posat damunt la taula un cas on clarament hi ha un seguit de famílies que vivim en constant perill, uns delinqüents que estan en total impunitat i que si actuen d'aquesta manera sense dissimular és perquè saben que els detindran i els deixaran anar i no passarà res. I la resposta que hem rebut els tres veïns que hem contactat al senyor alcalde ha estat un corta i pega, exactament la mateixa resposta als tres, dient doncs, que estan al corrent de la situació i que saben que els Mossos s'estan ocupant del tema, però cap resposta, cap indicació de què es pot fer, què faran, quins són els propers passos. Clar, tot això és com no fer res, no?
1: Lourdes, els primers conflictes venen de gener-febrer del 25? Més o menys, era?
3: Sí, exacte, sí.
1: Estem a mitjans d'agost del 26. Lourdes, una abraçada, gràcies i força.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, bon dia.
1: Clar, gener-febrer, els primers conflictes. Estem a l'agost del 26. La Lourdes, aquesta veïna que ens ha demanat preservar el seu anonimat, no es diu Lourdes, li hem canviat el nom per fer-ho, que té dos fills menors i que a l'entrar i sortir de casa han d'anar esquivant gent amb el mono o amb sobredosi. I una frase que ha dit la Lourdes: estem sols. Clar, aquesta sensació segurament és el pitjor.
0: Bueno, és que jo crec que una de les preguntes claus que tu li has fet és on és l'Ajuntament, on és el regidor de districte, on és Albert Batlle, on és Jaume Collboni. És a dir, a mi el que em sembla alarmant és que la seguretat i la gestió de la seguretat pública és una de les principals funcions de la política en general. I per tant, l'absència d'aquesta o la priorització d'uns casos davant d'altres, no? A mi em sembla que el PSC dedica més esforços clarament a perseguir el top manta que a gestionar casos tan flagrants com aquest, no? I jo crec que Una altra vegada som davant de l'evidència que tenim un partit polític que està sempre més preocupat per la propaganda que per resoldre les qüestions de fons. Aleshores, per què no han presentat una denúncia com a acusació particular? Per què no han accelerat un procés que clarament afecta, no, a diversos veïns al mig de l'Eixample de Barcelona? És a dir, crec que a part del problema que tenim amb el discurs de la seguretat és que el que ara mateix no siguin solucions ràpides amb una política efectiva es converteix en un discurs de propaganda autoritària, que és una cosa també bastant habitual per part del PSC. Es genera un relat securitari on l'extrema dreta més té camp per córrer, i aquí després veiem que en els casos concrets, també recordo el cas de les Paneroles, que és un altre extrem, no? Crec que era de Vilanova o de Vilafranca, és igual. El cas és que estem davant d'una situació que es podria resoldre amb una política efectiva. M'imagino coses com desallotja l'edifici, dona'ls una alternativa habitacional mentre, no? Vull dir, que crec que hi hauria possibilitat de gestionar això si és que no hi ha una denúncia formal als jutjats que no pugui desallotjar el pis. No ho sé. El cas és que, per resumir una mica la meva intervenció, crec que la política ha d'entomar la qüestió de la seguretat pública, a més en un moment en què es mercadeja políticament amb el discurs de la seguretat. Crec que hem d'evitar que el discurs caigui en mans, no?, d'aquesta dinàmica autoritària on sembli que la solució hagi de ser posar un policia a cada cantonada, i per tant també hem d'evitar que aquests discursos siguin estigmatitzadors i anar cas per cas, no? Perquè no és que Barcelona tingui un problema generalitzat de narcotràfic pisos, que això és segurament el discurs que, si no es fa amb cura, pot acabar adoptant l'extrema dreta. Aleshores, si no hi ha una política efectiva que se n'ocupi directament d'això des del gener, el que estem fent és abonar el terreny per l'estigmatització, per la criminalització i perquè els propers que vinguin, no sé si Aliança o Vox, trobin un camp absolutament fèrtil per abonar els seus discursos d'odi.
1: Sílvia.
4: A veure, en aquest cas és bastant curiós. Hi ha unes quantes coses que grinyolen. Per començar, aquesta matisació que fan els Mossos sobre que això no es pot assegurar que és un narcopis perquè no tenen acreditat que s'hi hagi instal·lat un negoci de venda de drogues.
1: Sí, que no són paraules literals, ho he intentat explicar jo.
4: No, ho dic perquè el mal llenguatge s'hi juga a conveniència. I jo me'n recordo de quan va esclatar el gran boom del concepte narcopís, que va esclatar el Raval, que jo més a més hi visc, i per tant els veïns del Raval estan molt castigats per aquesta mena de pisos, que a més allà n'hi ha molts que directament estan abandonats per grans tenidors, fons d'aquesta inversió, que els tenen allà abandonats fins al dia que els hi convingui fer-ne alguna cosa, i no se'n preocupen i ni tan sols denuncien les activitats delictives que hi pugui haver. Però mira, doncs també en altres zones de Barcelona també passa.
1: Sí, i llavors, de fet, perdona, si hi havia una línia sobre això. Vam explicar també que els Mossos d'Esquadra, una cosa que ens havien dit, li havien explicat al Josep Moragues, que havia destapat tot el cas aquell d'un pis on vivien uns horrors similars al d'aquest, de fet és el seu pis on ell viu, que els narcopisos, molts narcopisos, ara s'estan traslladant del Raval a l'Eixample Esquerra.
4: Sí, perquè hi ha molta pressió.
1: Perquè d'allà els treuen.
4: De totes maneres, n'hi continua havent, perquè a més la indefensió de moltes escales i del veïnat del Raval és molt gran. No podem contractar un vigilant per les nits perquè no ens el podem pagar. Que això no vol dir res, o sigui, em sembla perfecte que ho hagin fet, perquè és que, a més, si fa un any i mig que els tenen així, alguna cosa han de fer. Jo ho entenc. Uh-huh. Llavors, el que volia dir és que quan va esclatar tot aquest concepte dels narcopisos, ens deien que narcopis era el lloc on es consumia, era una mena de bar, diguem-ne, de consum de drogues, consumia in situ, diferent del lloc on es trafica, que ens deien, això és un punt de venda. No, és que el cas és que quan van poder dir que van fer una gran batuda monumental, que va durar hores i hores, que en van desmantellar molts, i van dir, ara ja no en queden. I quan sortia alguna altra casa deia, no, és que això no és un narcopis, és un punt de venda. A veure, m'expliqui la diferència. I El llenguatge, quan convé, s'interpreta d'una manera o d'una altra. Justament ara l'està interpretant d'una altra manera. És veritat que això fa anys i, a més, i les modalitats delictives evolucionen, està clar. Això, però hi ha una part d'utilitzar el llenguatge segons et convé en cada moment i, clar, a la gent no li expliquis tants tecnicismes. Uh-huh. I una altra cosa que és un any i mig que estan denunciant-ho, uh-huh. que hi ha evidències de que allà passa alguna cosa, és que és igual si és narcopís, és punt de venda, digue-li com vulguis, el llenguatge és una mica el de menys. Per què no hi han actuat? Per què no hi han entrat? Per què no han demanat un permís, una autorització judicial, o se'ls ha aconseguit l'autorització judicial per entrar-hi i certificar què és el que hi ha allà? Doncs és probable que això estigui en el nucli d'una investigació que encara no convé esclatar, perquè això va així. Per si tenen gent de paisà al voltant, si estan reforçant, això vol dir que estan controlant, estan investigant el cas. Però clar, fins a quin punt s'ha d'allargar la investigació fins que els investigadors decideixen que està prou madura perquè llavors valgui la pena esclatar-la, però un cop l'has esclatat, després ja els fils que surten d'allà queden tallats, ja no pots estirar més. No sé si és això el que passa, però està clar que aquí passen coses, perquè el que expliquen són fets concrets i no són imaginacions. Yeah. I hi hauria raons per demanar una autorització judicial per entrar en aquest pis i aclarir què està passant i mirar de posar solució en aquest punt en concret. L'altra cosa, si resulta que això forma part d'una xarxa que els interessa atacar més globalment. Però clar, la paciència arriba a un punt que s'esgota.
1: Evidentment. Joan i Carla.
5: Sí, a veure, a mi m'interessa molt el tema del relat de fons, com això que deia la Juliana, la diferència d'anar cas per cas i la cosa simptomàtica, i el que he llegit en el cas d'aquesta situació, que també, com deia la Silvia, no ens encaixa amb el cas paradigmàtic del Raval, on bé, hi havia aquesta sèrie que s'ha fet Ravalejar, no sé si l'heu vist, sí. Un dels arguments principals sí. Era un narcopís, de fet. Mm-hmm. Vull dir, i és un altre tipus de cas, i la Lourdes, aquesta veïna que ha parlat amb nosaltres, sí. Ja es veien com ho emmarcava en un cas molt de eficiència administrativa i seguretat sense entrar en aquest relat que a vegades sí que es pot fer més transversal sobre el com i el per què de la degradació de la ciutat. Ella ho reduïda molt a un cas puntual i no ho estava... Sí, vull dir,
6: estem sols.
5: Estem sols, d'eficiència administrativa. Per això, clar, i per mi això el que és interessant, també el que feia molt hàbilment ella, era com jugar els propis estàndards que Collboni s'ha marcat en la seva administració, que és abordar la seguretat, és a dir, si tu com a, el que diem a vegades de Illa parla de gestió, també Collboni de forma similar ha parlat, jo em distingiré per la gestió de la seguretat, i llavors el veí té dret a tenir uns nous estàndards, a posar el polític, a jutjar-lo a l'altura del que ell ha promès, és una cosa clàssica. Per mi, en aquest cas, veiem que aquest problema per mi és molt difícil d'entendre, perquè hi ha sempre una batalla de números, perquè unes administracions ens expliquen que els números de crims baixen o que la impressió que Barcelona està bruta és completament atiada per ses mitjans, però que quan vas al detall no existeix, i alhora també tens altres números dient que potser els crim baixa, l'altre dia ho comentàvem, però puja a la gravetat del crim, no? Llavors, aquí crec que s'ha de tenir un viatge popular i populista, si hi ha veïns preocupats s'ha d'anar amb ells, i que les administracions no han de fer aquesta cosa paternalista de dir, bé, això està bé o malament, però els números pugen, no baixen. Al final és molt important el relat en el qual s'emmarca les crisis de seguretat o d'habitatge que pugui tenir Barcelona. En aquest cas, aquest cas concret no és il·lustrativa del que podem parlar abans d'altres veïns del Raval que parlen de la gentrificació, de la crisi d'habitatge. Aquí veiem un problema que costa d'agafar amb el relat estructural, i per tant crec que cal cenyir-nos en que hi hagi aquest clima de pressió des dels mitjans o la ciutat, que el nostre tema de conversa sigui si hi ha una administració que considera que hi havia problemes per atendre ràpidament els veïns en aquests casos, haurien d'haver-hi solucions, i això hauria de fer aquest efecte que fa típicament el contenidor, no? Que és que la gent s'hi posi. Però crec que és un cas que no ens serveix per fer molt discurs estructural, com s'hi acostumen a fer altres del Raval, on pots parlar de pobresa o de gentrificació, i aquí el que hi ha és un cas de crim on caldria exigir a l'administració que estigui a l'altura del seu discurs, que era una de les seves prioritats.
1: Però molt probablement això. El discurs més transversal és el de la ineficiència.
5: Exacte,
1: moltes vegades de l'administració, que també és transversal. Això.
5: Exacte, però que a vegades quan agafem aquesta mena de casos, com passen al Raval, el connectem molt més amb una degradació de la comunitat que té a veure amb el model econòmic de la ciutat, que fa molts anys que s'arrossega i que cap administració ha canviat de rumb. Però vull dir que aquí és molt important, si tu... parles de les raons estructurals perquè es donen als narcopisos aquests fenòmens i parles de que les respostes que dones són només en el cas de la repressió o la seguretat, o parles de model alternatiu, i en aquest cas sí que és un cas molt de el problema és l'eficiència de l'administració i que si aquestes són les seves prioritats ha d'haver-hi recursos en respondre ràpid als veïns. No crec que siguin dels que ens serveix més per entrar en el gran debat de fons de la ciutat perquè la pròpia veïna no hi ha entrat i crec que cal respectar les seves paraules, que
1: totalment.
5: És abandonament de l'administració.
1: Totalment.
4: O sigui, sí, és veritat que si intentem buscar, ara pensava en això que deies del relat estructural... O sigui, és evident que si tu convius, o sigui que la degradació pels veïns d'aquella escala és absolut i que conviure, i que és terrible i que conviure amb això és terrorífic. Sí que és veritat que per fugir de la part més de seguretat i amb la idea que deies tu de si hi ha alguna idea estructural, sí que és veritat que hi ha un debat que és, bueno, què fem amb els drogadictes, en el sentit de que, i això és veritat, que és un debat social, educatiu, perquè tu tens un tema que és tota la gent que és addicta, que has d'intentar evitar, però que mentrestant què fas? Perquè també la realitat és, i també ho entenc, que quan es parla d'espais segurs on puguin consumir, que no estiguin dintre d'habitatges, sinó que siguin narcosales, genera debat, evidentment, als barris on aquestes narcosales es volen col·locar. Vull dir que és un debat molt antic i molt complex a Barcelona, que precisament la pressió de determinats barris ara fa que pugin a d'altres, i a mi el que em sorprèn més d'aquest, o el que em passa amb aquest, és que em genera moltes preguntes. La primera sobre la propietat. Hi ha una cosa molt important quan parlem de narcopisos, i en el cas del Raval això ha estat molt evident, i ho apuntava la Sílvia, que és un factor que ho facilita moltíssim, és que siguin pisos buits de grans tenidors.
1: Sí, això t'explicava la Lluna qui és el propietari del pis.
2: Sí, bueno, el propietari era un advocat que tenia bastants pisos, pel que saben els veïns, a la Mina i a l'Eixample de Barcelona. L'advocat va ser el primer que va arribar al pis al febrer del 25, o sigui, ell tenia el pis llogat a unes persones que van marxar i va entrar ell. Quan ell entra és quan comencen a viure amb ell i a entrar i sortir constantment aquestes persones. Això és el febrer del 25. I a l'abril del 26, és a dir, un any i dos mesos després, l'advocat se'l veu per últim cop a la finca, se'l veu sortint, i aquella mateixa tarda és quan ja aquesta gent ocupen, diguem-ne, permanentment al pis i ja queden sols.
1: I mai ha presentat, que se sàpiga, que sapiguem nosaltres, no sabem si ha presentat mai cap denúncia al propietari legítim del pis per ocupació, pel que sigui.
2: Nosaltres, que sapiguem, no. I a més, o sigui, el que ens consta és que l'advocat tenia un problema amb les drogues, també, llavors la teoria dels veïns, diguem-ne, és que potser tenia deutes amb ells, la manera de pagar era, doncs, mira, us deixo estar aquí... I llavors ell va decidir marxar, no sé si perquè l'amenaçaven, és probable, perquè sí que els veïns sentien amenaces i baralles constantment, i ell va marxar, aquesta gent es van quedar allà i no sabem res més d'ell.
1: Lluna, què volies dir?
2: Jo vull dir dues coses. La primera és que, clar, o sigui, el que els veïns reclamen sobretot és que després d'un any i mig i d'haver-se fet el cas públic, que normalment agilita les coses, no pot ser que encara ahir rebin correus de... copiar i enganxar amb un missatge totalment neutre, que l'únic que diu és els Mossos s'ho estan mirant i seguiu trucant al 112. Home, bueno, és que no cal que els hi contestin per dir això. Això primer, i segon, que més enllà del tema de la seguretat i del perill, també hi ha un tema de salut pública, perquè aquesta gent, vull dir, la gent que viu al narcopis, llencen roba constantment al cel obert. Això els veïns ho han netejat milers de vegades, torna a estar plena roba, que està en molt mal estat, que fa molta pudor. Els veïns no poden ni obrir les finestres sent estiu. Vull dir, és terrible. I a més, el balcó que tenen els del narcopis, que és el quart tercera, tenen un balcó ple de matalassos, roba, bueno, de tot, inclús és que si orinen i bueno, fan les seves necessitats al balcó. Clar, els que viuen al costat ben bé no poden obrir les finestres, però és que l'olor, o sigui, la pudor ja es filtra per tot arreu. L'Ajuntament, o sigui, una de les denúncies dels veïns era el tema de que tinguin el balcó ple de coses perquè més pensen que pot cedir i caure. Al final, o sigui, són pisos relativament antics. I l'Ajuntament els hi van dir que ja havien comprovat que ho havien retirat. Jo no sé com ho han comprovat perquè entrar-hi no hi han entrat, però és que no ho han retirat. Vull dir, continua tot ple de coses. Llavors, què han de fer? Anar aguantant? Perquè vale, ara és estiu i a l'estiu els moviments són mínims, però i tot aquest any i mig, bueno, més, no ha sigut estiu.
1: Són les 10:24, evidentment ho anirem seguint. És probable, sense dir massa res, que en les properes hores i que al llarg d'aquesta setmana tinguem novetats importants també sobre el cas del contenidor d'aquesta presumpta estafa amb més d'una desena de víctimes de Wallapop, oi, Lluna?
2: Sí, és bastant probable que tinguem novetats per part nostra. Hem intentat, bueno, estem contactant amb la persona, amb el presumpte estafador, perquè, bueno, volem saber la seva versió i escoltar, no?, doncs, què explica ell i com es justifica, si és que té alguna cosa a justificar. Per tant, estigueu pendents, perquè aviat hi haurà novetats.
1: Gràcies, Lluna.

Si ara mateix sona Sopa de Cabres, perquè avui fa exactament 40 anys que el grup pujava per primera vegada en un escenari. Era l'estiu del 1986 a l'Estartit. I d'aquella primera nit fins avui han passat 40 anys, infinitat de concerts i, sobretot, moltíssimes cançons. Cançons que són patrimoni de tantíssimes generacions ja. I aquí podríem obrir un debat que jo crec que és pràcticament debat nacional, si l'obríssim. Quin és el tema més Sopa de Cabra de tots? L'Empordà, que ara sona, Camins...

0: part del sud. El boig de la ciutat.
1: Jo era el boig de la ciutat, tu m'has matat.
0: És que la llista és infinita, no sé, cercles? Gerard Quintana, bon dia, i per molts anys.
2: Molt bon dia, moltes gràcies, Sergi.
0: Bon dia. Gerard, digue-m'ho tu. És impossible escollir la cançó Sopoi?
2: Home, depèn. Hi ha diferents etapes, cadascuna té la seva. I al final és com dir, quin és el fill que et caracteritza més, no? I dius, no pots deixar els altres fills saps, l'habitació dels mals endreços, no? Vull dir que tots tenen la seva importància, si et quedes amb mi...
0: Ja,
2: que sé, mai trobaràs, podré tornar enrere.
0: Sí.
2: N'hi ha tantes, sí.
0: És que sou família nombrosa, vosaltres, Gerard.
2: Sí, som família nombrosa, tens raó. Però bé, som afortunats. Ja m'ho va dir una vegada el Joan Margarit, el poeta.
0: Sí.
2: Em va dir, tingues tots els fills que puguis. Dic, ostres, però això és molt... Vaja, vull dir que és molt difícil. Diu, sí, però quan siguis gran seràs un home feliç.
0: Ja.
2: O sigui que bé, quants més fills millor.
0: I ets un home feliç?
2: Bé... Sí, Déu-n'hi-do. No sé on està... Crec que no és un estat on quedar-se, sinó un estat al que aspirar i que pots veure a prop i que ho tens a l'abast, però suposo que ser feliç permanentment igual t'idiotitza.
0: És bona aquesta.
2: Sí, no ho sé, dic jo. Vull dir que pots acabar confonent-te i pensant que tot és... perfecte,
0: No
2: és així, si no ens superaríem ni miraríem de fer les coses millors ni...
0: Ara han passat ja 40 anys, no sé si ja heu bufat els pelmes, si heu fet alguna cosa per celebrar-ho o fareu alguna cosa per celebrar-ho avui, perquè són 40 exactes del primer concert, si més no, vaja.
2: Sí, del primer concert fa 40 anys exactament, sí, encara es viu el record. Un concert que vam estar a punt de no fer perquè vam tenir problemes tècnics.
0: Ah, sí?
2: I un concert, sí, un concert que havíem de començar potser, no sé si era a les 11 de la nit, va començar a les 2 de la matinada amb l'ultimàtum del Llorenç de la sala, el propietari, que ens deia, bé, si no solucioneu això a partir de... Ho sento, però no podreu tocar. Ens faltava un estabilitzador de corrent.
0: Val.
2: I finalment ho vam aconseguir. Ho vam aconseguir i vam fer el concert, sí.
0: Això era l'Estartit. Aquesta sala... Em pots dir com es pronunciava aquesta sala? Perquè és l'actual Mariscal, però com es deia en el seu moment? Perquè aquí llegint ho dic, com es pronuncia, que no ho vull dir malament. No sé si ho recordes.
2: Sí. Bé, eren temps més hippies, suposo, i es deia Siam Mahan.
0: Siam Mahan.
2: Passa que tots, ningú hi deia així. S'escrivia així, d'aquesta manera tan misteriosa. Nosaltres n'hi dèiem l'enciam. Sí, era l'enciam, anem a tocar l'enciam. I quedàvem a l'enciam, de Siam Mahan, doncs, l'enciam.
0: Sí,
2: i ara és Mariscal, ha pujat de gradació, sí.
0: Més enllà d'aquests problemes tècnics inicials, que quan penses en aquella nit que ara deies, que teniu els records... Què és amb el primer que penses? Què és el primer que et passa pel cap? Quin record conserves d'aquella nit de fa 40 anys?
2: Uf! Recordo que em vaig passar bona part del concert cantant d'esquenes al públic.
0: I això?
2: I home, com a bon tímid que era, saps? I em anava dient, però gira't! Els companys, no? I després n'hi havia un parell d'amics més que estaven per allà al costat i que ens anaven dient... Bé, bàsicament era un concert de gent, potser érem 100 persones, i gent que ens coneixia, gent del carrer en el que ens movíem sempre, que amb els anys vam batejar com el carrer dels Torrats, a Girona, on hi havia els bars, on quedàvem per escoltar música, bé, per fer colla, no? I aquests amics ens deien, en castellà, que en català no aneu enlloc, saps que no us guanyareu la vida, o sigui, ho veien com un error absolut, suposo perquè era l'època de la movida i tot allò.
0: Yeah.
2: I no sé per què el català encara s'associava a un entorn molt més culte, molt més literat, en el sentit, suposo, tant per part de la música que havia sonat fins aquell moment, no? Mm-hmm. Per part de la nova cançó, com fins i tot del grup de folk, grups com gent com el Pau Riba, totalment transgressor i rocker,
0: sí,
2: però sempre amb un verb i una llengua molt acurada, no? Mm. I de sobte, doncs això, hi havia aquesta sensació de que estàvem fora de lloc, no?
0: Mm-hmm.
2: Però bueno, mentrestant hi havia altra gent que també d'una manera espontània estàvem fent coses semblants. Sempre penso en l'Albert Pla, no?
0: Sí.
2: Ell va començar per la cançó, però, o sigui, com a cantautor, en aquell format, però en el fons estàvem fent estàvem trencant alguna cosa, no?
0: Mm.
2: Omplint també la llengua d'incorreccions, de barbarismes, portant-la a un terreny molt més col·loquial i molt més... Bé, a vegades dèiem, no? També la llengua havia d'acostar-se a les clavegueres, no?
0: Mm-hmm.
2: I entre tota aquesta cosa, doncs, estàvem allà en aquell local sense saber que allò duraria 40 anys, sinó que més aviat teníem la sensació d'estar fent una cosa que no duraria massa temps perquè, com et dic, no hi havia massa...
0: Yeah.
2: Una base sobre la que construir, no? Yeah. Donava la sensació. Les discogràfiques havien marxat a finals dels 70 totes a Madrid.
0: Mm-hmm.
2: D'alguna manera, el nostre referent més proper d'un grup de Girona que hagués gravat un disc, ens havíem d'anar a començaments dels 70 o mitjans, força enrere, amb un grup que es deia Atila, no? Feien rock sinfònic. I vam fer 3 discos, me sembla. I després un gran desert. Aleshores, sí, aquesta sensació d'estar fent alguna cosa contracorrent.
0: Mm-hmm.
2: El que ens pagaven era molt poc, de fet, era la barra lliure i limitada. O sigui, no il·limitada, sinó limitada.
0: I si vam ni il·limitada. Bé,
2: sí, sí. Si vam estar ben bé, jo diria, més uns 2 anys.
0: Yeah.
2: De fet, el primer concert que vam fer a Girona, que ens van pagar 1.000 pessetes a repartir entre tots 5.
0: Uh-huh.
2: Es tocaven unes 200 pessetes, que és poc més d'un euro, no?
0: Uau!
2: Per cap.
0: Hosti. I van anar passant els anys.